0: la base d'atacs terroristes. Repàs ara altres informacions, Òscar Callau.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta per intentar aturar l'arribada incontrolada de migrants a la ciutat autònoma. Des que aquesta setmana va començar el flux massiu de persones que intenten creuar la frontera nedant, ja n'hi ha una quinzena que han mort ofegades. Els últims 6 cossos els ha localitzat aquest dijous al vespre la Guàrdia Civil en un espigó prop de la frontera. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reclamat que el govern prengui les mesures que calgui per recuperar el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
0: Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport de Barcelona, al Prat. Es preveuen 1.150 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una mica més que l'any passat. Segons AENA, les tensions del Pròxim Orient han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur.
1: El jutge decreta presó sense fiança per l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari.
0: I també presó sense fiança per un home detingut dilluns acusat d'haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'atac hauria passat el cap de setmana mentre el jove dormia a la seva habitació. L'acusat nega els fets. El Festival Grec de Barcelona tanca l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana. Ens ho explica la Marta Vives.
2: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
3: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt felices. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
2: Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
4: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
2: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: Esports, la UEFA diu que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions que organitzi la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions seves a inversors privats.
1: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
0: I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, i segons ha pogut saber 3Catinfo, Toko Shengelia ha fet efectiva la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
9: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
9: A les 4 de la tarda,
11: a Catalunya Ràdio comença...
12: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
13: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
12: Hola.
14: Oli.
13: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
12: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
9: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
13: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
15: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
9: Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenca una pista, una nova pista de fusta i cap. De dilluns a dijous a les 8 de l'FM, sempre 3CAT Cultura. Els migdies arrenca el neguit i les cuques a l'aplicació per mòbil o tauleta. I sempre també ens trobes a 3CAT Cultura. Miqui Puig, els plats et diu hola. La secta, l'agrupació, la confraria, la colla d'amics que ens trobem aquí per ballar. Un collar de perles que es diu pista de fusta, ple de novetats, de capbussades al passat. Un cop ens hi hem trobat, ja no hi ha marxa enrere. Comencem amb sintetitzadors. Bonics, Jazz Image, Data Ghost, el Sim Mix...

com uns títols de crèdits d'un món distòpic. Així ens arrenca la pista de fusta amb el pop sintètic de Jesse Match. Data Ghost. Al final quedaran només les dades perdudes en algun ordinador i uns fantasmes que vagaran. Si van vagant i van ballant, què vols que et digui? El cercle perfecte. La versió 5 de Data Ghost de Jesse Match. Així ens arrenca una nova pista. Moses Yov, Corto Alto.

A Schindler's gastan a Glasgow. Liam Shortall, amb l'àlies de Corto Alto, invita el productor germànic Moses Yoffi a fer aquest bundle. Una barreja d'electrònica, jazz, extractes de samples pretèrits i molta imaginaria. Novetats que et van donen. Pistes del que és aquest programa, que és de fusta. Més elegància, Rasmus Bells, Naila. Avui l'elegància és innegociable, com si fossin Beckenbauer jugant al mig del camp.

0: una obertura a la clàssica, la d'avui, amb tres instrumentals elegants, de tres bandes diferents, com si fos una banda sonora, com si Eclèctic fos un jugador de Palamana de Dinamarca. Rasmus Bells és danès. Aquest Naila ens serveix per això, per situar-nos, per veure que això és molt bonic i que la música no s'esgota. Naila, peça d'un danès que es diu Rasmus Bells, serveix i molt pel que volem avui.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

les unions de ciutats distintes, com és el Vancouver de Padlock i el Berlín de Megan Weiss, fan que artistes arreu del món, de manera constant i encara que sigui llunyana, ens portin peces com aquesta.

No More After Parties. Així ens es diu el treball d'aquests dos francesos, els productors IAS i Pura, amb aquesta peça Close the Door. És la que tanca el seu EP, i és això, com si estéssim acabant la festa en el party. Juguen a moltes lligues diferents, fan servir moltes influències distintes i totes m'avalleixen i m'agraden. Apunta't el nom, IAS i Pura, perquè tornaran, com em veu dir que havia de tornar, el Subaru, DJ Subaru i el seu doc, Italo Industrial, gravat ara mateix.

0: invencible, imparable i uns quants adjectius més per aquest toc de Digi Subaru. Recorda on l'has sentit quan et facis el xulo i l'ensenyes a un amic.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Les novetats van dient Miki, deixa'ns passar, i jo les deixo passar. Trilucid i amb aquest See to You deixaven que els 90 es permeabilitzessin en una peça increïble. Pascara Tim Cullen en fa un remix increïble.

de dilluns a dijous al mateix pel canal de sempre. Dilluns a dijous. Ara de dilluns a dijous al mateix pel canal de sempre.

20 tros de peça. Tim Cullen agafa el ja increïble See Through You de Trilucid i en doble l'aposta li posa més xitxa. Doble els baixos, fa que el ritme sigui encara més tancat. I el piano, la veu i els samplers ens diuen que els 90 van ser importants per la música de ball. Trilucid, See Through You. Quan jo era petit hi havia uns singles que avançaven ja els Megamix. Es deien Stars on 45. Eren èxits pretèrits posats a la música disco en uns singles que s'havien de vendre amb consum fàcil. Valien 100 pessetes. Ara és Cassim qui en fa una versió juntament amb Sergeant Slick del mític

per la música de ball, els coros de Stadium 45, aquests uus són gairebé comparables amb els mítics xup-xurup del Lou Reed i el Walk on the Wild Side. És que sí, amb qui ara en fa una versió, juntament amb Sick Slick de l'Stadium 45. Channel 3, posant la veu en aquesta nova nivelada del productor francès Kongs.

un francès i un de Compton, i així ja ho tindríem. Increïble. Una electrònica que és comercial i alhora prou avantguardista. I la manera de fer les veus de Channel 3 France-America i la pista de fusta

som davant d'una peça d'elegància màxima. És un productor australià anomenat Romza i un vocalista increïble, Andrew De Silva. La veu posada a lloc a partir de l'inspiració del Fresh. Una peça de Cool and the Gang, una peça dels 80, agafant la part més interessant per la seva producció i fent una cançó nova. Romza, això és Fresh. I aquest és un artista que a mi m'ha flipat sempre, des que el vam descobrir fa 3 o 4 anys.

0: de família hindú criat a Nova York. Jit Wom es presenta com a psychedelic soul en les seves planes. El nou projecte es diu GTBWM, un acrònim de Jit Wom, i aquest Heart and Soft amb Furious és soul d'ara mateix, com si el món ens digués balleu amb el soul, que és el que els queda. A ICAT descobrim artistes i el seu agent ens ha promès que per què no? A lo millor un dia ve fer un DJ convidat. Jo sóc fan d'artistes menuts com aquests, que no busquen la fama, que només volen fer-nos feliços. I ja ho tindríem.
1: Pista de fusta. La secta.

0: festa de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre. Hi, George. Morning,
1: Terry. Artistes d'arreu. Aquests es diuen Faena i Lost Twin. Canalla jove de la península ibèrica. Morir com mi propi...

0: que no es mi.
1: Faena té una gira pel món. I quan dic pel món no és d'aquelles coses de tocar quatre bars i dir que ho hem omplert. Faena té feina arreu del món a presentar la seva música. La desconeixia i m'ha volat el cap. Com barreja les paraules, com fa que estiguis atent. Morir com mi propio veneno. El més nou d'una artista anomenada Faena i la producció Barret Fora de Lost Twin, que li ha fet un beat increïble. Torna perquè és enorme. Nina Raku.

de Nina Raco del Quiero Ser Santa. Aquest Asimut de Caroline Polachek i Danny Lehar me'l va enviar un iodor. Miqui, què et sembla? Ei, mira el que em sembla, que aquí la tenim.

Dilluns a dijous a FM és a les 8 i sempre que ho desitgis amb els serveis digitals. Ens diem Pista de Fusta. El locutor es diu Miqui Puig als plats i us demana sempre que sigueu feliços i balleu. Gaudiu pista, regaleu pista, penseu en la pista. Que el ball sigui amb vosaltres i amb el vostre espai.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta, nedant des de les platges marroquines, ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per l'allau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez, que aquest divendres viatjarà a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. L'exèrcit té la missió de donar suport als cossos policials de la zona que s'han desplegat per la ciutat per controlar els migrants. La gran majoria són joves, però també hi ha famílies senceres amb nens que han irromput a Ceuta nedant o amb mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Yo, dos
3: horas.
4: Sí.
2: Els centres d'acollida de Ceuta estan col·lapsats amb centenars de migrants que esperen als voltants amb campaments improvisats. Repàs altres notícies amb l'Òscar Callau.
5: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que la Junta de Pau ha arribat a un acord per al desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza. Trump ho ha qualificat de pas històric cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El president ha explicat, això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas i de Hamas, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització que treballarà al costat d'una nova força policial palestina.
2: A Madrid i Àvila s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional declarat per l'incendi més greu de la història d'Espanya, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. El president Pedro Sánchez ha anunciat que el foc està estabilitzat.
6: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
5: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas. I, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics.
2: Un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers d'aquest municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la novena víctima mortal en piscines a Catalunya des del començament de la campanya de bany. El monestir de Gerri de la Sala reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sala, Pau Rovira.
7: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
8: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
7: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal. Des de Gerri de la Sal, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions organitzades per la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions que organitza a inversors privats.
5: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid ha denunciat les negociacions del club amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
5: Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell també ha incorporat un davanter, l'uruguaià Gastón Valles, procedent del Tenerife.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: acompanha allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.

Quin tamarro, podríem dir-ho així, no? Es diu tamarro en català? Quin tamasso. Doncs això, Devil's Haircut de Beck. D'això en fa 30 anys. Avui, justament aquí al Delicatessen, benvinguts i benvingudes, com esteu? Avui ens dedicarem a recuperar àlbums publicats ara fa 30 anys, l'any 1996. I és que va ser un any en el que hi ha àlbums sensacionals. Quan et poses a mirar enrere sempre trobes àlbums sensacionals, evidentment, i avui en dia també hi ha àlbums sensacionals, però d'aquells que ja saps, amb el pas del temps, que han marcat un abans i un després, o han marcat una mica d'època. Per mi, un d'aquests discos és Odelay, de Beck, i amb aquest Devil's Haircut, que doncs forma part, en certa manera, de, ja de la memòria col·lectiva, per dir-ho d'alguna manera. Un àlbum que forma el punt de partida, o és una mica punt de partida, tot i que no va ser el seu primer àlbum, va debutar Beck el 1994, però sí cap a la popularitat. I també l'any 1996 es publicava, per mi, el que és el millor àlbum del Suede i que inclou cançons com aquesta.

Ja van fer ara fa 10 anys una publicació amb el 20è aniversari d'aquest àlbum, que és una meravella, que és el Coming Up, i no crec que tornin a fer una reedició amb els 20 anys, però vaja, és que és un àlbum que podríem escoltar-lo cada dia sense parar. Un disc que comença amb Trash, Filmstar, Lazy, By the Sea, She i aquest Beautiful Ones, però després és un no parar. Totes les cançons, cada una d'elles són un hit tremendíssim del Suet, un Suet que, com sabeu, han fet un àlbum també extraordinari en aquest passat 2025, que venen a actuar a Barcelona. Estan dos dies seguits, crec que el Resmatàs diria que és Cruïlla d'hivern, diria que sí, i estan totes les entrades ja exaurides. Un altre disc publicat ara fa 30 anys, 1996, era aquest Evil Empire de Rage Against the Machine.

va ser el segon àlbum de Rains Against the Machine, aquest meravellós Evil Empire, amb cançons com aquest Bulls on Parade, que no arribarien a l'alçada del gran hit, evidentment, de Rains Against the Machine, que és el Killing in the Name of, però que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, també un gran àlbum publicat el 96, el primer era de 1992. Per cert, el Tom Morello, que és el guitarrista de Rains Against the Machine, està de gira, passa per Bilbao aquest estiu, no sé si a l'estiu, una mica abans, en el BBK Music Legends, que és aquest festival una mica dedicat a les velles glòries del rock d'ahir, d'avui i de sempre, que diu el tòpic. Un altre grandiós àlbum que es va publicar el 1996, protagonitzat per Nick Cave, és Murder Ballads. Aquí Nick Cave amb els Bad Seeds i al costat PJ Harvey.

Nick Cave, querida Nick Cave, encara me'l recorda aquell meravellós concert que va fer al Palau Sant Jordi. Henry Lee amb la PG Harvey no era l'única col·laboració que hi havia en aquest àlbum, també hi havia una altra gran balada i crec que va ser fins i tot més popular, que era el Where in the Wild Roses Grow, al costat de la Kylie Minogue, ja que el 1996 l'australiana, diguem-ho així, que tenia molt de rebombori arreu del món. A mi m'agrada més la versió o la de Henry Lee que fa al costat de PG Harvey. El disc es diu Murder Ballads, 1996. No cal que vagi repetint l'any perquè tots els discos que avui esteu escoltant són de 1996.

Quina meravella començar una carrera discogràfica amb cançons com aquesta, doncs la veritat és que apunta més que bones maneres. Belén Sebastian, que l'any 1996 debutaven discogràficament i ho feien amb dos discos, el Tiger Milk i aquest que heu sentit ara, que és el You Are Feeling Sinister. I estaran fent justament tot aquest estiu una gira d'aniversari del 30è aniversari d'aquests dos àlbums. I lo curiós de la gira és que estaran fent en alguns llocs dues dates. En un presenten les cançons de Tiger Milk i a l'altre presenten A You Are The Feeling Sinister. A Barcelona estaran el dia 17 de juliol dins del Festival Bars, que és el que ocupa la plaça del poble espanyol del que havia sigut fins ara l'Alma. Ho he dit bé, l'Alma, sí. És que hi ha rebombori de festivals amunt i avall i crec que aquí estaran fent If You Are Feeling Sinister a la ciutat de Barcelona. Sí, com sigui, facin un o l'altre, tots dos valdran molt la pena. Gira, per tant, també de 30è aniversari d'un altre àlbum que celebra, doncs això, que es va publicar l'any 1996, 30 anys. I el Rem també publicava un àlbum, no és per mi un dels millors, és el New Adventures in Ify, però... El disc té una cançó que jo crec que va sonar molt.

Electrolight, que tancava aquestes aventures o noves aventures en alta fidelitat del REM. La veritat és que no sé si eren noves aventures, però ja n'havien viscut unes quantes d'aventures, ja que REM van començar l'any 83 amb el Murmur. Després el Fable of the Reconstruction, 85, hi havia després un altre àlbum magnífic, el Leaves, Rich Pagan del 86, Reconing del 86, Document, àlbum imprescindible 87, el Green, imprescindible 88, Out of Time del 91 i després Automatic for the People del 92 i Monster del 94. Tot això abans d'arribar a l'any 1996 amb aquest Noves Aventures en Altra Fidelitat, REM, 1996. I també una altra de les nostres bandes favorites publicava, potser no sé si un dels seus àlbums més celebrats, però és un gran àlbum. Wilco, l'any 1996, publicaven aquest Behind There.

prèviament havien publicat l'any 95 un altre disc que es deia I Am. I avui ja veieu que ens permet escoltar des de la nostàlgia, això sí, però coses realment magnífiques, meravelloses i molt variades. Estem en el terreny internacional. Després escoltarem algunes coses publicades a l'Estat espanyol i acabarem també amb alguna cosa catalana. Espero tenir temps perquè avui estic parlant molt. De moment anem amb un últim àlbum que em sembla que també val molt la pena i publicat l'any 96. Era el descobriment del que podríem dir els alumnes avantatjats de Paul Weller. Es diuen Ocean Color Scene.

The Day We Caught the Train, així es deia aquesta cançó, i és la més popular d'aquest àlbum que van publicar els Ocean Colour Scene l'any 1996, sota el títol de Mosley Shoals. Abans havien publicat un altre disc, i jo crec que va passar més desapercebut, amb aquest, apadrinats per Paul Weller, seguint una mica la dinàmica, han fet moltes coses plegats, doncs van aconseguir ja una popularitat que els ha portat fins a dia d'avui. De fet, diria que és el mes de novembre, estan fent gira per Anglaterra, no he vist cap cosa anunciada a casa nostra, ni a prop de casa nostra, però vaja, un viatget sempre val la pena. I fem canvi de registre. Tinc tres propostes espanyoles. Les tres crec que valen molt, molt la pena. L'any 1996 es publica un dels discos més grans de la història de la música d'Espanya. Era la complicitat que tenien diversos músics, molts d'ells vinguts del món del flamenc, amb el gran Enrique Morente i la banda Lagartija Nick.

Una veritable obra mestra, Omega, amb Enrique Morente i Lagartija Nick, amb textos de Federico García Lorca i de Leonard Cohen, com aquest First We Take Manhattan, aquí traduït com Manhattan, amb la veu d'Enrique Morente i de la seva filla, Estrella Morente, i tota la banda de Lagartija Nick, també de Granada, i en aquest cas d'un guitarrista català, que és Juan Manuel Cañizares. Un àlbum que és història. Realment, és d'aquells àlbums que marquen un abans i un després en moltes coses, amb la revolució flamenca i pels textos, però també per la manera sempre revolucionària que va tenir el gran Enrique Morente a l'hora d'enfocar la seva missió musical. I una altra banda també plenament revolucionària, si més no, i m'ho semblen, Los Planetas, que publicaven aquell magnífic pop l'any 1996.

segon disc dels Planetes, meravellosa cançó, aquest himno generacional número 83. El primer va ser el Super 8, però en aquest pop hi havia ja cançons realment magnífiques, Una nova premsa musical o també una altra cançó molt celebrada, el David i Clàudia. I també l'any 1996, doncs és el meu disc favorit d'Extremoduro.

Després de la mort de Robi Iniesta van sortir amics d'Extremoduro de sota les pedres i fans d'Extremoduro de sota les pedres. Sempre hi ha hagut molts seguidors d'Extremoduro, de fet ells omplien tots els concerts que feien, i a mi a Gila, que és l'àlbum que va publicar el 1996 amb cançons com aquesta, amb col·laboracions amb l'Albert Pla que hi havia en el mateix àlbum, em sembla realment extraordinari, com cançons com Sopallasso, per exemple, o aquesta que es deia Buscando una luna. He mirat, evidentment, també què s'havia publicat l'any 1996 a Catalunya, a casa nostra. I alguna cosa sí que he trobat, però no és que puguem dir o resumir que va ser un any extraordinari o una bona collita, si parléssim de vins. Però, per exemple, hi havia un àlbum amb una cançó que va sonar i molt. Una banda que encara continua en actiu i que, a més, han anat fent coses. És el Jofre Bardagí al capdavant d'aquesta banda que es deien Glaucs.

1996 es publicava això que escoltareu ara amb el que acabarem avui el programa. Gràcies per ser-hi, com sempre. Que tingueu un bon cap de setmana. Ja sé que demà és divendres, però nosaltres ja no tornem fins dilluns. Dilluns hi tornarem amb moltes més coses aquí al Delicatessen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Responsables de Hamas confirmen l'acord tancat amb Israel pel desarmament de la milícia islamista i la retirada gradual de les forces israelianes de la franja de Gaza. L'acord, anunciat aquesta nit pel president dels Estats Units, Donald Trump, preveu el desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza i la posterior retirada israeliana. Trump ho ha qualificat de pas històric cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. L'acord, això sí, s'executarà per fases i un cop completat el desarmament de Hamas, l'exèrcit d'Israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump assegura que l'acord és un pas decisiu perquè Gaza pugui finalment ser governada per un nou executiu palestí i al mateix temps dona a Israel la seguretat que mereix perquè l'enclavament deixarà de ser la base d'atacs terroristes. Altres informacions, Òscar Callau.
3: La irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines ha portat el govern espanyol a mobilitzar-hi l'exèrcit i a tancar la frontera de Melilla. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez, que aquest divendres anirà a Ceuta, ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo reclama al govern que recuperi el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
4: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
2: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre es condueixi i no portar el cinturó de seguretat. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
5: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. Aquest dijous ja han pogut tornar a casa 1.800 veïns més dels pobles d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera, però encara n'hi ha 5.200 que no ho han pogut fer. El foc ja ha cremat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
2: I Catalunya ha superat el pic de calor del nou episodi d'aquesta nova onada de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. Les temperatures continuaran sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. El cinema espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira.
3: Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa. Entre d'altres, una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
6: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida de Gabe Ibáñez és el seu últim treball al cinema, que encara no s'ha estrenat.
2: Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions que organitzi la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions seves a inversors privats.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir un any més a la penya. En canvi, el Barça, i segons ha sabut 3CAT Info, Toko Shengeli ha activat la clàusula per cada lliure i fitxar pel Dubai Basket.
3: I aquest divendres comença el campionat europeu de natació artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després.
1: Fins aquí les notícies.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
10: Els Mossos d'Esquadra han trobat morta dins del maleter del seu propi cotxe la Isabel Bascuñana, una estudiant de Lleida de 21 anys. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre del 2004. L'última vegada que la van veure en vida va ser el dia abans, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, quan després de plegar de la universitat van a comprar un entrepà a la cafeteria Gambrinus. El Gambrinus està situat a l'illa de l'Oci, un lloc que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren ara tancats i que està al costat del campus de Cap Pont. Però el cotxe de la Isabel, amb el seu cos al maleter, no s'ha trobat a la zona universitària, sinó a uns 2 o 3 quilòmetres de distància al barri de la Bordeta. La Isabel estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. A sobre de la bossa s'hi van trobar 11 fragments d'empremtes, com si algú hi hagués posat les mans per aplanar el plàstic i deixar el cadàver ben tapat. Portava la roba posada al revés i al coll hi tenia un drap nuat que va servir per estrangular-la. L'autòpsia també ha determinat que hi havia semen a la vagina de la Isabel. Els investigadors han interrogat més de 100 persones i una setmana després han detingut Gilberto Antonio Chamba Jaramillo com a principal sospitós del cas. Chamba Jaramillo és el vigilant del pàrquing on la Isabel aparcava normalment el cotxe al costat del campus universitari. 3 dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa li corresponen a ell, però ell nega tenir res a veure amb el crim. El jutge n'ha decretat presó provisional. Les empremtes són un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. S'ha de continuar investigant la bossa i seguir altres pistes. Falta el resultat de l'anàlisi i de la pols que es van trobar als pantalons de la Isabel, el registre de trucades que es van fer des del seu mòbil i l'anàlisi de les mostres d'ADN que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia.
11: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les persones són el que semblen? Un encarregat de pàrquing amable pot violar i assassinar una noia de 21 anys? Per què un home tracta així una dona? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
13: Crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
13: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo ha declarat davant el jutge que no coneixia la Isabel Bascuñana, que mai ha estat amb ella i que no l'ha vista mai. Però el jutge en decreta presó provisional i Chamba Jaramillo ingressa al centre penitenciari de Ponent enmig d'un ampli desplegament mediàtic.
14: Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia n'ha decretat la presó provisional sense fiança. L'únic detingut per la mort de Maria Isabel Bascuñana ha declarat durant 4 hores. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia. Segons l'advocada del presumpte assassí, la jutge no els ha fet saber els motius que l'han dut a decretar presó, a banda de l'alarma social i el perill d'evasió de l'acusat.
15: Hi ha secret sumari, no coneixem cap de les proves que l'han imputat, hem tingut que fer una defensa sense proves, ells han escoltat la seva declaració, ell s'ha declarat innocent, no coneix a la noia.
14: Segons l'advocada, l'acusat ha esgrimit una coartada ja que ha dit que es trobava amb companys de feina i ja ha avançat que demanaran les diligències corresponents davant del...
11: La por s'havia estès per Lleida. Un estudiant de 21 anys assassinada de forma brutal era un crim terrible com per passar-ne pàgina de seguida. Però que una setmana després hi hagi un detingut a la presó no vol dir que estigui tot resolt i que la investigació s'aturi. Cal demostrar l'acusació amb proves irrefutables, proves que de moment no es tenen, i cal seguir estirant tots els fils possibles. A hores d'ara, la policia només té com a prova indiciària la coincidència de les empremtes de Chamba Jaramillo amb algunes de les empremtes que hi havia a la bossa industrial que cobria el cos de la Isabel. Els investigadors continuen endavant amb les indagacions i el dimecres 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, passarà una cosa sorprenent. Just una setmana després de la detenció del vigilant del pàrquing dels cinemes Lauren, a la comissaria de Ponent reben una notificació que fa saltar totes les alarmes.
16: I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge.
11: Que algú s'aixequi a les 3:40 del matí per fer un informe i enviar-lo al cos de Mossos d'Esquadra vol dir que era una cosa que no podia esperar i que alguna cosa grossa passava. Una cosa que pot donar un gir inesperat a la nostra història, però ja hi tornarem. Teníem pendent l'anàlisi de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel. El dijous 16 de desembre del 2004, la policia agafa una mostra de la pols que hi ha al pàrquing del cinemes Lauren i, juntament amb els pantalons de la Isabel, ho porten a analitzar. El 4 de maig del 2005, els investigadors lliuraran el resultat al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, el que porta el cas.
16: El que vam fer és que vam sol·licitar als forenses que ens tornessin la roba de la víctima per establir la viabilitat que les restes de pols i de terra que havien trobat en la roba eren restes de similars característiques a la pols que es localitzava en una zona concreta del pàrquing. ¿Vale? I la pericial va sortir bona, és a dir, que eren compatibles amb dues. El que passa és que, el que diem sempre, no? Quan tens una prova molt potent, molt d'una prova de càrrec que és indubtable, totes aquestes esdevenen proves perifèriques. Però aquestes proves perifèriques són a vegades molt importants quan no tens una prova principal de càrrec, no?
11: Atenció al que diu el sotsinspector Mesalles. L'anàlisi de les mostres de pols havia donat un resultat positiu, és a dir, hi havia una compatibilitat clara entre la pols trobada als pantalons de la Isabel i la pols del pàrquing del cinemes Lauren. Fixeu-vos que diu que les dues eren compatibles, però en cap cas conclou que la coincidència era plena. O sigui, que tampoc estem davant d'una prova de càrrec indubtable que pugui incriminar sense dubtes Chamba. Estem davant d'una d'aquestes proves que se'n diuen perifèriques, com ens explica el sotsinspector. Però seguim endavant amb la investigació. Recordeu que 3 dies després de la mort de la Isabel, els Mossos ja havien demanat amb caràcter urgent el registre de trucades del telèfon mòbil de la Isabel, que, per cert, encara no s'ha trobat? Doncs 27 dies després, i això que era urgent, la companyia facilita les dades a la policia.
16: Hi ha dos aspectes aquí que són curiosos. Un és que ella ens arriba un registre de trucades que ens facilita la companyia telefònica d'ella, on ens dona un règim de trucades que no té res de normal. D'entrada no té res de normal, sinó que parla amb persones que ja ens havien dit abans en aquestes entrevistes o declaracions que havien parlat amb ella per telèfon, i més o menys ja havien dit l'hora. Per tant, s'adequa. I aquí no trobaven res estrany.
11: Els investigadors no troben res estrany en el telèfon de la Isabel. Però recordeu que el nòvio, a qui hem anomenat Ivan, però que no es diu Ivan, havia dit que la Isabel tenia trucades estranyes? Trucades que a vegades es mantenien en línia i d'altres que es penjaven? Els Mossos, doncs, comencen l'anàlisi exhaustiu de totes les trucades i, posteriorment, demanen dades d'alguns telèfons que apareixen als registres. Però no és fins al 12 de gener del 2005, 19 dies després que la companyia hagi facilitat el registre de trucades, que hi ha un element que els crida l'atenció.
16: Va venir un dia el Vicenç i ens va portar la factura d'aquesta... I això va ser el gener, si no recordo malament. I ens va portar la factura del telèfon d'ella. I aquí hi havia, sí que era important, perquè hi havia un número de telèfon d'aquests de pagament suplementari, un 807, i clar, això no ens havia sortit, la companyia no ens havia facilitat aquest número de telèfon conforme s'havia trucat des del telèfon de la Isabel. I era molt important, perquè la trucada era, si no recordo malament, a les 23:27, 23:28 de la nit. Clar, aquella trucada és important, perquè aquella trucada és en el moment en el que nosaltres cataloguem quan es va produir l'abandonament del cos en allà. A més, en una de les múltiples entrevistes i dels portafredes que es fan a la zona del crim, hi va haver un testimoni que es diu: jo recordo haver vist aquest cotxe a tal hora que estava allí aparcat. Però tant, ja tenim una persona que no té res a veure amb el cas, que ens va dir que en aquella hora el cotxe estava allà aturat. Val? Vam estirar la informació i efectivament ens confirmen que és un tipus de servei, doncs, de plaer sexual per telèfon. Tornem a la component sexual un altre cop, i estava clar que per l'estona que truca aquesta trucada era una trucada per confondre la policia, era una trucada per desviar l'atenció policial, perquè era una trucada d'un minut, dues trucades d'un minut. D'acord? Vam contactar amb l'empresa propietària d'aquest servei, que la veritat és que molt bé, van funcionar molt bé, ens van donar tota la informació, ens van dir inclús qui va ser l'operadora que va atendre aquesta trucada, ens va reconèixer que va parlar amb un tio que li va dir que trucava des de Lérida.
11: Una trucada a un 807, un servei de plaer sexual per telèfon que s'havia fet quan la Isabel ja era morta. Per dificultar la tasca policial, diu el sotsinspector Mesalles. Veurem com acaba aquesta trucada. Però tornem al Gilberto Chamba. La policia havia comprovat que era factible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, conduir fins al barri de la Bordeta i tornar als cinemes Lauren a peu o en taxi abans d'acabar el torn i d'haver de passar per l'oficina a deixar les claus a mitjanit. L'assassí de la Isabel va tenir sort perquè les càmeres de gravació que hi havia en aquest recorregut no van mostrar cap imatge del cotxe Nissan Sunny en el seu desplaçament des de la zona universitària fins al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta, on es va trobar aparcat el vehicle. Però Chamba no va tenir tanta sort. Ara veureu per què.
16: Quan ingressa a presó, clar, com et pots arribar a imaginar, els mitjans de comunicació, era un cas força mediàtic, i van cobrir, doncs, l'entrada i sortida del detingut al jutjat, no? I va passar a disposició el dia 4 de desembre, i jo diria que va ser el mateix dia 4 a la tarda que un periodista de Madrid va trucar aquí a la comissaria i va dir, es va identificar i va dir que era el monstruo de Machala, que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. A partir d'aquí contactem amb aquest senyor, amb aquest periodista, ens informa, i el que fem és, doncs, informar el jutge.
11: Un periodista ha reconegut Chamba com el monstre de Machala. Però qui és aquest monstre de Machala? Això de monstre no augura res de bo. Primer, situem-nos a Machala. Lídia Oriols, bona nit.
17: Bona nit, Carles.
11: Què és Machala i què hi té a veure amb Chamba?
17: Machala és una ciutat portuària de l'Equador. És coneguda com la capital mundial de la banana. Viu essencialment de l'exportació d'aquesta fruita arreu del món. Chamba va arribar a Machala quan era un adolescent, després que la família decidís marxar de la ciutat equatoriana de Loja, on va néixer. A Machala, Chamba va fer estudis mitjans i va anar a la mili a fer de soldat. Va viure la guerra de Paquixa, un breu conflicte entre el Perú i l'Equador. Passada aquesta etapa i després d'un breu temps fent de camioner, Chamba farà de taxista.
11: Chamba Jaramillo ha viscut molts anys a la capital mundial bananera, doncs. Un periodista l'ha reconegut a la televisió i assegura que és el monstre de Machala. I recordeu que quan els Mossos li van preguntar pels tatuatges que duia a la mà, uns tatuatges típics de presó, de molt baixa qualitat, Chamba es va mostrar incòmode i no en va voler parlar. Què hi ha darrere aquells tatuatges? Ja abans que el periodista truqués a la comissaria de Ponent, als investigadors els havia arribat una altra informació.
16: A través d'una dona que ens ve a dir que una persona que treballa en la seva empresa en la neteja, que resulta que és que era l'actual companya sentimental d'ell, li havia reconegut que ell havia estat a la presó a Equador per haver matat noies. I això, aquesta dona, quan encara no l'havien passat a disposició, el teníem aquí detingut, ens ho va explicar.
11: Noies assassinades. Què amagava Chamba Jaramillo? Era cert que havia matat dones a l'Equador? Si us recordeu, havíem explicat que el 8 de desembre del 2012, Festa de la Immaculada, a la comissaria de Ponent reben una notificació important, una notificació que deixarà tothom glaçat.
16: Nosaltres ja havíem sol·licitat a Interpol la informació, però això és lent. En aquest cas, jo me'n recordo de... crec que és el dia 8 de desembre, que és festiu, d'estar aquí al despatx, i vam rebre la informació d'Interpol. I a més, estava assignada a les 3:40 de la matinada, a Quito, per part de la Interpol Quito. I l'explicació era senzilla, i és que per part del conseller d'Interior nostre es va posar en contacte amb el Ministeri d'Interior espanyol i es van activar els recursos internacionals per confirmar això. I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge, confirmant que, si més no, havia matat a 8 dones i una en grau de tentativa, acompanyades, algunes d'elles, no sé si totes, amb agressió sexual. Només va complir 8 anys de presó.
11: 8 dones violades i mortes, i només 8 anys de presó. Era de la manada d'Equador? Fetes totes les comprovacions i després d'haver arribat la confirmació de la Interpol Quito, no hi ha cap dubte. Gilberto Antonio Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. En la seva etapa com a taxista a Machala va matar 8 dones. Lídia.
17: 8 dones entre el maig de 1988 i el març de 1993. Les va assassinar al seu vehicle. Totes van ser estrangulades i violades. Eren majoritàriament estudiants i universitàries. La més petita de totes només tenia 14 anys. A la ciutat de Machala encara ressonen les seves paraules quan va ser detingut. Va dir textualment: quan elles agonitzaven, els feia l'amor dins el cotxe. Esgarrifós, es va guanyar a pols el sobrenom del monstre de Machala.
11: Però que hagi matat 8 dones a l'Equador no vol dir que s'hagi demostrat també que ha matat la Isabel Bascuñana. Per la manera com les va matar i per la manera com va ser assassinada la Isabel, amb un modus operandi molt similar, tot fa pensar que sí. Però encara no hi ha cap prova concloent. Els investigadors no volen que se n'escapi i necessiten una prova que l'incrimini definitivament, una prova que encara no ha arribat. Com és possible que un assassí de 8 dones hagi arribat a Lleida tan tranquil? S'escaparà també ara del suposat assassinat de la Isabel?
13: Crims amb Carles Porta.
11: Els investigadors han confirmat que Gilberto Chamba Jaramillo és el monstre de Machala. Com hem arribat fins aquí i què vindrà a partir d'ara? Repassem-ho, Lídia, i continuem.
17: El jutge decreta presó provisional per a Gilberto Chamba Jaramillo el 4 de desembre de 2004, després d'haver passat 72 hores detingut a la comissaria de Ponent. L'atestat policial és molt extens. S'han de reflectir totes les diligències practicades i els Mossos esgoten el termini legal abans que el detingut passi a disposició judicial. Mentre Chamba Jaramillo està empresonat de manera preventiva al centre penitenciari de Ponent, la investigació continua. L'anàlisi de les mostres de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel i les mostres de pols recollides al pàrquing dels cinemes Lauren, on treballa Chamba, és positiu. Però atenció, aquest positiu és una compatibilitat clara, però no conclou en cap cas que la coincidència sigui plena. Més elements. Un mes després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos d'Esquadra reben el registre de trucades que es va fer amb el telèfon de la Isabel. Els investigadors no hi veuen res de normal, però el 12 de gener del 2005, el germà de la Isabel, el Vicenç, els facilita la factura de Telefònica i hi ha un element que els crida l'atenció. S'ha fet una trucada a les 23 i 28 minuts, el dia 23 de novembre, el dia de l'assassinat de la Isabel, a un número eròtic de tarifació addicional, 1-807. La trucada té una durada de 6 minuts. Mentre continuen les diligències, als Mossos també els arriben diferents informacions. Una dona els va veure i els explica que una companya de feina li ha dit que la seva parella sentimental li havia reconegut que havia estat a la presó a l'Equador per haver matat noies. El company sentimental d'aquesta dona és Chamba Jaramillo. I el dia que el vigilant del pàrquing passa a disposició judicial, el 4 de desembre de 2004, un periodista de Madrid el veu per la tele i el reconeix. El periodista truca a la comissaria i l'identifica com el monstre de Machala. Explica als Mossos que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. Els Mossos d'Esquadra ja havien demanat informació a la Interpol i el 8 de desembre, a les 3:40 de la matinada, a la comissaria de Ponent, reben la confirmació que Chamba Jaramillo és el monstre de Machala i que havia matat 8 dones a l'Equador entre el maig del 1988 i el març del 1993, estrangulades i violades.
11: A principis de gener, la policia rep una altra visita inesperada a la comissaria.
16: Ens apareix una altra noia, que és una noia que me'n recordo que quan va estar parlant amb ella tremolava perquè havia tornat a néixer aquesta noia, perquè jo crec que ella va ser la candidata inicial a això, ¿vale? Ella el que explica és que queda un dilluns al vespre i queda per anar al cinema amb un amic i queda la darrera sessió, però ella entra sola al pàrquing i entra amb el seu cotxe. És un pàrquing que és gratuït per a la gent que va al cinema, i quan entra ja manté un contacte amb el Chamba, és a dir, Chamba la veu com és, i ell li fa alguna pregunta en què anava, no sé si era que a quina sessió anava o a quina hora acabava o alguna cosa així.
11: L'Anna ha anat a veure la policia quan ha llegit tota la informació a la premsa. Mentre va estar a l'exèrcit equatorià i com a xòfer, Chamba havia adquirit certs coneixements bàsics de mecànica i tenia especial interès per ajudar persones amb problemes a l'aparcament, persones que no podien arrencar el cotxe. És per això que s'havia comprat un miniquit de mecànica, amb un cable d'arrencada i altres eines per poder socórrer els clients del pàrquing que s'hi trobaven. Homes i dones. Sembla que tenia voluntat d'ajudar. I que preguntés a la noia a quina sessió anava i a quina hora acabava, podia respondre ben bé només a la seva manera de ser amable i educat. Després veurem què passa amb l'Anna i per què tremolava. Però fixem-nos ara en l'atestat policial del 10 de gener del 2005, el mateix que inclou la declaració d'aquesta noia. També s'hi recull un episodi amb una prostituta. La policia ha reconstruït la vida de Chamba i observa una denúncia per un afer amb una prostituta a la zona del Dalmau de Lleida. El Dalmau és el nom d'una gasolinera i, a la vegada, d'una zona de la sortida de la ciutat per la Nacional 2, direcció Saragossa, on s'hi trobaven prostitutes. En aquesta zona també hi ha un antic hostal anomenat Jamaica. Els agents localitzen la prostituta perquè els expliqui què havia passat un any abans. La sentència ho recull així.
10: En día y hora no determinados del verano de 2003, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se dirigió con su vehículo Ford Escort blanco a los alrededores del Hostal Jamaica, sito en la salida de Lleida por la Nacional 2, con el propósito inicial de contratar los servicios de una prostituta. Allí contactó con Juliana Madalina Onel, de nacionalidad rumana y en situación de irregularidad en España, con la que, previo pago de una cantidad convenida, concretó el mantener relaciones sexuales. Así logró que Juliana Madalina subiera al vehículo, lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. Con las ventanillas subidas, se situaron en la parte de atrás del automóvil y Gilberto Antonio Chamba solicitó a Juliana que se despojara de la ropa y se desnudó por completo, a excepción de un cordón blanco que llevaba atado a la cintura, y se situó encima de Juliana, agarrándola por el cuello. Como no consiguiera una erección, pidió un cambio de postura. Agarró nuevamente a Juliana por el cuello, situando el dedo pulgar bajo la nuez. Oprimía tan fuertemente que Juliana comenzó a tener dificultades para respirar y le decía: «¿Te pasa algo? Me estás asfixiando». El acusado le dijo que no pasaba nada y continuó con su acción. Ante ello, Juliana, muy asustada por lo que sucedía y tratando de escapar, asió los testículos de Gilberto Antonio, logrando que este disminuyera la presión que ejercía sobre el cuello, al tiempo que logró abrir la puerta del vehículo con intención de huir, si bien el acusado la sujetaba por las piernas con la finalidad de introducirla nuevamente en el vehículo, consumar el acto sexual y simultánea o seguidamente acabar con su vida a través del estrangulamiento. Juliana gritaba y pedía socorro, logrando alertar a Nicoleta Chinaru, otra prostituta que, estando con un cliente, acudió al lugar con su compañía y el vehículo de este, situándose delante del coche de Chamba, lo que evitó que el acusado llevara a cabo su propósito.
11: Tenim les empremtes, les mostres de pols, les trucades telefòniques, el testimoni de la prostituta i el més fort, sabem que és el monstre de Machala. Havíem explicat que li havien agafat mostres d'ADN. El resultat arriba a principis d'abril.
10: La saliva del acusado, que se obtuvo con su consentimiento, manifiesta coincidencia de perfil genético con el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima. Ello fue acreditado con el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
11: La prova definitiva i concloent ha arribat. Els investigadors no en tenen cap dubte. Chamba Jaramillo pot ser acusat formalment de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. L'ADN és irrefutable, però no tot s'acaba aquí. Encara tenim moltes coses per explicar, i algunes de molt sorprenents. En el capítol anterior havíem sentit la seva advocada, Teresa Collado. La lletrada confiava que les proves d'ADN confirmessin allò que deia el seu client, que no coneixia la Isabel Bascuñana, que no havia estat mai amb ella, ni l'havia tocada, ni l'havia vista mai. Però els resultats confirmen tot el contrari. Poc abans de començar el judici, la lletrada renuncia a defensar el monstre de Machala per motius personals. L'audiència de Lleida es veu obligada a designar un nou advocat. El judici contra Chamba se celebrarà enmig d'una gran expectació mediàtica, gairebé 2 anys després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana.
18: Com el senteu, no, el judici?
19: Doncs amb ganes de que acabi, perquè han passat gairebé 2 anys... i és un plaç molt llarg per un fet tan terrible.
18: Què és el que espereu d'aquest judici? Quina seria la sentència?
19: Doncs, com diu les pancartes que hem ficat aquí, una condemna exemplar, i sobretot que la gent prengui consciència del fet horrorós que ha passat en aquest cas, que li ha passat a ma germana com li pogués haver passat a qualsevol altra noia de la nostra ciutat o del nostre país. Vull dir, ens preguntem com pot ser que un assassí en sèrie d'aquest tipus estigui convivint entre nosaltres i pugui fer el que ha fet.
11: Gilberto Antonio Chamba s'asseu al banc dels acusats el 19 d'octubre de 2006 enmig de la indignació de la família i dels ciutadans de Lleida i de tot el país. Una pregunta flota a l'ambient. Com va poder entrar el monstre de Machala a Espanya? Com va poder amagar el seu historial? Com va aconseguir permís de residència i autorització de treball?
10: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
11: Centrem-nos ara en el judici contra Xamba. Teresa Collado, la seva advocada, ha renunciat a defensar-lo. La defensa recau en un advocat del torn d'ofici, Lluís Aldomà, designat per l'Audiència Provincial de Lleida. El lletrat Aldomà, veient què li queia a sobre, fa mans i mànigues per no haver de defensar el monstre de Machala, i l'endemà mateix de ser designat per l'Audiència fa un escrit en què intenta deslliurar-se'n a partir de les seues conviccions ètiques, morals i de consciència. La resposta que rep és curta i clara. L'Audiència diu que les seues raons no són causa justificada. Sense cap més tipus d'explicació. Però l'advocat Aldomà no es dona per vençut i 15 dies després presenta un recurs d'alçada i insisteix en els seus arguments.
20: Les inicials conviccions ètiques i morals de l'advocat assignat a l'escrit de data 26 d'abril de 2006 pel caràcter afrontós i violent dels fets delictius objecte d'acusació, unides a les proves que consten a l'expedient examinades per aquest lletrat el dia 16 de maig de 2006, antecedents penals, reportatge fotogràfic, declaracions, testimonis, proves ADN, fluïts de l'acusat al cos de la víctima, han fet que el propi lletrat recurrent tingui la plena creença de la culpabilitat de l'acusat, circumstància que fa que li sigui impossible d'assumir una defensa amb un mínim de correcció sense produir indefensió al justiciable.
11: Aldomà no rep cap resposta i es veu abocat a defensar, sí o sí, el monstre de Machala. Molt a contracor, el lletrat visita a la presó el seu client imposat per preparar la defensa i decideix utilitzar els arguments del mateix Xamba. 120 periodistes de 28 mitjans diferents van escoltar aquell dijous 19 d'octubre del 2006 com Xamba explicava al jutge que ell no havia violat ni matat la Isabel Bascuñana.
21: No l'agredió a usted sexualmente?
22: No la conocía, señorita.
21: No l'agredió sexualmente? No, no la estranguló luego? No, sí. No es verdad, usted niega totalmente...
22: Niego totalmente...
21: ...los hechos. Vamos a ver, ¿cómo explica que su semen aparezca en la vagina de Isabel Bascuñana? ¿Se ratifica ya en sus declaraciones?
22: Me rectifico, todo lo que está adentro, hay muchas cosas. Mi abogada me abandonó, no sé por qué, por muchas cosas, pues una mujer, vea, no. Yo he pasado muchas cosas, no, aunque no lo quieran creer, señoría, pero... Hay personas atrás de esto, me amenazaron a mi familia, hubo dinero en intermedio, incluso la policía encontró unos libros que incluso había una nota, no, nunca lo investigó. Había cerveza marca colombiana en mi coche, como unas 10 que la recogí la última vez. La policía abandonó todo eso por una falsa llamada que hicieron por mis delitos que yo he cometido, pero no fue que lo he cometido, sino la policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor. Mi delito aquí a España es estar aquí y venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
21: Vamos a ver, entonces, la explicación que usted da ahora

0: L'estat nord-americà de Vermont se li atribueixen 36 víctimes. Va matar quasi tota la dècada dels 70, tot dones. Va ser executat el 24 de gener de 1989. Tony King és el britànic condemnat per l'assassinat de Sonia Caravantes al 2003 i Rocío Baninkoff al 1999. Els primers delictes els va cometre el 1986, quan amb 21 anys va estrangular i agredir sexualment diverses joves. Se'l coneixia com l'estrangulador de Holloway, on van passar els fets. Però deixem Ted Bundy i Tony King tranquils i anem al Chamba. Chamba compleix la seva pena a la presó de Quatre Camins. El van posar en un mòdul aïllat per protegir-lo de la resta de presoners, que el van amenaçar després de saber el que havia fet. Disposa del segon grau penitenciari, el més comú entre els presos, i de moment no ha gaudit de cap permís. Quan surti, no podrà acostar-se a Lleida en un radi de 100 quilòmetres en 10 anys. La seva llibertat està prevista per al 2029. Llavors tindrà 66 anys.
1: ¿Cuándo va a salir? Porque claro, no es lo mismo salir con 50 años que con 70. Los estudios sobre psicópatas, sobre todo psicópatas asesinos en serie, porque hemos de recordar que Chamba había matado 8 chicas en Ecuador. Por consiguiente, por desgracia, Isabel fue la novena. Pues está claro que tienen una adicción a matar y esto complica mucho el pronóstico de reinserción. Y luego la segunda cuestión tiene que ver con la inteligencia y grado de capacidad que tengan para madurar en el tiempo. La investigación dice que aquellas personas que tienen una mejor capacidad intelectual son capaces de llegar a una especie de acuerdo consigo mismos y, en cierto sentido, darse cuenta que su exposición a un nuevo crimen prácticamente implicaría una nueva condena. Entonces, en general, estos son los dos factores que están más asociados con el peligro de reincidencia. Si eres un asesino en serie, tienes una adicción al crimen, y luego la inteligencia y la capacidad que tienes de maduración de acuerdo con el tiempo que sales en la cárcel. Si sales con 70 años, pues las probabilidades son menores que si sales con 50. En el caso de Chamba, era un hombre relativamente joven y probablemente saldrá con cerca de 60 años. Considerando que había matado en Ecuador y luego lo hizo en España, pues el pronóstico no es muy bueno. Yo desde luego no me fiaría, esa es la verdad.
0: Chamba acabará la seva condemna el 2029, d'aquí poc més de 10 anys. 45 anys per la violació i assassinat d'una noia i per haver-ho intentat amb una altra dona. El tribunal va considerar provat que Chamba, que llavors tenia justament 45 anys, va abordar la Isabel cap a 2:15 de la nit el 23 de novembre de 2004, quan anava a recollir el cotxe al pàrquing del Cinemes Lauren. Li va tapar la boca i la va traslladar a la força al subterrani i allà, amb la intenció de satisfer els seus instints libidinosos, va col·locar un drap blanc lligat amb un nus al voltant del coll de la noia per evitar que es pogués defensar o demanar auxili mentre la violava. Va utilitzar tanta força que va acabar amb la vida de la Isabel per asfíxia. Després va introduir el cadàver al maleter del vehicle, el va cobrir amb bosses de plàstic i el va abandonar al barri de la Bordeta. Abans us he parlat de l'Anna, la noia que podia estar la primera víctima i que va explicar als Mossos que va aparcar el seu cotxe al pàrquing perquè anava al cinema. Quan va entrar al pàrquing anava sola i Chamba li va preguntar a quina hora acabava la sessió. Doncs bé, la seva declaració va servir als Mossos per fer la reconstrucció dels fets.
2: Quan torna aquesta noia, què passa? Que ella torna amb un noi, perquè ella s'ofereix a portar-lo a casa. I quan se fiquen al cotxe, ells no veuen a ningú, se fiquen al cotxe i quan intenta arrencar, el cotxe no arrenca. I el cotxe no arrenca, era molt estrany, no? I als instants senten un soroll d'una porta i apareix ell, apareix el Chamba, no?, amb el seu cotxe dins el pàrquing. I clar, i es troba els dos. I llavors ell li pregunta què passa, si no s'encén el cotxe. Llavors ell li diu que obri el capó, ja l'obri el capó, ell fa un canvi d'una peça elèctrica del cotxe i ja engega, no? Què passa? Que dins de totes aquestes circumstàncies resulta que l'amic d'aquesta noia, doncs, era estudiant d'enginyeria i ell observa una cosa estranya, diu, aquest canvi que ha fet, si el cotxe no hagués pogut entrar amb el cotxe amb aquest canvi, vull dir, hauria estat impossible, no? Que no hagués funcionat, no? El que passa que no li donen més importància, fins que detona tot en premsa. Llavors se n'adonen. Llavors venen explicant-se-ho. Nosaltres vam imputar per aquest fet a Xamba, per una tentativa d'homicidi, perquè creiem, o creiem, estem convençuts que es van donar totes les premisses perquè ell va intentar això amb aquesta noia.
0: Un mes i mig després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana, quan es van començar a saber els detalls, l'Anna va anar a explicar la seva experiència als Mossos i tremolava perquè era conscient que amb ella li va anar d'un pèl. El crim està resolt, però es podia haver evitat la mort de la Isabel? A l'Equador, a Xamba li van caure 16 anys de presó per haver violat i matat 8 dones, però només en va complir 7 i mig. Va estar a la presó del 16 d'abril del 93 al 18 d'octubre del 2000. Si fem comptes, no arriben a 2 anys per cada dona violada i assassinada. No sembla una condemna dura, a fe de Déu que no. Com va poder passar que només complís la meitat de la condemna? El sotsinspector Mesalles ens ho explica.
2: És perquè es veu que va haver... Bueno, hi havia un col·lapse d'institucions penitenciàries i es va aprofitar una mena doncs, de petició catòlica de l'Església d'allà, de que hi hagués una mena d'indult generalitzat a totes aquelles persones que haguessin complert més del 50% de la seva condemna. I ell va sortir beneficiat d'això. Després, quan va arribar aquí, va arribar via Amsterdam, a l'any 2000, i d'Amsterdam aquí, a Lleida, on tenia part de la seva família, que ja estava aquí.
0: Però encara hi ha més fets incomprensibles, estiguem atents. En un temps rècord va aconseguir netejar el seu expedient criminal i va obtenir un passaport legal que li va permetre aterrar a Espanya. I així són les coses, per difícil que costi de creure-les. Com va poder el monstre de Machala arribar a Lleida sense que ningú s'adonés que era un assassí en sèrie? L'advocat Paco Sapena, que va defensar els interessos de la família Bascuñana, no va parar de preguntar-se com va aconseguir passaport a l'Equador i va poder arribar a Espanya l'any 2000, poc després de sortir a la presó. La llei diu que has d'estar net d'antecedents penals per obtenir passaport i permís de residència a Espanya. I ell, de net, res, tot el contrari. Duia a sobre un historial de crims abominables. El nostre amic Ferran Grau, periodista que ha investigat a fons el cas, apunta dues possibilitats.
3: A l'Equador, en aquell moment, sols es podia complir 16 anys màxims de presó. Matessis a qui matessis. Ell tenia 8 víctimes, però va complir 16 anys. En lloc de 16 anys, com que li van fer una amnistia anomenada 2x1, amb, diguem-ne, abraçada també per l'Església Catòlica de la zona, compleix 8 anys. I aquí hi ha un punt fosc en tota la història, perquè aquest home surt de la presó i aquest home surt sense antecedents d'aquesta presó. Hi ha diferents teories al respecte. Una és que hagués pogut netejar el seu expedient a través d'una màfia. Resulta que hi ha evidències de màfies equatorianes del moment que et netejaven els expedients per una quantitat tan senzilla com 300 euros, i d'altres és que simplement la pròpia justícia i la pròpia policia de la zona ja els hi anés bé fer fora, d'alguna manera senzilla, tota aquesta gent que tampoc no sabien massa bé com mantenir-la al país. Per tant, surt de l'Equador amb els papers absolutament nets.
0: Han passat 14 anys i la família, amb el Vicenç Bascuñana al capdavant, continua demanant el mateix.
4: Si sou capaços de crear l'alarma social que penso que ha de tindre aquest cas, jo penso que fareu no un favor a nosaltres, a la família, perquè la família és difícil que torni a patir per això, sinó a la societat en general, no? I és un tema ja de, no d'anar de venjança, perquè al final la venjança no serveix de res, eh? Nosaltres no tenim necessitat de venjança, el que tenim és necessitat de protecció, no nosaltres, sinó la societat en general. I si no es fa alguna cosa, per desgràcia, d'aquí un temps potser tornem a parlar d'algun altre mort. És difícil de dir, no? Però com a mínim aquesta persona hauria de tornar al lloc d'on no tenia que haver sortit mai, que és el seu país.
5: Per què matem per tenir plaer sexual? Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Bona nit.
6: Bona nit. Quin tema, quina entrada de tema. Jo me n'aniria així, per fer-ho una mica fàcil, me n'aniria al senyor Sigmund Freud, i aquelles dues pulsions que ell especifica, que és la pulsió de vida, o eros, de vegades també n'ha dit, i la pulsió de mort o destrucció. Dues pulsions que conviuen, que són antitètiques, i que com a bon binomi ens van molt bé per entendre les coses complexes, perquè, perquè els simplifiquem. Antitètiques, deia, i que al mateix temps l'una no existeix sense l'altra. Són dues pulsions, la de la destrucció, la de la mort, la de caminar cap a la cosa inorgànica, i la de viure, procrear i seguir endavant, que s'ajunten o es manifesten en aquests casos de violació amb mort de per mig. Que això porti a tenir plaer o no, Freud diria que sí.
5: Dues pulsions, una que no existeix sense l'altra, però sobta que siguin alhora, no? Què li ha de passar a la ment humana perquè per tenir plaer hagi de provocar el dolor dels altres, i un dolor, en aquest cas, irreversible, com és la mort, no?
6: Sí, el que passa és que en aquests casos d'assassinats amb sexe pel mig i sexe alhora que maten, no està clar que sigui la ment qui governa en aquell moment l'acte. Ni un ni l'altre, ni l'acte sexual ni l'acte de matar. Jo crec que la ment fins i tot es pot arribar a apagar. Això no justifica res ni ningú. Això és que se li va anar de les mans, no? Que se sol dir. No, escolti, ja sabia què feia aquest senyor. Però no crec que sigui un plaer entès així com l'entén tothom que ens està escoltant, que és algun altre tipus de cosa.
5: Què pot més, el plaer o la mort?
6: És que el fet de dominar l'altre, no només sexualment, sinó que perquè el pots matar, et dona el plaer de la superioritat. Però no tinc clar que sigui un plaer sexual. Sí que una vegada més molta escola psicoanalista diria que aquí hi ha coses de líbido, etc. Però és una cosa de superioritat, bàsicament.
5: I la superioritat també té a veure amb la repetició? És a dir, tenim un cas d'un assassí en sèrie que mata 8 dones a l'Equador amb el mateix procediment i arriba a Lleida i mata una altra. Repetició i superioritat.
6: Home, jo no conec la fitxa psicològica d'aquest senyor, però el perfil exterior, que és el de la pulsió de la mort, una vegada més, indica que si una cosa t'ha sortit bé i t'ho has passat bé, la repeteixes. Que aquesta cosa sigui un assassinat i una violació és abjecte. Però si a tu t'ha anat bé i t'ha agradat, doncs és clar que repeteix.
5: Adrià Pujol, gràcies.
6: Que vagi bé.
0: Quan expliquem crims sempre es fa molt difícil de respondre la pregunta de per què matem. Hi ha mil respostes i cada cas és diferent. Continuarem explicant casos i buscant respostes, encara que ens costi molt d'entendre com és que un home, autor de la violació i assassinat de 8 dones, pugui continuar matant impunement. En fi, encara hi ha massa foscor a la nostra societat, i sobretot per a les dones. Tornem tan aviat com puguem.
7: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Well, you're my friend's Roger Tommy. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3cat i a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja avui a Ceuta amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per tractar la crisi migratòria de la ciutat provocada per l'arribada de milers d'immigrants nedant des de les platges marroquines. Sánchez visitarà el punt fronterer del Tarajal amb els caps de les forces de seguretat de l'Estat i es reunirà amb el president de Ceuta i altres autoritats locals. La ciutat autònoma, desbordada per la llau humana, ha demanat que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. La crisi migratòria a Ceuta també es veu amb preocupació a molts governs internacionals. Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya perquè la immigració descontrolada és un perill per a la seguretat nacional i europea. I Washington atribueix la situació a les polítiques d'extrema esquerra espanyoles. Repàs ara altres informacions, Òscar Callau.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que la Junta de Pau ha arribat a un acord per al desarmament total de Hamas i altres grups palestins a Gaza. Trump ho ha qualificat de pas històric cap a la pau i la seguretat, tot i que de moment no ha marcat cap calendari. El president ha explicat això sí, que l'acord s'executarà en fases ben estructurades i que un cop completat el desarmament de Hamas, l'exèrcit israelià es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
2: El govern madrileny ha decidit posar en venda l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ho ha acordat després de saber-se la compra i enmig de les crítiques de l'oposició. A més del polèmic àtic, també es vendran 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya. La comunitat espera recaptar uns 1.000 milions d'euros que destinarà a pal·liar els efectes dels incendis dels últims dies.
3: El jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys detingut dilluns sota l'acusació d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim i més greu, el de Carme, a principis d'aquest mes de juliol. Aquest foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe en un punt on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari.
2: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport de Barcelona. Es preveuen 1.142 operacions, 61 més que el 31 de juliol de l'any passat. A la Renfe hi ha vaga convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical Minoritari. Tot i que aquestes vagues tenen poc seguiment, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies i del 33% a l'hora punta i del 33% a la resta de jornada. A llarga distància i alta velocitat circularà un 73% de l'oferta habitual. Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre es condueix i no portar el cinturó de seguretat. Un aparell que encara està en període de proves. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
4: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
5: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
4: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim pla de seguretat viària.
2: Ha Esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions organitzades per la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i altres competicions que organitza a inversors privats.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir el Girona la temporada passada. Tot això el mateix dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: I encara un últim punt de futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell, de segona, també ha incorporat un davanter. És l'uruguaià Gastón Vallés, que procedeix del Tenerife.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
7: A les 4 de la tarda,
8: a Catalunya Ràdio comença...
9: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
10: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
9: Hola.
11: Oli.
10: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
9: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
7: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
9: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Avui estarem distrets. Ens visita en Joel Joan.
1: En Joel Joan? Mm? En Joel Joan?
0: Sí.
1: Bueno, doncs haurem fet 46 programes, vale? Fins aquí hem arribat, no està malament.
0: Què vols dir, noi? Què vols dir?
1: Collons, que aquest tio no té pèls a la llengua, eh? En dirà alguna bestiesa, alguna de gràcia, ens tancaran
0: no,
1: el programa.
0: No, home, no pateixis.
1: Ja veuràs, escoltem-ho.
0: No, i després l'Àlex Vila ha anat fins a l'Ella a jugar al dòmino amb una gent que, bueno, ja veuràs.
1: A veure, ha anat a jugar. Aquest tio treballa o va voltar i fer petar la xerrada pel món? Cobra per fer això, aquest nano?
0: Sí que cobra, sí que cobra.
1: Collons, ja voldria cobrar jo per anar a un bar a jugar a dòmino, eh?
0: Bueno, el que fas aquí no és gaire diferent d'anar a passar el rato al bar.
1: Ah, i cobro per fer això?
0: Eh? Bueno, jo sí, tu no ho sé.
1: Que vol... Tu cobres?
0: Eh?
1: Tu... I vosaltres cobreu?
0: Ah, no t'atabalis ara, no t'atabalis. Estigues pel programa. Avui dedicarem...
1: Tothom cobra?
0: Calla, avui dedicarem el capítol al dòmino.
1: El dòmino?
0: El dòmino.
1: El dòmino?
0: Calla, que arriba el jefe, va.
2: El jefe cobra. Adéu, Eduard.
3: He vist el

0: La Renaixença.
1: El dòmino el va inventar...
2: Un català!
1: No. No té un inventor concret, tot i que si li pregunteu a la intel·ligència artificial, vigileu perquè us dirà que el creador és un tal Carlos Bugueño.
2: Un espanyol!
1: No, un xilè.
3: Collons de xilens.
1: Aviam, és el que diu la intel·ligència artificial quan li preguntes, però no és veritat. Carlos Bugueño va crear un dòmino, això és veritat, però no és l'inventor del joc.
2: Vale, i doncs qui collons és en Carlos Bugueño?
1: No sé si us en recordeu l'any 2010 a Xile, que hi va haver uns miners que van quedar atrapats. Una notícia que va donar la volta al món, no? El rescat de la mina de San José, 33 miners que van estar 69 dies atrapats a 700 metres sota terra.
3: Pobre gent.
1: Doncs en Carlos Bugueño era un d'aquests miners i va crear un dòmino de cartró per distreure's amb els seus companys mentre estaven allà esperant que el rescatessin.
2: Oi, doncs així sí, que és el creador del dòmino.
1: A veure, va fer un dòmino de cartró, igual que la teva filla quan era petita segurament va fer un cendrer pel dia del pare i te'l va arreglar i la teva filla no és l'inventora del cendrer.
3: Hòstia,
1: no?
3: Jo me'n recordo quan vaig fer un cendrer i el meu fill... I això s'ha perdut.
1: S'ha perdut, eh?
3: És raro, és...
1: Sí, perquè era ben maca aquesta tradició.
3: Hòstia. A mi m'agradava, eh?
1: Sí. L'origen del dòmino és xinès.
3: Collons de xinesos.
1: Hi ha textos que, bueno, de fa mil anys en què ja es menciona aquest joc. Les primeres fitxes les fabricaven amb ossos i darrere l'os hi posaven una làmina de fusta de banús, que és un arbre que fa una fusta molt fosca. Això... Ho feien perquè a contrallum, si miraves l'os, no veiessis els puntets per saber les fitxes. I d'aquí ve l'origen del cantó negre per darrere i el cantó blanc per davant del dòmino.
3: Sempre ho he pensat, això. Com
1: per, jo, per què? Per què?
2: Jo t'escolto, Peyo, i a vegades penso, com s'ho feia abans la gent per saber coses, abans d'escoltar que sortís aquest programa? Com collons s'ho feia la gent?
4: Era molt ben parit el que dius. Mira una altra cosa, cultural, els diapassons de les guitarres, aquesta part negra, també és de banús.
1: Fixa't.
2: Veus quantes coses?
1: Masses, ara ja són masses, ara. Ara la gent ja s'ha anat avalat, ara ja. A Occident, el dòmino no ens arriba fins al segle XVIII. Es comença a estendre a Itàlia i França. De fet, els francesos són els encarregats de batejar-lo amb el nom de dòmino. Que li posen dòmino... Ja, està desbordant cultura avui aquest programa,
2: sí.
1: Li posen dòmino perquè els monjos a l'hivern feien servir unes caputxes que es deien dòminos i que eren negres per fora i blanques per dintre. Cultura. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
5: Existeix un campionat mundial de dòmino que se celebra cada any la segona setmana de juliol a Andalusia.
1: Mira.
2: Bueno, esclar, és que no podia ser cap altre lloc, eh?
5: No. Ai, els prejudicis, com són.
2: Prejudicis?
5: No és l'Andalusia que us penseu, eh? No, és una Andalusia, que és un poble de 8.000 habitants, situat a Alabama, als Estats Units.
1: Andalusia.
5: Allà s'hi celebra el campionat mundial de dòmino des de l'any 1976. Això vol dir que l'any vinent en celebraran 50.
1: Home,
5: 50
1: boníssim,
5: anys.
1: Boníssim, eh? 50 anys del campionat mundial de dòmino.
5: Sí. He estat mirant la llista dels guanyadors de totes les edicions i tu, no n'he trobat cap ni un en català.
1: Cap català no ha guanyat el campionat mundial de dòmino?
5: No, ni un.
3: Hòstia, home, això s'ha arreglat... Vull dir... Anem-hi, Soriguera.
5: Què vols dir?
3: I tu i jo?
1: Eh?
3: Bueno, anem-hi a participar.
2: Tu i jo, Estats Units? A la Beima?
1: De veritat que només per veure-ho, si voleu, busco un patrocinador... I gravem un reportatge i us enviem a Andalusia, a Alabama, a jugar al dòmino.
3: Home, estaria molt bé. A mi no em costa res, eh?
5: A veure, és la segona setmana de juliol, eh?
3: Double
5: teniu
3: six.
5: Bé?
3: Un double six.
1: Double
3: pitch.
2: Com es diu doble pitu?
3: Això, double pitch.
2: Double whistle.
5: Ho teniu bé la segona setmana de juliol?
2: Collons,
5: perquè,
2: tant,
5: sí?
2: Collons,
5: sí? La inscripció val $100 i si guanyeu el primer premi, us n'emporteu 5.000.
1: $5.000 cap aquí.
5: I la inversió està força.
2: Ho pagues tu, paio, això?
1: Això, si aneu, si us comprometeu a anar-hi, busco un patrocinador i ho paguem tot.
2: Jo em poso una maleteta amb calçotets nets i cap allà.
5: A veure, si us interessa, les inscripcions estan obertes.
1: Sí.
5: I ja es veu que ho deuen portar uns senyors que deuen ser bastant grans, perquè si t'hi vols apuntar, has d'enviar un correu a worldchampionshipdomino@gmail.com.
3: Bueno, no tan grans, eh? Tenen que haguessis d'enviar una carta.
1: Sí. No, home, i encara que tenen Gmail, no tenen Hotmail.
5: Però els de les cartes ja han començat a morir. Ara és més el senyor del
1: busco patrocinador.
2: Si podeu enviar el mail a aquesta gent i vinc endavant.
1: Sí, senyor. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut, Peyu. I tan conegut que ha entrat a les cases de tots nosaltres amb sèries que han marcat història. De fet, alguns consideren que les seves produccions són sèries de culte.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Joel Joan! Bravo!

0: Quin home més alt, per favor. Ets tan alt, tan gros. Bueno, jo també sóc baixet i llavors impressiones des d'aquí baix, impressiones.
1: Bueno, però ets gran amb altres coses.
0: Bueno, què remenes? No toquis.
1: Sí, és veritat, no ja toco. Em feia com a l'important, una mica com el tècnic em feia. Ja està.
0: Joan, què has esmorzat? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Hòstia, doncs mira, he esmorzat un cafè amb llet i he sucat una mica de croissant.
0: Mira, és el teu esmorzar habitual?
1: No, no esmorzo mai, això.
0: No, què esmorzes normalment?
1: Jo normalment esmorzo, em faig com un rooibos,
0: sí,
1: i foto una llimona,
0: sí,
1: i després mel.
0: I vale? Ja està.
1: I llavors una torradeta de pa amb mantega i una mica de...
2: Bé.
1: Sí, del que trobi a la nevera, sí, allò, unes maduixetes...
0: Sona saludable.
1: Sí.
3: Perquè això del croissant avui devia ser que el croissant sec.
1: No, perquè avui he anat a assajar en un lloc, un plató, i llavors els platons, quan assages coses així, doncs en produccions de cinema i tal, sempre hi ha una mica de
3: pàtering. Això m'agrada a mi.
1: Això al món del teatre no hi és.
3: No hi és. Quan hem fet alguna acció, dic una mierda que jo estic comiendo.
1: Deixa'm acabar d'esmorzar. I llavors ja no esmorzo a casa, m'estalvio uns calarons.
2: Ho hem fet.
0: Molt bé.
1: Amb mantega.
0: Joel, et sembla, comencem l'entrevista pel final. Et sembla bé si no parlem de plats bruts avui?
1: Ah, sí.
0: Ho deixem
1: per un altre dia, va.
0: M'interessen més coses que la gent no coneix o que no hagi pogut conèixer. No sé si hi ha algun dossier teu d'alguna sèrie, algun calaix de TV3 que no veurem mai.
1: Sí.
0: I es pot saber de què va o no podem regalar la idea?
1: No.
0: Però més o menys, el gènere...
1: Ja fa tants anys que està allà que ja ni me'n recordo gairebé. Però és un gènere d'una mica de ciència-ficció, però molt poqueta, diguéssim, lo just, perquè el personatge protagonista comença a adquirir uns poders, sobretot intel·lectuals i emocionals i de tot tipus, amb una intel·ligència artificial, i ell que creia que tenia la vida molt solucionada que tenia molt clar on era la línia entre el bé i el mal, saps?
0: Sí.
1: El que està bé i el que està malament.
0: Sí.
1: Un cop tens poder...
0: Ah, clar.
1: Ai, aquesta línia, es belluga, saps?
0: Sí,
1: ja no és tan fixa. Quan no tens cap mena de poder,
3: tens claríssim.
1: Qui són els bons i qui són els dolents i tot està molt bé. Però quan comences tu a poder fer coses que
3: amigo,
1: no podies fer...
3: Amigo.
1: Llavors,
0: alguns dilemes morals,
1: alguns
0: no?
1: Dilemes morals, exacte. No, era ja parlo en passat perquè no s'esdevindrà mai, però perquè fa molts anys de tot això i he fet tantes visites a aquell home, el pobre Siegfried, que cada cop ja es fot sota la taula.
3: No,
1: que aquell pesat...
3: No hi soc!
1: Fot el rotllo aquell...
0: Digueu-li que no hi soc.
3: Digueu-li que no hi soc.
0: És l'última cosa que has presentat a TV3, aquesta sèrie?
1: Sí, és l'última. I em presento una i no els hi acaba de fer el pes i em diuen, fes-ne una altra. Dic, però és que una altra...
2: Canvia el títol.
1: No.
2: Els hi tornes a enxufar el mateix, canvia el títol.
1: Ja ho he fet. Ja ho he fet, ja he canviat el títol, a veure si la cosa rotllava més, però sembla que no... Bueno, sembla que no els hi... Això no dono confiança, diguéssim. És normal. També sóc una persona que acaba de començar. Vull dir que tampoc ets massa d'explicar històries i de fer sèries. No és una cosa que hagi fet molt. I llavors diu, quin risc ara això que presenta aquest home, perquè és molt...
2: El que has fet tampoc no...
1: El que he fet tampoc...
3: Això quan tinguis 80 anys i vas i t'ho compraran.
0: A Catalunya normalment és quan et mors.
1: O quan et mors.
0: Quan et mors, normalment va així. Quin és el teu dia a dia, Joel? Què fas entre setmana? Quan no estàs fent teatre?
1: No, és molt eclèctic tot plegat, perquè ara pateix o puc estar, jo què sé, llegint i escrivint, doncs això, sèries d'aquest que no es faran mai, o escape rooms, que aquestes sí que es fan, o estic assajant, o estic...
0: Però la quotidianitat m'interessa a mi.
1: No hi ha punyetera quotidianitat.
0: Però has d'anar a comprar al supermercat,
1: sí,
0: tens uns fills, no?
1: Tres filles.
0: D'aquí quines edats?
1: 21, 16 i 14.
0: Ja saben que et segueixen, et miren?
1: No, mai, no miren res del que faig.
0: No?
1: No.
0: Ni t'ajuden a estudiar text?
1: No. Bueno, és que a mi ningú m'ajuda a estudiar text, estudio sol.
0: Sol,
1: sí. Sí, però elles pobretes, no. Veure el pare fent el mongo per la tele tampoc és una cosa que ajudi molt a la paternitat.
2: No. Sé de què parles.
1: Saps de què parles, saps? Et deus trobar, potser...
2: Pare, cal que facis el burro d'aquesta manera?
1: Clar, exacte.
3: Jo el que veus, perquè com fa... No facis el burro, tu ho fas, però a mi em paguen. I llavors el meu fill queda cardat.
1: Ara, hòstia...
2: Però a vosaltres us
4: paga? Me l'apunto, aquesta.
1: No, jo pago per fer el burro.
0: Saben què seran? N'hi haurà alguna... Vull dir, farem un Eduard Farelo? Tindràs una Muixca, una Batgirl?
1: Una Batgirl? No. És un tema que no es toca a casa.
0: No?
1: Hi ha molta pressió amb això.
0: Per què? No saben...
1: Bueno, la gran sí que està estudiant disseny de comunicació, no em preguntis què és, perquè no ho sé.
0: Ja.
1: Però és una carrera, ara. I que va al voltant de l'audiovisual, de la comunicació, no sé, de disseny de comunicació.
3: Disseny en comunicació,
1: Disseny en comunicació. Tu ho coneixes, també.
3: Sí,
1: saps com el currículum.
3: Ja t'explicaré.
1: Després em fas 4 cèntims i em poses al dia. I les altres estan pobretes en aquella edat que han de ja la mitjana que ha de prendre decisions, que si ciències o lletres, que ara és molt més complicat. Ho hem hagut de complicar tot molt. Ara hi ha humanitats, socials, ciències, no sé què, moltes possibilitats, artístiques, per exemple,
0: també.
1: I sobretot no feu l'artístic, perquè no val...
4: Mai.
1: O sigui, mai. Tens tota la vida per perdre el temps, filla meva.
4: Exacte.
1: És algo d'aprofit ara que estudies. I llavors no en tinc ni idea.
0: Bueno, tu quan vas començar, tampoc vas començar dedicant-te a la interpretació, vas estudiar periodisme, no?
1: No.
0: No?
1: No, jo vaig...
0: Però volies fer periodisme.
1: No, mai vaig voler ser periodista, no. El periodisme va ser una mica el pacte al que vam arribar amb el meu pare, perquè volia fer teatre, i l'Institut del Teatre en aquell moment no era una llicenciatura com ara, era una cosa que se'm posava que era petxanguera, bueno, això deien el meu pare, que no ho ha sigut mai de petxanguero, des de l'Adrià Gual, que hem tingut una gran escola de teatre a Catalunya, però no els hi feia el pes, i llavors vaig dir, bueno, m'apunto periodisme i faré les dues carreres a la vegada.
0: Ah, i vinga. Però vas anar a alguna classe de periodisme?
1: Sí, poques. Molt poques. El que feia jo és que el divendres, que em saltava l'última classe de l'Institut del Teatre de la tarda, i anava a periodisme i tres noies em passaven aquells apunts perfectes que estan per publicar.
0: Sempre ja. Has de tenir algú a...
1: Una a la rereguarda allà.
3: Colors,
1: i llavors
3: colors.
1: Em passava tota la... Amb colors.
3: Colors, subratllat, vermell.
1: Amb una lletra.
0: Qui te'ls passava? Per... Donem-li les gràcies des d'aquí.
1: Doncs mira, una d'elles era la Lídia Heredia.
0: Què dius?
2: La Lídia Heredia.
0: La Lídia Heredia.
2: La tenim als Estats Units.
0: Sí.
1: Mira. Sí. Era una d'elles, em salvava el cul. I llavors jo em passava la tarda fotocopiant i llavors estudiava el cap de setmana i em treia les assignatures.
0: Gràcies des d'aquí a la Lídia Heredia per passar-li els punts que no han servit.
1: No va servir. Bueno, van servir per la coartada aquesta, perquè jo els tenia una mica enganyats a casa. Jo els deia que anava a periodisme, però no anava a l'institut.
0: Endavant.
1: Llavors, clar, havia de demostrar amb els exàmens que allò anava tirant.
2: Havies de passar a l'auditoria, clar.
1: Clar, llavors jo, perquè ells es pensaven que jo anava allà a l'Autònoma i anava a Sant Pere més baix, era una altra cosa.
0: Bueno, Joel, a les xarxes i als mitjans sempre se't sol etiquetar amb aquesta cosa de que és un tio que té molt ego i tot plegat. Estàs content amb aquesta etiqueta? O estàs una mica ja cansat de dir, bueno, nois...
1: Me la porta fluixa, no, lo següent. Evidentment, tinc ego, sí, perquè és molt difícil estar assegut aquí mateix amb un micro i no tenir una mica d'ego i una mica d'autoestima i pensar que, no, és la feina nostra, que és exposada al públic sense una mica d'ego... Bueno, tothom, què cony, tothom, sense una mica d'ego, si no tens una mica en valor amb tu mateix...
0: Que et reconeguin una mica el que fas...
1: Autoestima, i tenia autoestima i tal. Però sí que és veritat que sóc una persona un pèl obsessiva i n'estic aprenent de viure. A veure, mica en mica, saps? Tampoc
0: sí,
1: demanis fer tota la feina ara.
0: No.
1: Ho aniré aprenent, però una de les meves lluites, i això ho he dit en molts llocs, és contra el meu ego, eh? Vull dir, jo penso que quan... Mira, algú deia una frase xula que deia: el silenci no és l'absència de soroll, és l'absència d'ego.
0: Uh-huh.
1: És a dir, quan tu dins teu ja ni comptes per tu mateix, diguéssim, allò és el silenci, no?
0: Gros.
1: Maco,
0: gros.
1: Aquesta frase.
0: Està bé.
1: No
0: us
1: he impressionat gaire.
0: No, bé.
1: Has fet massa.
3: És que em passa que jo estic en una època que tinc acúfens, llavors això m'impressionava. Dic, que tenir un ego que no el puc aturar, amb aquests putos acúfens.
1: Clar.
0: També pensa que aquesta gent que estan aquí asseguts els hi donem un entrepà abans de començar, estan tots fent la digestió.
1: Clar, que això és un diferit, no?
0: No, sí, bueno, és un... Sí, sí, un fals directe, li podem dir. Directe, sí. Bueno. Escolta, si et fessin triar ara, no sé quina part de la feina gaudeixes més, fent d'actor, fent de director, on et quedes?
1: Fent d'actor. Sí. Fent d'actor és el que més m'agrada.
0: I fent d'actor al teatre, entenc.
1: No, a tot arreu, sí? M'agrada molt també el cinema i la televisió, o m'agradava en passat. Però també he descobert amb els anys que escriure és molt satisfactori, també. Uh-huh. És molt xulo. O sigui, dominar el que estàs fent. Perquè amb actor saps què passa? Que al final sempre acabes fent coses d'altra gent. És a dir, sempre és el guió d'un altre o el text d'algú altre. O...
0: Sí.
1: I bueno, i tu com... aquesta paraula tan horrible, artista, no? Com a...
0: Creador.
1: Ets intèrpret, no? Ets intèrpret, sí, sí, de coses, i llavors hi ha vegades que estàs d'acord amb el que fas i dius, oh, quina obra de teatre més xula.
2: Sí.
1: I hi ha altres coses, i altres cops que dius, això què? No cal que vinguis. No cal que... No, que vindré, que jo t'estimo molt. Sí, ja ho sé que m'estimes, però no cal... Llavors, quan tu crees les teves pròpies coses, els teus textos, tant si els faig amb l'Héctor Claramunt o amb el Jordi Sánchez de l'època, o jo sol... Això és pensament, és, has de posar-hi allà alguna cosa més que el teu feeling, la teva forma d'actuar,
0: sí, sí, sí.
1: O de connectar amb els personatges. Allà, a més, hi ha una cosa que és molt grossa, que és inventar del res. Uh-huh. I això t'empodera, eh?
0: És bonic, una paraula. És bonic. Et coneixem pels projectes que han triomfat, diguéssim, però m'agradaria saber si hi ha algun projecte que hagis dit que no, que t'hagin ofert, hagis dit no ho vull fer i després ho hagi petat i estiguis a casa i dic, me cago en Déu, hauria d'haver dit que sí.
1: No he tingut aquesta sort. No, sí que hi ha projectes que he dit no. Sí, sí.
0: I que han acabat funcionant per això després?
1: Bueno,
0: o...
1: funcionant per qui li funcioni.
2: Clar.
1: A mi, si vaig dir que no, és per alguna cosa.
2: Exacte.
1: És perquè a mi no em funcionava.
2: Ah.
1: És que passa a ser... O sigui, pot ser una vida molt plena com a intèrpret o molt buida. O sigui, depèn molt d'amb qui treballes, què t'ofereixen, i llavors la teva vida està al servei dels altres. És molt difícil controlar-la. Tu això, Peyu, que també ets un home amb poc ego,
0: sí,
1: no? també deus haver notat que una cosa és anar de col·laborador i fer no sé què, i una altra és parir el teu programa,
0: està
1: no?
0: Clar,
1: i tenir clar. I tenir clar què vols explicar i on vols posar l'accent i per què ho fas.
0: Però això més que una qüestió d'ego, vols dir que no és una qüestió també de voler fer un producte molt ben fet i de poder prendre tu les decisions perquè penses que d'aquella manera és la millor manera de fer-ho.
1: Sí, sí, això ho vaig fer des del moment zero, perquè quan vam començar a parir plats bruts amb el Sánchez fa mil anys...
0: Ara ha sigut tu que has tret plats bruts, eh?
1: Sí, però, però el tanco aquí, eh?
0: Va.
1: Perquè estic fent un flashback, molt flashback, saps? O sigui, m'estic quedant molt enrere per dir que ja llavors veies el que es feia de comèdia a l'antiga TV3, te'n recordes,
0: sí,
1: eh? La Televisió de Catalunya se'n deia llavors.
0: Llavors sí.
1: Sí? Ara són números, sigles, ara no saps què cony és, no? És una mena de cosa nova, però és la modernitat, ens hem d'adaptar als nous temps i no passa res. Doncs ja vam dir, què collons, doncs escolta, ens escrivim nosaltres i ens ho fem nosaltres. I des de llavors que gaudeixes d'un poder, perquè això és cert, tens el poder de decisió de què fas i de què no fas, que quan ets un assalariat no tens. I llavors sí, sí, aquí, doncs, tu també personalment creixes, perquè t'has de trencar el cap amb coses que no hauria volgut mai. Ei, que si a mi em deixen triar,
0: sí,
1: trio ser el Brad Pitt i punt, eh?
0: I ja està.
1: O el Bardem, saps? I tenir molts guions a la tauleta, ni tots molt bons...
0: I anar triant.
1: I triar el millor,
2: clar.
1: Això ha de ser... Anava a dir la polla, però no es pot dir.
3: No, no ho diguis.
0: No, no diguis, sí, que es pot dir.
1: El penis.
0: El penis.
1: Anava a dir el... Això ha de ser el penis.
2: Hòstia, però és que el penis ja no és tan ben parit, eh?
1: No, el penis és, no, és més de nen petit.
2: Ja sembla... Sí.
0: El tio tenia
1: una, penis fins que...
0: un familiar molt de missa, diguéssim, que li deia Pipinero.
1: El...
0: Anava amb el metge...
1: El Pipinero, clar. Allò només serveix per pipi...
0: I ja està.
1: Tota la resta és maldat, és pecat.
0: Tens alguna cosa en el tinter que t'hagi quedat... Ara deies, m'agradaria ser el Brad Pitt i que m'arribin guions bons? Doncs, algun projecte que... Hòstia, a mi m'agradaria tirar endavant això.
1: Home, hi ha dos coses ara. Una que estem a punt de... O no, ja estem rodant ja.
0: Sí.
1: Rodant,
0: sí. Mira.
2: Acabes de donar-te que estàs al futur.
1: Que estic en el futur.
2: Bueno, el present. Bueno, és igual. Endavant.
0: Estem a novembre.
1: Estem a novembre. Sí, sí, doncs ja estem rodant, sí, a Escape Room 2, que serà una pel·li bastant brutal, perquè perquè ens l'estem currant i és agosarada. I sobretot hi ha un projecte que em té una mica collonit, no t'ho negaré, que és un monòleg, que dius ja d'entrada, dius, quina mandra, monòleg, no? No? Com a públic, no?
0: Monòleg
1: d'en Joel Joan.
0: Sí.
1: Però que és una cosa molt divertida perquè faig l'oncle Vània, de Chekhov.
0: Sí.
2: Bueno, això sí que fa mandra.
1: Sí. Aquí ja fot més mandra.
3: Sí, això.
1: Però la faig jo sol.
3: Oh, collons.
1: Tota.
0: Una mica com el Terra Baixa de l'Omar, una mica.
1: Una mica com allò, amb una versió que ha fet el Simon Stevens, que és un autor anglès, conjuntament amb l'Andrew Scott i tal, i és un exercici, és un repte, vaja, és un repte perquè fer els 8 personatges tu sol i sense... Bueno, és que no sabem bé com ho faré encara, però bueno, no ve acabant de fer veuetes, no?
0: Això s'estrena 2026.
1: Això s'estrena el febrer, el 16 de febrer del 26.
3: Oh, guanyes, a tocar això.
1: Ja estic estudiant.
0: Sol, les filles no l'ajuden, eh?
1: No, gràcies.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Vinga, Joel, com a defensor del català, jo tinc una paraula, tres definicions. La paraula d'avui és aferra pedres. A, aferra pedres, expressió d'origen mariner que descriu els homes que, beguts, petonejaven les pedres quan arribaven a terra enmig dels deliris. Actualment s'utilitza com a sinònim de borratxo.
2: Aquell l'Esteve és una aferra pedres, sempre em porta més el cap que els peus.
0: B, aferra pedres, peix que s'adhereix fortament a les roques mitjançant una ventosa ventral.
3: Érem a les roques caçant crancs i sense voler-ho vaig acabar pescant una aferra pedres.
0: O, C, aferra pedres, dit de la persona que no gasta, que reté els diners fent fins a un punt ridícul. Garrepa, gasiu.
5: Va fer pagar tot el casament de la filla als consogres. Coguit de Millet era un bon aferra pedres.
0: A, B o C?
1: Les tres. No hi ha dubte. Les tres funcionen perfecte.
0: Sí,
1: la vostra imaginació és tan brutal. Estem parlant d'unes ments tan creatives que les tres punyeteres versions a mi... Jo diria el borratxo. Però...
0: Doncs és el peix.
1: És el peix. És que no en sé... No saps mariner.
0: No saps català, Joan, la veritat.
1: El meu llemosí és molt...
0: No et critiquen a les xarxes? A mi a vegades és com... És que, veio, destrosses el català. I penso sempre... De veritat, jo sóc el problema del català. Sí. De veritat, sóc jo.
1: Sí, perquè parlem amb buenos i fotem el puesto, no?
0: Sí.
1: Però aquest és curiós, per exemple. Aquest és un barbarisme que no s'utilitza en espanyol, en castellà.
2: Puesto. Okay.
0: Puesto.
1: No, o sigui, allò de... Tinc un puesto i... He anat a tal puesto?
0: No.
1: Això és català.
0: Doncs mira, ja ens ho podem quedar.
1: És català
0: ja
1: perquè ells ho diuen...
2: Sí, tio.
1: Exacte.
0: Sí, tio.
3: Jo, de veritat, trobo a faltar la meva àvia dient, quan em donava la raó, des de luego, noi. Des de luego.
0: Des de luego.
3: El des de luego...
2: Però
3: era el límit, eh?
1: No l'accepto. No? Des de luego no. A mi no... Jo no he sentit mai el pe... Jo diu un des de luego.
3: No, t'he dit la meva àvia.
1: T'he dit la teva àvia.
3: És la meva àvia.
1: La teva àvia era del segle, què?
3: 15.
0: Joel, et vindrem a veure al teatre i amb tot el que vagis fent. Gràcies. Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una estona a seure a la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
0: Àlex! Ah, no, espera't, que havíeu de dir alguna cosa vosaltres.
2: No, és que m'has tret la paraula de la boca.
0: Perdó.
2: Dic, veio, avui no parlàvem del dòmino.
3: Encara de rato que no estudiu res del dòmino.
0: És que he vist l'Àlex aquí, et tirat directe.
6: Sóc ràpid.
0: Ara.
6: Ei, què tal?
0: Què has fet? Has anat a jugar al dòmino amb uns avis, no?
6: Dia d'emocions fortes.
0: Bé.
6: Joel Joan i dòmino. És un dia... Agafeu-vos fort.
0: Sí.
6: He anat concretament al casal de l'Ella, no? Per endinsar.
0: A l'Ella, eh?
6: Sí, a l'Ella. Nom de municipi complicat per la gent del Baix Llobregat, perquè hi ha una doble L.
0: Sí.
6: Bueno,
0: tu dius Alella.
6: Sí, bueno.
2: Alleluia.
6: Procuro no dir-ho, per això t'ha destrossat el català.
7: També es diu per aquí o zona, això, Lleïsmes.
0: Sí, Lleïsmes.
6: Sí. Bueno, és que ens ho volem calar tot, els del Baix Llobregat. Bueno,
0: ja està,
6: el cas és que, com, bueno, a mi m'agrada molt el dominó, no? Perquè crec que quan... És com quan... Com quan de petit et diuen que de gran potser...
2: Et menjaràs el micro.
6: Pot ser el que vulguis. És la meva proposta, és performàtica, la secció.
0: Està molt bé. No us fiqueu amb els col·laboradors.
1: No, però,
0: a més a més, només us fiqueu amb l'Àlex.
2: Sí, és veritat. És que
5: bueno,
2: fa molta
5: de riure.
2: A mi em fa molt de riure.
0: Sí, sí. Àlex,
2: Àlex.
6: Us deia que el domino em recorda una mica com quan eres de petit i ja et diuen que de gran pots el que vulguis, però després et fas gran i resulta que t'has de llevar ben d'hora al matí, agafar la Renfe o el transport precari que siguis que fas servir per anar a la feina, que no tens tan clar que t'agradi, no?, aquesta feina. I a poc a poc t'adones que pues, el poder que tens que, per canviar algunes coses no és tan gran com tu creies, no? Perquè t'ha atrapat el sistema d'alguna manera, no?
0: Això és el domino.
6: Espera't, espera't.
3: Jo crec que és una introducció massa llarga, crec,
2: I el
5: no et donarà temps a posar cap tall, Àlex.
3: Àlex, crec que t'has emmerdat,
0: No, no, està bé, jo el segueixo. Deixeu-lo acabar, deixeu-lo que hable.
6: El que volia dir... és que a vegades no saps... no saps el que estàs dient perquè vas a fer una acció i... No, el que volia dir és que almenys al domino pots dir passo i no et descompten l'IRPF.
3: Podria haver sigut l'estiu.
0: És de les introduccions... Espero que les facultats de periodisme i això comunicació...
6: Jo això m'ho escric i m'ho revisen, eh? Ningú m'està parant els peus.
0: No.
6: Sí. Ara no. No, està boig. Bueno, estem tots junts en això, eh?
0: Sí. És veritat, és veritat. I no revisa només aquí, sinó que fins i tot a 3CAT es revisa...
6: Exacte.
0: Tothom ha dit que sí...
3: N'hi ha 3 d'ingressat, eh? 3CAT, vigint això de l'Àlex.
0: Endavant, sisplau.
6: Bueno, aleshores...
0: La secció és que tu vas anar a jugar al domino amb uns avis.
6: Sí, a l'ella. I aleshores em va rebre la Teresa, que és qui organitza els tornejos de dominó. Li vaig preguntar com és l'ambient dels tornejos. Escoltem-ho. I com és l'ambient dels campionats? La gent s'enfada normalment o és tot... Hi ha un ambient de germanor?
8: Sempre hi ha aquella persona que rondina quan no li tires una fitxa. Que no m'has tirat el 2, que m'has tirat el 4. Però normalment passa poc. Som gent... és agradable.
0: Molt bé.
8: La veritat és que és agradable.
6: És agradable. Jo vaig dir, bueno, potser sí, però vaig dir, anem a comprovar-ho, de veritat. Escolteu com és l'ambient real de les partides de domino. Que us ho passeu bé, que no pas jugar, eh?
9: Sí, sí. Home, les dues coses, jugar i passar-lo bé, que això és el bo. I sobretot guanyar. Si guanyes, t'ho passes bé. Si perds...
6: Aquí no, allò de hem vingut a participar, no, eh?
9: No. Aquell senyor sí, eh? Sempre ho diu.
10: Ara veurem. Conya, eh?
6: No sempre esteu de conya.
10: A vegades acabem hòsties aquí.
0: Ah. Sí. Al tanto. Bueno, jo per lo que he anat veient als bars, perquè jo tenia restaurant a casa, quan es juga el domino no pots fer bromes.
1: No, collons, clar que no, és sèrio el domino.
6: Sí, s'emprenya jo, tipus, m'has tirat un 2, perquè ja jugant en parelles.
2: Has de comptar el que té l'altre.
6: Exacte, però a vegades la comunicació amb la parella no...
1: Has sentit aquest clic? El clic que sobre el...
6: Sí. Bueno, jo estava allà, sí.
2: Clar. No té un reporter que va per ell a gravar-li.
1: Ja.
0: És ell mateix que ho fa.
1: No ho sembla.
6: I això, que dèiem que el dominó és bastant sèrio, com dieu, i la Teresa, de fet, em va explicar una norma bastant curiosa que jo desconeixia. Escoltem la norma.
8: Sempre has de tirar la fitxa de la mateixa manera. No pots tirar la fitxa picant.
6: Vale.
8: Perquè això, si tu tires una fitxa, això vol dir que aquell allò t'interessa. I vull dir, això també està prohibit ara. I has de tirar sempre les fitxes amb la mateixa força.
6: Ah, sí, no ho sabia. Això, o sigui, ara està regulat, això.
8: Està regulat.
0: Hòstia, eh?
6: Sí, està regulat.
0: O sigui, si tu de cop i volta tires una fitxa picant i les altres no les has tirat picant...
1: Ah, no, marques...
0: Vol dir que estàs dient alguna cosa al teu company?
6: Ah. Sí, però bueno, ja hem sentit, vull dir, se sent el soroll de fons...
0: Collons, si piquen, tots picaven.
6: Sí. I això, aleshores, com vaig veure que era gent molt experta, vaig decidir doncs, fer que em donessin alguns consells per
0: jugar al domino.
6: Jugar al domino, sí. Aleshores, atents i atentes al que no heu de preguntar mai a una partida de domino per parelles. Escoltem-ho.
11: Com a anècdota, quan jugues un amistós i se sent una persona que no coneixes o algú, i algú et pregunta quantes fitxes agafen, com a anècdota, dius, hòstia, aquí està passant, aquí no anem bé. Clar, és que no en saps massa, saps?
0: No, home, és
6: perquè,
0: com...
6: Perquè
0: tothom sap que són...
6: Es reparteixen totes les fitxes.
0: Ah, sí?
6: 28, clar.
0: Ah, sí?
6: Sí, 7x4, 28.
2: 4x7, 28.
6: Exacte.
0: Sí.
6: I fer aquesta pregunta és una mica com agafar un Rodalies i pregunteu, perdoneu, sabeu si va mort o no? És ben bé que no l'has agafat.
0: No l'has agafat mai. Hòstia, la R3 de Vic està tallada i estarà molt temps tallada, eh?
6: Molts ànims.
2: Veus? Ara has dit una cosa que a mi se me'n fot.
0: Sí? doncs tota la gent d'Osona i el Ripollès i el Vallès,
2: sí.
0: No.
2: No, bueno, no. No.
12: Bueno, però jo també haig de poder-me posicionar.
0: Sí, sí, sí.
2: No. M'està posicionant.
12: No.
0: Àlex, alguna cosa més sobre
6: escalfa,
0: el domino?
6: Escalfa a tota la gent aquesta que agafa el tren i tinc un últim consell definitiu per no jugar al domino. Escoltem-lo.
11: Seria bo que les parelles consolidades de parella,

0: Vens, eh? Ens miràvem jo i la meva xicota pensant, aquests dos es cardaran hòsties aquí.
1: Bueno, a vegades és l'espurna...
0: Sí. Bueno, es fotien uns crits... Però és que, no veus que, com volies que endevinés això si estaves fent no sé què? Unes coses...
2: Són amics.
0: I ja es van divorciar.
3: Ah, vale, vale. Projectes coses, simultàniament, al final.
0: Moltes ganes de jugar al dòmino, gràcies als teus consells, Àlex.
3: A vosaltres.
0: Gràcies per acostar-nos.
4: Bravo, Àlex.

0: Marley, Arnau, no?
1: En efecte, Peyu, Is This Love, de Bob Marley, publicat l'any 1978. Resulta que en Robert Nesta Marley, que és el nom real del músic, era un gran aficionat del dòmino.
2: Ah, sí?
1: I, de fet, és un joc que té una notable popularitat a tota l'illa de Jamaica.
2: Mira, veus, només al final sempre els porros.
3: No,
2: el dòmino,
3: no,
2: tu.
3: El dòmino.
1: Doncs era habitual que Bob Marley hi jugués després dels assajos i durant les jornades d'enregistraments dels seus discos.
2: Mira, ara m'enduré un dòmino de bolos quan anem a actuar i mentre...
4: En Dani li agrada.
2: Aquell rato que no d'allò, amb en Dani, el tècnic, jugarem.
4: Jo he jugat molts cops amb en Dani.
2: I és bo, no?
4: En sap molt, que ho va parir.
3: Us vols picau, amb en Dani? Picau?
4: Cadascú es pica la seva.
2: De veritat.
3: Quin final de programa.
2: Sou com canalla petit, sou.
4: Però la gent riu, eh?
2: Sí, però per la gent què vol? La gent volen... Bueno, és igual.
3: Que els nasses.
2: No em facis parlar. Escoltem Bob Marley i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo!

0: Avui tenim un gos caçador. Un gos coniller. Ah. Es diu Jambo i viu al Vendrell. Mireu-lo.
1: Aviam, en Jambo, que si és maco... Bueno... Oh. Oh.
2: Bones orelles i bona
3: cua.
2: Què és aquesta cua de rata?
0: Què vols dir? No us fiqueu amb el Jambo.
1: Però si
0: tot i que viu al Vendrell.
1: Té la cua més llarga que la pota de darrere.
0: Perquè ara ja no es tallen les cues. Bueno, no. Abans es tallaven les cues però i ara encara, ja no es tallen.
1: Encara que no es talli, la pot tenir d'una mida normal.
2: I tant. Sí.
1: La té massa llarga.
0: Ai, deixeu pobre Jambo.
2: És lleig, aquest cos.
1: D'on dius no que és? Del Vendrell?
0: És del Vendrell. I acostuma a passejar per la platja.
1: Ah.
0: I una cosa que us he de dir és que no li agrada gens ni l'aigua, ni nedar, ni res.
1: No es banya,
0: al
1: mar no s'hi banya.
0: No es banya, res de banyar-se, res de mar.
4: És una mica com un jubilat, no? Va caminant per allà a la sorra.
1: Ja està.
0: En Xavi ens ha dit que en Jambo li encanta perseguir qualsevol mena d'animaló o insecte. En Jambo no ha sortit mai a caçar, però porta l'instint.
1: Ho porten a dins.
2: La sang. Avui la nostra passejada tindrà lloc pels afores de Santillana del Mar.

0: poblet de Cantàbria.
1: Maco.
0: Però encara que es digui Santillana del Mar, estem situats a uns quants quilòmetres de la costa. En Jambo no s'ha de preocupar. Som a 1869 en un ambient rural i agradable on la vida passa a un altre ritme.
2: Santillana del Mar ni és santa, ni és llana, ni tiene mar, diuen.
3: És bo això que has dit ara.
2: Això m'ho ha explicat la meva mare tantes vegades.
3: Ja, ara s'ho estàs dient, m'ho he dit pesada.
2: Hòstia, cada vegada que surt Cantàbria, ni Santillana del Mar, ni santa, ni llana, ni tiene mar. Sí, home, sí.
4: Cada vegada surt la teva mare en el programa. Vull dir.
2: Sí, bueno. És que surt molt a la meva vida. Llavors jo aquí
3: la vas posar,
2: trec una part.
4: Endavant.
2: Bueno, no passa res, vull dir que...
3: Va, un ho diu, un que ha fet un espectacle sobre la seva mare.
2: Exacte,
3: saps?
2: Exacte, exacte.
0: Els habitants de Santillana del Mar, que ni és santa, ni és llana, ni és mar, descobreixen que els turons que el rodegen guarden un dels secrets més antics de la humanitat.
4: Quin és?
0: Aquella zona està plena de coves que l'home modern encara no ha descobert i que han quedat intactes des de fa milers d'anys.
2: Avui passegem el gos pel descobriment de les pintures d'Altamira.
4: Ostres. Ostres. Per fer un programa guapo.
2: Sí.
4: Saps? No hi haurà morts ni res.
2: A part d'en Jambo, avui el passeig serà amb més gent. De fet, serem nosaltres qui acompanyarem un veí del poble, en Modesto Cubillas, durant la seva jornada de caça. En Modesto, ja ho diu el nom, és un humil fabricant de teules que li agrada anar a fer el tomb amb el seu gos i a caçar alguna cosa. Abans hem dit que en Jambo no ha caçat mai, però sí que té un gran instint caçador. Doncs avui acompanyarem en Modesto a caçar. Si et sembla bé, tu fes el fras de Modesto?
3: Ah, prou, sí,
2: vinga,
3: home.
2: De Modesto.
3: Ja em fes de Modesto, eh?
2: Sí.
3: Hola, hola, ¿cómo están, amigos de la Renaissance? Soy Modesto.
2: Però en castellà ho faràs així?
3: És que... No, millor en català.
2: Fes un català.
3: Un de Cantàbria, quin accent és?
2: Aquest segur que no.
3: No, per això.
2: En Modesto es carrega l'escopeta a l'espatlla, agafa el bastó i poca cosa més. Preveu que la sortida sigui curta. A l'hora de dinar ja serà a casa.
5: Tu, Modesto, sí. A veure, no vinguis tard a dinar, tu.
3: No et preocupis, dona, faré una sortida corteta.
5: Sí, corteta. Això ho dius sempre, però no sé com tu fas, però sempre t'enganxes amb qualsevol romeguera.
3: Ja veuràs que avui torno d'hora.
2: Amb la promesa de tornar al cap d'una estona, la passejada d'avui serà més aviat breu. Ens allunyem uns quants quilòmetres del poble i allà, en Modesto, veu un grup de llebres que estan al mig del camp. Dispara, però falla el tret.
4: Ah, coi! Apunta bé, Modesto.
2: Dios. Llavors, quan el seu gos caçador i el nostre Jambo surten disparats a veure si les poden atrapar. El problema és que en Jambo no té experiència i el gos d'en Modesto és un talòs.
3: Dios santa, aquest gos sempre fot el mateix.
2: En Modesto acaba de perdre el gos i de rebot també ha perdut en Jambo, el nostre, tu. Sort en tenim d'un veí que els acaba de veure i ens pot indicar cap on han tirat.
4: Acabo de veure dos gossos caçadors empaitant unes llebres. Un dels gossos és el teu, Modesto.
3: Sí, sí,
4: l'altre no l'he conegut.
3: Cap on han tirat?
4: Mira, cap allà al turó, cap allà, cap a Altamira.
3: Marxo. Aquest meu gos és ben idiota, eh? Sempre es perd.
4: Tu, Modesto, vindràs a la taverna a fer el vermut?
3: No puc, noi, no puc. Li he dit a la meva dona que hi aniré a dinar.
4: Tu, i aquella dona? T'ha tocat aquella dona?
3: Sí.
4: Ja sé de què em parles.
5: Què vols dir?
4: No, collons, normalment em toca a mi.
5: Escolta!
2: Sí que és veritat que és la teva dona,
4: sí,
2: normalment.
4: Normalment em toca a mi, no és pesada.
2: Avui és la d'en Fel.
4: Hòstia, ja patiràs, nano.
2: Arribem fins a un prat. De seguida trobem en Jambo al costat d'un marge. Esbufega de valent després de la persecució. No ha trobat cap llebre.
3: Dios!
2: El gos d'en Modesto no apareix per enlloc, tampoc.
3: Dios! I hem perdut el gos.
2: Sí, i les llebres, tot.
3: Tot.
2: De cop i volta sentim uns lladrucs que surten de darrere d'unes mates. Resulta que hi ha un forat, una petita entrada cap a dins del marge. Segurament la llebre ha buscat refugi aquí dins i el gos s'hi ha fotut de ple. El gos d'en Modesto és bastant més ximple que en Jambo i ara s'ha quedat atrapat entre les dues roques.
3: Aquest meu gos és molt curt.
2: És molt curt.
3: És molt curt. Vull dir, em puc quedar el vostre?
2: No. És que no és nostre, tampoc. És d'una gent.
4: És
2: d'una gent del Vendrell.
4: I és lleig, el nostre.
2: Sí que és molt lleig.
4: Collons, és lleig.
2: En Modesto...
5: No és lleig. Que no és lleig? Quina mania.
2: Tu ho dius en previsió de que la gent no s'enfadi, però el gos és lleig.
5: No, teniu gossofòbia. Gossofòbia.
2: Gossofòbia.
4: Sí. Hi ha gossos que s'han de matar.
2: No, xuriguera, ja està. En Modesto agafa el bastó i comença a netejar l'entrada del forat. Un cop ha pogut apartar les bardisses, en Modesto s'adona que aquell forat no és un cau de conills. Més aviat és l'entrada d'una cova. Els habitants de la zona ja estan acostumats a aquesta mena de grutes subterrànies. La muntanya n'és plena, però a en Modesto li ha fet gràcia descobrir una nova entrada. Encuriosit, decideix entrar una mica més, a veure què hi troba.
3: Ara, vols dir? Vols dir? No sé si hauria de fer-ho, eh? Vull dir, la meva senyora m'està esperant per dinar.
2: Entra.
3: I també m'agradaria fer el vermut amb la colla.
4: Va, tira cap a dintre la cova.
3: Bueno, sí, bueno.
4: Passa cap a dintre.
3: Cuita-la, què? Torrai, que ets solter. Vull dir, però aquella meva dona és una bruixa.
5: Pobre. Què passa aquí?
4: Jo ja t'he avisat,
2: La dona és una bruixa quan la dona, l'únic que ha demanat, és que arribi a l'hora de dinar, del dinar que ha preparat ella, eh?
5: Ja està! Ja està!
4: Ara ho entreu vosaltres.
2: Finalment, en Modesto decideix entrar-hi. És llavors quan descobreix que la cova és més llarga del que s'hauria imaginat. Cada cop es va fent més fosc i ja no sap on trepitja.
3: Tu, marxem, que jo tinc por, eh?
2: Sí, sí, té raó. Sense anar equipat amb cap llum de carbur, és millor sortir de la cova. Abans de sortir, però, fa una altra troballa interessant. Ossos d'animals.
3: Dios! Ossos d'animals!
2: Sí, en Modesto coneix un home, un ric burgès, que és paleontòleg aficionat, que col·lecciona aquesta mena de coses estranyes. Llavors, en Modesto creu que li pot interessar la troballa, no? El millor serà anar-lo a veure. Desfem tot el camí per anar a la casa d'aquest senyor.
1: A veure, Modesto, on dius que has trobat tots aquests ossos?
3: A prop del poble, senyor, al turó d'Altamira.
1: Ara mateix agafem el material per excavar i m'ho ensenyes.
3: Bueno.
2: El senyor Marcelino Sanz, de Sautuola, és un apassionat de les ciències naturals i la prehistòria. Com que és ben milionari, es passa el dia viatjant i estudiant sobre el tema. El senyor Marcelino està obsessionat amb qualsevol cosa que pugui desenterrar i classificar.
3: Sap què passa, senyor Marcelino? Que jo hauria d'anar tirant cap a casa, que la meva dona m'espera per dinar.
1: No, res de dinar! No tenim temps per perdre! Això pot ser un gran descobriment!
2: El passeig d'avui serà un anar i venir, de la cova cap al poble, i del poble cap a la cova. Sort que en Jambo és llest i ja es coneix el camí.
3: Val, d'acord. Li mostro on és l'entrada de la cova, però jo després foto el camp, que si no...
1: Ja ho veurem. Tingues en compte que algú m'haurà d'aguantar el llum mentre investi.
3: I la meva dona em matarà, eh? I em puc imaginar l'esbroncada.
5: Quines hores d'arribar són aquestes? El bistec ja està ben fred, no vol res?
3: Perdona, reina, perdona, però és que hem fet una troballa molt important. Estàvem amb el senyor Marcelino excavant.
5: Sí, excavant, excavant, a la taverna estaves.
3: No.
5: Que no, que, a veure, com ho ha dit el Xuri, que estaves a la taverna.
4: Bueno,
5: tia, sí, abans de venir cap a casa, apa, cap a la taverna.
3: Quin xivato de dròpol. però al final no hi he anat. Amb el senyor Marcelino hem trobat uns ossos. Ell diu que poden ser importants.
5: Importants, uns ossos, i a sobre m'arriba ben borratxo, tu.
2: Després de la troballa inicial i després d'endur-se una esbroncada per part de la seva dona, en Modesto es retira de la història.
3: Oh, collons.
2: A partir d'ara és el senyor Marcelino Sanz de Sautuola qui lidera l'exploració de la cova. És un home tan apassionat que ens costa seguir-li el ritme. Es passa el sant dia dins la gruta, explorant i netejant i ordenant meticulosament cada fragment d'os i cada material que li sembla important.
1: Mentalitat científica, senyors. No s'han de deixar perdre i endur per l'emoció del moment.
4: Emoció? Emoció?
1: Sí.
4: Quina emoció, si només són pedres. I a més aquí fot una calor de Maria Santíssima.
2: En Marcelino ha contractat uns quants homes del poble perquè l'ajudin a fer les tasques més dures. De moment, no han trobat gran cosa.
1: Els meus ajudants i jo estem molt il·lusionats.
4: Molt, molt, molt. Ui, ui, és de por la il·lusió que portem a sobre. Si no fos pels 4 duros que m'han promès, ja faria estona que seria al bar, jo.
2: La gruta és molt llarga, però algunes parts són estretes i el sostre és baix. És bastant claustrofòbic. Per seguretat, deixarem en Jambo lligat a fora. Tot i ser una mica perillós, en una de les entrades cap a la cova, el senyor Marcelino ha cregut oportú que la Maria, la seva filla de 5 anyets, els acompanyés.
6: Papa, papa, papa! Mira, mira, he trobat un altre os animal!
1: Bona feina, Maria! Deixa-la aquí amb la resta.
6: No, papa, papa, i aquesta pala per què serveix?
4: Senyor Marcelino, senyor, sí. Podria dir-li a la seva filla que deixi de tocar els pebrots, sisplau? Ostres. No, és molt passadet, aquesta nena. Doneu-li una flauta i que toqui.
2: Ja està bé. Ja està bé que algú els hi pari els peus a la canalla, que ja, no? I que no s'aguanten, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira, els teus, però els dels altres, són inaguantables, eh?
4: És que els hi deixen passar tot, eh? Sí.
2: En un punt de la jornada, la Maria s'està avorrint i decideix agafar un llum de carbur i endinsar-se dins la gruta pel seu compte.
4: Mal es quedarà. Aquesta nena es quedarà mal. Ai,
1: ai. Maria, porta't bé!
2: De cop i volta, la Maria diu una frase que passarà als anals de la història.
6: Papa, papa, mira! Bous! Pous pintats a la paret, papa!
1: Què ha dit? Tu l'has sentit bé?
4: Aquesta nena està com un bull. Mare, diu que aquí dintre hi ha bous.
6: Que sí, de debò, que hi ha bous pintats a la paret, papa, que és veritat, t'ho juro, mira!
2: Efectivament, la petita Maria té raó. acaba de descobrir una secció de la cova que està plena de pintures que representen animals. Bous, cavalls, cérvols, cabres, també figures humanes i símbols abstractes. Després d'un primer examen, el senyor Marcelino està convençut que allò són pintures rupestres fetes per l'home prehistòric. La petita Maria acaba de descobrir les pintures de la cova d'Altamira, que tenen una antiguitat d'entre 35.000 i 13.000 anys. Un dels exemples més clars i destacats de l'art rupestre del Paleolític a Europa. Per nosaltres i pel nostre amic Jambo, el passeig s'ha acabat. Però a en Marcelino li queda molta feina per fer. Feina de despatx, sobretot. En Marcelino mourà cel i terra perquè els experts francesos vinguin fins a Altamira per certificar la troballa. Es passa dies tancat al seu despatx cartejant-se amb la comunitat antropològica. En Marcelino sap de sobres que els científics francesos són tancats i difícils de convèncer, però no s'espera aquella resposta tan negativa. La societat científica de finals de 1800 no podia admetre que l'home prehistòric tingués aquesta capacitat creativa. Collons, ho han d'haver fet els prehistòrics, això. Això està massa ben fet. Que jo hi he anat i tu mires i tan ben fet no està,
7: No.
2: Ja us ho dic ara.
7: Jo per això no hi he anat.
2: A més, són totes el sostre que has de mirar amunt. No. És de molt mal mirar. No hi aneu. No hi aneu?
7: Mira.
2: A més, és una rèplica, eh? Ara ja no pots entrar a la cova normal.
7: Ah, no?
2: No, perquè es veu que als anys 90, amb les visites, ho van estar a punt d'aixafar tot.
4: És que ja no quedarà res.
7: És que és un món de veritat.
2: Si vas a Altamira, és com anar a PortAventura. És tot cartró pedra. Han fet una reproducció i et diuen, mira, això era
7: I fan danses del Carib?
2: Però... No, això no. Això...
7: Bueno, que has dit que era com PortAventura.
2: No, tampoc hi ha quillos sense samarreta, en principi. Li neguen que les pintures siguin tan antigues amb en Marcelino. Li diuen alguns companys, l'acusen fins i tot de farsant i de mentider, tu.
1: Com pot ser que els experts sigueu tan tancats?
8: Estimat amic, sé que haver trobat aquestes troballes li fa molta il·lusió.
1: És un expert arrogant, de fet.
7: Sí.
8: Però aquests dibuixos a la paret estan fets pels pastors de la regió. Com a molt, tindran 200 anys.
2: Això és el que li diuen la resta d'experts, que aquells dibuixos han sigut fets pels pastors de la regió. Alguns fins i tot diuen que ha sigut ell mateix qui els ha dibuixat.
8: Deixi-ho córrer i dediqui el temps a alguna cosa de més utilitat. Al camp de la prehistòria li va una mica gran.
2: Collons de francesos,
7: eh? Sí.
2: Malparits. Sí. En Marcelino Sanz de Sautuola no farà cas als que fins ara eren els seus amics. Publicarà diversos escrits sobre el tema i defensarà la seva teoria fins al final dels seus dies. Malauradament, però, morirà sense haver tingut el reconeixement merescut. Les coves d'Altamira es faran famoses anys més tard.
5: I el Jambo? El Jambo està bé? S'ha perdut dins la cova?
2: En Jambo...
7: Està bé, aquesta pregunta.
5: Perquè entres una cova però, i no saps si pots sortir.
7: Però hem deixat en Modesto bastant abandonat,
2: Sí, sí que és veritat.
4: És el bar.
5: Que en Modesto... pensaves que eres el prota?
2: Sí. Perdoneu, però...
4: De cop i volta, doncs no. Desapareix de la història.
2: El que va descobrir realment les coves d'Altamira va ser en Modesto anant a caçar amb el seu gos.
4: Veus?
5: Sí.
4: I hi ha hagut un moment que has dit desapareix de la història, pobre home.
2: Llavors el protagonista passa a ser en Marcelino, que el pobre home es mor també, sense que li reconeguin que allò són pintures prehistòriques.
4: Sí.
2: I al final, aquí els quartos, l'ha fet el govern de Cantàbria i poca més gent. Vull dir que no.
4: I en Carbonell, no hi té res a veure.
2: No ho sé. Suposo sí que hi...
5: I el Jambo.
2: Segur. El Jambo, el gos.
5: És veritat.
2: En Jambo s'ha portat molt bé i està perfectament...
4: Molt bé!
2: Avui el passeig ja ha sigut fàcil i sense cap perill. Hem patit una mica al principi quan en Jambo ha sortit disparat darrere la llebre. Però és que precisament així va ser com es va descobrir la cova, amb el pobre Modesto intentant atrapar el seu gos de caça. Gràcies a una llebre i a un gos caçador maldestre, es van descobrir una de les pintures prehistòriques més importants de tot el món.
7: El gos i la llebre. I en Modesto?
2: Ai,
7: pobre Modesto.
2: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
9: I en el vostre esperit.
10: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat

0: Són les 6.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Itàlia proposa suspendre l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. La Casa Blanca atribueix la situació a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. Brussel·les ofereix reforçar el suport a les autoritats espanyoles amb l'enviament d'agents del Frontex a Ceuta. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments afectats es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. A partir del 4 d'agost hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France i Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga aquest divendres. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada tingui poc seguiment. Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El Festival Grec de Barcelona tanca la 50a edició amb prop de 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. El Festival d'Arts Escèniques de referència abaixarà el taló aquest divendres amb la companyia xinesa Tao Dance Theater i amb les entrades exaurides.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça per marxar cedit a l'Ajax. Tot això el dia que l'equip blaugrana jugarà un amistós davant el Birmingham. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona. En canvi, el Barça, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai Basket.
1: I pel que fa al temps, esperem un dia de sol i calor aquest divendres amb alguna novetat durant la tarda quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts a l'antena de 3CAT Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
3: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
4: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
5: Más de cuatro horas.
4: ¿Cómo estás?
5: Muy mal. Yo, dos.
4: ¿Dos horas?
5: Sí.
3: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
3: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
3: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació a una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
3: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
1: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declari l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta. La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica. Ignasi Abad.
9: El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol surt del pas negant cap relació entre el que està passant a Ceuta i la recent visita de Pedro Sánchez a Algèria, un país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent. Segons apunta José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, la monarquia alauita utilitza la migració com a eina de pressió.
6: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonarias de fondos públicos para la represión de las migraciones.
9: A més de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, segons apunta aquest expert a Catalunya Ràdio, com ara la recent regularització migratòria a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
1: Itàlia proposa tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ho ha plantejat en un missatge a la xarxa X en què afirma que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre les paraules de Tajani que considera pròpies de la demagogia partidista. Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i la gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per la seva banda, la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques, diu, d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
1: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. De fet, Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta pel risc d'incendi. La temperatura màxima registrada aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. També han superat els 40 graus ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur i Alcarràs. Les temperatures continuen sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc a nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantenen tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions abans de sortir de casa. Són declaracions a 3Cat Info.
12: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. I al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena des que va començar l'incendi. L'objectiu d'aquesta nit és refredar del tot els punts calents per evitar possibles revifades aquest divendres. València, Alba Barbosa.
13: Aquest dijous han pogut tornar a casa els veïns de 9 municipis, prop de 3.000 persones, però l'incendi encara no està estabilitzat, tot i que l'evolució és positiva. Els bombers han assegurat el 70% del perímetre i el flanc oest, el que els preocupava, l'han pogut consolidar. Ho explicava Fernando Quindelán, cap de l'operatiu.
14: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
15: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
13: A Suevar, un municipi dins de la Serra d'Espadà, és un dels 9 on aquest dijous els veïns han pogut tornar a casa. La Maria és una d'elles i recordava que aquesta ha estat la segona evacuació per foc en només 3 setmanes.
16: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no en tenia perquè teníem que anar-se'n si no hi havia res allà. Jo sóc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes. O sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
13: Encara queden 5.200 veïns desallotjats. No hi ha risc que hi hagi grans reproduccions de l'incendi que ha afectat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
0: El temps.
1: La previsió amb Dani Ramírez.
17: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguen aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar uns aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
1: Parlem ara de transports i de viatges, perquè aquest divendres serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres. I també coincidint en l'operació sortida, aquest divendres hi ha vaga Renfe. L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical, que és minoritari. Volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual.
0: 3CAT Info.
1: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
18: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
1: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I el BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
19: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
1: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Gens ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un jutjat a Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona que aquest dimarts va morir al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció que el jutge va denegar. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia s'ha celebrat a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
20: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
1: I de Barcelona anem a les comarques de Girona, perquè han decretat presó sense fiança un detingut per haver agredit sexualment un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, aquest cap de setmana. L'investigat era amic de la família de la víctima i el jutjat de Santa Coloma de Farners considera que l'hauria atacat mentre dormia. Girona, Maria Rovira.
21: Segons recull la interlocutòria, l'agressió va passar a la matinada del 25 de juliol en un domicili de Sant Hilari Sacalm, quan l'home hauria atacat el menor mentre dormia en una habitació. El jutge subratlla que, tot i que l'arrestat ha negat els fets en seu judicial, hi ha suficients indicis per considerar-lo indiciàriament responsable del delicte i acordar el seu ingrés a presó, tal com han sol·licitat tant la Fiscalia com l'acusació particular. Després de l'atac el mateix dissabte, la víctima es va visitar el metge i el forense. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós dilluns a Sant Hilari Sacalm el mateix, i ahir va passar a disposició de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. El Festival Grec de Barcelona ha tancat l'edició del seu 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Marta Vives.
22: Dels 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents de la ciutat, un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat a així de satisfeta.
23: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
22: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Herr, Hofesch Schächter o Wagner Moura, que aquesta nit ha presentat la seva versió d'Ibsen al Lliure i aquest divendres hi torna. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupa en part...
24: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
22: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
1: De les arts escèniques passem al cinema, perquè el sector espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira. Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules en títols com Celda 211, La isla mínima o El guardián invisible. També al teatre i la televisió se'l recorden el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia d'un instante, a partir del llibre de Javier Cercas sobre el cop d'estat del 1981. El van nominar 4 Goyes més per El bon patró i una quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetzee. Així en parlava a Catalunya Ràdio.
25: Tiene una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
1: La desconocida de Gaby Ibáñez es el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta es sometrà a una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hi han hagut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Mitchell. El tècnic el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador, que estaven endarrerint l'acord, han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham, al St. Andrews Stadium i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup i Stensna, un dels porters, ha parlat. Diu que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
0: 3CAT Info.
2: Dos apunts més en futbol. El Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que va jugar al Tenerife la temporada passada. Aquest divendres, l'equip de Ferran Costa juga un nou amistós contra l'Inter Escaldes Andorra. Pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloni.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
2: D'altra banda, i segons ha pogut saber 3CAT Info, Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La seleccionadora espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora Andrea Fuentes, que també és catalana i que ha valorat positivament el nivell de l'equip amb què arriba a l'europeu.
5: Arribem en un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10... Clar, t'aproves al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
0: Són 2:15.

0: Repassem ara les principals informacions que hem destacat, que estem destacant a l'antena de 3cat.info. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta i Pedro Sánchez s'hi desplaçarà aquest divendres. Les autoritats marroquines han començat a utilitzar gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones que encara hi ha a l'entorn de la frontera. Milers de migrants han entrat nedant a Ceuta des del Marroc els últims dies. El PP vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la declaració d'emergència nacional, la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera. Són demandes semblants a les de Vox, mentre que Sumar ha apostat per reforçar l'acollida i ha rebutjat les devolucions de migrants. Presó sense fiança per l'home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Els ajuntaments d'aquestes comarques afectades es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. A partir d'ara, i entre altres informacions, us explicarem que el govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis. L'OTAN i la Unió Europea condemnen la caiguda d'un míssil rus en territori polonès que ha deixat un cràter de 10 metres de diàmetre en una zona deshabitada. El primer ministre de Polònia diu que no hi ha raons per pensar que anava dirigit contra el seu país. Rússia ha atacat massivament amb míssils i drons diverses ciutats ucraïneses i almenys una desena de morts. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal reobrirà al públic aquest estiu, després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. El projecte es farà en 5 anys i preveu consolidar l'edifici, restaurar-ne els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monument fundat l'any 809. Pel que fa als esports, Francesc.
1: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats. Aquest divendres, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estadi del Barça per marxar cedit a l'Ajax. També aquest divendres, el Barça jugarà un amistós contra el Birmingham.
0: I el temps, dia de sol i calor aquest divendres, amb alguna novetat durant la tarda, quan s'esperen alguns ruixats o tronades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones es notarà una lleugera refrescada de 2 a 5 graus menys. Les màximes seran molt elevades, entre 35 i 41 graus a l'interior i al voltant dels 33 graus a la costa. Com us dèiem, i ara ho ampliem, el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. El president espanyol Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma aquest divendres acompanyat del ministre Grande Marlaska. El Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No, no és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
0: El Partit Popular vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol el passat mes d'abril. En un missatge a la xarxa X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, afirma que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que, diu, regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre. Sobre la resposta a la crisi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez que declarin l'emergència nacional. Des del govern espanyol han argumentat que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Feijóo també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit abans que el govern espanyol l'anunciés i el tancament de la frontera. En un vídeo publicat a les xarxes, el líder popular ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
0: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, ha apostat perquè reforci l'acollida a Ceuta i ha rebutjat les devolucions de migrants. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3CAT Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
10: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
11: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord.

0: de l'operació immobiliària en 20 milions d'euros que destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
1: Ni oficina ni habitatge. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
2: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
1: Abans de l'anunci, la direcció del PP havia evitat entrar en la polèmica. Miguel Tellado.
3: Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad.
1: I el ministre Óscar López, a les xarxes socials, ha acusat Ayuso de posar-se a un pis gratuït sense donar explicacions i decidir vendre'l perquè, diu, l'han enxampat. I ha exigit que s'informi sobre l'expedient de compra de l'àtic de luxe, una demanda que també fa seva Més Madrid. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda quatre immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació.
0: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Per la seva banda, el grup municipal del PSC Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Girona, Maria Rovira.
4: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
0: Continuem en clau política. L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3Cat Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
5: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política al que és un alleugiment personal.
0: L'agència tributària haurà de continuar investigant Rodríguez Zapatero, la seva dona, les seves filles i Julio Martínez, el propietari de l'empresa on l'expresident feia de consultor. Ho ha decidit el jutge Calama, que indaga sobre presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El magistrat descarta la petició de l'agència que al·legava en un escrit que hi podia haver duplicitats entre la investigació administrativa i la penal i remarcava que no és lògic que òrgans judicials i administratius investiguin els mateixos fets. Dimecres, el mateix jutge va autoritzar la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, les seves filles i la seva secretària Gertrudis Alcázar. Segons la UDEF, Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Temps ara per la informació internacional. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
7: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
0: De moment, Rússia no ha mencionat l'incident. El Kremlin assegura que els bombardejos massius contra Kiev i altres ciutats ucraïneses de les últimes hores estaven dirigits contra objectius militars. El balanç de morts puja a una desena, Moscou, Cristina Solias.
8: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat de moment sobre aquest incident. Ara bé, és habitual que quan ho acaben fent sigui per negar cap responsabilitat. Un silenci que també podria ser estratègic per evitar fer més gros un atac contra el territori d'un estat membre de l'OTAN. En les últimes hores, Rússia ha llançat 280 drons i 70 míssils contra les ciutats ucraïneses. Volodomir

0: Zelensky valora que han pogut abatre el 90% dels drons, però lamenta que els míssils russos són el malson de les seves defenses.
1: La balística continua sent una amenaça cruel i dolorosa i només ens podrem protegir amb el suport dels socis. Treballem amb ells perquè Ucraïna continuï rebent els recursos necessaris per a la defensa.
0: Rússia ha tornat a llançar un atac massiu contra Ucraïna dos dies després que Zelensky parlés amb Trump de la possibilitat que Ucraïna obtingui la llicència per fabricar el sistema nord-americà antimíssils Patriot.
2: Continuem parlant de conflictes bèl·lics. La Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci, dimecres, a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat l'atac, que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. De fet, el ministre d'Exteriors de l'Iran ha dit aquest dijous que Egipte és un país amic i la seva seguretat és molt important per la República Islàmica. Els rebels del Iemen també s'han desmarcat de l'atac contra el port de Damietta. Els hutis, per cert, denuncien que l'Aràbia Saudita prepara una escalada bèl·lica integral contra les seves posicions i prometen represàlies si això passa. Precisament la monarquia àrab ha anunciat avui la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic. Una aliança en la que participen una quinzena de països, entre els quals hi ha Kuwait, Bahrain, Qatar, el Pakistan, Jordània i el govern reconegut internacionalment del Iemen.
3: El temps.
2: La previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
4: La temperatura de moment es manté, podria pujar més al cap de setmana, i aquesta tarda hi ha prevista alguna tempesta on descarreguin aquests ruixats, bàsicament Pirineu i Prepirineu, podria baixar la temperatura 2, 4 o 5 graus. Es notarà, evidentment, qui rep la pluja o la tempesta, i fins i tot si cau una mica de pedra o calamarsa, doncs es nota la refrescada. Si cau granís, calamarsa pot baixar 8, 10, 12 graus la temperatura. Els ruixats no han de ser generals, afectarien aquesta tarda fins al vespre punts del Pirineu i Prepirineu, no descarta alguna gotellada a ponent, algun xàfec que pugui arribar també cap al Matarranya, a la Terra Alta, a la zona dels ports. En general, dia de sol i calor, màximes a l'interior novament de 35 a 40 graus, puntualment 41 graus, la ciutat de Lleida, la zona de Fraga, la Conca de Tremp, podrien superar doncs, aquests 40-41 graus, però després, respecte a les últimes hores, amb aquests ruixats previstos, si es produeixen, notarem una mica de davallada. Tenim avís de calor aquesta tarda a la zona de Ponent, però també calor nocturna de matinada a la zona de Lleida, la Noguera, també a la Vall d'Aran, punts a les Terres de l'Ebre, del Priorat i del Baix Camp. Llocs de l'interior no baixin dels 22-23 graus. Llocs del litoral on no baixin dels 25 o 27, aquí, a més, agreujada la calor per la xafogó, la humitat elevada. El cap de setmana pot fer més calor, tardes amb algun ruixadet, possiblement dilluns baixi la temperatura i tinguem alguna tempesta una mica més abundant.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i ha desestimat el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem. La Fiscalia Provincial de Barcelona encara manté oberta una investigació per possibles delictes d'odi contra el Albiol arran de les declaracions que va fer abans i després del desallotjament de l'antic institut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava entre Palamós i Mont-ras i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. En paral·lel i en col·laboració amb els agents rurals, han intensificat els controls de pescadors furtius. Palamós, Fèlix Martín.
6: Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. Algunes les van posar tot just divendres, però les han foradat i enfonsat de forma intencionada. La policia té clar qui hi ha al darrere, ha concretat des de Palamós l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
7: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia, és un fet que hem començat a investigar i bueno, començarem a treballar-ho una miqueta en profunditat perquè ens preocupa i ens ocupa aquesta situació.
6: I pel que fa a la pesca recreativa, els controls dels últims 4 anys tenen resultats. Han permès reduir a la meitat la presència de furtius, ho ha concretat el subdirector general de Política Marítima, Joan Illa.
8: Les dades el que ens mostren és que hi ha hagut una reducció. De fet, abans de començar, els estudis científics que hi havien ens donaven estimacions de potser fins al 20% de gent sense llicència, però realment el que es veu és que s'ha reduït aquests anys fins a un 10% de mitjana al llarg de l'any.
6: A més del litoral, també es fan controls per detectar la presència de pescadors furtius en rius, llacs i pantans.
2: Del litoral anem a la muntanya. El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3 milions i mig d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
9: Les primeres actuacions, previstes per a principis d'agost, consistiran a instal·lar mesures de seguretat i protecció que permetran recuperar les visites al temple mentre avancen les obres de restauració. Actualment, l'església està tancada per risc de despreniments a les voltes. El projecte té un pressupost estimat de 3 milions i mig d'euros i un calendari d'execució d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre l'estat de conservació del monument. Joaquim Borràs, director general de Patrimoni Cultural.
10: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
9: El full de ruta inclou estudis previs, la consolidació estructural de l'edifici, actuacions per combatre les humitats, la restauració d'elements artístics i arqueològics, així com també la creació d'un recorregut museogràfic per posar en valor tot aquest conjunt, fundat l'any 809 i considerat un dels primers monestirs medievals de la Catalunya comtal.
2: L'artista targarí Josep Minguell serà l'encarregat de pintar un fresc per al Museu Benozzo Gozzoli, un dels grans artistes del Renaixement. Minguell és un dels pocs artistes especialista en pintura mural al fresc i té obra arreu del món. Lleida, Júlia Albacar.
11: El fresc decorarà una de les parets del museu dedicat a Gozzoli a Castelfiorentino, a la Toscana. Dialogarà amb les creacions d'este gran i prolífic mestre muralista del Renaixement, una fita que Minguell viu amb respecte.
12: Posar-me cara a cara amb el gran pintor Gozzoli em fa por. Em fa terror, m'espanta. I bé, aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada.
11: El mural de 9 metres quadrats representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una visió gairebé inèdita.
12: El mateix Gozzoli es va autorretratar a la Capella Medici entre els savis, però quasi bé ningú s'ha autorretratat en el seu treball, en la seva feina de pintor de frescos. Aquest és el meu repte.
11: Minguell l'ha començat a pintar al seu estudi de Tàrrega i d'aquí uns mesos viatjarà cap a Castelfiorentino. L'any passat Minguell ja va pintar un altre fresc en esta mateixa ciutat toscana que el 2027 s'exhibirà a Catalunya.
2: Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en aquest sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats, que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
13: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i al paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
2: El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, creador de videojocs d'èxit internacional com Gris o Neva.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: En surt aquest dijous a la tarda al centre comercial Mataró Park per un atracament en què que els Mossos investiguen. Segons informen fonts policials, cap a 6:45 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria d'aquest centre comercial. Diversos testimonis han explicat que un grup d'homes encaputxats ha trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies que estaven exposades. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3Cat Info.
14: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
2: Els presumptes lladres han marxat del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos han acordonat la zona i també els accessos i de moment no confirmen cap detenció. I breument us expliquem també que un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Seny al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la 9a víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
3: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
15: La UEFA ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Aquesta proposta sotmetrà una votació el proper 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros. Ja hem tingut les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'Esports i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió. Les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030 a Espanya, Portugal i el Marroc.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir a Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà al partit del que el Barça jugarà aquest divendres davant el Birmingham. El partit es disputarà al Sant Andreu Stadium a 9:45 del vespre i en directe a Catalunya Ràdio. A l'entrenament d'aquest dijous, Rafinha i Balde han fet part de la sessió amb el grup. Un altre dels porters blaugrana convocats a Sant George Park, Stetsna, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
16: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
15: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. L'ens federatiu ha notificat al Barça aquesta obertura i properament li comunicarà quin termini té per poder fer al·legacions.
3: 3Cat Info.
15: Dos apunts més en futbol. El Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant. I el Sabadell ha fitxat també un davanter. És l'uruguaià de 25 anys, Gastón Valles, que ha jugat al Tenerife i també té passat a l'Espanyol. Aquest divendres l'equip de Ferran Costa jugarà contra l'Inter Escaldes Andorra. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Això ha dit el jugador maresmenc en un vídeo publicat pel Club Badaloní.
17: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa. una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
15: Ricky Rubio complirà la seva sisena temporada a la penya, repartida en dues etapes. D'altra banda, i segons ha pogut saber 3cat Info, el Toko Shengelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Munic. Norris deixa el club blaugrana després de tan sols una temporada. I des d'aquest divendres i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna. La selecció espanyola de natació artística comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seleccionadora, la catalana Andrea Fuentes.
18: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 20 graus a la Bisbal d'Empordà, 23 a Constantí, 26 graus al barri del Raval de Barcelona. Avui és l'últim dia del mes de juliol i això, per molts, és sinònim de vacances. Per tant, tenim operació sortida. Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles han de sortir de l'àrea de Barcelona aquest últim cap de setmana de juliol, o aquest primer cap de setmana d'agost, segons com es miri, tot i que és curiós perquè Trànsit espera una mobilitat inferior a la del cap de setmana passat, quan hi va haver-hi molta a les carreteres. Per tant, molta prudència. On s'espera també molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el 31 de juliol de l'any passat. I per acabar-ho de rematar, no us volem desanimar, però avui hi ha vaga de Renfe. És veritat que la convoca un sindicat minoritari, el Sindicat Ferroviari Intersindical, i les seves protestes no tenen l'afectació que tenen altres protestes quan les impulsen sindicats majoritaris, però bàsicament aquesta vaga és per denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa evidentment provoca que faci molta calor, i és important tenir en compte que la vaga és a tot, és a Rodalies, és a mitjana i llarga distància, és a l'alta velocitat, per tant, atenció amb això, tot i que en principi el que ens diu és que, com que és un sindicat minoritari, no s'hauria de notar en excés. I pel que fa al temps, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Com serà aquest divendres? Què ens expliques?
1: Bé, doncs molt calorós. De fet, des d'aquest punt de vista no varia gaire doncs l'aspecte, el titular meteorològic, aquesta calor intensa de canícula, de temperatures entre els 35 a 40 graus, però sí que hem de dir que, almenys en quant a números, en quant a xifres, baixen una mica els termòmetres entre 2-3 graus, sobretot a l'interior. A la costa no, però a l'interior sí. Per tant, avui potser és més difícil arribar als 40. Podrà haver-hi algun, però no serà com ahir, que van haver-hi almenys 9 a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, es va arribar als 41. Bé, a més, esperem una jornada amb temps una mica més insegur. De fet, ja comencem en presència d'alguns núvols. Hi ha hagut alguns petits ruixats cap a l'Aran. De fet, avui a la Vall d'Aran s'esperava una nit tropical amb valors com ahir superiors als 20 graus i la presència d'aquests ruixats ja han fet baixar una mica el termòmetre amb valors una mica més acceptables, tot i així mínimes a Viella de 18 graus. Per tant, una tendència a que es perdin alguns graus amb la possibilitat d'aquests ruixats, sobretot al Pirineu, potser als ports i localment amb alguna petita tempesta. De fet, guanyant una mica més de terreny, sobretot especialment a la tarda.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Arran d'aquesta calor es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Per tant, una vegada més, prudència, sobretot de cara a aquest cap de setmana. En canvi, l'incendi del País Valencià, la Vall d'Uixó, els bombers han estabilitzat un 70% del perímetre. Per tant, el panorama és notablement millor que ara fa uns dies. En canvi, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot perquè ahir feia molt de vent i això va complicar molt la feina dels bombers. I a França, a les últimes hores, els bombers han dit que les últimes 24 hores han estat les primeres una mica optimistes, han fet servir aquesta expressió, una mica optimistes, a l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Els incendis que continuen sent una de les prioritats informatives de les últimes hores, però ara mateix el tema el tenim a Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada de milers de persones procedents del Marroc. Es calcula que aquest dijous, només aquest dijous, un miler de persones han entrat a Ceuta de manera irregular i que acumulades doncs poden ser tranquil·lament bastantes perquè han estat més de 200 o 300 per dia en aquesta setmana. Algunes han arribat a Ceuta nedant, com sentíem ara mateix, d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa Ceuta del Marroc. És important destacar que 18 persones s'han deixat la vida fent aquest trajecte.
4: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia.
0: És el que deia el president de Ceuta demanant la qualificació d'emergència nacional, per tant que el Ministeri de l'Interior se'n faci càrrec. Des del govern espanyol han dit que això legalment no és possible. Tot i així, Pedro Sánchez ahir va anunciar que avui viatja justament a Ceuta per visitar les instal·lacions i també per veure com es fan aquestes feines de gestió d'aquesta arribada de persones. De portes en fora, a banda d'enviar-hi l'exèrcit, el govern espanyol ha esquivat i ha evitat fer cap retret al Marroc o de sospitar en públic de la passivitat de les autoritats de la frontera. De fet, tot el contrari. Els dos executius, l'espanyol i el marroquí, han parlat de reforçar la coordinació per intentar controlar més la frontera sense entrar en gaires detalls o sense entrar en cap detall de què vol dir això exactament.
5: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos i la Unió Europea.
0: En el terreny polític, evidentment, la dreta i l'extrema dreta hi socaven pas. Sentíem Alberto Núñez Feijóo responsabilitzant el govern espanyol d'aquest episodi, que recorda un de semblant d'ara fa 4 anys. Avui en parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb calma per saber què ha passat exactament, què pot passar a partir d'ara. En parlem amb la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Ho farem aquí a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio d'aquí una mica més d'una hora, d'aquí una hora i mitja aproximadament. D'altra banda, tenim una altra notícia de la nit.
6: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Francament, no està del tot clar si Hamas o Israel han aprovat aquest pla, tot i que la Junta per la Pau, aquell organisme una mica estrany que es va inventar el president dels Estats Units, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. També és veritat que l'agència France Press aquesta mateixa nit ha citat dos responsables de la milícia islamista que confirmen l'acord, si bé no els anomena pel nom, i per tant hi ha alguns dubtes al voltant d'aquesta qüestió. N'anirem tenint més detalls a les pròximes hores, com també n'anirem tenint més detalls, esperem, de l'escàndol de la FIFA que es va fent gros, gros i gros.
7: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer, it's part of a democràtic...
0: És només una proposta, és només una oferta, és el que s'ha escarrassat a dir la FIFA les últimes hores al voltant d'aquesta idea de donar entrada a inversors privats a l'organització i, per tant, al Mundial. La UEFA, l'organització europea, que forma part de la FIFA, ha confirmat que hi està radicalment en contra i, de fet, ha parlat de boicotejar el Mundial, el masculí i el femení, i el Mundialet de clubs. Avui també en parlarem a l'Àgora amb el Mal Merchant, que sempre és interessant sentir-lo quan es tracta de números i de futbol, i parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Un dia que també ens farem ressò d'una denúncia que ens ha arribat al programa i que us avancem a aquesta hora. Municipis limítrofs del Vendrell, com Roda de Barà, per exemple, han vist com la brossa dels seus contenidors han augmentat i molt, perquè resulta que els habitants del Vendrell diuen no volen la recollida porta a porta i el que fan és deixar-hi la brossa. Avui ho explicarem d'aquí uns minuts. I encara una notícia de les últimes hores, aquesta de l'àmbit cultural. S'han sabut els nominats als Premis Mercury, que premien els artistes del Regne Unit, i trobem entre els nominats el nou disc de Paul McCartney, el Sweat, Olivia Dean, però hi ha una certa polèmica perquè no hi ha cap nominació pel West End Girl de Lily Allen.

0: Benvinguts a aquest divendres, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la Sònia Andoz, la Marta Monforte, el Marc Bataller i el Pere Rossinyol, però, de moment...

0: A les 7 i 9 minuts ens actualitzem amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tancada.
2: La frontera de Melilla per la irrupció de milers d'immigrants a Ceuta nedant des de les platges marroquines. El govern espanyol ha mobilitzat l'exèrcit per donar suport als cossos policials de la zona per evitar incidents derivats del fet que la majoria no porten ni roba, ni diners, ni menjar.
0: Emergència nacional.
3: Ceuta, desbordada per la llau humana, ha demanat al govern espanyol que es declari l'emergència nacional, com també exigeix el PP. Però Pedro Sánchez ha recordat que no es pot activar aquest mecanisme pels fluxos migratoris.
4: Hi ha una quinzena de víctimes que han perdut la vida ofegades. Rashid Sbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, recorda que l'entrada per mar provoca moltes morts.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: El Marroc ha fet servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar les persones concentrades que intenten entrar a Espanya.
0: I el motiu?
3: El govern de Ceuta vincula aquesta situació a la sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant.
0: Bones intencions.
4: El govern espanyol i el del Marroc han acordat implementar mesures pel retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat els últims dies per l'espigó del Tarajal, però sense cap més concreció. Això ho apunten diversos mitjans de fonts d'interior després que el ministre Marlaska ha mantingut contacte amb el seu homòleg marroquí.
0: Sobre el terreny.
2: Justament, Pedro Sánchez viatjarà avui a Ceuta per abordar la crisi migratòria acompanyat del ministre Grande Marlaska.
3: Per la seva banda, el Partit Popular relaciona la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
6: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijóo, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
7: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello tenemos que recuperar el control ya.
6: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora.
4: Itàlia ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador d'Itàlia per demanar explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
2: Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Grande Marlaska recórrer als efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i gestió de les fronteres exteriors de la Unió Europea.
3: I la Casa Blanca atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Ajudes milionàries.
4: Les que rep el Marroc per part de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera. Però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica fa que Ceuta i Melilla siguin molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord de l'Àfrica.
0: Ignasi Abad.
8: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
9: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
8: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns desarmats, els altres de retirada.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
3: L'acord s'ha assolit a la Junta de Pau creada després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja. El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executaran fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelí es retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització.
4: Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. En un minutet arribarem a un quart de vuit, l'àtic de la discòrdia.
2: L'endemà de fer-se pública la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, el govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Espera recaptar 20 milions d'euros que, diuen, es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
3: Un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. No servirà com a oficina ni com a pis perquè el govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la Comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
1: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Operació sortida.
4: Avui serà el dia de més afluència de l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui. L'empresa ha decretat serveis mínims, però espera que l'aturada sigui poc seguida.
0: Albert Durant.
11: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. Mentrestant, i coincidint amb aquesta operació sortida, avui també hi ha vaga de Renfe. L'aturada l'ha convocada el sindicat ferroviari intersindical. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a Rodalies durant les hores punta, de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La resta de la jornada seran del 33%. A la llarga distància i a l'alta velocitat hi circularà un 73% de l'oferta habitual. Albert Durant, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 d'agost.
2: Atenció a tots els que teniu un vol a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, dimarts que ve, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament. És l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres.
0: Radar intel·ligent.
3: Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil mentre condueixen i no portar el cinturó de seguretat.
4: L'aparell està ara en període de proves i entre en servei a partir del nou Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
0: Marta Vallès.
12: Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars que treballen amb intel·ligència artificial. Unes proves que s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 dies més a la P7 a la Roca. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual. Pot captar si un conductor porta el mòbil damunt les cames.
13: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores, però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
12: Aquests nous radars amb intel·ligència artificial es desplegaran a partir del pròxim Pla de Seguretat Viària. Des de la Roca del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Bon pronòstic.
2: A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, després que els bombers aconseguissin estabilitzar el 70% del perímetre, els efectius han estat tota la nit refredant el terreny per evitar que revifin els punts calents.
3: Encara hi ha 5.200 persones desallotjades, però de mica en mica es van aixecar les ordres d'evacuació. El foc ha cremat fins ara més de 9.600 hectàrees.
0: València, Alba Barbosa.
14: L'evolució del foc és positiva i els bombers no preveuen que hi pugui haver grans reproduccions. Més de la meitat del perímetre ja el tenen assegurat i els veïns de 9 municipis han pogut tornar a casa aquest dijous, tot i que encara en queden més de 5.000 de desallotjats. Fernando Quindelán, cap de l'operatiu, també valorava que han pogut consolidar el flanc esquerre, que és el front que els preocupava.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio. incendio, esos perímetros.
16: De manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
14: Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aixecat.
4: L'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila, considerat el més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez.
17: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: I un dia més, en alerta.
3: Per l'episodi de calor, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç del país. Ahir els termòmetres van arribar als 41 graus a Lleida i s'espera que la calorada continuï de cara al cap de setmana.
0: Oriol Pujador.
18: I és per això que els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en 350 municipis del país. Són una quarantena menys que ahir perquè s'espera que els termòmetres no s'enfilin tant, però també es mantindran tancats els 7 espais naturals que estaven ahir. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una nova crida a la prudència.
19: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i per tant hem d'anar amb molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
18: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acusació particular.
4: És el cas plantejat els alcaldes afectats per l'incendi de l'Anoia a principis de juliol, després que el jutge enviés ahir a presó el presumpte autor del foc. L'home de 58 anys està acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el del Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
20: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim.
21: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny, i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal.
4: Diversos testimonis el van veure llançar objectes encesos des del cotxe.
0: 7:21, i ho dèiem abans, ho avancem avui en aquest programa. Atenció amb el porta a porta polèmic al Vendrell.
3: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un dia. El motiu? Els habitants del Vendrell, que no volen el porta a porta.
4: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb una afectada i també amb l'alcalde de Roda de Barà. I, mentrestant, més defensa.
3: Per la contractació de la filla de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, com a agent de la policia local. Ara són els serveis jurídics de l'Ajuntament els que defensen en un comunicat un procés de selecció.
0: Maria Rovira.
22: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també a i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més de 2.000 euros.
4: En menjar, en concret, cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar. És la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només al darrere de Navarra, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. En canvi, cau el consum a bars i restaurants. Luis Planas, ministre d'Agricultura.
23: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
3: Això en un escenari en què els preus segueixen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, tres dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
0: Massa calor també pels musclos.
4: La calor provoca la mort de mig milió de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre, el 20% de la collita d'enguany. Això suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros i es tem que les altes temperatures també afectin la cria.
0: 7 i 23 minuts, anem ara amb els esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia.
0: Conflicte obert.
5: El futbol mundial, la UEFA, ha anunciat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. La FIFA ha volgut aclarir la seva proposta i culpa els mitjans de comunicació de no haver-la explicat bé. Aquesta proposta se sotmetrà a una votació el pròxim 19 de setembre i les federacions s'hi poden oposar, però la FIFA ha comunicat que qui voti a favor rebrà uns 40 milions d'euros.
0: Avui en parlarem d'aquest escàndol de la FIFA a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però mentrestant, Ricard, sortida.
5: La de Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest matí l'estaix de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. El Barça pagarà el 90% de la fitxa del porter, però Hansi Flick considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. El jugador, en principi, no hauria de ser el partit que el Barça jugarà avui a 3:15 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa. Als entrenaments d'ahir, Rafinha i Balde van fer part de la sessió amb el grup i un altre dels porters blaugranes convocats a St. George's Park, Stensne, creu que la Champions no és l'objectiu principal.
6: No crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
0: Expedientat.
5: El Barça, per la denúncia de l'Atlètic de Madrid per haver negociat amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena del club matalasser. Ricky Rubio, d'altra banda, ha arribat a un acord per seguir un any més a la penya. Toko Shengeli, en canvi, pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i fitxar pel Dubai Basket, equip entrenat per Xavi Pascual. I des d'avui i fins dimecres es disputarà l'Europeu de Natació Artística a París. El campionat comptarà de nou amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats a la competició, ja que la Federació Internacional ha aixecat totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics i bèl·lics entre el país i Ucraïna.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 15 de gener del 2013.
15: I el número de la sort, el...
2: 1.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
24: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14159265359 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I arribarem a 7:45 d'aquest matí de divendres amb un dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia, una altra vaga.
27: Biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics.
28: És una vergonya gran, eh? El pobre.
29: Maria Canyes, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
30: Portaveu baixa, eh?
29: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
30: Bé,
29: no
30: això és molt bé, Maria Calles. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries... Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
29: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
30: Ella parla fort.
29: És que ella parla fort. Bueno, perquè sóc la bibliotecària.
30: Vale, d'acord.
29: Per cert, aquí
31: ja està fent vaga, d'altra banda.
29: Joel, que vas venir a buscar fa 3 mesos l'últim llibre de l'Albert Espinosa i encara no l'has tornat.
1: Ah, sí? Llegeixes els llibres d'Albert Espinosa?
30: Bueno, és un...
1: L'Albert en una biblioteca... Imagina't, Albert Espinosa en una biblioteca.
30: Era per un amic, no era per mi. Era,
29: sí, mira.
30: Era per un amic que està passant un mal moment.
29: És que bueno, ja està bé, no? De veritat, cal. Bueno. Mira, si no tornes al llibre et parteixo les cames.
30: D'acord. Bueno, doncs ja... Què és aquest soroll?
29: Ha vingut Albert Espinosa a fer una presentació.
8: És que pica...
29: Amb la seva cama.
8: De cama a terra.
1: Ara, Maria, calles, perdoni.
29: Un altre vídeo us expulso, eh? Bueno, són normals.
30: Bona, perdona.
29: Bueno, doncs com
1: Maria, calles, que només li volia preguntar en què consistirà la vaga.
29: Doncs com deia, tenim previstes diverses accions, no? Sí. Per exemple, no canviarem els diaris de la biblioteca, de manera que quan els avis vinguin a llegir-lo, doncs es trobaran cada dia el mateix. Eh?
30: Home, això no és molt lleig.
29: Del seu,
30: és
29: molt lleig.
9: Bueno, també et diré que hi ha molts que no s'enteraran, eh?
30: No, la majoria no.
29: Després el que farem és una vaga de tos.
1: Una vaga de tos, és una vaga de tos.
29: Cada dia, durant una hora, mentre la gent estigui estudiant o llegint, tossirem tota l'estona.
30: Hòstia, això em molesta molt. Sí. Jo quan estudiava, això és el que més em desconcentrava.
29: No et pots concentrar, clar. Prova de llegir alguna cosa, Joel, a veure.
30: A veure, per exemple, doncs ara estic llegint això. Ai, merda, he perdut el fil. Sí, sí, la tos realment no et permet llegir.
1: Clar, la gent, sí, jo m'acabo enfadant sempre. La gent que té molta tos...
30: Sí. Bueno, i el teatre, és que...
1: I el teatre.
30: En general, la gent que tos...
8: La gent que riu també,
1: la gent que té tos.
30: Jo recordo molt,
1: i la gent que té un accident petit a la ronda de dalt, a mi em fa enfadar molt. Ai,
30: sisplau. Sí, però això ja és culpa de la gent que la va dissenyar sense com es diu allò?
1: Sí, però tu ja
30: sense ho saps. Voral.
1: Tu ja saps que la ronda de dalt no té vorals. Per tant, no tinguis un accident.
30: Clar, és que la gent és poc previsora amb això.
29: Acabat.
30: Silenci, sisplau.
0: 2:15.

0: Molt bon dia de nou. Avui Ceuta és el tema del dia. Totes les mirades estan posades a la ciutat i en la crisi migratòria de les últimes hores. Des de les autoritats de Ceuta diuen que estan absolutament desbordades, que els serveis d'atenció a les persones migrants també ho estan, després que només ahir aproximadament un miler de persones, o potser fins i tot més, arribés a Ceuta procedents bàsicament del Marroc, alguns d'ells nedant, però també alguns caminant. El govern espanyol ja hi ha mobilitzat l'exèrcit i ha tancat la frontera amb Melilla. Una quinzena de persones. És veritat que han perdut la vida ofegades en aquesta zona. 18 persones és l'últim balanç. Ceuta ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que això no es pot fer, que l'emergència nacional no es pot activar pels fluxos migratoris. Ceuta, mentrestant, ho vincula a la sentència del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. També fonts diplomàtiques dels dos governs, l'espanyol i el marroquí, apunten en la mateixa direcció. Avui, Pedro Sánchez, com dèiem, serà a Ceuta. La situació, però, mentrestant, ja ha saltat el debat polític.
1: Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas com Marruecos i la Unió Europea.
0: Aquest serà un dels temes del dia. També, evidentment, no ens oblidem dels incendis. Bon pronòstic per l'incendi del País Valencià, mentre a Catalunya es manté el risc molt alt o extrem a un terç del país.
2: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia Emma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Avui també posarem el focus al porta a porta, la recollida porta a porta d'escombraries del Vendrell. Els municipis del costat es queixen que hi ha veïns que no ho fan i el que fan és omplir-los els contenidors amb ells, els veïns del Vendrell. Roda de Barà i Calafell, els veïns d'altres municipis. Roda de Barà i Calafell, per exemple, diuen que han recollit fins a 5 tones més de brossa extra. Avui en parlarem. Tot això avui, 31 de juliol, dia d'operació sortida, on més activitat s'espera és a l'aeroport del Prat. Hi haurà més vols fins i tot que el 30 de juliol de l'any passat. Avui també hi ha vaga de Renfe, convocada per un sindicat minoritari, la Intersindical. Denuncien avaries en els sistemes de climatització dels trens. No hauria de tenir una gran afectació, però alerta perquè es tracta d'una vaga que afecta tots els trens, des de Rodalies fins a la llarga distància, incloent l'alta velocitat. I els esports, Ricard Isidro.
3: La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA mentre es mantingui la proposta de permetre la inversió privada en la gestió d'esdeveniments com el Mundial. Marc-André Ter Stegen marxarà avui cap a Amsterdam per formalitzar la seva sessió a l'Ajax. Per tant, no jugarà l'amistós d'avui contra el Birmingham. I Ricky Rubio seguirà una temporada més amb el Joventut, mentre que Toko Shengelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça.
0: Ens falta el temps. Jofre Genoé, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs comencem aquest divendres amb la presència de més núvols, aquesta xafogor intensa a tota la façana litoral i amb temperatures que de nou han sigut tòrrides puntualment a la costa i molts valors tropicals a l'interior. Tot i així han baixat una mica cap al Pirineu i també en alguns sectors de la Catalunya central. Avui esperem que la calor torni a ser protagonista amb temperatures que arribaran entre els 35 i 40 en molts indrets de l'interior. Potser ja sigui més difícil arribar als 40 i sobretot superar-los. Per tant, perdem alguns grauets, malgrat aquesta calor intensa que anirà acompanyada de més presència de núvols i el que dèiem amb alguns petits ruixats, sobretot a l'àrea del Pirineu, potser al voltant dels ports, preferent més a la tarda que no pas aquest matí, però se'n poden produir alguns i a més localment amb alguna petita tempesta. La calor està garantida el cap de setmana, tot i que amb valors doncs potser un pèl més baixos dels que vam tenir ahir.
0: I ens falta també la mobilitat a aquesta hora, també fer-hi un cop d'ull amb la Maria Fernández Noguera. Maria, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs avui que hi ha vaga a Renfe al matí en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%. I des de Renfe ens diuen que s'estan complint aquests serveis mínims. Hi ha diversos retards a la xarxa ferroviària, com per exemple el de l'AVE que ha sortit de Figueres cap a Madrid, que va mitja hora tard. Havia de passar per Sants a 7:45, però no ho farà fins a passats 3:15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques la Plana Picamoixons per una incidència operativa.
0: Gràcies, Maria. I les carreteres, Mariluz García, bon dia.
6: Bon dia, doncs algunes aturades molt puntuals. A l'AP7, lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C58 a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i les rondes de Barcelona amb algunes petites aturades en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz.
6: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol i Sònia Andolf. De moment... Comencem a fer el repàs als diaris, com sempre a aquesta hora, amb les portades i les opinions destacades. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, la crisi migratòria de Ceuta, tot a les portades.
8: Doncs sí, el País parla de col·lapse a la frontera i defineix la situació com un repte humanitari i diplomàtic.
9: El Mundo, en la seva editorial, diu que la crisi migratòria ha enxampat l'executiu de Sánchez sense efectius, amb només 15 policies i 40 guàrdies civils custodien la frontera.
8: La Razón parla d'un mal govern que arriba tard i a l'ABC el periodista Ignacio Camacho va un pas més enllà i diu que aquest estiu, amb totes les seves crisis, està marcant el final de la legislatura.
9: I un altre tema que omple les columnes d'opinió és el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso. La Vanguardia defineix com a magnànim l'anunci de la Comunitat de Madrid de vendre l'immoble per ajudar víctimes dels incendis.
8: El Mundo, columnista David Mejía, desconfia de la versió oficial de la comunitat i literalment diu que no es vol imaginar com serà la veritat si una regió com un pressupost com el de Madrid necessita vendre un pis per finançar la reconstrucció d'una comarca.
9: I al Punt Avui, el periodista Xavi Sala Puig també dedica la seva columna a les polèmiques d'Ayuso i compara la presidenta madrilenya amb l'alcaldessa de Ripoll. Totes dues han protagonitzat els titulars aquests darrers dies amb temes dubtosos per l'opinió pública.
8: I un últim apunt. La FIFA i la privatització del Mundial tampoc s'escapen de les pàgines d'opinió. El País diu que Infantino ha provocat un terratèmol polític internacional que pot trencar les relacions entre la Federació Internacional i l'Europea.
0: Continuem el repàs a la premsa amb notícies que hem trobat a la premsa digital, en aquest cas. La repassem amb el Pau Bertrolli i la Sílvia Comet. Goig sense alegria. No es pot cobrar un premi de 35.000 euros de l'ONCE.
9: Sí, és el cas de la Carmen, de 79 anys, que ja pensava destinar el premi a fer un viatge per Portugal. La sorpresa va ser descobrir que el seu nom apareix al registre d'autoprohibició dels Jocs d'Atzar. El seu marit, que va morir fa un any, la va inscriure el 2012 sense permís i sense que ell en tingués constància. Ara la dona lluita als tribunals perquè es declari nula la inscripció i així poder cobrar el premi. Ho llegim al HuffPost.
0: Classes de natació per 10.000 nens a les costes de Gaza.
10: Les platges del centre de Gaza s'han convertit en una escola improvisada de natació que aspira a ensenyar a nedar 10.000 nens en els pròxims mesos. La idea és de l'Imad Tantish, entrenador i coordinador de la iniciativa. El projecte ja compta amb més de 50 monitors de natació i té capacitat per ensenyar a nedar 2.500 nens i nenes cada mes. La majoria dels infants que hi assisteixen són víctimes de guerra i també supervivents de les zones costaneres. Ho llegim a La Razón.
0: Finlàndia i reobre el debat sobre l'edat ideal per començar a conduir.
9: I ho fa a conseqüència d'una conductora de 17 anys que ha estat enxampada a 155 km per hora en una carretera limitada a 100. El cas ha cobrat especial rellevància perquè s'ha produït poc després que el país hagi endurit la normativa respecte als menors d'edat que es treuen el carnet. Finlàndia és dels pocs països europeus on els joves de 17 anys poden conduir si obtenen un permís d'excepció que es concedeix quan s'acrediten dificultats per desplaçar-se als estudis o a la feina o a una activitat esportiva habitual. El país s'ha donat de l'augment dels menors implicats en sinistres i ha introduït recentment una prohibició, que és que no puguin conduir entre les 12 de la nit i les 5 del matí. Ho llegim al País.
0: I es confirmen les sospites. El túnel del Cadí està entre els peatges més cars de tot Espanya.
10: És el segon peatge més car per quilòmetre. Travessar la infraestructura costa 14,56 euros per un recorregut de 30 quilòmetres, un preu que equival a 0,49 euros el quilòmetre. Una xifra que només superen els túnels d'Archanda a Bilbao, amb un cost de 0,51 euros el quilòmetre. Per darrere hi apareix el túnel de Vallvidrera amb una tarifa de 0,131 euros per quilòmetre en el tram més car. Les xifres són de l'últim informe d'Automobilistes Europeus Associats i ho recull el diari de Girona.

0: francesos Le Figaro o Le Monde, fins al nord-americà Wall Street Journal, passant, entre molts d'altres, pel Guardian britànic. A l'edició digital del New York Times és el principal tema de portada, amb vídeo inclòs de centenars de joves arribant a les platges de Ceuta. I al Corriere della Sera destaquen el titular principal de la portada, la petició de Giorgia Meloni, que ha demanat tancar l'espai Schengen amb Espanya, amb l'argument que la immigració irregular és un perill per a la seguretat nacional.
1: El Wall Street Journal explica que Elon Musk prepara el terreny perquè Tesla i SpaceX es fusionin. Per ara són dues empreses independents, però Musk, que és propietari de totes dues, tindria la intenció d'ajuntar-les. I per aplanar el camí a aquesta fusió, hauria demanat als executius de Tesla que comencin a mirar com poden deixar part el negoci que tenen a la Xina, segons explica el diari. De moment, Elon Musk ha desmentit aquestes informacions, però la notícia ha aixecat polseguera en el món econòmic. Mentrestant, Cinco Días destaca que la gran banca polvoritza els seus rècords i guanya un 18% més en el primer semestre de l'any. I és que les cinc principals entitats, el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell i Banc Inter, han sumat uns guanys de 19.800 milions d'euros entre gener i juny. A Expansión, llegim que Naturgy ha iniciat a contrarrellotge negociacions amb diversos subministradors mundials per esquivar el gas rus, que suposa el 20% del subministrament a Espanya. Ja fa més d'un any que la Unió Europea va endurir el bloqueig energètic a Rússia, prohibint importacions de petroli i de gas. En el cas del cru ja s'aplica, però pel que fa al gas, l'embargament comercial serà del tot efectiu a partir de l'1 de gener del 2027.
2: Quatre minuts i arribarem a tres quarts de vuit. La premsa esportiva, Ricard Isidro.
3: Mundo Deportivo, entrevista a Fermín López el dia que el Barça juga un amistós contra el Birmingham. El migcampista o davanter, segons convingui, creu que estan llestos per la Champions i Joan Puquí el considera una arma letal a l'atac. Xavi Ortuño, subdirector de l'esport, critica la iniciativa de la FIFA de crear una empresa que gestioni els esdeveniments com el Mundial. Ortuño diu que el dia que la pilota rodi pels dividends i no pel joc, el producte perdrà tot allò que li dona valor. I el periòdico Fermín de la Calle compara la utilitat dels planters del Barça i el Madrid. Mentre els blaugranes formen jugadors per ser determinants del primer equip amb un tipus de joc molt determinat, com seria el cas de Fermín López, el Madrid crea jugadors per després ser venuts per fitxar galàctics. De la Calle diu això després que el Club Blanc hagi rebut 226 milions amb la venda de jugadors formats a la fàbrica.
2: I després de la premsa esportiva, la premsa del cor, Carlos Sant Andrés.
4: Doncs avui, en plena onada de calor, farem que de cara al cap de setmana la temperatura pugi encara una miqueta més. I és que fa unes hores es publicava la nova edició del rànquing Personality Media, que, entre altres coses, tria per votació popular quins són els famosos més sexis de l'estiu. Segons el criteri de gairebé 4.000 entrevistats, la reina i el rei de la bellesa de la temporada estival són Ana de Armas i Maxi Iglesias. Al top femení trobem en segona posició la cantant Edurne i amb el bronze l'actriu Kira Miró, mentre que el trio masculí el completen el supermodel català Andrés Belencoso i l'actor Martinyó Ribas. Si aquest cap de setmana us els trobeu a la piscina o superant una terrasseta, intenteu trobar-li algun defecte. Potser són els més guapos de l'estiu, però recordeu que també són ben humans, com nosaltres.
5: Catalunya Ràdio. Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
6: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
11: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Vinga, Mireia Isar, molt bon dia.
16: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
16: Doncs el multiinstrumentista Bill Berry, un dels fundadors de REM.

0: Va ser bateria de la banda fins als anys 90, fa 68 anys, i ara fa de ramader. M'ha servit d'excusa per aquesta cançó, perquè entre terratrèmols i incendis, no, lliga bastant.
1: I tant.
0: Dos músics més, Fatboy Slim en fa 5 menys, 63, i el cantant de The Corrs, Jim Corr, 62. Passem a la gran pantalla, l'actriu Geraldine Chaplin, filla de Charles Chaplin, avui arriba als 82, i Wesley Snipes, conegut sobretot per interpretar Blade,

0: del Caçavampirs de Marvel en fa 64. També bufa espelmes avui la famosa i controvertida autora de Harry Potter, J.K. Rowling, 61, i el cuiner basc Juan María Arzak, que en fa 64. No sé si es fa ell el pastís.
1: Segur que sí.
0: T'estem,
1: segur que
0: no?
1: Sí. Sí, el santoral.
0: Avui, últim dia de juliol, és Sant Ignasi de Loyola, però també agafa paper i boli Sant Germà, Benigne, Godefrit, Firmus i Dionís. I crec que ara que començo vacances em quedo amb aquest últim.
1: Dionís, no?
0: Sí.
1: Sí, Mireia. I repassem ara mateix, com cada dia que es torna, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Soc l'Eva Portell, de la llibreria La Gralla de Granollers, i aquest estiu vull recomanar Setembre Negre, de Sandro Veronesi. Un home als 60 anys rememora la seva adolescència a l'estiu del 72 a la Toscana. Són unes vacances marcades per dies de platja, Jocs Olímpics i el primer amor, però també per l'engany i la pèrdua de la innocència. El recomanaria a aquells lectors que els agraden les històries personals, però que alhora són un retrat d'una època, i sobretot els amants de la bona literatura italiana.
1: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la sèrie Rivales.
3: Està basada en fet real sobre el despietat món de la televisió a Anglaterra a finals dels 80, principis dels 90. Se centra en la rivalitat entre un aristòcrata carismàtic, que a més és un polític conservador, i un lord, que és un implacable magnat de la televisió regional. Les seves disputes també arrosseguen els periodistes que treballen amb ells. Traïcions, enveges, matrimonis en crisi, afers amorosos i lluites de poder fan un còctel molt divertit i amb una ambientació i música dels 80 fantàstica. Per si no n'hi hagués prou, el malvat protagonista l'interpreta el gran David Tennant. Té dues temporades i és a Disney Plus.
1: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
6: Más de 4 horas.
5: ¿Cómo estás?
6: Muy mal.
7: Llevamos 30 cadáveres en este 2026. Solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4.
8: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo la política internacional como moneda de cambio para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
9: L'ati comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera.
10: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste.
11: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros.
12: Les motivacions que aporten una persona a que la foca al bosc no te les expliques des del seny.
1: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb la Mireia Isard. Utilització.
0: Acció d'utilitzar, servir-se d'algú o alguna cosa. L'arribada de persones migrants de manera massiva a Ceuta torna a obrir el debat sobre la gestió de les fronteres a Europa. Mentre els dirigents es discuteixen pels termes i mesures que cal prendre, centenars de joves i famílies desesperançades són utilitzats com a mecanisme de pressió entre països o partits.
1: Contundència.
0: Qualitat de contundent, que actua amb decisió i valentia. És el que li falta molts cops a la justícia quan ha de decidir mesures de protecció per a dones que estan patint violència de gènere. S'ha sabut ara que en l'últim crim masclista la fiscalia havia demanat una ordre per protegir els menors i una alternativa d'habitatge per a la dona. El jutge ho va desestimar.
1: Plantada.
0: Acció de plantar, deixar, abandonar algú. Això és el que ha dit que farà la UEFA davant els plans del president de la FIFA d'obrir a inversors privats competicions com el Mundial. L'organisme europeu avisa que donarà suport al boicot a les competicions del màxim organisme del futbol mundial si Infantino tira endavant el seu projecte.
1: Posa-m'hi ara 3 xifres amb el mal presseguer. 18.
13: Són els migrants morts quan intentaven entrar nedant a Ceuta. Així ho han confirmat les forces de seguretat. Després de tancar la frontera entre Melilla i el Marroc, Pedro Sánchez viatjarà avui amb Grande Marlaska per gestionar la situació. Mentrestant, el govern italià estudia suspendre l'acord Schengen amb Espanya.
1: 20 milions.
13: Són els euros que el govern de la Comunitat de Madrid destinarà a reparar els danys causats pels incendis. L'origen d'aquests diners es trobarà a les vendes dels immobles residencials que el govern d'Ayuso utilitzava com a oficina sense llicència. Entre les propietats a la venda hi ha l'àtic de Chamberí amb què va esclatar la polèmica.
1: 35.
13: Són els morts pel terratrèmol que hi va haver dimarts al Japó. La magnitud va ser de 7,1. Els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota les runes d'un centre comercial. També hi ha centenars de ferits i més de 9.000 persones que segueixen en centres d'evacuació enmig d'una onada de calor extrema.
1: I les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera, si veu un trofeu daurat dels que es concedeixen per mèrits esportius, és una copa de més de 3 metres d'alçada i hi ha gent que s'hi acosta per fer-hi fotos.
3: És un trofeu, sí, però no vol ser un premi, tot el contrari. Està situat al Folly Square de Nova York i és una burla contra Donald Trump per la gestió de la crisi amb l'Iran. Hi ha aparegut de la nit al dia i es tracta de l'última instal·lació satírica del col·lectiu artístic Secret Handshake. Aquest trofeu denúncia ja havia aparegut abans a Washington. A través d'un comunicat, el moviment artístic convida la població a acostar-se al monument i participa en la protesta.
1: Segona imatge. Hi podem veure tres ossos, un de gran i dos de més petitons. Podria ser una mare i dos cadells que es mouen tranquil·lament entre la vegetació d'un bosc.
3: Són tres exemplars, dos bru al Pirineu català. Escenes com aquesta són al centre d'una proposta que guanya força a Europa, el turisme de naturalesa que inclou l'observació d'ossos, segons publica el periòdico. L'os bru es va començar a recuperar la serralada als anys 90 i la convivència amb els plantígrads ha generat algunes tensions amb la població de la Vall d'Aran o el Pallars Sobirà. Tot i això, cada cop més persones s'acosten al Pirineu per observar aquesta espècie en el seu hàbitat.
1: I la tercera imatge del dia ens arriba des d'Alemanya, un país que per cert ha anunciat que vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. En aquesta imatge, la fotografia del dia, hi veiem una estació de metro, la de la línia 8 d'Alexanderplatz, a Berlín, a les tanques publicitàries, a totes, nois vestits amb uniforme militar. Berlín, Jordi Regàs, de què va tot això?
14: Alemanya necessita 80.000 reclutes més si vol assolir els objectius que el govern s'ha posat pel 2030. Ja fa mesos que el canceller i tots els ministres sacsegen amb força el fantasma de la por d'una invasió russa, però de moment els voluntaris són pocs. Abans de reintroduir el servei militar obligatori, que tindria un alt cost electoral, el govern mira de seduir els més joves, i per això la publicitat al metro i a les estacions de tren. El missatge, la mili és una passada i et paguen un bon sou.
1: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit a Ceuta i tanca la frontera amb Melilla.
15: Ceuta, desbordada per l'allau humana, ha demanat al govern espanyol que declari l'emergència nacional, però Pedro Sánchez recorda que no es pot activar pels fluxos migratoris. Més d'una quinzena de persones han perdut la vida ofegades. Rashid Esbihi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
7: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
1: Ceuta ho vincula a la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nadant.
16: Avui s'hi desplacen Pedro Sánchez i Grande Marlaska. El govern espanyol i el del Marroc haurien acordat mesures pel retorn el més aviat possible dels migrants, sense concreció. Itàlia demana tancar l'espai Schengen amb Espanya.
1: La Comunitat de Madrid fa marxa enrere amb l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
15: El govern madrileny ha decidit posar-lo a la venda juntament amb 4 immobles més. Esperen recaptar 20 milions d'euros que diuen que es destinaran a la reconstrucció de les zones cremades pels incendis.
1: I avui és dia d'operació sortida.
16: Avui es preveu que sigui el dia de més afluència de l'operació sortida de l'estiu a l'aeroport del Prat. Mentrestant, un sindicat minoritari de Renfe ha convocat vaga per avui.
1: Tenim encara risc d'incendis molt alt, però bon pronòstic a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià.
15: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre, però encara hi ha 5.200 persones desallotjades. D'altra banda, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi a Madrid i Àvila.
1: I el que dèiem, es manté el risc d'incendi molt alt o extrem a un terç de Catalunya.
16: Ahir es van arribar als 41 graus a Lleida. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Molta vigilància en qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
1: Us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, Roda de Barà i Calafell recullen fins a 5 tones més de brossa extra pel porta-porta del Vendrell.
15: La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Els municipis veïns del Vendrell ja han demanat prendre mesures.
1: El Teatre Grec tanca l'edició del 50 aniversari del Festival Grec amb 143.000 espectadors.
16: I un 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades.
18: Bon dia, doncs continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures que ens han dut una nova matinada de valors tropicals a gran part del país i fins i tot aquests valors tòrrids més de manera puntual a la costa central i sobretot cap a les Terres de l'Ebre i alguns sectors de la costa. Bé, avui esperem que la calor torni a ser protagonista. Continuem amb aquests valors de plena canícula per sobre del que seria habitual, tot i que podem perdre alguns graus. De fet, s'esperen 2, 3, 4 graus menys que ahir a l'interior, no pas a la costa, que no varien gaire els termòmetres i amb molta xafogor. Serà més més difícil, per tant, arribar als 40, o en tot cas de manera molt més puntual, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I serà una jornada amb més presència de núvols, sobretot més a la tarda que al matí, tot i que aquest matí ja n'hi ha alguns. De fet, hi ha hagut aquesta matina algun ruixadet cap a l'Alt Pirineu, i esperem doncs que el risc de ruixats i nuvolades augmenti al llarg del dia i sobretot a la tarda, que en el Pirineu o a la zona dels ports fins i tot podria haver-hi alguna petita tempesta. Al llarg d'aquest cap de setmana la calor continuarà intensa amb valors similars als d'avui.
1: Com duia el trànsit ara mateix amb l'equip viari, la Mariluz García. Bon dia, Mariluz.
19: Hola, bon dia. Hi ha lentitud en alguns punts. A la P7, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, i a Mollet del Vallès, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud, C17 a Parets del Vallès cap a Vic, C60 a la Roca del Vallès, direcció Mataró, i les rondes, ronda de l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta.
1: Gràcies, Mariluz García. Ens falta el transport públic. Maria Fernández Noguera.
16: Doncs avui amb la vaga de Renfe, ara al matí, en l'hora punta, fins a 9:45, els serveis mínims són del 66%, i de moment Renfe el que ens diu és que aquests serveis mínims s'estan complint. Després recordem que fins a les 5 de la tarda els serveis mínims fixats són del 33%. D'altra banda, veiem retards d'uns 10 minuts a diverses línies, com l'R16 o l'R11, i hi ha servei alternatiu per carretera a l'R13 i l'R14 entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Picamoixons, per una incidència en l'operativa.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
21: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
22: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
21: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
20: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
21: Tot es pot parlar.
20: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 3 minutets per arribar a les 8 del matí d'aquest últim dia del mes de juliol. Avui molts comenceu vacances, i es nota, també l'equip del matí de Catalunya Ràdio. Però en qualsevol cas, a aquesta hora el que sempre fem és dedicar una cançó a qui vulgueu, pels motius que vulgueu. La cançó original, ja sabeu que el Manu té festa fins al setembre. Per arribar a les 8 sentirem un oient del programa que vol dedicar aquesta cançó a una persona especial. Ho podeu fer enviant una nota de veu, al 636-360609, 636-360609. Ens digueu a qui li dediqueu, quina cançó és, per què, si voleu. Per exemple, és el que ha fet la Montse.
1: Bon dia, des de la Ràpita, les Terres de l'Ebre. Demà, 1 d'agost, serà l'aniversari de mon fill Pep i espero que passi un dia d'aniversari fantàstic, perquè 21 anys no es fan tots els dies. Per això, m'agradaria escoltar una cançó que ens agrada moltíssim als dos, de Joan Rovira, que es diu M'agrada. És una cançó plena d'optimisme i alegria, tal com és mon fill. Pep, sigues sempre feliç en tot allò que facis. Xala moltíssim i no oblides mai com t'estima ta mare.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Últim dia del mes de juliol, això sinònim d'operació sortida, molta activitat a la carretera, tot i que el Servei Català de Trànsit en preveu una mica menys de la que va haver-hi el cap de setmana anterior. En canvi, molta, molta activitat es preveu avui a l'aeroport del Prat, de fet, un 5% més que el 31 de juliol de l'any passat. Per tant, molta prudència aquests dies, disfruteu molt de les vacances si les comenceu, però molta, molta prudència aquests dies, molt especialment prudència si aneu a la muntanya, perquè el risc d'incendi continua sent molt alt. De fet, tenim un terç del país, un terç de Catalunya, amb risc d'incendi molt alt o extrem. Per això Protecció Civil avisa que no es pot abaixar la guàrdia de cap de les maneres. De fet, les bones notícies de les últimes hores així ho podrien portar, però per això mateix se'ns indica que no podem caure en cap negligència ni respectar cap ni no respectar cap de les restriccions que hi ha. Les bones notícies que dèiem és l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, on els bombers ja han estabilitzat el 70% del perímetre. Ara bé, l'incendi de Zamora continua francament complicat, sobretot pel vent de les últimes hores. I, per exemple, ens hem oblidat una mica de l'incendi de la Gironda a França, que pinta una mica millor, però l'últim comunicat que han fet els bombers és molt revelador. L'últim comunicat és que diuen que és el primer dia, en més d'una setmana, que poden ser una mica optimistes. I diuen això, una mica optimistes. Això mentre es complica l'extinció del foc de Zamora, però quan demanem prudència, demanem perquè avui, per exemple, tenim dades, i ho explicarem, que 8 de cada 10 incendis que hem tingut aquest estiu en el conjunt de l'estat espanyol, 8 de cada 10 tenen causes humanes. Això vol dir negligències, això vol dir algun accident fent alguna feina, això vol dir algun piròman, com el que tenim, per exemple, empresonat pels incendis a l'Anoia. Però 8 de cada 10 d'aquests incendis tenen causes humanes i és per això mateix que es demana tenir molta, molta prudència. En fi, tot això amb unes temperatures que continuen sent altes, amb una calor que continua sent intensa. Jofre Genué, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: I així continuarà, no? Suposem.
1: Sí, sí, de fet acabem aquest juliol ja començant a fer alguns balanços que no són definitius perquè encara queda la jornada d'avui, però probablement sigui el juliol amb més dies de 40 graus. De fet, ahir va haver-hi 9 estacions de la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya que van arribar a igualar o superar els 40 graus rodons. Ahir va ser el màxim d'aquesta nova aglopada d'aire càlid que va donar més del 20% de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs situant-se en aquells llindars de calor extrema. Bé, no és que hagi d'afluixar molt, sí una mica, però es mantindrà encara, de fet, aquest juliol, a més de l'onada de calor, dels pics de calor, doncs sobretot destaca per la persistència d'aquestes elevadíssimes temperatures, sempre a tocar dels valors de calor extrema. I no tindrà excepció l'inici d'aquest agost al llarg dels propers dies, tot i que perdem alguns graus, com avui, per exemple, que molt probablement tocarem els 40, però no els superarem com ahir, no hi haurà tantes estacions. Estem allà, amb aquesta calor intensa, aixafuó a la façana litoral i avui amb alguns petits canvis que ajudaran precisament a perdre aquests grauets, que són ja alguns petits ruixadets que hi ha hagut a l'Alt Pirineu que es poden repetir al llarg d'aquest matí, sobretot al nord de Lleida, a la tarda potser també cap al Pirineu Oriental o la zona dels ports, i en conjunt al llarg del dia amb una tendència que vagin apareixent núvols, que l'ambient es torni una mica més enterbolit i una mica carregat. L'aixafuó es mantindrà a la costa amb temperatures sense canvis.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tot això és, evidentment, un dels temes del dia, tot i que l'actualitat passa per Ceuta. Ara parlem de seguida de la situació i de com ha evolucionat la nit. Pausa també per una novetat d'aquesta mateixa matinada, que és que Donald Trump ha anunciat un acord a Gaza, un acord que implicaria la retirada de les tropes israelianes i la fi de les hostilitats. No està del tot clar si els uns i els altres, si Israel i Hamas, estan a favor d'aquesta iniciativa, però, per exemple, l'agència France Press sí que citava dos responsables de la milícia dient que sí, que subscriuen aquest acord al qual ha arribat la Junta de Pau, aquell organisme, una mica estrany, que va crear Donald Trump arran precisament de la invasió de Gaza. I tot això sense oblidar d'un tema que avui abordarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és aquest escàndol a la FIFA, aquest intent de privatitzar part de l'organització dels mundials que ha portat a la UEFA a dir que si la cosa continua així, no hi aniran. No aniran ni al mundial masculí, ni al mundial femení, ni el mundialet de clubs. Per tant, la cosa es complica. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el Marc Menchen, que sempre és interessant de sentir-lo cada cop que hi ha alguna cosa relacionada amb el futbol i les finances. I atenció amb l'enrenou que hi ha amb la recollida d'escombraries al Vendrell i els municipis limítrofs. Ho explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio i parlarem amb afectats i amb alcaldes. Però de moment hem de parlar de Ceuta.
2: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
3: Más de cuatro horas.
2: ¿Cómo estás?
3: Muy mal. Yo, dos.
2: ¿Dos horas?
3: Sí.
0: A les últimes hores s'ha frenat l'arribada a Ceuta de persones procedents del Marroc, però es calcula que només ahir van ser 1.000. 1.000 de persones que s'afegeixen al degoteig pràcticament constant que hi havia hagut durant tota aquesta setmana.
2: Cerca d'unes 600 persones estan dando vueltas por Marruecos buscando la oportunidad para poder entrar. Que la verdad yo no entiendo. Porque en España, porque a ellos les pinta en España que aquí hay futuro, que hay trabajo, y la verdad que sí, pero después cuando llegan se encuentran con la dura realidad de que no tienen nada.
0: El govern espanyol ha enviat l'exèrcit a Ceuta per gestionar l'arribada d'aquestes persones després que els serveis d'acollida i també la policia diguessin que es veuen absolutament desbordats. També s'ha tancat la frontera a Melilla. Algunes d'aquestes persones, com sentíem, han arribat a Ceuta nedant, i això és un matís important, ara explicarem per què, però d'altres ho han fet caminant, vorejant l'espigó que separa la ciutat del Marroc. És important dir també que almenys 18 persones han mort intentant arribar a Ceuta i que s'afegeixen a les víctimes portals dels últims mesos de les quals no parlem.
4: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
0: Mentrestant, això és el que deia Rashid Svibi, portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta. El govern espanyol, com dèiem, ha enviat l'exèrcit a Ceuta. És de les primeres iniciatives que ha pres. Pedro Sánchez avui viatja a la ciutat. De moment, el govern espanyol ha esquivat fer cap retret al Marroc o sospitar de la passivitat de les autoritats de la frontera. Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hi ha molta cosa a explicar d'aquesta qüestió. Hi ha molts interrogants sobre la taula, hi ha moltes preguntes. La primera és per què. Per què ha passat això justament ara? Què ha passat perquè, de cop, aquesta setmana, totes aquestes persones, insistim, ahir tranquil·lament 1.000, hagin decidit anar fins a Ceuta?
5: Tant el Ministeri d'Exteriors d'Espanya com fonts diplomàtiques del Marroc consideren que l'origen és la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels immigrants que hi arribin nedant. Alguns mitjans diuen que fonts dels dos governs van fer servir el mateix llenguatge, dient que les màfies instrumentalitzen aquesta decisió del Suprem.
0: Per tant, un primer possible motiu d'aquesta història seria aquesta decisió judicial que deia ara la Sílvia. Per això dèiem que és important el mateix d'arribar-hi nedant. Una sentència de fa uns dies del Tribunal Suprem que prohibeix això que en diuen devolució calent, és a dir, tornar immediatament els migrants que entren, així que els enganxin, si han arribat nedant, perquè, clar, el mar no es pot delimitar exactament on és la frontera. Aquesta decisió del Suprem seria un dels possibles motius d'ahir, d'aquestes escenes que vam veure a Ceuta, perquè això començava a circular a les xarxes socials, sobretot entre nanos joves del Marroc. Aquest és un dels primers possibles motius. Un altre seria el control migratori en altres rutes.
5: Sí, és que el 2025... només el 9% dels migrants entraven per Ceuta. Aquest any ja són el 21%. Això ho diuen des de l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta, que ho vincula a un major control a la ruta de les Canàries. Aquesta ruta representava l'any passat un 73% de les migracions. Ara en són 30.
0: I un tercer punt, aquí un interrogant. Hi ha fonts que diuen que fins i tot si aquestes causes són certes, fins i tot si és veritat que la decisió del Suprem ha circulat a les xarxes socials entre la gent jove del Marroc i ha vist una oportunitat d'entrar a Ceuta, fins i tot si això és veritat, fins i tot també si és veritat, com dèiem, que aquest control migratori ha fet que es busquin rutes alternatives, cosa que no seria cap sorpresa perquè passa molt sovint, fins i tot si això és veritat, això no s'hauria pogut fer sense una suposada passivitat de les autoritats marroquines. Avui es recorda molt el cas del 2021. Llavors hi va haver-hi escenes molt semblants i es va acusar el Marroc de, deliberadament, per dir-ho d'alguna manera, obrir les portes. Allò va acabar amb el govern espanyol acostant-se al Marroc. Amb la posició, per exemple, del Sàhara Occidental. Va acabar amb el govern de Pedro Sánchez comprant la tesi del Marroc sobre el Sàhara Occidental en contra del que havia passat en els últims anys. Avui es recorda, per exemple, que el passat 20 de juliol Pedro Sánchez va visitar Algèria i es va interpretar allò com un viatge de reconciliació. Avui es recorda la decisió, per exemple, de concedir la nacionalitat espanyola als nascuts al Sàhara Occidental. Avui s'interpreten alguns mitjans que aquests dos factors podrien haver fet enrabiar el Marroc, tot i que no n'ha dit res, i d'aquí aquesta suposada passivitat. Però això són especulacions perquè des de l'executiu diuen que, sobretot amb la qüestió d'Algèria, això no hi té absolutament res a veure. Ignasi Abad.
6: El Ministeri d'Afers Estrangers nega cap relació del que està passant a Ceuta amb la visita recent de Pedro Sánchez a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat pel Sàhara Occidental. Madrid assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Segons explica a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONG Sur Acoge, el règim malauita ha convertit la migració en una eina de pressió política.
7: Y habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países, y sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse fondos públicos para la represión de las migraciones.
6: Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ignasi. Per tant, des del govern espanyol, que es nega que això hi tingui res a veure, és important dir que, a diferència d'altres vegades, el govern espanyol ha obviat el retrés cap al Marroc. De fet, tot el contrari, Ha acordat amb l'executiu marroquí activar mesures de retorn, com més aviat millor, dels migrants que han entrat aquests últims dies per l'espigó del Tarajal. També és veritat que no concreten res més. Es diu bàsicament això: treballarem junts per facilitar el retorn d'aquestes persones, però tampoc es diu gran cosa més. En fi, el que sí que està clar és que això ja és motiu de picabralla política. Això ja està a l'arena política. De fet, es va trigar molt poquet per part dels partits de dreta i d'extrema dreta per posar-ho sobre la taula. De fet, el Partit Popular n'acusa directament el govern de Pedro Sánchez i relaciona aquesta situació i aquestes imatges que estem veient a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants. Joan Vilaplana.
8: A X, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha escrit que no pot sorprendre ningú que milers de persones vulguin entrar en un país que regularitza més d'un milió d'immigrants d'un dia per l'altre, diu. Aquesta passada nit, i en un comunicat, el seu cap de files, Núñez Feijó, ha reclamat mesures excepcionals, començant per la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional i sense descartar cap mecanisme. Ja apuntava aquesta línia en un vídeo publicat a les xarxes hores abans.
9: No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
8: Per la seva banda, des de Sumar han apostat perquè es reforci l'acollida i han rebutjat les devolucions de migrants. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tenim, per tant, la dimensió dels fets d'aquesta situació, tenim la dimensió política i tenim la dimensió diplomàtica, perquè a les últimes hores Itàlia s'ha despenjat demanant tancar l'espai Schengen, que, com sabeu, preveu la lliure circulació de persones, tancar l'espai Schengen amb Espanya, ha defensat el govern d'Itàlia, amb l'argument que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional.
5: Ho ha dit en una piulada X el ministre d'Exteriors del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani. El seu homòleg espanyol, el ministre José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador italià per demanar-li explicacions sobre unes demandes que considera pròpies de la demagògia partidista.
0: No només això, Des de Brussel·les, el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, ha ofert al ministre Marlaska recórrer els efectius del Frontex, l'agència europea que dona suport als estats membres en la vigilància i en la gestió de les fronteres exteriors de la Unió.
5: I la Casa Blanca, que atribueix la situació de Ceuta a les polítiques d'extrema esquerra a Espanya. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, demana que es respectin els drets i la dignitat de totes les persones que arriben a Ceuta.
0: Avui ho analitzarem a l'Àgora. Què està passant aquí exactament? I això ens hi ajudarà la investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, Blanca Garcés. Parlarem amb ella d'aquí a mitja hora aproximadament. Insistim que aquí hi ha diverses coses, hi ha molts interrogants encara, però al marge dels interrogants, els fets són l'arribada de totes aquestes persones, que hi és a precipitar, es compta tranquil·lament un miler, que les entitats i els serveis d'atenció es declaren desbordats per atendre'ls, però a partir d'aquí hi ha molts interrogants de per què passa, com dèiem ara mateix, i els fets són aquesta decisió del Suprem, com dèiem ara, que prohibeix la devolució en calent de les persones migrants que hi arribin nedant, però també això que dèiem, És a dir, que la ruta migratòria de les Canàries ha baixat molt els viatges en aquella zona, bàsicament perquè hi ha més controls. I tots els experts sempre diuen que quan tu controles molt la migració en una ruta, se'n busquen d'altres, perquè això és molt difícil de fer desaparèixer només amb fets, diguem-ne, o tàctiques policials. En fi, aquest és un dels temes del dia que abordarem al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha una altra qüestió, evidentment, que volíem comentar.

0: i que continua passant pel risc d'incendis.
1: Molta vigilància en qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho.
0: És el que deia la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Avui es manté en risc d'incendi molt alt o extrem un terç de Catalunya i, per tant, es demana molt aquesta prudència. Sí que arriben bones notícies pel que fa als incendis, molt especialment del País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó avui pinta francament millor després que els bombers aconseguissin ahir estabilitzar el 70% del perímetre. Anem en directe per saber com ha anat la nit. Alba Barbosa, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia, sí, bones notícies des de la Vall d'Uixó. Els bombers han treballat aquestes últimes hores, continuaran també avui refredant punts calents, consolidant el perímetre, el 70% ja el tenen assegurat, no esperen grans reproduccions. El flanc oest, aquella zona que es preocupava d'Artana perquè hi havia barrancs i tanta massa forestal, doncs també l'han pogut frenar. Per avui, però, atenció amb el fum, perquè també complicarà les tasques dels mitjans aeris. Pel que fa als desallotjats, més de 5.000 persones encara evacuades, encara no poden tornar a casa, però ahir ja van poder tornar els veïns de 9 municipis, entre ells la Maria, és veïna d'Assuévar. Aquest poble, segurament el recordareu, fa 3 setmanes parlàvem d'aquell incendi de Soneja, doncs fa 3 setmanes ja va haver de ser evacuada per aquest incendi de Soneja i aquesta vegada pel de la Vall d'Uixó.
3: El primer incendi va passar al costat del poble, però ara no hi havia ni foc ni fum al poble, doncs la gent no tenia per què tenir que anar sense i no hi havia res allà. Jo soc jove, però jo he estat molt nerviosa perquè és que 2 incendis en 3 setmanes, o sigui, és que encara no s'ha acabat l'estiu.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó ha afectat 9.600 hectàrees en un perímetre d'uns 82 quilòmetres, pendents també aquest matí d'una nova reunió del CECOPI per avaluar l'evolució.
0: Gràcies, Alba. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tenim les bones notícies, per tant, de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, les males notícies de l'incendi de Zamora, que continua molt complicat, bàsicament per l'alta humitat i el vent que hi ha en aquella zona. En les últimes hores, els bombers diuen que és un dels focs que més neguiteja, que més preocupa. En canvi, s'ha aixecat l'estat d'emergència nacional per l'incendi de Madrid i Àvila, que continua sent, recordem, el més greu de la història d'Espanya, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Això en el conjunt d'Espanya, però després, Sílvia, tenim Europa.
4: Sí, a França els bombers deien que ahir va ser el primer dia una mica optimista el foc de la Gironda. A més, un nou front de foc declarat aquest dijous, declarat ahir, a l'illa grega de Creta, ha obligat les autoritats a ampliar les evacuacions, mentre que a Anglaterra, un incendi al comtat de Suffolk, ja suma més de 150 hectàrees.
0: Per tant, a partir d'aquí és la situació per la qual es demana molta, molta prudència, sobretot perquè a les últimes hores una altra de les novetats en el cas de Catalunya pel que fa als incendis és la detenció del suposat piròman que hauria casat els 3 focs de la noia. No un, 3 incendis a la noia. Els alcaldes afectats es plantegen ser, de fet, acusació particular, Maria Costa.
5: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Malgrat que l'acusat ha negat els fets, la policia havia localitzat el seu vehicle al punt de la carretera on va començar el foc i els Mossos hi van trobar 27 encenedors i material incendiari. Antoni Mabres, alcalde de la Pobla de Claramunt, i Marc Sánchez de Carme en declaracions a aquesta emissora.
6: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
7: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que realment hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I és important el que dèiem abans, ho llegim avui al periòdico, per exemple. Almenys 8 dels 10 incendis forestals més grans que s'han registrat aquest estiu en el conjunt d'Espanya, 8 de cada 10, tenen com a causa confirmada, o principal línia d'investigació, un factor humà.
4: És a dir, una negligència, una imprudència, un accident o una possible acció intencionada. Els únics 2 grans incendis, la causa dels quals no s'atribueix de moment a una negligència o imprudència, són els de la Vall d'Uixó i Los Gallardos, Almeria.
0: Tot això mentre continuen pujant les temperatures. Abans el Jofre ens deia que continuaran altes, que aquesta calorada la tenim aquí i la tindrem encara uns bons dies, i això, com fa dies que avisem, té diverses conseqüències. Ahir, per exemple, com ja apuntàvem, la CGT va denunciar que hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona amb els quals no s'aplica prou els protocols per calor, per exemple, els treballadors de la neteja, els que han de fer moltes hores a l'aire lliure. Però hi ha altres conseqüències d'aquestes altes temperatures. Ja fa dies que han explicat, per exemple, que s'ha avançat la recollida de la vinya, que s'ha començat més d'hora que mai, per dir-ho d'alguna manera, en el cas concret del Penedès, però avui us expliquem un altre efecte, que és que provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos de la zona del Delta de l'Ebre. Estem parlant d'un 20% de la collita d'aquest any, un 20%, i això suposa unes pèrdues econòmiques que poden arribar tranquil·lament a 1 milió d'euros o més, Clara Chavarría Domingo.
8: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. A més, en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir i ara, un mes més tard, s'ha perdut amb les altes temperatures i ha provocat unes pèrdues de més d'1,2 milions d'euros. D'altra banda, temen que la cria tampoc sobrevisqui a la calor. Això suposarà un sobrecost pels productors per tractar la retirada de la cria morta i comprar-ne més. Per això demanen ajuts. Gerardo Bonet és el gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
9: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors, a veure com se podrà pagar aquesta cria quan tu no hi has cobert els gastos. Molts de productors, n'hi ha que sí, perquè no tots a fer el mateix mal, però n'hi ha que no tindran ni va poder pagar la cria.
8: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. 8 i 20 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, doncs repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
0: I comencem per una notícia d'aquesta mateixa nit.
15: Welcome back to Al Jazeera. We're going to bring you some breaking news. The US President Trump says the border peace has reached a new agreement for the complete disarmament of Hamas.
0: Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord pel desarmament total de Hamas a Gaza i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja.
16: No està clar si Hamas o Israel han aprovat el pla, tot i que la Junta per la Pau, l'organisme que va crear Trump després de l'alto el foc a Gaza per dissenyar el futur de la franja, sí que diu que Hamas ha acceptat el desarmament. Segons l'agència France Press, responsables de la milícia islamista han confirmat l'acord.
17: El comunicat no fixa calendari, però estableix que s'executarà en fases i que un cop completat el desarmament de Hamas i altres milícies, l'exèrcit israelià retirarà de Gaza per deixar lloc a una força internacional d'estabilització. Trump l'ha qualificat de pas de gegant i ha agraït l'esforç als països mediadors, Egipte, Qatar i Turquia.
0: És notícia de la nit, eh? Aquest acord que ha anunciat Donald Trump, veurem com evoluciona les pròximes hores, perquè, tenint en compte el currículum del president dels Estats Units, haurem de vigilar si això es respecta i si això es fa com s'ha dit, però és una de les notícies de la nit, aquest acord que implicaria el desarmament total de Hamas a Gaza. Tot això mentre tenim l'escena internacional francament revolucionada després que Polònia hagi condemnat la violació del seu espai aeri durant un atac de Rússia contra Ucraïna que hauria entrat en territori polonès. De moment, però, no veu motius al govern polonès per pensar que ells fossin objectiu de Moscou. Les autoritats russes, per la seva banda, de moment continuen sense admetre que això sigui cosa seva. Moscou, Cristina Solies.
18: El Kremlin guarda silenci sobre aquest episodi. En ocasions similars, quan s'ha pronunciat, ha estat per expulsar-se qualsevol mena de responsabilitat i exigir proves exhaustives als països europeus. Sovint, Moscou també ridiculitza la reacció de pànic dels dirigents de l'OTAN. Putin sosté sempre que no té cap intenció d'atacar cap país membre de l'Aliança Atlàntica i que els temors que arriben des de les capitals europees són totalment infundats i que només tenen per objectiu justificar el rearmament dels 27 i l'hostilitat cap a Rússia. A més, els experts russos independents asseguren que el Kremlin no té capacitat per obrir nous fronts, tal com està embrancat en una guerra ucraïna que fa més de 4 anys que s'allarga. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, parlant de Rússia, que hi ha un diari andorrà que es diu La Veu Lliure que ha publicat que Rússia es planteja obrir una ambaixada a Andorra. Rússia ara mateix hi té un consulat honorari i es plantejaria, segons aquest diari, elevar d'alguna manera la categoria diplomàtica de la representació. En fi, i avui també parlarem d'un altre tema que es va fent gros.
19: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal.
0: És només una oferta, és només una proposta, és el que està dient i repetint la FIFA al voltant de la seva idea de donar entrada a inversors privats a l'organisme i, per tant, al Mundial. La UEFA ha confirmat que està en contra de la idea fins al punt que boicotejarà el Mundial, el masculí i el femení, i també el Mundialet de clubs. De seguida ho repassarem, això, a la informació esportiva, amb el Ricard Isidro, i en parlarem a l'Àgora amb el Marc Menchen, que és CEO de Tu Playbook i expert justament en futbol i finançament. 8:24 minuts, seguiu el Matí de Catalunya Ràdio i una notícia que avui us explica aquest programa. Atenció amb el porta-porta polèmic, de recollida porta-porta d'escombraries polèmic que tenim al Vendrell.
2: Arran d'una denúncia ciutadana, Catalunya Ràdio ha pogut saber que municipis limítrofs de la capital del Baix Penedès, com són Roda de Barà o Calafell, han vist com la brossa dels seus contenidors ha augmentat exponencialment, fins a recollir 5 tones de residus extres en un sol dia. El motiu? Els habitants del Vendrell que no volen el porta-porta. La situació s'agreuja durant els dies festius i de vacances. Des del Vendrell no es volen fer càrrec d'aquesta situació, mentre que la resta de municipis que veuen com la brossa surt dels contenidors ja han pres mesures.
0: Alerta amb això, eh? 5 tones de residus extres en un dia. Amb la polèmica aquesta de la recollida porta a porta d'escombraries al Vendrell, en parlarem a l'Àgora, amb una afectada que ha vist com, literalment, com la porta de casa seva se li omple cada dia de brosses de veïns, i també amb l'alcalde de Roda de Barà, amb el Pere Virgili. Ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. I atenció, perquè avui, si heu d'agafar un tren, important, eh? Tenim vaga a Renfe.
16: Convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical per denunciar, diuen, les avaries en els sistemes de climatització dels trens, la qual cosa provoca que hi faci molta calor. És un sindicat minoritari, però la vaga és a tot el servei de Renfe, Rodalies, mitjana i llarga distància i alta velocitat.
0: I avui és 31 de juliol, i això vol dir operació sortida.
17: Es calcula que, com és habitual en aquests casos, uns 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona aquest cap de setmana d'agost, tot i que Trànsit espera una mobilitat inferior a la de la setmana passada. On sí que s'espera molta activitat és a l'aeroport del Prat, en concret un 5,5% més de vols que el mateix dia de l'any passat.
0: I parlant de vols, alerta els que en tingueu algun a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost, perquè l'empresa Ground Force ha convocat vaga indefinida entre el personal de terra, facturació, embarcament, les maletes i tot plegat. Joan Aleix Mata.
13: La vaga també afectarà el servei de càrrega i descàrrega de maletes. El sindicat CGT, majoritari en el comitè d'empresa, denuncia falta de prevenció de riscos i problemes de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. Joan Aleix Mata pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tornant a les carreteres, insistim que avui és operació sortida, recomanem molta prudència a la carretera, perquè a més són dies de desplaçaments curts que són els més traïdors en aquest sentit, però tornant a les carreteres, al port de la Bonaigua hem sabut que la circulació no s'hi normalitzarà ben bé fins d'aquí un any, després que el Departament de Territori ja hagi començat les obres per estabilitzar aquesta via que, si ho recordeu, es va veure afectada per moviments de terres, Sofia Cabanes.
14: Les obres força complexes consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
20: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo.
14: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona l'estiu que ve. Durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 2 quarts. En la crònica política d'aquí una horeta, el president Salvador Illa compareix per fer roda de premsa, per fer balanç del curs polític, un cop acabat el seu viatge al Vietnam. S'espera amb una certa expectació què dirà de la crisi al voltant dels exàmens PISA, de les proves PISA. Però a Madrid, mentrestant, la crisi és una altra, perquè després de fer-se pública la compra del famós àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid, ara surt el govern d'Isabel Díaz Ayuso i diu que no, que ha decidit posar-lo en venda. Madrid, Àngels Lafuente, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia. Ni oficina ni habitatge a l'àtic al barri de Chamberí, de 485 metres quadrats, dels quals uns 200 són a Terrassa, ubicat en una de les zones més cares de Madrid, comprat per la Comunitat de Madrid, ha tingut una vida efímera enmig de la polèmica. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García, la venda de l'àtic servirà per pal·liar els efectes dels focs.
22: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse a la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
21: Estem parlant d'uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid.
0: Gràcies, Àngels. Fins ara.
21: Adeu, fins ara.
0: I una altra polèmica que tenim, en aquest cas a Ripoll, per la contractació de la filla de l'alcaldessa com a agent de la policia local. Ara han sortit els propis serveis jurídics del consistori, els que defensen, en un comunicat, el procés de selecció de la filla de l'alcaldessa. Maria Rovira.
1: En un comunicat, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament van assegurar ahir, davant d'aquesta polèmica, que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També van justificar el procés d'urgència per les necessitats, diuen, del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll, ho consideren un cas de nepotisme evident i també ahir en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, abans d'ahir ja es va demanar a Oriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflicte d'interessos. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I abans d'arribar a dos quarts, una cosa més. Els Mossos investiguen l'atracament a una joieria del centre comercial Mataró Park ahir cap a quarts de set de la tarda.
3: La policia va rebre l'avís que un grup d'homes encaputxats havien trencat els vidres d'aquest establiment i s'havien endut les joies exposades. L'atracament va provocar moments de tensió entre els clients del centre comercial que en alguns casos es van refugiar en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni 3Cat Info.
6: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga i l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
3: Els lladres van marxar del lloc amb un vehicle que els esperava a l'exterior. Els Mossos van acordonar la zona i també els accessos i, de moment, no confirmen cap detenció.
0: Hem arribat a 8:45. De seguida repassem altres titulars que ens deixa la jornada, però val la pena, i tenint en compte aquesta vaga que dèiem, que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques? Bon dia.
16: Bon dia. Doncs el que ens diu Renfe és que per ara els serveis mínims, que són del 66% en hora punta, fins a 9:45, s'estan complint. Això és el que ens diu Renfe fins ara sobre aquesta vaga. Mentrestant, a la resta de la xarxa ferroviària, o a tota la xarxa ferroviària, veiem retards, per exemple, els de 20 minuts a diverses línies, com l'R14 o l'R15. I d'altra banda, hi ha servei alternatiu per carretera, l'R13 i l'R14, entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, també fins a la plana Picamoixons per una incidència que hi ha hagut en l'operativa.
0: Gràcies, Maria. I avui que tenim operació sortida i, per tant, intensitat a les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
23: Bon dia, doncs encara força tranquil·la. Saturats a l'autovia de Castelldefels, la C31 a l'Hospitalet en direcció Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat al carril central, per tant molt de compte en aquest punt. Lentitud a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en direcció Barcelona-Tarragona, la C58 a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes direcció Llobregat, a Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, Ronda Litoral de Poble Nou a la Barceloneta.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
23: Fins ara.
24: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
25: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
24: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Passen 8:45.
10: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoé. Jofre, bon dia una altra vegada.
26: Bon dia i bona hora.
0: Calor intensa i algun núvol, també?
26: Sí, avui hi ha petites variacions, petits matisos respecte a ahir, és que s'esperen més nuvolades. De fet, hi ha hagut algun ruixadet ja aquesta nit i matinada cap a la zona de l'Alt Pirineu, gairebé 2 litres per metre quadrat a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, i esperem que doncs això faci que el termòmetre reculi una miqueta en aquestes àrees, sobretot a l'interior. Es poden perdre entre 2, 3, 4 graus, passar dels 41 als 38 o 39, per exemple. Per tant, una calor molt intensa de plena canícula, amb valors per sobre del que seria habitual, però menys que ahir. Hi ha la possibilitat d'algun petit 40, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida. Molta xafor a la costa, que aquí sí que no notarà gaire tot aquest petit canvi de temps, amb aquesta petita línia frontal, doncs que pot continuar mantenint les nuvolades i els ruixats al llarg d'aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu, potser a la tarda també cap al Pirineu Oriental, amb un ambient enterbolit, aquesta polsa gariana que persisteix, també alguna nuvolada podria arribar a la zona dels ports, i amb una tarda en general mitja nuvolada, amb un ambient força carregat. La calor es mantindrà, per tant, l'agost arriba amb l'herència d'aquesta bombolla d'aire càlid, que tot i que es debiliti una mica, no marxa, i per tant, tindrem un inici d'agost amb unes temperatures de plena canícula i, per sobre, clarament, del que seria habitual, deixarem enrere avui un juliol excepcional, molt probablement el juliol amb més dies de 40 graus.
0: Imagina't. Gràcies, Jofre, abraçada.
26: Que vagi molt bé.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou. Encara alguna cosa més que us volem explicar abans de començar l'àgora. Solsona homenatge avui la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona que va ser executada per la Inquisició espanyola.
16: Ripoll era un mestre laic que exercia en una escola a Russafa, al costat de València, i va ser perseguit i condemnat a mort sota l'acusació per heretge. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal.
0: Júlia Albacar.
5: Serà el primer cop que Solsona, ciutat natal de Gaietà Ripoll, homenatjarà la seva figura. Un reconeixement que coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seues idees liberals. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica que aquesta tarda s'inaugurarà una placa en record seu instal·lada al Teatre de la Ciutat.
7: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
5: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona. Va fundar una escola laica als afores de València durant el trienni liberal, però amb el retorn de l'absolutisme se l'acaba perseguint i condemnant a mort. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. I avui comença el Festival de Música Clàssica de Torroella de Montgrí.

0: El Festival del Baix Empordà arrenca avui amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya en un programa dedicat, per cert, a Beethoven. Fins al 21 d'agost oferirà 15 concerts, en noms com el Poema Harmònic, que són aquests que estem sentint ara, o també la soprano Nadine Sierra, Maria Rovira.
1: Pel festival hi desfilaran grans noms internacionals com la Mahler Chamber Orchestra amb el reconegut pianista Daniil Trifonov, la formació de música renaixentista de Thalys Scholars, la Venice Baroque Orchestra o el quartet de corda Diotima amb l'estrena d'una obra de Joan Magraner. Aquest any el Festival de Torroella arriba amb el lema L'amor també deixa rastre. Montse Faura n'és la directora.
2: Més enllà de les emocions i de l'experiència d'anar a un concert, de sota arrel hi ha aquesta idea de les emocions, la memòria de les absències, les ferides, la bellesa, totes aquelles empremtes que hi són i que es contrasten.
1: Continua també el protagonisme de la música antiga amb propostes com Cantoria, Le Poème Harmonique i la clausura amb el recital nocturn de Clara Brunet i Bård Zulgen sobre l'univers sonor de John Dowland.
0: Gràcies, Maria Rovira, i d'un festival que comença un que acaba.

0: El Grec tanca l'edició del seu 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles.
1: Alguns dels muntatges, especialment els internacionals, han exhaurit totes les entrades. És el cas d'Un Julgamento, un judici, l'obra dirigida i protagonitzada per l'actor oscaritzat Wagner Moura.
0: Marta Vives.
2: A partir de l'obra, d'Ibsen es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i com diu un personatge, de què serveix la veritat si no es pot sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble, i se sotmet al veredicte d'uns espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre. A mig camí entre el teatre i el cinema, Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
3: I és maravilloso, perquè la gent que sube, que se sube ahí, se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
2: L'obra es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. I parlem d'estrenes, perquè Spider-Man ha arribat a la cartellera i està realment arrasant en els seus primers dies. Fins i tot es parla que li podria començar a disputar l'Odissea al regnat de la taquilla. Fem un repàs, però, de les estrenes d'aquesta setmana i també de les més destacades dels pròxims dies amb el Marc Garriga.
4: L'univers Marvel estava de capa caiguda i ha vingut Spider-Man a salvar-lo amb el seu film més madur. Una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb la incorporació de Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpreta més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca seran, sens dubte, La Patrulla Canina, la dinopel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos títols estiuencs per excel·lència, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i el thriller d'acció Cuenta atrás. També tres joies per descobrir, Mother Mary, amb Anne Hathaway, que s'estrena avui, Palestina 36 i El amor que permanece, a banda de dues produccions catalanes, avui Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i pròximament A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors. Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. De seguida comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio, però anem als esports abans.

0: Ella, les properes competicions FIFA són el Mundial de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030, a Espanya, Portugal i el Marroc.
1: En parlarem, d'aquesta història de la FIFA amb el Marc Menchen, ja ho coneixeu, CEO de Tu Playbook, i amb algú especialitzat justament en finances i futbol.

0: Té Ricard, parlem d'una sortida, també.
1: La de Marc-André Ter Stegen, que marxarà, o està a prop de marxar aquest mateix matí, de l'estatge del Barça a Anglaterra cap a Amsterdam per formalitzar la seva cessió a l'Ajax. Tot i que el club blaugrana pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, Hansi Flick considera que la presència del porter alemany pot alterar l'ecosistema del vestidor. Per tant, Ter Stegen no estarà avui al partit que el Barça jugarà 8:45 del vespre davant el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit amistós que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio. En paral·lel, la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera. Per cert, en clau internacional, acabem de saber la mort del mític jugador del Milan dels 80 i 90, Franco Baresi, als 66 anys. Hey,

0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts i un que segueix.
1: Ricky Rubio, que ha renovat un any més amb la penya.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que ha perdut.
1: Ricky Rubio complirà 6 temporades a la penya, repartides en 2 etapes. En canvi, Toko Shanghelia pagarà avui la seva clàusula per quedar lliure del Barça de bàsquet i fitxar pel Dubai, equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual. A més, Miles Norris també deixa el club blaugrana per signar el Bayern de Múnich. You're gonna love this
3: single man. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Al Pla Perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
1: Mordoku!
2: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
3: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe.
6: Aquadis Ponés! Aquadis Ponés!
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
8: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
8: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
8: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
8: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
7: A

0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: 161, un ric propietari de Batea.
2: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
2: Una hora d'història que us captivarà.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Doncs avui a l'Àgora per comentar l'actualitat tenim Marta Monforte, Marc Bataller, Pere Rossinyol, Sònia Andols, i em sap greu dir-te, Freddy, que hem parlat de vacances.
6: Sí, és no que clar, aquí és el tema del dia. És el tema del dia, perquè n'hi ha una... Bueno, n'hi ha uns quants de l'equip del matí de Catalunya Ràdio que en comencen avui, com una tal Sílvia Solanes, per exemple.
5: Ells sí. No marxen, eh? Però en parlen.
7: No marxem encara, però ja marxarem.
6: Sí. Moment de marxar.
7: Sí. El que seria bo és que el Freddy acumulés totes les vacances que li deuen i això sí que seria
5: de
7: veritat.
5: També n'ha fet, ja. Temporada també...
6: Sí, però aviam un moment.
5: Sí, no?
6: Sí, aviam un moment.
7: Però històricament...
6: I vaig a moltes coses de concerts...
7: Sí, exacte.
6: I jo el veia... Dic, aquestes vacances? Sí,
7: vaig fer vacances, vaig fer vacances al juny, vull dir que no, cap queixa.
6: Doncs ja està.
7: Però vull dir, sí, però vull dir que no compten més que les que feu vosaltres, eh? És que a mi, quan la gent marxa de vacances, em diu, bueno, tu em vas fer el bustrell, això ho diu molt, ho fas molts dies. No, molts dies, no, com diu el Pere. Si me'ls agafo tot, ja veureu.
5: No te'ls agafis, sisplau.
7: Gràcies, Sílvia.
6: Comencem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, com deia la Sílvia, amb la Marta Monforte, el Pere Rossinyol, el Marc Batell i la Sònia Andolf, i hem de parlar una vegada més de Ceuta. Avui, Ceuta es lleva amb diverses persones, algunes dormint al carrer, són algunes de les persones que hi van arribar-hi, majoritàriament procedents del Marroc, moltes d'elles nedant, un matís important, perquè té a veure amb aquella sentència del Suprem, que diu que no es poden retornar en calent, és a dir, no es poden tornar immediatament les persones que arribin nedant, bàsicament perquè es considera que no es pot delimitar la frontera. Moltes nedant, però algunes d'elles caminen. Allò van agafar l'Espigó i van entrar a Ceuta. Això és un dels temes del dia i aquest és un dels sons, per exemple, que ens arriben.
8: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
9: Más de cuatro horas.
8: ¿Cómo estás?
9: Muy mal. Yo, dos.
8: ¿Dos horas?
9: Sí.
6: Alguns dues hores nedant, d'altres quatre hores nedant. És important dir que consten 18 morts entre les persones que han intentat arribar a Ceuta. 18 persones mortes. En fi, avui veurem això com es mou en el terreny polític. Pedro Sánchez va cap allà, en el terreny militar, perquè el govern espanyol hi ha ordenat el desplegament de l'exèrcit, en el terreny també diplomàtic, hem sentit com Itàlia, per exemple, deia que s'hauria de tancar l'espai Schengen amb Espanya, però el que interessa saber és aquí els fets, i què hi ha realment. I per això podem saludar ara mateix la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'Àrea de Migracions del CIDO. Professora Garcés, què tal? Molt bon dia. Senyora Garcés, bon dia.
10: Sí, bon dia.
6: Ah, bon dia. El que dèiem, el que interessa bàsicament és saber aquí què ha passat exactament. La primera pregunta que li volia fer és, vostè que investiga, vostè que ho analitza, realment una sentència del Suprem que corri per xarxes socials és un efecte crida perquè tantes persones en un poc temps de cop decideixin anar a Ceuta?
10: Costa imaginar-ho. Això és el que ha dit el govern espanyol, però la veritat és que poques vegades... Aquest tipus d'informació tan puntual, tan específica, és la raó per la qual es mobilitzen. És possible que la informació hagi corregut per les xarxes socials, però pel que sabem en aquests primers moments és que quan se'ls pregunten a aquests joves que arriben a Ceuta si aquesta ha sigut la raó, de moment el que jo he llegit no estan allà és que no. És que molts d'ells, la majoria, no en sabien res.
6: L'altra pregunta que li volia fer, que sempre amb la Blanca Garcés ho comentem. Quan es posa un control migratori en una ruta, la immigració generalment en busca una altra, no? Pot haver passat això? És a dir, que el control de la ruta canària ara mateix estiguin totes les atencions posades allà i els corrents migratoris busquin una altra manera?
10: Jo diria que aquest cas és una mica diferent. És veritat que sempre diem, no?, que les migracions funcionen per vasos comunicants, és a dir, com deies, quan es tanca una ruta se n'obre una altra, per tant, pot ser exitós en el tancament d'una ruta, però en el fons estàs tapant per un lloc per obrir-ne una altra, que normalment són rutes més perilloses, més llargues, més costoses, més cares també. En aquest cas jo no crec que respongui a aquesta lògica, jo crec que és una lògica més puntual, en el sentit que jo sí crec pel que sé, pel que he llegit, pel que he escoltat en aquestes hores, perquè tot és molt recent, per tant, els anàlisis més a fons, tot són hipòtesis, els anàlisis de més de fons vindran més endavant, però jo el que crec és que el que ha corregut per les xarxes socials és aquesta idea de que la frontera estava oberta, que hi havia una finestra d'oportunitat per entrar a Ceuta, de que no hi havia control per part de la part marroquina, i això és el que ha mobilitzat uns joves, que això sí que és l'element estructural de fons, que no veuen futur al Marroc, que no se senten reconeguts, que molts d'ells ni treballen ni estudien i que tenen aquest somni, no, d'arribar a Espanya i a Europa amb la idea d'un futur millor.
7: Aquest és un punt important, que ara l'abordarem, però em quedo amb una cosa que ha dit, que circulava que per la banda marroquina no hi havia control. Això és una altra de les especulacions que hi ha, que fins i tot que...
10: Digui. No, sí, efectivament, és una de les especulacions, efectivament encara és d'hora per dir-ho, efectivament Marroc mai, el govern marroquí mai ho confirma ni ho reconeix, però coneixent el cas i havent-ho seguit en el seu desenvolupament en els últims anys, llargs anys, costa molt imaginar que puguin arribar milers de persones a Ceuta, i especialment ahir, que n'arribaven, diguem, a gran intensitat durant unes hores, amb control per part del govern marroquí. Per tant, les arribades amb aquesta intensitat en poques hores només s'expliquen si no hi ha control des de l'altre costat, i aquest control només es pot explicar si és part d'una decisió política per pressionar el govern espanyol.
7: Sobretot perquè hi ha un cert precedent, que és el 2021, no?
10: Efectivament, maig 2021, el precedent és claríssim, i podríem dir que aquest episodi d'aquests dies, segurament més curt en el temps i menys intens, perquè aquell va ser molt intens, van ser més de 10.000 persones arribant en menys de 2 dies, per tant, la intensitat va ser molt major aleshores, però diguem que el patró es repeteix, és un déjà vu molt, molt clar, en el sentit d'aquest augment sobtat de les arribades, en el sentit de que aquest augment respon a una falta de control per l'altre costat, on de sobte els gendarmes o desapareixen o miren cap a un altre costat. Aquestes arribades a Ceuta que saturen el sistema d'acollida, però que els saturen també, que és un context molt petit, és a dir, que aquesta sensació d'avalanxa, d'onada, no?, de la que parlen els mitjans de comunicació, de descontrol, també té a veure amb la dimensió de Ceuta, és a dir, 2.000 arribades són poques en el context d'un país. Ara bé, si les reuneixes totes en una ciutat petita, tancada, doncs aleshores doncs crea aquesta sensació de crisi, on per un costat s'aturen els sistemes d'acollida i per l'altre trobes tots aquests joves dormint pel carrer, a les platges, són aquestes imatges, no?, que sí que donen aquesta sensació de desbordament. Però en termes absoluts i objectius, els números no són per parlar d'una crisi migratòria a Europa ni per començar a tancar les fronteres internes de l'espai Schengen.
7: És molt, molt rellevant això que comenta i molt interessant, perquè efectivament això, per una cosa és que per una ciutat com Ceuta, com vostè deia, això suposi doncs un repte a l'hora d'atendre aquestes persones de cop, d'un dia per l'altre, però els experts com vostè que estudien la immigració sempre insisteixen que la gran majoria de persones migrants en situació irregular no són les que arriben per aquestes vies, sinó són les que arriben amb visat de turista, les que arriben amb avió i, senzillament, no marxen.
10: Efectivament, i això és el que també cal posar en relleu, i m'agrada que ho diguis, perquè aquestes imatges, no, sumades a la regularització dels últims mesos, no, ajuden a aquest relat, no, de descontrol, d'invasió, d'arribada d'un govern que no dona l'abast. Però, efectivament, la immigració irregular a Espanya no s'explica per les arribades irregulars a través de la frontera sud, que, de fet, són relativament limitades, i més si les comparem amb el que seria la ruta central i l'oriental en el Mediterrani, diguem, la ruta cap a Itàlia i cap a Grècia. Els números a la frontera sud espanyola són relativament continguts en els últims llargs anys. La irregularitat a Espanya, que no és menor, s'explica per les arribades a través dels aeroports, bàsicament d'Amèrica Llatina. I per què? Doncs perquè la majoria arriben sense necessitat de visat de turista, per tant arriben, diguem, via els aeroports com a turistes, diguem, i després acaben quedant-se, i és aquí on cauen a la irregularitat a l'espera de la regularització.
7: Hi ha una altra qüestió que també li volia preguntar, que és que en els últims anys són diverses les institucions, incloent les europees, que per dir-ho d'alguna manera, ho diré molt malament, però han subcontractat la gestió de la immigració als països com justament el Marroc, o Tunísia, o Turquia. I les organitzacions humanitàries s'han atipat de dir alerta, perquè això se'ls dona d'alguna manera la clau a governs que, doncs, amb un historial democràtic justet, diguem-ne, a banda de que ja consta que a vegades alguns d'aquests migrants aquí s'han interceptat, se'ls ha abandonat al mig del desert, això ja... Hi ha informes sí, d'amnistia, oi? Això passa.
10: I al mig del mar, també.
7: Sí,
10: efectivament. Especialment en el cas de Grècia. Així és. Jo, és un tema sobre el que he escrit sovint, no? Perquè, especialment amb la crisi, diguem-ne, a Ceuta, el maig del 2021, es parlava, no?, d'aquest ús dels migrants com a arma contra la Unió Europea, contra els Estats membres, contra Espanya... Però, en el fons, aquest xantatge de la frontera, utilitzant els migrants, en aquest cas els propis ciutadans, és algú que porta temps fent-se i que, en el fons, és la conseqüència de la pròpia política de la Unió Europea i de la pròpia política d'Espanya. De fet, Espanya ha sigut pionera en aquest tipus de política, que el que feia, des de fa anys, era condicionar tota una sèrie de polítiques, començant per l'ajuda al desenvolupament, la cooperació en l'àmbit comercial, tants altres àmbits, a canvi de que aquests estats, i en el cas d'Espanya em refereixo al Marroc, col·laboressin en el control de la frontera. Aleshores, aquest xantatge que va començar des d'Europa i en aquest cas des d'Espanya, condicionant tota una sèrie d'acords a aquesta cooperació migratòria, se'ls ha girat en contra, que és que aquests estats, i podem parlar de Marroc, però podríem parlar també de Turquia molt clarament, quan estan insatisfets o quan volen algun canvi, juguen la carta migratòria, en el cas de Marroc molt clarament, deixant que entrin, fent veure que no els veuen o deixant-hi de ser unes hores, a canvi d'alguna cosa. I aquest a canvi d'alguna cosa, en el cas de Marroc, és difícil de saber... ciència certa, perquè mai diuen res. Òbviament no ho reconeixen, mai es diu exactament quina és la causa darrere, públicament, però sempre hi ha una demanda darrere. En el cas del 2021 semblava que era una protesta contra el fet de que el govern espanyol havia acollit el dirigent del Front Polisari en context de pandèmia, no?, en un hospital espanyol perquè recuperés. Però sembla ser que darrere d'aquest incident que podia ser, diguem, el detonant d'aquesta insatisfacció, hi havia una qüestió molt més gran i molt més seriosa, que és tot el tema del Sàhara Occidental, el reconeixement de la sobirania marroquí sobre el Sàhara Occidental, que el govern espanyol va acabar reconeixent mesos després, a pesar de que tradicionalment, històricament, sempre ha tingut una posició molt contrària. Per tant, la carta migratòria és fonamental i Marroc sap que l'acaba guanyant una vegada darrere l'altra, perquè el tema migratori és un tema molt sensible a Espanya i a la Unió Europea en general.
7: La Blanca Garcés és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB i sempre és un plaer escoltar algú que ho ha estudiat i expert en la qüestió com ella. Senyora Garcés, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
10: Gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Marta, com ho veus? Perquè quan sents els experts és una altra cosa, això,
3: Sí. Evidentment, i jo crec que la Blanca ha estat molt clara i ha parlat directament de xantatge, i jo crec que és el que està passant, no? Des del Marroc s'està, per a mi, d'una manera clara, instrumentalitzant el seu propi poble, fins i tot amb menors d'edat, com un arma contra Espanya. I jo crec que és això el que està jugant ara la dictadura de Marroc. I evidentment han passat moltes coses els últims mesos o setmanes, diria, que també crec que expliquen molt bé el punt en el que estem ara. Per exemple, parle de la visita de Pedro Sánchez a Argèlia fa poques, la setmana passada o fa dues setmanes. També parle de com el Congrés va reconèixer, i malgrat que li va costar molt el Partit Socialista acceptar-lo, però crec que va estar un punt important, la llei que otorga la nacionalitat als saharauis, i mira que això, que el PSOE va intentar que suprimiren les al·lusions al poble saharaui, i també de com la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va rebre a nens i nenes saharauis al Congrés i va recordar la responsabilitat que ha tingut històricament Espanya amb el Sàhara. Ara parlava la Blanca de com el Partit Socialista va donar un gir fa uns anys i va per primera volta va dir que bàsicament que l'autonomia li corresponia al Marroc, i això va indignar a una part del govern i del Partit Socialista. No dic que siga per aquestes coses, però aquestes coses són importants per entendre algunes de les decisions, i crec que ara, per exemple, veia una piulada del Frente Polisario a X, a la xarxa social, i fa un tuit en el que es veu clarament, si no n'hi ha, evidentment, ni intel·ligència artificial ni res, amb totes les cauteles, perquè aquestes coses sempre s'han de dir amb totes les cauteles, però que amb un gendarme pràcticament deixant passar a molts dels nens i nenes o gent del Marroc, jovens del Marroc, i jo crec que això, evidentment, si no és amb la complicitat, sense saber-lo, però si no és amb la complicitat del règim marroquí, no hagués passat, perquè no estava passant fins ara, no?
4: Però...
11: Sí, jo crec que ha quedat clar també escoltant a la Blanca Garcés que una cosa són els fluxos migratoris, que tot això és extremadament complex però té unes dinàmiques i unes lògiques determinades, i l'altra, això que estem veient, no? Que no té res a veure, que és una operació que encara no tenim elements suficients com per ser categòrics, per apuntar qui és el responsable, però clarament hi ha algú que atia aquesta situació per treure'n beneficis. Ara la Marta parlava molt clarament dels interessos del Marroc, que els interessos del Marroc, òbviament, sempre hi són. Òbviament hi ha els precedents, no només del 21, sinó de la Marxa Verda, que tot això està en l'imaginari, en els traumes, i tenen pendent, i en algun moment ho intentaran probablement de veritat, de recuperar el que ells consideren les colònies, Ceuta, Melilla, etcètera, etcètera. Però jo crec que això ara no és només Marroc, és un context internacional en què Marroc s'ha convertit en el gran aliat, diguem, dels Estats Units de Donald Trump, en un context de batalla cultural global en la que Espanya i el govern de Pedro Sánchez té una posició antagònica, s'ha convertit una mica en l'antagonista de tota aquesta ofensiva en què col·loca els migrants com els enemics d'Occident. I que, per tant, només s'ha de veure la reacció immediata que s'ha produït a Itàlia, un dels governs que vol canviar les regles de joc per endurir i per portar Europa cap a altres posicions, i el mateix Trump, el govern de Trump, que de seguida han fet veure que tot això és conseqüència d'aquesta manera diferent que ha tingut Espanya d'afrontar el fenomen migratori amb la regularització, que això és vist com una autèntica provocació per tots aquests sectors d'extrema dreta global en auge, i que, per tant, se'n fa molt difícil deslligar aquest episodi d'aquesta batalla global en la que Espanya està en minoria, té una visió diferent d'aquesta onada global, i el Marroc, que coincideix els interessos del Marroc amb aquesta onada global que el que vol és posar amb serioses dificultats aquest contramodel de Pedro Sánchez.
4: Marc.
12: Sí, és que agafant el fil del que deies, Donald Trump ha qualificat aquesta regularització d'extrema esquerra. Per tant...
11: Apoiada amb el suport de la patronal i de tots
12: els... Exacte, bé, totes aquestes fantasmes que sempre veu el president nord-americà. Abans de tot, crec que també és important deixar clar que aquesta gent que creua la frontera, o aquests fluxos migratoris, no venen perquè els hi agrada sortir del seu país. És que allà s'estan morint de gana. S'estan morint de pobresa, perquè a vegades això també ho hem de tenir en compte, i hem de tenir aquesta xifra de 18 morts. Evidentment, tots els mitjans de comunicació estem obrint amb l'allau, perquè és el gran fenomen que s'està produint, però, com deia en Freddy, 18 morts. Que a vegades els passem per alt, i és molt important. Per tant, aquest punt crec que és bastant clau. Segon, que hi ha un interès del Marroc? Seguríssim. La Blanca parlava de xantatge. Els últims 10 anys, el Marroc ha rebut de la Unió Europea uns 400 milions per fer aquest tipus de controls. A partir d'aquí, doncs, diu, si em vull més, obro l'aixeta, tanco l'aixeta, i vas jugant amb les esperances d'aquesta gent jove. I a darrere segurament també hi ha el tema del Sàhara Occidental, com va passar el 2021, que tots els experts, la Blanca ho recordava, com va haver-hi aquella allau, setmanes abans hi havia hagut en un hospital de Logroño, en plena Covid, s'havia atès el govern espanyol un líder del Front Polisari, i curiosament al cap d'un parell de setmanes sobre la frontera, o si més no, es relaxen la frontera. I per tant, aquí segurament pot passar el mateix després que Pedro Sánchez hagués visitat Algèria, que recordem que Algèria ha defensat sempre la independència del Sàhara Occidental, cosa que el govern marroquí no vol. I després hi ha, evidentment, les derivades polítiques que ja estan passant aquí. Ahir llegia un tuit del alcalde Xavier Albiol que deia: aquests immigrants no els vull, que no vinguin a casa meva, gent d'Esquerra i Comuns o de Sumar, si els voleu, els acolliu vosaltres. És que crec que el tuit ja per si sol parla, o després també hi havia una petita manifestació a Ceuta, doncs, ja instigada per Vox, la gent cridant jo soy espanyol, jo soy espanyol, i aquí el PP i Vox és on collaran a Pedro Sánchez i diran que el gran culpable del que està passant és aquest tipus de regularització d'immigrants que obre portes al camp. Però com estem veient, la mateixa Blanca gairebé ho desvinculava, i també ho desvinculava de la versió oficial, que s'ha dit que és aquesta sentència del Tribunal Suprem.
7: Sònia, com ho veus tu?
4: Hola. La Blanca Garcés, pràcticament, quan explica les coses ho explica tot, no? Però afegiria... És cert, és molt bona. Afegiria que, clar, el problema és com dèieu, té moltes causes, és multicausal, però hem de pensar que una de les coses més febles en quant a control de fronteres és tenir una frontera on, a banda i banda, el nivell de vida és tan desigual. I això és molt difícil de solventar, perquè per molt que ajudis a Marroc amb ajudes, en realitat no és un país pobre, és un país amb una família reial autoritària on no hi ha una redistribució, no hi ha un estat del benestar, etc. Dit això, es pot entendre, com deia el Blanca, que per les dimensions de Ceuta i Melilla, que no oblidem que són unes ciutats molt petitones envoltades de concertina, murs, electrificat, etc., quan de sobte t'arriben milers de persones, és obvi que qualsevol que els vulgui mobilitzar els veïns en contra ho tenia molt fàcil ahir. I per això tot el que ho ha explicat de la geopolítica que hi ha al darrere, que el Marroc ara és aliat de Trump, no ara, però fortament, volen ajudar tots els moviments de dreta i ultradreta dins d'Europa, estan molt enfadats amb Espanya. Hi ha tota una sèrie de raons que, com deia la Blanca, acadèmicament estan més que demostrat. Hi ha molta gent que es dedica només a estudiar la política exterior del Marroc en referència a fets puntuals amb Espanya. I l'Ignacio Cembrero, per exemple, ho ha explicat moltes vegades als seus articles, quadra perfectament quan vol aconseguir algú o vol castigar Espanya, diguéssim, doncs aquesta frontera s'obre. Dit això, fa masses anys que hem de trobar solucions per tots aquests joves que arriben, als quals no els donem cap cosa a fer. O sigui, són gent que ve amb tota la il·lusió pensant que aquí seran o el nou Lamine Yamal o la nova persona que podrà enviar diners a casa, estudiar, treballar, i després els tenim que no teníem fins fa res que es va fer la nova llei que ho permetia, no podien ni accedir al mercat laboral. No tenien estudis. Als 18 anys els xutem fora de centres tutelats. És clar que tenim gent vagant. Aleshores, fer veure que això no passa ens està, a les persones progressistes tampoc ens està ajudant, perquè acaba sent caldo de cultiu. Aquests xavals, molts, pateixen moltes violències fins que arriben i s'estableixen en una localitat a Catalunya. I hi ha un efecte rebot, també, de quan tothom espera, quan ningú espera res de tu i tothom espera que siguis un delinqüent, doncs acabes vivint i comportant-te d'una manera que ja t'és igual la societat en la que estàs, no? Per tant, crec, ho estic simplificant molt, però crec que és urgent que les autoritats públiques aquí tinguem oportunitats i un programa gran que doni coses a fer a tota aquesta gent jove que entra en situació desesperada i que no poden malviure anys i anys als nostres carrers.
7: Sovint es diu això que diu la Sònia, Pere, és a dir, sovint s'ha assenyalat molt particularment als governs d'esquerra de no mirar el tema de cara o de no actuar-hi prou.
11: És evidentment així, però sí que m'agradaria també subratllar l'enorme diferència que hi ha entre aquest govern d'esquerres, que ha fet una regularització que finalment ha acabat afectant a 1 milió de persones, que és insuficient, per tant estic totalment d'acord amb el que ha dit la Sònia, però que és en un context històric en què els vents bufen amb ràbia en direcció contrària.
4: Sí, sí.
11: I per tant, en aquest sentit, jo crec que, malgrat ser insuficient, doncs és molt notable que en aquest context tan agressiu, perquè aquestes imatges de... Perquè hi ha una narrativa de l'extrema dreta de la invasió, no? La invasió dels immigrants.
7: Sí. Bé,
11: aquestes imatges són brutals per apuntalar i reforçar aquesta narrativa.
7: Però enganyoses.
11: Enganyoses, sí, totalment enganyoses. Però en aquest context en el que estem, això probablement reforça aquesta narrativa i encara fa més meritori, a parer meu, aquesta resposta, que és insuficient, del govern d'esquerres, però que va totalment contracorrent, de dir, no, regularitzem. A més, en un context europeu en què amb l'espai Schengen això és veritat que fa que hi hauria d'haver una política europea, però les polítiques europees, que històricament sempre eren, en aquest sentit, més avançades que Espanya, com a conseqüència d'aquests nous vents de l'auge de l'extrema dreta, doncs probablement Espanya aquí és l'últim reducte d'una manera de fer que cada vegada és més complicat. I estan d'acord amb el que ha dit la Sònia, eh? Però vull dir que les dificultats per portar a la pràctica això que ens agrada, que a mi també m'agradaria, doncs cada vegada són més evidents.
7: Sònia.
4: Pere, però, o sigui, que sempre estic d'acord amb el fill, no, amb el que diu. Crec que hi ha un problema aquí, que és que sovint Espanya també ha jugat a ser molt hipòcrita, perquè la sentència aquesta de la que parlàvem al principi, en realitat, el Suprem l'únic que ha fet és afirmar el dret internacional, que és que quan algú entra en una frontera, no el pots, o sigui, les devolucions en calent eren il·legals. I aquest és el problema, que s'han donat com bones. Aleshores, el Suprem l'únic que diu és quan algú t'arriba a una frontera has de deixar que tingui el dret a demanar asil i ha de tenir accés a un advocat, accés al procés, abans de ser expulsat. Per tant, quan Espanya no deixava arribar gent a la frontera i directament els retornava, ja estava incomplint les pròpies normes. Aleshores, comparat amb com està la resta del món, que és un desastre en el sentit humanitari, humà, i de pensar en l'altre, Espanya ho està fent bé. Sí, ja estic d'acord amb el Pere, que en el context actual la regularització ha estat criticadíssima per tots els governs de dretes, i no només de dretes, sinó dins d'Europa, i ha estat una decisió molt valenta. Però jo em referia especialment als xavals joves que arriben amb 15, 16, 17 anys i que encara no tenen molt menys accés a la regularització, perquè moltes vegades no estan ni dins d'aquest circuit, no? I per tant, em referia més a donar oportunitats específiques a tots els joves, que són els que sembla que quan queden sols en grups pels carrers de Catalunya, doncs són objecte de la narrativa molt més que qualsevol persona d'altres orígens que estigui treballant amb negre o que estigui encarregant-se de tasques que els catalans sovint no volem fer, no?
12: Sí, recordem la crisi dels MENA de fa 5 o 6 anys, que precisament és això que estaves explicant tu, Sònia, tot i que pensi que aquesta hipocresia, és a dir, molta gent d'esquerres acaba defensant que s'ha de donar suport als MENA, ara no em posis un centre de MENA al meu municipi, que tenen una de les altres qüestions, recordem que haver-hi fa uns quants anys. I respecte a això que dèieu ahir de l'utilització de les imatges de l'extrema dreta, ahir vaig encuriosir allò que l'algoritme, quan veus una imatge d'un compte, diguem, de dretes o extrema dretes, només fa que surti sempre el mateix, i per tant el meu algoritme només se'n surten aquest tipus d'imatges. Curiosament, hi havia una que sempre repetien, que és un noi d'aquests de Ceuta entrant fent el signe de la victòria i dient "Muy bien, Pedro Sánchez". És una de les imatges més repetides per la gent de dreta i extrema dreta a les xarxes i fins i tot diaris d'aquest tipus d'ideologia, en el sentit de que dèiem d'intentar-se apoderar d'aquesta imatge tan bèstia des d'un punt de vista visual, de que els immigrants gairebé estan entrant a Espanya i l'estan ocupant. I després també hi ha l'altra situació de la geopolítica, com Itàlia, el Meloni, l'extrema dreta, ja diu, doncs ara tanquem fronteres. Que és una de les coses que sempre ha defensat, per tant, tanquem l'espai Schengen, que no arribin a aquest tipus d'immigrants i aprofitem tota aquesta situació per aplicar les nostres polítiques contra la immigració.
7: Marta.
3: Sí, jo per una banda veig dues coses. Una, que el relat que vol imposar Marroc i els seus satèl·lits mediàtics i també Estats Units, jo crec, acompanyant, que és que ells tenen un dret històric respecte a Ceuta i Melilla i, per tant, no és lògic que això siguin ciutats espanyoles perquè haurien de ser del Marroc, etc. I aquest relat crec que fa molt de temps que està ahí, però que no s'havíem tan explotat com crec que ho farà a partir d'aquest moment i de com això no ho dirà directament el govern de Marroc, perquè com també deia la Sònia abans, jo crec que això no són tan clars perquè evidentment tenen una agenda política i no volen dir les coses, no?, d'una manera tan clara i explícita, però sí que està darrere de moltes de les qüestions que fan o justifiquen. I per altra banda, crec que el govern de Sánchez, i en aquest sentit, evidentment, jo crec que sí que és un xantatge des del moment en què fa 3 o 4 anys van entrar 10.000 persones i això va provocar, encara que el govern no ho desvincule, que el canvi estratègic de la posició sobre el Sàhara Occidental, però crec que, per exemple, és molt simptomàtic la reacció que ha tingut el ministre Álvarez, no?, que s'ha enfadat amb Itàlia per el que ha dit a Gianni sobre que ha suggerit tancar l'espai Schengen després del que ha passat ara a Ceuta, però no ha dit absolutament res, res sobre què Marroc ens ha permès o la posició de Marroc respecte al que, el que ha passat en les últimes 24 hores. Jo crec que això també és molt indicatiu de que, és, de que el govern espanyol no vol tampoc enfadar al Marroc perquè sap que ells tenen una eina que poden utilitzar com estan utilitzant ara. I a mi sí, això sí que em sembla que el govern espanyol no està fent o no ha fet moltes de les coses perquè té por de la reacció que té el seu suposadament aliat i soci com és el Marroc ara, no? Que és el que han dit aquests últims anys, que és un soci estratègic molt important, etc. Però quan passen aquestes coses veus que no és un soci, no? És una persona que té un poder sobre tu i tu estàs un poc a disposició del que ho intentes contindre-lo, però sense criticar-lo o sense atacar-lo, no?
7: És un quart de deu. Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Marta Monforte, el Marc Bataller, el Pere Rossinyol i la Sònia Andolz, i volem parlar de la FIFA, perquè això també, déu-n'hi-do, aquestes últimes hores. El pensament que té molta gent al cap és que això s'està comercialitzant cada vegada més, molt especialment després de conèixer el pla del president de la FIFA, Gianni Infantino, per privatitzar part de la institució i, com s'ha explicat, per privatitzar el Mundial. Marc Perseguer, què tal? Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
7: Explica'ns una mica això.
13: 12 dies després, des de que ha acabat l'últim Mundial, s'estima que la FIFA ha ingressat com a mínim 11.000 milions d'euros amb la competició. Això són 5 vegades més que el 2014 i és que el model ha canviat. Més partits, estadis més grans i més patrocinadors. El que vol ara Infantino és crear una empresa que controlaria els drets del Mundial i vendre el 20% de les accions per valor de 4.000 milions d'euros a inversors privats. Això ho va compartir en un comunicat en què deien que l'objectiu era desenvolupar el futbol mundialment invertint més a les federacions. No obstant, el president ha topat amb el rebuig de la UEFA i ha amenaçat en no participar a cap de les seves competicions amb les seleccions europees.
7: Gràcies, Marc. D'això en volem parlar amb un altre Marc, el Marc Menchen, el CEO de Tu Playbook, expert en futbol i finances. Marc, com estàs? Bon dia de nou.
14: Hola, molt bon dia.
7: Aviam, vam parlar fa uns dies després del Mundial i ja parlàvem de l'explotació comercial de la competició i que la FIFA estava amb aquesta derivada i la FIFA ha anat, no sé si un pas més del que ens esperàvem, però déu-n'hi-do, no?
14: Sí, jo crec que ha sorprès molt a tothom. Té molts paral·lelismes amb el projecte de la Superliga, tant en les formes en com s'ha filtrat, com s'ha comunicat i com ha reaccionat al món del futbol, i torna a ser aquesta sensació de que hi ha una finestra d'oportunitat molt gran, de que hi ha molta gent disposada a posar molts diners en el futbol i tothom qui té una clau de poder i gestió en aquest món vol treure'n profit. Jo crec que no acabarà bé.
7: Si es tracta de munyir això cada vegada més, per què la UEFA diu que no? Perquè tècnicament la UEFA també podria dir, doncs mira, escolta, són més diners, endavant, no?
14: Perquè al final el que no queda clar realment, o sí que queda clar i per tant s'entén molt bé per què es vol fer això, que és que els diners realment, és si ens hem de creure o no, que aquests 4.000 milions de dòlars en cada cicle mundialista que haurien d'anar a revertir en la promoció i el creixement del futbol, Primer, hi haurà una traçabilitat i una transparència real sobre com aquests diners es faran servir i si això realment farà créixer el futbol. Dos, si això és només una eina de Gianni Infantino per assegurar-se la reelecció i continuar manant en el món del futbol. I tres, perquè al final UEFA què representa? UEFA representa les federacions europees, per tant representa els clubs europeus, i al final la percepció al final de UEFA i els clubs és, escolta, si tu estàs posant això en mans parcialment d'un inversor, això pot anar en contra del meu propi negoci, que és l'Eurocopa, és la Champions League, i després nosaltres, i ara parlo dels clubs europeus, nosaltres com a clubs, què en traiem de profit de tot això quan realment el Mundial de Clubs depèn de que els futbolistes, els quals nosaltres com a clubs paguem les nòmines, estiguin allà disposats a ser-hi. Llavors aquí està una mica la moguda.
7: Anant a l'origen d'aquesta idea, Marc, la idea de la FIFA de dir, escolta, doncs mira, donarem entrada a inversors privats, que llavors jo entenc ens avançaran diners i llavors a canvi d'això tindran un retorn en funció dels beneficis que entreguem. Perdona que t'ho pregunti així, això és una palanca, com les de la Porta?
14: Tècnicament sí. Sí, conceptualment ve a ser la mateixa jugada en el sentit de que jo agafo uns diners avui, per avançat, equivalents a aquest 20% de la nova companyia que explotaria bàsicament el Mundial de Futbol Masculí i Femení i el Mundial de Clubs, I amb aquests diners jo dono diners a totes les federacions. Com que cada federació és un vot, jo mig m'asseguro que Europa no pot ser un mur en què això surti endavant, d'aquí que la UEFA no digui que es que voten en contra, sinó que parlin de boicot a les competicions de FIFA, però després aquests diners que generi el Mundial, hi ha un 20% que tècnicament aniran a aquesta nova, a aquest nou inversor, que és un, bueno, és Strive Capital, que al final és un fons molt proper a Donald Trump. Mm. I aquí és una mica la discussió que ja realment, si és necessari, en el sentit de per què la FIFA necessita un inversor privat en un negoci que ja funciona molt bé, i si després això va en detriment del que cobren els clubs, del que cobren les federacions participants del Mundial, etc.
7: Clar, jo t'ho deia perquè és veritat que hi ha hagut aquesta protesta generalitzada i, evidentment, aquesta sensació que l'explotació comercial del futbol, doncs, ja traspassa tots els límits, però t'ho hem sentit dir a tu moltes vegades. La presència de fons inversors en clubs està avançant molt, no? L'Atlètic de Madrid, per exemple, el Madrid, a Florentino Pérez va proposar en el seu dia vendre fins a un 10% del club a un inversor internacional, que li van dir el que li van dir, però sí que hi ha la sensació de que la presència de fons internacionals, fons inversors, és cada cop més gran en el món del futbol.
14: Sí, de fet aquí no és una crítica. O sigui, jo crec que la qüestió no és tant de que volem sí o no fons d'inversió en el món del futbol, és si FIFA, que al final, per entendre una mica com funciona la governança del futbol, la FIFA vindria a ser com la Comissió Europea o la Comissió Mundial. És un ens polític. Realment la funció de la FIFA és la promoció i el desenvolupament del futbol a nivell global i també establir les regulacions que han de regir com es juga el futbol. En el moment en què tu com a federació vols entrar a competir en el negoci del futbol com a entreteniment, és quan entres en col·lisió amb els clubs de futbol que també estan buscant inversió, però que després es queixen de que quan han de cedir els seus jugadors perquè juguin amb les seleccions, per tant, perquè juguin l'Eurocopa i el Mundial, no reben suficient d'aquests campionats. I amb el Barça ho hem vist, no? Amb la lesió de Frenkie de Jong, o sigui, el Barça cobra res i menys per cedir a de Jong, però després el perd X mesos de competició, però li continuarà pagant la nòmina. I després és si ens hem de creure que gràcies a que un inversor entri i agafi el 20% d'aquesta nova companyia, el Mundial serà capaç de facturar molt més del que ja factura, que abans el Marc ho comentava, no? I és que en aquest cicle s'ha batut el rècord, han sigut més 11.000 milions d'euros de facturació en tot el cicle, s'espera que pel Mundial del 2030 aquesta xifra pugi cap als 13.000 milions, per tant és anticipar si és pan pa hoy, hambre para mañana, només per Infantino poder preservar-se en el poder com a polític, o si realment això tindria un impacte positiu. I jo crec que és el que Europa dubta molt de que això pugui tirar endavant.
7: Anava a preguntar-te això, és a dir, fins i tot la Comissió Europea ha dit, bueno, ens ho hem de mirar una mica, a veure si això ens ho podem... Tu creus que això té números de frustrar-se d'alguna manera? Perquè ja vam sentir Infantino dient, bé, és una proposta, que no s'esveri ningú, suposo que davant del rebuig generalitzat.
14: Jo per això us deia que a mi em recordava molt a la reacció generalitzada que va haver-hi quan aquell diumenge de 2021, crec que va ser, no? De la Superliga, sí. I com va anar tot, que en molt poques hores i molt ràpid...
7: Es va recollir cable molt de pressa, sí.
14: Aquí jo crec que Infantino no vol recollir cable perquè sap que encara s'ha de votar, que són 211 federacions, que només que Àfrica i Àsia estiguin a favor amb algun hereje d'Europa i Centroamèrica i Sud-amèrica, que són les confederacions que ja han sortit a rebutjar la idea, o si més no a dir volem escoltar i volem saber més d'això, però en principi no ens agrada, i per això Europa va per la via de no és que diguem que votarem en contra d'això, sinó que és que el que estem dient és que cap de les nostres seleccions, que al final són les l'eix a partir del qual vertebra el Mundial de Futbol, també tens seleccions sud-americanes molt bones, no? Però si no van les europees se't desmunta bastant el negoci, tant per la rellevància mediàtica de les seleccions que hi van, com per el negoci de drets de televisió que suposa Europa avui dins el negoci de la FIFA. Jo crec que pot passar més l'amenaça de boicot que no tant la votació, que podria sortir endavant perquè hi ha federacions d'Àfrica i d'Àsia que el seu pressupost anual és de mig milió d'euros, que si tu els dius, escolta, no, que és que et dono 20, doncs escolta, on haig de signar.
7: Clar. Marc, com sempre, mil gràcies, una abraçada ben forta.
14: Que vagi molt bé, cuideu-vos.
7: Vinga, el Marc Menchen, expert en futbol i finances, CEO de dos Playbook to Playbook. Marc.
12: Donald Bataller.
7: Tots són Marcs, ara,
12: tots
7: hi penso.
12: Tots són Marcs.
7: Sí, Marc Perseguer, Marc Menchen, Marc Bataller, endavant.
12: Anava a dir Donald Trump.
7: Sí, una altra vegada.
12: Torna a estar darrere. Ara et ve la memòria aquella targeta vermella que van treure la FIFA en un jugador d'Estats Units per poder jugar contra Bèlgica.
7: Ja ho hem comentat, ja ho hem comentat alguna vegada, que Gianni Infantino segurament és dels líders d'organismes que més fa la pilota d'una manera més flagrana de Donald Trump.
12: Exacte. I després hi ha un altre debat de fons, que ara ho deia l'homònim en Marc. És aquest tema de que el futbol és un negoci i cada cop s'està allunyant més dels aficionats. És a dir, cada cop, si tu vols anar al camp del Barça i comprar una entrada normal, és que et costa un ull de la cara. I quan vas allà només veus turistes, que evidentment el que fan és que no pugui anar-hi gent d'aquí perquè no s'ho pot pagar. Què fa això fins i tot? Que el futbol està tornant als orígens. Estem veient, per exemple, el gran boom de dos clubs d'aquí de Barcelona, que és l'Europa i el Sant Andreu. Gent jove, fins i tot, que jo conec, que diu, no vull anar al Barça perquè no em sento identificat amb el negoci del futbol i vull tornar a gaudir del futbol proper, del futbol del barri, del futbol de poder estar amb els aficionats, de quan guanyen gairebé tu calza. I això fa que cada setmana aquests dos equips que juguen a Primera Federació omplin els seus camps. I aquest és un fenomen el qual està passant a la ciutat de Barcelona, i no només a Barcelona, sinó que s'està recuperant aquest futbol de barri davant d'aquest problema que cada cop, repeteixo, el futbol, els aficionats ja no compten. El que compta és el negoci, és guanyar diners, que entrin fons d'inversió, i després també aquells equips, ho estem veient a la Premier, hi ha molts fons d'inversió, fa que tinguin moltes més possibilitats de fitxar jugadors a preus astronòmics que aquí ni t'ho pots arribar a plantejar.
7: És que la qüestió dels fons, Pere, qüestió dels fons inversors, n'hem parlat algun cop amb el Pere, i és allò, quan els veus aparèixer, dius, ai,
12: tremolem.
7: Clar,
11: és que sembla...
7: Que pas que, clar, és, són els que més... Per això jo preguntaves si això és una palanca, perquè són dels que més tenen recursos per fer una injecció de diners, i escolti, a canvi, vostè em dona un percentatge dels ingressos que tingui a partir d'ara, amb els llotges VIP, o amb els concerts del Bernabéu, per exemple. Concert que no es faran.
11: A veure, la mercantilització del futbol no és culpa del Donald Trump. Això és evident que fa molts anys que estem en una
7: entre
11: via...
7: Entre altres coses, perquè no conto que en sàpiga
11: gaire. Per això t'ho dic, però en una via en el que els fons són els nous propietaris del futbol, el Barça mateix, diguem, no és un fons, és Goldman Sachs, però el Barça mateix, que s'enorgulleix de que no és una societat anònima esportiva, d'acord, però és un actiu en el portfolio de Goldman Sachs. I per tant...
12: I si no paga Goldman Sachs, ja veurem què passa amb el camp, etcètera,
11: no, i ara demanaran
12: etcètera.
11: 500 milions d'euros més. I a la Supercopa d'Europa, la Supercopa d'Espanya es juga des de fa anys a Aràbia Saudí, que és el pitjor país com a exemple de la democràcia, amb inversors privats, en fi, que és una cosa absolutament òbvia que el camí del futbol va per aquesta via, però tot i així sí que crec que lo del Trump i l'Infantino és un grau més, perquè és aquesta cosmovisió, aquesta manera de fer, diguem, del trumpisme aplicat en el món del futbol, en què, d'alguna manera, ja no hi ha ni tan sols voluntat d'amagar res, hi ha un descaro extrem, que al fons, com ha explicat el Marc, sigui, diguem, el fons que se suggereix que s'embutxacarà els principals ingressos de tot aquest projecte, estigui relacionat directament amb el president d'Estats Units, doncs això és un grau més, i és un grau més també en aquest intent ja de privatitzar fins i tot els reguladors o les grans entitats internacionals d'interès públic, no? Perquè recordem, per exemple, que un dels projectes del Trump és privatitzar la ONU directament, o sigui, sí. Ha creat una mena de ONU per Gaza, que té, tècnicament doncs no és la ONU, però que juga el paper de la ONU, controlada per ell i amb el suport dels fons privats també, no? Per tant, la mercantilització, com deia, no l'ha inventat el Donald Trump, però alhora el grau de més que suposa aquest pla amb aquesta visió del món trumpista, aplicada en el món, diguem, de la política internacional o de l'esport, doncs òbviament és un salt molt perillós, perquè tot i que està tot mercantilitzat, això ja ens porta a un nivell estratosfèric.
7: Tònia.
4: Recordo una portada del The Economist de fa uns anys que deia esport maco, business, dirty business, no?
11: Com, exacte.
4: Negoci brut, no? I és ben bé així. Jo estic d'acord que forma part d'una cosmovisió, perquè és aquesta cosmovisió que pot mercantilitzar tot. Guerres, genocidis, l'esport, el que sigui, no? I ha de ser doncs, plegant-se als grans poders. Està clar que dins d'Europa mateix hi ha models de clubs molt diferents, perquè el Barça al final no és representatiu de com es gestionen els grans clubs, però continuaven dins d'unes certes normes que, com a mínim, feien que estaven clares les normes. Començar a treure targetes vermelles a un jugador perquè el president d'un país t'ho demana i bueno, escollir l'Aràbia Saudita, com deia en Pere, i totes aquestes decisions fan que realment l'esport que sigui molt brut i la gent, com deia en Marc, acaba marxant a veure l'esport a altres esferes més petites. Tot i així, a mi m'ha sobtat molt que els clubs europeus sembla que plantin cara. No perquè no sigui el que crec que haurien de fer, sinó perquè davant d'altres moviments que ja hem vist d'Infantino no s'hi han posat. Aleshores, aquí no és només per valors, està clar que també és per interès propi de salvaguardar els seus clubs, els seus jugadors i una mica l'esperit del futbol d'Europa, no? Però sí que m'ha sobtat, honestament, que d'entrada plantin una mica de cara. I et diria que Infantino està freca-freca en el número de fanboy d'en Trump amb el secretari general de l'OTAN.
7: Anava a dir, amb el Mark Rutte, sí, sí. Jo també crec que són els dos que més li fan la rosca. Sí.
4: Pugnant per el primer lloc.
7: Sí, Marta.
3: Sí, una anècdota curiosa, graciosa, que entronca més que amb el que hem parlat abans de Marroc. Infantino va ser l'únic convidat internacional ahir dijous a la recepció organitzada per el rei del Marroc, per Mohamed VI, en el 27 aniversari de la seva intronització. És a dir, Infantino fa política, evidentment, i jo crec que això està més que clar i ho ha demostrat a banda de deixar-se pues això, plegar pel que diu i que fa Donald Trump. Però, a banda d'això, jo crec que no cal escollir entre Infantino i la UEFA, perquè podem criticar la privatització, jo crec que ho hem de fer, però també denunciar que n'hi ha interessos comercials de la UEFA, i això està més que clar i crec que en aquest cas és evident. I que parlar de que n'hi ha, que fa falta solidaritat entre federacions més pobres, etc. Jo crec que això també no pot funcionar com una compra de lleialtats polítiques, que jo crec que és el que passaria, i el model que defensa Infantino jo crec que va cap allà, no? Que evidentment busca que traure profit i més encara del futbol i intentar també xantatgejar i amenaçar a qui no complisca amb el seu pla, i això jo crec que és evidentment una pèrdua brutal per a tots els aficionats que evidentment no estan parlant d'això ni els interessa i només volen que gaudir del futbol, i veuen com n'hi ha altres interessos evidentment que sempre s'exposen més enllà del que al final vol la gent, i això crec que ho deia el Pere abans, això fa que molta gent, molts aficionats, després quan volen anar a partits de futbol no puguen permetre-ho, perquè evidentment això se'n va del seu pressupost i tens que deixar-se per exemple la casa, o passava en el Mundial, no? Argentins dient m'he rehipotecat per poder anar a aquesta final del Mundial. Això em sembla vergonyós, no?
7: 3 minuts, ara mateix passen de 9:45. A banda d'això, estem pendents de la compareixença que havia de fer, que ha de fer el president Salvador Illa per fer balanç del curs polític abans de començar el període de vacances. Hauria de començar d'un moment a l'altre. De moment anem a publicitat i a seguida continuem.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Què et passa?
16: Que no em tanca la maleta.
15: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
16: Bé, si trec uns quants banyadors...
15: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Oh, capità, el meu capità.
20: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
21: Ja no sé què em passa.
20: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
22: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
20: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
23: Això sona brillant.
20: Nit d'Oscars. I aquesta setmana, el color porpra.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ara mateix, el president Salvador Illa, en directe, fent aquesta valoració del curs polític. El sentim en directe.
1: L'assassinat masclista d'una dona aquí a Barcelona aquestes darreres hores. Voldria també començar enviant un missatge de solidaritat i recolzament als ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, el ministre d'Interior, i s'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta. També vull enviar un missatge de solidaritat amb les comunitats autònomes de Madrid, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, i la comunitat valenciana davant dels incendis forestals que han patit i que segueixen patint. Saben que estan passant aquestes comunitats autònomes i molts dels ciutadans que viuen per moments difícils, com també les hem patit aquí a Catalunya durant aquests darrers mesos. En aquests moments mantenim aquí a Catalunya activa l'alerta del pla Infocat. Ens trobem també davant d'un risc d'incendi forestal molt elevat. Tenim el Pla Alfa a nivell 4 a 108 municipis en aquest moment i els accessos a diversos espais naturals continuen restringits. Vull fer una crida a la màxima prudència i responsabilitat de tota la ciutadania i agrair un cop més la feina incansable dels nostres cossos d'emergència, tots, amb ells, bombers, agents rurals, pagesos, agrupacions de defensa forestal, policies locals, Creu Roja, personal de protecció civil i també els alcaldes i regidors dels municipis afectats que han fet una feina excel·lent que vull reconèixer. A tots ells i a totes elles, gràcies. Pel que fa a la lluita contra els incendis, la millor política, com vostès saben, és la de l'anticipació, i per això activem aquests propers primers dies d'agost, activarem la convocatòria dels ajuts a franges amb una ambició molt superior a la de l'any passat. No es tracta només d'incrementar una miqueta els recursos, sinó que multipliquem per 10 el pressupost i passem d'1,5 milions d'euros a 15 milions d'euros. El canvi més important, de totes maneres, no és només el salt econòmic, sinó és el canvi de mentalitat, canvi de concepte, no només actuar, sinó que actuar millor.
6: Estem escoltant en directe el president Salvador Illa en aquesta roda de premsa de balanç del curs polític. Parlant de Ceuta, ha dit que espera que es prenguin les mesures necessàries per restablir l'ordre. I ara està parlant dels incendis i de les mesures que es prendran al voltant d'aquesta qüestió per prevenir els focs en el que queda d'estiu.
1: Ampliant els terminis d'execució per facilitar actuacions de més envergadura i reforçar la seva capacitat financera inicial amb aquesta aportació econòmica multiplicada per 10 que us he comentat. Això permetrà impulsar projectes més complexos, més ambiciosos i sobretot avançar amb més rapidesa en els deures que tenim pendents en matèria de prevenció. Ens preparem per continuar reforçant la protecció del que és més important, les persones, els nuclis habitats i el territori. I en aquest sentit també permetin-me que recordi que el pressupost recentment aprovat per aquest any 2026 destina a la prevenció, extinció d'incendis i salvaments una xifra, un màxim històric de 386,9 milions d'euros, 100 milions d'euros més que els pressupostos dels darrers pressupostos aprovats l'any 2023. Canvi climàtic, tensions geopolítiques, que fa només uns anys ens semblaven impensables, nous equilibris comercials que obliguen Europa a repensar-se i un taulé geopolític internacional que es mou més de pressa que mai. Fa dos anys vaig prendre possessió com a president de la Generalitat, convençut que Catalunya no pot ni ha de mirar els esdeveniments i els grans reptes des de la barrera. Per això portem dos anys treballant amb la màxima ambició per construir el futur de Catalunya. Som un país obert, tenim la base industrial i exportadora més potent d'Espanya, un ecosistema científic i biomèdic de primer nivell europeu i una tradició d'obertura i talent que no depèn de cap rebaixa fiscal. El nostre horitzó és construir els pròxims 10 anys una Catalunya més pròspera, més cohesionada, més justa socialment, més innovadora i amb més ambició internacional perquè siguem el millor país d'Europa per viure. Avui estem més a prop que fa dos anys, crec sincerament, de convertir-nos en aquest país. Hem avançat. I tanquem un curs polític que s'ha revelat com un punt d'inflexió per Catalunya. liderem des de Catalunya amb convicció i avancem des de Catalunya amb determinació. Hem arribat a un acord per assumir el millor model de finançament de la nostra història, amb una previsió d'increment de recursos per Catalunya de 4.700 milions d'euros. Hem iniciat el traspàs i la transformació de Rodalies de Catalunya amb la constitució de l'empresa Rodalies.cat, l'inici del traspàs de la línia R1, desplegament del pla de Rodalies 2020-2030...
7: És el president de la Generalitat en aquesta roda de premsa de balanç del curs polític, on ha dit que en els propers 10 anys vol construir... Vol, no ell, vaja, però volem construir una Catalunya més pròpera en els pròxims 10 anys, ni més ni menys. En fi, és aquesta roda de premsa de balanç del curs polític. Hem d'anar a publicitat, estarem al cas, a veure si el president Salvador Illa explica algun detall més. De moment ho hem sentit, eh? Ha anunciat més ajudes pels incendis, ha anunciat

0: Advocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
3: Vols dir que hi ha gent que va lligar al rocòdrom més que escalar?
2: El 90%.
3: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
4: Què vols dir?
3: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
4: Roswell.
1: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: 161, un ric propietari de Batea...
7: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Arriben les ofertes límit al Corte Inglés, però només durant 4 dies. En rellotgeria, fins a un 45% de descompte en una selecció de rellotges Michael Kors, Fossil i Calvin Klein. I d'altra banda, en una selecció de rellotges Guess, fins a un 40%. En bijuteria, 40% de descompte en les marques Amor, Noelani, Lili Princesa i Jup. Un 10% addicional en una selecció de Look Center i Durant Excuse. I 5% de descompte addicional en una selecció de Singularo. I si ens n'anem a joieria, 60% de descompte en la marca Adolfo Currier i un 20% en una selecció de John Hardy. Recorda, ofertes límit del 30 de juliol al 2 d'agost. A les botigues, web i app del Corte Inglés. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem? Això és tot per avui. Molt bon cap de setmana a tothom.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
13: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Dos anys, de fet, construint el futur per liderar aquesta pròxima dècada. Em vaig comprometre a recuperar l'estabilitat i la normalitat institucional a Catalunya. El primer compromís va ser justament aquest, obrir una nova etapa de normalització i col·laboració i recuperar la confiança en nosaltres mateixos i en la resta de territoris d'Espanya. Érem conscients que només podíem generar prosperitat si garantíem aquest entorn de confiança. I aquesta confiança ha donat els seus primers resultats, amb el retorn de bastantes empreses, de moltes empreses, algunes d'elles ben conegudes, Criteria Caixa, Banc de Sabadell o Ciments Movins, com a exemples més destacats. Ara la pregunta ja no és qui va marxar, sinó per què estan tornant i qui està tornant. I, sens dubte, la resposta a aquesta pregunta i té a veure que en un context d'incertesa internacional, Catalunya es converteix en una excepció positiva de predictivitat, estabilitat i certesa.
16: El president Salvador Illa ara mateix en directe fent la roda de premsa de balanç del curs polític i tornarem en cas que hi hagi algun titular destacat, però de moment volíem comentar una altra cosa que l'hem avançada tot just començar aquest matí al programa, el matí de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que amb l'estiu hi ha poblacions que creixen molt i en paral·lel augmenten doncs, problemes de convivència. Avui ens hem ressò d'una queixa que ens ha arribat aquí a la redacció del matí de Catalunya Ràdio que té a veure amb la gestió de la brossa i de les segones residències. Carles Andrés, com estàs? Bon dia.
17: Bon dia.
16: Explica'ns doncs, una mica, a veure.
17: Doncs sí, la Glòria Rodríguez és una
10: veïna amb Casa Roda de Barà, i aquesta setmana es posava en contacte amb nosaltres perquè últimament ha detectat que alguns veïns del Vendrell col·lapsen els contenidors que hi ha a prop de casa seva quan llencen les escombraries. Mm. El motiu és que, a diferència del Vendrell, a Roda, on viu la Glòria, no es practica el porta a porta i no n'han

0: entrat tampoc en vigor els contenidors intel·ligents. La Glòria ho ha fet saber al seu ajuntament, que després d'arribar a recollir fins a 5 tones extres de brossa en un dia, ha intentat posar fil a l'agulla i contactar amb l'Ajuntament del Vendrell. Malauradament, des del Vendrell no es fan responsables d'aquests abocaments fora del seu municipi. De fet, aquest programa també ha intentat parlar amb el consistori i no ens han volgut fer cap declaració al Vendrell.
1: Gràcies, Carlos. Glòria, com estem? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I moltes gràcies per fer-nos arribar aquesta queixa al matí de Catalunya Ràdio. Quan comenceu a detectar que alguna cosa passa amb la brossa, Glòria?
2: Bé, nosaltres no hi havíem fet gaire esment perquè no vivim a Roda. Anem ocasionalment, tenim una casa i anem de quan en quan. Ara estem jubilats i anem més sovint. I des de la Setmana Santa veiem els contenidors molt plens i es veu que des de Setmana Santa està passant aquest problema que venen, no ho havíem comprovat, però ara darrerament, que hem estat més al juliol, sí que ho hem comprovat perquè els contenidors estan contínuament plens i ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta, amb la dificultat de que, clar, els veïns d'aquestes urbanitzacions, per una banda, s'exclamen de que el servei no funciona amb els horaris que tenen previstos, que sobretot és entre setmana, i la gent que ve de cap de setmana, quan se'n van, no saben què fer amb les escombraries, diuen. I el que fan és portar-nos-les als contenidors que tenim a la vora del Vendrell. Que la veritat és que la recollida, el buidatge de contenidors a Roda de Barà, a Calafell em penso que també funcionava força bé, a Roda de Barà funciona estupendament i quan truques a l'Ajuntament perquè tens un problema d'acumulació de brossa, sovint passen a solucionar-ho, però clar, al cap de mitja hora els contenidors tornen a estar a vessar.
1: Perquè t'explicaves que fins i tot amb cotxe, veies cotxes que venien a llançar les escombraries davant de casa.
2: Sí, la gent ve en cotxe perquè potser estan a un quilòmetre o a dos quilòmetres, vull dir, són urbanitzacions de xalets, molts, i són extenses, algunes estan a la muntanya. Massos de Comarruga és molt gran i està a certa distància de nosaltres, vull dir, i sí, la gent ve amb cotxes. La ben gent ven cotxes i he trucat a la urbana i fins i tot i m'han dit no, feu fotos a les matrícules i ja mirarem què fem, però clar, és una cosa insostenible perquè, a més, aquests dies he entrat a les xarxes i a vegades hi ha arguments contra la recollida selectiva que dius no s'aguanten gaire, però bueno... m'és igual. Jo el que vull remarcar és que el sistema de recollida de Roda de Barà funcionava força bé i que ara estan tenint un problema amb el sistema del Vendrell que no acaba de funcionar perquè ells sabran per què. I clar, nosaltres tenim el carrer brut contínuament.
1: Ai, Glòria, doncs moltíssimes gràcies per fer-nos arribar la queixa al matí de Catalunya Ràdio, de debò. Moltíssimes gràcies i ànims amb aquesta història.
2: Moltes gràcies a vosaltres per treure el tema.
1: Una abraçada.
2: A veure si entre tots ho arreglem.
1: Tant de bo.
2: Igualment, bon dia.
1: De fet, ara volem saludar el Pere Virgili, que és l'alcalde de Roda de Barà. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
3: Ah, bon dia a tots i totes.
1: Què passa aquí exactament? És això que deia la Glòria?
3: Doncs ho ha explicat perfectament la Glòria. És així, és una mica el turisme de brossa que ens ha comportat la implantació en el municipi limítrof amb Roda, amb un carrer, i també veig que li ha passat a Calafell amb la implantació aquesta del Vendrell, del recollir de porta a porta, ens ha passat exactament el mateix. Nosaltres, com deia ella, el problema se'n genera, o el detectem la setmana següent que treguin tots els contenidors del carrer del Vendrell, que era la Setmana Santa, a més, per més Enric, és quan més ocupació tenim al nostre municipi, i vull entendre que la zona costanera del Vendrell també, i se'n genera això, doncs aquell diumenge a la tarda, dilluns a la tarda devia ser, perquè era dilluns a Pasqua, vam recollir només del costat d'una illa de contenidors, d'una illa, 5 tonelades de brossa fora del contenidor. Clar, el primer dia dius què ha passat, no, el primer dia potser no ho detectes, però la segona setmana ja vam veure, evidentment, que el diumenge a la tarda s'acumulava brossa fora dels contenidors, diguéssim plens o buits, potser n'hi havia algun de ple, no dic que no, s'acumulava, nosaltres teníem en el límit, aquest carrer que fa límit en el Vendrell, teníem una, dues, tres illes, I el que vam optar, després de parlar amb el Vendrell, bueno, intentar parlar amb la regidora, no ho vaig aconseguir, vaig parlar directament amb l'alcalde i vaig veure que doncs, bueno, ells havien implantat aquest sistema i es mantenien aquest sistema, nosaltres vam optar per comunicant-ho als veïns directament afectats, vam desplaçar els contenidors uns quants metres més endins al nostre terme municipal perquè els hi fos més difícil als veïns del Francàs, que no sabien on tirar la brossa. Jo, perdoneu-me, crec que hauria de saber cadascú la societat que té i la idiosincràsia a cada municipi. Mentre sigui alcalde, no crec que sigui una bona opció el recollir de porta a porta en un municipi com el nostre, eminentment turístic, de ciutat-jardí, en el que més del 65% del nostre parc d'habitatge és de segona residència. Jo no puc ir plantant porta a porta i dir-li a un senyor que vingui de Barcelona o de Sabadell el dimecres a tirar el vidre i el dijous que vingui a tirar el cartró i el divendres que vingui a tirar el plàstic.
1: Clar, perquè el porta a porta té aquestes condicions, han de ser uns dies molt concrets,
3: clar,
1: el que estem diu és que per la, diguem-ne, les circumstàncies del seu municipi això no encaixa, no?
3: No, evidentment, nosaltres podríem plantejar-ho en el nucli antic, en el nucli urbà, en aquella part més densa, es podria arribar a plantejar, però en les zones de, com ha dit ella, de segones residències i de gairebé tot arreu, xalets, unifamiliars, és que és impensable. Jo almenys, jo ho veig impensable. Veig que hi ha altres alcaldes que no, però...
1: Anava a dir, deia que va parlar amb l'alcalde del Vendrell, el que diuen des de l'Ajuntament del Vendrell, que insistim, ho hem intentat també demanar-los que intervinguessin, i han declinat la nostra invitació, però el que li ha traslladat l'Ajuntament del Vendrell, alcalde, és nosaltres tenim aquest sistema i creiem i el continuarem aplicant, diguem-ne, no?
3: Sí, és així. Llavors dic, bueno, què faig jo amb aquesta brossa que és teva? La carrego el camionet de roda i te la deixo al teu carrer? No ho farem, però ho faig. O el que sí, ja li vaig dir, nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar, que espero no haver-ho de fer. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers que ens comunica, perquè nosaltres de Nacional 340 fins a la platja, tot aquest espai que queda, està comunicat per, crec que són quatre vies d'unió entre la urbanització, el sector del Francàs i el nostre sector de Marisol, una urbanització. Posem el prohibit, o sigui, prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle, pues aquest cap de setmana ho provarem en una de les vies que, com bé deia la Glòria, que li agraeixo, deixeu-me fer un parèntesis, li agraeixo que digui que funciona bé el servei, perquè home, de tant en tant que algú digui que funciona bé alguna cosa,
1: sí.
3: s'agraeix. Marxaré content avui. Llavors...
1: Però em deia que canvien la senyalització d'un carrer, d'alguna manera, per posar pals a les rodes i que la gent no vingui amb el cotxe a deixar la brossa.
3: És així. Correcte, i ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també, ho hem comunicat, que posarem dues senyals de prohibit al pas, perquè no puguin venir des del Vendrell cap a Roda, perquè és veritat el que deia la Glòria, que carreguen la bossa al cotxe. Molts d'ells baixen del cotxe i gestionen bé el residu, però clar, ens col·lapsen i els nostres veïns llavors no en poden fer servei, però també n'hi ha molts altres, i això ho hem vist, perquè el dissabte a la tarda nosaltres vam tenir un policia de paisà passejant el gos al voltant dels contenidors aquests i va estar detectant conductes incíviques d'això de tirar la bossa de la brossa des del cotxe mateix, saps? I si cau a prop del contenidor ell, si no, ja passarà algú a recollir-la. Jo crec que és un problema el de la brossa que dona per molt.
1: No, ja ho veig, és tremendo, és tremendo. Però li
3: dona per molt perquè si feu allà una mica d'investigació, veureu que en tots els ajuntaments, que tots tenen les seves pàgines de queixes, allò, queixes i suggeriments, o queixes i reclamacions, l'estrella és la recollida de la brossa.
1: Sí.
3: Sigui l'alcalde, sigui del color que sigui, sigui quina sigui l'empresa que ho gestiona, sigui servei internalitzat, sigui externalitzat, sigui mancomunat, com el tenim nosaltres amb el Consell Comarcal, sempre la gestió de la brossa és el problema més gros de tots. I malauradament crec que anem a més. Jo porto 23 anys a l'Ajuntament, com a alcalde no, com a alcalde és la tercera legislatura, però sempre he estat regidor de serveis. I el problema és molt més greu ara que fa 20 anys, molt més greu. Sincerament, crec que hi ha menys civisme. Sincerament, jo crec que així. I potser algú s'enfadarà, no? Però és que crec que som menys cívics ara que fa 20 anys.
1: Alcalde...
3: El residu,
1: Alcalde, li agraïm moltíssim que ens ho hagi explicat i, com diu vostè, hi estarem atents, de debò. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau al Pere Virgili, que és alcalde de Roda de Berà. En fi, el turisme de brossa. Pere, això ja anem... No és la primera vegada que en parlem, eh? Vull dir que déu-n'hi-do. Però vaja, sí. La imatge de gent anant amb cotxe a deixar la brossa a casa de la pobra Glòria, també déu-n'hi-do.
4: Sí, però estic totalment d'acord amb el que he avisat al final, que és un dels grans temes, sí. el tema dels residus i de les escombraries, de les properes...
1: A Girona van tenir un enrenou important,
4: De les properes eleccions municipals.
1: Tenen.
4: Aquest serà un dels grans temes, que és molt soterrat, perquè rarament se'n parla, vosaltres avui heu fet una excepció, però és un dels grans temes d'aquest mandat, perquè precisament, com a conseqüència, jo no sé si la gent és més incívica, és obvi que s'ha complicat el tema, diguem, perquè és obligatori, és un mandat europeu i és un mandat del planeta, per dir-ho d'una manera una mica cursi, el que hem de reciclar, això complica tota l'operativa, i en aquest últim mandat, com a conseqüència precisament dels plans europeus i de les obligacions europees, quasi tots els ajuntaments s'han vist obligats a fer un salt endavant en per augmentar el percentatge que aconseguim reciclar, no? Sí. I això implica més complicació, i com que hi ha es poden explicar desenes d'històries que tothom les coneix, dels pobles que estan de costat, uns ho fan d'una manera, els altres d'una altra, i la gent, doncs una part de la gent va a lo fàcil, i a tots els pobles, és veritat, hi ha problemes, i és molt important assumir que aquest és un tema de país, perquè a més ho demana la Unió Europea, ho exigeix la Unió Europea, és molt important reciclar, però que això porta complicacions i que això serà un dels grans temes que accentuaran el malestar i provocaran vots cap a l'extrema dreta o els partits antisistema, sens dubte, a les properes eleccions municipals.
5: Sí, agafo tot aquest fil. Girona, el que ens deies.
1: Sí.
5: És l'exemple, o sigui, han hagut de fer una nova recollida selectiva, hi ha hagut moltíssim malestar a la ciutat, han hagut de tornar enrere, han canviat un parell de cops el sistema, i des del mateix equip de govern reconeixen que és un dels temes que més els preocupa i que els pot restar més vots de cara a les municipals. I fins i tot s'han anat creant diversos comptes d'Instagram dient que la ciutat està bruta i la sensació és molt difícil després de canviar. Mm. Perquè molt de cops en política has de lluitar més contra la sensació que no pas contra la mateixa realitat. I és un dels temes que preocupa, i moltíssim, en aquest cas, a l'alcalde Lluc Salellas. I després d'aquest tema del porta a porta, evidentment que és un bon sistema, però també és cert que no està resolt per la gent de segona residència. I fins ara ho explicava l'alcalde, Roda Barrera, de dir, no és tan culpa d'aquesta gent. Els que tiren, llencen les escombraries del cotxe, sí que ho fan malament. Però aquella persona de segona residència, que aquell dilluns, m'ho invento, li toca l'orgànic, que està tot el cap de setmana i no el pot llançar a un lloc, què ha de fer? S'ha de deixar allà.
4: Se'l porti a casa seva.
5: Se'l pot endur a casa seva.
4: No ha d'anar al poble del costat.
5: No, estic d'acord. Sí, però depèn, on el llançarà? A casa seva.
4: A casa seva.
5: A casa seva no el llançarà, el llançarà a les escombraries de casa seva.
4: Exacte, sí, sí.
5: Als contenidors de casa seva.
4: Però fantàstic.
5: Sí, però depèn també el problema passarà a aquella altra ciutat.
4: A casa seva, a la seu poble.
5: Sí, evidentment.
4: Però són residus generats per ell.
5: Sí, però no, això no està ben resolt des d'aquest punt de vista del porta-a-porta, i això provoca molt més en municipis turístics.
1: Falta un minut per arribar a les 10, ara sentim a la Marta i a la Sònia, però estem també amb la mirada posada a la compareixença que està fent el president Illa per fer balanç del curs polític. Ara fa una estona parlava de seguretat.
6: S'han creat aquests dos anys, no? I que posem en marxa, permetran posar en marxa 200 nous jutjats entre aquest any i l'any vinent. És un increment molt significatiu. Portàvem anys de creixement molt reduït. Crec que, parlo de memòria, crec que aquesta salt que fem en aquests dos anys, al ritme dels darrers anys, haguéssim tardat 14 o 15 anys a fer-ho. Hem reduït una feina que s'hagués fet en 14 anys, si haguéssim anat al ritme de 6 o 7 jutjats més cada any, l'hem reduïda a dos anys. No? I saben vostès que també estem treballant en proporcionar tots els recursos al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta compareixença del president Salvador Illa per fer balanç del curs polític, tornant del seu viatge per Singapur i pel Vietnam. De seguida rematem l'Àgora amb la Marta Montfort, la Sònia Andolf, el Pere Rossinyol i el Marc Batallé, amb aquesta qüestió que us avançava avui al matí de Catalunya Ràdio, aquest enrenou que hi ha hagut al voltant de la recollida de la brossa, en el cas concret del Vendrell. Però hem arribat a les 10. Natàlia Ramon, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Ens actualitzem.
7: Augmenten a 19 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. El govern espanyol ha desplegat l'exèrcit davant la irrupció de milers d'immigrants que es calculen en prop de 49.000 en les últimes 24 hores i es manté tancada la frontera de Melilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaça avui cap a Ceuta i el Partit Popular li demana que declari l'emergència nacional. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la investigadora del CIDOB, Blanca Garcés, ha donat per fet que aquestes arribades es deuen a un moviment polític del govern marroquí, que juga la carta migratòria de pressionar Espanya, com assegura que ja ha fet en altres ocasions.
8: Quan estan insatisfets o quan volen algun canvi, juguen la carta migratòria, deixant que entrin, fent veure que no els veuen, a canvi d'alguna cosa. I aquest a canvi d'alguna cosa, en el cas de Marroc, és difícil de saber, perquè mai diuen res, òbviament no ho reconeixen.
7: Israel ha aprofitat aquest moment per carregar contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana de Donald Trump. Més notícies, Mireia Sala.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura a l'Equador del mandat que s'han complert els objectius d'estabilitat i normalització que va prometre al començament de la legislatura. El president compareix a aquesta hora al Palau de la Generalitat per fer balanç de l'any polític.
6: Si fem memòria i mirem enrere, fa 2 anys Catalunya venia d'una etapa marcada per una certa paràlisi institucional, divisió a la societat i una certa sensació de resignació. Davant d'aquesta situació vam assumir la responsabilitat d'unir i servir el país. I avui, gairebé 2 anys després, crec que podem dir que estem complint amb aquests objectius que ens vam fixar. El canvi està arribant a Catalunya i portem 2 anys, de fet, construint el futur per liderar aquesta pròxima dècada.
9: El president ha anunciat que el govern multiplicarà per 10 el pressupost destinat a les ajudes per les franges lliures de vegetació per prevenir els incendis forestals i destinaran 15 milions d'euros.
7: L'Euribor torna a pujar aquest mes de juliol i amb ell s'encareixen les hipoteques. L'indicador se situa al 2,85% de mitjana aquest mes. És el nivell més alt des de la tardor del 2024. Fa un any estava al 2% i això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca a tipus variable pagarà una mica més de quota. Per un préstec, per exemple, de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros a l'any.
9: British Petroleum, BP, posa a la venda els seus actius al Mar del Nord. L'operació s'emmarca en un procés de reestructuració amb l'objectiu de reduir el deute i simplificar l'estructura d'aquesta petroliera. Des de fa més de 60 anys, BP opera al Mar del Nord i ara disposa de fins a 5 grans centres de producció a la zona. El govern britànic admet que segueix amb especial atenció una operació que ha fet pujar la cotització de les accions de la petroliera.
7: Quatre persones han estat detingudes en relació amb el tiroteig entre dos grups que es va produir el 12 de maig al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els Mossos van arrestar 3 dels implicats en l'operatiu. El passat 14 de juliol, el quart, un home de 46 anys, es va presentar dies després a la comissaria, on també va quedar detingut. Durant l'operatiu es van fer escorcolls simultanis a Sant Adrià i també a Terrassa i Maçanet de la Selva. Els agents hi van intervenir 7 armes de foc, 4 pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell. També van comissar munició, una armilla antibales i prop de 40.000 euros en efectiu. El tiroteig no va causar ferits, però s'hi van arribar a disparar una trentena de trets. I als esports, Ernest Macià.
4: El porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, abandona aquest matí l'estaix del Futbol Club Barcelona per marxar, s'ha dit a l'Ajax, l'estaix de Birmingham. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà amb l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Avui, per cert, partit amistós del Barça, que podreu seguir per Catalunya Ràdio i Esport 3 davant del Birmingham. També aquest divendres comença el Campionat Europeu de Natació Artística a París, amb 8 catalans i catalanes. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després. Tot això poques hores després que Ricky Rubio anunciés que ha arribat a un acord amb el Joventut per seguir jugant un any més. En canvi, el Barça, i segons ha pogut saber Catalunya Informació, Togo Xenguelia deixarà de ser jugador les properes hores.
10: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Comencem l'àgora d'avui amb la Marta Montfort i la Sònia Andolf, el Pere Rossinyol i el Marc Bataller. Parlàvem abans de tota la història que hi ha al voltant de la recollida de brossa. El Pere deia que és el tema, o serà el tema, a les eleccions municipals, amb casos com el que hem explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que la Glòria, que té casa a Roda de Barà, veu com els veïns del Vendrell literalment els hi col·lapsen els contenidors. Sònia.
12: Sí, és cert que tots els canvis en polítiques de convivència i de civisme sempre necessiten un procés d'adaptació, perquè ens costa adaptar-nos, som gent de rutines, i de fet qualsevol persona que hagi viscut a diferents municipis, però fins i tot a diferents ciutats d'Europa, sap que allà on arribes t'has de familiaritzar amb el sistema perquè són totalment diferents. Dit això, els municipis que ho implanten, com en aquest cas el Vendrell, tenen l'obligació d'anar modificant perquè al final sigui exitós. El que no pots és traspassar la responsabilitat al municipi veí. I això ha passat a molts llocs, eh? Vull dir, jo, la meva família, també, segona residència, i al principi s'havien d'endur la brossa a Barcelona quan tornaven els diumenges perquè no es recollia l'orgànic fins al dimarts. Doncs, bueno, aquell municipi va haver de canviar i va haver d'afegir una recollida d'orgànic els diumenges, perquè si tens moltes segones residències que els diumenges marxaran, la gent no et pot deixar la brossa allà al mig del carrer durant dos dies. Per tant, jo crec que el correcte i el que espero que passi és que el Vendrell s'adapti i remodeli el que està fent malament per tenir també una relació de bona amistat amb el poble del costat.
1: Marta.
13: Sí, jo estava pensant en el que ha dit l'alcalde, si n'hi ha més incivisme o que ell li donava la sensació de que n'hi ha més incivisme. Jo no ho sé segur, però sí que em dona la sensació de que cada vegada la societat està més individualitzada i aquests sistemes exigeixen, doncs, més coordinació, més col·lectivitat, més disciplina, perquè al final és cert que, i com ha dit ara la Sònia, també és el municipi en qüestió també ha de facilitar que la gent s'adapte bé als canvis, i és cert que la gent no s'adapta bé al principi, però això s'ha de explicitar d'alguna manera i s'ha de facilitar. I també pensava que n'hi ha contradiccions a vegades que són molt interessants, no? Perquè volem serveis públics més personalitzats, més flexibles, però també això s'ha de combinar en problemes ambientals que també necessiten de normes comunes, com és aquest cas. I jo també compartís l'opinió del Pere de que aquestes qüestions que a vegades estan invisibilitzades del debat públic són superimportants de cara a les municipals de l'any que ve, i poden marcar la diferència entre canviar de govern només perquè és una qüestió que a més afecta al dia a dia de la gent, i si l'alcalde en qüestió està fent bé tot la resta, però això és una problemàtica, doncs això pot revertir una alcaldia d'una manera super evident, no?
1: Sí, m'ha creat l'atenció, això que deia Espera, que serà el tema a les municipals.
4: Potser m'he passat una miqueta, però si no és el tema, és el segon tema.
1: Un d'ells.
4: El segon tema,
1: sí.
4: O sigui, però molt important. Realment, jo conec molts pobles en què els alcaldes estan molt angoixats amb aquesta situació, que és una situació molt complexa, que a més ve d'Europa, i que a més és necessari, però que s'ha de filar molt prim, perquè no és gens fàcil, i la gent moltes vegades pues, va pel boc gros i s'emprenya amb coses que són necessàries, però potser no estan prou ben trebades, i per tant les concep d'una manera que els polítics ens compliquen la vida i voten amb mala hòstia, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ja, Marc, això és el que dèiem, no?
5: Sí, recordem que una de les primeres campanyes que va fer Collboni quan va entrar a l'alcaldia era una campanya de neteja. Una campanya superagressiva, perquè la neteja i la seguretat sempre són dos dels ítems que preocupen més a la ciutadania.
1: Sí.
5: I ho estem veient.
1: Aprofito per dir que si hi ha alguns oients, perquè em deia ara el Nil que ens estan trucant oients també comentant aquesta situació, si hi ha oients que es troben amb aquesta situació semblant en els seus municipis, poden fer com la Glòria i ens poden trucar o ens poden enviar una nota de veu al telèfon a la bústia de denúncies del programa, que és el 636-36-06-09, 636-36-06-09. Poden enviar una nota de veu i ja ens ho expliquen, i si no, doncs el telèfon del directe ara mateix, el 93-201-7474, que hi ha el Nil que els atendrà, i evidentment doncs donarem seguiment a aquesta qüestió perquè vaja, el tema, si no el tema, el segon de cara a les municipals. Ho deixem aquí l'àgora. Marta Montfort, Sònia Andolf, Pere Rossinyol, Marc Bataller, molt bon cap de setmana.
5: Igualment.

I avui tanquem una temporada que per a mi va començar gairebé per sorpresa meva i de molta gent, i que ho va fer de la manera més dolça que podia imaginar. Després de 2 anys dirigint i presentant El Refugi, el magazín de tardes de Ràdio d'Esvern, va arribar l'oportunitat de posar-me al capdavant de la Rambla. Després de tants anys col·laborant amb aquesta emissora i somiant amb el dia que podria presentar el magazín de referència d'aquesta casa, el de la Franja dels Matins, aquella notícia em va omplir d'alegria, d'il·lusió, però també de responsabilitat, perquè sabia que seria una temporada exigent, una temporada intensa, amb molta feina, amb molts reptes i amb gran complexitat. Però la veritat és que tothom m'ho ha posat molt fàcil, des de l'equip de Ràdio d'Esvern, l'equip del programa, totes les persones que hi ha darrere de cada secció, cada col·laborador i col·laboradora han fet que aquesta experiència sigui molt més que una aventura professional. Han estat mesos de ràdio compartida, de confiança, de complicitat i, sobretot, de molta humanitat. Han estat programes dolços, feliços i plens de vida, i fins i tot en els moments de més complexitat sempre hem trobat una manera de continuar, de somriure i de gaudir de valent d'allò que fem. Aquesta temporada també ens ha portat 2 incorporacions molt especials, el Sergio i el Joaquín, alumnes en pràctiques del magazín. La seva arribada ha estat també una injecció d'energia, de ganes i de noves mirades. Han aportat moltíssim al programa i també ha estat un autèntic privilegi compartir aquest camí amb ells. I com faig sempre, avui també em vull adreçar un agraïment molt especial a vosaltres, a l'audiència, a totes les persones que sou a l'altra banda, al peu del canó, escoltant cada secció, cada entrevista i cada programa. Segurament hi ha hagut programes més encertats que d'altres, hi haurà hagut intervencions més lúdiques, més emocionants o més brillants que d'altres, però el que no ha canviat mai és la vostra presència, la vostra confiança, el fet de saber que cada matí hi havia algú disposat a compartir una estona de ràdio amb nosaltres. I això és un regal. Perquè aquests dies de festa major et trobes amb gent que diu: escolta, que jo t'escolto la ràdio, que entrevistes els meus amics, que no sé què, que estic molt pendent, tal. I això és un tresor brutal, tenir aquesta xarxa al municipi, que la gent et reconegui la feina. És molt gratificant, perquè per mi la ràdio no és només una feina, la ràdio és una manera de viure i de poder viure-la aquí, a Sant Just, a Ràdio d'Esvern, al costat d'aquest equip i amb tots vosaltres. És un privilegi que no dono mai per descomptat. Avui es tanca una temporada, però no és un adeu, és un fins aviat. És el final d'un capítol que ens deixa molts aprenentatges, molts moments compartits i moltíssimes ganes de continuar. Estic convençut que al setembre obrirem una nova temporada i que serà encara millor, amb nous reptes, amb noves històries, amb noves veus i la mateixa il·lusió de sempre. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos i gràcies per fer possible la Rambla, aquí a Ràdio d'Esvern, de dilluns a divendres en el seu magazín de matins.

I arrenquem l'últim sumari de la temporada. Sumari d'avui, 31 de juliol, divendres. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Salas, cap d'informatius, i tindrem avui espai d'efemèrides i del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, tindrem l'entrevista del dia, avui amb reposició, l'espai d'Amador Saiz, on vam parlar de la festa del CUP dilluns vinent. També parlarem amb Jan Vigat avui per acomiadar secció amb el cantarà d'aquí de Ràdio d'Esvern. En Jan, doncs, ens explicarà una mica la seva trajectòria al programa i també perquè deixa Ràdio d'Esvern per un bon motiu i segur que podrem anar fent connexions de forma esporàdica. Parlarem també amb l'Arantxa Limón d'Astrologia, que hem de fer un repàs d'aquest mes d'agost, de tot el que ve, de tot el que està per venir, i parlarem de psicologia amb en David Fernández.

i amb aquest objectiu, ballar, ballar i ballar, així encarem la Festa Major 2026, que d'alguna manera aquí a Ràdio d'Esberna ens ho prenem com una festa de final de temporada que s'allarga durant uns quants dies, perquè nadie jamás ha muerto por bailar. Així ho diu Rafaela Carrà, així ho diem nosaltres, arrenca aquí l'últim programa de la temporada. Bon dia! Bon dia!

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Sí, marimatge.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Paràcid, matant.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
16: 9 minuts per 2 quarts de 11 del matí. Seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla.
17: Si te quieres divertir.
16: Mariona Sales Vilanova.
18: Bon dia, Dani.
16: Si te quieres divertir, què hem de fer si te quieres divertir?
18: Com és?
16: Con encanto y con primor, Mariona. Però pensava que diries si te quieres divertir, la festa major de Sant Just o no sé què.
18: A veure, si em poses aquesta cançó, estic intentant recordar la lletra i he tingut aquí ara un blancàs.
16: Mariona, últim programa de la temporada.
18: Sí, sí, i tant.
16: Ai. Avui estarà tot així, eh? Serà tot així. Canviarem totes
18: perfecte,
16: les sintonies del programa.
18: No tinc absolutament cap queixa.
16: Molt bé, escolta, molt bé. Què? Semblava que no arribava i ha arribat, eh?
18: Exacte, sí, sí.
16: Arribat.
18: I a més, arriba el dia més potent de la festa major.
16: Tu com estàs de ritme? Com et sents? Com et sents?
18: Bé.
16: Et sents bé?
18: Sí, he de dir que bé. Ha sigut, crec que potser l'any que he fet els dos primers dies així més tranquil·lets. I tot i que hi ha hagut molta gent. I
16: sí, sí, sí.
18: Per sorpresa, o sigui, ahir les dues festes estaven a rebentar. I mm-hmm. Ja veurem avui, perquè avui és la primera nit de les més grans, que també és el dia del Correbars, que també mou molta gent ja directament a barraques, i a veure què tal, a veure si són moltíssims, a veure com va tot, a veure quines ganes té la gent de ballar, no sé, a veure.
16: Sí, sí, totalment, totalment. Jo, al contrari, jo crec que és els anys que més ho he patat a principi de festa major, jo sempre vaig dir menys a més, i aquest any déu-n'hi-do, i amb ganes de barraques, amb ganes de veure aquesta nit el Poni Pissador, a Canderres i la Noche Quilombera, que
18: tant.
16: Ens donaran molta festa i segur que ens ho passarem molt bé. I, evidentment, doncs hi ha ganes també de Correbars, perquè és una de les activitats, com deies, més esperades de la festa major i que la gent s'ho passa molt bé. Alguna cosa que haguem de tenir en compte, tu també com a membre de Dimonis, com a responsable també d'aquesta activitat de Correbars, alguna cosa que haguem de tenir en compte?
18: Doncs mira, per exemple,
16: aquesta tarda,
18: a tot arreu posa que comença a 6:45.
16: Sí.
18: I clar, la idea és que comença a 6:45, comença a moure's el Correbars, és a dir, és l'hora que surt de la plaça de la Pau, que és la plaça de la Pau, que és el punt d'inici, el punt de trobada, però per aquells i aquelles que ja heu fet el Correbars, que és la gran majoria de la gent que ve, abans s'han de canviar els tiquets.
16: Uh-huh.
18: Perquè no és el mateix el tiquet que heu comprat al Ciabatta, que és així un rectangle amb un molt mono amb els colors de Jamaica i un número, és molt important perquè estan numerats, i s'ha de fer el canvi al tiquet, el típic tiquet llarg on s'arrenca cada tiquet petitó de cada bar. I això es fa el canvi abans de 7:15. Uh-huh. Per tant, la convocatòria real per a aquells i aquelles que tenen tiquet és a 6:15. Perquè, clar, s'han de canviar molts tiquets. I clar, és un canvi ràpid, però quan s'ha de fer a 400 persones, doncs no és tan ràpid.
16: Doncs aquella gent que ens estigui escoltant que sàpiga que vagi amb temps a la plaça de la Pau.
18: Sí, sí. A més, si no veniu amb temps, és probable que potser us trobeu que la gent de canvi de tiquets ja ha marxat. I els haureu d'anar perseguint per el correbars i trobar qui tingui els tiquets per poder agafar les cerveses a cada punt.
16: Doncs per tant, anem en temps.
18: No vingueu molt tard perquè serà després una mica un follon per vosaltres.
16: El que passa, Mariona, que jo haig de fer la migdiada, m'ha de donar temps de tot, eh?
18: Vinga, doncs imagina't els que estem organitzant, que no, podem fer la migdiada.
16: Home, és que si no, no aguantaré, eh? Com no faci jo una migdiada, jo no aguanto, eh?
18: Ja, per això dic que és el dia més...
16: Vull dir, avui...
18: És el dia més potent.
16: Fer programa i a la una, molt tard, 2:15, sortir per la porta a dinar i fer la migdiada, perquè si no, no aguantem. Comencem les notícies.
18: És com tu em diguis.
16: Jo t'estic esperant, eh?

0: Doncs vinga, arrenquem amb els titulars de la jornada. Avui, 31 de juliol, parlarem de l'ofici, les havaneres i l'espectacle de foc que tancaran la festa major de Sant Just el 6 d'agost. També parlarem del mil·lenari, que obrirà les inscripcions per les activitats del curs 26-27 el 2 de setembre. I tancarem amb el tercer memorial Òscar Hurtado, que reunirà equips de base i un cadet femení a Sant Just. Mariona, arrenquem com sempre amb la primera notícia del dia. Arrenquem amb cultura.
1: Arrenquem amb cultura i arrenquem amb festa major, perquè ja és de les últimes informacions que donem d'aquesta festa major, i parlem del dia 6 d'agost, que serà l'últim dia, el dia de tancament, que combinarà tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb una programació que s'allargarà des del matí fins la nit. El programa inclou l'ofici de festa major, espectacles infantils, el vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 del matí a l'església del Sant Just i Pastor amb l'ofici de festa major presidit pel mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe a l'orgue i la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Wíndigo, de la companyia Cali Teatre, que és adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12 del matí, el mateix espai serà l'escenari del Vermut Solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística en benefici dels seus projectes, i a la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a les 7, i més tard, la plaça Camoapa concentrarà les darreres activitats del programa amb una botifarrada i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb Mar Blava a 9:15. I la festa major tancarà a les 11 de la nit amb l'espectacle de foc organitzat pel Trac de Sant Just.
0: I ara marxem a una notícia en clau de societat.
1: Parlem del Centre Social El Mil·lenari, que obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per a les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. Les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa abans de les 4 de les 2 del migdia del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establert. Els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament.
0: Molt bé, doncs ara sí, marxem a la darrera notícia del dia. I en clau municipal avui hem de parlar també d'esports.
1: Parlem del camp de futbol municipal de Sant Just, que acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig de futbol memorial Òscar Hurtado. Una competició anual que ret homenatge a l'Òscar Hurtado, veí del municipi que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Club Futbol Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 del matí a 2 de la tarda i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà en un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. L'activitat tindrà lloc al camp de futbol municipal de Sant Just.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem un breu repàs d'aquests titulars i marxem directament cap a l'espai de portades de diaris. Avui hem parlat de l'ofici, les havaneres i l'espectacle de foc que tancaran la festa major de Sant Just el 6 d'agost. La jornada inclourà també un espectacle familiar, el vermut solidari, sardanes i una botifarrada amb teatre de carrer abans del comiat de la celebració. També hem parlat del mil·lenari, que obrirà les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 el 2 de setembre. Els nous membres doncs podran presentar la sol·licitud fins al 15 de setembre per participar en les activitats com tai chi, ioga, memòria, estiraments, entre d'altres. I també avui hem parlat d'esports, el tercer memorial Òscar Hurtado, que reunirà equips de base i un cadet femení a Sant Just. El torneig es celebrarà el 6 de setembre al camp de futbol municipal en record d'Òscar Hurtado, exjugador i extècnic del Club Futbol Sant Just i membre del Club Atletisme Sant Just. Ara sí, petita pausa i tornem amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
0: I ara, portades de diaris. Donem un cop d'ull a la premsa escrita d'avui, divendres 31 de juliol, i arrenquem, com sempre, aquest repàs amb la portada del diari Ara.
1: El diari Ara obre, no podia ser d'una altra manera, que amb la crisi migratòria, amb el gran titular que posa Ceuta desbordada. Milers de joves marroquins arriben nedant i a peu a la ciutat, però 14 moren en l'intent. Espanya tanca la frontera de Melilla i Meloni demana suspendre Schengen. També veiem amb la fotografia que aquesta situació desesperada en què molta gent ha creuat la frontera amb Ceuta i està arribant a les platges de Ceuta, i veu moltíssima gent just quan estan entrant a Ceuta. Altres notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem d'un míssil rus que ha extraviat impacte en territori de Polònia. També que la Comunitat de Madrid es ven ara l'àtic de luxe que era per Ayuso. I també veiem que els 55 països de la UEFA amenaçen amb no participar en el Mundial. Acabem mencionant, com últimament aquests dies, el quadern d'estiu del diari Ara. I veiem que diu que Johnny Depp inicia la seva campanya de retorn a Hollywood. I parla també de Spider-Man, l'heroi que es fa gran i que també arriba a les pantalles xineses.
0: Doncs ara marxem a la segona portada del dia, marxem al periòdico en català. El periòdico destaca que el grec abaixa el taló amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació. També parlem dels joves marroquins a la frontera entre el Marroc i Ceuta. Ahir podem veure en imatge principal l'allau a Ceuta. Sánchez activa l'exèrcit per l'entrada massiva de migrants i tanca la frontera amb Melilla. Itàlia xoca amb Espanya al plantejar la suspensió de l'espai Schengen. Parlem també d'especialistes i directors que detecten un nou interès pels oficis. Els alumnes d'FP creixen el 32% a Catalunya en 6 anys. Els hubs d'informació professional s'enlairen com a alternativa pràctica al batxillerat i contribueixen a reduir d'un 17,5% a un 13,5% les xifres d'abandonament escolar primerenc. Parlem també d'Europa, que impulsarà al Pirineu el turisme d'observació d'ossos, i marxem a més notícies, en aquest cas amb el cas Plus Ultra, que diu el jutge posa el focus en les 27 empreses a nom del presumpte tastaferro del Zapatero. En diplomàcia, Rússia es planteja l'obertura d'una ambaixada a Andorra. Pel que fa a la guerra oberta, la UEFA anuncia un boicot a la FIFA per voler privatitzar el Mundial, i tanca en portada amb resultats. La gran banca consolida la seva fortalesa i guanya 18.158 milions fins al juny. Cinc minuts passen de 2:15, ara La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb la crisi migratòria. També veiem en fotografia milers de persones que intentaven arribar nedant a territori espanyol envoltant l'espigó que marca la frontera entre el Marroc i Ceuta. I La Vanguardia diu que l'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants. Espanya diu que el Marroc col·labora per frenar l'allau que ha causat 16 morts i que sorgeix perquè el Tribunal Superior impedeix d'expulsar qui entra nedant. Més notícies de La Vanguardia. Veiem que Ayuso rectifica i ven l'àtic que va comprar com a seu provisional del seu despatx. També veiem a La Vanguardia que ha mort Manolo Solo, el prolífic actor que venia del rock. També que l'impacte d'un míssil rus a Polònia posa en alerta l'OTAN. I en fotografia petita veiem diferents notícies, una dels focs de Madrid i Ávila, dient que l'emergència nacional pel foc es desactiva. També parlem de sisme al futbol, la UEFA amenaça la FIFA amb un boicot al Mundial. També veiem una nova tecnologia, radars per caçar conductors fent servir el mòbil, i tanca portada avui La Vanguardia parlant de safaris. Tanzània vol evitar el turisme massificat.
0: Última portada del dia, última portada de la temporada. Marxem al punt avui, que entrevista a Llúcia Oliva de l'Esperança, i ella és periodista, autora de La Revolució en veu de dona, i en aquest sentit doncs podem llegir en tots aquests relats de memòria hi ha un crit contra la guerra. A les estrenes de la setmana destaquen a Bàrbara Ferrer, que explora la por a la solitud i a fer-se gran a Mala Bèstia. La jove directora va competir a Màlaga amb el seu film de debut. També ens parlen del Grec, diu el tòrrid termòmetre del Grec, una enquesta a 50 persones que han participat en el festival al llarg de mig segle, mostra que les dones tenen més dificultats per debutar-hi. Pel que fa a l'espai del Daí, signat avui per Xevi Salapuig, diu efecte crida del Suprem. Milers de joves marroquins entren a Ceuta després de parar-se als retorns en calent. A Cròniques podem llegir qui va donar les ordres i Idealista Ayuso. Marxem a parlar de l'esportiu. Ricky Rubio continuarà liderant el Joventut. El Barça té el primer amistós contra el Birmingham a les 8:45 del vespre. I ara sí, Mariona, ja ho tenim.
1: Doncs de moment sí, no? Sembla.
0: Ja ho tenim, ja ho tenim. Ara queda poquet, ja.
1: Queda poquet.
0: Sí, sí. Molta feina avui?
1: Bueno.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Tampoc però... aquí ens tirarem ara la de... Ui, és que aquí tenim una de feina.
0: Home, els divendres, Déu-n'hi-do,
1: eh? Però els divendres sí que són més actius perquè toca sortir a les xarxes, no?
0: Sí, sí, toca. Sant Just en un minut, tothom, eh? És increïble. T'han parat molt aquesta festa major?
1: Aquesta, de moment no.
0: De moment no,
1: I espero que no... Que no vagi, o sigui, que no em parin molt, la veritat.
0: Estaria,
1: em fa molta vergonya.
0: Estaria bé que fessis una falca o algú per les barraques avui.
1: Sí,
0: plan, Sant Just en
1: Sant
0: un minut.
1: Sant Just en un minut, i que el posin a... Sí, home.
0: I que facin un repàs de la festa... I fas un repàs de la festa major.
1: Sí, home.
0: A la festa major, no sé, quina llàstima, perquè no hi ha pantalles, eh?
1: Estaria
0: si no...
1: molt xulo. He de dir que estaria molt xulo, però jo em moriria de vergonya.
0: Bueno, és igual, si estaries a la barra.
1: Ja, m'amagaria darrere la barra. Fins
0: I
1: que
0: tu, ala, ets la de Sant Just en un minut, no sé què. Estaria sí. Guai, estaria top. Mariona, gràcies per tot. Ha estat una temporada maquíssima. Vam començar així una mica ràpid i corrents, no? Perquè va ser un canvi sobtat de matins a, de tardes a matins,
1: sí,
0: però,
1: sí.
0: Però bé, aquí estem, mesos després. Crec que ho hem portat molt bé i ha estat una temporada molt xula, i t'agraeixo també la paciència i tota la feina que has fet per aquest magazín.
1: Igualment, Dani, aquí acabem una temporada més i a veure si continuem unes quantes més, no?
0: Esperem que sí,
1: sí, sí.
0: Esperem que sí, que aquí estem per això, per treballar. Servei públic.
1: I tant.
0: Molt bé, doncs vinga, fem una petita pausa i tornem de seguida.

0: t'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: I ara marxem a les efemèrides del dia. I per últim cop en aquesta temporada ens fem aquella pregunta: què va passar tal dia com avui, 31 de juliol? Marxem directament a l'any 1968. El modista espanyol Cristóbal Balenciaga tanca la seva casa de París i es retira del món de la moda. També podem llegir: a l'any 1982 es produeix el major accident de carretera de la història de França, amb 54 morts, 46 dels quals eren infants. A Béaune, en aquest cas, doncs passava tal dia com avui a l'any 82. A l'any 91, la URSS i els Estats Units signen el tractat START, que per reduir els seus arsenals nuclears estratègics. A l'any 2012, el nedador nord-americà Michael Phelps es converteix en l'esportista més llorejat de la història dels Jocs Olímpics en aconseguir 19 medalles. I el 2012, també, en aquell mateix any, Veneçuela s'incorpora al Mercosur. Marxem a parlar de naixements. Parlem de l'any 1930, quan va néixer doncs Pedro la Virgen, tenor espanyol. També ho feia Víctor Hayes a l'any 1941, investigador neerlandès i considerat el pare del wifi. Marxem a l'any 1943, va néixer Francisca Sauquillo, advocada laborista espanyola, i també Geraldine Chaplin, actriu nascuda als Estats Units i amb nacionalitat britànica, a l'any 1944. Tanquem amb defuncions. Tal dia com avui ens va deixar

a Jeanne Moreau, actriu francesa, a l'any 2017, i Fidel Ramos, president de les Filipines, al 2022. I tanquem amb celebracions també. Avui es celebra el Dia Mundial dels Guardes Forestals. Per tant, doncs, felicitats i ànims també per tota la feina que feu i per tot el que està per venir, perquè, per desgràcia, ve doncs, un estiu bastant tòrrid i amb una situació que hem pogut ja palpar en aquests primers mesos d'estiu. Marxem una cançó d'Anna Mena, Madrid City. Tornem de seguida amb l'Espai del Temps.

0: I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, 8 minuts per les 11 del matí. I ja que ahir es va quedar amb les ganes de punxar-la, Carles Rius, bon dia.
1: Bon dia, sí, noi. Va saber greu, perquè molta gent l'havia demanat durant la nit i, bueno, la farem per tancar i tal. Però van tancar.
0: Van tancar.
1: Com ho esperava.
0: Sí. Va haver un moment que sonaven només els altaveus, els monitors vostres,
1: de
0: no?
1: Nit, sí.
0: I estàvem allà tots com dient, vinga, va, que segueixi la festa. Però la festa va dir prou. Estic parlant de la 80's Party, que va ser un èxit rotund. Jo no havia vist tanta gent al parc de Can Sagrera.
1: No, brutal.
0: Bestial.
1: Va ser molt guai. A més, des de l'escenari es veia molt xulo. La gent responia perfecte. A més, era una nit que fotia molta calor, ara que parlarem del temps, i realment la gent va respondre molt bé, molt bé. Va ser molt maco. A més, et coneixes amb tothom. És una festa que realment està molt ben parida.
0: Sí, uh-huh. Sí. Fa una mica de mandra tota la feina que porta abans, prèvia, no? Però quan estàs allà dius, ha valgut la pena.
1: Sí, i tant.
0: Ha valgut la pena.
1: Sí, molt xulo.
0: Veu estar genials, els tres DJs que veu bastar. Crec que, a més, també éreu bastant diferents, no? I això va donar que tota l'estona era com un refresh de música. Molta gent jove, vaig al·lucinar amb la de gent jove que hi havia.
1: Sí, però bueno, és el que parlem, eh? Bueno, jo tinc a la meva filla perquè l'he inculcat des de petit, però hi ha molta gent dels 20 i picos que tiren molt de 80s.
0: Clar.
1: Hi ha molta cançó de 80s que està realment actualitzada. Ara, per exemple, el dilluns amb la festa del CUP, la sessió que faré, hi ha molta cançó dels 80 o dels 90 que està versionada i que veus, l'agafes, tens la referència i estàs fotent un estil d'actualitat. I això no ha passat en altres dècades. No s'han actualitzat cançons com ha passat amb els 80s. Realment és una dècada que va ser molt maca, van aparèixer els sintetitzadors, va canviar una mica la història de la música, va venir després de la música disco, i realment doncs encara tenim allò, una tirada bastant llarga, podríem dir, de música d'aquella època, perquè realment està molt ben parida i els remixos que es fan ara doncs estan molt ben parits. I els pots fer tu a casa, perquè moltes de les cançons que hi veu escoltar doncs me les he arreglat jo a casa, o sigui que són cançons que estan una mica actualitzades, però que li donen més presència a una cançó que si ara l'agafessis a MP3 i la posessis allà en un escenari, doncs sonaria fatal.
0: Clar.
1: Sonaria fatal i se'ls ha de donar una mica més de vida, i jo crec que ahir la gent s'ho va passar bé, no se'n dona compte d'això, i apa.
0: I tant que sí. Doncs gràcies per la feina que feu, perquè la veritat és que va estar molt i molt bé.
1: Amb molt de gust.
0: Total, doncs vinga, marxem a parlar del temps, perquè bé, com a mínim, no sé si hi haurà molta novetat, però és l'últim espai de la temporada.
1: Sí, com comentàvem ahir, tenim un front que ens està creuant avui, com podeu comprovar avui, doncs el sol no apreta de la manera que ha apretat altres dies, i si mirem el radar, doncs tenim precipitacions importants, sobretot en zones del Pirineu i del Prepirineu. Ara, a hores d'ara, tenim precipitacions cap a la zona de la Garrotxa, la part més occidental de l'Alt Empordà, tota la Cerdanya, al nord de l'Alt Urgell, també una miqueta cap a Pallars Sobirà, i fins i tot està arribant aquesta precipitació cap al Solsonès o al Berguedà. O sigui que hi ha una línia frontal amb aire fred associat, es troba amb temperatures altes en superfície i està provocant doncs que puguin haver ruixats i tempestes. També n'hi ha algun ruixat petitó cap al Bages, cap al nord de Montserrat, més o menys, i també enfront de la costa barcelonina també hi tenim precipitacions. No sabem si són reflexes o són pluges, però sembla ser que sí. Tant a la costa de Barcelona com la del Baix Llobregat hi ha algunes precipitacions mar endins que podien caure alguna gota. Hi havia alguns mapes que marcaven aquesta possibilitat de que el divendres pogués escapar algun ruixat, però clar, aquests ruixats no poden precisar-ho tant, estan caient al mar, però podien haver caigut tant a la ciutat de Barcelona, a l'Hospitalet o al Baix Llobregat, al Baix Llobregat Sud. Seguim amb una situació de calor intensa, però avui tenim una petita pausa, podríem dir. No hem arribat als 32 graus, o sigui que allò que us vaig comentar de que una onada de calor a Sant Just ben bé no, perquè no estem tenint temperatures molt, molt extraordinàries, però sí que en altres punts de Catalunya doncs ens han arribat als 40 graus, ja portem uns quants dies i en aquesta zona sí. A Sant Just avui tenim aquesta baixada de la temperatura, si ho comparem amb ahir tenim un grau menys, o sigui que a hores d'ara Sant Just té un grau menys que ahir a la mateixa hora, o sigui que realment està molt bé, i si arribàvem a tocar els 31 graus, avui és probable que ens quedem a tocar dels 30. O sigui que respirem una miqueta avui dissabte, és momentani, baixa una mica la temperatura, també hem de dir que quan passa un front i hi ha precipitacions a l'interior, la humitat puja una miqueta més i la sensació de calor, si fa o no fot, acaba sent la mateixa, perquè clar, si plou, si hi ha molta humitat molt elevada i la temperatura no puja tant, amb la humitat tens més sensació de calor. O sigui que
0: correcte, sí.
1: No notarem massa canvi, però sí que el mercuri avui està marcant una miqueta més. I de cara al cap de setmana, doncs seguirem amb aquesta variabilitat. No seran uns dies espaterrans de sol, sinó sinó que anirem jugant amb sol i núvols. No seran molts importants els núvols, però sí que anirem jugant amb ells. I la temperatura, més o menys demà dissabte, estarà igual que la d'avui, o sigui que seguirem mantenint-nos amb aquests 30 graus, però amb xafogó. I diumenge podria pujar un palet, perquè és que entre diumenge i dimarts tindrem el plat fort, podríem dir, d'aquesta onada de calor en altres punts de Catalunya, Sant Just no, i podríem tornar un altre cop al que teníem ahir, a tocar dels 32, o sigui, entre diumenge i dimarts, dilluns potser baixa una mica, però entre diumenge i dimarts podríem parlar d'una altra repuntada de la temperatura. I probablement aquesta repuntada, doncs, perquè diuen els mapes avui, doncs ja tindria tendència a anar marxant una miqueta. Seguirem amb calor, seguirem amb temperatures, però si et dic que la setmana que ve, a partir del dia 6, el dia del Sant Just i Pastor, a partir d'aquell dia les temperatures es quedaran per sota dels 30 graus gran part de la setmana, doncs és una molt bona notícia. I és bastant probable que tinguem estiu normal a partir del 5 o el 6 d'agost.
0: Correcte.
1: I després hi ha un altre mapa abans d'acabar que també ens està marcant la possibilitat d'algun ruixat el dia 4. No afecta la festa major, perquè el dia 4 justament no es fan activitats de festa major, es fa una petita pausa fins al dia 6, però el dia 4 ens podria caure algun ruixadet, que també és una bona notícia, perquè recordar que ho portem des del 5 de juny, que no ens cau pràcticament, gota sí, però pràcticament no hem sumat ni un litre ni dècimes de litre en els pluviòmetres d'aquí de Sant Just. O sigui que estaria molt bé que després de 2 mesos que ens pogués caure alguna goteta o alguna pluja de cara al dimarts dia 4. O sigui, això ho anirem seguint i anirem veient com va evolucionant aquesta possibilitat de ruixades o tempestes. Nosaltres, mentre estiguem aquí a Sant Just i mentre hi hagi festa major, anirem actualitzant la meteorologia cada dia, encara que no fem l'espai aquí en directe perquè avui és l'últim, però sí que fins al dia 6 anirem fent actualitzacions, anirem parlant del temps a Sant Just. Fins al 6 de festa major seguirem fent cada dia, doncs, la previsió del temps i publicant-ho a les xarxes socials.
0: Doncs estarem molt pendents també d'aquesta actualització que podem trobar al www.radiodesvern.com i també al nostre Instagram. Carles, un plaer compartir aquesta temporada amb tu, la més intensa als micròfons.
1: Sí, i tant.
0: De la que portem, de totes les temporades que portem junts, la més intensa als micròfons, però molt content perquè bé, doncs mira, jo com a mínim he après una mica més del temps, de la meteorologia. Ara quan sento
1: quan
0: coses...
1: Quan converses del temps ja et pots fotre cullerada.
0: Exacte, clar. Quan sento coses ja no miro raro, sinó que ara és en plan, val, ara entenc moltes coses i palabros d'aquells, l'esclafit, el no sé què, el no sé quantos, meravellós, o sigui que... Sí. Que estupendo, i la gent doncs, que ens estigui escoltant que sàpiga que la temporada que ve tornem per oferir el temps i tot el que calgui.
1: Oh, i tant.
0: Carles, cuida't molt, que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Fem una breu pausa per butlletins, tornem de seguida amb més contingut aquí a Ràdio Desvern. Fins ara.
2: Abans d'acabar, sí. Estaria bé que algú digués la manera d'aconseguir la...
3: Anava a dir enciclopèdia, que és per e-mail, eh?
2: Per si algú el vol comprar.
3: Ha d'escriure un correu electrònic, digue-m'ho, corregeix-me, enciclopèdiaelmusical@outlook.com, és això, oi?
2: Exacte, moltes gràcies.
3: Gràcies, Ricard, una abraçada.
2: Abraçada.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. França ha ordenat reforçar els controls a la frontera amb Espanya arran de la crisi a Ceuta. Així ho ha defensat el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, en una entrevista a l'emissora RTL després de parlar ahir amb el seu homòleg espanyol.
6: Òbviament, prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional i, en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
5: Ja són 19 els migrants morts a Ceuta en l'intent d'arribar nedant des del Marroc. S'estima que en les últimes 24 hores n'hi haurien arribat més de 40.000, però segons algunes fonts, alguns estarien retornant voluntàriament al Marroc caminant pel mateix espigó fronterer. Més notícies, Laia Framis.
7: El president Salvador Illa afirma que el país funciona malgrat els problemes pendents de resoldre, com la mobilitat. El president de la Generalitat demana a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que arribi fins al final per aclarir què ha passat amb les proves PISA. A l'equador del mandat, Illa considera prioritari el nou finançament. Palau de la Generalitat, Marta Corbalan.
8: Hola, bon dia. El president de la Generalitat ha fet un balanç positiu d'aquest curs polític, tot i les crisis en determinats sectors com Rodalies i l'ensenyament amb el recent fiasco de les proves PISA. Ell ha assegurat amb rotunditat que el país funciona, que no té pensat fer cap remodelació del govern i ha tancat files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
8: Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
5: I l'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement. El CECOP ha anunciat aquest matí el retorn dels veïns de tots els municipis evacuats, excepte el d'Eslida i Artana, que continuaran desallotjats. En el vol de reconeixement d'aquest matí s'han detectat 4 o 5 punts calents on continuen treballant els equips d'extinció. Al llarg de la jornada hi intervenen 17 mitjans aeris i les previsions apunten a un augment de la humitat aquesta tarda i la propera nit, un fet que podria afavorir les tasques per controlar el foc.
7: L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar el que s'ha anomenat com a turisme de la brossa. Tarragona, Manel Sastre.
10: Bon dia. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments d'escombraries als seus contenidors de fins a 5 tones diàries. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, explica del matí de Catalunya Ràdio que aquest cap de setmana canviaran la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
11: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
10: A Calafell han iniciat una campanya també amb banderoles amb el lema El teu residu, el teu municipi. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estan desallotjant un dels assentaments que hi ha a Montjuïc. Segons l'Ajuntament, la zona amb tendes de campanya és el passeig de Josep Carné a tocar de la Ronda Litoral i el desallotjament es fa pels problemes de seguretat, salubritat i convivència que s'han detectat a l'espai. De moment, no se sap quantes persones s'han desallotjat. L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí i continua hores d'ara en marxa. Un productor de cinema demanda Netflix per la desaparició d'una pel·lícula protagonitzada per Nicolas Cage. Es tracta d'un film de la Segona Guerra Mundial amb el títol Fortitude, del qual no s'ha sabut res més des que el projecte es va entregar a la seu de la plataforma Hollywood a mitjans de juny. La demanda l'han presentat aquesta setmana i s'exigeix una indemnització de 105 milions de dòlars. Poc després que es fes arribar la pel·lícula a Netflix, la plataforma va enviar un correu electrònic al productor en què informava del robatori d'una quantitat important de discos durs de les seves oficines a Los Angeles, entre els quals hi havia aquesta pel·lícula. En un comunicat, Netflix es nega a assumir el risc de la pèrdua d'un film que s'ha distribuït sense les mesures de seguretat estàndards de la indústria de Hollywood. I als esports, Oriol Corral.
12: Marc-André Ter Stegen abandona aquest matí l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa a Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Aquest vespre, a 9:15, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham. El partit el podreu seguir per Catalunya Ràdio i per TV3. Paral·lelament, avui Jesse Bisiwu, extrem belga de 18 anys, signarà contracte amb el Barça. Serà a les 12:15. Franco Baresi ha mort avui amb 66 anys. El legendari central del Milan i la selecció italiana dels anys 80 i 90 no ha pogut superar l'operació d'un nòdul pulmonar. En bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord amb el Joventut de Badalona per seguir un any més a la penya i avui comença el Campionat Europeu de Natació Artística a París, amb 8 catalans i catalanes. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després.
4: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'última jornada de la Festa Major de Sant Just, el 6 d'agost, combinarà tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb una programació que s'allargarà des del matí fins a la nit. El programa inclou l'ofici de Festa Major, espectacles infantils, un vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 del matí a l'Església del Sant Just i Pastor amb l'ofici de Festa Major, presidit per mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe, l'orga i la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Windigo de la companyia Cali Teatre, adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12, el mateix espai serà l'escenari del vermut solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística en benefici dels seus projectes. I a la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a les 7. Més tard, a la plaça Camoapa es concentraran les darreres activitats del programa amb una botifarrada i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb mar blava a 9:15. La Festa Major es clourà a les 11 amb l'espectacle de foc organitzat pel Drac de Sant Just. El Centre Social El Mil·lenari obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i en el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. I les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa abans de les 2 del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establert i els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament. El camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig de futbol memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a Òscar Hurtado, veí del municipi que va morir el 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Club Futbol Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 a 2 i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà en un format de lligueta i finals en partits de 40 minuts de durada i els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. Això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: És un quart de 12 del matí. Seguim aquí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, i seguim parlant d'aquesta Festa Major de Sant Just 2026 que continua apostant per propostes per tots els públics. El dilluns 3 d'agost, els Jardins de Can Ginestar es convertiran en un espai de música, trobada i bon ambient amb una nova edició de la Festa del CUP FM, una iniciativa doncs impulsada pel CUP que combinarà un vespreig amb música electrònica en directe, entre altres sorpreses. Per parlar del tema, avui hem convidat Amador Saiz, membre de l'organització, i que avui doncs participarà amb nosaltres a l'espai de l'entrevista del dia. Amador, bon dia. Com estàs? Benvingut al programa.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com anem?
0: Doncs vinga, per començar, què és exactament la festa del CUP per Festa Major, per la FM, i quin esperit hi ha darrere d'aquesta proposta?
1: Bueno, doncs, com molts ja sabreu o descobriu ara, al CUP portem actius dos festes majors i un recorregut de diferents festes durant tot l'any. I respecte a Festa Major, doncs bé, com has dit, als Jardins de Can Ginestar, aquí al costat tindrem la festa d'aquest any, que és el segon any que la tindrem aquí, i anteriorment l'havíem fet al Parc de Can Freixes. I bé, és una mica, com ja hem parlat algun cop, la nostra entitat s'enfoca en la música electrònica, en molts àmbits, i el que volem és doncs apropar-la al poble, portar-la a un prisma que s'apropi al de la Festa Major i gaudir de poble també i dels espais que tenim, en aquest cas Can Ginestar, que creiem que és excepcional. Llavors això, no? Doncs tindrem una festa on hi haurà molt de caliu, que començarà la tarda i acabarà la nit. Llavors, durant transcurs de les hores que hi hagin, crec que el rotllo de la música i l'ambient aniran acompanyant una mica.
0: I com neix la idea d'organitzar aquest vespreig dins de la programació de Festa Major, com deies? Ja porteu doncs aquestes edicions que aneu celebrant la Festa Major, la vostra festa particular des del CUP, i ens agradaria saber una mica doncs com va néixer aquesta idea.
1: Bueno, com a embrió he de fer menció especial a Loud Music, que és l'entitat de música electrònica que va haver-hi Sant Just a la dècada anterior, que de la qual hem agafat una mica també l'herència i l'hem fet nostra, però com a entitat, per exemple, nosaltres venim d'agafar la Loud Music i ells ja feien festes al Pont Reixat i a sobre del Casal de Joves cap a 2013-2014.
0: Sí, és veritat. De fet, recordem un episodi d'un programa de ràdio d'Esvern que es deia La Penya del Morro, que es va fer un programa en directe des del Pont Reixat amb Loud Music. Sí.
1: Doncs com a veterà que ha viscut aquestes, doncs em fa molta il·lusió que nosaltres com a CUP també haguem agafat com aquest relleu, com a entitat que hi ha ara de música electrònica al poble, i tenir aquest espai de tenir un dia en el qual nosaltres podem muntar la nostra festa i expressar doncs una mica també quina és la nostra proposta davant de tot el poble. I crec que ja amb aquesta tercera edició ben assemptats com a el dia del CUP.
0: Repetint aquest any l'activitat als Jardins de Can Ginestar, què ofereix aquest espai per acollir una festa d'aquestes característiques?
1: Bé, jo crec que és bastant idoni. De fet, nosaltres, entre els que ens movem bastant en esdeveniments d'electrònica, sempre hem dit que els Jardins de Can Ginestar és un espai ideal per fer tot tipus d'esdeveniments, eh? Bueno, ho tenim vist de quan hi ha Sant Jordi mateix, però sí que és veritat que és un espai que s'obre molt al públic, llavors permet que es facin esdeveniments molt macos, tant si a la part de darrere com davant de la façana, com farem i vam fer l'any passat. Llavors jo crec que això, la disposició que té, ja no estem parlant només de la música, sinó de com a espai, crec que és molt romàntic, molt maco, és un lloc que convida que una festa sigui bastant memorable.
0: I pel que fa a la música electrònica, que serà la gran protagonista, quin estil musical hi trobarà el públic? Serà una mica la línia de l'any anterior?
1: Sí, jo crec que sí, aquí sí que ens guardem una carta sota la màniga, sempre, perquè a nivell musical ens agrada sorprendre bastant amb les propostes que portem, però sí que és veritat que sempre busquem també un enfocament que s'apropi a un àmbit festiu. Sí que és veritat que la Festa Major molts cops s'associa directament com a la festa popular com la de les barraques, i crec que la nostra proposta dista d'això, amb la qual volem portar també aquesta proposta una mica diferenciada. Llavors, dins de l'electrònica sí que és veritat que tenim inspiració en festivals i esdeveniments que hi ha aquí al voltant, però també volem portar una proposta que, tot i que porti una estètica una mica més alternativa, es pugui apropar a tot tipus de públic, que crec que l'any passat ja va ser un èxit, perquè la veritat és que va estar replet de públic fins a ben bé al final, a les 3 del matí, i això ens omple moltíssim.
0: Veniu de fer, durant tot aquest any, molts esdeveniments. Farem un tastet d'alguns, no? Per exemple, l'After Cars, l'Esmorzar de Forquilla, a la Vall, també hi veu ser la Vall Festival, també hi veu ser el Dia del Tour, segur que em deixo algun, però més o menys aquests han estat doncs, els que la gent ha pogut gaudir amb més intensitat, perquè també s'han celebrat en moments importants i en llocs doncs, importants del municipi. I ens agradaria saber una mica què és el que busqueu a l'hora de confeccionar el cartell musical. Moltes vegades tireu dels PDs, dels punxadiscos locals, d'altres marxeu a buscar fora. Com és el moment aquell de seure's i començar a buscar una mica el repertori, l'equip que conformarà aquella nit? Deu ser interessant, deu ser un moment del treball, d'organització, bastant intens, però també gratificat, no?
1: Sí, exacte. És una cosa que a nosaltres ens encanta. No només la festa en si, sinó la recerca i una mica com previsualitzar què ens hi trobarem aquell dia i què podem oferir nosaltres al públic, sobretot, eh? O sigui, això és fet pel públic, però sí que és una cosa que nosaltres com a organitzadors gaudim molt. Llavors, de les festes que hi ha al voltant, sempre ens agrada portar, a part dels residents, que estem allà posant música i fent una mica l'acte de presència com a part de l'organització, el fet de poder portar artistes de fora, però que normalment són d'un àmbit com molt proper, o sigui, estem parlant d'un radi Barcelona i voltants, és molt guai, perquè l'oportunitat de portar propostes musicals d'artistes que punxen electrònica en pobles colindants o a Barcelona mateix, la veritat és que ens sembla com una proposta molt interessant perquè podem oferir també coses que estan molt a prop i que després poden obrir un ventall per gent que hagi vingut aquí que digui, hòstia, això és d'aquí a prop, que guai, en un altre moment potser puc anar a descobrir una altra festa i és com un ping-pong entre la nostra i festes com bastant properes d'aquí, d'electrònica, que fan propostes similars i que creiem, o sigui, creiem en els projectes també.
0: La festa començarà a les 7 de la tarda del dilluns 3 d'agost i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. Al llarg d'aquestes hores entenc que aniran passant coses, aniran passant punxadiscos sobre doncs, de l'escenari que es situarà aquí a la façana de Can Ginestar. També tindreu servei de barra una mica. El funcionament de la nit serà aquest, no, Amador?
1: Sí, exacte. Com ha estat cada any i al final com a entitat del poble doncs, ens encarreguem de la gestió de la festa. La part més visible, òbviament, és l'art i la música, però sí, hi ha tot un tema d'organització. Aquí des de quarts de 9 del matí ja estarem preparant-ho tot. Hi ha un factor visuals i escenografia, hi ha una barra, vull dir que hi ha una elaboració bastant important i tota la feina que portem ja prèvia. Vull dir que al final una cosa que es condensa en 7 o 8 hores una tarda sí que és veritat que porta temps i bueno, és perquè la gent ho pugui gaudir, crec que estarà molt guai, però sí, és una mica això, no?
0: I el més important, crec, d'aquesta cita de Festa Major, d'aquesta festa que celebra el CUP el 3 d'agost, i jo crec que és un dels objectius claus de l'entitat, no? El fet de convertir aquests espais en punts de trobada intergeneracionals. És a dir, ho veiem en totes les vostres celebracions, però aquesta de Festa Major, jo que ja he participat d'unes quantes festes del CUP, trobo que és potser la que destaca més, no? És a dir, tenim una trobada intergeneracional, hi ha moltes generacions que s'apropen aquí a la façana de Can Ginestar, en aquest cas i en el cas de l'any passat. I bé, ens agradaria saber com s'aconsegueix arribar a públics tan diferents.
1: Bueno, jo crec que també és un constructe de totes les festes que hem fet d'assolir aquesta intergeneracionalitat de l'entitat, que sí que és veritat que en totes les festes que anem fent veiem que el públic és molt divers, que en diferents franges d'edat al poble es creu molt en el nostre projecte i potser hi ha gent de diferents edats que també fa portar gent d'altres pobles que s'hi apropin i això ha fet també, crec que és un factor bastant sorpresa per nosaltres també, perquè entenem que l'estil musical que construeix com diguéssim la base del nostre projecte pot ser més proper a un públic jove, però no, o sigui, per citar-te una cosa ja d'experiència personal, el meu pare no se les perd perquè li encanten. Llavors vull dir que és molt guai que gent de diferents generacions cregui en la nostra aposta i estigui oberta també a descobrir la música que portem, que jo crec que al final va molt més relacionada a on ens estem movent la gent de la nostra edat i més jove ara mateix.
0: Per tant, podríem definir que en aquesta Festa Major és d'importància, és rellevant el fet de que hi hagin activitats pensades especialment pel jovent, però que estiguin obertes a tothom, no?
1: Sí, sí, exacte. I de fet, nosaltres crec que tampoc estem venent la idea que siguin per al jovent. Crec que és això, que ja creiem que la nostra aposta és molt intergeneracional, que els espais on les fem també estan molt oberts a que un públic molt ampli pugui venir. De fet, bueno, aquí Can Ginestà sempre hi ha molt de moviment i facilita que potser hi hagi gent que inclús sense saber que hi ha la festa es pugui trobar cada cop ja això aquí i digui, hòstia, aviam què tal, i que la curiositat els faci potser quedar-se més del que s'esperaven o directament que no sabien ni que hi havia això i de cop es tronca, hi ha una festa bastant interessant.
0: En quin moment es troba el CUP a nivell de família? És a dir, voluntaris, voluntàries, gent de l'entitat... Esteu en un moment dolç de l'entitat?
1: Sí, jo crec que sí, que a poc a poc anem fent festes que van consolidant molt el projecte, que anem descobrint quins límits tenim i quines possibilitats tenim també com a entitat i bé, o sigui, agrair ara perquè estic jo, no, però qualsevol persona de l'entitat que pogués estar aquí asseguda, jo crec que podria dir que agrair el treball que fem tots, tota la feina prèvia, tota la feina posterior, i sobretot també amics del CUP, que és un grup de WhatsApp que tenim que sempre es fan convocatòries per si hi ha gent de gent d'amics i propers que estigui interessada en fer-nos un cop de mà, que sempre n'hi ha i estem super agraïts perquè al final, entre les persones que som, molts cops muntar coses com la del dia 3, déu-n'hi-do, és suar a gota grossa.
0: Clar, no és començar a les 7 de la tarda que comença la festa.
1: Exacte, sí, sí, exacte.
0: Deu començar potser a les 10 del matí, no?
1: Sí, sí. Bueno, com deia abans. Doncs... Llavors és veritat que sí, que aquest cop de mà que podem tenir de vegades és un suport i és un matalàs per caure millor.
0: Totalment, totalment, sí, sí. Doncs ara, a la gent que ens estigui escoltant, que no hagin participat mai de les vostres festes, què diríeu a aquelles persones que encara no han vingut mai a la festa del CUP perquè s'animin aquest any a fer-ho?
1: Bueno, jo diria que, sobretot, tenim unes franges horàries que permeten a tothom venir. Començar a les 7 de la tarda crec que dona un ventall de possibilitats a que, si vols passar-t'hi una estona des de la tarda i has de marxar, entenem que també és un dilluns, és un dia que poder... Molta gent està de vacances, però hi ha gent que treballa també. Doncs que la flexibilitat horària és tremenda, que la proposta musical sempre és vanguardista i dona moltes sorpreses. Jo crec que és el millor, que al final, vull dir, treballem per la música i la música sempre porta coses noves. I bé, que nosaltres estem allà a disposició amb un servei de barra. Tindrem alguna sorpresa a la barra en quant a producte, d'un producte que hem tingut fa poc a la vall i al tour que va agradar molt i que també tindrem aquí, o sigui que ho deixem així a l'aire. I en general, bueno, això, no? L'atenció que oferim, que tothom pugui estar a gust i que gaudeixi de la festa. L'espai ho fa molt fàcil, però la nostra tasca al final també és que el tracte humà sigui guai i bueno, es pugui gaudir en plenitud, diguéssim.
0: I ja per tancar, més enllà d'aquesta festa, en què està treballant actualment el CUP?
1: Bueno, jo crec que és un treball continu, o sigui, no ens marquem com unes dates fixes de les coses, però sí que és veritat que el fet de que ara arribi l'agost i arribin les vacances sí que fa un impàs, entre una, com entre temporada, vull dir, per nosaltres no existeixen. Sempre hi ha una continuïtat, però sí que és veritat que bueno, ara descansar i al setembre tornem a fer reunió general i a preparar els reptes del futur. Alguns seran repetits. Jo crec que el tema de cards, si funciona, per nosaltres estem encantats. És una de les festes que més gaudim. Assolir aquesta festa major. I després hi ha altres objectius que van apareixent durant l'any i que potser són nous. Potser d'altres ja no els farem i això apareixeran noves propostes, però bueno, que sempre hi hagi dinàmica i bueno, com ja heu vist, en un any nosaltres abarquem bastantes festes, o sigui que ens tindreu allà.
0: Doncs Amador Saif del CUP, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio d'Esvern per portar-nos a aquesta festa del dia 3 d'agost i desitjar-te molt bona festa major a tu i a tots els membres del CUP.
1: Molt bé, el mateix a vosaltres, bona festa major i ens veiem a partir del dia 29.
0: I tant que sí, fins ara.
1: Vinga, fins ara.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: One, two, three, ho! Preguntant, s'entén la ciència. Amb Jan Vigata. Jan Vigata, bon dia.
2: Molt bon dia, com estem?
1: Ai, que bé, que bé. Mira, s'estira i tot. Bueno, però això ja ha passat, eh? Això ha sigut fa...
2: És que vaya temón.
1: Sí, tu
2: saps que hi ha un vídeo del Carlos Sainz amb el Fórmula 1 que estava cantant aquesta cançó i li diuen, perdona, Sainz, però no pots cantar aquesta cançó per temes de copyright. I al cap de, no sé, una estona es comença a cantar-la i diuen, t'acaben de sumar 5 segons d'infracció per això. I ja em sembla un vídeo de celebritat.
1: Ah, doncs no, no.
2: La veritat és que un supermeme.
1: No el sabia. Últim programa de la temporada.
2: Correcte.
1: Últim programa de PEC, com el coneixem fins ara, de Preguntant s'entén la ciència. Sí. Home, és que el vas batejar així, eh? no és culpa meva.
2: No, però això va ser...
1: Aquesta temporada ha sigut, crec.
2: Sí, no, de fet ja es deia Preguntant s'entén la ciència, sí. Que després podríem parlar del títol, jo crec que sembla interessant. I aquesta temporada vam dir, buah, potser m'agradaria canviar el nom, no sé què... I de cop vaig veure quines eren les seves sigles i vaig dir, això s'ha de quedar. Això...
1: Sí, total.
2: És un admirador que no m'havia donat compte.
1: Total,
2: però,
1: sí.
2: Però bueno, que parlant de temes...
1: Parlant de temes.
2: El tema d'introducció de tot el... Bueno, del programa, que no hem canviat fins ara, aquest que està sonant ara mateix.
1: Sí... Aquest. Aquest tema que és de James Brown.
2: És de James Brown, correctament. Alguna vegada t'he explicat per què vaig escollir aquest tema?
1: No, ara mateix no em ve al cap.
2: Jo avui estic en fricades, perquè avui vull donar una versió més crua, una versió més personal, no? Avui parlarem de ciència, però en realitat, bé, en veritat no, avui parlarem d'avui, soc una mica o l'altre avui.
1: Fantàstic.
2: Però, no, aquesta cançó la vaig escollir per, a primer, perquè té un flow increïble i m'agradava molt bé com quedava la introducció, dona energia, té un tempo molt bo, però és una fricada, perquè, bueno, ara just que ve Spider-Man Brand New Day, sí, aquesta cançó era la cançó que amb la tercera de Spider-Man, la de Tobey Maguire, l'original, quan es fica... Quan li ha... El ve Venom, saps que és Spider-Man negre i va així com...
1: Venom, sí, el xungo.
2: Clar, i de cop és un flipat i va amb un... A veure, és un flipat i és un egolatre, però va amb flor de l'hòstia. Doncs pues és la escena aquesta mítica que va pel carrer com mig ballant, no sé què, i va amb aquesta cançó i no sé. M'agrada ajuntar la fricada amb la referència amb la bona vibra, no?, que ens dona per començar el programa. I després, mencionar un moment el nom, m'agradaria, ja que estem acabant al final, preguntant-se entén la ciència, al final això venia de que, per mi, la ciència a vegades té un nom una mica complicat, o la versió que donem de la ciència no és sempre la que realment més identifica, no? I el que jo volia parlar com a visió, el que volia donar al públic era... que volia que la ciència estigués basada en la curiositat. Jo el que vull és donar a la gent curiositat i volia dir-li que no totes les preguntes tenen resposta, però no passa res. O sigui, de fet, la part més interessant és intentar, primer, fer preguntes, ser curiós, i després intentar respondre-les. I normalment, per cada mitja resposta que aconsegueixis, sortien 3 preguntes més. Però això és com funciona, i això és el guai. Aleshores, concluïm.

0: Això una mica que també em sembla bonic el, per tancar, el veure d'on sortia tot això. I, bueno, ho haurem aconseguit més o menys. Sí que és veritat que a vegades volia portar un tema interessant i les preguntes venien després. No era com hauria de ser, no? Però bueno, encara així, vull dir que durant totes aquestes dues temporades he intentat mantenir aquest esperit, no? De, no només donar idees, o sigui, contingut científic, crític de qualitat, que sigui, tingui algun element pràctic per l'audiència, sinó també basar-ho, o com a mínim que el seu fonament vingui des de la curiositat i des de fer-nos preguntes del món que ens envolta.
1: Mm-hmm. Clar, perquè finalment la dinàmica que es va plantejar des d'un principi era aquesta, la de formular una pregunta a partir d'aquí a aterrar aquella resposta amb un llenguatge proper i amb un llenguatge sense pretensions, no? Perquè moltes vegades també ens explicaves als primers capítols que el món de la ciència està també envoltat, no sé si de cert ambient o cert aroma ególatra o de he escrit aquest llibre o he fet aquest assaig o el que sigui, perquè sí que és cert que hi ha molta feina darrere tots aquests estudis, però a vegades és un llenguatge molt complex i que costa d'entendre, no?
0: Sí, bueno, a veure, que sigui tan complex té un sentit, no? Perquè és quan parlàvem amb llenguatge judicial o amb llenguatge mèdic, clar, si una paraula és ambigua, té un perill gran, no? Perquè pots donar a malinterpretacions. Quan un vocabulari és molt tècnic, l'objectiu és que les paraules només tinguin un significat i no es puguin manipular o misinterpretar. A partir d'aquí ja també veiem si realment quina funció té la divulgació, no? Perquè al final també existeix una cosa que es diu la ciència ciutadana i és veritat que si tot aquest coneixement que estem generant no arriba al públic, per mi hi ha una gran part d'aquest que s'està perdent. Uh-huh. Aleshores, podríem veure com fer que la ciència crua sigui més accessible, però mentrestant, perquè entenc que és bastant complicat i és un ambient que si no portes un temps treballant és difícil entrar-hi, o sigui, necessites com un temps d'adaptació, llegir molts articles, entendre com funciona des de dins, és com clar, començar un videojoc nou, que al principi estàs dues hores entenent les normes, no? Però també aquí està la nostra funció de divulgadors, de dir, bueno, jo potser no sabré de tot, ni sóc expert en la majoria de coses que estem parlant, però sí que som capaços de, ostres, doncs jo em llegeixo un article i puc dir-te, mira, aquest article està investigant això i les conclusions són tal, tal i tal. Ja puc donar-te també una mica de context, puc explicar-te també la visió de... Jo també he treballat en laboratoris, llavors també veig com és des de dins, no?
1: Uh-huh.
0: I al final no volem donar una resposta absoluta, perquè de fet la ciència la majoria de vegades sempre té matisos, no? I sempre té... Depenent, amb aquest context concret és així, no? Però és això, que al final la nostra funció és, com deies, apropar la ciència que fan els experts, perquè cada tema es té el seu i per expert que porta 10 anys estudiant fent un doctorat en un tema ultraespecífic, i nosaltres el que intentem és llegir-nos això i ho diré, mira, m'he llegit això d'aquest autor, autora, grup d'autors, i aquestes són les conclusions amb el que tu et pugui fer servir, no?
1: Mm-hmm. Avui ja estem en un comiat, com dèiem al principi de la secció, perquè tu encetes una nova etapa de la teva vida, una nova etapa acadèmica, i en aquest sentit doncs ens hauràs de deixar perquè no estaràs físicament a Sant Just, però nosaltres, jo tinc l'esperança de que seguirem apropant la ciència a la gent de Sant Just, a la gent del 98.1 FM, i que en aquest sentit doncs seguirem en contacte i seguirem doncs parlant d'aquest tema que ens ha remogut tants dies, tants matins, tantes tardes, perquè vam començar també amb el refugi amb tu. Després vas estar una temporada que feies els dos magazins, tant el refugi com la Rambla, i ara finalment doncs, ja en aquest final de temporada has estat amb nosaltres aquí als matins d'aquesta casa. I res, s'ha de dir, crec que ha estat una temporada molt intensa, on hem pogut parlar de molts temes, on hem pogut també fer menció a l'actualitat, que també és important, i ens agradaria que poguéssim fer un repàs de la temporada, d'aquells moments, d'aquells programes que hem comentat doncs que ens han fet reflexionar i que la gent que se'ls hagi perdut o gent que digui, ai mira, doncs aquest tema m'interessa, que els puguin recuperar després al web de radiodesvern.com.
0: Exacte, doncs a mi m'agradaria també, em sonaria guai fer un petit repàs de què han sigut com els highlights d'aquesta temporada, no?
1: Correcte, sí, sí.
0: Vam començar amb aquesta sèrie de la dopamina, que em va donar una neura i dic, buah, potser la gent acabarà fins als nassos, perquè vam estar 5 capítols parlant de dopamina, però bueno, crec que era molt interessant amb el context actual. Llavors vam parlar de què és la dopamina, quina és la funció real, que vam veure que no és la que potser a vegades es creu, alguns factors de l'addicció, entendre-te neurològicament, però quins són els factors socials? De fet, aquí vam veure una cosa molt interessant, que era que la socialització pot prevenir la recaiguda en l'addicció, que era una idea molt bonica. Vam parlar del flow, que era aquest estat d'hiperconsciència amb el qual, quan tu estàs fent una tasca, fas un hiperfocus i ets molt, molt, molt més eficient. I em sembla superinteressant. I vam estar veient quines són les característiques, vam estar donant consells.
1: Sí.
0: Semblant aquí. Vam parlar també aquell de les xarxes socials, aquí va ser superheavy, que vam mostrar com un... Bueno, aquí va ser, de fet, crec que va ser el segon entrevistat. I vam veure com les xarxes socials poden modificar-nos, no només la nostra opinió, sinó poden fer que tinguem com més antagonisme cap al grup polític contrari. Per tant, era un tema de manipulació totxa. Vam fer entrevistes, com vam parlar d'aquella notícia de cardiologia, que era una mica extrema. Bueno, com sempre, els títols sempre són molt alarmistes. Hi havia aquella recomanació nutricional dels Estats Units, que vam veure que era un rentat de cara i que realment, quan mires la dieta petita, era el mateix de sempre. O sigui, que no estava aportant gaire cosa més. Vam parlar també d'una altra notícia que ens tocava més a prop, d'aquell científic espanyol que va cura el càncer, segons diuen els estudis, sí. I vam tenir la Natàlia Jiménez, que ens va estar explicant pues, bueno, que és més complex, que havien tingut molt bons avanços, però clar, entre ratolins i pacients quedaven molts, podrien quedar diversos, inclús una dècada, no ho sé, però molts anys fins que això es pogués aprovar, si s'aprovés. Vam estar fent recomanacions de proteïna, que vam veure que la gent gran la necessitava molt més, digueu-lo als jaios, això, mireu que estiguin menjant suficient proteïna. Vam veure un àrab del segle IX que va inventar l'àlgebra.
1: És veritat.
0: Allò va ser... Aquí se'ns va anar una mica... Clar, la ciència aquí es va diversificar una mica. Jo ja he dit... La ciència ara són moltes. Jo he agafat l'aspecte ampli de la ciència. No, però,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Però és lo guai. Vam fer dos capítols de la IA. Vam veure per què la IA al·lucina, que es llegia aquell article.
1: Sí.
0: I vam veure una mica l'ètica sobre la IA, no? En plan, quins factors, quins biaixos pot tenir...
1: El programa que vam fer amb el Jordi Levy, no?
0: Amb el Jordi Levy, després vam portar amb una professora de la Universitat de Barcelona parlant més amb aspectes ètics.
1: Uh-huh. Sí,
0: després
1: sí.
0: Vam parlar també sobre aprenentatge d'idiomes, que vam fer dos programes també, que vam veure
1: Correcte.
0: Tots aquells mecanismes, com aprendre una segona llengua... Vam veure també el capítol de l'alopècia, que vam dir que Espanya era el país amb més alopècia del món i vam ficar la cançó del Mundial. La veritat és que... Bueno, Espanya va guanyar.
1: Va guanyar el Mundial, potser.
0: Potser va ser el prèdic, va funcionar, eh? I
1: sí,
0: França
1: sí.
0: Estava top 3 allà, també. A Argentina no. Però bueno, jo crec que va encaixar bastant, la veritat, aquell. Vam veure també com els passes de Sant Joan poden afectar els animals. Vam fer aquella reedició del cafè, que vam veure que tenia un poder molt addictiu, connectant un altre cop amb l'inici.
1: Uh-huh.
0: I també vam parlar, acabàvem amb Michele Catanzaro, donant com aquests consells per, ara que ja no estem, que podeu com pescar els vostres peixos i consumir el periodisme científic d'una forma una mica més crítica, no? I donar-li una volta abans de creure realment que ens estan explicant.
1: Mm-hmm. Michele Catanzaro, per mi, jo crec que un dels programes més interessants i que ens va fer reflexionar més, no? De fet, l'escoltàvem l'altre dia en reposició i, ostres, va estar molt bé aquest programa. Tu tenies les expectatives molt altes, deies que estaria molt top, que seria molt xulo, i crec que no només es va complir, sinó que déu-n'hi-do, va ser programa complet perquè van ser dos espais, dues seccions, una d'entrevista i l'altra de, doncs, més de debat i de reflexió. Però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, va donar de si aquell programa.
0: Va ser molt, molt maco. A més, és el que dèiem, no? Va ser el meu professor. De fet, va ser qui em va empènyer a portar entrevistats aquí a la ràdio. De fet, també... També tenia un rol molt important amb el meu propi procés i amb aquest programa, per tant, em sembla molt maco tancar i, com dèiem, no només va ser superinteressant, sinó que crec que pot ser molt, molt útil per tota aquella gent que estigui interessada en seguir llegint sobre la ciència,
1: uh-huh.
0: però que vulgui tenir una mica un esperit crític i veure quan un títol pues, potser l'hem d'agafar amb pinces, no?
1: Totalment.
0: I per acabar, sí. Bueno, volíem explicar una mica de... Perquè això s'acaba, no? Que és el que he dit. Com has dit, començar un màster l'any que ve. Bueno, ara l'octubre, en res. I no res, la veritat és que estic molt content, molt emocionat. Evidentment, és durillo, és un canvi de fase i al final deixes molta gent... Bueno, deixo la família enrere perquè vaig a un altre país, estaré a Alemanya. I em sembla maco. Però bueno, també per acabar, volia parlar, perquè aquest màster és sobre biofísica. Aleshores,
1: sí.
0: Volia parlar una mica què és aquest camp. Jo he tocat tot. bueno, molt bioquímica i molt biomedicina, en veritat, m'he donat compte, però bueno. Però després hem parlat d'IA, d'ètica, d'història de la ciència, de tot una mica, no? Però quina serà la meva especialitat? Doncs jo seré biofísic. I volia donar un exemple de què és aquesta biofísica, no? Al final, la biofísica el que fa és estudiar la biologia, però utilitzant les tècniques que ens aporten tant les matemàtiques com la física. I em sembla superinteressant perquè hi ha processos, sobretot a nivell a escala molt de cel·lular, de les molècules... Havia d'entrar al punt C en el moment de la contemporada.
1: És que havia d'aparèixer.
0: El pan bimbo. Doncs la biofísica estudia com la física i les matemàtiques poden estudiar el món biològic a nivell cel·lular i molecular. Bueno, amb tot això, volia portar-vos un exemple perquè il·luminem una mica que és la biofísica.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, tots sabem que tenim el gen, són el llibre d'instruccions que diuen tot el que es produeix al nostre cos, no? Que tenen la informació de com ens farem. I després m'hem explicat també, quan vam parlar de proteïna, que les proteïnes és el que es fa a partir d'aquest material genètic, i la proteïna són els obrers, són la majoria de processos del teu cos les donen a terme per proteïnes o regulades per proteïnes. Aleshores, és molt important la funció d'aquestes i quan aquestes malfuncionen poden donar lloc a malalties. I és una cosa que estàvem estudiant perquè hi ha unes proteïnes concretament que són superinteressants, que són els motors moleculars. I aquí és on la gent jo crec que podria veure la part de les parts més fascinants del nostre cos i que a mi m'ha flipat més. Agafaré un exemple, que és l'ATP sintasa. O sigui, si pensem en un motor de cotxe, què fa? Bàsicament és, tens... Bueno, sense tenir jo ni idea de cotxes, però bueno. Però al final és, tens energia elèctrica, no? Tu tens l'energia del motor.
1: Sí.
0: Aleshores, després tens el combustible, que li dona energia a forma de calor, i això fa que comenci a girar i ho acabes generant moviment. I generes moviment a partir d'energia, no? Això és el que fa un motor. Després, també tenim l'efecte contrari, que seria quan tenim una central hidroelèctrica, tenim aigua que passa a gran velocitat, la passem per una dinamo, això, l'aigua fa girar una turbina, i aquesta turbina genera electricitat a partir d'aquest moviment. Doncs tenim unes molècules que fan el mateix dintre del nostre cos i que tenen una distància de menys de 20 nanòmetres. O sigui, són unes coses enanes i són uns complexos supercomplicats, i supercomplexos, per la redundància, que són super, super guapos i que al final són els que estan creant la nostra energia. I el que fan és... Nosaltres tenim com un munt de protons a un costat d'una membrana i el que fa el cos és, com si fos un metro, quan un metro està ple de gent, que obres la porta i surten tots allà com a tutiplen, per plan d'apretats, doncs hi ha una molècula que el que fa és, quan tots aquests protons surten de la membrana, comença a rotar i això permet generar energia. I aquesta energia és la que permet que altres motors com poden portar molècules d'un lloc a l'altre de la cèl·lula, són els que fan que el teu material genètic es pugui reproduir, que la cèl·lula es pugui duplicar, al final tot. Aleshores, sí, sí. Però és molt heavy perquè tenim motors a nivell de... O sigui, tal calcat el motor d'un cotxe, a nivell microscòpic, tenim milions al nostre cos, i el millor és que l'eficiència ronda el 100%, o sigui, són super, super, super eficients, no perden gairebé res d'energia. Aleshores, doncs, bueno, igual, qui sap, dintre d'uns anys estarem utilitzant els motors moleculars per millorar, per inspirar-nos i millorar els motors dels nostres cotxes i de les nostres vides.
1: I qui sap, potser tu ho acabes descobrint en aquesta estada, en aquest màster,
0: bueno,
1: i t'acabes fent aquí un nom en la indústria de la ciència.
0: Qui sap, qui sap. Al final jo crec que això no es tracta de ser ambiciós, sinó de... Bueno, o sigui, sí, ambiciós sí, evidentment, però el que vull dir és tu fer el teu treball, buscar, investigar...
1: És un treball molt d'equip, encara que no ho sembli.
0: Molt d'equip. I si algun dia surt alguna cosa, de locos. Però vull dir, tu, és això, tu has de fer el teu treball com el del flow. Si tu fas les teves coses, el flow acabarà sortint. Així que tampoc anireu si serà mal, no us preocupeu.
1: Doncs, Jan Bigata, moltíssimes gràcies per tot el que ens has donat al llarg d'aquestes temporades. Ha estat un plaer compartir micròfons amb tu. No ens coneixíem personalment, ens ha unit la ràdio i em fa il·lusió perquè m'emporto un amic d'aquesta relació radiofònica I res, encantat de que hagis pogut il·luminar-nos, explicar-nos tots aquests temes de ciència i esperem que, com bé deia, puguem fer alguna connexió telefònica des de Berlín perquè ens expliquis la teva estada des de Berlín o des d'on siguis. No sé si estàs concretament a Berlín o a un poble de les afores, però Berlín no el toques, no?
0: No, Berlín no. De fet, jo no, estaré al sud, estic a Ulm, que és la cuna de ni més ni menys Albert Einstein.
1: Opa!
0: Per tant, espero que la seva energia em doni energia per fer-ho de millor manera. Tindreu, com dèiem, no? Tindreu un corresponsal allà a Alemanya per tot el que pugui sortir, quan vulgueu podem trucar. I res, un plaer. O sigui, també aquesta ràdio m'ha donat un suport increïble, m'ha donat amics, com bé deies, i superagraït, i sobretot als oients que han estat escoltant tot aquest temps, i espero que us hàgim donat una mica de curiositat i ganes de saber més de ciència. Així que, amb tot això, moltes gràcies.
1: Passi el que passi, siguis on siguis, nosaltres ens seguirem preguntant per la ciència. Gràcies, Jan.
2: L'operació ha començat al voltant de les 8 del matí. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. És un desallotjament que ha començat a les 8 del matí, efectuat per Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i segons fonts policials s'han desallotjat una trentena de persones que malvivien sense sostre aquí en tendes i en barraques a tocar de l'accés 21 de la Ronda Litoral, també a tocar, per tant, de la muntanya de Montjuïc. Ara mateix la fotografia és la d'efectius del Servei de Neteja Municipal desinfectant la zona i també retirant les deixalles que encara hi ha acumulades.
4: Hem trobat matalassos, hem trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar...
3: Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Montjuïc.
5: I avui engega una nova edició del Sant Ibi Fest, un festival familiar amb concerts, activitats, arts de carrer i oferta gastronòmica que es fa a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme. Aquest vespre obre el festival Arrels de Gràcia, corresponsal al Maresme, Marta Vallès.
6: Bon dia. El Sant Ibi Fest torna a aquest entorn privilegiat amb vistes al mar. La promotora de Project i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, impulsors del festival, el defineixen com una cita fantàstica pel lleure familiar. Tito Ramoneda, director de The Project.
7: Volem que la gent gaudeixi, que disfruti, que la música sigui un element clau, però que més enllà de la música puguem plantejar en un espai meravellós i idíl·lic unes jornades. Tenim un plan, i el plan d'avui o el plan de demà és anar al Sambi, amb els nens, amb els pares, pugui anar amb els amics.
6: Dos concerts cada dia i entrada única per adults a 9 euros i 4 euros de 4 a 12 anys. Avui la música la posa en Arrels de Gràcia amb la seva rumba catalana. Tota la informació a theproject.es. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Sant Vicenç de Montalt.
5: I als esports, Oriol Corral.
8: Jesse Bisibu, extrem belga de 18 anys, signarà avui el seu contracte amb el Barça. Serà a 1:15. L'internacional belga sub-19 arriba procedent del filial del Bruges. En el dia que s'espera que Marc-André Ter Stegen abandoni l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Aquest vespre, a 8:45, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham. El partit el podreu seguir per Catalunya Ràdio i per TV3. Franco Baresi ha mort avui amb 66 anys. El llegendari central del Milan i la selecció italiana dels anys 80 i 90 no ha pogut superar l'operació d'un nòdul pulmonar. I avui comença el Campionat Europeu de Natació Artística a París amb 8 catalans i catalanes. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passant 6 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'última jornada de la Festa Major de Sant Just, el 6 d'agost, combinarà tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb una programació que s'allargarà des del matí fins a la nit. El programa inclou l'ofici de Festa Major, espectacles infantils, un vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 del matí a l'església del Sant Just i Pastor amb l'ofici de la Festa Major, presidit pel mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe a l'orga i en la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Wendigo, de la companyia Cali Teatre, adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12 del matí, el mateix espai serà l'escenari del Vermut Solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística, en benefici dels seus projectes. I a la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Copla Sabadell a les 7. Més tard, la plaça Camoapa concentrarà les darreres activitats del programa amb una botifarrada i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb Mar Blava a 9:45. La Festa Major es clourà a les 11 de la nit amb l'espectacle de foc organitzat pel Drac de Sant Just. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i en el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. Les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa, abans de les 2 del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establert. Els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament. I en esports, el camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig de futbol memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a Òscar Hurtado, veí del municipi, que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Club Futbol Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 del matí a 2 de la tarda i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà amb un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Queda poc més de mitja hora per marxar de vacances. Arantxa Limón, bon dia!
3: Bon dia!
2: Ai, ai, ai, avui estem contents, més contents de lo normal, no? Perquè els últims dies, doncs, ja sabeu que a vegades costen una mica perquè ho estàs veient, no? Estàs veient que arriben les vacances però que no arriben, que es fa allò com etern, saps? Com ara que està tan de moda parlar de Troia, de l'Odissea, no? Amb la pel·lícula de Nolan, doncs una mica això, no? Sembla aquesta Odissea que hi ha molts periples fins a arribar al moment més agraït d'una temporada, que és el seu final.
3: Això ho dirà qui no sigui autònom, eh? Perquè els autònoms
2: Exactament.
3: No coneixem descans ni sabem el que és desconnectar del tot.
2: Però, això és veritat, amb això és veritat.
3: T'ho compro, el teu somriure és legítim, és transparent, és honest, i dono fe que estàs amb un somriure. Ara que no tens cabell, encara se't veu més el somriure.
2: Sí, no, és que jo durant aquesta setmana ho he anat dient, ho he anat remarcant, que els oients no es pensin que... Vinga, va, no. Aviam, nosaltres tenim un compromís ferm amb els nostres oients, ens els estimem moltíssim i ens encanta treballar i fer la feina que fem, però necessitem desconnectar.
3: I tant, el reset és necessari. Sí, i tant, sí. A part, ens hem de preparar per canvi d'energia, que per ja sabem que la tardor pues, porta un canvi de registre importantíssim a nivell energètic i encara ens queda cremar, sobretot amb aquestes latituds, amb aquest canvi climàtic que nega, però que és evident que la xafogó, no? Aquesta intensitat, aquest augment de temperatures, tampoc no deixa molta esma per gaire cosa més.
2: Doncs vinga, si et sembla, arrenquem l'últim espai de la temporada. Arantxa, l'altre dia ens comentaves aquí en la festa que vam fer com de final de temporada que el programa d'avui el volies dedicar a parlar, a fer un resum, un recap d'aquelles coses que aniran passant al mes d'agost i
3: sí.
2: Que la gent doncs, tingui una mica clar què és el que anirà passant, no? Step,
3: sí.
2: Step by step.
3: Sí, per donar una miqueta unes indicacions perquè... A meitat de mes, concretament, per exemple, tindrem un dels hites més importants, no del mes només,
2: sí, sí.
3: Sinó de la primera meitat de l'any, i és important saber que estan passant coses al cel, no? Més que res, perquè clar, és que el mes d'agost es presenta com un dels mesos amb més càrrega i impacte transformador de la dècada. Vull dir, no estem davant d'un període ordinari, de trànsit solar, sinó que hi ha l'obertura d'un passadís d'eclipsis i la persistència de configuracions planetàries que d'alguna manera volen despertar, com ja dèiem als últims programes, el col·lectiu, que volen redefinir per complet les regles del joc. Estan passant bastantes coses i hem anat introduint una miqueta doncs, aquesta... No? Com s'està preparant l'escenari. I bé, jo crec que el més important és explicar sobretot que el 12 d'agost tindrem doncs, el primer eclipsi solar d'aquest eix nou que tindrem entre el Sol i Aquari. Durant un any i mig els eclipsis giraran tots entorn a aquest eix. Ara tocarà un eclipsi lunar a Lleó, ara tocarà un eclipsi solar a Lleó, eclipsi lunar a Aquari, i així anirem rotant. Bàsicament, el 12 d'agost, com deia, doncs, té lloc doncs, aquest fenomen que és astronòmic, de fet, i es podrà veure aquí concretament a la península Ibèrica, es podrà veure bastant bé. sorpresivament. Mira que normalment diuen, ah, quina zona de Xile, la zona de Texas... No, aquest es veurà astronòmicament parlant, es podrà veure molt bé des d'aquí, però és que, a més, doncs, astrològicament, tindrà lloc al signe de Lleó, al grau 20 del signe de Lleó, i d'alguna manera el Sol ocultarà totalment, la Lluna ocultarà totalment el disc solar, per això parlem d'eclipse de Sol, no? La Lluna es posa entremig, entre la Terra i el Sol, i la Lluna oculta el Sol absolutament. De manera que podem dir que es provoca un apagón còsmic, no? Hi ha una caiguda literal de la llum en ple dia. Llavors, com ho interpretem a nivell astrològic? Ja sabem que l'astrologia, sempre que hi ha una lunació, sempre que parlem de lluna plena, de lluna nova, sempre diem el sol és la consciència, el sol és la identitat, el sol és l'ego, no? D'alguna manera, i la lluna és tota aquella part inconscient amagada que fa erupcions d'alguna manera descontrolades que ens n'assabentem quan les tenim davant, no? Per això diem sempre que totes les lunacions tenen una càrrega emotiva desbordant pel general. Un eclipse no només no és una excepció, sinó que és un augment d'aquesta càrrega emotiva. O sigui, el que hem d'esperar dels dies previs i dels dies després del 12 d'agost és una càrrega emocional innegociable, la tindrem sí o sí. I a més, la temàtica que estarà, diguéssim, en l'ambient gira entorn a, com deien, a un sol que representa això, la identitat, l'ego, el propòsit vital, els líders, que és el signe, perquè Lleó és el signe de la sobirania personal, de tot allò que ens fa lluir, que ens fa sentir l'orgull, que ens fa d'alguna manera ser personatges visibles i públics en un escenari públic. Tot això que representa el sol, com dèiem, queda eclipsat. D'alguna manera, quan alguna cosa s'apaga, d'alguna manera, i es torna a encendre, el que podem dir és que hi ha com un reinici. Hi ha un reinici de tot allò que té a veure amb la identitat. És un eclipse solar que funciona com un interruptor còsmic. Llavors, aquesta caiguda del sol, aquesta ocultació del sol, representa la caiguda d'antigues màscares d'ego o de rols on buscàvem l'aplaudiment extern en lloc de l'autenticitat. Perquè pensa una cosa, els mecanismes solars els tenim des de ben petits. Qui té molt la lleó a la carta, sobretot, aquest que necessita potser ser més visible, que el tinc més en compte, potser a petit va fer una broma o va dir, va prendre un rol concret que en aquell moment li va comportar l'atenció de la gent, i fer aquest tipus de mecanismes, fer servir aquest tipus de mecanismes, s'ha tornat una eina amb la qual garanteix que tindrà sempre aquesta atenció. El que passa que amb el temps i l'evolució, potser fer servir i tirar d'aquests recursos ja no està alineat amb qui sóc realment. Llavors és el moment on totes aquestes aquests cascarrillos, aquests recursos, aquestes maneres d'actuar, aquestes tècniques, aquestes actituds que fèiem servir per aquest propòsit, que ja no tenen a veure amb el meu jo autèntic, veurem que ja no funcionen. Pel motiu que sigui, de la manera que sigui. Un eclipse és com un uranassó, no pia res més. Ens trobarem en una situació impossible d'ignorar. Quan hi ha eclipses, igual que amb Urà, que són sempre moments molt elèctrics, passarà alguna cosa on no em quedarà més remei, o perquè tindré una situació molt tensa, o perquè algú m'ho dirà a la cara, perquè hi ha una situació on no em quedarà més remei que veure inevitablement que això ja és un accessori que ja no toca. D'altra banda, també, com diem sempre, aquest sol que queda tapat per la lluna està lleó, però a la vegada també veiem que a l'altra banda hi ha una polarització, hi ha tota la part d'Aquari. D'alguna manera, allò que està bloquejant el camí o que està sent sostingut només per l'orgull ha de desaparèixer. S'ha de desveir-se d'una manera ja accelerada. I aquestes antigues creences, no? La manca de flexibilitat, aquella necessitat de mantenir-me jo amb la meva idea, no? Per mantenir que una idea absurda d'un poder que realment no tinc, no? És un moment de revisar qüestions com orgull, de revisar qüestions com tenir raó, no tenir raó. De quina manera alimento la meva idea de personatge poderós, de líder. No és tanta la manipulació com, què em dona aquesta... sobre què estic sostenint aquesta idea meva de presència digna de ser respectada. Perquè si m'estic agafant molt a, pues això, no? A mantenir unes certes idees o unes certes actituds a tota costa, amb un orgull, ara que toca molt flexibilitzar. És un moment on toca flexibilitzar, on toca estar disposat a... Què passa si no tinc raó? Què passa si escolto el que l'altre hagi de dir? Tot i que potser no estic acostumat a fer-ho, no?
2: Clar.
3: Aquest eclipsi, si mirem la carta, que és preciosa, perquè és una d'aquestes cartes que seria molt maca per fer una classe d'astrologia, no? Per explicar, no només, no? No només tenim aquest moviment, no? Amb el Sol i la Lluna, sinó que també tenim a Mercuri, que està amb una oposició pràcticament perfecta amb Plutó, que ja sabem que és el planeta de l'amor i de la transformació profunda, no? Llavors, juntament al moment que passa aquest, com dèiem, aquest reseteo, aquest interruptor còsmic que posa en joc, no?, tota la nostra presència egoica, la nostra identitat egoica, la nostra, no?, qui surt o qui som quan la càmera ens enfoca, aquell dia la ment, que és Mercuri, xoca amb el planeta de la destrucció i de la transformació profunda, com dèiem, que és Plutó. Llavors això pot ser que generi pues, converses obsessives, crisis de veritats que estaven ocultes, que surten a la llum, i lluites de poder. La paraula clau en aquest moment serà la de catarsis mental.
2: Catarsis mental.
3: Catarsis mental. Hem de reiniciar la manera de pensar. Pensa que moltes vegades la identitat que nosaltres sostenim també la sostenim i l'alimentem i la legitimem arren de desenvolupar una manera de pensar. Si jo tinc una manera de presentar-me al món i això genera una sèrie de respostes, jo legitimaré la meva manera de presentar-me al món.
2: Clar.
3: I faré tota una manera de pensar entorn a sostenir, legitimar i mantenir aquesta presència, no? aquest personatge humà que m'he creat. Si el que s'està revisant és la legitimitat, és les, pues això, no? Des de quines estructures, de quins andamis estic sostenint aquest personatge, perquè hi ha molta cosa que ja està exhaurida, que ja toca revisar-la, evidentment això ha de provocar una pèrdua de poder mental. Perquè em tocarà admetre que hi ha coses que ja estan obsoletes o que ja no tinc raó, sobretot perquè, com dèiem, hi ha una part de Lleó que té molt a veure amb l'orgull. Llavors, Plutó és el típic que et baixa els fums ràpid. T'es baixa des d'un lloc, des d'un poder terrorífic, per dir-ho d'alguna manera. Sempre parlem que els agents de poder real, no? La malaltia, o... però poder real pot ser tot allò que més por em fa. El ridícul, l'abandó, que em posin en evidència. Això és molt plutonià. Però a la vegada em fa un favor, perquè un cop em poso amb el pitjor, puc ser capaç d'obrir-me veritablement a un canvi genuí, a un canvi honest. D'altra banda, també tenim una semiquadratura amb Venus, que és el grau 20 de Lleó, genera una tensió menor, no tan bèstia, però també incòmoda amb Venus, la qual cosa fa que hi hagi, d'alguna manera, un canvi, pot haver-hi alguna alteració, un canvi de destí respecte de temes financers, de deutes emocionals o compromisos de parella a llarg plaç. Tornem a dir-ho, si jo m'he creat un personatge, jo m'he creat una legitimació del meu ego des d'un lloc que ara s'està posant, s'està sotmetent a revisió, evidentment també els vincles que tinguem els altres també es veran sotmesos perquè hi haurà un trontollament aquí de bueno, qui sóc realment i evidentment des de quin lloc m'he vinculat amb tu. No? Evident, tot té com té molta lògica. No?
2: Entesos?
3: Llavors, a l'astrologia sempre parlem dels quan l'astrologia és com una estructura metàl·lica que fots un cop de martell, no?, amb una punta i un efecte com un eclipse sempre té una ressonància dintre de l'eix, que diem. En aquest cas, és l'eix de planetes fixes. Quins són els planetes fixes? Perquè és molt fàcil parlar de terra, aigua, aire i foc, però els planetes fixes, igual que hi ha mutables, igual que hi ha cardinals, els cardinals en parlem més perquè són els que inicien les estacions.
2: Ah, val.
3: Sí?
2: Entesos.
3: Sempre tenim el... Ah, dies, sí, sí. Demà dies iniciem la primavera, amb cranc, el juny, no? Iniciem
2: l'estiu. Són com referències, no?
3: A balança iniciem la tardor i amb capcana iniciem l'hivern, no? Doncs els fixes que bueno, quan te'ls digui diràs, oh, sí, que tenen, són tots com molt capgrossos. Tauro. El signe de Tauro és el fixe de, per antonomàcia. Lleó i Aquari són, és l'eix de signes fixes. Llavors, quan hi ha un eclipse en un signe fixe, es pot dir que d'alguna manera l'ona expansiva li ataca especialment aquests germans, diguéssim, de modalitat. Què podem esperar? Doncs a Lleó els hi toca a casa, els hi toca la fibra més que a ningú. O sigui que aquells que tinguin el signe solar a Lleó poden esperar doncs una, que els hi ve una transformació total de la seva identitat, canvi radical a l'hora de presentar-se al món i als seus objectius de vida. Aquells que siguin d'Aquari els hi enganxa el sector de la parella, que és més o menys la casa 7. Llavors, pot ser que sigui un moment on aquest eclipsi toqui punts d'inflexió determinants a l'hora de fer aliances, de fer contractes de negoci o inclús ruptures o unions sentimentals.
2: Déu-n'hi-do.
3: Aquells que són de Taure, tot això els hi toca a la casa 2 o a la zona, diguéssim, de sector de béns i de no? Bienes raíces, que diem, no? Llavors podria ser que hi hagin doncs, modificacions, mudances a la llar, dinàmiques familiars essencials o canvis a les bases estructurals. I aquells que són d'Escorpí, que també és l'últim signe fixe, els hi enganxa el sector professional i pot ser que hi hagi doncs, això, novetats radicals a la seva carrera, canvis d'estatus laboral o girs dràstics a nivell d'ambicions. Ahir és poc, ja veurem cadascú, que tots tenim una miqueta, no? algun planeta tindrem en algun d'aquests signes. Llavors, altres elements secundaris d'agost, per complementar una miqueta l'anàlisi del mes i entendre una miqueta millor el panorama complet, no? Hem d'observar que hi haurà una evolució dels quatre elements i dels trànsits col·laterals que farà, no? Fins que es fa aquesta figura de l'eclipse hi haurà després moviments secundaris, que és que no ens donava temps de fer tot l'anàlisi de tot, no? Però, bueno, el

0: Agost, el sol ja entra oficialment a Verge, canvia la temporada més de foc, més, no? El sol allò estava a foc, i comencem en setembre la temporada més de terra. Llavors, d'alguna manera això funciona com un bàlsam necessari després de tota aquesta volatilitat, després de tot aquest moviment, després de tota aquesta hipersensibilitat que pot arrencar arrel del qüestionament de qui som i de què volem, què pretenem fer amb la nostra vida. No? L'energia còsmica, llavors, ens obligarà a poc a baixar una miqueta de les visions més idealistes a un plànol més material, més prànic, més pràctic. Comencem a organitzar-nos les tasques de cara ja al nou inici de curs, com diríem.
1: Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses, sembla que no, però molta cosa que s'ha de tenir en compte. Clar, nosaltres estem acostumats a fer una setmana, oi? Un anàlisi d'una setmana, de 7 dies, 8 com a molt, i avui doncs hem fet un anàlisi
0: el primer eclipse de l'any, tu.
1: Clar, i això és important, perquè a més serà una fita històrica que no repetirà fins no sé quan,
0: I perquè ens tocarà tots la fibra, perquè la identitat, tots en tenim, la identitat.
1: Correcte. Sí, sí. Doncs, Arantxa Limón, moltíssimes gràcies. Ha estat una descoberta fantàstica conèixer-t'hi, compartir minuts de micròfon. Per tant, gràcies per aquesta temporada 25-26. I ara, a descansar una mica per tornar amb les piles carregades.
0: I pels nous balls que farem fora de micro.
1: Exactament. Cuida't molt, que vagi
0: bé. Tu també. Adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'ofici, les havaneres i l'espectacle de foc tancaran la festa major de Sant Just el 6 d'agost. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 31 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El Mil·lenari obrirà les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 el 2 de setembre. El tercer memorial Òscar Hurtado reunirà equips de base i un cadet femení a Sant Just el 6 de setembre.

0: L'última jornada de la Festa Major de Sant Just, el 6 d'agost, combinarà la tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb una programació que s'allargarà des del matí fins a la nit. El programa inclou l'ofici de Festa Major, espectacles infantils, un vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 a l'església del Sant Just i Pastor amb un ofici de Festa Major, presidit per mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe a l'orga i la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Wíndigo, de la companyia Cali Teatre, adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12 del matí, el mateix espai serà l'escenari del Vermut Solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística, en benefici dels seus projectes. A la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a les 7. Més tard, la plaça Camoapa concentrarà les darreres activitats del programa amb una botifarrada popular i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb mar blava a 2:15. La Festa Major es clourà a les 11 de la nit amb l'espectacle de foc organitzat pel Drac de Sant Just. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i en el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. Les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa abans de les 2 del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establert i els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament. Pel que fa a esports, el camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig de futbol memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a Òscar Hurtado, veí del municipi, que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Futbol Club Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 a 2 i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà amb un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. I pel que fa a cultura, la música de cinema serà la gran protagonista de la Festa Major de Sant Just el proper dissabte 1 d'agost. Les escoles acolliran de 7 a 8:45 el concert de presentació de la Camarata Sant Just, una nova formació musical professional que neix amb la voluntat de dinamitzar l'oferta cultural del municipi. Sota la direcció d'Adolf Gasol, l'orquestra debutarà amb un repertori dedicat àmpliament a les bandes sonores més conegudes del compositor alemany Hans Zimmer. El projecte de la Camarata Sant Just sorgeix d'una iniciativa impulsada conjuntament amb la regidora de Cultura, Eva Miñarro, i té com a objectiu principal apropar la música clàssica de cinema i popular als veïns i veïnes, evitant que s'hagin de desplaçar fora del municipi per gaudir de propostes de gran nivell. A més, la formació neix amb un fort caràcter pedagògic i de col·laboració amb el teixit associatiu local.
1: Doncs mira, l'objectiu d'aquesta formació és apropar la gent de la ciutat a la cultura, a la música clàssica, a la música de cinema, a la música pop, per què no? És a dir, és una formació que pot acabar estant doncs, música doncs, des del principi del barroc, doncs, com farem el dia 1, doncs, música de pel·lícules, en aquest cas dedicat al gran compositor Hans Zimmer. No? La idea és aquesta, doncs, que la cultura estigui ja dintre de la ciutat, que la gent que li agrada la música no hagi de desplaçar-se a la ciutat de Barcelona o a la ciutat del costat de la vila doncs, per poder escoltar bona música. No? És una formació integrada per músics professionals, evidentment, amb la idea també pedagògica de col·laborar amb les entitats de la ciutat, és a dir, col·laborar amb l'Orfeó de la ciutat, amb l'Escola de Música, evidentment, poder integrar també músics estudiants de l'Escola de Música que al seu nivell els hi permeti doncs, col·laborar amb l'orquestra. Això és un dels grans objectius que tenim també amb l'orquestra, és a dir, donar veu, donar suport i obrir portes als futurs músics doncs, de la ciutat que puguin sortir a través de l'Escola de Música.
0: Interpretar l'obra de Hans Zimmer amb una formació de cambra ha requerit un treball intens d'adaptació. El mateix Gasol s'ha encarregat dels arranjaments per ajustar les grans composicions simfòniques originals al format d'aquesta nova orquestra. Durant el concert, el director oferirà explicacions de les obres per mantenir una estreta proximitat amb el públic.
1: Bueno, significa molta felicitat perquè, com deia, serà el tret de sortida doncs, aquest concert inaugural i més siguem formant part d'aquesta festa major de la ciutat. No? I el concert doncs, el agafem amb molta il·lusió, amb molta valentia i, a més, amb moltes ganes perquè el repertori que oferim, que és aquest repertori dedicat al gran compositor de música de cinema, el mestre Hans Zimmer, doncs ens fa especialment il·lusió perquè és una música fresca, coneguda, que agradarà a tots els públics. Pot agradar tant a gent que li agrada la música clàssica com a gent que li agrada només la música de cinema o a gent que no ha escoltat mai música de cinema en directe, no? I la formació amb els arranjaments que hem fet especialment per aquest concert, doncs els hem adaptat per la Camerata de Sant Just, perquè hem de pensar que la música de cinema està composada per grans orquestres sinfòniques. Nosaltres en aquest cop ens presentem amb la Camerata de Sant Just en formació de cambra, i som menys músics que una orquestra sinfònica, per tant hem hagut d'adaptar aquests arranjaments que els he fet jo mateix, i bueno, doncs amb molta il·lusió, i jo crec que la gent agradarà el concert, així que convidem a tothom a que no falti.
0: Aquest concert de Festa Major serà el primer dels tres previstos per aquest any, que inclouran una actuació a l'octubre i un concert de Nadal en col·laboració amb l'Orfeó Enric Morera. De cara al futur i amb la inauguració del nou Teatre Auditori, la Camerata Sant Just preveu consolidar una temporada estable de 6 concerts amb solistes de renom. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Les barraques de la Festa Major de Sant Just se celebraran els dies 31 de juliol i 1 d'agost amb una programació que inclourà concerts, sopar popular, espectacles i activitats festives repartides entre l'esplanada de la Bonaigua i la pista de l'Institut de Sant Just. Avui, 31 de juliol, les barraques obriran a les 9 de la nit a l'esplanada de la Bonaigua amb la participació dels Dimonis Apagallums de Cama Blanca, Banda Andarà, el CUP, la secció jove de les CEAS, la coordinadora de festes i el casal de joves. A partir de les 11 de la nit començarà la programació musical amb els concerts del Poni Pissador, Banda Andarà, La Noche Quilombera i Les Gamberres. L'1 d'agost, les barraques avançaran l'obertura a les 8 del vespre. La jornada continuarà amb el sopar de Festa Major a les 9 a la pista de l'Institut de Sant Just, seguit de l'espectacle Impro Side Story a 11:15. A 11:45 s'anunciarà la barraca guanyadora, el guanyador del concurs de balcons i el color guanyador de la Festa Major, mentre que a les 12 començarà el concert de Festa Major amb l'Orquestra del Futuro a l'Esplanada de la Bonaigua. Durant les dues jornades, l'Ajuntament recorda que no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques a menors de 18 anys. A més, la Festa Major comptarà amb punts segurs dins del protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci i es recomana portar alcohol reutilitzable per contribuir a la reducció de residus. La piscina interior del complex esportiu municipal La Bonaigua romandrà tancada entre l'1 i el 31 d'agost amb motiu de les obres de millora que es duran a terme a les instal·lacions. El complex ha informat d'aquesta afectació a través d'un comunicat publicat a les seves xarxes socials. Durant aquest període, la piscina interior no estarà disponible per a les persones usuàries mentre s'executen els treballs previstos. El complex ha indicat que les actuacions tenen com a objectiu adequar i renovar l'espai. Des de la Bonaigua han agraït la comprensió dels usuaris i usuàries per les molèsties que pugui ocasionar aquest tancament temporal. L'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 3 de setembre un nou taller de dibuix creatiu, una proposta oberta a persones de totes les edats i sense necessitat d'experiència prèvia. L'activitat, que compta amb la col·laboració d'Arteneu, es desenvoluparà cada dijous a 17:45 de la tarda durant tot el curs escolar. El taller estarà conduït per Imma Boronat, artista i professora de dibuix, i planteja una aproximació al dibuix a través del gest, l'observació i la creativitat. Les sessions treballaran aspectes com l'essència de les formes, el moviment i l'expressivitat, amb l'objectiu de fomentar una mirada més lliure i personal. L'activitat es farà a l'Ateneu de Sant Just, tindrà una durada d'una hora i mitja per sessió i s'allargarà tot el curs. La psicòloga transpersonal i veïna de Sant Just, Marta Martínez, ha visitat els estudis de Ràdio d'Esvern per presentar la seva darrera publicació, titulada El lenguaje de luz, eres multidimensional. L'obra neix amb la voluntat de divulgar i familiaritzar el públic amb el concepte del llenguatge de llum, una eina de sanació i evolució de la consciència que l'autora fa 14 anys que canalitza a través de sessions individuals i grupals.
2: Sí, aquest llibre neix per donar a conèixer el llenguatge de llum. Doncs és algo que s'està despertant cada cop més en el planeta, però encara és molt nou. I la meva intenció és que cada cop hi hagi més persones que es familiaritzin amb ell, perquè jo crec que això anirà augmentant. Cada cop serem més i més persones que el canalitzarem fins que arribi un moment, que no sé si el veureu o no, que es parlarà en la humanitat. Per poder parlar del llenguatge de llum, hem de partir de que tot és vibració. sí, de la premissa de que tot està vibrant. Nosaltres estem en una vibració constant i tot el que ens envolta també. Llavors, el llenguatge de llum són freqüències vibracionals que contenen informació, energia i consciència que tenen un impacte allà on aquestes freqüències van dirigides, ja sigui a persones, animals, a plantes, a l'entorn.
0: Durant l'entrevista, Martínez ha explicat que el llibre està estructurat en dues parts ben diferenciades. La primera se centra en la seva trajectòria professional com a psicòloga i en com va descobrir aquesta eina. La segona part detalla el mètode Eres, un procés de transformació profunda de 3 mesos de durada dissenyat per ajudar a dissoldre les capes subconscients que ens desconnecten de la nostra essència original, com ara els traumes infantils o les memòries uterines.
2: El llibre està dividit en dues parts. La primera part parla una mica de la meva història, no?, com a psicòloga transpersonal, i tot el meu recorregut que m'ha portat a fer el que jo faig. Jo des de fa més de 14 anys estic fent sessions de sanació i d'activació del llenguatge de llum a les persones que estan preparades per poder-lo activar i explico tot el que he pogut anar entenent respecte al llenguatge de llum al llarg de tots aquests anys treballant amb aquesta eina de sanació i d'evolució de consciència. I després hi ha una segona part on comparteixo el mètode Eres, que el mètode Eres és un procés evolutiu de transformació profunda que dura 3 mesos, té 12 mòduls, i en cada mòdul treballem un aspecte que he pogut comprovar que al treballar-lo les persones experimenten una gran sanació.
0: L'obra no només ofereix un marc teòric, sinó que també inclou recursos pràctics perquè els lectors puguin experimentar aquestes freqüències a casa seva. Entre els materials que s'hi poden trobar destaquen les canalitzacions pràctiques per connectar amb el cos energètic, meditacions guiades adaptades per diferents nivells d'experiència i exercicis per identificar i netejar les memòries limitants. Segons Martínez, actualment hi ha una major receptivitat per a aquestes temàtiques gràcies a la popularització de pràctiques com el ioga, el mindfulness i la meditació. El llibre ja es pot adquirir a les principals llibreries i plataformes digitals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el dimarts 28 de juliol, va aprovar els 2 únics punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer va ser la desestimació de la sol·licitud de resolució del conveni de col·laboració per la transformació de la carretera Reial, rebutjant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i de Fatjó. La proposta va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, Sant Just en Comú, Esquerra, PP, CUP i Vox, mentre que endavant Sant Just i Junts hi van votar en contra. El segon punt va ser l'aprovació de la modificació del lot 2 del contracte de la unitat d'intervenció ràpida, corresponent al manteniment i treballs en equipaments i edificis municipals. La proposta va obtenir el suport del PSC, Sant Just en Comú, Junts, Esquerra, PP i Vox, l'abstenció d'endavant Sant Just i el vot contrari de la CUP. La sessió ja es pot recuperar íntegrament al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Just. La programació de la Festa del CUP de la Festa Major de Sant Just, prevista pel dilluns 3 d'agost, ja té cartell complet. Els jardins de Can Ginestà acolliran una jornada de música electrònica de 7 a 3 de la matinada amb les actuacions d'Inextable, DJ Nicolo d'Enjoy, DJ Ruiex, DJ Carlitos, Polemon i Amador Saiz. L'organització també oferirà servei de barra amb sopar i ha anunciat alguna sorpresa durant la nit. La festa repetirà per segon any consecutiu als jardins de Can Ginestà i mantindrà l'aposta per una proposta centrada en la música electrònica amb un cartell que combina diferents estils, des del house fins a sons més avantguardistes, a càrrec de DJs residents i de proximitat. L'entitat El CUP organitza aquesta cita dins de la programació de la Festa Major amb la voluntat d'oferir una alternativa musical oberta a diferents públics i consolidar Can Ginestà com a escenari de la seva proposta electrònica. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir la segona edició del torneig amateur Let's Women Padel Més 40, que tindrà lloc el pròxim 19 de setembre a les instal·lacions del Sant Just Padel Club al barri de Masllui. Després de l'èxit de l'any passat, on es van aplegar 88 participants, l'organització busca consolidar aquesta cita esportiva adreçada exclusivament a dones de més de 40 anys.
3: L'any passat vam fer aquest torneig per dones de més 40 anys i volíem repetir perquè penso que va ser un èxit. Vam tenir moltes dones molt potents i estem molt contentes i volem repetir.
4: Correcte, ho vam celebrar el setembre de l'any passat I aquest any tornem a celebrar-ho el 19 de setembre al Sant Just Padel Club, que ara actualment es diu Bambolea, i van inscriure's 88 dones de més de 40 anys. Llavors el que volíem fer una miqueta doncs, era doncs, tornar a fer aquesta festa, que va ser molt, aquest torneig que va ser molt divertit.
0: Una de les principals novetats d'aquesta edició és la reestructuració de les categories per garantir una competició més equilibrada. Enguany es comptarà amb 4 categories diferents i el format de la competició assegura un mínim de 3 partits per parella, disputats a 9 jocs en una fase de grups inicial que donarà pas a les eliminatòries. El torneig neix de la iniciativa de 4 amigues i jugadores amateurs de Sant Just amb l'objectiu de crear un espai de trobada on gaudir de l'esport i fer comunitat.
4: Bueno, som jugadores de pàdel, de fet és un torneig amateur, ho fem perquè ens agrada i no ho fem perquè ens hi dediquem, no? Però com que fa molts anys que hi juguem, hem jugat molts tornejos durant molts anys i aleshores el que vèiem és que hi havia una variació de nenes, noies des de 16 anys fins a 60, 70 anys que jugava. Aleshores vam dir, ostres, doncs per què no organitzem un torneig que sigui a partir d'una edat per poder doncs, equiparar una mica doncs, el que són les edats, una miqueta, no? I bueno, doncs ho vam provar i va tenir molt d'èxit. Que tinguin el nivell que tinguin, és igual, que s'apuntin, que s'ho passaran molt bé i que coneixeran moltes dones que els agrada el mateix esport i que, bueno, el que ens vam trobar l'any passat és que tothom ens va dir que s'ho havien passat molt bé, que es respirava un ambient molt xulo i molt adient a, bueno, els valors que tenim, no?, de dones esportistes, però que ens agrada el pàdel i que, bueno, compartir això, doncs, també doncs, ens uneix a totes, no?
3: És una manera fàcil de fomentar l'esport, sí. La veritat.
0: Les inscripcions estaran obertes fins al 16 de setembre i es poden formalitzar a través de l'enllaç disponible al perfil d'Instagram oficial del torneig. La inscripció inclou un complet welcome pack, servei de fisioteràpia durant la jornada, fruita fresca i la participació en diversos sortejos gràcies a la col·laboració de patrocinadors locals com Dona i Empresa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La tradicional passejada de Festa Major de Sant Just, organitzada pel Centre d'Estudis Sant Justencs, canvia de format i de nom enguany per centrar-se en la descoberta de 9 places emblemàtiques del municipi. L'activitat tindrà lloc el pròxim dilluns 3 d'agost a partir de 8:15 del vespre amb inici al Parc Joan Maragall i convida la ciutadania a conèixer la història, anècdotes i patrimoni local d'una manera molt propera.
5: Aquest any participem en una passejada per algunes de les places de Sant Just i començarem a la plaça Maragall i farem tot un recorregut fins a acabar a la plaça Verdaguer. Això es fa doncs, cap al vespre, quan comença a baixar una mica el sol, no? Perquè el dia 3 encara farà sol, no? I llavors a cada plaça doncs, hem demanat amb algunes persones del centre i de fora del centre que escriguin quatre trets que recorden que havien tingut relació amb aquella plaça. I llavors a cada plaça, doncs, el que ha escrit ho comenta, o si més no, si aquell dia no hi és, perquè lògicament també a vegades són unes dates que hi ha persones que estan fora de vacances, llavors alguna altra persona doncs comenta algun tret o llegeix el text que s'ha fet o tal. I després, al final, doncs es regala un petit butlletí, no? Un petit dossier amb els textos i algunes fotografies de cada plaça i acabem amb una copa de cava i un tros de coca que acabarem a la plaça Verdaguer.
0: A diferència de l'edició anterior, que es va centrar en el barri sud i el 50è aniversari del Gualden, enguany l'itinerari transcorrerà principalment pel barri nord i el nucli antic. Durant la passejada es visitaran un total de 9 espais públics. A cadascuna de les parades, veïns i col·laboradors del centre d'estudis explicaran vivències personals i fets històrics lligats a aquests espais. Com a novetat, l'organització lliurarà un llibret amb fotografies i textos compilats de cada plaça i l'acte clourà la plaça Verdaguer amb una copa de cava i coca per tots els assistents.
5: Però vull dir, no és que hi hagi una finalitat específica i hem combinat doncs, places que, per exemple, han canviat de nom, alguna plaça que no té nom encara, i a lo millor de la passejada sorgeix alguna idea, places que han remodelat 50.000 vegades, places doncs, que han estat molt estables, i llavors, clar, el fet de que també vagin acompanyat amb fotografies i anècdotes que expliquin persones, doncs fa que qualsevol persona que vulgui venir, és una activitat gratuïta, lògicament, i qualsevol persona que vulgui venir doncs, pot conèixer i implicar-se una miqueta amb aquestes places. Aquest any són 9 que fem, o si més no, també el recorregut pot ajudar, perquè potser si algú té dificultats, doncs, a lo millor de mobilitat, es pot afegir a partir d'una plaça que pugui ser més propera a la seva.
0: L'activitat és completament gratuïta i no requereix inscripció prèvia. A més, s'està treballant conjuntament amb el col·lectiu de voluntaris d'en Bici Sense Edat per facilitar la participació de persones amb mobilitat reduïda mitjançant bicicletes adaptades, garantint així una activitat totalment inclusiva. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'ofici, les havaneres i l'espectacle de foc tancaran la Festa Major de Sant Just el 6 d'agost. El Mil·lenari obrirà les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 el 2 de setembre. Els nous alumnes podran presentar la sol·licitud fins al 15 de setembre per participar en activitats com el tai chi yoga, memòria, estiraments, esquena sana, mouta i ball. El tercer memorial Òscar Hurtado reunirà equips de base i un cadet femení a Sant Just el 6 de setembre.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 31 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Espanya repatriarà els migrants que han entrat nedant a Ceuta. 25.000 ja han tornat cap al Marroc. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: Pedro Sánchez ha estat aquest matí a la ciutat autònoma i des d'allà ha parlat d'atac de les màfies que s'afavoreixen de la migració i que han aprofitat una sentència del Tribunal Suprem que no permet devolucions en calent dels qui entren per mar, Mireia Sala.
2: Sánchez, d'acord amb el Marroc, s'ha compromès a agilitzar la repatriació i, de fet, aquest matí milers de joves ja han tornat voluntàriament al Marroc. Fins ara s'han recuperat 24 cadàvers del mar.
3: La interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy, muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y, por tanto, lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas.
0: De seguida anirem cap a Ceuta amb la nostra enviada especial, però és que al País Valencià finalment sembla que els bombers podran estabilitzar el foc que ha cremat durant 6 dies a la Vall d'Uixó i als municipis veïns de la Plana Baixa. Avui molts d'aquests veïns evacuats podran tornar cap a casa. Només quedaran ja 2 municipis.
2: Els serveis d'emergència encara no permeten el retorn a Eslida i Artana, més a l'interior, cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Gairebé la meitat dels evacuats que quedaven ja poden tornar avui a casa. Són 2.500 veïns de 3 municipis, però continuen desallotjades gairebé 3.000 persones. El foc no creix, gairebé no queda flama, i els bombers confien poder-lo estabilitzar avui. Ha afectat 9.600 hectàrees, gairebé la meitat. Són dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I al barri del Putxet de Barcelona han trobat una nova cavitat suposadament ocasionada per les obres de la línia 9 del metro. I això fa que els veïns desallotjats des de fa 3 setmanes no puguin tornar a casa fins al setembre.
2: Dimecres a la nit va aparèixer una nova esquerda en un soterrani i això allargarà els treballs de consolidació del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
5: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.
0: I en aquest informatiu passarem per Solsona perquè avui es ret homenatge a l'últim executat per la Inquisició espanyola el 1826. Va ser el solsonenc Gaietà Ripoll, un mestre laic acusat i condemnat a mort per heretge. Lleida, Estela Bussoms.
6: Era de Solsona, però va exercir en una escola a Russafa, al costat de València. El reconeixement de la seva ciutat natal coincideix amb el dia que fa 200 anys que la Inquisició el va condemnar a mort per les seves idees liberals. L'homenatge inclou el descobriment d'una placa commemorativa al Teatre Municipal de Solsona.
0: I a la cultura arriba a la cartellera Spider-Man i ho fa arrasant.
2: El superheroi de Marvel torna a la gran pantalla amb una reflexió sobre l'addicció a la feina i la necessitat vital de l'amistat.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, saludarem l'Ernest Macià. Bon dia, Ernest.
7: Com estem? Bon dia.
0: Perquè el Barça juga avui el segon partit de la pretemporada contra el Birmingham.
7: Exacte, i en aquest partit veurem debutar Adeyemi, el nou fitxatge, veurem els joves del planter, que n'hi ha 17, i aquí segur que no veurem més a Ter Stegen, que aquesta mateixa tarda el porter marxa cedit a l'Ajax.
0: I ara ens interessem per les carreteres. Mariluz García.
8: Bon dia, doncs hi ha complicacions per accidents a la C60 Argentona en direcció Mataró i a la B20 la Pota Nord de Badalona a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la P7 aturats a diversos trams de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà a Sant Cugat i a Martorell direcció Tarragona i també de Bellaterra a Barberà en direcció Girona. I per l'incendi forestal al Berguedà tallades 2 vies, la C26 a Montmajor i la B42-41 a Castellà del Riu.
0: I encara ens queda el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb el Dani Ramírez. Dani, bon dia.
10: Bon dia. A patir calor, encara això no s'acaba, tot i que avui potser en punts del nord baixa de 2 a 4 graus de temperatura, especialment un cop descarreguen els ruixats previstos. Ja n'hi ha hagut aquest matí i migdia, fins i tot, que no estaven gaire previstos i que han deixat d'unes 5 litres per metre quadrat. En el cas del refugi de Malnius han costat els 6 litres, Puigcerdà 2 litres per metre quadrat, el santuari de Caral a Berguedà 1 litre mig, Berga s'ha costat a 1 litre, a Bolvir, a Cerdanya, 5 litres per metre quadrat. Aquesta tarda aquests ruixats podran deixar 5, 10, 15 litres per metre quadrat, localment amb una mica d'intensitat, i especialment demà. Demà dissabte a la tarda, una mica més de tempestes podran ser fortes al Pirineu i Prepirineu Oriental. Cerdanya, Ripollès, potser nord d'Osona, Garrotxa, Berguedà, hi ha un avís activat del Meteocat d'aquests xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Aquesta tarda, avís de calor, comarques de Ponent, Pirineu, Prepirineu, aquí la temperatura aquests dies està molt elevada, alta muntanya també, arribant a 27 graus a 2.000 metres, i avui algun xàfec, com dèiem, al nord, no descartem alguna gotella de Ponent, algun ruixadet cap als ports. Diumenge, poca pluja, gairebé cap, i la temperatura segueix pujant al Pirineu, baixa una mica a les Terres de l'Ebre.
0: Doncs gràcies, Dani. Bon dia.
10: Que vagi bé, bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. ...25.000 migrants dels prop de 40.000... que en les últimes hores han entrat nedant a Ceuta, ja han tornat cap al Marroc, segons les xifres del Ministeri de l'Interior, que es compromet a repatriar-los tots el més aviat possible. Des de la ciutat autònoma, Pedro Sánchez ha qualificat aquesta nova crisi migratòria, que ja s'ha cobrat la vida de 34 persones, d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. El president del govern espanyol la desvincula de qualsevol maniobra per part del govern del Marroc i ho relacionat directament amb un ús interessat per part de les màfies de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix devolucions en calent dels que entrin nedant de cap a Ceuta o cap a Melilla.
3: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
0: I per evitar que es repeteixin entrades massives per mar i poder retornar en calent els que ho intentin, Sánchez ha anunciat la col·locació d'una barrera de boies davant les platges de Ceuta i fins i tot canvis en la llei, però de moment a la ciutat la situació és molt complicada. Tot i que aquest matí centenars d'immigrants han començat a tornar voluntàriament cap al Marroc, als carrers encara n'hi ha milers, alguns vestits només amb el banyador, sense diners i sense menjar. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas, bon dia.
11: Bon dia, Natàlia. Doncs mira, estem fent aquesta connexió des d'un punt clau de Ceuta, que és el pont que uneix el port, on he arribat fa aproximadament una hora, amb el centre de la ciutat. És un punt neuràlgic perquè davant hi ha el mar i si continua recte per la carretera s'arriba al Tarajal, a l'espigó del Tarajal, que és la frontera entre Espanya i el Marroc, per on els últims dies han entrat milers i milers de migrants nedant i també tranquil·lament a peu. A les cantonades d'aquesta plaça hi ha vehicles militars, policia amunt i avall amb sirenes contínuament, helicòpters que sobrevolen la ciutat i, sobretot, desenes, desenes i desenes de migrants, de joves marroquins, que vagaregen sense rumb fix amunt i avall buscant una sortida a una situació que sembla totalment parada, perquè no tenen on anar, no saben què fer. Veu una periodista com jo, se m'han acostat molts de cop. M'han dit, volem llet, volem pa, dona'ns menjar, tinc gana, amb les mans, perquè la comunicació és molt difícil, parlen àrab, jo no en parlo. Porten, a les butxaques porten bitllets arrugats, me'ls treuen, sisplau, canviem els per euros, sisplau, compra'm tu tabac o llet, però jo tampoc puc, perquè les botigues estan tancades. Les botigues de les gasolineres també, tant per marroquins com per espanyols. Per tant, no es pot comprar menjar, i això és un factor que s'anirà complicant segurament en les pròximes hores, perquè els nois aquests tenen gana i no tenen on anar. Això és aquesta és la realitat. N'hi ha moltíssims encara, malgrat que en aquest punt on soc, efectivament, n'hi ha molts que s'acosten als soldats que estan aquí al costat dels vehicles militars i els hi pregunten literalment on és la frontera. Volen dir on és la frontera al Marroc, perquè se'n tornen cap a casa. Els he preguntat reiteradament, com dic, amb una comunicació difícil, com és que heu vingut ara, per què no fa dos mesos, per què d'aquí dos mesos, per exemple, no, al setembre, per què ara? I molts ens han reconegut que ho havien vist en xarxes socials, que les xarxes socials els dibuixaven un panorama idíl·lic i que la realitat ha estat molt diferent. També havia circulat, ens expliquen per les xarxes, que les fronteres directament d'Espanya estaven obertes, cosa que, efectivament, doncs, no és cert. Per tant, una situació encara complicada. Hem parlat també amb alguns locals. Tenen por, estan molt enfadats i, sobretot, molt indignats perquè consideren que Ceuta reiteradament pateix situacions com aquestes. Ara on soc jo, per exemple, tinc un grup de migrants aquí sota una ombra d'una palmera perquè fa una calor molt forta i molts, com dic, caminant, enfilant cap a la carretera que porta al Tarajal i de nou cap al Marroc. El que dic, per exemple, la comunicació és difícil, com he dit, però amb signes, els signes són universals, però aquest noi, per exemple, explicava per què es volia tornar cap al seu poble.
12: Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Sí, gràcies. Ja, què passa, lo que dius, Ger?
11: Per tant, la realitat ha estat molt diferent de la que molts s'esperaven. Ara falta saber què passarà amb els que encara estan aquí dintre, que, com dic, encara són moltíssims. En les pròximes hores anem explicant el que anem trobant pels carrers de Ceuta i també al punt fronterer del Tarajal, on es veuen gent que entra i gent que surt. És a dir, una imatge una mica extraordinària de la fenomen migratori aquí a Ceuta.
0: Cèlia, doncs, està clar que bona part d'aquests nois han entrat producte de notícies falses que corren també per les xarxes. Gràcies, Cèlia. Exacte. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Doncs a tota aquesta crisi, Brussel·les demana devolucions ràpides dels migrants com a resposta a la situació que s'ha vist a imatges arreu del món de la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha reclamat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mentre països governats per la ultradreta van encara una mica més enllà. Finlàndia s'ha sumat a la petició d'Itàlia perquè s'exclogui Espanya de l'espai Schengen. França, mentrestant, ha reforçat les seves fronteres, Laia Framis.
6: Sí, la Comissió Europea vol mà dura contra unes imatges de joves intentant entrar a Espanya que considera inacceptables, en paraules de la mateixa von der Leyen, que defensa que les regles permeten els retorns ràpids dels migrants i que ha promès més ajuda de l'agència europea Frontex. El PP vol que es declari l'emergència nacional. Mentrestant, a Europa, la crisi ha posat en alerta sobretot els governs amb representació de partits d'ultradreta. La primera ministra italiana ahir i avui, la ministra d'Afers Estrangers finlandesa, han demanat que s'expulsi Espanya de l'espai de lliure circulació Schengen perquè argumenten que les autoritats han estat incapaces de protegir la seva frontera. França, de la seva banda, ha intensificat els controls a les seves fronteres, ho ha defensat el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
13: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
6: Israel, de la seva banda, ha carregat contra la política migratòria del govern espanyol, aprofitant aquesta crisi humanitària a Ceuta, com també ha fet l'administració nord-americana a través de Donald Trump.
0: I ara ens mirem al Pròxim Orient perquè Hamas accepta un acord per desarmar-se a la franja de Gaza. El pacte l'ha anunciat primer Donald Trump i és part de la seva treva fràgil que oficialment entra en vigor des de fa 9 mesos. El moviment islamista palestí el condiciona al fet que Israel compleixi amb les seves obligacions i es retiri progressivament de la franja. Israel, de moment, guarda silenci sobre l'acord i, mentrestant, ha continuat bombardejant Gaza. Tel Aviv, Jordi Brasco, bon dia.
14: Bon dia. No és la primera vegada que Donald Trump es penja una medalla amb tota la pompa sense que l'acord estigui tancat del tot. I el fet és que el pacte encara amaga moltes incògnites. D'entrada, la principal, si Israel l'accepta. De moment, el govern de Netanyahu no s'ha pronunciat i sense Abad podria no fer-ho fins dissabte al vespre. Des de Hamas ja han avisat que sense el sí israelià no renunciaran a les armes. De fet, els islamistes es neguen a catalogar el moviment com un desarmament, sinó com l'entrega de les armes al Comitè Tecnòcrata Palestí, que ha de coordinar la transició a la franja, que simplement les guardaria. Segons l'acord, l'exèrcit israelià hauria de començar la seva retirada progressiva de Gaza, si bé el que ha fet des de l'entrada en vigor de l'alto el foc és precisament el contrari, augmentar el control sobre el territori fins a dominar el 70% de la franja. La potencial retirada arribaria en un moment clau per al futur de Netanyahu, a menys de 3 mesos de les eleccions generals. De moment, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant Gaza, com ha fet pràcticament cada dia, malgrat la treva.
0: Un quart de 3. L'incendi de la Vall d'Uixó continua evolucionant favorablement i els bombers treballen amb l'objectiu de deixar-lo estabilitzat avui mateix. Bona part dels veïns evacuats han pogut tornar a casa seva, excepte els habitants dels municipis d'Eslida i Artana, a la Plana Baixa, que continuen desallotjats. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa, bon dia.
4: El foc no avança, queda poca flama i els bombers treballen per estabilitzar-lo avui i repassen el perímetre, que es manté en 82 quilòmetres. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció, ha actualitzat la situació del foc, que demà farà una setmana que va començar.
15: Son puntos calientes que de vez en cuando dan llama, pero no son frentes que vayan avanzando. Son rebrotes que van teniendo dentro del perímetre en algunas zonas y justo en el perímetre en otra, que es lo que estamos trabajando.
4: Només queden dos municipis evacuats, Artana i Eslida, amb una població d'uns 3.000 veïns. La resta ja poden tornar a casa i el paisatge que es troben és desolador, segons explica la Gemma, veïna del Fondeguilla.
16: Tot i que l'entorn més immediat del Fondeguilla, que és el poble on vivim, s'ha salvat de les flames, si aixeques el cap veus tot cremat i realment el parc natural de la Serra d'Espadà és el pulmó verd de la província, com tothom molt bé diu.
4: L'aigua de l'aixeta ja és apta per al consum a la majoria de les poblacions, però continuen repartint aigua embotellada i treballen avui 17 mitjans aeris i la investigació per aclarir l'origen del foc continua oberta amb dos focus identificats. Pilar Bernabé, delegada del govern espanyol al País Valencià.
17: Hay identificados dos focos diferenciados en tiempo y en espacio, cercanos, los dos que se iniciaron en el inicio del monte muy cerca del casco urbano de la Vall d'Uixó.
4: L'incendi ha afectat 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I aquí a Catalunya els bombers treballen en diversos incendis provocats per llamps durant les últimes hores. El cos torna a afrontar una jornada amb diversos focus actius alhora. En aquesta ocasió, però, són d'origen natural. Toni Fortesa.
18: Quatre dotacions ara mateix terrestres i una d'aèria treballen en l'extinció d'un foc al Berguedà entre els municipis de Vilar de Borredà i el Quart. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i bona part dels efectius s'hi han traslladat amb helicòpter. Es treballa amb eines manuals. També a aquesta hora els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès. Al Solsonès hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aèris. També hi ha incendis actius provocats per llamps de moment de menys intensitat a Abella de la Conca, al Pallars, Jussà, a Sanet, a l'Alta Ribagorça i a Llimiana, també al Pallars Jussà. Segons els agents rurals, els boscos estan hidratats i els focs provocats per llamps no haurien de causar grans incendis. Tot i la previsió de pluja al Pirineu d'aquest cap de setmana, això sí, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, assegura que el risc d'incendis continua sent molt alt en molt bona part del territori.
19: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
18: De moment es mantindrà el tancament dels 7 espais naturals que ja tenien restringit l'accés. D'altra banda, el servei d'emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
0: I ara venim cap a Barcelona perquè hi ha una nova esquerda al barri del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Els bombers l'han localitzat al soterrani d'un dels edificis desallotjats i això allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns. Barcelona, Montsemir, bon dia.
20: Hola, bon dia. Els afectats són els veïns de 4 immobles, 2 al carrer Rubinstein i 2 al Teodora, a la Madrid. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
1: aquesta tendència positiva que tenia s'ha revertit amb unes noves esquerdes que sí que tenen caràcter estructural i en aquest sentit ha prioritzat la seguretat limitant l'accés als veïns en el número 2 de la finca i ha visualitzat una dinàmica diferent a el que és l'operativa de l'obra fins que consolidem aquesta nova cavitat o aquesta petita cavitat.
20: Com cada divendres, des que hi va haver l'esvoranc, el 7 d'aquest mes, els veïns del Putxet s'han reunit amb tècnics i representants institucionals. Avui els han informat d'aquesta nova situació i la sensació general és de molta preocupació. La Sara és de les que no pot tornar a casa, la Feli sí que ho ha pogut fer.
21: Estoy bastante preocupada por la grieta esta nueva más grande que se ha hecho en el parking, que es el que sostiene todo el edificio, y también con la calle Rubinstein, que ha habido el sensor de movimiento detectado.
22: Jo pateixo una mica per la meva seguretat al pis, però no m'han explicat, però m'han respost que no afecta l'estat estructural de l'edifici.
20: Les ajudes econòmiques, segons la Generalitat, s'han agilitat i a partir d'avui mateix ja se'n tramitaran algunes.
0: I ara anirem al Palau de la Generalitat perquè el president Illa ha fet balanç del curs polític. I ha defensat que Catalunya passa per un bon moment i s'ha mostrat confiat que el país tindrà un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents molt aviat. Ell ha fet aquest balanç optimista del curs polític i dels 2 anys del seu mandat, tot i les crisis recents a Rodalies o en l'ensenyament amb el recent fiasco a les proves PISA. De cara al nou curs, que arrencarà al setembre, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
23: Hola, bon dia. Acabat d'aterrar del seu viatge oficial al sud-est asiàtic, Illa ha comparegut a Palau per fer balanç del curs polític. Ha tret pit d'haver aconseguit l'estabilitat que buscava, d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de millorar les polítiques d'accés a l'habitatge. El que no ha aconseguit mitigar són altres crisis com l'educativa, que arrossega des de fa mesos i que s'ha accentuat amb el fiasco de les proves PISA. Illa ha tornat a refermar la seva confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assegurat que s'arribarà fins al final per aclarir què ha passat i, si cal, es depuraran responsabilitats.
24: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin baixin el cap. Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern, les coses no són senzilles. Jo el que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és... Escolta, resol.
23: Illa s'ha mostrat confiat que el país tindrà aviat un sistema educatiu i unes polítiques de mobilitat excel·lents.
24: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
23: Pensant ja en la represa del curs polític després de l'estiu, el president s'ha fixat com a prioritat l'aprovació del nou model de finançament autonòmic, però ha refredat per ara el traspàs a Catalunya de l'IRPF. Ell ha demanat a Junts i al Partit Popular responsabilitat perquè el nou sistema pugui aprovar-se al Congrés.
24: Tenim una nova oportunitat per negociar i espero que tots ho facin. Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat.
23: Illa ha tancat el curs anunciant una inversió de 15 milions d'euros per fer franges de protecció forestal que actuïn com a tallafocs per prevenir els incendis i ha anunciat també una nova licitació d'obra pública per valor de 502 milions d'euros.
0: Doncs justament aquests 502 milions d'euros en obres, els que ha anunciat aquest matí el president Illa i que de fet ja es liciten avui, són aproximadament un terç de les previstes per aquest any. El govern pretén donar un impuls a la inversió en infraestructures i destinar-hi més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que no pas l'any passat i prop del doble que els anys anteriors, Jordi Canal.
18: Sí, en el paquet presentat avui destaca la variant de les preses i Olot, a la Garrotxa, l'obra que preveu diversos viaductes i túnels, un de gairebé 3 quilòmetres, tindrà un cost de gairebé 450 milions d'euros. També es licita una altra variant, la de Serós, al Segrià. A més, es convoquen els concursos per crear el corredor de bus ràpid entre Blanes i Lloret.
2: per millorar el pas de la carretera C31 per Cunit o per dotar de doble carril alguns trams de la C37 entre Manlleu i Torelló. Tots aquests projectes licitats avui podran començar les obres la primavera de l'any que ve. Durant el que queda de 2026, el govern preveu licitar altres projectes per un valor de 500 milions d'euros més. Han de sortir concurs, més obres relacionades amb el tramvia del Camp de Tarragona, la línia 9 del metro de Barcelona, el Fòrum de la Justícia de Tarragona i la construcció del nou Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró.
0: Ni els socis ni l'oposició no han quedat satisfets amb el discurs del president Illa. Esquerra i els comuns demanen al govern que es posi les piles, mentre que Junts, el PP i la CUP l'acusen de fer un discurs triomfalista. Montse Garcia.
5: La republicana Esther Capella demana a PSOE i PSC que agilitzin l'aprovació del nou finançament, mentre que des dels comuns Jéssica Albiach demana canvis de cara al setembre.
7: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament. Un molt bon acord, però que el PSOE no està sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
8: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
5: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP l'acusen de no fer autocrítica.
10: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
25: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
26: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
0: I es continua fent grossa la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part del Isabel Díaz Ayuso. González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, ha posat a la venda el pis en què conviuen des de fa 3 anys, una operació immobiliària que coincideix amb la compra de l'àtic per part de la Comunitat de Madrid com a oficina temporal per a Díaz Ayuso. Els dos immobles estan situats en una de les zones més cares de la capital de l'Estat. Madrid, Àngels Afuente.
27: Mentre la Comunitat de Madrid comprava el mes d'abril un àtic de luxe destinat a ser l'oficina temporal per a Díaz Ayuso, àtic a correcuita posat a la venda a l'esclatar la polèmica sobre l'ús de l'immoble, la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, començava els tràmits per vendre el pis on ha viscut amb Díaz Ayuso des del 2023 per 1.790.000 euros. Dues operacions immobiliàries que coincidien en el temps. Des del govern de la comunitat treuen ferro la coincidència, diuen que no en sabien res de l'operació immobiliària de González Amador i la deslliguen de la compra de l'àtic per part d'una empresa de l'administració madrilenya. Per tot plegat, el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, ha exigit a Ayuso que plegui.
28: Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es urgente que la señora Díaz Ayuso dimita.
27: Tant el PSOE com Més Madrid insisteixen a tenir accés a l'expedient de compra de l'àtic i acusen la Comunitat de Madrid de falta de transparència.
0: Són 4:05, fem una pausa i tornem de seguida.
29: Catalunya migdia.
30: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
31: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
33: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
34: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
35: Catalunya migdia.
0: A A Solsona, aquesta tarda, s'homenatjarà la figura de Gaietà Ripoll. És l'última persona executada per la Inquisició espanyola i que va néixer en aquesta ciutat. Ripoll va ser un mestre laic que va acabar condemnat per heretge. Lleida, Júlia Albacari, és el primer cop que Solsona li farà un reconeixement.
1: Sí, serà amb una placa que s'instal·larà al Teatre de la Ciutat. Albert Colell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Solsona, explica per què s'ha escollit aquest emplaçament.
3: La posem al teatre perquè a l'edifici que ocupa actualment el teatre, antigament hi havia hagut l'edifici dels Escolapis. Els Escolapis va ser l'institució educativa on ell va estudiar quan era un infant.
1: I destacar que el reconeixement tindrà continuïtat a les escoles.
3: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
1: Ripoll va néixer el 1778 a Solsona, va lluitar contra els francesos a la Guerra del Francès i se'l van endur com a presoner. Allà va conèixer les idees liberals i quan va tornar a Espanya per la proclamació del trienni liberal va fundar una escola laica a Rufassa, als afores de València. Amb el retorn de Ferran VII es recupera la Inquisició que el persegueix i l'acaba condemnant a mort, l'última persona executada del món per esta institució.
0: Senyals horaris de 2:15. Amb l'arribada de l'agost, molts ciutadans comencen les vacances. I a l'aeroport de Barcelona es viu avui una jornada de màxima activitat, amb més de 1.100 vols previstos, el dia amb més operacions de tota l'operació sortida. Per als qui marxen amb tren, Renfe també ha reforçat el servei. Mireia Sala.
4: Tot i ser una de les jornades amb més vols de l'any a l'aeroport, no s'han vist grans cues als taulells de facturació de les companyies ni gaires vols amb retard. Segons dades d'ENA, demà i diumenge també se superaran les 1.000 operacions diàries. Aquests són alguns dels passatgers que volaven aquest matí.
6: Sí, avui marxem a la Xina uns 15 dies.
9: Nos vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador, que somos originarios de ahí, pero vivimos aquí en los Pirineos, en la Seu d'Urgell.
11: Jo em dic Brenda Luque i avui marxo d'Erasmus a Santiago de Chile i a estudiar psicologia un semestre només.
4: Pel que fa als trens, Renfe ha programat 125.000 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya durant l'operació sortida. El corredor amb una oferta més gran és el que va de Figueres a Madrid, passant per Barcelona, seguit del de Figueres a Alacant. L'operació sortida coincideix amb una vaga Renfe convocada per un sindicat minoritari per protestar pels problemes de climatització als trens. Però les seves últimes vagues, al juliol, han tingut un seguiment del 2%.
0: I l'Euríbor i amb ell les hipoteques tanquen el juliol a l'alça. Retornar el crèdit es pot encarir uns 800 euros anuals, Jordi.
2: L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, se situa en el 2,85% de mitjana aquest mes. Des de l'inici de la guerra al febrer, ha anat pujant amb més força anticipant les pujades de tipus del Banc Central Europeu de resultes de la inflació. I ara, l'Euríbor ja està al nivell més alt des de la tardor del 2024. Supertament en 8 dècimes el de fa un any. I això vol dir que qui hagi de fer ara la revisió anual de la hipoteca pagarà més de quota. Per un préstec de 170.000 euros a 25 anys, la pujada serà d'uns 65 euros al mes, és a dir, prop d'uns 800 euros l'any.
0: I aquest matí s'ha desallotjat un dels assentaments de Montjuïc a Barcelona, tocada la ronda del litoral. El dispositiu policial de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos, ha desallotjat una trentena de persones que s'estaven amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, Barcelona, Maria Guixà.
12: Aquesta operació ha començat a les 8 del matí i s'han desallotjat 32 persones, totes majors d'edat. L'Ajuntament ha al·legat l'actuació pels greus problemes de seguretat, salubritat i convivència que ha detectat en aquest espai. Els motius els dona Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona.
13: El primer, un risc per la seguretat vial. Un segon risc és el de la seguretat ciutadana. Durant els primers mesos de l'any es van registrar 148 incidències vinculades en aquest espai. Això suposa un increment del 410% respecte l'any anterior. I un tercer risc esbalsava l'activitat diària en funcionament operatiu del Parc de Bombers de Montjuïc.
12: A la zona també s'hi ha detectat consum alt de substàncies estupefaents i acumulació de residus, unes deixalles que els efectius de neteja municipal s'han encarregat de recollir durant tot el matí.
14: Matalassos, han trobat roba, tendes de campanya, objectes de plàstic, eines, i bueno, moltíssima brutícia, llaunes, papers, menjar.
12: A El president del grup municipal del PP a Barcelona, Daniel Cirera, que ja havia demanat el desallotjament, ha aplaudit l'actuació en un missatge a la xarxa social X al·legant que l'assentament degradava l'entorn i generava inseguretat.
0: Tot això a Barcelona, però és que a Roda de Barà, al Tarragonès, l'Ajuntament canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar el que s'anomena turisme de la brossa. Des que s'ha implantat la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès, municipis com Roda de Barà o Calafell han notat augments significatius d'escombraries als seus contenidors de les zones frontereres. Tarragona, Manel Sastre.
5: En el cas de Roda de Barà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
7: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
5: El cas fa mesos que dura i una de les veïnes de Roda, Glòria Rodríguez, ho explicava així a l'espai de denúncia ciutadana del Matí de Catalunya Ràdio.
8: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Massos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
5: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
0: I la calor provoca la mort de 500.000 de quilos de musclos del Delta de l'Ebre. És el 20% de la collita d'enguany i suposa unes pèrdues econòmiques de més d'un milió d'euros. Tarragona, Clara Chavarría.
10: A finals de juny, els productors van reclamar l'obertura de la bocana de la badia del Fanga per reduir la temperatura de l'aigua, que aleshores ja va assolir els 28 graus. L'objectiu era garantir la supervivència de les cries i en aquell moment quedava un 20% de la producció de musclo per collir. Gerardo Monet és el gerent de la Federació de Productors de Molús del Delta de l'Ebre.
15: Ja donem per acabada la campanya del musclo d'enguany, que ha sigut molt dolenta per aquesta mortalitat, perquè la pujada de temperatures ha vingut quan no havia vingut mai, que va ser hagut a partir del 24 de juny.
10: Ara, un mes més tard, amb les altes temperatures s'ha perdut aquesta producció i ha provocat unes pèrdues econòmiques de més d'1,2 milions d'euros. A més, temen que la cria que hi ha a l'aigua tampoc sobrevisqui. Per això demanen ajuts.
15: El problema del productor no és el que esteu veient ara, és que a més ha de sembrar. Llavors a veure com se podrà pagar esta cria quan tu no hi has cobert los gastos.
10: En aquest context, els productors lamenten que amb el canvi climàtic el cicle del musclo cada vegada s'escurça més i tot i que molts han apostat pel cultiu de l'ostra, asseguren que no té tan bona sortida al mercat.
0: 2:45 de 3.
16: What is happening to me?
17: Did you miss me, Spidey?
16: I'm losing my mind.
0: I marxem cap al cine perquè Spider-Man arriba arrasant la taquilla i Brand New Day apunta a ser la millor estrena de l'any i fins i tot ha superat Toy Story. Els dos primers dies en cartell així ho demostren. Avui fem un repàs de les estrenes d'aquesta setmana i de les més destacades dels propers dies. Ho fem amb el Marc Garriga.
18: Spider-Man rescata amb la seva última pel·lícula l'univers Marvel, que estava en hores baixes. És el seu film més madur, una cinta reflexiva sobre l'addicció a la feina, la necessitat vital de l'amistat i la humanitat del superheroi, amb escenes dignes dels millors títols de la franquícia i un nou personatge molt potent interpretat per Sadie Sink, la Max de Stranger Things, que demostra que és la intèrpret amb més futur de la sèrie de Netflix. Altres pel·lícules que també tindran el seu espai a la taquilla estiuenca durant l'agost seran La Patrulla Canina, la Dino pel·lícula, El final de Oak Street, també amb els dinosaures com a protagonistes, l'últim capítol de la saga de terror Insidious i dos thrillers entretinguts, En mar abierto, amb un avió que cau en una zona infestada de taurons, i Cuenta atrás, al voltant d'un robatori de diamants. En canvi, Marsupilami desaprofita un personatge que hauria pogut donar molt de joc. D'entre totes les novetats d'aquests dies, n'hi ha tres de molt recomanables, però molt personals. Palestina 36, una ambiciosa superproducció internacional per entendre d'on ve el conflicte. Mother Mary, una pretensiosa però brillant alegoria sobre la creació artística. I El amor que permanece, un agradolç i meravellós relat del final d'un matrimoni. I finalment, dues produccions catalanes. Avui, Mala bèstia, de Bàrbara Ferrer, i d'aquí uns dies, A fuego, d'Estel Díaz, dos debuts molt prometedors.
19: Deixi-me ir, precisant-te.
0: I l'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos i L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, que posa la cirereta al Festival Grec en la seva clausura. I l'han de veure la Marta Vives.
19: Inspirada en l'obra de l'Ibsen, es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia i, com diu un personatge, de què serveix la veritat si no podem sobreviure. Wagner Moura es posa la pell del metge Thomas Stockman, que ha de demostrar si és o no un veritable enemic del poble quan confessa que les aigües termals del balneari estan contaminades, i se sotmet al veredicte d'11 espectadors voluntaris que li pregunten i el qüestionen sobre un món que també és el nostre, perquè parla de temes com el medi ambient, el turisme i de si s'hi val tot per salvaguardar els interessos del capitalisme. En aquest cos a cos entre el famós intèrpret i els anònims es desenvolupa el joc escènic a mig camí entre el teatre i el cinema, en una posada en escena brillant. Moura ha assegurat que la interacció amb el públic és el que més li fascina del teatre.
20: És maravilloso porque la gente que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados y me hacen preguntas a veces duras.
19: L'obra, que es va estrenar a Brasil i s'ha pogut veure a algunes ciutats europees, es torna a representar aquest vespre al Teatre Lliure de Montjuïc, amb totes les entrades exaurides per veure una de les estrelles internacionals més destacades del moment. Pínxels del Saraní
0: amb brodat coixins d'estrès. I a Valdomar, un petit poble de la Noguera, s'acollirà demà l'estrena de Teva Meva, un nou format impulsat per Perifèria Cultural que vol transformar els concerts en un espai de diàleg entre artistes. La proposta amb dues figures destacades de la música d'arrel dels Països Catalans. Valdomar, Pau Rovira.
21: L'estrena reunirà el valencià Miquel Gil i la mallorquina Miquel Alladó, que compartiran escenari en una actuació on les cançons se'n respondran les unes a les altres per construir un relat compartit, combinant música, paraula i vivències. Ho explica Francesc Rivera, Titot, director artístic de Perifèria Cultural.
22: D'alguna manera estaran a l'escenari tots dos i aniran fent això, un Teva Meva, no? Ara una a tu, responent-me a mi, ara una altra jo responent a tu, i en fi, mantenint la conversa amb cançons dels seus propis repertoris, cançons que en molts casos han esdevingut referents de la música popular i tradicional.
21: El concert també comptarà amb l'actuació de la cantautora nord-catalana Paola Escudero. La iniciativa vol demostrar que els pobles petits, com Valdomar, també poden ser espais d'estrena i de creació de nous formats culturals.
0: Catalunya migdia. I quan falten 19 minuts per les 3, obrim la pàgina esportiva amb l'Ernest Macià. Ernest, bon dia.
23: Bon dia.
0: Perquè el Barça juga avui el primer partit de l'estatge de pretemporada a Anglaterra.
23: Doncs sí, contra el Birmingham. Dia, a més, en què en aquest partit veurem el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça i alguns dels nous jugadors del planter.

0: Catalunya Ràdio transmet avui el primer partit del Barça a Anglaterra. El rival serà un equip de mitja taula de la segona categoria del futbol anglès i serà, això sí, una primera presa de contacte del nou fitxatge Karim Adeyemi amb els nous companys i també, com dèiem, una gran oportunitat per anar veient algunes cares noves. El que no és una cara nova és el Ramon Salmurri, el nostre enviat especial a Birmingham. Ramon, bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda, com estem?
0: Doncs nosaltres molt bé i expectants, perquè avui comencen les transmissions del Barça i amb aquest partit de pretemporada contra el Birmingham es començaran a veure algunes coses interessants.
1: Sí, sobretot, com dius, segurament el més destacable és aquest debut de Karim Adeyemi, aquest futbolista alemany que ha vingut expressament després de la petició directa de Hansi Flick, exfutbolista del Dortmund, 24 anys, amb molt potencial, però que els últims anys no ha acabat de treure tot el talent que se li pressuposava. És la cara més novedosa d'una estrena en pretemporada del Barça, on veurem també, per exemple, Ronald Araujo i Andreas Christensen, dos futbolistes que per les lesions no van poder tenir excessiva continuïtat la temporada passada, i on ja no hi veurem a Marc-André Ter Stegen. El capità del Barça abandona d'aquí una estona la concentració del Barça a l'hotel de Birmingham per marxar cap a Amsterdam. Marxa cedit a l'Ajax, l'equip de Mitchell i de Jordi Cruyff, i agafa un vol aquesta mateixa tarda directe des de Birmingham fins a

0: i ja posar el punt i final a la seva temporada com a blaugrana.
1: Per cert, que aquest migdia hem vist que Joan Laporta feia matí un comunicat perquè ha sortit de l'Hospital de Barcelona recuperat de l'arrítmia i ha estat prop d'una setmana, més o menys, no?
0: Sí, ha estat aproximadament, bé, aproximadament no, una setmana, de divendres a divendres hospitalitzat, sí, sí, ja té l'alta mèdica i ja pot marxar cap a casa, evidentment s'haurà de prendre el dia a dia del club amb certa calma i a més haurà d'anar fent periòdicament certs controls, certes revisions per controlar que tot estigui en ordre, però en fi, que Joan Laporta ja ha rebut l'alta mèdica.
1: Molt bé, et sentirem avui al Barça Birmingham, eh?
0: Sí, no jugarà Jesse Bisibu, que és el nou fitxatge del Barça. És un futbolista que arriba procedent del Bruges. El Barça l'ha signat a canvi de 8 milions i mig d'euros, tot i que el Bruges conserva el 20% d'un futur traspàs. Té 18 anys, és un jugador amb molt de talent i molta capacitat física. És un extrem que arriba per jugar al primer equip, una mica en la línia Roni Bardagi aquesta temporada, tot i que tindrà fitxa al filial.
1: En teoria està venint, no? Bisibu amb Deco.
0: Bé, la previsió del Barça és que tant Bisibu com Deco, el director esportiu blaugrana, puguin arribar avui mateix, incorporar-se avui mateix a l'expedició. Si no és avui, serà demà.
1: Gràcies, Ramon.
0: Vagi bé.
1: L'Espanyol tanca demà el seu estatge també a Anglaterra, com el Barça. El Barça ho farà una miqueta més tard, el dilluns. Demà l'Espanyol ho farà jugant a les 4 de la tarda, Sergi Andreu contra el Middlesbrough, en directe també per, en aquest cas, Esport 3.
2: Sí, serà el segon amistós jugat en terres angleses després de l'empat a 2 de dimecres contra el Burnley. Tots dos equips de la Championship, per cert. Un cop acabi l'amistós de demà, l'equip blanquiblau tornarà cap a Barcelona amb els deures molt clars de cara als propers dies. S'ha de millorar defensivament, com ha explicat Jofre Carreras en declaracions a 3CAT.
3: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també, al final el futbol és un esport col·lectiu, és l'equip que defensa bé, si es porten jugadors o no, no és la meva feina, al final ja hi ha gent que treballa per això, nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp, llavors, bueno, crec que òbviament tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac, estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
2: Diumenge els jugadors tindran jornada de descans i la setmana que ve, ja a Barcelona, prepararan el proper partit. Serà contra el Coventry anglès dissabte vinent.
1: El Madrid ha fet oficial, va fer oficial ahir, fa unes hores, el fitxatge del davanter Carlos Espí. És un davanter centre que ho ha fet molt bé aquest any al Llevant. Arriba procedent d'un equip on ha pogut brillar, on ha pogut fer gols i s'ha demostrat com un jugador de presència en tots els sentits. Josep Gaia, és la cinquena incorporació d'aquest Madrid.
4: Sí, quan tot apuntava que el següent pas del Madrid era anunciar el fitxatge de Yann Diomande, finalment ahir la nit es va fer oficial la incorporació del davanter del Llevant, Carlos Espí, i es converteix en el cinquè fitxatge blanc. Espí signa amb el Real Madrid per les properes 5 temporades i ho fa després que els blancs hagin pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros. El jugador arriba al club madrileny com a relleu de Gonzalo García, ja que aquest té tancada la seva sortida al Fulham per 40 milions d'euros a falta de l'anunci oficial. Carlos Espí ha sigut nominat millor jugador sub-23 de la Lliga amb 11 gols en el seu debut a primera divisió. Destaca per la seva envergadura i potència física, té un rol de davanter rematador tal com havia exigit Mourinho. El jugador ja s'ha incorporat a la pretemporada del Madrid.
1: Molt bé, això pel que fa a la part esportiva. Entre avui i demà el Madrid viatja a Àustria per jugar un altre amistós.
4: Exacte, demà el Real Madrid s'enfrontarà a la Fiorentina a les 6 de la tarda en un nou partit amistós i serà el tercer d'aquesta pretemporada. Els madrilenys viatjaran a Àustria amb les baixes de 6 jugadors, Mastantuono, Hausen, Rüdiger, Asensio, Gonzalo i Pitarc, però sí que podran comptar amb Endrick, Dumfries i el recent incorporat Carlos Espí. A 22 dies del debut a la Lliga, queden 9 jugadors per incorporar-se a la disciplina del club blanc. Els que tornen, que són Vinícius, Bernardo Silva, Courtois i Ibrahim la setmana que ve, i els 5 que van jugar l'última fase del Mundial, Bellingham, Mbappé, Konaté, Tchouaméni i Cucurella.
1: Vinga, obrim previsió del cap de setmana perquè demà juga el Girona contra, segurament, un dels millors equips d'Europa. Això segur, diuen el seu palmarès la temporada passada, eh?
5: Sí, contra l'Arsenal, que és l'actual campió de la Premier League, subcampió d'Europa, va perdre la final de la Champions contra el PSG. Rival dels gironins per la 49a edició del trofeu.

0: Feu Costa Brava. El partit serà demà dissabte a les 8 del vespre en directe per Esport 3. Un Girona que ve d'empat a 3 contra el Castelló, un partit que es va disputar dimecres a la Ciutat Esportiva. Els de Quique Álvarez van perdre 0-1 contra l'Alavés, rival de primera divisió, i van guanyar 1-3 a l'Olot. El màxim golejador del Girona aquesta pretemporada, recordem, és el davanter ucraïnès Vladislav Vanat, gràcies als dos gols que va marcar contra el Castelló.
1: Queden 10 minuts per arribar a les 3. Infantino continua perdent suports per aprovar allò que ell considera, doncs, que és una cosa bona pel futbol, que és la creació d'una societat filial de la FIFA per vendre els drets comercials, sobretot el Mundial, a inversors externs. Ahir, per exemple, la UEFA va dir que faria boicot a les competicions de la FIFA i avui un dels principals assessors d'Infantino ha dimitit.
0: Carlos Cordeiro, com deies, és el principal assessor del president Infantino, ha dimitit després d'oposar-se a aquesta proposta. A més, ha deixat clar que ell no hi té res a veure i que es tracta d'hipotecar el futur del futbol sense una justificació convincent. També avui el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que Infantino és la persona equivocada per dirigir la FIFA. D'altra banda, la UEFA, com deies, va anunciar ahir que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA. Marc Menchen, conseller delegat del portal d'informació econòmica esportiva TuPlayBook, ha parlat al matí de Catalunya Ràdio sobre les conseqüències d'aquest possible boicot de la UEFA.
2: Si no van les europees, se't desmunta bastant el negoci, tant per la rellevància mediàtica de les seccions que hi van com pel negoci de drets de televisió que suposa Europa avui dins el negoci de la FIFA. Jo crec que pot passar més l'amenaça de boicot que no tant la votació, que podria sortir endavant perquè hi ha federacions d'Àfrica i d'Àsia que el seu pressupost anual és de 500 milions d'euros, que si tu els dius, escolta, no, que és que et dono 20, doncs escolta, on haig de signar?
0: Per cert, la Confederació Asiàtica i la CONCACAF, que agrupa Amèrica del Nord, Amèrica Central i el Carib, ja s'han posicionat també a favor de la UEFA. Aquests suports serien suficients per tombar la proposta d'Infantino. La FIFA, que ha donat fins al 19 de setembre a les 211 federacions membres per donar suport a aquesta iniciativa a canvi de subvencions de fins a 40 milions d'euros.
1: Bé, veurem com acaba això, però sembla que a mesura que passen les hores el pla d'Infantino doncs, va trobant més obstacles que, francament, tal com s'hi ha posat la UEFA, jo crec que aquí sí que sembla que serà infranquejable, però s'anirà veient perquè no és una institució del tot transparent. El Sabadell juga avui el quart partit amistós de preparació a les 8 del vespre, juga contra l'Inter, però compte, no l'Inter de Milà, eh? L'Inter Escaldes de la Lliga Andorrana.
0: Sí, els de Ferran Costa, que van guanyar dimecres per 2-1 al Manresa, ara s'enfronten a l'Inter Escaldes, que de fet s'està preparant per a l'eliminatòria de classificació a la Conference League contra el Tallinn Flora d'Estònia. El Sabadell va perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de la pretemporada i va empatar 1 contra l'Espanyol.
1: I el mercat de fitxatges segueix obert, i segueix obert sobretot a Anglaterra. Allà hi ha molts moviments.
0: Sí, el Chelsea ha fitxat el central francès del Crystal Palace, Maxence Lacroix, per 60 milions d'euros. D'altra banda, Bruno Guimaraes, migcampista del Newcastle i titular amb la selecció brasilera, ha demanat endarrerir la incorporació amb l'equip després de les vacances, segons informa la premsa anglesa, per tancar el seu fitxatge amb l'Arsenal. Acabem amb informació de Miguel Gutiérrez, exjugador del Girona, que està tancant el seu fitxatge pel Bayer Leverkusen. Deixaria el Nàpols després de jugar-hi només una temporada.

0: I un dels noms més llegendaris del futbol mundial, Franco Baresi, capità del Milà de la selecció italiana dels 80 i dels 90, ha mort avui. Ha mort amb 66 anys. L'any passat li van detectar un nòdul pulmonar i, doncs, li van extirpar, però no s'ha pogut recuperar.
1: Ho ha anunciat el Milan, el club de la seva vida, i va arribar a les categories inferiors, va debutar amb 17 anys al 78 i des d'allà mai va marxar. Va guanyar 3 Copes d'Europa, 6 Lligues, va jugar més de 500 partits i va ser el capità del mític Milan d'Arrigo Sacchi de finals dels 80 i principis dels 90. Amb la selecció italiana, Baresi va ser campió del món el 82 al Mundial d'Espanya, tot i que no va jugar cap partit. El 94 va ser el capità, però va perdre la final contra el Brasil als penals.
0: Molt bé, per situar una miqueta la figura de Baresi en clau catalana, en clau Barça, podem recordar alguns moments memorables, alguns de no massa bons pels aficionats del Barça, però tampoc pels del Madrid.
1: Sí, Baresi va aixecar la Copa d'Europa d'Atenes el 94, aquesta derrota tan recordada del Barça per 4-0, però també va eliminar el Madrid 2 vegades consecutives a la Copa d'Europa, el 89 amb un 5-0 i també l'any 1990. Baresi, recordem, es va retirar del futbol l'any 97, el seu número 6, de fet, mai s'ha tornat a utilitzar el Milan en el seu honor, i des del 2020 era president honorífic del club rossonero. Les llegendes del futbol italià han reaccionat a aquesta pèrdua. Maldini, Paolo, l'acomiada agraint-li el que ha fet per ell, afirmant que és el millor jugador amb qui ha jugat. El porter llegendari, també Dino Zoff, el recorda com una persona extraordinària. I Gianluigi Buffon diu que Baresi representava el futbol amb classe, lideratge i respecte.
0: 5 minuts i les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo fins al 2 d'agost.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Recorda una mica els últims Jocs Olímpics, però ara mateix a Saint-Denis, a París, s'estan fent, perquè han començat aquest matí, els campionats, el Campionat Europeu de Natació Artística, en aquest cas. Avui és un dia important i aquests propers dies ho anirem seguint, perquè a Catalunya tenim molt bons nedadors de natació artística des d'avui, doncs, fins al dia 5 d'agost, és a dir, fins la setmana que ve, Josep.
9: Sí, un campionat que destaca per la presència de 7 catalans i catalanes a la selecció espanyola. Aquest matí, a 2:15, s'ha disputat el preliminar del duo lliure, en el que han participat Lilú Lluís i la catalana Iris Tió. Les espanyoles han aconseguit la primera posició per davant de Grècia, que ha quedat segona, i Rússia tercera. L'equip espanyol ha brillat amb la coreografia, l'essència de la feminitat i el ritme d'escalate de Zarbé, amb la qual van aconseguir l'or mundialista l'any passat. L'actuació de les espanyoles ha estat marcada per l'atenció, ja que el panell de jutges ha decidit revisar els primers elements que han fet. Finalment, no han estat penalitzades amb una base marc i, a més, han aconseguit la millor nota entre totes les participants. Demà a les 5 de la tarda es farà la final del duo lliure. Avui, la selecció espanyola ja podrà optar a aconseguir una medalla amb la final del duo tècnic a les 6 de la tarda, en la que també hi participen Lilú Lluís i Iris Tió. A les 8 de la vespre es disputa el solo tècnic masculí, en el que hi participa el català Denis González.
0: Molt bé. Estarem pendents, doncs, de l'Iris Tió, del Denis, de tot l'equip català, vaja, espanyol, que estarà en aquests campionats d'Europa amb opcions reals de medalles en una competició que, com molt bé has dit, torna a Rússia i ho dificulta una miqueta. I també estarem pendents del Tour de França, Fitó, un Tour de França femení que comença, doncs, ja aquest cap de setmana, i aquí sí que tenim opcions a podi també catalans, que en ciclisme no és fàcil de veure.
10: Sí, dues catalanes en aquest Tour de França, Mireia Benito i Paula Blasi. Benito afronta el seu segon Tour, ve de ser campiona d'Espanya 4 vegades consecutives i arriba amb moltes ganes.
11: Vinc aquí amb moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant, així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
10: Campiona d'Espanya 4 vegades en contrarrellotge, l'altra catalana és Paula Blasi, que té opcions a guanyar alguna etapa, fins i tot està lluitant per la victòria final. 9 etapes, destaca la de divendres vinent en final al Mont Ventoux, una arribada que no s'ha fet mai, per tant, veurem Paula Blasi i Mireia Benito en aquesta edició del Tour de França.
0: Molt bé, Joan, us escoltem al Tot Costa aquesta tarda.
10: Fins ara.
0: I nosaltres acabem el programa dient que el Barça anunciarà en bàsquet dilluns el fitxatge de Xavi Pujol com a nou director esportiu, però potser abans tenim la informació de Juan Carlos Navarro, que deixarà de ser el general manager, ocuparà un altre càrrec dins del club sense renunciar al que encara li queda de contracte. L'oficialitat serà aquestes properes hores. Doncs ho deixem aquí, el Catalunya Migdia acaba aquí. Durant la tarda anireu seguint tota l'actualitat esportiva amb el Sergi Andreu. Aquest vespre, recordeu, segon partit amistós de pretemporada del Barça, el primer de la gira anglesa, transmissió de Ramon Salmurri aquí a Catalunya Ràdio amb tot l'equip. I recordeu doncs també que aquest cap de setmana tindrem més informació esportiva amb els serveis informatius, com sempre, aquí. Acabem el Catalunya Migdia i tornem dilluns a les 2. Que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. 25.000 migrants dels que en les últimes hores han entrat nedant a Ceuta ja han tornat cap al Marroc. Tot i això, a la ciutat en queden milers, sobretot nois joves, sense diners ni menjar. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva de migrants fent un ús interessat de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent des que arribin per mar a Ceuta i també a Melilla. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, qualifica la situació d'insostenible i eleva fins a 60.000 el nombre d'immigrants que haurien entrat a la ciutat.
2: La situación que vive en Ceuta es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas.
1: Més reaccions sobre el que passa a Ceuta, a Montse Poblet.
3: Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb la crisi migratòria a Ceuta, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueres, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei.
4: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres. Tornem a presentar la llei perquè Catalunya tingui la delegació en matèria d'immigració. Veurem si els partits que tant es queixen i voten a favor o prefereixen seguir en aquest caos.
1: I almenys 25 persones han mort en un accident d'un autocar a l'est d'Algèria. El sinistre ha passat aquest matí a uns 750 quilòmetres de la capital algeriana. El vehicle ha sortit de la carretera i ha caigut per un pendent. Segons fonts oficials, hi ha una quarantena de ferits. Hi ha un fort desplegament d'equips de rescat per mirar de trobar més víctimes entre la ferralla.
3: Un professor de ball de 25 anys ha ingressat a presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on donava classes a Palma. Les víctimes tenien entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge remunten al mes de març d'aquest any. La policia el va detenir dilluns i li va intervenir dispositius electrònics. Suposadament, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet.
1: Omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car ara que l'estiu passat per als cotxes dièsel i s'enfila a 7 euros més en els de gasolina 95, això segons les dades del Ministeri de Transició Ecològica. Avui, en plena operació sortida, les gasolineres estan omplint de vehicles que volen posar benzina abans que demà 1 d'agost es retiri una part dels ajuts al preu dels carburants per part del govern espanyol. El descompte, que durant el juliol ha estat de 15 cèntims per litre, serà de 10 cèntims durant tot el mes d'agost i al setembre baixarà a 5 cèntims. A l'octubre directament desapareixerà aquesta rebaixa. Intent de fuga a la presó de Ponent d'un pres armat amb punxons que va estar durant mitja hora a la teulada del centre. Va amenaçar els funcionaris i es va haver d'activar la màxima alerta durant 50 minuts, llei d'Estela Bussons.
5: Uns fets que ha difós el sindicat SICAP FEPOL i que ha confirmat el Departament de Justícia. Segons sembla, tot plegat va començar ahir al migdia, quan l'home va agredir un altre pres al pati. Quan els funcionaris van intervenir, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals que s'hauria fabricat amb un pal d'escombra manipulat i va amenaçar s'ha de mort qui s'hi acostés. Les mateixes fonts expliquen que es va activar el codi 3 de màxima alerta, però que l'intern va aconseguir accedir a la coberta interior de la presó amb l'ajuda de dos presos més, fins que 50 minuts després va entregar les dues armes i va baixar de la teulada pel seu propi peu. Pels sindicats són uns fets molt greus que requereixen una investigació exhaustiva de com va poder fabricar els punxons i que revisin les mesures de seguretat del centre.
1: I als esports, Oriol Corral.
6: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça. Arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estaix d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. D'altra banda, el president Joan Laporta ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. En un comunicat, Laporta agraeix l'atenció rebuda a tot el personal sanitari. Aquest vespre, a 9:15, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham. El partit el podreu seguir per Catalunya Ràdio i també per TV3. Marc-André Ter Stegen abandonarà a primera hora de la tarda aquest estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax, on es retrobarà amb Mitchell, l'entrenador que el va tenir al Girona. El Barça té previst fer un amistós a Tànger el 15 d'agost, però la situació migratòria d'aquestes últimes 24 hores n'endarrerirà l'anunci. La llegenda del futbol italià Marco Baresi ha mort avui amb 66 anys. El central del Milan i la selecció italiana dels anys 80 i 90 no ha pogut superar l'operació d'un nòdul pulmonar. I avui ha començat el Campionat Europeu de Natació Artística a París amb 8 catalans i catalanes. El campionat comptarà amb la participació de Rússia 4 anys després.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
9: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
9: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix.
9: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
9: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
5: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
13: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
9: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
14: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Després que l'exèrcit macedoni liderat per Alexandre el Gran derrotés el persa a la batalla d'Issos l'any 333 abans de Crist, Alexandre va poder entrar a Egipte. Per ell era una conquesta més en l'extensió cap a l'Orient. En canvi, per un dels seus homes, seria l'oportunitat d'establir-se en un regne i tenir l'oportunitat de governar, especialment un cop mort Alexandre i disgregat l'imperi macedònic. Aquest home es deia Ptolomeu. La dinastia que va fundar, la Ptolemaica, es va mantenir al poder a Egipte durant 3 segles, del 332 al 30 abans de Crist. Deixant de banda l'esplendor dels últims temps de la dinastia, amb la famosa Cleopatra VII, el llegat deixat pels 3 primers Ptolomeus, els primers faraons grecs d'Egipte, va ser especialment pròsper per l'agricultura, les arts i les ciències.

0: El pas d'Alexandre per Egipte havia comportat la fundació d'una gran ciutat a la riba de la Mediterrània Oriental, anomenada Alexandria, en honor seu. Tot i que l'establiment d'aquesta ciutat està envoltada de mites, se sap que va néixer cap al 332 abans de Crist. 9 anys més tard, al 323, Alexandre moria a Babilònia, quan acabava de complir 33 anys. Aquesta desaparició va donar origen a un seguit de disputes entre els oficials de l'exèrcit, les anomenades Guerres dels Diàdocs, que es volien repartir els dominis conquerits amb els anys pels macedonis. La dinastia ptolemaica va ser fundada a l'Egipte aquell any 332 pel general Ptolomeu, que va passar a ser el faraó Ptolomeu I Sòter. Ptolomeu, fill del noble macedoni Lagos, era un dels companys fidels d'Alexandre el Gran i un dels millors generals. A banda de ser un bon militar, va demostrar tenir bones dots d'estadista. De fet, Ptolomeu va ser l'únic dels aspirants a succeir Alexandre que va aconseguir consolidar una dinastia perquè, a diferència d'altres generals, es va concentrar en un sol territori i no va voler abastar-ho tot. I també va ser ell qui va portar el cadàver d'Alexandre fins a la ciutat egípcia que havia fundat i li va construir una tomba. A la cort d'Alexandria, el fill i el net de Ptolomeu van mantenir moltes de les virtuts del predecessor, amb el mecenatge de les arts i les ciències i la reforma racional de l'agricultura com a mostres de bon govern. A partir de Ptolomeu IV, la dinastia va entrar en una llarga decadència. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una dinastia que els famosos, de la persona famosa de la dinastia és l'última, la reina Cleòpatra, la faraona.
1: Sí, sí, sí.
0: Però, en canvi, parlem dels primers d'aquesta dinastia.
1: Sí, però és curiós de que si sumem, diguem, la cultura egípcia amb tot el que té de fascinant, de mils d'anys de funcionament, de tot el que ens ha deixat com grans tresors i gran patrimoni de la humanitat, i sumem aquí la cultura grega, i sumem aquí aquesta voluntat, no sé si ell tenia aquesta consciència, perquè, en fi, el Borja Antela no sé què ens diria sobre això, sí. Amb referència a Alexandre i la voluntat universal. Si tot això ho sumem, clar, en certa forma, pots entendre que puguem parlar d'una dinastia tan culta. És a dir, i d'aquí la Biblioteca d'Alexandria, aquesta bogeria de milers i milers de llibres, però clar, estem parlant de l'inici de l'era cristiana. És a dir, això és una cosa extraordinària.
0: Sí, clar, estem parlant del segle IV abans de Crist, quan, per entendre'ns, aquí estàvem en una situació, diguéssim, molt primària, per entendre'ns, O sigui, amb les diverses tribus, que dirien que no és així, tribus iberes.
1: Deixem-ho
0: així, que, òbviament, tenia una cultura interessant, molt interessant, però, esclar, estava anys llum, gairebé literalment, del que s'estava fent a Egipte en aquells moments.
1: I que, arribar amb aquests nivells, la humanitat, aquesta voluntat d'acumular tot el saber que es tenia, això no arribarà fins al segle XIX.
0: Clar, és
1: que això a nivell universal.
0: S'estan avançant gairebé més de 2.000 anys, el que serà un procés...
1: És a dir, això què vol dir? Aquesta dinastia, per les circumstàncies històriques, socials, polítiques, d'extrusions, guerres i aparició d'altres civilitzacions, la vam destruir, va desaparèixer, però darrere hi havia d'haver una solidesa, una saó i uns fonaments extraordinaris. Clar, això és, vam dir, aquests 300 anys d'història.
0: Qui ens acompanya és una bona amiga del programa, que estic molt contents de tornar-la a tenir aquí, és la doctora Irene Cordón, doctora en Arqueologia i Història Antiga per la Universitat Autònoma, màster en Egiptologia i gran viatgera, o sigui, és una combinació que, sí o no? Si no, perquè fa cares, si no, gran viatgera, també.
2: També, també.
0: També el Sudan el tens com el palmell de la mà, és allò, no?
1: Les piràmides d'Egipte i les del Sudan, quan ens va fer tota l'explicació.
0: Sí, sí, sí.
1: D'això van sortir molta gent que van voler anar al Sudan.
0: No m'estranya, perquè ho explica amb una passió que déu-n'hi-do. Però avui no parlem del Sudan, ja en parlarem un altre dia. Avui parlem d'aquesta dinastia tan particular. És una dinastia important per la història d'Egipte, o tenint en compte la llarguíssima història, perquè estem parlant de milers d'anys d'Egipte, és gairebé una anècdota.
2: Però aquí està el tema, que és una època, és la gran oblidada, perquè pels clàssics, en Borja, en Tela inclòs, dos, sí, ja queda com fora, no?, d'aquella, sí, sí, sí, Grècia, sí, clàssica. I pels egiptòlegs, també.
0: També perquè és mig grega.
2: Exacte.
0: No?
2: I, en canvi, és particular i és increïble, sobretot des d'aquest punt de vista que ara comentàvem, cultural, arquitectònic, i perquè no hem d'oblidar que l'helenisme, aquest nivell, tot aquest corrent cultural, sobretot surt a partir de la ciutat d'Alexandria. Per tant, si aquests Ptolomeus no haguessin anat fins a aquesta ciutat, fins a aquest país, l'haguessin fundat, evidentment, sempre amb nom d'Alexandre el Gran, sí, doncs aquest helenisme no en podríem parlar, probablement. D'aquí rau la importància, perquè efectivament és una ciutat que es convertirà en una gran capital intel·lectual de tot el Mediterrani durant més de 600 anys.
0: Perquè Alexandria és una ciutat dedicada a Alexandre o és una ciutat fundada per Alexandre? Perquè això també crec que entendre que hi ha hagut sempre polèmica. No?
2: Molta polèmica, perquè de fet sí, Alexandre va estar molt poc temps a Egipte. Ell va arribar a l'octubre del 332 abans de Crist, però a la primavera ja se n'anava, perquè tenia una empresa molt més gran, que era combatre i anar darrere del Darius III. Per tant, ell arriba només mig any, el que passa que en aquell moment Egipte es trobava sota el control dels perses. Llavors, era una satrapia, era una dominació molt mal tolerada. De fet, els egipcis havien demanat ajuda a la cort de Macedònia, Pela, perquè no ens ajudeu, i a canvi, evidentment, nosaltres tenim una cosa que us interessa, que és el gra, per poder alimentar totes les teves legions, a tots aquests homes.
1: És el graner de tot el Mediterrani.
2: És el graner del Mediterrani. Per tant, Egipte n'és molt conscient, i per tant, Alexandre això doncs va dir, doncs, goita, potser sí, no, després de la batalla d'Issos, és veritat que sí, va molt bé poder entrar aquí a Egipte, mirem la situació, l'home era molt intel·ligent, sí, i ja se'n va encarregar, doncs, que el nomenessin faraó d'Egipte, però ell se'n va. Llavors se'n va, i sí que, jo sempre dic que va posar només la pedra de la fundació a la ciutat, perquè va fundar moltes Alexandries, i sí que era el seu somni, el que passa que va tenir la gran i brillant idea d'ubicar-la al Mediterrani, perquè fins ara, tota la història d'Egipte, les capitals d'Egipte no estan mai a Mediterrani. En canvi, Alexandria està ubicat en un port natural.
0: Ell, o sigui, la història d'Egipte es centra en el Nil, sempre, i en canvi no es centra en el comerç exterior, que és una part important, però la vida interna d'Egipte és tan important que el comerç exterior és només una part. En canvi, per Alexandre, clar, allò era una altra manera de veure-ho, totalment diferent.
2: Són uns ulls diferents. Clar, els egipcis sempre s'han posat el mar a l'esquena i sempre mirant cap a Àfrica. En canvi, arriba Alexandre, que ell prové d'aquesta zona del mar Egeu, i clar, ell mira el Mediterrani i diu, però si aquí tenim una ubicació...
0: Penseu que Macedònia, per ubicar-nos una mica, de la Grècia clàssica, tradicional, és la part del nord, la que toca amb les fronteres, diguéssim, balcàniques, perquè ens en fem la idea una mica d'on està. I per tant, eren uns grecs estranys.
2: Els grecs no eren grecs, tornen a estar una miqueta allà.
0: Exacte, ells de vegades deien que sí, de vegades deien que no.
1: No massa lluny del que ara passa.
0: Sí, sí, eren particulars. Eren de la cultura hel·lènica, sens dubte, però no eren grecs en el sentit convencional. Clar. Per això també van tenir una visió molt més ampla en moltes coses.
2: Una visió molt àmplia, són politeistes, recordem que ells adoren aquestes divinitats gregues, per tant els egipcis també són politeistes, en canvi els perses no, que aquí també hi havia un xoc cultural molt important, perquè clar, l'imperi persa, aquests Aquemènides, no hem d'oblidar que ells adoraven Auramasta, Zoroastrisme, per tant hi ha una guerra d'ideologia, que d'això a vegades se'n parla poc, però jo crec que clar, és normal que Alexandre entri a Egipte i el reben com un llibertador, perquè els acaba d'alliberar d'aquest jou que tenien del poble persa, que entre d'altres coses negava l'existència de les seves divinitats. En canvi, arriba Alexandre i diu, escolteu, nois, podeu seguir adorant a qui vulgueu? Ara bé, jo me'n vaig, fundem una ciutat i només posa la pedra de fundació. Ja està.
0: Clar, i a més hi ha una diferència important. Els perses ho tenien, entre cometes, relativament a prop. Hi havia una certa continuïtat territorial. I això feia que tinguessin tendència a canviar una cultura per apropar-la, diguéssim, al seu territori. Per un macedoni, això, i un macedoni com Alexandre, que anava amunt i avall, era molt més important consolidar les defenses i que hi hagués un bon rotllo amb els territoris que conquerien molt lluny de la seva pàtria que no pas transformar-la. Llavors, per tant, a Egipte li anava bé que continués sent igual mentre estigués a favor de les seves conquestes i s'hi trobés bé. En canvi, els perses el que volien era transformar allò. Sí. És lògic.
2: Clar, i a més de posar un dels seus homes, un
0: geopolítica de primer, diguéssim.
2: Exacte, exacte. Sí. I se'n va.
0: I se'n va, i però deixa a un general o no el deixa Ptolomeu?
2: Sí, nosaltres sabem que efectivament, com que ja és proclamat faraó, perquè l'oracle de Siua li va dir tu ets fill de mons Zeus, i darrere hi ha doncs, tot aquest recolzament dels sacerdots, no hem d'oblidar doncs, que és la,
0: clar,
2: la força.
1: Classe molt
2: te l'has de posar al teu costat, està clar.
0: Hi hagi cinisme o no n'hi hagi, perquè de vegades, de vegades sempre ho tenim tendència a analitzar-ho tot des del punt de vista cínic, de va fer veure que...
2: No.
0: Però moltes vegades, i sobretot en el món antic...
1: Les creences hi eren.
0: Molt important. tant, sí,
2: i eren l'oracle de Delfos i l'oracle de Siu, eren importantíssims, per tant s'havien de consultar. Té el recolzament, per tant se'n va al poble egipci, el veu com un llibertador, llavors ell evidentment diu, tinc una empresa més gran, però segons les fonts ptolemaiques es va enamorar d'aquella terra i va dir, jo quan mori vull ser enterrat aquí, perquè quina meravella. Això evidentment jo també crec que és una tàctica política,
0: ja,
2: que li interessarà sobretot a Ptolomeu primer, perquè jo crec que aquest home no va pensar mai en la mort, ell sempre anava darrere d'aquell Darius III.
1: Era molt jove,
2: i a més la prova és que si realment hagués pensat en el futur s'hauria quedat potser a Pela i hauria tingut algun criu, almenys, per continuar la seva dinastia.
0: O a Babilònia, potser.
2: Babilònia sembla ser que realment on ella es va enamorar. Va dir, el meu imperi, més cau en un... que és una ciutat a l'actual Iraq, que la troba realment molt cèntrica. I a més mor a Babilònia, però el tema és aquest que comentava la careta, que Ptolomeu va agafar el cos i se l'emporta. Però ho fa bàsicament per legitimar-se i justificar el seu poder. Alexandre havia dit que volia ser enterrat aquí, jo tinc el cos d'aquest déu, no oblidem que Alexandre fou divinitzat, i que, per tant, clar, i serà fruit de moltes peregrinacions. El mateix Juli César anirà en peregrinació a veure la tomba d'Alexandre, perquè sap que estarà ubicada en aquesta ciutat que el pobre no va arribar a veure mai.
0: Això ens porta a veure com va ser aquell govern inicial, perquè, clar, entre l'arribada d'Alexandre a Egipte i la conquesta, encara que sigui d'aquella manera, d'Egipte, i la mort d'ell, passen 8 anys. Què passa en aquest període? És Ptolomeu qui ho controla, o Ptolomeu continua amb Alexandre a les seves guerres de conquesta?
2: Ptolomeu continua, és prou hàbil,
0: és
2: prou llest, és un gran general, molt bon amic, i sembla ser que ell també va rebre l'educació d'Aristòtil, perquè sempre parlem, no?, del tutor, d'Alexandre... Però és, a veure, fins i tot algunes fonts... Clar, és l'època hel·lenística, per tant, eren tots els nanos de la cort que rebien aquesta educació. Fins i tot algunes fonts ens diuen que Ptolomeu hauria pogut ser un dels fills de Filip II, que sabíem que saltava molts llits i que, per tant, probablement hauria pogut ser. En tot cas, veiem que és una madreta d'Alexandre, un home terriblement intel·ligent, perquè la guerra dels diàducs, quan els diàducs són els generals d'Alexandre quan es barallin per repartir-se l'imperi, de tots ells només n'hi ha un que morirà sent gran, vell i rei, i aquest és Ptolomeu. Per tant, ell des de l'inici va tenir molt clar que si això s'enfonsava, que és el que va passar, ell es quedava a aquest territori amb aquestes fronteres naturals tan bones que ella sola es defensa, perquè Egipte és el que té, el Mediterrani, clar, el Sinaí, i que és ric, es va quedar amb un dels territoris més ric. En canvi, els altres van acabar matant-se tots entre ells. Sempre dic que el seu lema va ser viu i deixa viure, però jo em quedo aquí. I va ser prou hàbil per saber com havia de tractar la gent del poble egipci. Tan diferent, amb cultura, amb creences, va haver un xoc cultural, realment. Ell, Ptolomeu i Alexandre, provenen d'unes civilitzacions d'un discurs lògic tremendo. En canvi, Egipte encara viviu en el mite, i, bueno, però van ser prou hàbils aquests primers Ptolomeus, doncs, per crear aquesta dinastia de 300 anys molt potent, i que jo realment trobo que des d'un punt de vista històric és excepcional.
0: Hi ha un xoc cultural en aquell moment, o s'adapten mútuament bastant bé el poble i les creences i els sacerdots, perquè és molt important la religió a Egipte, i per tant que els sacerdots i tota la casta religiosa estigués d'acord amb que aquell nou faraó continués en el poder, no és una cosa menor. No només es conservava el poder a Egipte amb la mà militar, sinó també amb l'habilitat religiosa.
2: Sobretot.
0: I clar, per tant, clar...
2: Ptolomeu és prou llest de saber que no es pot proclamar faraó ja de bones a primeres. Ell haurà de demostrar...
1: Perquè és estranger.
2: És estranger. És forà. Ni tan sols parla l'idioma. No parla ni l'egipci antic. Ell parla el grec. Per tant, va ser prou hàbil per dir, fundem aquesta ciutat d'Alexandria. És una ciutat molt grega.
0: És el primer que fa és això.
2: Funden. Continuen. Sí. De fet, comencen a fundar-la. Ells se'n van, però quan tornen sembla ser que ja ves, li posarà pressa. Vinga, anem a fer aquesta ciutat, però és una ciutat molt grega. És veritat que nosaltres quan el mirem veiem que hi ha uns elements propis de qualsevol polis grega. Un gimnàs, un teatre... Això no hi havia cap ciutat. Exacte, i ho veus claríssimament. A part que voldran infondre un caire de tolerància immens i dirà, escolteu, que vingui aquí tothom que vulgui. És igual si sou jueus, ja sabem que el poble jueu ha estat perseguit al llarg de tota la història, si ets politeista, si ets grec, és igual si veniu de la Jònia. Si voleu, podeu venir aquí, però amb una sola condició. Deixem a banda les nostres cultures, però el que hem de fer és posar tots en comú el saber. I vull crear un gran temple del saber, que és aquesta famosa museu i biblioteca. Recordem que museu és el Temple de les Muses, que és la gran universitat del Mediterrani. Per tant, l'home va ser prou hàbil per dir, jo vull aquí bona gent, vull gent intel·ligent, intel·lectualment parlant molt potent, però m'he d'entendre amb el poble. Per tant, probablement el poble ni se'n va acabar d'adonar que acaba d'arribar un poble forà, perquè va dir, què els hi ha de donar als egipcis? Com que és un poble molt religiós, anem a construir temples. De fet, quan nosaltres anem a Egipte i fem aquell creuer tan meravellós de Luxor Aswan, tots aquells temples que anem a veure, Edfu, Komombo, el temple de Files, són d'època ptolemaica. Perquè els ptolemeus van dir, a qui hem d'erigir els temples? A les divinitats egípcies, perquè el poble és egipci.
0: No Júpiter, ni...
2: No,
0: a Zeus, perdó, no... L'Olimp helènic no té sentit.
2: El poble egipci s'hauria sentit invadit, que és el que els havia passat abans amb els perses. I van ser prou hàbils perquè, fins i tot, arquitectònicament parlant, no construeixen partenons, sinó que agafen l'estil arquitectònic egipci. Quan tu entres al temple d'Edfu...
0: D'entrar a cap temple...
2: Segueix les parts pròpies d'un temple egipci, que podia ser el temple de Karnak, molt anteriors. Per tant, va ser prou intel·ligents per dir, dona'ls el poble, que ells volen i què volen? Que les divinitats estiguin contentes. Per tant, els sacerdots, contentíssims, perquè esteu adorant els vostres déus, per tant, amb un llenguatge entenedor, l'art egipci no va canviar. Fins i tot és molt curiós perquè Ptolomeu primer, quan va arribar, diu, va, anem a repartir la meva imatge, el meu bus, arreu del país, perquè la gent sàpiga que és el nou rei.
0: Que era el que es feia amb les ciutats helenes, com la cosa més normal, aquest culte a la personalitat i a l'ego, i a més amb Alexandre, que ja ho havia fet molt, semblava natural, no?
2: Clar, llavors aquí ve el xoc aquest cultural, perquè l'egipci no està acostumat a veure retrats. Llavors no ho entenien. Veien una imatge d'un home, amb sempre aquests bustos tenen aquell, la cara un xic girada, la corona és una cinta...
3: Una barbeta molt marcada.
2: Molt marcada, i no acabaven d'entendre qui era. Llavors Ptolomeu va ser prou hàbil per rodejar-se d'un bon equip de govern, jo sempre dic, en el qual hi havien egipcis. Què passa? Diu, doncs que no et saben llegir, perquè l'art s'ha de llegir. Per tant, t'hauràs de representar com un faraó. I el faraó, la imatge, sempre és un estat ideal, no hi ha un retrat. Per tant, va dir, tu representa't com un faraó. Ja posarem escrit Ptolomeu. I, sobretot, utilitza l'escriptura jeroglífica, perquè, noi, aquí l'alfabet grec no funciona. I ho va fer.
0: I llavors li funcionen les coses.
2: I li funciona. Llavors és molt intel·ligent, perquè ell, dins la cort, sí que treballa d'una manera molt, molt lògica, molt grega, però, en canvi, cara fora, el poble, per tenir-lo content, ho fa l'egípcia.
0: Clar. I com esdevé Alexandria en aquesta ciutat de cultura? Perquè ell que convoqui, sota la tolerància, que convoqui a qualsevol lloc, a qualsevol persona del Mediterrani perquè vagi a Alexandria a viure, està molt bé, però primer això s'ha de proclamar i després ho has d'emparar d'alguna manera. Què és el que fa Alexandria atractiva per tanta gent en aquell moment?
2: Clar, en aquell moment d'entrada, Alexandria es convertirà en una ciutat amb un port excepcional, amb aquell famós far, que això també és obra d'aquests primers Ptolomeus, que era una torre de vigilància i control. Alexandria està ubicat en una ciutat, és una ciutat molt plana. Sembla ser que els navegants no la veien. Llavors van haver d'utilitzar la illa de Faros, que està just al davant.
0: D'aquí ve el nom, de Faros.
2: D'aquí ve el nom, sí, que la van ajuntar de forma artificial amb un petitisme.
1: Ens ha deixat tantes restes arqueològiques, afortunadament.
2: Clar, sota l'aigua. Les tenim sota l'aigua. Però sí que d'aquí vindrà, exacte, no? Etimològicament parlant, doncs aquí vindria el far. Llavors, cada vegada que arribava una d'aquestes embarcacions, un vaixell, una nau, per fer qualsevol intercanvi comercial, recordem doncs, que Egipte és molt ric amb aquest gra, aprofitava per difondre, escolteu, la nostra intenció és fer d'aquí aquesta ciutat cultural, per tant, qualsevol obra que conegueu, amb papir, amb el que sigui, qualsevol manuscrit, nosaltres volem que estigui aquí, per tant, necessitem gent que estigui preparada, i llavors això s'escampa pel Mediterrani ràpid, i per tant, tota aquella gent erudita, aquells matemàtics, filòsofs i poetes que tenen una oportunitat, no només de formar-se, sinó també de poder donar la seva, explicar el seu món, seran benvinguts, i van. I van atrets.
1: I van aportant coneixements i, a més, per conèixer a partir del que allí està consolidat de tot el coneixement universal, diguem, mediterrani, a la biblioteca.
2: No, completament. Jo recordo el Borja Antela una vegada en un programa en aquesta casa va comentar, és curiós que la millor biblioteca amb tot el que seria la cultura grega no es troba a Grècia, sinó a Egipte.
1: Sí, sí.

0: Sembla ser que va ser Demetri de Falaron qui li va suggerir a Ptolomeu I la idea de crear un centre d'investigació a Alexandria, vinculat a una gran biblioteca. És probable que l'obra s'iniciés cap al 290 abans de Crist i que la tasca fos completada per Ptolomeu II Filadelf. La primera menció conservada de la biblioteca la tenim a la carta d'Aristeas. Tot i que hi ha dubtes sobre l'autenticitat, i es creu que va ser la falsificació d'un jueu hel·lenitzat escrita 100 anys més tard dels fets descrits, l'autor es presenta com un funcionari de Ptolomeu II. L'objectiu del text era lloar la tasca de traducció al grec de la Bíblia hebrea per part de 72 traductors enviats a Egipte des de Jerusalem, el que es coneix com Septuaginta.
1: Encarregat de la biblioteca del rei, Demetri de Falaron va rebre grans sumes de diners per reunir, si això era possible, tots els llibres de l'orbe. Realitzant compres i transcripcions, va portar a feliç terme la comanda reial en el termini més curt que va poder. En presència meva, el rei li demanà:
2: quantes desenes de milers de llibres hi ha?
3: Més de 20, oh rei, i m'estic esforçant per completar en breu el que falta per arribar als 500.000. Per cert, m'han anunciat a més que les lleis dels jueus són dignes de transcripció i de trobar-se a la teva biblioteca.
2: Què és el que t'impedeix emprendre aquesta tasca, si se t'ha concedit tot el necessari?
3: Cal una bona traducció. A Judea fan servir els seus propis caràcters. Tenen, d'igual manera que els egipcis, tant una escriptura com una llengua pròpies. Corre a la brama que utilitzen el siríac. Però no és cert. Es tracta d'alguna cosa diferent.
1: El rei, després que va rebre notícia puntual de tot, ordenà que s'escrivís al suma sacerdot dels jueus a fi de portar a bon terme el projecte.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb la Irene Cordón i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels tres primers, no només hem parlat d'un per ara, dels tres primers faraons o reis, depèn de com ens ho veiem, Ptolomeus, de la dinastia Ptolomea a Egipte, els primers reis grecs. Doctora Cordón, acabem de sentir una mica el naixement de la Biblioteca d'Alexandria. Aquest naixement, aquest començament de la biblioteca, com es fa? Amb aportacions de manuscrits, d'on surten? Que no devia ser tan senzill, perquè en aquests moments, esclar, evidentment estem anys, molts anys de distància, segles de distància, de la impremta o dels sistemes similars, encara que no la impremta de Gutenberg, sinó...
1: 1700.
0: Sí, sí.
1: 1600
0: anys a distància.
1: A distància.
0: Per tant, tot era manuscrit, tot era... Esclar, no devia ser una cosa senzilla crear una biblioteca. Com s'ho fan?
2: Clar, la gran pregunta, com s'ho fan? Primer, perquè aquests erudits del Mediterrani se senten atrets per la possibilitat de poder anar cap allà i copiar aquests textos i deixar-los allà. El tema de la Septuaginta, poca broma. Estem parlant de que allà es va escriure la primera Bíblia en grec. Per tant, el poble jueu també sabem que és un poble doncs, intel·lectualment molt potent, que ja des de ben menuts aprenen a llegir i a escriure, i per tant, com que han infós aquest caire de tolerància que dèiem a aquesta ciutat, és normal que bona part d'aquesta gent anirà cap a baix. De fet, els primers Ptolomeus, sobretot el primer i el segon, sí que insisteixen molt en aquest tema. Si vens cap aquí, vine't ja amb manuscrits. Si tu vens de Pèrgam, porta'm els pergamins que puguin haver dipositats en les biblioteques, vine cap aquí, i d'altra banda, tots els vaixells que vinguin també, ells fomentaven això i ho premiaven. Si ens porteu algun document escrit, per què no el deixeu durant un temps aquí a la biblioteca o aquí en el Temple de les Muses, l'escrivim a aquests copistes, que eren ben pocs els que sabien llegir i escriure. Per tant, Alexandria es convertirà en una ciutat que pràcticament tothom sabia llegir. I això no és normal. A l'antiguitat és estranyíssim.
0: No és normal fins al segle XX. O sigui, que imaginem,
2: Exacte. És excepcional. Llavors, feien una còpia, es quedaven l'original i tornaven la còpia, que això és molt curiós perquè se'l queden. Llavors, ells ho escriuen...
0: Clar, tampoc hi havia el valor aquest de l'original.
2: No.
0: En canvi, una còpia ben feta devia ser, mira, més nova.
2: A més, les còpies són molt divertides.
1: Això de deixar llibres als llocs no és un invent d'ara, ja ho feien els Ptolomeus.
2: I la paraula còpia, atenció, perquè nosaltres la còpia, jo recordo, no ho deien, anem a fer còpia, no? No et pots saltar ni una coma, ni un punt. La còpia, a l'antiguitat, val fer aportacions personals. Si aquell dia el copista, l'escriva, està inspirat i pot connectar alguna cosa amb l'altra, doncs li pots fer com un lifting en el...
0: Sí. I cap problema.
2: I cap problema. Mentre tu al final de tot posis que això és una... Ha estat copiat per l'escriva tal durant aquest regnat i tal, no hi ha cap problema.
1: O sigui, la cita l'afegeix al text i s'ha acabat.
2: Molts d'aquests textos són anònims, de fet. El que passa que tenim, en canvi, el nom del copista, que és molt curiós. Ho escriuen sobretot sobre papir. Hem de pensar que som al Delta, per tant, ell sent el papir, que serà doncs, el seu material, no? El suport material per poder escriure-ho. I, clar, la biblioteca ens l'hem d'imaginar. No hi ha còdex, encara no tenim aquest concepte de llibre. Seria més els pergamins, aquests papirs, i ho haurien de dipositar doncs, una espècie de lleixes doncs, que estaven habilitades com a tal.
0: I suposo que... capses, baguls...
2: Capses, també sabem que alguna cistella que pots posar algun d'aquests manuscrits. Penseu que hi ha papirs de 17 metres de llarg.
0: Caram.
2: Que vas enganxant fulla per fulla, llavors hi ha un moment que ho vas enganxant...
0: Allò forma un tub immens.
2: Sí, sí. Que llavors el col·locaves dins d'una gerra de ceràmica o de vímet i que seria una manera de poder-ho col·locar. Clar, necessites un bon bibliotecari, evidentment, amb una tasca de catalogació que no va ser fàcil, però van anar a buscar un home expert a Fes perquè anés cap allà i ho pogués fer. Per tant, al final, el bo que haurem, vull imaginar que la gent il·lustre de l'època es deurien sentir molt atrets, molt atrets. Sobretot també pels grans mestres que van anar cap allà.
1: Però això també vol dir una societat que econòmicament funciona molt per mantenir tota aquesta, diguem, tots aquests excedents de cara a tota aquesta quantitat de gent que estan al voltant d'aquest món cultural, hi ha d'haver una base econòmica molt sòlida.
0: Has de pagar molta gent, mantenir molt uns edificis, construir edifici, etcètera, etcètera. Tot això és caríssim.
2: Aquí està la prova de... jo crec, de la intel·ligència de Ptolomeu I, que al marge de ser un gran general, que és veritat que és un gran soldat, ell intel·lectualment és molt fort i ja també s'encarrega que el seu fill, Ptolomeu II, donar-li aquesta educació. Ja no cal donar-li la de per ser un soldat, ja no cal. Per tant, li donarà una formació acadèmica molt bona, suposo que ajudat per un cos d'homes al seu voltant. Sempre dic homes perquè de dona, una cor masculina, que el van ajudar amb una mentalitat grega que el van plasmar sobre aquell territori egipte i que fins i tot nosaltres ens consta que des d'un punt de vista agrícola les explotacions van ser meravelloses perquè van idear una sèrie de temes d'artilurgis per poder aprofitar més les crescudes del Nil, i això vol dir més terreny negat de l'aigua, més producció, i simplement, aquest simplement sempre en totes les cometes, però és una obra d'enginyeria del poble grec que arriba, i per això sabem doncs, que encara la farà més rica. Ptolomeu n'és conscient, que està en una terra rica. Ells provenen d'aquella zona. Macedònia era bastant rica perquè tenien molta fusta, però la Grècia, els pobles grecs, és una, sempre és, no, no geogràficament són... és molt abrupta.
1: És abrupta, sí, és granític.
0: Hi ha poca plana, poc humus, i les terres no són gaire fèrtils, sobretot al sud, i ara amb el canvi climàtic, òbviament, però ja abans són terres molt caloroses i això no facilita tampoc una gran producció, rieres més que rius. Tot això fa que Macedònia és molt diferent.
2: Molt diferent.
0: Llavors, és molt més continental, diguéssim.
2: És diferent. I tot i així, doncs, suposo que amb aquests coneixements els aplica allà un Egipte que tens una producció anual i molt bona. Té el cos d'Alexandre, i es començarà aquesta peregrinació, molta gent per anar a veure el cos d'aquest déu, perquè bé, en un inici no podia posar la ciutat d'Alexandria perquè no la tenia acabada, però amb Ptolomeu II ja el tenen. Per tant, tota aquesta peregrinació també farà que la gent o donen a conèixer com és aquesta ciutat, aquesta cort egípcia, ben diferent de la resta de tot el país, evidentment. A més, aquests dos primers Ptolomeus encarregaran a un sacerdot bilingüe, que és Manetó, que els escrigui la història d'Egipte. Diu, per què no m'escrius la història d'Egipte, ja que hem vingut aquí a governar un país que no coneixem ni la seva història? I Manetó, que és bilingüe perquè parla grec i egipci antic, s'anirà a diferents temples per anar recollint aquesta història.
1: Per anar recollint tota la història de les dinasties i dinasties.
2: I això agradarà molt. En èpoques, fins i tot posteriors, Flavi Josep, quan vulgui buscar l'origen del poble jueu, s'anirà cap a la ciutat d'Alexandria perquè sap que allà hi ha una obra dipositada per un tal Manetó, es deia Egipciaca, i que probablement parla doncs, de com va sortir aquest poble jueu d'Egipte. Per tant, la gent acabarà sabent que, penseu que la biblioteca acabarà tenint més d'un milió de manuscrits. Això és una bestialitat a l'antiguitat. Molt, molt, molt, molt. Per tant, cada vegada més gent anirà a trets, doncs, amb l'esperança de poder formar part d'aquest temple.
0: Ptolomeu primer, òbviament és importantíssim, però de seguida, com comentàvem, es planteja la successió, malgrat que viurà molts anys. Perquè això és una cosa que també és sorprenent, no? Perquè l'antiguitat, un home amb la mort 80 i escaig anys, això no era tan habitual, perquè la gent es moria... tenia la mateixa resistència que nosaltres, però no tenien ni la meitat de medicines que tenim, i això, òbviament, facilitava les morts, qualsevol ferida podia provocar una septicèmia i matar-te, etcètera, etcètera. Per tant, és estrany que la gent visqués tant.
2: Però i bé sent soldat, clar, perquè la primera part de la seva vida realment va estar cada dia, jo crec que estava exposada doncs, a totes aquestes infeccions que augmentaven. El mateix Alexandre va morir amb 33 anys d'edat. I en canvi ell, quan ja queda assentat, jo dic que té doble vida aquest home, la de soldat i la d'intel·lectual. Llavors, i un gran estratega, llavors ell, quan és veritat que és excepcional que visqui tants anys, per tant, tenia una salut de ferro aquest home, i la veritat és que ho va aprofitar fins al darrer moment. El seu fill ja té molt clar que el prepara pel govern. Una altra cosa curiosa als Ptolomeus és que li va dir, mira, fill meu, nosaltres venim d'una terra que això de casar-te amb els germans no està
0: no,
2: ben vist.
0: No ho portem bé.
2: No, li diem incest. És una cosa probablement cultural, però no li diem incest. En canvi, aquí a Egipte, sembla ser que els reis es casen amb les seves germanes. Per tant, em sembla que haurem de començar a agafar aquestes germanes o mitgermanes i ens hi haurem de casar. Quasi totes les dones de l'època ptolemaica es diuen Cleòpatres, Berenices, Arsínoes... Són molt poderoses, és molt interessant aquest període també per veure doncs, el poder que arribaran a tenir aquestes reines. Llavors, ell directament diu, també les hem de formar des de petites, que això és molt interessant.
0: Perquè seran reines i, per tant, no...
2: Reines molt poderoses.
0: Sí, no seran florers, ni molt
2: menys. No és un florer ni les poses de ningú, és la reina d'Egipte. Això des de Grècia ho van veure horrorós, com els Ptolomeus s'estan casant entre ells perquè s'estan distanciant d'aquesta cultura. Ells en són molt conscients. També són conscients que volen a l'hel·lenisme des de la ciutat d'Alexandria transmetre-la per tot l'Orient, i jo sempre dic que feu que ho van aconseguir. Jo crec que encara som alens, sincerament. Bastant. Crec que van fer una feina bastant ben feta. Però és molt curiós perquè aquest Ptolomeu II, veiem moltes coses del pare, ha deixat ja la banda de tota la part de l'exèrcit té un exèrcit professional molt bo, perquè evidentment sap que s'estan barallant per tot arreu i diu aquí Egipte que no ens ho toquin. Tenim una Roma que comença pum pum, sí, sí. Pum pum, no l'hem d'oblidar mai, sí, sí. En aquest moment que tenim una Roma
1: i una zona rica, perquè és atractiva per tots els que tenen,
2: sí, sí, sí.
1: Aspiren a tenir-ho.
0: Ja fa uns anys, sí, sí. La Primera Guerra Púnica, però hi ha Cartago per un costat i Roma són
1: apareixen noves civilitzacions.
0: Els fenicis tenen un gran pes també en el seu
2: un gran pes que passa sobretot moment. Pel nord d'Àfrica, sí, exacte. Sí, a vegades oblidem aquesta Roma.
0: Els pobles del mar que també són...
2: És això.
0: Sí, sí.
2: Llavors estan allà, llavors hi són conscients, per tant s'han de fer amb un bon exèrcit, l'han de tenir, malgrat que tingui aquestes fronteres naturals, i Ptolomeu II és molt conscient d'això, moltíssim. També són grans diplomàtics, que això és, també, doncs saben que la diplomàcia també, no, diuen no, que pots aconseguir més coses amb l'or potser que amb l'espasa. Això vol dir suborn. Si cal, es paguen suborns.

0: Una de les aportacions més interessants del regnat de Ptolomeu II, Filadelf, va ser la construcció del famós far d'Alexandria, una de les set meravelles del món antic, situat a l'illa de Faros, davant just de la ciutat. En algun moment entre el 280 i el 247 abans de Crist, l'arquitecte Sostrat va planejar una torre arran de mar que, segons alguns, feia 120 metres i, segons altres, arribava al 360 metres. La lluminària era visible a 300 estadis de distància, és a dir, prop de 60 quilòmetres. És un molt bon exemple del desenvolupament de les arts i les ciències que va experimentar Egipte en temps dels Ptolemeus.
1: Sòstrat, t'he de felicitar pel teu treball. El teu projecte pel far s'ha fet realitat i és certament magnífic.
2: Gràcies, senyor. Serà difícil que algun vaixell li passi per alt la seva presència.
1: També estic especialment orgullós de la informació meteorològica que ens proporcionarà. Com funciona exactament?
2: A dalt de tot hi ha una estàtua que gira durant el dia per assenyalar la trajectòria del sol. Una altra apunta la direcció del vent. I una tercera anuncia les hores del dia.
1: Això sí que és tenir controlat el temps en totes les seves vessants.
2: Ja ho podeu ben dir, senyor. N'hem de donar les gràcies a l'habilitat dels artesans alexandrins.
1: Per alimentar aquesta lluminària de dalt de tot caldrà molta llenya i uns vigilants que no el perdin mai de vista. Ells seran els primers que agrairan la teva idea per evitar que estiguin tot el dia pujant i baixant.
2: Simplement és un mecanisme hidràulic que permet accionar una plataforma

0: la tasca del pare, en aquest sentit, va ser molt digna del que ja havia iniciat Ptolomeu I.
1: Sí, i un gran mecenes, també és una altra manera, un altre reclam. Si tu estàs pagant totes aquestes arts, doncs tots aquells que fossin arquitectes, enginyers i artistes atrets per la possibilitat de crear, i a sobre, a canvi d'una bona quantitat, doncs, de sacs de gra, va fer doncs, que, evidentment, la ciutat fos
0: creixés
1: més creixent.
0: Moltíssim més.
1: Sí, creixés molt, i que fos realment doncs, reconeguda ràpidament i envejada arreu del Mediterrani.
0: Clar, però una ciutat que tenia aquesta biblioteca que anava creixent i creixent, entenc amb Ptolomeu II també exactament igual que amb Ptolomeu I.
1: Probablement més que amb Ptolomeu
0: I.
1: Clar, Ptolomeu I posa una llavor importantíssima. Clar. Ha portat el cos d'Alexandre.
2: La idea inicial és la fonamental.
1: Clar, i fins i tot la ciutat, una ciutat no es pot crear un dia per l'altre. Per tant, sí que són molts anys, llavors el fill agafa aquest relleu i té un llegat immens, però és que el fa molt més gran, que de fet ja es tractaria d'això. Per tant, Ptolomeu II, jo sempre dic, no hem d'oblidar el pare, evidentment, però el segon és quan passen realment les coses més grosses.
2: Això que
1: com aquest fac.
2: D'una ciutat que es va fent, pensem en Brasília, amb tots els recursos del món
0: i encara està...
2: que li costa arrencar
0: Sí. Sí, sí, a més pensem, a Alexandria estem parlant d'una ciutat nova, però és una ciutat que té uns 300 anys més que Barcelona, per exemple, i que, clar, Tarragona és una mica diferent.
2: Està bé, aquesta comparació és extraordinària.
0: Clar, però esclar, dius, ostres, Barcelona, una de les ciutats més antigues, sí, ja feia 300 anys que Alexandria, una de les ciutats més noves d'Egipte, l'havien creada, vull dir que... Estem parlant d'espais temporals molt diferents als que estem acostumats aquí, vull dir que és una altra cosa. En tot cas, la construcció d'aquest far tan absolutament immens, de què li servirà? Perquè, clar, això és un cost econòmic i de manteniment terrorífic, perquè, i d'enginyeria, el que acabem de sentir ja ens dona unes pistes de com devia ser aquella construcció. De què li servirà? Econòmicament també li ajudarà el far d'Alexandria?
1: Clar, de les 7 meravelles del món antic, l'única meravella que té una utilitat és el far, perquè la resta no servia per res. Que tu dius,
0: jardins penjats de
1: Babilònia. Preciosos, no? Meravellosos, segur. Però és decoratiu. O la piràmide de Keops, per enterrar-hi a una sola persona. Sí. Tota aquella quantitat de desgast, de diners, de persones. En canvi, el far té una utilitat per un munt de gent, per tota una ciutat, per il·luminar, perquè vingui tot aquest comerç, perquè vinguin aquests navegants, perquè d'Alexandria n'estan fent no només aquesta capital intel·lectual, sinó un port de primera, perquè tenia un port natural meravellós. Però... Per tant, a més, és molt curiós, perquè inicialment el far no era una de les 7 meravelles del món antic. Va substituir les muralles de Babilònia. Babilònia amb la porta d'Ista era una de les 7 meravelles, però llavors queda desbancada pel far, que d'altra banda és això, tu pares a mirar i dius, aquesta despesa potser era necessària, perquè si no els vaixells estaven dient que ells no veien la costa. Perquè és això, Alexandria és totalment plana, està al delta, no es veia, i amb la navegació, sobretot nocturna, tot i que aquella època naveguen molt per cabotatge.
0: És el cabotatge.
1: Molt
0: a prop de la costa,
1: Molt a prop de la costa, però no hi ha un penya-segat que et pugui guiar.
0: Sí, però molt sovint navegar al costat de la costa és l'època de... Hi ha molta pirateria.
1: Molta.
0: I llavors és evident que al costat de la costa els pirates els és relativament senzill localitzar-te. En canvi, si t'atreveixes...
2: I amagar-se.
0: Clar, i si tu t'atreveixes i tens prou valor i habilitat tècnica com per travessar el Mediterrani per zones en què no veus la costa, és molt més difícil que t'agafin. I, per tant, per determinats comerciants, això era l'únic sistema de sobreviure a la constant pirateria que hi havia. Per tant, el cabotatge sí... però de vegades millor que no.
1: Millor que no.
0: Sí, sí, clar, depèn del que transportessis, depèn dels viatges que estiguessis fent. No?
1: Clar, per tant...
2: Però això també és el prestigi, el far és el prestigi, és la magnificència d'una civilització que els altres diuen, amb aquests no podrem.
1: Però és que, a més, ja s'encarregaran de fer la flota més poderosa del Mediterrani. És a dir, Ptolomeu II, com que és conscient de tot això, i tenen aquesta visió tan àmplia, perquè venen d'un altre món i han vist tantes coses, doncs que jo crec que ho posen tot en comú i diuen, a veure, és necessària aquesta flota important, que siguem capaços potser de deixar aquest cabotatge, deixar aquesta costa, i seran capaços de tenir una... I això ens consta a les fonts, que parlen doncs, que tenien realment unes naus increïbles. Dius que són realment tremendos, aquests Ptolomeus, perquè no paren. I aquest far és important, perquè és el prestigi. Arribar a un port i trobar-te aquell edifici que totes les fonts hi estan d'acord, que era immens, amb aquell joc de miralls, perquè es veu que, clar, hi havia un foc i que reflectia la llum, i clar, ja t'ho està dient tot, dius, acabes d'arribar a la ciutat on posem en comú acord doncs, les matemàtiques, l'astronomia i tot, i aquest és el resultat.

0: meravella.
1: Una meravella.
2: Un dels documents epigràfics més importants que dona testimoni de la dinastia ptolemaica és la inscripció triomfal localitzada en una làpida a Dulis, referida al regnat de Ptolomeu III. En aquest text es recullen els orígens genealògics del rei, connectant-lo amb els déus. Es fa el llistat dels territoris que havia heretat del pare, Ptolomeu II, i s'explica la campanya militar amb què va iniciar el regnat i que el va portar fins a Babilònia.
3: El gran rei Ptolomeu, fill dels déus germans, el rei Ptolomeu i la reina Arsinoe, que eren fills dels déus salvadors, el rei Ptolomeu i la reina Berenice, descendia per part de pare d'Hèracles, fill de Zeus, i per part materna de Dionís, fill de Zeus. Després d'haver heretat del seu pare la reialesa d'Egipte, Líbia, Síria, Fenícia, Xipre, Lícia, Cària i les illes Cíclades, va marxar cap a Àsia ben proveït de genets, una flota i elefants, que tenien el seu pare, el rei, i ell mateix. Primer els va capturar en caceres a la regió troglodita i a Etiòpia, i després els va portar a Egipte i els va entrenar per utilitzar-los en la guerra. Després de prendre tot el territori d'aquest costat de l'Èufrates i de Cilícia, Pamfília, Jònia, l'Hel·lespont, Tràcia i totes les forces d'allà i elefants de l'Índia, i després d'haver sotmès tots els governants d'aquelles províncies, va creuar el riu Èufrates. Després d'haver sotmès Mesopotàmia i Babilònia, Susiana, Persis i tota la terra que quedava fins a Bàctria, i després d'haver rastrejat i portat de tornada a Egipte tots els tresors d'aquells llocs, tots els objectes sagrats que els perses havien robat d'Egipte, va enviar tropes a través dels cursos d'aigua amb la missió de construir canals.
4: En guàrdia.
0: Doctora Cordón, acabem de sentir que això, que Ptolomeu III sotmet terres arreu, això potser no és el tarannà del seu avi, del seu pare, tant Ptolomeu I com Ptolomeu II, el que fan és consolidar, Ptolomeu I és el gran fundador, Ptolomeu II consolida i amplia la potència d'aquell estat, Ptolomeu III té una ambició territorial que va molt més enllà. I això és diferent, eh?
1: És diferent i, malgrat tot, és conegut com el benefactor pels egipcis, sobretot.
5: Oh, clar, pels que se'n beneficien.
1: Clar, perquè ells què veuen? Doncs un líder que se'n va fora, sembla ser... Clar, les fonts quan diuen que se'n va, no ho sabrem mai del cert si ell físicament hi va anar. Però hi envia un exèrcit, això sí. I sí que tornarà, doncs, amb tot un tresor i dominant unes regions, que això es traduirà, doncs, amb l'entrada d'un tribut molt important que ens sortirà beneficiat tot Egipte. Per tant, nosaltres sabem que serà...
5: I tornant les divinitats que havien estat preses, no?
1: És excusa.
5: Saquejades,
1: clar. Has de buscar realment un pretext, i llavors, evidentment, clar, doncs això els hi va de fàbules, i més sabent que estan governant un país que és tan, tan religiós i tan creient. Per tant, realment, a ell li va anar molt bé. Però sí que sorprèn, és veritat, però no hem d'oblidar que estem en una època de guerres, que jo dic que la guerra, doncs, era la manera de viure, no? I llavors Egipte, malgrat que sempre ha sigut molt bel·licosa, el que passa que les imatges que ens arriba d'Egipte és sempre que estan resant, però clar, un imperi sí. No hauria pogut durar 3.000 anys si no hagués tingut un exèrcit potent. El que passa que potser amb les seves cròniques no és el que per ells el més important, però és més important, doncs, que el déu Amon el tingui aquí al costat o el que sigui. Per tant, sí, Ptolomeu III jo crec que ja acaba de rematar la feina de l'avi del pare i ho fa extraordinàriament bé perquè li va bé. Llavors aconsegueix que el seu regnat passi a ser, doncs, immens, poderós i...
5: El que sembla extraordinari dins d'aquest d'això, pensar que fins al segle XIX no es va conèixer els orígens del Nil, on naixia el Nil, i que ell ja hi enviés, quan 2.200 anys abans?
0: Sí, més o menys, sí.
5: Això és...
1: Bueno, perquè el veus, a mi em fa molta gràcia, perquè dius, la curiositat, no? I jo sempre crec, no?, aquesta curiositat que té i aquest gen explorador que hauria tenir de voler conèixer. Lo del Nil, els egipcis ho tenien molt clar. ens l'ha posat un déu, i no s'ho qüestioni.
0: No cal donar-li les voltes.
1: Però la mentalitat grega és la filosofia, el qüestionar-t'ho tot, però per què, però d'on ve exactament? Llavors aquesta necessitat de anem a enviar aquests exploradors, i si a sobre aconseguim alguna cosa, doncs millor, no? Llavors, clar, moltes fonts ens diuen que arriba fins i tot a les fonts del Nil, quan sabem de sobres que no va arribar, eh? No van arribar perquè us asseguro jo que haurien deixat moltes inscripcions, no una, moltes. I quan te'n vas a Etiòpia, al llac Tana, o al revés,
0: res.
1: I mireu que jo m'ho miro amb lupa, sí. Ni un sol signe he pogut trobar, per tant, ells diran que envien...
0: Però no.
1: No. Però s'ho plantegen, que això és molt interessant, perquè llavors veus aquesta mentalitat que dèiem grega tan diferent a aquest poble egipci, els quals doncs, no s'ho qüestionaven, portaven 3.000 anys doncs, tenint un claríssim d'on venia, i que per què t'ho has de qüestionar? No cal?
0: Estem parlant des de que arriba Ptolomeu I a Egipte fins la mort de Ptolomeu III, són 100 anys, aproximadament, sí. Una mica més, eh? Però per aproximadament uns 100 anys. Clar, amb 100 anys aquesta dinastia s'ha tornat del tot egípcia o continua sent força hel·lènica o grega? Diguem.
1: Jo la veig molt grega.
0: Sí,
1: jo
0: no,
1: la veig molt
0: no canvia
1: hel·lènica.
0: Tant.
1: No, a la cort. Clar, sempre jo separo Alexandria de la resta del país, però la cort és molt grega. D'entrada, no es van voler molestar ni aprendre l'idioma.
0: No sabien
1: l'egipci antic. Ells sí que tenen a la cort gent bilingüe, perquè són conscients doncs, que el poble parla l'egipci. De fet, recordem que fins la darrera Ptolomaica, que és la Cleòpatra, doncs aquí no parla ningú la llengua del seu poble. Per tant, no hi ha aquesta intencionalitat. I també perquè venen d'un món ja molt lògic. Això és molt difícil de sortir. És impossible, o pràcticament impossible. Quan ja has canviat una manera de pensar de la mítica i ja la fas lògica, llavors ells governen sempre mirant cap al Mediterrani, tenen al darrere un poble content, perquè els estan donant el que volen, això dels temples, el menjar...
5: Obedient,
1: però a més, clar, els hi dona doncs, totes aquestes oportunitats de poder construir aquests dics, aquests canals del riu, que per aprofitar més l'aigua...
0: Encara millora les seves condicions de vida...
1: Molt segur, sense marge de dubte. I els que viuen a la cort, a sobre una ciutat doncs, que és tan cultural. Per tant, ells la mentalitat segueix sent molt grega, molt grega. Probablement vestien a la grega, probablement, fins i tot aquestes imatges que ens arriben, no, a vegades a la Cleòpatra. No, sí. Nosaltres sabem que ella era molt grega, molt hel·lènica. Però, en canvi, clar, cara al poble egipci, el que comentàvem, seguirem esculpint estàtues en forma de faraó, perquè si no, no sabran llegir-me. I ens posarem aquesta doble corona i aquest mocador. Però la cinta macedònia per les estàtues de la cort. Per tant, quan mires la ciutat d'Alexandria, realment, perquè saps que ets al continent africà, perquè si no, en aquell dia, hauries pensat que eres a Grècia. Segur. És una extensió.
0: Però, per exemple, quan hi haurà la dominació romana,
1: sí.
0: Hi haurà un gran canvi cultural, fins i tot estètic. Les tombes sí. Començaran a ser antropomòrfiques, hi haurà aquelles pintures tan precioses, funeràries... En aquesta època això comença a notar-se o serà realment l'entrada romana la que...
1: És entrada romana. L'entrada romana entre aquest art grecorromà que l'ajuntem, ja estem parlant del segle I-II, sobretot, perquè, clar, Octavià, August, va ser prou intel·ligent per dir que la gent del Senat no vagi cap a Egipte perquè és meu. S'ho va fer com una propietat sí. privada. Però el segle I-II és molt divertit, perquè veus, per exemple, les divinitats egípcies vestits com legionaris. Veus un Anubis amb un faldellí.
0: No anem bé.
1: Llavors veus que la mescla és inevitable. Però clar, és un art únic d'un període i d'un lloc que no es tornarà a repetir mai més, perquè no és ni un ni l'altre, ni l'egipci, ni tampoc el grecorromà. Llavors això ho tenen molt clar. Fins i tot els primers Ptolomeus sí que van tenir un petit dilema, que era qui fem patró de la ciutat d'Alexandria, perquè si agafem un déu grec, estem dient al poble egipci...
0: Que és, això no és...
1: Que és, i si agafem un egipci, compte, perquè volem que vingui a la cort gent grega. Doncs fem un mix. Llavors van agafar Serapis, que és una divinitat que és híbrida. Clar, com que això ho permeten els sistemes politeistes, doncs ja està, van ser prou intel·ligents, fins i tot aquests tres primers Ptolomeus, sobretot Ptolomeu I, han fet això i així tots contents.
0: No estem contents perquè hem d'acabar, però Irene Cordón, doctora Irene Cordón, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'Enguàrdia a explicar-nos coses tan fascinants com sempre, que sempre ens deixa allò amb la boca oberta. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Joan Maria Soler i Sabater...
5: Sempre que parlem d'aquest període, sempre és aquella amb ella la reflexió que ella i altres persones ens fan, no? Què hagués sigut la humanitat si no s'hagués perdut mai aquesta biblioteca d'Alexandria?
0: Vés a saber. Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
3: I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Albert Cortés i Josep Aguilar.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Zero 12. La Generalitat al teu costat.
2: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
3: Fresca a casa.
4: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
2: Obriu les finestres durant la nit.
3: Estigueu-vos a les zones més fresques.
4: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
2: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
4: Molta aigua.
3: Beveu aigua i sucs de fruita.
2: Refresqueu-vos sovint.
4: No prengueu begudes alcohòliques.
3: Eviteu els menjars molt calents.
4: Busqueu l'ombra al carrer.
3: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
2: Poseu-vos una gorra o un barret.
4: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
3: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
2: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
4: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

smooth.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. 37.500 migrants dels 50.000 que han entrat a Ceuta durant els últims dies ja han retornat voluntàriament cap al Marroc. L'arribada massiva de persones, moltes nedant, ha provocat la mort d'almenys 43 migrants, tot segons els últims balanços. El govern espanyol acusa les màfies de tràfic de persones d'incentivar aquesta entrada massiva. Tot mentre alguns dirigents internacionals han aprofitat per carregar contra la política migratòria del govern de Pedro Sánchez, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el Demòcrata, guanya les eleccions el 2028. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: Els bombers continuen treballant en l'incendi que crema al Berguedà entre els municipis de Vilada, Borredà i La Quar. El foc evoluciona favorablement i s'hi està actuant amb eines manuals perquè es tracta d'una zona de molt difícil accés. Sobre el terreny hi ha 4 dotacions terrestres i una d'aèria. Mentrestant, els bombers han aconseguit estabilitzar un incendi provocat per un llamp a Navès, al Solsonès. Hi ha 13 mitjans terrestres i 3 d'aeris. La zona afectada és de la Vall d'Ora. També s'ha estabilitzat un incendi de vegetació a Santa Maria d'Oló, al Moianès, que ha cremat una pila de llenya i restes vegetals i s'ha propagat cap a la zona forestal.
2: Una operació policial contra el tràfic de drogues en diversos municipis del Camp de Tarragona i el Penedès se salda amb 8 detencions i el desmantellament de 2.000 plantacions de marihuana. D'aquesta manera s'ha desarticulat una organització criminal que ha treballat de forma estable a la zona. Tarragona, Clara Echevarria Domingo, bona tarda.
4: Bona tarda. Durant l'operatiu de la Guàrdia Civil que es va dur a terme dimecres es van fer 8 escorcolls a Reus, Riudoms, Alcatllà, Calafell i Vilaseca, a la demarcació de Tarragona, a més de Vilafranca del Penedès i Cubelles, a Barcelona. A més de les detencions, es van intervenir unes 2.000 plantes de marihuana, 25.000 euros en efectiu i armes de foc, entre altres coses. Als detinguts se'ls investiga com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i tinença il·lícita d'armes, entre d'altres. Clara Echevarria Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El Departament d'Interior impulsa un model propi per fer compatible la implantació de les energies renovables i la preservació de la biodiversitat. La consellera Sílvia Paneque ho ha anunciat des del Parc Solar de Vidreres, a la comarca de la Selva, on s'han establert mesures d'aquest tipus. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda. S'ha presentat un projecte pilot al Parc Solar de l'empresa pública de l'energètica Vidreres amb la creació de basses d'aigua, refugis per rèptils i illes de plantes aromàtiques per garantir la biodiversitat. Són l'exemple de mesures incloses en uns manuals que estableixen els criteris per aquesta preservació en instal·lacions d'energies renovables, tal com explicava la consellera Sílvia Paneque.
6: En la transició energètica, Catalunya té no només una oportunitat d'atrapar els seus objectius ambientals, sinó de continuar el seu lideratge econòmic i l'impuls a la innovació.
5: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
2: I acabem fent un cop d'ull a les carreteres, ho fem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Els punts principals de retencions els trobem a la P7 de Castellbisbal a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha només un carril obert per l'incendi d'un vehicle. També a la P7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord. També hem de dir que l'N2 està tallada a la Jonquera en tots els sentits per l'incendi d'un vehicle. I que hi ha retencions a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs perquè només hi ha un carril obert per un accident. A banda d'això, la línia R3 per una incidència a l'infraestructura s'ha establert servei per carretera entre les estacions de la Garriga i Vic. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
2: Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
8: Bona tarda. Jesse Bisibu ja ha signat com a nou jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. El president Joan Laporta ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. Aquest vespre, a 3:15, el Barça jugarà un amistós davant del Birmingham. El partit el podreu ser seguir en directe per Catalunya Ràdio i també per TV3. Qui ja no jugarà aquest amistós és Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquesta mateixa tarda l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Àjax. El Barça, per cert, té previst fer un amistós a Tànger el 15 d'agost. La situació migratòria, però, d'aquestes últimes 24 hores n'endarreriran l'anunci oficial. Encara en futbol, Franco Baresi, llegenda del futbol italià, ha mort avui als 66 anys. El central del Milan i de la secció italiana dels anys 80-90 no ha pogut superar l'operació d'un mòdul pulmonar. En bàsquet, el Barça i Joan Carles Navarro han acordat una reestructuració contractual. Navarro passa a ser ara ambaixador de la secció i mentor dels jugadors joves de les categories inferiors, deixant enrere les funcions de director esportiu i mànager de la secció. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. A les 6, Iris Tió i Lilu Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard Denis González ho farà en la final masculina de solo tècnic.
1: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'última jornada de la Festa Major de Sant Just, el 6 d'agost, combinarà tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb un programa que s'allargarà des del matí fins a la nit. El programa inclou l'ofici de Festa Major, espectacles infantils, un vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 del matí a l'església del Sant Just i Pastó amb l'ofici de Festa Major, presidit pel mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe a l'orga i la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Wíndigo de la companyia Calé Teatre, adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12 del matí, el mateix espai serà l'escenari del Vermut Solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística, en benefici dels seus projectes. I a la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a les 7 de la tarda. Més tard, la plaça Camoapa concentrarà les darreres activitats del programa amb una botifarrada i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb Mar Blava a 2:15. La Festa Major es clourà a les 11 de la nit amb l'espectacle de foc organitzat pel Drac de Sant Just. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i en el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. Les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa abans de les 2 del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establerts i els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament. I en esports, el camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig Futbol Memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a Òscar Hurtado, veí del municipi, que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Futbol Club Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 a 2 i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà en un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al refugi. Doncs ja hem arribat al divendres, ja hem arribat a l'últim dia de la setmana i també a l'últim dia de la temporada. Això s'acaba avui. La tercera temporada del refugi posa punt i final aquí, avui i ara. Escolta, nervis, no? 31 de juliol, des del 15 de setembre que estem aquí diàriament a 98.1 FM. El temps passa molt i molt ràpid i ens ho hem passat molt bé, eh? Així que va, anem amb l'últim programa de la temporada. Ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb Vertical Slide amb el Xavi PSX. Seguidament, l'Espai de Nutrició amb l'Elvira Sánchez. I posarem fi amb Racons del Món amb l'Adrià Hernández descobrint Egipte. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

0: Una nova crisi migratòria sacseja la ciutat autònoma de Ceuta i ja són 50.000 els migrants que han entrat de manera irregular, tot i que més de 37.000 ja han tornat voluntàriament al Marroc en comprovar que Ceuta està completament desbordada. El president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat avui Ceuta i ha qualificat els fets com una violació de la integritat territorial d'Espanya. L'escoltem.
1: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: Sánchez ha atribuït aquesta entrada massiva a una lectura interessada que les màfies de tràfic de persones haurien fet d'una sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en calent a les persones que arriben nedant. També ha anunciat la instal·lació de boies al dic fronterer per reforçar el control de la frontera marítima i ha agraït la col·laboració del Marroc per facilitar el retorn dels migrants. El pas fronterer del Tarajal s'ha convertit en una porta d'entrada i també de sortida, mentre milers de persones decideixen tornar enrere després de passar la nit al carrer sense allotjament ni tampoc recursos. El centre d'estada temporal d'immigrants continua col·lapsat i molts comerços han abaixat la persiana per por als saquejos. El balanç humà, però, continua empitjorant. Les autoritats han elevat a 43 les persones mortes mentre intentaven arribar nedant a Ceuta. La pressió migratòria també s'ha traslladat a Melilla, tot i que amb una intensitat molt menor. Segons les autoritats, unes 400 persones han aconseguit entrar de manera irregular i com a resposta les autoritats han decidit tancar completament la frontera entre Melilla i el Marroc. I la crisi migratòria a Ceuta ha obert un debat dins de la Unió Europea sobre la protecció de les fronteres exteriors de l'espai Schengen. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha plantejat la possibilitat de suspendre Espanya de l'espai Schengen, una proposta que ha rebut el suport de dirigents d'Itàlia, Dinamarca i Finlàndia. Mentre altres forces polítiques europees també han reclamat reforçar els controls fronterers. El govern espanyol ha assegurat que l'entrada massiva d'immigrants no està relacionada amb la regularització d'immigrants, sinó amb una interpretació que les màfies haurien fet de la sentència del Tribunal Suprem. A més, ha recordat que cap estat membre pot expulsar unilateralment Espanya de l'espai Schengen. Mentrestant, França ha anunciat un reforç dels controls a la frontera amb Espanya, mentre que la Comissió Europea ha expressat el seu suport al govern espanyol i ha ofert més ajuda financera, tècnica i operativa per gestionar aquesta crisi migratòria. El president de Catalunya, Salvador Illa, ha fet balanç dels seus dos primers anys de mandat abans de les vacances d'estiu i ha situat com a principal prioritat dels pròxims mesos l'aprovació del nou model de finançament autonòmic. Illa ha demanat responsabilitat a totes les forces polítiques i ha defensat que la proposta beneficiaria el conjunt de les comunitats autònomes. En canvi, ha evitat posar terminis al traspàs de la gestió de l'IRPF a la Generalitat, una qüestió que havia estat un dels compromisos de la seva investidura del seu pacte amb Esquerra Republicana. El president també ha reivindicat l'estabilitat política i econòmica assolida durant aquests dos anys, però ha admès que encara hi ha reptes importants en àmbits com l'habitatge, rodalies o l'educació. Sobre la crisi de les proves PISA, ha assegurat que la investigació arribarà fins al final i que, si cal, es depuraran responsabilitats. Malgrat tot, ha ratificat Esther Niubó com a consellera d'Educació i li ha traspassat la seva confiança. En l'àmbit de les infraestructures, Illa ha denunciat que el govern preveu il·licitar aquest any 1.400 milions d'euros en obra pública, una xifra rècord que inclou la posada en curs de grans projectes. El més destacat és la variant de les preses i Olot, amb una inversió de més de 440 milions d'euros. Finalment, Illa ha confirmat que manté Esquerra Republicana i els Comuns com a socis prioritaris. Ha assegurat que té la voluntat d'esgotar la legislatura encara que no s'aprovin els pressupostos del 2027. Els grans incendis forestals continuen afectant Espanya, tot i que la situació ha millorat a Madrid i Àvila. El govern espanyol ha posat fi a l'emergència nacional després que els dos focs hagin quedat estabilitzats i s'ha retornat la gestió a les comunitats autònomes. Tot i això, els equips d'emergència continuaran treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalles. Ara el focus es situa a Zamora, on un incendi ja ha cremat prop d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 14 municipis. Centenars d'efectius, amb el suport de la UME i equips internacionals, intenten frenar l'avanç de les flames. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó evoluciona favorablement, però encara no es dona per estabilitzat. Ja ha arrasat més de 9.600 hectàrees, tot i que un miler de veïns han pogut tornar a casa. Encara hi ha unes 7.000 persones afectades per restriccions. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord per al desarmament complet de Hamas i de la resta de grups armats de Gaza. Segons ha explicat, aquest pacte obriria la porta a la creació d'un nou govern palestí de transició, supervisat per un organisme impulsat per Washington, amb l'objectiu de gestionar la reconstrucció de la franja i garantir la seguretat de la zona. Hamas ha confirmat que hi ha un acord, però ha advertit que només es farà efectiu si Israel compleix les condicions pactades. Entre aquestes hi ha la retirada de les tropes israelianes de Gaza, l'obertura de passos fronterers i el cessament de les operacions militars. El pla també contempla el desplegament d'una força internacional d'estabilització, la creació d'una nova policia palestina i, posteriorment, la formació d'un govern tecnòcrata que assumeixi la reconstrucció del territori. L'anunci arriba després de dies de negociacions amb la mediació d'Egipte, Qatar i Turquia, en un intent d'avançar cap a un alto el foc estable després de gairebé 3 anys de guerra a la franja de Gaza. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. L'ofici, les havaneres i l'espectacle de foc tancaran la Festa Major de Sant Just el 6 d'agost. La jornada inclourà també un espectacle familiar, el vermut solidari, sardanes i una botifarrada amb teatre de carrer abans del comiat de la celebració. El Mil·lenari obrirà les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 el 2 de setembre. Els nous alumnes podran presentar la sol·licitud fins al 15 de setembre per participar en activitats com el tai chi, ioga, memòria, estiraments, esquena sana, mouta i ball. El tercer memorial Òscar Hurtado reunirà equips de base i un cadet femení a Sant Just d'Esvern. El torneig es celebrarà el 6 de setembre al camp de futbol municipal en record d'Òscar Hurtado, exjugador i extècnic del Club Futbol Sant Just i membre del Club d'Atletisme de Sant Just. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça disputa aquest vespre a 9:15 un amistós davant del Birmingham City en un partit que servirà a Hansi Flick per començar a treure conclusions després dels primers dies de preparació a Anglaterra. El gran atractiu serà el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta blaugrana i també tindran molt protagonisme diversos joves del planter. Qui no participarà és Marc-André Ter Stegen, que abandonarà aquest divendres la concentració del Barça per viatjar a Amsterdam i tancar la seva sessió a l'Ajax fins a final de temporada. El Barça es farà càrrec del 90% del seu sou. I el Barça farà oficial aquest divendres el fitxatge de Jess Bisigu, extrem esquerre belga de 18 anys, que arriba procedent del Bruges. El futbolista ha signat el seu contracte aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i firma fins al 2031 per 8,5 milions d'euros més un percentatge d'una futura venda. Bisigu tindrà fitxa del filial però treballarà en dinàmica del primer equip. El club confia en el seu potencial i no es descarta que s'incorpori a l'estatge de pretemporada a Anglaterra en les pròximes hores. I el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del davanter Carlos Espí, que arriba procedent del Llevant i signa fins al 2031. El futbolista valencià de 21 anys ocuparà la vacant que deixa Gonzalo, traspassat al Fulham per 40 milions d'euros. Espí deixa el Llevant després de disputar 66 partits i marcar 20 gols, i la temporada passada va ser guardonat com a millor jugador sub-23 de la Liga. I avui ha mort als 66 anys el llegendari defensa italià Franco Baresi, una de les grans icones de la història del Milan i de la selecció azzurra. Baresi va disputar 719 partits amb el conjunt rossonero i va conquistar 3 Copes d'Europa i 6 Lligues italianes. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui que acabem la temporada ens toca presentar l'última cançó del dia. I per fer-ho anem amb una peça que és una autèntica celebració de la vida i de fet és d'un artista que ens toca molt i molt a prop. La cançó ens recorda que fins i tot després dels moments més difícils sempre arriba un instant en què podem tornar a celebrar. A confiar que després de les hores més llargues i dels dies més grisos, al cap i a la fi, tot torna al seu lloc. És un recordatori que la felicitat no és permanent, però tampoc ho són els mals moments. La felicitat tampoc ha de ser extraordinària, perquè sovint és tan senzilla com una abraçada, una taula plena de gent estimada i la certesa que la vida continua endavant. Darrere d'aquesta obra hi trobem un dels cantautors més estimats de la música catalana. Amb un estil proper, sincer i profundament humà, ha construït una trajectòria marcada per l'emoció i la sensibilitat. Ha traspassat generacions i s'ha convertit en un gran referent a Catalunya. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2018. El cantant és de Sant Feliu de Llobregat i el videoclip de la cançó el protagonitzen Carlos Cuevas i Aida Folk. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni la gran eufòria de Joan Dausà.

Doncs una cançó espectacular, i aquest any la meva gran eufòria heu estat vosaltres, aquest programa i aquesta ràdio. Ens hem passat molt bé i jo no podria estar més agraït. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 31 de juliol, tanquem la tercera temporada del Refugi. La primera, amb mi, al capdavant. 216 programes, 3 especials a peu de carrer, més de 30 col·laboradors, desenes d'entrevistes i el cor absolutament ple. El Refugi ha estat i és la gran oportunitat de la meva vida. Una oportunitat que em va arribar gairebé de rebot i d'última hora. A principis de setembre, quan faltaven menys de 10 dies per començar la temporada, em van confirmar que confiaven en mi per portar el magazín de tardes de Ràdio d'Esvern. I és que això era el que feia molt de temps que demanava, una oportunitat. Ràdio d'Esvern me la va donar i des de llavors el camí junts ha estat meravellós, ple d'èxits, de moments únics i de riures compartits, i també d'alguna errada. Però, per sobre de tot, ha estat un camí ple d'aprenentatges. Sempre he dit que el meu millor màster ha estat aquest programa, i és que el Jaume de fa 11 mesos ara em sembla gairebé irreconeixible. Amb el pas del temps he anat creixent moltíssim com a periodista, presentador i comunicador. He perdut totalment la por al micròfon, però no el respecte cap a ell. He après a gestionar i produir un programa tot sol, i sobretot he après moltíssim dels meus col·laboradors. Gent voluntària que no cobren i que setmana rere setmana m'han acompanyat en aquesta aventura de manera absolutament desinteressada. Ells, en conjunt, són realment els fonaments del Refugi i de les ràdios locals. Els mou la passió i les ganes de projectar la seva veu al món, i a mi, durant aquests mesos, m'han ensenyat d'esports, de vi, de cultura, de videojocs, de jocs de taula, de nutrició, d'història i de tantíssimes altres coses. Però sobretot, m'han ensenyat d'humanitat. En definitiva, em toca donar les gràcies a Ràdio d'Esvern per la confiança, a l'Héctor, a l'Enric, al Carles, a la Mariona i al Dani, però especialment a aquest últim, al Dani, per fer-me de mestre, de conseller, d'ajudant i també, de tant en tant, de psicòleg. I és que si jo avui estic aquí, és per ell, i això mai li podré agrair prou. I evidentment, gràcies a vosaltres, als oients, que dia rere dia m'heu acompanyat incondicionalment i que sou el verdader motiu de tot això. No em vull allargar gaire més, que al final em poso sentimental. Gràcies de tot cor i ens retrobem al setembre amb més Refugi, més ràdio i més històries per explicar.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
2: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: I ara sí, arrenquem amb les seccions. Arrenquem amb Vertical Slide amb el Xavi PSX.

0: Bona tarda, Xavi, què tal? Com estàs?
1: Doncs bé, Jaume, bona tarda a Ràdio Esver i bona tarda a tot el poble de Sant Just per última vegada aquesta temporada.
0: Doncs sí, això arriba a la seva fi i, escolta, ja estem aquí. Ja ens hem plantat el 31 de juliol i ja està. Ja hem arribat a la fi, ha passat la cosa molt ràpid, eh?
1: Doncs sí, i a més, molt content que justament a l'últim dia tinguem un contingut tan carregat i tan bonic, perquè a més tinc coses xules per explicar i hi ha un estudi molt bonic amb qui parlar avui.
0: Perfecte, doncs escolta, deixem-nos de voltes, no?, i anem directe al gra. Què hem de fer avui?
1: Doncs mira, així a mode de resum us explicaré que ahir vaig anar a la roda de premsa de la nova fira d'un nou format de fira que hi haurà aquí a Barcelona de videojocs, que serà el Saga Barcelona Game Fest. Us vull explicar una miqueta com va anar. I després també tindrem entrevista amb la bona gent de Roll the Box Games, que ja veureu que quin tipus de jocs fan i quina manera tenen de treballar, que a mi doncs m'encanta. Però bé, ja sabem que aquí anem a pams, així que us començo explicant què és el que va passar ahir. En el fonament, Jaume, t'explico, i és que les tres grans fires que es feien a Barcelona fins ara, que venien a ser el Saga, el Saló del Gaming català, que ja n'hem parlat bastantes vegades aquí al Vertical Slide, el Barcelona Game Fest, que abans era l'Indie Dev Day, i també la Retro Barcelona, o sigui, totes tres que hem estat comentant aquí en algun moment o altre a la ràdio, doncs s'han unit per fer una gran fira que vol ser, no, tal en paraules seves, una referència dins de les fires de videojocs al sud d'Europa. Així que bé, ens van concentrar a la premsa al Palau Marco de la Rambla Santa Mònica a Barcelona i van estar durant una horeta explicant quines són les expectatives del que s'ha de fer. I a veure, no t'enganyaré, Jaume, no? Perquè en aquestes rodes de premsa, sobretot a l'inici, clar, hi havia una taula amb 5 persones assegudes, representants de l'Ajuntament, representants de la Generalitat, no? Representants de l'executiva de Plataforma per la Llengua, i llavors, bé, va haver-hi un discurs necessari, no? Una prèvia, no? Doncs bastant polític, no? Bastant sobre el valor del català dins de l'ecosistema del videojoc, que em va semblar molt bé, no? I és que va arribar un moment en què, quan podia haver començat a ser suporífab, va arribar al torn de parla d'en Carles García, que és el director de la Retro Barcelona, una persona que porta des del 2013 creant la seva fira Retro Barcelona i sent un videojoc de mena des de tota la vida.
0: Vale.
1: I aquí sí que va començar a sortir l'espurna de les ganes que tenim de que hi hagin, de que es faci una fira com aquesta i del que podem trobar en aquesta fira, no?
0: Una mica més ambiciosa, no? Podrem dir, doncs?
1: Aquesta fira és molt ambiciosa. Si no, si més no, el plantejament és molt ambiciós, tant a nivell econòmic, tant de contingut i tant de relacions, no? Perquè s'estan esperant, evidentment, els punts de joc, no? Volem crear moltíssims punts de joc on la gent que vingui a la fira pugui jugar a tot i en tot moment.
0: Clar,
1: també,
0: sí.
1: També hi haurà moment pels negocis. Clar, també el que els interessa és que els publishers, els editors, els desenvolupadors, evidentment, no? Es puguin trobar, puguin fer reunions i puguin establir pactes en aquest nou Saga. Tenen previstes que hi haurà aproximadament unes 1.200 reunions.
0: Uau.
1: El que em va semblar, doncs,
0: escolta,
1: una passada.
0: Tot això està molt bé, però no m'has dit quan es fa.
1: Bona aquesta pregunta, sí, estaria bé, sí. Seria una bona dada d'explicar. La tindrem ben aviat, just després acabat de l'estiu, al cap de setmana del 9 a l'11 d'octubre.
0: Vale.
1: Atenció a l'espai, que serà a la Fira de Montjuïc de Barcelona.
0: Molt bé.
1: Sí, fins ara, no?, fires internacionals com és la del manga o la del còmic, no?, han ocupat aquest espai i són reconegudes per tot el món, doncs ara també tindrem, si hem tingut el manga i tenim el còmic, ara també tindrem els videojocs.
0: Perfecte.
1: Home. Serà una passada.
0: Sí.
1: Aquí, a veure, com que tindrem més notícies, no em vull allargar a tot el que es va explicar del Saga, no? Per mi és molt important que sapigueu tots que el Saga Barcelona Game Fest apareixerà, això, a partir de l'octubre, però el que sí, la bomba, diguem-ne, no?, és que van dir que volien establir vincles cada any en països diferents. Aquest any ho farien amb Japó i amb Portugal.
0: Mira.
1: I de moment tenien confirmades l'aparició de dues compositores molt famoses japoneses, que són la Miki Higashino, perdoneu el meu japonès, i la Manami Matsumae, val? Que són dues compositores de videojocs clàssics, per dir-ho d'alguna manera, no? Entre el Mega Man, que és un videojoc de plataformes increïble, que és un gran honor tenir-les aquí a Barcelona i espero que molta gent vingui a veure.
0: Home, això és guai. Sempre és guai que vingui gent de fora, no? Col·laboradors i gent tan prestigiosa, no?, com aquestes dues dones, que també donaran aquest afegit a aquest Barcelona Game Fest del Saga, que, escolta, pinta molt bé, m'ho estàs venent molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí, això és el que m'interessa. Sí, a més, també hi haurà incorporacions a nivell de ponències, de xerrades, de programes de ràdio en directe, en el qual Espiral Vertical estigui present.
0: Home, esperem que sí, seria un detall. Però, escolta, tot això en català, eh?
1: I tot... L'expectativa és de que tot es pugui fer en català. I, si més no, les que no es puguin fer en català, ponències estrangeres...
0: La japonesa entenc que encara no parlarà el català.
1: Diuen que posaran medis perquè es pugui també reproduir en català.
0: Vale, perfecte. No?
1: I els estants que tinguin videojocs en català estaran com destacats, d'alguna manera, perquè se sàpiga que ja es pot jugar en català.
0: Perfecte.
1: Així que el català prendrà una importància bastant especial.
0: Vale, perfecte, perfecte, molt bé. Això ens agrada.
1: I bé, quan tornem a la temporada que ve, continuarem parlant d'aquesta fantàstica fira, Jaume.
0: Home, i entenc que potser sigui en directe o no, però estarem per allà segur.
1: Estarem per allà segur, Jaume.
0: Això segur.
1: Sí, sí, sí, sí, són molt pesats,
0: exacte,
1: així que no ho podran evitar.
0: Exacte, no.
1: Clar que estigui.
0: Ens veuran segur, ens veuran segur.
1: Bé, una part important del programa, saps que és el sorteig del videojoc, no? Com deia, avui parlarem amb Roll the Box Games, i que ens han facilitat una key del seu videojoc, Max of the Void, Origins, en el que, bé, hem fet, doncs, el concurs habitual, no? A les xarxes hem posat una pregunta, la pregunta era: què és el que tu faries si tinguessis el poder de la telequinesi, no? Que la telequinesi està molt relacionada amb aquest videojoc, i hem tingut, com sempre, diverses respostes, bé, molt divertides.
0: Eh?
1: Sí, sí. Entre elles, doncs bé, tenim el Pulga Tejana, que ens diu: acostar-me al comandament de la tele, i a més ja afegeix una abraçada ben forta a la Conxi i en Ferran, perquè aquí ja som molt coneguts.
0: El Pulga Tejana és un incombustible, de Vertical Slide.
1: És veritat, aquí és veritat.
0: És un gran.
1: Atenció amb aquest, perquè són el Cross and Cut Games, que els vam entrevistar fa el mes passat.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Doncs
0: s'han
1: engrescat també a participar, i ens diuen: comptar amb el poder de la telequinesi ens permetria organitzar la gran festa del croissant, tot encomanant 100 croissants XXL d'un quilo a la pastisseria Hoffman de Barcelona i no haver de patir pel pes de transportar-los.
0: Home, escolta, que ens convidin, no?, aquesta festa al croissant.
1: Sí, sisplau, però no hi ha res com ser pragmàtic, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: També teníem una resposta del director frustrat, que ens diu: doncs bé, no aixecar-me del sofà cada vegada que veig que el comandament de la tele està a l'altra punta de l'habitació.
0: Ens ha passat a tots, eh?
1: Doncs sí, sí, i veig que, mira, el Pulga Tejana estava igual, així que és un... el poder, diguem-ne, que seria bastant recurrent amb el comandament de la tele.
0: I tant que sí.
1: Així que el que farem ara serà, ja sabeu, farem servir la meva aplicació de la bossa de paper i...
0: La gran bossa.
1: Sí, exacte. Farem així de regirar-lo.
0: Ara. Regira, regira. I escolta, a veure qui és el guanyador, no?
1: I tenim, atenció, el número 12. El número 12 és de, atenció, un altre programa de ràdio.
0: Mira.
1: Els Freaks and Beats, una colla de tarats de Ràdio Sant Quirze. Atenció, com aquest, si te'ls troba, Jaume. Què diuen? Utilitzaríem el poder de la telequinesi per apropar el programa a Cuixet, Chalamet, Serra i Kojima per analitzar l'argument de Black Ops 7 i la fi del format físic de PlayStation.
0: Ui.
1: Bogeries com altres que ja han explicat a la ràdio. Així que, bé, els enviarem la case a Freaks and Beats. Moltíssimes gràcies a tots per participar.
0: Molt bé.
1: I ara sí, Jaume, donarem pas als nostres convidats.
0: Vinga, va, som-hi. Doncs escolta, amb qui parlem, va.
1: Doncs vinga, ara sí, bona tarda, Conxi, Ferran, benvinguts al Refugi Vertical Slide, aquí a Ràdio d'Esvern.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Gràcies per ser-hi.
1: Sí, estem molt contents que estigueu aquí. La Conxi Pérez és la CEO de Roll the Games, cofundadora, i en Ferran Pérez és el director artístic i és... altre cofundador. Tenim aquí la màxima presència de l'estudi. Estem molt contents que estigueu aquí tots dos. Us vull preguntar, aquest 2026 per Roll the Box Games ha estat com que heu tingut molta feina, perquè tan bon punt estàvem parlant d'un videojoc que ja esteu empalmant amb un altre. És així, no?
3: Bona tarda. Sí. Bueno... S'ha solapat, o sigui, els desenvolupaments sí que han sigut primer un i després l'altre, no? Som un estudi gran, som un estudi petitó que està aquí a Catalunya. I sí, s'ha quadrat així, al final publicar els videojocs no és gens fàcil, funciona també al final amb els publishers, no? Amb el concepte aquest dels editors que t'ajuden a arribar al mercat i s'ha anat quadrant tot una mica, que al final Mask of the Void sortia doncs, aquest passat març, abril, i... I ara ja estem anunciant també doncs, aquesta nova col·laboració i el que estem preparant per Exanart. Llavors, sí, sembla que s'hagi juntat tot. A veure què tal ho gestionem.
2: Sabeu que els acords, diguem-ne, a vegades van com van, ells tenen els seus calendaris i bueno, tu intentes que quadri tot, però què passa? Que la vida va com va i aquí estem.
1: La vida no la controles, oi? Escolteu, doncs, vinga, anem per part, si us sembla, val? I ja que el videojoc que hem regalat és Mask of the Void, em podíeu fer una vertical slide d'aquest videojoc, de Mask of the Void, Origins?
3: Clar que sí.

0: un gènere de videojocs en el que tu entres en una masmorra, per dir-ho d'alguna manera, sí? Crides uns combats i és tens bastanta facilitat en morir i haver de tornar a començar. Però llavors comences com més fort, no? I llavors vas aprenent de l'experiència una miqueta. Si ho he explicat bé...
1: Exacte. Cada vegada vas aconseguint més coses. De fet, també aquí la gràcia de telequinesi és que està amb les màscares. Començaràs amb un tipus de màscara i amb un tipus de telequinesi, però a mesura que vagis avançant i a mesura que vagis derrotant doncs, els diferents enemics i els jefes, no? Els bosses que et vas trobant, pots arribar a aconseguir altres tipus de poder de telequinesi. I en total n'hi ha 4 màscares a dins del joc amb tot el que pots anar descobrint. I entre una d'elles, per exemple, és poder controlar que tots els objectes es transformin en petits minions com seguidors teus i llavors tu estàs per allà caminant mentre tens allà una petita, un petit exèrcit d'objectes inanimats lluitant per tu.
2: Ja t'imagines, home, tu decideixes quins objectes muntes i com els muntes i tot això ho decideixes tu, sí, sí.
0: Clar, això està molt bé perquè, a més, depèn de les teves eleccions. O sigui, aquests poders no et venen donats perquè sí, no? Tu arriba un moment, a un punt del joc en el que tu et fan escollir, em sembla que són tres opcions de poder, i tu has d'anar escollint, i segons el que vas escollint, doncs la balança es pot decantar per una banda o per una altra la teva partida.
1: Exacte. A nivell història, començarem amb una màscara, que és la que ens donen i la que ens permet començar tota aquesta aventura d'explorar el buit. I a mesura que anem avançant, podrem descobrir doncs, aquestes altres màscares. Dins de cadascuna de les partides, tots aquests regals del buit, és això, els que sou jugadors de roguelike, ho haureu vist moltes vegades, d'escollir, no? Entre tres opcions has d'anar escollint una, llavors són diferents poders que vas descobrint, vas desbloquejant i vas acumulant a cada partida. Per tant, quan acaba la partida, els perds i has de tornar a trobar-los la propera partida que vinguis. I això et permet crear doncs, les teves configuracions, el teu estil de joc, i hi haurà partides que arribaràs més lluny que d'altres. Això també forma part de lo que tenen els roguelets, no? Que no sempre arribaràs al final.
3: Clar. No, escolta, és molt interessant. I el joc aquest, per exemple, a quines plataformes el podem trobar ara mateix?
1: Ara mateix està Steam.
3: Vale.
1: Si estem veient, doncs si podem arribar a més plataformes. A veure si podem anunciar cosetes en el futur. Ara mateix,
3: però
1: Steam.
3: S'ha pensat. S'ha pensat el de poder, no ho sé, portar-lo a una consola o a algun altre dispositiu.
2: Sí, estem treballant amb això. Això és amb el tema del publisher, el seu ritme, les seves maneres i com ho vol abordar, però sí que estan treballant en tota la part de consoles. Sí,
0: això, Jaume, ja saps que ja ens ha passat altres vegades, que hi ha coses que estan al cap però encara no es poden dir. Llavors,
3: Clar, aquesta és la nostra feina, de
0: rascar una miqueta. No, està bé. Mira, tot i que... No, bé, l'Àlex i l'Arti ha sigut una sorpresa, no? També m'agradaria que em fessi una petita vertical slide de què va l'Àlex i l'Arti i així puguem rascar tothom que comenci a ficar-la a la seva wishlist.
1: Doncs clar que sí. Àlex i l'Arti, un altre context molt diferent, és una aventura, en aquest cas, una aventura de recuperar un planeta. Nosaltres som l'Àlex, que arribem a un planeta que està fet caldo per una IA que se'n va de les mans i va desenvolupar una espècie de contaminació que s'ho menja tot. I trobarem a l'Arti, l'última criatureta viva que queda en aquest planeta, i junts podrem recuperar el món poquet a poquet. I quan anem millorant i recuperant aquest món, si compreu el DLC, també podeu fer accions amb el planeta Terra de veritat. Bueno. I són certificades amb el vostre nom i tot.
3: Que guai.
0: A veure com funciona això, de què podem fer en realitat accions en favor del planeta.
1: Doncs el joc com a tal anireu descobrint com heu d'anar recuperant aquest planeta, lluitant contra aquesta contaminació amb un estil de joc tipus Ratchet & Clank, així amb acció, amb el que nosaltres li diem l'ionizer, que és un concepte de llum, i a mesura que anem avançant i anem eliminant tota aquesta contaminació, arribarem a fer un event especial amb l'Arti, amb les seves transformacions, amb les muntures, molt xulo, mireu el vídeo, busqueu a YouTube, i amb allò, quan es completa, podreu tenir un certificat. Nosaltres treballem amb un partner que es diuen Dotzeco, estan certificats per la ONU, i el que fa és que doncs, tenim 3 accions i en funció de cada un dels mapes que feu, podreu fer una acció com, per exemple, salvar una tortuga. I llavors quedarà registrat amb GPS, amb localització, amb el vostre nom, i sempre podreu tenir traçabilitat que aquesta acció s'ha fet real. No és que els diners vagin a desaparèixer a algun lloc, no, són accions reals.
0: Ostres, quina passada. Això,
3: és brutal, eh?
0: Això no s'havia fet mai abans, no?
2: Sí. Pues aquí som el primer estudi que tenim això, ja ho vam portar fa un parell d'anys, amb el primer videojoc vam fer les primeres proves i ja amb Àlex i l'Arti volíem portar-ho d'una manera més present i que es pogués aconseguir abans, però a Espanya som el primer videojoc que ho fem.
3: Que guai.
2: El primer estudi que ho fem, sí.
0: Sí. Pues això em sembla preciós. Jo crec, Jaume, que de cara a la sortida, no?, d'Àlex i l'Arti,

0: a tornar a convidar a venir sí. El Ferran i la Conxi, que ens expliquin com està anant i quantes accions vives s'han pogut realitzar gràcies al videojoc. Perquè això.
1: La data exacta quina és?
0: Ara, podríeu dir-vos endavant. Quan surt?
2: Sí, el llançament ho hem anunciat ara no fa gaire, el dia 16 de setembre.
1: Bueno, mira, perfecte, just quan tornem.
0: Exacte, sí, per la tornada.
1: És perfecte.
0: A més, ara va molt bé tots els estudis de que abans de la sortida hi hagin moltes wishlists, no? Mm-hmm. Que vagin a aquest videojoc a la llista de desitjos, així el dia de la sortida es vegi bé a la portada d'Steam.
2: Nosaltres estarem super encantats, agraïts a tothom, perquè evidentment sí.
1: I escolta, un dels temes principals d'aquest joc és la intel·ligència artificial, no? Això, com arriba aquesta idea? És una distopia o és una premonició que teniu que això acabarà així?
3: Va començar com distopia, però veiem com està dotat i potser acabarà sent una premonició. Nosaltres, com a tal, treballem històries a sci-fi, que diem, no? Amb aquest concepte futuristes, perquè també ens permet crear històries una miqueta més enllà de l'entorn quotidià, i plantejàvem la idea d'una empresa que és capaç, no? Aquest concepte d'extraure de planeta sencers, ja amb un nivell de societat molt més avançat, no? Mm-hmm. I llavors amb allò dèiem, doncs com estarà la tecnologia d'aquí uns quants tants anys, no? Llavors les IAs estaran molt integrades, ja ho estem veient a dia d'avui. Per tant, el concepte de IA havia d'estar per aquí enmig. I amb tot això estàvem dient, però la IA al final és una eina. Llavors també si no li poses, o sigui, has d'entendre-la com la vols fer servir. Llavors dèiem, el que per la IA pot ser quelcom que està dins de la llista, no? Dels checklists que li puguis tu definir, dels paràmetres, farà coses que tu no tens per què saber. Llavors aquí vam començar a fer una mica d'investigació de dir, què passaria si deixem a una IA i li demanem que creï un component que consumeixi, no?, i faci aquesta feina d'extraure un planeta que me la faci ben feta.
1: Clar.
3: Ui, doncs acabo de crear l'Alien de Wayland Corporation, saps? Llavors, una mica també aquest punt, no?, fins a on la IA sense control, a on arriba i, reflexions.
2: Sí, nosaltres passeu-vos-ho bé l'aventura, però sempre en els nostres videojocs, hi ha temes de reflexionar, no? Llavors, que si vols, si t'ho pot passar bé, però si vols, si posem sobre la taula què passa amb la IA, si no la defineixes bé, doncs poden passar coses molt dolentes, igual que poden passar coses molt bones. No?
1: I tant.
2: I a Mask of the Void també ho poso sobre la taula, amb el tema de Mask of the Void Origins, aquest poder que rebem de la telequinesi, hi ha tota una història al darrere que segons quin ús fas del poder, poden passar-te unes coses o poden passar-te unes altres. Mm-hmm. No? L'uso i l'abuso, no? Doncs una mica l'ús i l'abús. Doncs, ens agrada molt jugar amb totes aquestes coses, una mica portant-ho al límit i que sigui el propi jugador que decideixi viure l'experiència com la vulgui viure, no?
0: Bueno, és una miqueta així com que allò que diuen el poder corrompeix, no? I el gran poder comporta una gran responsabilitat, no?
2: Sí,
1: sobretot això, sí.
0: Hi ha una cosa que està exposada a la vostra pàgina web en el que us identifiqueu amb un concepte, com a estudi parlo ja, de positive gaming.
2: Sí.
0: No? Ja ens heu donat algunes pistes, no? Però ho voleu extendre una mica? Què significa el positive gaming?
2: Sí, per nosaltres és, dic Ferran i tu afegeixes el que vulguis en aquest sentit. Diem videojocs per un món millor, no? També pensem que al final els videojocs, el videojoc és cultura, expliques històries, hi ha aventures, hi ha moltes coses al darrere. Mm-hmm. I llavors també podem treballar, no?, per anar més enllà de potser el concepte tradicional que hi ha del videojoc, no? Llavors creiem que, igual que de la tecnologia, no?, quan parlàvem de la IA, pot haver un ús positiu i un ús negatiu, doncs amb els videojocs també, i a través de les històries que expliquem, creiem que podem aportar el nostre gra de sorra, igual que fem amb Àlex en Art i aquesta acció amb el planeta Terra, si tu vols, i et proposem en aquesta aventura desenvolupar una relació d'amistat, doncs amb el cas del roguelite, que és més intens, és un altre tipus de jugador, posem sobre la taula també la teva manera d'entendre el poder, no? I ho fem a través de la telequinesi, que és una manera diferent, no?, que no està al mercat, no està explotat, juguem amb les físiques. És tota aquesta forma de mirar-nos el videojoc d'una altra manera, no?
3: Sí, al final, de tot allò, i ja no només amb els videojocs, és a dir, tot allò que consumim també en certa manera ens defineix i ens transforma com a éssers humans, no? O sigui, hi ha xarxes socials, cine, cultura, llibres, dona igual, com si t'agrada anar a passejar pel bosc. Totes aquestes coses afecten a com som com a persona. Llavors, també és aquell punt de que el videojoc al final és un nou llenguatge. Totes les noves generacions també coneixen el món del videojoc, quants juguen a videojocs i quants llegeixen. Crec que els números parlen per si sols una mica, no? Pues aquí, en aquest sentit, el videojoc també guanya una responsabilitat de dir, i si fem jocs per un món millor? I aquest punt de treballar aquest positive gaming, de buscar, doncs, això, no? Poder obrir-te a diàleg de fons, buscar experiències que no només es quedin en el fet de que has passat una mitja hora avorrit a passar-la jugant, doncs, bueno, que sempre puguin aportar una miqueta més.
0: Mm-hmm. No, no. És un concepte que em sembla preciós, de veritat, us felicito moltíssim, perquè a l'hora de crear una empresa m'agradaria saber a quanta gent se li passaria un tema així de profund i vital, no? Com és la preservació, sí, de la natura i de l'ecosistema.
1: A mi m'ha agradat aquesta comparativa, no?, amb els llibres. De fet, quanta gent llegeix i quanta gent juga a videojocs. Doncs, escolta, per aquí potser tenim un filó, no?, per intentar traspassar un missatge positiu i també m'ha agradat molt, eh?
2: Merci.
0: Jo us vull preguntar, a nivell d'estudi, clar, ara estàvem parlant que s'estan solapant dos videojocs. Quanta gent sou a Roll2Box?
2: A veure, el que és l'equip core són unes 6 persones, més o menys, i tot això va creixent o decreixent en funció del moment, eh? Llavors, també hem de ser conscients que com que se'ns ha saturat tot, o sigui, ara estem en un moment de ser molt, molt poquets, perquè ara han de sortir els productes, no? Ara, amb el ecosistema de col·laboradors, diguem-ne, que tenim, perquè ja sabeu que fer un videojoc, doncs diguem-ne que en funció de la fase de desenvolupament i del que estàs fent vas necessitant també diferents perfils, diferent gent, no? Uh-huh. Llavors, en moments picos, doncs, hem arribat a ser, doncs, 12 persones, 15, dependrà, no? Però bueno, penseu que fer el videojoc, com que hem tingut tot això que us dèiem, no?, dels publishers, i tot això se'ns ha solapat, així posat en què en diem, en un temps allargat, han sigut vora 3 anys. Al final, per exemple, està fent Alex and Arty, no? Llavors, bueno, hi ha pujades i baixades, no?
0: I ara que ho comentaves, a nivell de publishers, perquè el Mask of the Voids i Arty and Alex són publishers diferents, oi?
2: Sí.
0: Llavors, la relació amb els publishers, o sigui, arribar fins als publishers, aquesta feinada, què tal? Us ha semblat fàcil? És difícil? És
2: una feina molt llarga, molt profunda i molt, molt, molt complicada, perquè has d'anar desenvolupant la relació, no ho fas d'un dia per un altre. Pensem que nosaltres, per exemple, ja des de... Nosaltres vam néixer en pandèmia l'any del 2020, uh-huh, com a estudi. Vam començar a crear les primeres relacions teletreballant, no? I després amb els publishers també. Després ja era tot eventos no virtuals, sinó presencials. I és molt important poder-te trobar i poder-te veure. Per això, per exemple, el que fan el Saga de que Saga BCNR Infest, que puguin estar els publishers aquí, és molt important, perquè t'apropa i et permet anar tinguent, mantenir tota aquesta relació. Uh-huh. Nosaltres sempre ho expliquem, Mask of the Void Origins, o sigui, nosaltres teníem un producte autopublicat, perquè fins que no vam tenir el primer, els publishers no, volen veure, o sigui, saps fer videojocs o no saps fer videojocs, perquè uh-huh, és molt difícil fer un videojoc. I llavors vam trigar 17 mesos, des del primer vegada que començàvem a parlar sobre Mask of the Void Origins fins que vam signar contracte, que era també per ajudar al desenvolupament i tot. Pensa que aquí van passar 17 mesos. Per tant, és superimportant i llarg. Llavors, és un tema de mantenir les relacions, explicar com evoluciones, de ser innovadors. I penseu també que hi ha molt volum, i amb això acabo, molt volum de videojocs que surten al mercat, i que competim de, jo sempre diem, de Barcelona, avui és de Sant Just, al món. Vull dir, això sí, va, no.
1: La competència és feroig en el món del videojoc, això és cert.
2: Quants eren, Ferran, ara, de l'última de
3: bueno, l'últim que sabia que era del juny van ser vora 2.400 jocs.
2: Uau. En un mes. En sí, un sí. Mes.
1: Mm-hmm. És fort.
0: Tot carregat de jocs. Jaume, ens dona temps?
1: Sí.
0: Sí?
1: Ràpid, anem.
0: Mira, us explico ràpidament. Els últims 30 segons de l'entrevista, a tots els convidats, els fem el test vertical. Són 5 preguntes que teniu 2 opcions per contestar i a cadascun diu la seva. D'acord?
3: Vale.
0: Primera de tot, què sou més? Aigua, foc, terra o aire?
3: Uau, aire.
2: Jo, foc.
0: Quin videojoc eliminaries per sempre? Pokémon o... Quin videojoc eliminaries per sempre? Pokémon o Animal Crossing?
3: Animal Crossing. Soc massa fan de Pokémon, tinc els originals allà al darrere. No.
2: Sí, i al revés.
0: Adéu, Pokémon. Ordinador o consola?
3: Ordinador.
2: Consola.
0: Quin joc implementaríeu la mecànica de purificar els escenaris? En un Fallout New Vegas o amb un Cyberpunk 2066?
3: Bueno, el Fallout.
2: Aquí coincideixo amb ell.
0: I l'última. Què faríeu amb el poder de la telequinesis? Desviar tots els xuts de porteria del Mundial o remenar-li el discurs del president Trump?
3: Remenar-li el discurs. L'altre l'infantil ja ho fa sol.
2: Sí, sí, remenar-lo del discurs estaria molt bé. Seria molt original. Està bé la pregunta, eh?
0: Bueno, doncs Ferran i Conchi, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a Ràdio d'Esvern, al refugi, al Vertical Slide. Tenim una cita pendent. Al setembre ens tornarem a trobar per parlar d'Artian Àlex i vale. Moltíssima sort amb el llançament.
2: Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
4: Gràcies, molt que vagi molt bé.
0: Una abraçada, adeu.
2: Adeu.
1: Adeu. Molt bé, doncs Xavi, m'ha arribat a la fi. Gràcies per aquesta temporada i ens sentim al setembre, no?
0: Ha sigut fantàstic, Jaume. Gràcies, moltíssimes gràcies per tot i sí, sí, indudablement ens veiem al setembre.
1: Molt bé, perfecte. Doncs fins aviat, Xavi.
0: Adeu.
1: Adeu.
5: Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica, mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
6: Més notícies amb la Mar Camps.
7: Augmenta 57 el nombre de persones que han mort quan intentaven arribar nedant a Ceuta en aquesta nova crisi migratòria. Ho acaba de confirmar el govern espanyol, que també assegura que els 37.500 migrants ja han tornat voluntàriament cap al Marroc. 50.000 persones han creuat la frontera aquests últims dies. La majoria ho han fet per mar.
6: Donald Trump acaba de carregar contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitza d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de més de 50.000 persones a la ciutat autònoma. El president nord-americà, a més, ha dit que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions el 2028.
8: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
6: En un missatge a la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez també acaba de dir que no és temps de dividir, en resposta precisament a les crítiques, en aquest cas a la gestió de la crisi migratòria, que provenen d'altres països europeus com Itàlia o Finlàndia.
7: I la Unió Europea ha celebrat l'anunci de Hamas de desarmar-se a la Franja de Gaza, però fa una crida a les parts perquè s'impliquin perquè l'acord anunciat per Donald Trump pugui funcionar. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha dit a les xarxes socials que encara hi ha molts elements que s'han d'encaixar i que l'èxit depèn del compromís de totes les parts. Els islamistes condicionen la seva decisió al fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no n'ha fet una valoració oficial, tot i que alguns ministres de l'ala dreta del seu govern s'hi han pronunciat en contra. Mentrestant, els israelians continuen atacant Gaza, malgrat la treva, i avui hi ha hagut un mort en un bombardeig al centre de la franja.
6: És divendres 31 de juliol i, per tant, hi ha operació sortida per aquells que comencen les vacances al mes d'agost. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda. Com un divendres no particularment dens, curiosament, tot i ser 31 de juliol. Començarem, però, parlant de les vies que presenten més densitat. A la P7 hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida en sentit sud i a Montmeló en sentit nord. També hi ha circulació intensa a Llinars del Vallès en sentit nord. La C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat i a Castelldefels en sentit sud i a Cabrera de Mar en sentit nord. Mentre que també, curiosament, la C16 a Cercs en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
6: Ara els esports, Joan Fitó.
10: Jesse Bisibu ja ha signat contracte com a nou jugador del Barça, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. La intenció és que s'incorpori avui mateix a l'estatge d'Anglaterra i que demà es faci oficial l'anunci del seu fitxatge. El president Joan Laporta ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. Aquest vespre, a 9:15, el Barça jugarà un amistós davant del Birmingham. El partit el podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio i també per TV3. Qui ja no jugarà aquest amistós és Marc-André Ter Stegen, que és a punt de marxar de Birmingham per marxar cedit a l'Ajax. El Barça, per cert, té previst fer un amistós a Tànger el 15 d'agost. La situació migratòria d'aquestes últimes hores, però, n'endarrirà l'anunci oficial. Franco Baresi, llegenda del futbol italià, ha mort avui als 66 anys. El central del Milan i la selecció italiana dels anys 80 i 90 no ha pogut superar una operació d'un nòdul pulmonar. En bàsquet, Joan Carles Navarro deixa de ser el mànager general de la secció del Barça i passarà ara a ser ambaixador i mentor dels jugadors joves. I des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París. Ara a les 6, Iris Tió i Lilú Lluís buscaran la primera medalla a la prova de duet tècnic i més tard, Denis González ho farà en la final masculina de solo tècnic.
11: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'última jornada de la Festa Major de Sant Just, el 6 d'agost, combinarà tradició, cultura popular, activitats familiars i música amb un programa que s'allargarà des del matí fins a la nit. El programa inclou l'ofici de Festa Major, espectacles infantils, un vermut solidari, sardanes, teatre de carrer, havaneres i un espectacle de foc per posar el punt final a la celebració. La jornada començarà a les 11 del matí a l'església del Sant Just i Pastor amb l'ofici de Festa Major, presidit pel mossèn Xavier Sobrevia, amb música en directe a l'orgue i la participació dels gegants amb un ball d'ofrena. A la mateixa hora, la plaça Verdaguer acollirà l'espectacle familiar Rigoberta i el Wíndigo de la companyia Calé Teatre, adreçat a infants a partir de 4 anys. A les 12 del matí, el mateix espai serà l'escenari del Vermut Solidari, organitzat per Acció Solidària i Logística, en benefici dels seus projectes. I a la tarda, la plaça de la Pau acollirà una ballada de sardanes amb la Cobla Sabadell a les 7 de la tarda. Més tard, la plaça Camoapa concentrarà les darreres activitats del programa amb una botifarrada i teatre de carrer a les 8, seguida de les havaneres i rom cremat amb Mar Blava a 9:45. La Festa Major es clourà a les 11 de la nit amb l'espectacle de foc organitzat pel Drac de Sant Just. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 2 de setembre el període d'inscripcions per les noves activitats i els nous alumnes del curs 2026-2027. Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de setembre per participar en les activitats dirigides del centre i en el taller de memòria del Centre Cívic Salvador Espriu. L'oferta inclou tai chi, mouta, memòria, estiraments, ioga, esquena sana i ball. Les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa abans de les 2 del darrer dia del termini. En cas que una altra persona presenti la sol·licitud, caldrà portar el DNI original de la persona interessada, una autorització i el DNI de qui faci el tràmit. El Centre Social El Mil·lenari recorda que no s'admetran sol·licituds d'antics alumnes fora del termini establerts i els horaris de les activitats es poden consultar al mateix equipament. I en esports, el camp de futbol municipal de Sant Just acollirà el 6 de setembre la tercera edició del torneig Futbol Memorial Òscar Hurtado, una competició anual que ret homenatge a Òscar Hurtado, veí del municipi, que va morir l'any 2023 amb només 18 anys. Hurtado havia estat jugador i entrenador del Futbol Club Sant Just i també membre del Club Atletisme Sant Just. El torneig es disputarà de 9 a 2 i reunirà equips de les categories sub-10, sub-12 i cadet femení. La competició es desenvoluparà en un format de lligueta i finals amb partits de 40 minuts de durada. Els enfrontaments es jugaran en la modalitat de futbol 7 en les categories masculines i de futbol 11 en la categoria femenina. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
1: Doncs bé, Jaume, anem a ampliar el que vam parlar la setmana passada, anem a ampliar una mica més de detall.
0: Fem una mica de Remember, que encara ens trobem a Egipte, anem a descobrir una miqueta més d'aquest país del nord d'Àfrica, que, escolta, hi va ser fa molt poquet.
1: Sí, vaig estar fa pocs dies i la veritat és que, bueno, la setmana passada vam estar indagant una mica més sobretot el que és la infraestructura, com és la gent. Vam començar a fer un tast molt breu i molt inicial dels llocs turístics i jo crec que avui podem aprofundir una mica més en aquests llocs turístics de veure, una mica més podem parlar del tracte, sobretot així els regateig, les propines, i indagar una mica més això, i si ja veurem si explica la gastronomia també.
0: Una miqueta que sempre ens fa gràcia una miqueta descobrir com vas menjar en aquest país. Per tant, si et sembla, comencem directament amb aquests llocs turístics que vam fer una miqueta al tast la setmana passada. Anem a endinsar-nos una mica més en profunditat. A què trobem en el nivell turístic en Egipte? Recorda'ns quins són els grans atractius.
1: Els quatre grans atractius són la zona de Luxor, la Piràmides, després també Abu Simbel i dintre del Cairo també el Gran Museu Egipci, que és nou. Uh-huh. Llavors, doncs, aquests són els principals atractius, però clar, al final tot el que està consultat a Egipte és a la vora del riu Nil i jo, per exemple, recordem la ruta, jo vaig començar per Luxor, el centre del país, vaig fer una excursió a dos temples que no són tan turístics, que es diuen Dendera i Abidos, que es troben una mica al nord, més o menys unes 3 hores en cotxe de Luxor, i després vaig anar baixant amb un creuer al Nil, progressivament, veient poblacions com Edfu, com Konombo, fins finalment arribar a Aswan, la gran ciutat del sud d'Egipte, que ens va permetre veure Abu Simbel, per exemple, i després ja vaig arribar al Cairo en vol. I llavors, doncs, bueno, jo crec que és un viatge bastant complet, molt comprimit, però bueno, ara indagarem en cada temple.
0: És el que vam parlar la setmana passada, un viatge de 9 dies, on vas veure gairebé tots els grans atractius d'Egipte, per tant, també vas anar una miqueta a pinyon, una mica per feina, eh?
1: De fet, per exemple, a Abu Simbel, em vaig despertar a les 3:15 del matí.
0: Uau!
1: Va ser, imagina't, tots els dies em despertava a les 6 o a les 7, al final, tothom que volia anar a Egipte ha de ser conscient de que és un viatge cansat. És perquè, per la calor, per la intensitat de les coses a veure. Llavors, doncs, bueno, però val la pena, sobretot la part monumental, de veure-la.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, entrem a detallar exactament ja algun d'aquests llocs turístics. Per quin vols començar?
1: Doncs podem començar per ordre, sobretot. Podem indagar, la setmana passada hi vam mencionar Dendera i Abidos. Són dos temples poc turístics, de fet. Ja vaig començar a explicar la setmana anterior el fet de que vam haver de creuar uns checkpoints, vam fer una carretera bastant... Bueno, un estat una mica ruïnós, bastant...
0: Sí, amb bots, no? Amb bots com a mínim.
1: Amb bots, bastant lamentable. Però bueno, vam aconseguir arribar fins allà i són dos temples que no són tan turístics perquè es troben bastant allunyats dels grans nuclis urbans. Però per què són importants? Per exemple, Dendera és un temple que està dedicat a Thor, que és la deessa de l'amor, de la fertilitat, que els antics egipcis el tema de la fertilitat ho porten molt. De fet, en molts temples es veuen, per exemple, figures d'un déu amb un penis erecte per símbol de la fertilitat i és una cosa que xoca.
0: Sí, sí.
1: De fet, llavors,
0: home, i després, això va ser fa no sé quants mil d'anys abans i després, escolta, no fa tant de temps, bueno, de fet, fins ara podríem dir que és una imatge una mica censurada, no? La d'un home amb el penis erecte.
1: Sí, sí, que... els antics egipcis ho veu com una cosa
0: exacte,
1: una mica més normal i és la seva manera de reflexar-ho. Mm-hmm. Després, el temple és bonic perquè conserva els seus colors originals i té algo molt important que és el zodiac de Dendera, que és una de les primeres figures astronòmiques o del que ja els antics egipcis estaven molt avançats a nivell astronòmic, a nivell de medicina. Mm-hmm. Llavors, doncs, i de fet en el temple es troba una rèplica, l'original es troba en el Louvre, perquè com els francesos i els anglesos van expoliar grans coses, doncs, bueno, l'original es troba a França. Llavors és molt... Bueno, és un temple que està molt ben conservat i a mi em va fer molta gràcia perquè tenien com uns recovetos que havies d'anar raptant. Si
0: sí? Pagava,
1: sí, jo vaig haver de raptar en un temple així com Indiana Jones per arribar a veure el que es diuen les bombetes de Dendera, que són unes il·lustracions que en realitat és una serp, però té una forma de bombeta i molta gent creia, tenia la llegenda, que havien descobert l'electricitat, que la realitat demostra que no era així.
0: Ostres, vale. Molt bé, doncs, escolta, un primer temple molt important, que és el que tu em deies, eh? No està tan turistificat com altres.
1: No, no es troba tan turístic, no és tan turístic per sobretot per la seva ubicació. No, no per això el seu estat de conservació. Llavors, doncs, bueno, és un lloc on els venedors et persegueixen a punta pala perquè no tenen a ningú a qui vendre.
0: Molt bé. Passem al següent temple, que és Abidos.
1: Mira, Abidos és el temple, el punt de peregrinació dels antics egipcis. Vull dir, és el temple més sagrat, un dels més sagrats de l'antic Egipte, que de fet està dedicat al déu Osiris, que és el déu del més enllà, i què té d'especial aquest temple? A part de, igual que Dendera, el seu estat de conservació, el que té és una llista reial dels faraons i dels reis que van haver-hi durant l'antic Egipte. Si no està equivocat, hi havia unes inscripcions d'unes 76 faraons i tu el que veies en una paret eren les inscripcions d'un recompte de tots els reis i de tots els faraons que tenien. Cosa que, clar, a nivell històric, doncs, et permet als historiadors doncs, tenir un recompte real de quins van ser els faraons i les figures importants que van haver-hi. Llavors, doncs, és un dels que són dels temples més fins i més detallats, pel que dic, és un temple que es va quedar sepultat i llavors, doncs...
0: Sepultat pel desert.
1: Pel desert, es va trobar sepultat, de fet, hi ha fotografies de fa més de 100 anys on la gent s'assentava a la part de dalt del temple, però la resta estava sota la sorra. I llavors, doncs, bueno, doncs, jo crec que és un lloc que val la pena de visitar, tot i que l'excursió és bastant intensa perquè vas per unes carreteres que, bueno... Que la veritat és que et deixa tocat.
0: Són complicades. Clar, perquè tu em comentaves, no?, que aquests dos temples, per exemple, i molts dels altres temples d'Egipte, estan tan ben conservats per justament això, no?, perquè el desert, perquè la sorra del desert se'ls va menjar i, per tant, no tenien una exposició tan directa, per exemple, a la pluja, al vent, al sol, a tot això.
1: Sí, és un dels principals motius. Mm-hmm. De fet, sí que hi ha algun temple que potser li han hagut de fer una part de renovació. Per exemple, hi ha una població que es diu Esna, que està al sud de Luxor, on la gent fumava, sobretot a la dècada, al segle XIX i al segle XX, i llavors doncs, sí que tenia les parets de color negre, i ara estan fent treballs de renovació, però altres temples, òbviament, no ha passat això perquè havien quedat sepultats.
0: Mm-hmm. Doncs molt bé, doncs tenim aquests dos primers temples. Anem a Luxor, que és un altre dels grans centres neuràlgics del turisme a Egipte. Per on hem de començar, per aquesta gran ciutat?
1: Doncs mira, aquí tenim el temple de Karnak. Per mi és el temple que a mi em va sorprendre bastant perquè ja ho vam començar a mencionar la setmana passada. És el complex religiós més gran mai construït.
0: És molt fort.
1: És un temple que tu quan vas... Ostres, et xoca, perquè té una entrada molt gran i molt ben conservada. Sempre els que feien els antics egipcis era com construir una figura, o sigui, una entrada de temple, com amb dos espècies de grans columnes, no columnes així rodones, sinó era com torreons, això, dos grans torres, una part més baixa central, i llavors ja entraves a diferents sales. Progressivament, quan anaves entrant a una sala, tenia un valor religiós o simbòlic més important. És a dir, primer estaven el que serien els seguidors, després els sacerdots de menor rang, família reial, i ja el més il·lustre sacerdot arribava a la part de l'altar. I així, quasi tots els temples egipcis són així. Llavors, el temple de Karnak, a mi em va semblar espectacular una gran sala, que es diu la Gran Sala Hipòlita, perquè tenia unes columnes de 23 metres, que, ostres, a mi em van impressionar, i sobretot el que dèiem, el relleu de les figures dels jeroglífics. I molts cops nosaltres pensem que són dibuixos, però per ells són textos. És la seva forma d'escriure, la seva forma d'expressar-se. Llavors, doncs, a mi em xoca perquè tu veus i dius, ostres,
0: un ocellet,
1: i no, són textos sagrats i que tenen una simbologia, i canviar una figura canvia totalment la simbologia del text.
0: Clar, al final és una ornamentació total, no? Entenc, en aquestes columnes, en aquests temples, està ple d'ornamentació.
1: Sí, està bastant ornamentat a nivell d'inscripcions. Al final té unes inscripcions, té coses que tenen part d'or. O sigui, per exemple, els obeliscos. A mi em van agradar molt els obeliscos. Els obeliscos amb les inscripcions, les figures dels reis, dels déus. Bueno, jo crec que va ser maco. Després, què més té Luxor? Luxor té el temple de Luxor, que està connectat amb el propi Karnak, que està al centre de la ciutat, i el que mencionàvem la setmana passada, molt envoltat d'edificis, i a mi això em va decebre una mica més, tot i que és dels monuments, dels 100 monuments més coneguts del món. Uh-huh. O sigui, vull dir que no és que sigui poca cosa.
0: No.
1: Llavors, doncs, a mi, jo Luxor ho passaria una mica més de puntetes, perquè sí que va tenir un simbolisme bastant especial, i hasta perquè estava dedicat a més d'un déu, després té una mesquita, la primera mesquita, que té com 7 o 8 segles d'antiguitat enmig del temple, És una cosa molt curiosa, veus una lluna mesquita a sobre d'unes columnes de l'antic Egipte. Però bueno, a mi no em va sorprendre tant, sinó per el simbolisme i el que dèiem la setmana passada. Té bastantes figures de Ramsès II, que va ser el que va regnar més temps, va regnar 66 anys, i llavors doncs, quasi tot Egipte està ple de figures i de tot d'aquest rei.
0: D'aquest Ramsès II, que home, ens ha d'explicar la setmana passada que va arribar fins als 92 anys.
1: Exactament.
0: Que això en l'antic Egipte era una autèntica bogeria, eh?
1: Sí, al final era el doble que la mitjana real del poble egipci. Sí, sí.
0: Imagina't. Per tant, passem una mica de puntetes per Luxor ciutat, però a prop de Luxor trobem un munt de coses, com per exemple aquesta famosa vall dels Reis, no? Que és on es van trobar, doncs, quantes tombes? Moltíssimes.
1: S'han trobat 60 i s'espera que hi ha moltes més. O sigui, la vall dels Reis és un complex, o sigui, és una vall excavada enmig d'una zona muntanyosa on durant molt de temps el que feien, clar, pensa que molts d'aquests faraons, d'aquests reis que hi havien, porten 2.000 o 3.000 anys allà enterrats. Doncs sí que han hagut bastantes tombes que han estat sacsejades, que han hagut robatoris, perquè pensa que els antics faraons i els reis els enterraven amb quilos i quilos d'or i peces que són d'un valor incalculable.
0: Clar.
1: Llavors la gent robava. Llavors, doncs ara mateix es troben, és una de les necròpolis més famoses del món, pel que dic, 60 faraons descoberts a dia d'avui, i la més famosa és Tutankamon. Tutankamon, tothom el coneix, que es va descobrir no fa tant, el 1922. El van descobrir, i per què és important? És important perquè es va trobar intacte. O sigui, moltes tombes, he dit, sacsejades, van robatoris,
0: però
1: i no es trobaven
0: intacte. No va ser la primera, oi?
1: No, va ser l'última.
0: Va ser l'última.
1: El 60 és Tutankamon.
0: Mira, però clar, és l'única intacta, eh? Inclús amb aquestes trampes famoses que a vegades veiem a les pel·lícules, doncs amb les trampes encara actives, eh?
1: De fet, el curiós de la tomba de Tutankamon és que hi ha la famosa maledicció de Tutankamon. Uh-huh. I la maledicció, el que es diu, és que cadascú creurà el que vulgui, però el que és científicament demostrat és que, clar, quan tu entres en una tomba que porta 3.000 anys,
0: wow,
1: o no recordo bé, 3.000, 4.000 anys, allà, intacta, les bactèries...
0: És que deu ser flipant.
1: I el que ja hi ha acumulat, doncs, quan entra les persones que van entrar, i el Carter i tota aquesta gent que va entrar i va descobrir la tomba, clar, van acabar enfermant i es van poder, al final, va passar el que diuen, van morir. Moltes de les persones que van descobrir aquella tomba van morir.
0: Ostres.
1: Per això és la famosa, es va fer famosa la famosa maledicció de Tutankamon. I què els hi va permetre? Clar, Tutankamon, després, al Gran Museu Egipci, que es troba al Cairo, tu pots veure, jo vaig veure la màscara de Tutankamon i les diferents sarcòfags. O sigui, imagina't el punt en què feien els egipcis, que era la mòmia, la que era el primer sarcòfag, i anaven ficant sarcòfags. Si no recordo malament, hi havia 4 sarcòfags.
0: Flipa.
1: I després, hi havia uns altres més grans, que s'utilitzaven com a, amb tot el quilos d'or que tenien allà el tenien enterrat a Tutankamon. Llavors els hi va permetre, ostres, descobrir de veritat com era l'importància per als antics egipcis.
0: Clar, i com es construïen aquestes tombes i què hi posaven, no? També en aquestes tombes. No, un descobriment espectacular, que és aquest, no? El famós Carter, eh? El gran descobridor.
1: I després, al final, Luxor també té el que deia Hatshepsut. A mi no em va sorprendre tant. Tu em van parlar la setmana passada que estava ja inscrit a la... Bueno, estava ficat dintre de la muntanya. I és veritat que és impressionant l'entrada, però és un temple que té poca cosa.
0: Vale.
1: És important perquè va ser la primera faraona. Després, el temple de Ramsès II, que, bueno, a mi em va sorprendre al voltant d'allà de la zona de Hatshepsut. I els colossos de Menon, que... pel nom és molt impressionant, però són dos figuretes, bueno, figuretes, són dos estàtues que tenen una rellevància significativa per haver estat part d'un temple d'Agamenón, que diuen, perquè aquell sí que no es va trobar conservat, diuen que potser aquell sí que de veritat és el temple més gran de tot l'antic Egipte, però bueno, no s'ha trobat.
0: No s'ha trobat encara.
1: I a veure, després, doncs, que vam parlar la setmana passada, no? El Nil.
0: El Nil, home, una de les grans excursions, no?, que molta gent fa quan va a Egipte, i un dels grans atractius és això, no? Fer un creuer pel Nil, anant parant, no?, en algun dels llocs, doncs, més icònics d'aquestes voreres del riu Nil. Escolta, tu això com ho has vibrat? Ja ens vas comentar, no?, que el vaixell, escolta, que va ser una experiència xula, que és una manera molt diferent i també molt bonica de descobrir, doncs, això, tots aquests atractius que estan a les vores del riu Nil. Però explica'm una mica més, perquè no em va acabar de quedar clar Tu hi vas dormir, no hi vas dormir? Com funciona
1: això? Jo vaig estar-hi 4 nits.
0: 4 nits,
1: quatre
0: eh?
1: 4 nits.
0: Dues... Sí, era bé la meitat del teu viatge.
1: Sí, perquè vaig estar el que és amarrat en... primer a Luxor i després a Suan, però dormia en el vaixell i després dos de navegació.
0: Vale.
1: Què vaig veure en els dies de navegació? A veure, era interessant el vaixell perquè bueno, tenies una piscina a dalt, tenies un lunch, després tenies la part del restaurant, fins i tot hi havia dos tendes que vaig estar ahí regatejant amb els venedors.
0: Escolta,
1: i bueno, i
0: també,
1: a mi...
0: també hi havia festa o no?
1: Sí, va. És que s'ha tirat ahir
0: no,
1: al cap.
0: No, dic que si també hi havia festa.
1: Havia festa. De fet, ens van fer...
0: Els creuers hi ha moltes festes, normalment.
1: Ens van fer la festa del ventre, que es diu així, va aparèixer una dona ballant, i després també va aparèixer típica música egípcia, i després van fer festa, també. I després van haver-hi les semis del Mundial. Que vam estar allà cantant el partit de França-Espanya. Doncs va ser curiós, una experiència també curiosa de veure el vaixell, perquè sobretot havien espanyols i italians.
0: Home, doncs festa assegurada, amb espanyols festa, i amb italians.
1: Havia festa assegurada, però bueno, com el viatge és molt cansat, tampoc van fer una quantitat de festa espectacular.
0: Vale.
1: I per què és especial el Nil, el que dèiem? Els que són la vesprada, la posta de sol. Digna de pel·lícula, després veure tot el que és un oasis, tot el que envolta el riu, que està ple, és verd, tot és verd, tot ple del desert. Zones que només té 100 metres de verd, o potser 3 quilòmetres màxim, i després trobes tot ple de desert. Llavors és un contrast bastant espectacular. I què té de camí, no? Molta gent es preguntarà què té de camí, no? Doncs hi ha quatre grans coses a veure de camí de Luxor a Suan, que són Esna, que Esna és una població que té... A part de... És una població que té un temple bastant ben conservat. Aquest que parlàvem de que estava cremat, que ara l'han remodelat, ara amb la remodelació...
0: El del tabac, eh?
1: El del tabac. Doncs ara està molt impressionant. Té uns colors vermells, blaus, verds, amb aquesta renovació que han fet, que és espectacular. Però és important per l'esclusa. El que l'esclusa és que té el Nil té dos nivells, i llavors, doncs, tu, de 8 metres de diferència, llavors, és com el canal de Panamà. T'obren una comporta, vas baixant, i obren una altra, fins a igualar en el punt en el qual ja el vaixell pot seguir la seva travessia.
0: Que fort.
1: No és curiós de veure, a mi em va fer gràcia. I de fet el que era més curiós era que tu tenies, i això ja ho parlarem ara amb el tracte, però ja t'ho anticipo, el fet de que havien unes persones, són tan passats els egipcis, que havien uns xavals amb unes barques que s'enclaven al vaixell, al creuer, i et començaven a dir, amiga, amiga, 5 euros, i començaven a tirar a dalt del vaixell, no sé, un pareig o qualsevol
0: però
1: cosa...
0: això mentre el barc està
1: sí,
0: navegant?
1: Sí, navegant. I dintre de l'esclusa es van ficar. O sigui, que era lo perillós que és, es van ficar dintre de l'esclusa, llavors tenies la barqueta aquella petita amb el creuer enmig de l'esclusa i cridant-te, 5 euros, 5 euros, no sé què... Hòstia, és una cosa que dius, mare meva, aquí el valor de la vida...
0: és... No és tan alt com a Europa, no? Després entrarem més en detall en aquest tracte i en aquest regateig, que és una de les claus no, d'Egipte, i una de les coses que, per bé o per malament, experimentaràs, eh?
1: És experimentar, és experimentació. Jo crec que el més important... A mi sí que em va sorprendre negativament aquest part del tracte, perquè també una cosa curiosa és que utilitzen els nens per vendre. Amb la pena. A mi, per exemple, em va sorprendre molt també això que dèiem de navegació. En una excursió que vaig fer a Suang, que vaig veure un poble nubi, que és un poble de l'Àfrica Negra, o sigui, és a l'inici de l'Àfrica Negra, que són egipcis, però tenen un color de pell molt més fosc, i llavors, doncs, el que era curiós és que venien uns nens com un paddle surf, però venien amb cartrons venien remant, creuaven el riu, que això has de tenir una força espectacular per poder creuar el riu, i et venien i et començaven a dir, cantava la Macarena, el Despacito, se sabien totes les cançons i tot, i et deien, un euro, no sé què, 2 euros, no sé què, i et venien una cosa. I hòstia, et xoca.
0: Sí, que realment s'espavilen, per aprendre idiomes.
1: S'espavilen. De fet, deia el guia que el que passa també hi ha algú molt important és la taxa d'escolarització. És a dir, és obligatori, però sobretot a les zones rurals hi ha molt d'abandonament, sobretot en aquests casos de família de venedors. De fet, el que es queixava el guia era que molts nens, els seus pares els obligaven a vendre, anaven a les fores dels temples per vendre els seus turistes, clar, i aquests nens deixaven l'escola perquè es dedicaven a vendre. Això sí, eren uns artistes de negociació. Tu veies un xaval de 4 o 5 anys que jo crec que poca gent tindria la capacitat de negociació o de ser tan passat per vendre't i jugar amb la pena, per vendre coses o per demanar-te diners.
0: T'acaben engatussant, eh?
1: Però clar, el que és trist és que, i això ho queixava, es queixaven, per exemple, el guia, és un egipci, es queixava de que, ostres, molts nens podien haver-se dedicat a altres coses i perden aquesta part d'escolarització per dedicar-se
0: sí, sí, no, a que realment és una pena. Ho veiem, potser ens fa inclús gràcia, no?, quan anem allà i ho veiem, però realment és una pena, perquè realment són nens molt petits que no tenen cap altra opció i realment ho estan fent doncs, per ajudar a casa econòmicament. Bueno, és una part d'Egipte també i una part dels seus contrastos, no? Al final tenen una arquitectura i uns temples i uns recursos naturals doncs, espectaculars, però també tenen aquesta part una mica doncs, que encara doncs, una mica de, falta una mica de desenvolupament en aquest sentit. Però bueno, després ho seguirem tocant. No marxem del riu Nil perquè ens has d'explicar més temples i més cosetes, eh?
1: Sí, doncs mira, seguim. Després, tu quan vas amb el creuer passes per dos temples que diuen Edfu i Konombo, que Edfu és el temple millor conservat perquè té una entrada increïble i explica la llegenda d'Horus quan derrota a Set, que són un dels déus més importants de l'antic Egipte. Després Konombo a mi em va sorprendre perquè tenien cocodrils dissecats, perquè era un temple dedicat a un déu cocodril.
0: Mira.
1: I després a un altre, a Horus, que és un dels déus més importants d'Egipte. Llavors, doncs, tu trobaves un temple, trobaves un museu tot ple de cocodrils dissecats, perquè es veu que en part de les ofrenes també momificaven cocodrils com a ofrenes. O sigui, fent aquí els antics egipcis feien de tot. Llavors, doncs, bueno. I al sud d'Egipte abans ja he mencionat el poble Nubi. A mi el poble Nubi és una de les coses més maques i que recomanaria a la gent perquè és un poble de l'Àfrica Negra que, clar, és de casetes de colors.
0: Poble Nubi, eh?
1: Nubi, Núbia. De fet, la zona és Núbia, és la part sud d'Egipte. Llavors, doncs, és molt curiós de veure. Jo vaig arribar amb una barca petita on el que explicava allò dels nens que venien a vendre coses i a cantar-te la Macarena. Llavors, doncs, era maco. De fet, vaig arribar a agafar un cocodril en braços.
0: Mare, aquesta foto la volem, eh?
1: Aquesta foto l'ensenyaré, perquè vam arribar, allà tenen els cocodrils, i llavors, doncs, bueno, vaig així poder-lo agafar en braços, i és una excursió que a mi em va agradar molt, perquè veus unes dunes gegantines al final del Nil i tot ple d'illetes, que són com uns humedals molt macos, i bueno, jo crec que és maco de veure, i la veritat és que és digne de veure.
0: Estic mirant alguna imatge d'això del poblat Nubi i d'aquesta zona d'Egipte i és realment espectacular, eh? Mm. O sigui, cases supercolorides, super, super, super bonic, escolta, brutal, brutal. I això és la frontera ja sud, eh?
1: Sí, amb Sudan. Mm-hmm. I de fet això, què és important? Perquè després ja acabarem amb el Cairo, però què és l'últim més important? La zona d'Assuan i Abu Simbel?
0: Mm-hmm. Que Abu Simbel és possiblement un dels temples més...
1: Si no és el més maco, és el més maco. Està allà amb les piràmides com a atractiu turístic.
0: Què? Perquè la gent se'n recordi, no? Li posi cara. És aquesta entrada, no?, dins d'una pedra o dins d'una muntanya amb quatre déus sentats, oi?
1: Correcte, de Ramsès. Són de... Bueno, no són... És de Ramsès II, són quatre estàtues.
0: Ah, de Ramsès tot,
1: de Ramsès, sí. Li van dedicar a ell, també per aquest poble nubi, com fer un simbolisme de poder. I per què és molt especial aquest temple? Perquè a Suan es va construir una presa, en els anys 60, que va canviar totalment la trajectòria de... Bueno, la influència en el Nil, perquè Egipte necessitava recursos hidroelèctrics i necessitava més energia. Llavors, què va fer? Va construir una presa que, bàsicament, va canviar... Clar,

0: del turó.
1: Uau.
0: El van traslladar, bàsic, i el mateix amb altres temples, i és una obra d'enginyeria espectacular. I llavors, doncs, Abu Simbel, en aquest cas, quatre estàtues, és un lloc espectacular perquè tu trobes això al costat del llac Nasser, i els antics egipcis eren tan avançats que en dues èpoques en l'any el sol reflexa en el cor de Ramsès II, una de les estàtues dintre del temple, en dues dates assenyalades, el dia de la coronació de Ramsès i el dia també en el que del seu naixement. I això és un control que tenien, i això no és l'únic d'Abu Simbel, hi ha altres temples que no se sap com coneixien els egipcis, com jugar amb el nivell astronòmic i com fer que la llum donés exactament allà. De fet, quan la UNESCO va traslladar el temple, no va aconseguir replicar que donés exactament la llum al cor
1: de Ramsès. Si amb tota la tecnologia més actual no van saber fer-ho.
0: No van saber fer-ho. I això va ser el 60-70, que hi havia una tecnologia molt avançada. Vull dir, els antics egipcis eren un poble molt avançat i la veritat és que és bastant curiós.
1: No, jo m'estic quedant flipant, la veritat. O sigui, tot això del trasllat que m'has explicat m'ha deixat completament boig. Com van aconseguir, no?, amb 40.000 peces transportar una estructura tan gegantina, no?, com un temple. No, la veritat que és espectacular.
0: I de fet, d'aquesta zona hi ha un altre temple espectacular que li va passar el mateix, que es diu Philae, que es troba allà a la ciutat d'Assuan, que bàsicament es trobava en una illa. I el que van fer també, el van traslladar trossets i el van portar en una altra illa. Van moure el temple a una altra illa que no és l'original, i tu trobes un temple enmig d'una illeta, enmig del riu Nil, superpreciós, però que no està a la ubicació original. Wow. I això ho dius, ostres, quina capacitat d'obra d'enginyeria d'haver-ho fet.
1: No, total, i a més als anys 60-70, que escolta, la tecnologia ja era molt bona, però no és la d'ara tampoc, eh?
0: Sí.
1: No, espectacular. Molt bé, què més, Adrià?
0: Doncs tanquem el Cairo abans de fer un petit explicació del tracte. Mm. Ja hem mencionat el Cairo, el caos, però jo vull centrar-me en les piràmides. Les piràmides...
1: A l'anterior capítol ens vam deixar les piràmides.
0: Home, les piràmides. Ja vam mencionar el Gran Museu Egipci, però les piràmides. Jo fins i tot em vaig emocionar. Les piràmides són gegants. El que és el Keops, que són tres grans piràmides que estan dedicats a tres faraons, Keops, Micerinos i Kefren. La de Keops és la més gran i té 140 metres. Que tu penses... No, crec que era 6 milions de tones, pesa l'estructura. 6 milions de tones perquè hi ha 2,3 milions de blocs de pedres. O sigui, 2,3 pedres hi ha allà per construir aquesta piràmide.
1: No.
0: I la veritat és que impressiona perquè trobes tres grans estructures enmig del desert, perquè estan a les afores del Cairo, i llavors doncs, tu fins i tot pots entrar-hi. Jo vaig entrar-hi a la piràmide de Keops. Una experiència bastant aventura, perquè fa una calor allà dins.
1: Sí.
0: Perquè, clar, fora, el Cairo potser fa... En aquell moment, que eren les 9 del matí, clar, feien 33 graus.
1: Deu ser un búnker, no, allà dins.
0: Sóc com 8 graus més i amb humitat.
1: Buah.
0: Llavors, tu vas reptant per dintre de la piràmide de Keops i arribes a la sala on es trobava el faraó Keops.
1: Clar, perquè la piràmide també és un temple funerari, oi?
0: Exacte. És que tots són o temples a déus, a Egipte, o temples funeraris. Llavors, doncs, en aquest cas, va ser per enterrar el faraó Keops. Doncs tu entres, jo vaig entrar, estava morint-me de calor. Bueno, no és una experiència agradable, però quan tu recordes, dius, hòstia, he entrat aquí, he fet un esforç perquè pujaves 200 metres, no, bueno, 200 metres, m'he equivocat, pujaves 50 o 60 metres per arribar on estava la tomba. I, hòsties, la veritat és que és una experiència curiosa de veure.
1: No.
0: I després ja les pròpies piràmides i les esfinxs, les panoràmiques i les imatges que es poden veure, doncs són, la veritat és que pensar que això es va construir fa el 2560 abans de Crist.
1: És a dir, fa...
0: 4.000 anys.
1: Sí, exacte. No, és espectacular. Més de 4.000 anys. Una miqueta,
0: sí,
1: més. Una miqueta més de 4.000 anys, o sigui, espectacular. No, i al final, tots a vegades ens hem plantejat, escolta, això com ho van fer? És impossible, no? Dius, que transportessin aquestes tones de pedra tan a dalt en aquella època, és que era impossible, no?
0: De fet, hi ha una per acabar el tema de les piràmides, hi ha una cosa que es diu, hi ha el mite, segons els egipcis, el que defensen és que s'utilitzaven esclaus. I ells diuen que, i està demostrat científicament, que no eren esclaus, sinó que eren albanyils, s'ha descobert un poble al costat on vivia arquitectes, bueno, arquitectes, ja entenem el que podia ser en aquell moment, i que vivia gent que era experta, que vull dir que no eren esclaus. De fet, es parlava d'estimacions de 100 o 200.000 i en realitat s'ha descobert que potser ho van fer 2.000 persones, les piràmides.
1: Ja,
0: llavors, doncs, ostres, pensar que fa 4.000 anys es va fer aquesta obra d'enginyeria, la veritat és que és espectacular.
1: No, és, és espectacular, és brutal.

0: L'Esfinx, què tal?
1: No, l'Esfinx, sincerament, en la meva opinió, ni fu ni fa. És a dir, és maca perquè és una estructura gegant. Però, bueno, jo m'esperava més. M'esperava més de l'Esfinx.
0: Vale. Molt bé. Doncs, alguna cosa més de les piràmides? O...
1: No, ja si et sembla, parlem del tracte, no?
0: Molt bé, exacte. Anem a parlar del tracte, que ens queden, doncs, uns 3-4 minutets. Mm. A nivell de tracte, va, com són els egipcis? Perquè al primer capítol ja ens vas deixar introduir que, bueno...
1: Mira, el més important d'Egipte, són molt passats. O sigui, els que venen a fer els egipcis quan et venen als temples, comencen a... O sigui, jo mai he vist en un país una capacitat d'agobiar-te tant, et venen, es fiquen fins i tot dintre de l'autobús, et persegueixen a tot joc, 15 persones, ja comença a dir amigo, amigo, oh, Mari Carmen, caramelo, no sé què, un euro, amigo, no sé què, i et saturen.
0: Tenen les seves frases, no, ja?
1: Sí, però perquè a més és com un llaro, et repeteixen, llavors et satura el cervell, juguen amb això, i és la capacitat, o sigui, és un agobio quan tu vas a fer qualsevol cosa, que la veritat és quan vas a un temple i tu visites un temple, al final et saturen. Després el regateig és molt important. Has de jugar, com ja vam mencionar anteriorment, en la capacitat de negociació. Jo el que normalment faig és, bàsicament...
0: Explica'ns les teves tècniques.
1: La meva tècnica de regateig és, sobretot et diuen un preu i sempre has de jugar el 60 o 70% del preu original que et diuen. Després ho rascaràs més o menys, però sempre has de jugar amb aquest límit. Després, una tàctica important és anar-te marxant, perquè progressivament et persegueix el tio i et va dient no, 400, 200, i et va baixant progressivament. Si tu et quedes, ell té el poder, ell té la capacitat de negociació. Si tu te'n vas, ell et persegueix. Llavors, doncs, tu vas aconseguint paulatinament que et vagi baixant el preu. Llavors, doncs, això jo crec que és una tàctica, no és l'única, perquè aquí cadascú té les seves, però la meva, jo crec que sempre m'ha funcionat bastant bé.
0: No, clar, home, si t'estàs anant de la tenda, doncs o et baixa el preu o et baixa el preu. Ja que dèiem, no?, que al final el regateig és una cosa que existeix a Egipte i també a altres països, i escolta, també té la seva part de màgia, no?, de dir, ostres, vaig a Egipte i mira, ara em posaré en modo regateador, a veure què puc aconseguir.
1: A mi personalment m'agobia, però és veritat que és digne de veure. Això sí, els egipcis, a més, són persones que algú que em va decebre, i jo explicaré una anècdota, i és que són molt quadriculats. Són gent que...
0: Conservadors?
1: No, quadriculats en el sentit que, per exemple, tu, ells s'equivoquen en un tíquet i és que els entren en pànic. Són molt, un poble molt ineficient i que quan una cosa se surt de les pautes, els hi costa molt aportar solucions.
0: Vale.
1: A mi em va passar, per exemple, el que us explicava fora de càmera sobre la final del Mundial. A mi vaig fer una reserva en un hotel, en el meu hotel, per veure el partit a primera fila, per poder veure el partit dignament, i quan vaig aparèixer allà em diuen que havien posat a més persones, després d'haver-se passat tota la tarda dient-me que teníem el lloc reservat, i es van passar una hora per intentar moure a totes les persones que hi havien allà sentades i eren incapaços de donar-li solució, i que no era una única persona, eren 5 o 6 cambrers, i tu veies això. Algú que també i no va haver-hi manera, i al final després ens van acabar donant un lloc en primera fila a la tele que no funcionava.
0: Bueno.
1: O sigui, que no ens va... Què vull dir? Que, en fi, que, i després de discutir-se, o si són molt de crits...
0: El que tu deies, no? Quan apareix una complicació, un imprevist, aquí ja l'hem cagat, no?
1: Sí, bàsicament. I són... I fins i tot criden, és de constantment de soroll... No sé, bueno, coses que... Això és una part negativa que jo vaig veure, però bueno...
0: I escolta, diria, en alguns països és típic donar propines. Aquí com funciona el tema de les propines?
1: Les propines és... Per respirar et cobren. Per respirar et cobren les propines a Egipte. Tu vas al lavabo, a qualsevol temple, tot i que hagis pagat l'entrada al temple, i tens una persona allà...
0: Una moneta, no?
1: Sí, però perquè és curiós. A mi em va sorprendre que... Una altra cosa que també em van explicar, i és que tu, per exemple, entres a una tenda de souvenirs i et trobes 5 o 6 persones en un local petit. O sigui, tenen a tot Déu treballant, però en treballs precaris. Per què? Per exemple, ens van dir que en un dels temples hi havia potser 100 barques en aquella zona. I llavors, doncs, bàsicament, era un per família. I només una persona potser treballava 2 viatges al dia, que potser li importava una hora. I llavors, doncs, tu sempre a Egipte veus, bàsicament, a tendes, a locals, 5 o 6 persones, i veus a 4 persones mirant i 2 treballant. Però és molt habitual. És molt habitual. I et sobta. Llavors, doncs, bueno, a mi, lo de les propines, que dèiem, per tot. Et ve el matalasser. A mi em recordo que en un dels temples em va aparèixer un policia i em diu, bueno, jo et vaig ensenyar un lloc ocult del temple. Llavors em fica per dintre d'un... l'acompanyo, segueixo i tal, m'obre una reixa, em deixa entrar i llavors doncs m'ensenya molt maco tal, el que jo veig. I llavors doncs després em comença a dir dinero, dinero.
0: És un policia,
1: El policia. Vull dir que ja és que ens ha de policia. Dinero, dinero. No li vaig donar res, tot i ser policia. No li vaig donar res, però em va començar a dir no, no, dinero, no sé què. I després apareixia gent per fer-se una foto enmig dels temples i començaven a mendigar. O sigui, demanaven propines per tot. Els matalassers, igual. Matalassers
0: de l'hotel, vols dir?
1: De l'hotel. O fins i tot els que sorties de l'hotel i t'intentaven portar. I... propines per tot.
0: Per tot, per tot. Inclús per respirar, com deies abans. Escolta, acabem ara sí amb el bloc de gastronomia, que ho hem comentat al principi, que com s'hi menja a Egipte?
1: A veure, jo a Egipte, sobretot, vaig menjar molt guiri, perquè la qualitat de... sobretot s'ha de vigilar molt a Egipte, el que és coses crues, aigua i verdures, amanides, perquè la qualitat de l'aigua, el tractament, fins i tot el guia deia que ell, molts, sent egipci, a molts llocs, no es fiava de prendre les amanides per la qualitat de l'aigua. I molta gent té dolors intestinals. Jo me'n recordo, jo sense posar-me malalt vaig tenir dolor intestinal, però hi ha persones que agafen gastroenteritis per no anar amb cura. Són precaucions bàsiques, que en general es fan a tots els viatges, però a Egipte molt més. El que és a nivell de gastronomia sí que és bona, perquè és una gastronomia molt especiada, sobretot el kebab egipci està molt bo, el falafel, després també tenen tot ple d'arròs, carns, sopes de llenties, que està molt bo, però bueno, quan tu vas de guiri, molts cops en hotels i tal, doncs no pots gaudir de la veritat cultura egípcia.
0: Clar, clar, perquè si te'n vas a, bueno, a un local tradicional, doncs això que dèiem, no? Potser et renten la verdura amb aigua del grifo i...
1: s'ha d'anar amb compte.
0: I t'acaba agafant una cagalera que t'arruïna el viatge.
1: S'ha d'anar amb compte.
0: S'ha d'anar amb compte. Molt bé, Adrià, doncs si et sembla, ho deixem per aquí. Gràcies per venir un cop més al refugi de Ràdio Esvern i ens acomiadem, perquè això és l'últim capítol de...
1: ens acomiadem.
0: Racons del món d'aquesta temporada. Esperem veure'ns la temporada vinent, Adrià. I escolta, que encara ens queden molts països per descobrir.
1: Queden encara bastants racons del món.
0: Molt bé, així m'agrada. Gràcies, Adrià, i fins al setembre. Adéu.
1: Ens veiem.

I ara sí, posem el punt i final a aquesta temporada del Refugi. Posem punt i final a la tercera temporada del Refugi. La primera, amb mi al capdavant. La primera, amb el Jaume Elias. Gràcies per la vostra confiança. Gràcies per ser-hi dia rere dia, setmana rere setmana i mes rere mes. Gràcies, de veritat, per la vostra confiança. I escolta, això no acaba aquí. Ens retrobem al mes de setembre. Gràcies de debò, de tot cor. Que vagi molt bé l'estiu i molt bones festes. Adeu!

0: Tot costa.
1: Avui arriba la primera prova del Barça en aquesta pretemporada, 3:15 contra el Birmingham. El principal al·licient, veure els primers minuts de Adeyemi amb la samarreta blaugrana. I mentrestant a Flick no paren d'arribar-li extrems. Avui un altre, el tercer, el jove belga Jes Visibu. Ja és del Barça, avui encara no el veurem per això. Té 18 anys, molta projecció, però també força marge de creixement. Una aposta de futur, més que no pas un jugador de rendiment immediat.
0: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Les 7 i un minut, obrim el Tot Costa d'aquest divendres 31 de juliol, l'últim dia del mes, per molts l'inici de les vacances. No sé si per Joan Fitó també,
2: no.
1: Joan, encara hi seràs uns quants dies, eh?
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Tota la informació de l'actualitat esportiva a punt. Què ens explica, Joan?
2: Doncs que d'aquí poc menys de dues hores el Barça juga el seu primer amistós oficial d'aquesta pretemporada, 8:45, en directe a Catalunya Ràdio, també a TV3, Birmingham-Barça. Primers minuts de Adeyemi, encara no jugaran Rafinha o Fermín.
1: Primers minuts de Adeyemi, en parlarem amb el Salmo, que diria que ja deu ser dins de l'estadi al St. Andrews Stadium de Birmingham.
2: Mentrestant, el Barça continua treballant la plantilla. Jes Visibu, extrem belga de 18 anys, ha signat contracte com a nou blaugrana, arriba procedent del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i un 20% d'una futura venda. Visibu ha d'arribar aquest vespre a Anglaterra, està a punt de volar, de fet, a aquesta hora. En canvi, la previsió és que Deco arribi demà.
1: I qui no jugarà aquest amistós d'avui, tot i que surt el cartell de promoció del partit,
2: Del Birmingham. Sí, sí.
1: És Marc-André Ter Stegen.
2: No jugarà. Ha marxat aquesta mateixa tarda de l'Estaix, direcció Amsterdam. El porter alemany surt cedit a l'Ajax. Tampoc és amb l'equip Joan Laporta. Ho hem estat explicant tota la setmana, que avui ha estat donat d'alta Joan Laporta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia.
1: I el Barça, ho ha anat explicant el Salmo, compta però que en principi té previst jugar un partit amistós el 15 d'agost a Tànger, al Marroc.
2: Un contracte que ja està signat i tancat, serà contra un equip local i suposarà un ingrés de 4 milions d'euros. Ara bé, a causa de la crisi migratòria i les tensions diplomàtiques que suposa, s'esperarà el Barça uns dies a veure com avança la situació per, a partir d'aquí, fer oficial l'anunci d'aquest partit.
1: I l'Espanyol, mentrestant, continua preparant la seva pretemporada a Anglaterra. Demà jugarà el segon amistós contra el Middlesbrough.
2: Sí, serà a les 4 de la tarda. L'Espanyol tornarà demà mateix a casa. Després d'aquest partit li quedarà encara un amistós més enllà d'aquest contra el Middlesbrough, abans de l'inici de la Lliga. En aquest cas, els blanquiblaus s'enfrontaran el dia 8 d'agost al Coventry. També juga avui al Sabadell a les 8, un partit amistós contra l'Inter Escaldes Andorrà.
1: I ja és oficial, Julia Dragoni marxa al Chelsea.
2: El traspàs rondarà els 500.000 euros que deixarà el Chelsea al Barça. Dragoni ha jugat cedida a la Roma les dues últimes temporades.
1: I demà el Girona té un test exigent, diríem.
2: Sí, perquè s'enfronta en el trofeu Costa Brava a l'Arsenal de Mikel Arteta, actual finalista de la Champions, demà a les 8 a Montilivi, 49a edició d'aquest Costa Brava. Avui n'han parlat Estuani i Quique Álvarez.
1: Els sentirem a tots dos després amb el Roger Arbusà. També en futbol, Fitó, avui ha mort una llegenda.
2: Franco Baresi, mític jugador del Milan de la dècada dels 80 i 90. Baresi ha mort als 66 anys. L'exdefensa central no ha superat una operació per extreure-li un nòdul pulmonar.
1: El recordarem, a Baresi, amb un exjugador del Barça i de l'Espanyol. El tindrem aquí a l'estudi, un exjugador que, evidentment, s'hi va enfrontar, a Baresi, ja fa uns quants anys. A veure, aneu pensant a veure si descobriu qui és. Més coses...
2: El Madrid.
1: No ha fet oficial encara, Diomandé, però sí que han fitxat un davanter.
2: Sí, Carlos Espida, 21 anys, que arriba del Llevant i l'any passat va fer 11 gols a primera divisió, tot plegat, mentre el club blanc ha de fer oficial la sortida de Gonzalo al Fulham i també l'arribada de Jan Diomandé.
1: Aquesta de Carlos Espida, la veritat és que jo almenys no l'havia vista venir. Ha estat com una petita sorpresa. Mentrestant, Gianni Infantino segueix perdent adeptes.
2: Avui ha dimitit Carlos Cordeiro, el seu principal assessor. Diu Cordeiro que s'oposa a la privatització que planteja la FIFA i deixa clar que ell no hi té res a veure i que és una mala idea per al futbol.
1: I encara dos apunts més de futbol. A veure, l'Uruguai ja té nou seleccionador.
2: Diego Forlán, que assumeix el càrrec de forma interina després que Marcelo Bielsa plegués en quedar eliminat a la fase de grups del Mundial.
1: Vinga, i des d'avui fins dimecres es disputa l'Europeu de Natació Artística a París.
2: Des de les 6 està en marxa la final del duet tècnic amb Iris Tió i Lilu Lluís, que ja no opten a medalla. Més tard, tor per Denis González a la final masculina del solo tècnic. En total, la selecció espanyola comptarà amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, l'Andrea Fuentes.
1: I en ciclisme, demà comença el Tour de França femení amb dues ciclistes catalanes.
2: Paula Blasi i Mireia Benito, 9 etapes, un final mític al Mont Ventoux i una contrarrellotge individual. Diu l'Isaac Vilalta, que de ciclisme en sap una estona, que Paula Blasi té alguna opció per lluitar per alguna etapa i fins i tot a la victòria final.
1: Molt bé. En parlarem a la segona amb la Mireia Benito, la ciclista de Llorenç del Penedès, que afronta el seu segon tour.
2: Per cert, un apunt de bàsquet, perquè pendents de Toko Schengeli apagui la seva clàusula per sortir direcció a Dubai, també es farà oficial, de fet s'ha fet oficial, que Joan Carles Navarro deixa de ser el mànager de la secció, el mànager general de la secció, va assumir el càrrec a l'abril del 2021. Ara Navarro serà ambaixador d'aquesta secció i mentor dels jugadors joves de les categories inferiors.
1: I també tens a partir de les 8, perquè parlarem amb Dani Miret, el tècnic de la penya. Ha costat molt que Ricky Rubio continuï a Badalona. Doncs ens ho explicarà el seu entrenador. Què preguntem avui, Fitó?
2: Doncs avui el Barça juga el seu primer amistós contra el Birmingham. Què us atrau més del partit d'avui? Tres opcions. Tuncara, que és la sensació d'aquesta pretemporada, i el jove,
1: sí.
2: Adeyemi, la principal novetat, sí. O alguna altra cosa, resposta lliure.
1: Doncs vinga, després llegim alguns dels comentaris.
0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
1: Les 7 i 7 minuts del divendres 31 de juliol. Ja ens acompanya a l'estudi la Laura Brugués. Laura, com estàs?
3: Molt bé, Sergi, bona tarda.
1: Amb ganes de veure el Barça en aquest primer amistós?
3: No, i tant. Jo ja he acabat les vacances. Ja,
1: ja les has fet?
3: Ara ja fins Nadal. I, per tant, he vingut disposada i motivada que comenci ja la temporada, que comencin els partits.
1: Sí que arribes amb força, ja ho veig, eh? Molt bé, això t'agrada. I el Marcos López també ens acompanya. Marcos, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, com estem?
1: Tot bé? També ganes de veure el Barça o què?
4: Sí, home, sempre. Ha acabat el Mundial, ha acabat ja la selecció, han acabat els grans partits que hem vist als Estats Units, i ara, per mi, veure el Barça, aquest Barça, que és un Barça diferent, evidentment, perquè no estan les seves estrelles, però és un Barça interessant, i per mi és un partit... Sempre diem que els partits de pretemporada no compten per res. Digue-li a Fermín, a Dallas, si aquest partit li va canviar la vida, o sigui, a partir d'aquí, qualsevol partit que juga el Barça, per qualsevol jugador, sigui de la cantera, sigui de la pedrera, sigui d'on sigui, és un partit interessant, evidentment, per a Adeyemi molt més, però és obvi que és un partit de pretemporada, però aquest tipus de partits, pels entrenadors i pels propis jugadors, són molt més interessants del que sempre.
1: Un dia hauríem de fer un reportatge de pretemporades que ens van canviar la vida. Dedicat a, ara m'hi has fet pensar, Marcos, dedicat a jugadors que o bé han estat grans descobertes en pretemporades, o bé els han servit per rellançar les seves carreres. Bé, com era el cas de Fermín, tant de bo ho sigui també en aquest cas per algú altre del Barça. Vinga, clar, comencem i marxem cap a Anglaterra. Right about now. A Catalunya

0: Avui comencem amb Fatboy Slim, que diu el Sam que avui fa 63 anys. Ramon Salmurri, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com estem?
0: Ets a l'estadi ja del Birmingham?
1: Sí, senyor. A St. Andrews, ara mateix, que d'aquí una estona estarà ple a vessar per l'estrena del Barça aquesta pretemporada en el partit contra el Birmingham, un equip de la segona divisió anglesa.
0: És maco l'estadi? T'ha agradat?
1: Sí, és un estadi molt, molt britànic. A mi m'agrada molt aquest tipus d'estadis. Hi ha molta fusta, diguem-ne que les butaques són molt, molt estretes. Segurament no és l'estadi més còmode del món, però té un encant que se li nota.
0: Quan dius molta fusta, et refereixes a fusta literal?
1: Sí, home, sí,
0: però,
1: clar.
0: Per tant, és un estadi dels anglesos?
1: No, no estic dient que l'estadi sigui de fusta,
0: no,
1: literalment. No,
0: no, ja t'entenc.
1: No dic això, però no sé, ara, per exemple, aquí estic tocant una tanca d'aquestes de fusta, i és el que separa unes zones d'una altra. Hi ha molta fusta, sí.
0: Ja es veu a la imatge, no sé quanta gent hi deu. No és un estadi molt gran.
1: 30.000.
0: 30.000, eh?
1: 30.000.
0: No és un
1: estadi. I estarà ple,
0: eh? Estarà ple, sí? Tot venut o què?
1: Sí, en principi està tot venut, tot i que en el cartell que ha fet el Birmingham per anunciar el partit, diguem-ne que la fotografia de jugadors del Barça, hi havia Karim Adeyemi, hi havia Frenkie de Jong, que no jugarà, i hi havia Marc-André Ter Stegen, que tampoc jugarà. Però, bueno, tot i així, el Barça té força reclam i força tirada, i l'estadi estarà ple igual.
0: Molt bé, molt bé. Primer amistós contra el Birmingham. No tens 11, eh, Salmo, encara?
1: No encara, aquesta hora no encara, no.
0: M'imagino que potser una estoneta abans del partit, no?
1: Sí, hi haurà molta rotació per part de Hansi Flick, hi haurà dos equips, segurament, amb algunes baixes ja sabudes i ja confirmades, a banda de la de Ter Stegen, per exemple, Frenkie de Jong, que no està a punt, Rafinha tampoc jugarà avui, i és probable que Alejandro Valde tampoc jugui avui, perquè porten encara poc treball amb el grup, Fermín també és baixa, vull dir que...
0: Clar, del primer equip, pocs en veurem, avui.
1: Bé, no, al final, o sigui, a veure, n'hi ha alguns, n'hi ha uns quants. Hi ha, per exemple, Héctor Fort, Gerard Martín, Christensen, Araujo, Wojtek Stensner, també hi ha Runi Bardagi, que també juga molt aquesta pretemporada, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Marc Casador, futbolistes del primer equip, fins i tot Tomi Marquès, si vols, que és un jugador fitxat del filial, però que bastant dinàmica del primer equip. Un Tomi Marquès que és el dorsal 10 del Barça en aquest estatge de pretemporada. El que passa és que a la sessió d'ahir d'entrenament, amb algunes molèsties, no va participar, i a mi em fa l'efecte que avui tampoc serà un dels futbolistes disponibles.
0: Laura, Marcos, bé, primer partit, encara per treure, que en tinc poques conclusions, però sí per començar a veure jugadors, eh?
2: Sí, aquesta és la gràcia d'aquests partits de pretemporada, que sempre són partits que sovint hi ha poca tensió, però que és maco de veure això, fa la il·lusió de veure els nous fitxatges. Aquesta vegada només podrem veure Adeyemi, però també el que explicàveu dels joves, els joves que hem vist, tots recordem molt Fermín, aquell golaç que va fer contra el Real Madrid en aquella gira, eh? Els joves que alguns els coneixem, alguns que seguim el Barça Atlètic també els coneixem, però que quan els veus amb el primer equip tenen com aquesta extra de motivació que volen guanyar-se un lloc en aquest Barça de Flick i que, per tant, també veus i demostren coses que penses, mira, aquest pot jugar al primer equip. I de noms n'hi ha, perquè tenim a Tuncara, que és un dels jugadors que promet més. Hi ha el lateral esquerre, en Jordi Pasquer, que també promet molt. Totes les centrades que fa pràcticament acaben a gol. Valde tenia molèsties físiques, per tant, té números de jugar també. També hi ha jugadors com l'Àlex González, que també és un jugador que té molt de gol i molt bo, que diuen amb l'1 contra 1.
0: Sí.
2: Per tant, a mi aquests partits amistosos m'agraden no per la tensió que hi ha, perquè evidentment no hi ha res en joc, però sí per començar a veure rodatge, sobretot d'això, dels nous fitxatges i d'aquests joves que algun dia Flick els pot necessitar i que, per tant, és un gran banc de proves aquests partits amistosos per ells.
0: Sí, no sé, Marcos, si hi ha algun d'aquests joves que et faci pensar que potser algun dia el valorem establert i afiançat al primer equip.
3: Home, hi ha molts, evidentment, però Tuncara és l'home de l'estiu i encara no ha jugat un partit oficial, o que sigui un partit amistós, perquè aquest tipus de partits són, insisteixo, molt importants, i aquest tipus de pretemporada que està fent el Salmurri en el Barça també, perquè és aquí on en realitat Flick està al costat cada dia al matí, a la tarda i a la nit parlant amb ells, treballant amb ells, descobrint les coses bones i les coses dolentes que té cada jove, i per ells és el moment clau de la seva carrera esportiva. És un moment que, si tu tens la capacitat de seduir a l'entrenador, et pot canviar la vida. O sigui, pot canviar la vida, però d'una manera absolutament radical. O sigui, i crec que en això el Barça ho està fent bé, està apostant i ho està fent bé des del principi amb Frick. Recorda que quan va arribar Frick, el primer que va fer és a Mestalla el 21 d'agost del 2024 va posar Marc Bernal i a Marc Casado de titulars. Sí. Això demostra que té la confiança, que té el coneixement de lo que s'està treballant a per sota del primer equip, i ara en la nova distribució que Deco ha agafat ja tot el poder del primer equip i del filial. Crec que això, el diàleg i la comunicació, serà encara més fluida, i per això aquest tipus de partit és molt més interessant de lo que l'aficionat pot pensar. Pel jugador, per un jove, estar entrenant al primer equip d'una manera regular és una passada. Jugar un partit al primer equip és espectacular. I tenir la possibilitat de convèncer i de seduir al teu entrenador, doncs imagina't.
0: Clar. I a més, en una pretemporada atípica i en un inici de temporada atípica, perquè vens d'un Mundial on, no ho sabem, però podria ser que es donés el cas que molts dels jugadors els costi entrar en dinàmica de competició, doncs, a més, Salmo, sabem que Flick, en principi, diguem-ho tu, però no li tremola la mà si ha de fer, com ja explicava el Marcos, fer debutar algun jove en l'inici de Lliga, doncs, en principi, ell ho farà. I no sé si et consta si està o no content, que entenc que sí, de com està anant la pretemporada amb aquesta gent jove.
1: Sí, evidentment Hansi Flick està molt satisfet de com està anant aquesta pretemporada. Jo crec que ha demostrat ser un entrenador que no li tremola la mà a l'hora de fer jugar futbolistes, sobretot quan els veu capacitats i quan els veu amb possibilitats. En aquest sentit, s'estan obrint certs espais pel que està passant a l'estiu. Fins ara, sobretot, jo diria que primer al lateral esquerre, amb Jofre Torrents i Jordi Pasqué, com deia la Laura, que són dos futbolistes que, mentre no arribi Joao Cancelo, que després en parlarem, i Alejandro Valde continuï tenint aquests problemes, doncs tenen espai, tot i que, sobretot en el cas de Jofre Torrents, la idea és que pugui sortir cedit, i també amb l'absència de Frenkie de Jong, aquí s'obre un lloc al mig del camp, i un dels noms que s'apunta és el de Brian Fariñas, que és un futbolista que avui també podreu veure. No estic dient que hagin de ser jugadors per ser titulars el primer dia, el primer partit de Lliga. El que estic dient és que seran jugadors que poden anar acompanyant l'equip i aprofitar les seves finestres d'oportunitat.
0: A veure, avui és el dia, més enllà dels joves, que tots tenim moltes ganes de veure els joves, sempre ens agrada, però especialment tenim ganes de veure Adeyemi, Laura.
2: Oh, i tant.
0: Que és dels fitxatges que ha fet el Barça fins ara, dels tres, l'únic que podrem, o que té opcions de jugar. Tu esperes que sigui titular avui, Laura, o no?
2: Sí, espero que sí. Sí, espero que sigui titular, a veure...
0: Com a mínim que tingui, si no sí. Ho és, que tingui minuts per poder-lo veure, no?
2: El vull veure jugar, i si és de titular, millor, perquè serà d'inici, sempre m'agrada més veure les coses d'inici que no després, com el partit ja està avançat. Sí, n'espero molt d'aquest jugador avui. És un jugador que Flick ha volgut, que el coneix molt bé, que l'ha portat a la selecció alemanya. És un jugador que és cert que diuen que no ha acabat de triomfar el Borussia Dortmund per temes extraesportius, per tant, ara entenc que serà una mica més gran que des que va arribar el Borussia Dortmund, que ja ha estat 4 anys, que Flick, si no, ja l'adreçarà bé.
0: Sí.
2: I, per tant, diuen que és un jugador que pot decidir partits. Per tant, això em genera moltes expectatives i moltes esperances. És cert que molt golejador no és que hagi estat, perquè les últimes dues temporades ha fet 10-12 gols entre totes les competicions, però si Flick l'ha volgut al Barça, és per alguna cosa.
0: I perquè creu que deu tenir mà, Marcos, per, com deia la Laura, per redreçar-lo i per treure-li bon profit.
3: Sens dubte, si alguna cosa ha demostrat Flick en aquests 2 anys, a més de la gestió tàctica i la gestió emocional del vestidor, és la capacitat per treure el màxim rendiment a jugadors, per exemple, Rafinha, el cas de Pedri també, el cas d'Eric García, el de Cubarsí, de Marc Bernal, fins que es va lesionar, i després donant-li Gavi, també en el seu moment. Per tant, és un jugador tan de Flick, aquest Adeyemi, però tan de Flick, que li deu ell tan a Flick, que és el seu moment també. O sigui, té 23 anys, té la possibilitat de prolongar i establir-se a l'elit en un club com el Barça, on no és l'estrella, evidentment, no és l'estrella absoluta, no té que ser el líder d'aquest projecte, però, i això també és bo per ell, perquè ve d'unes temporades, com bé deia, irregulars a la Bundesliga, i crec que això és fonamental perquè Flick estigui tranquil i ell li doni a Flick tot el que ha vist primer a la selecció alemana, i ara quan li truca li diu: vine cap al Barça, que aquí tindràs la possibilitat de tornar a ser el que ha sigut, un gran jugador.
0: El que passa que tinc la sensació que li... Potser no, potser m'equivoco, però... I ens sorprèn a tots, però li costarà, és a dir, que ve a un equip que és millor que el Dortmund, i on la... Vaja, d'entrada, jo no me l'imagino de titular. No sé tu, Marcos, quin rol li veus així d'arrencada?
3: D'entrada no. Està Lamine a la seva banda, està Rafinha a l'altre costat, està Gordon... O sigui, d'entrada no, però aquest tipus de jugador és fonamental per revolucionar partits, per canviar dinàmiques, per trencar estructures defensives que són molt complexes. Crec que el que pensa Flick d'aquest jugador és primer recuperar-lo a ell personalment i després ja insertar-lo en la estructura i en la dinàmica d'atac. Perquè la gran revolució que està fent Flick aquest estiu i el Barça, a l'espera del nou, evidentment, està en l'atac. O sigui, els tres jugadors que ha firmat el Barça són tres jugadors d'atac i els tres jugadors de banda. Tres jugadors que poden tenir velocitat, desequilibri, regat. O sigui, i per això Adeyemi, més enllà de la seva velocitat, que és el que més destaca, té la possibilitat ara, en un equip que ja està format, integrat, que ja té la mecànica de joc molt ben integrada en cada una de les seves peces, ell té que donar un recurs diferent, i crec que això és el que li va demanar Flick, i ho veurem a partir d'avui. O sigui, ja que sigui un amistós, segur que avui verem coses de Adeyemi que tenen que ser molt importants per al joc del Barça.
0: Pot aportar, Laura, alguna cosa diferent al que ja té el Barça, eh?
2: Sí, m'ha fet gràcia aquests dies que hi ha hagut atenció dels jugadors als mitjans de comunicació, diversos jugadors han fet entrevistes, i molts li preguntaven per Adeyemi com l'havien vist en els entrenaments, i destacaven la velocitat, que havien quedat parats amb la velocitat que tenia aquest futbolista. He sentit que ho havia dit en Gerard Martín i d'altres, que era el que més els havia meravellat d'aquest jugador en aquests entrenaments que porta una setmana amb els companys del Barça.
0: Home, si ràpid ho és, molt, Salmo, no? És un jugador molt ràpid. No sé si serà el jugador més ràpid de la plantilla. Ara mateix no tinc el cap, això que ara es fa tant de comptar. Mira, aquell fa els 50 metres amb tant de temps, o l'altre.
1: El més ràpid fins ara era Marco Rashford, però és probable que Karim Adeyemi sigui un dels futbolistes més ràpids. També Alejandro Valde és un futbolista especialment dotat en aquest sentit. Però sí, sens dubte, la velocitat és una de les característiques de Karim Adeyemi. De fet, ja t'ho comentava ahir, vam poder compartir una estona amb Hansi Flick, i quan li vam preguntar per l'arribada de tant de Gordon com de Karim Adeyemi, el primer que li va sortir de la boca al tècnic del Barça va ser speed, va ser velocitat. O sigui, dos futbolistes que ens donaran això, verticalitat, velocitat i canvis de ritme en el joc.
0: Molt bé. No sé, ara li demanarem al Salmo, no sé si també aportarà velocitat, dic no ho sé perquè és que no el conec, al nou fitxatge del Barça.
4: Tot costa, amb Sergi Andreu.

0: Es tracta d'un jugador belga, un jugador molt jove. Jo personalment no el coneixia. Salmo, Jesbi Sibu, que també és un extrem.
1: Sí, sí, exactament. Un futbolista esquerrà que pot jugar tant d'extrem dret com d'extrem esquerre. Té només 18 anys. El Barça ha arribat a un acord de traspàs amb el Bruges per 8,5 milions d'euros i el Bruges, a més, conserva un 20% dels drets del futbolista o el 20% del percentatge d'una futura venda, més aviat. I és un jugador que l'estructura esportiva del Barça segueix des de fa temps, que el tenien controlat, que el tenien marcat. És un futbolista jove amb molt talent que va aparèixer a la primera divisió belga, on va començar a marcar diferències ja des de ben jove, i que el Barça ha anat seguint. Acabava contracte, el Barça va intentar començar les negociacions amb el Bruges ja fa temps, ja fa mesos enrere. El Bruges d'entrada s'hi va negar, s'hi va negar en rodó, però veient que el futbolista anava a poc a poc camí d'acabar contracte i que el Barça tenia aquesta posició ben guanyada, doncs ha acabat obrint-se a una negociació que s'ha tancat avui, i Vici Buja és nou futbolista del Barça. Ara estem veient imatges de com aquest matí ha passat per la ciutat esportiva per signar el contracte que el vincula al Club Blaugrana, i aquesta mateixa tarda es desplaça ja cap a Anglaterra per incorporar-se a l'estaix amb la resta dels seus companys. No arribarà al partit d'avui, arribarà mentre el partit estigui en joc, però directament ja anirà cap a l'hotel. És un futbolista que ve per estar en dinàmica de primer equip i fitxa del filial. Què vol dir això? Vol dir que és un jugador que fitxen pel Barça Atlètic? No. Vol dir que estem en una situació idèntica a la de Rooney Bardaggi, per exemple, que és un jugador que va venir en fitxa al filial i per estar en dinàmica del primer equip. Doncs Vici Bu és exactament el mateix cas, un futbolista que estarà sota la tutela de Hansi Flick i que a partir d'aquí, si es guanya lloc i es guanya minuts, doncs tindrà possibilitats amb el primer equip. I si no, sempre hi ha l'opció que pugui jugar algun partit amb el Barça Atlètic.
0: Això t'anava a preguntar, perquè sí, entenc perfectament el que dius, Salmo, que hi ha molts equips que això ho fan, amb jugadors especialment joves, i però t'anava a preguntar, això vol dir que en principi no està previst que, com a mínim d'entrada, jugui partits amb el Barça Atlètic, eh?
1: No, la previsió, crec que sobretot això encara han d'acabar de polir detalls. Pensa que, per exemple, Rooney Bardaggi hauria de trobar una sortida i ara mateix no l'ha trobat, s'ha de resoldre el tema del nou. Però un cop acabi, diguem-ne, el mercat i el Barça tingui clar els moviments que ha fet, es decidirà exactament quin és el rol de Vici Bu amb tot detall. Però ara mateix la intenció és que pugui ser un futbolista del primer equip. És evident que necessita minuts, necessita rodatge per poder créixer i progressar com a jugador. I el Barça aquesta temporada, doncs, d'extrems ja té a Lamine Yamal, a Rafinha, a Adeyemi i a Gordon. Per tant, la palla va cara aquí.
0: Sí,
1: i convé que aquest futbolista s'acabi de desenvolupar. Però, vaja, la intenció ara mateix és que sigui un futbolista 100% del primer equip.
0: Es fa difícil. Digues, Marcos.
1: No.
0: Em sap que anaves a dir alguna cosa, Marcos. No, anava a preguntar-vos, o tu, Salmo, no sé si anaves a afegir alguna cosa més, eh?
1: No, anava a dir que per qui no l'hagi vist, sí, i perquè ens en fem una idea, sí, és un futbolista molt dotat físicament.
0: Mira, t'ho anava a dir, Salmo, perquè m'ha semblat ara veient les imatges que no és un jugador petit, que és un jugador, per tenir 18 anys, bé, no supercorpulent, però bé, d'una certa presència física, no?
1: Sí, és un jugador amb molta planta, amb molta amplitud de gambada, però molt dotat tècnicament, molt capacitat per l'un contra un, domina les dues cames, la dreta i l'esquerra, i és un jugador molt vertical, és un, diguem-ne, un extrem pur, i vaja, és un jugador que té condicions per fer coses importants. Ara bé, una altra cosa és que s'acabi desenvolupant com toca.
0: Va guanyar la Youth League amb el Bruges. La temporada passada, Laura, tu el tenies controlat, aquest jugador?
2: No, la veritat és que no. El que m'han pogut explicar és això, el que ha dit més o menys en Salmurri, que és un extrem molt hàbil i amb un bon canvi de ritme, i haurem de veure si aconsegueix convèncer Flick, i espero que li hagin explicat bé això de que tindrà fitxa del filial però estarà en dinàmica del primer equip, perquè a Rooney la temporada passada hi va haver una mica de confusió, no li va acabar d'agradar aquesta situació.
0: Sí? Però Rooney va arribar a jugar amb el filial?
2: No, però no s'esperava tenir dorsal del filial, sí, alguna història així.
0: Bé, al cap i a la fi, això...
1: Bé, has de pensar que això també té a veure amb temes de...
2: Fair play.
0: Exacte,
2: sí.
0: És el que anava a dir. Sí, l'Espanyol també ho fan, això.
1: Sí.
0: No ho sé, i suposo que molts altres equips. És per un tema també
1: de fair play i també de dorsals i de fitxes, perquè ara el Barça, diguem-ne, no va sobrat de dorsals del primer equip. O sigui, si no hi ha sortides i arriben totes les entrades que estan previstes, Bissibú, per exemple, no t'hi cabria pel que fa a dorsals del primer equip, que recordem que són 25 fitxes. Per això, d'aquesta manera, t'assegures un espai més.
0: I ara estan totes completes, Salmo, les fitxes del primer equip, ara?
1: No, totes completes no. L'altre dia vaig fer recompte i crec que eren 23, però, clar, aquí encara han de passar moltes coses.
0: Clar, clar. Marcos, Bissibú o Bissibú, no sé com n'hem de dir...
3: Bissibú, no sé, però el que està fent el Barça i em sembla interessant és ha fet un diumandé, però un diumandé quan arriba el Leganés, o sigui, no quan va del Leganés al Leipzig i a partir d'aquí cobra 100 milions o 130 milions. O sigui, és una aposta que un club com el Barça pot assumir. Estem parlant de 8 milions d'euros, que té la capacitat o el potencial, per ser més exacte, que jugador té el potencial, que el tècnic del Barça veu que pot ser determinant, sobretot al regat i a la velocitat i a la potència. Estem parlant d'un noi 1,84 o 1,85, un noi ja ben desenvolupat, però crec que el Barça el que està buscant és arribar a aquest tipus de jugador abans de que exploti, abans de que el Dembélé vagi al Dortmund i sigui caríssim, abans de que el Diomandé sigui inaccessible, o sigui... Per mi és una bona mirada per part de Deco, per part de l'estructura tècnica del Barça, perquè té la possibilitat d'agafar un tipus de jugador que si, ja, a més, amb un entrenador com Flick, que evidentment que la situació del primer equip és molt difícil, molt complicada per ell, perquè té 4 estrelles per davant seu, però crec que el que està buscant el Barça és això, o sigui, triar a un tipus de jugador amb un potencial, amb un gran potencial que pugui desenvolupar aquí a Barcelona i que tingui la capacitat de no costar-te els 50. El PSG està a punt de designar a Kriochi, l'extrem del Mónaco, i va pagar 50 milions, o pagarà 50 milions d'euros per ell, i si ho pots fer i el surt bé, doncs perfecte.
0: Molt bé. Més qüestions encara en l'òrbita blaugrana.

0: I deixa, allí se't va menjar tot.
1: Va, el 4-0.
2: No va jugar Baresi aquell dia, estava sancionat. Ah. Estava sancionat Baresi. Ah. I l'eix de la defensa amb la que van jugar Costa Curta i Gali, diria, ara ho dic de memòria.
3: Filippo Gali.
2: Però vaja, hem volgut fer un record, el nostre petit record a un mite.
0: A més, és un futbolista... No te diré estimat pels contraris, sí, però que el respectàvem moltíssim. Clar. No era un problemàtic, no era conflictiu, no era guarro jugant a futbol, no era el típic central que...
2: No, era més guarro de Costa Curta i Tassotti.
0: Sí, no?
2: Bé, més de 700 partits, un dels quals Baresi el va perdre amb l'Espanyol i va veure com a 3 metres d'ell Àngel Pich i Alonso li feia un gol.
4: I atenció a Zúñiga, que roba aquesta pilota. Valverde pel centre, continua Zúñiga. A la pilota per Pichi, gol! Alarcó l'Espanyol, 0-2! L'Espanyol acaba d'aconseguir una jugada...
0: Em sembla que el que em surt és Baresi. I que me'n vaig de Baresi. Em sembla que sé ella
2: sí,
0: que surt.
2: I crec que sí, crec que sí. Pot ser.
0: Sí.
2: Que li fas un retall allà al cor de l'àrea molt, molt maco. Sí. Àngel, ha estat un plaer que ens acompanyessis uns minuts avui per recordar Baresi.
0: Per mi també. No, la veritat que és d'aquests futbolistes que val la pena. Hi ha uns altres que no faria res per ells, sí, però veritablement aquest estil de futbolistes aporten moltes coses positives al futbol, molts valors que cada dia estem més necessitats.
2: Molt bé. Gràcies, Àngel Pichi Alonso. Bon estiu.
5: Tot costa, amb Sergi Andreu.

0: Arribem a les 8. Bé, de fet, són les 8 i 2 minuts ja. Tenim el Marguell preparat a punt per resumir-nos en res, un minut i mig, que és el que fareu a partir de 2:15.
1: Doncs mira, seguim. Bona tarda. Molt pendents de Ceuta. El Ministeri de l'Interior calcula que més de 48.000 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta aquests dies ja han retornat voluntàriament al seu país. Per tant, pràcticament ho han fet tots. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra ja és de 57. I el que s'està intensificant aquestes últimes hores és la reacció de l'extrema dreta internacional. Itàlia ha suspès temporalment l'acord de Schengen amb l'estat espanyol. El govern de Meloni el que acaba d'explicar és que el que faran és reforçar els controls a aeroports i ports d'aquells passatgers que arribin d'Espanya, però només afectaran, diuen, aquells ciutadans que no pertanyin a la Unió Europea. És una decisió que encara genera molta confusió i dubtes de com es pot fer. Ho mirarem de declarir a partir de 8:45. Avui és divendres d'operació sortida d'aquest 31 de juliol. Connectem ara amb l'equip viari per veure com tenim les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs un divendres no especialment dens pel que fa a la xarxa viària. No obstant això, encara queden retencions a l'AP7, a Martorell i també a Subirats, en sentit sud, tot i que ha millorat molt la situació. També hi ha 3 quilòmetres de retencions a la C-17 a Canovelles, en sentit nord. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. Continua tallada la T-704 entre la Xavi i la Plana, al Baix Camp, a causa d'un accident. I finalment també hi ha força quilòmetres de cua a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, on hi ha un carril tallat per obres. Fins aquí la informació viària.
1: Gràcies, Carmina. Per tant, una operació sortida d'aquestes vacances d'agost força tranquil·la. Per cert, això sí, si teniu previst sortir, des de Protecció Civil ens demanen molta prudència perquè el risc d'incendi continua sent molt alt, perill molt alt a 200 municipis i extrem a 89. Per tant, continuen, per exemple, les restriccions d'accés a 7 espais naturals.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona tarda.
3: Pop-up vespre.
0: Pop-up amb el Fito. Què destaquem, Joan?
4: Doncs mira, el que ens ha explicat el Salmo, última hora del Barça, marxa Ter Stegen, arriba a Visibu. D'aquí menys de 3:15 d'hora, Birmingham-Barça en aquest cas. Ebrimatu encara és titular, també a Adeyemi, primers minuts d'Adeyemi. Mm-hmm. I si podeu, recupereu la conversa que acabem de tenir amb l'Àngel Pizzi Alonso per recordar Baresi. Ens ha explicat 1000 anècdotes, sí. I que li va fer un gol.
0: Sí, i tant que sí. No marxis molt lluny, Fito, no, perquè no. Hem de parlar de bàsquet, eh? Vinga, va, som-hi.
3: Tot costa.
0: Abans, però, deixeu-me acomiadar, com Déu mana, la Laura Brugués. Bé, la Laura no l'acomiadem del tot perquè et sentirem a la Transmi que sí. Farem a Catalunya Ràdio a partir de les 9 amb el partit entre el Barça i el Birmingham, eh?
5: Així serà, sí,
0: per tant,
5: sí,
0: vés
5: sí.
0: A fer un cafè, si vols.
5: Exacte.
0: No marxis gaire lluny i d'aquí una estona et sentim. Marcos López, gràcies també a tu i bon cap de setmana i bon estiu, vaja.
6: Igualment, un plaer.
0: Vinga, adéu-siau. En bàsquet, Fito, Juan Carlos Navarro, que deixa de ser el mànager de la secció de bàsquet del Barça, eh?
4: Sí, cosa que no vol dir que deixi el Barça, perquè el que ha fet el Barça és assumir noves funcions per Navarro, és a dir, donar-li noves funcions, acaba el contracte el 2027, renova fins al 29, però deixa de ser el mànager de la secció, passa a ser ambaixador i mentor dels jugadors joves de les categories inferiors. El Barça han arribat a un acord per aquesta adequació contractual. Navarro va assumir el càrrec l'abril del 2021, des de llavors 5 entrenadors, Saras, que és el que va arribar, Grimau, Peñarroya, Xavi Pascual i ara Sekulic, només 3 títols, 2 lligues ACB i una Copa del Rei. Va assumir el càrrec amb un equip campió amb Saras, que trepitjava finals a 4 cada dia, amb Mirotic i l'ha deixat amb 3 anys en blanc i amb Vil Hernán Gómez sent el seu fitxatge principal.
0: Molt bé. Doncs això pel que fa al Barça. Pel que fa a la penya, sabeu que ahir explicaven la renovació per un any més, ja ho diré, de Ricky Rubio. Avui em fa molta il·lusió saludar el tècnic del Joventut de Badalona, el Dani Miret. Dani, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Ara ho dèiem, sabíem, ahir ens explicaven aquesta renovació, aquesta presència important, una temporada més d'un dels jugadors vostres importants, Ricky Rubio. Explica'ns com ha anat el procés, ha estat fàcil o què?
7: Bé, un procés on les dues parts, tant el Ricky com la propietat, s'han assegut i s'han alineat, no? S'han ajuntat per donar-li sentit en el projecte conjuntament i on finalment doncs hi ha hagut un acord i nosaltres doncs molt contents pel que suposa tenir un segon any la presència d'un jugador com el Riqui a la penya.
0: Què representa pel club, per l'equip, sobretot també?
7: Pel club penso que és una il·lusió molt gran. Crec que a part del Riqui, doncs, estem fent un equip que és molt il·lusionant. La figura, no?, del Riqui ja ho és molt de per si, una llegenda en actiu, un jugador, doncs, que realment transmet algo diferencial a la nostra gent i que es pot veure, no?, quan juguem com a locals i també quan juguem com a visitants, no? Actualment encara hem de fer moviments en el mercat i és molt important construir un equip on totes les peces trobin el seu lloc i on amb el compromís i el lideratge que estem tenint en els últims anys gràcies a l'Ante, gràcies ara també amb la tornada del Nicola Provítola, el Riqui, tenim molts jugadors que ens ajudaran a que fem un equip, però com a entrenador em toca, no?, recordar que el talent és el primer i el tenim, i el tenim molt valorat, però tot l'esforç i tot el compromís i tot el que és fer un equip amb majúscules que pugui guanyar, no?, a rosters millors o que puguin portar-nos a somiar en fites molt altes, dependrà de com siguem com a equip, i això, doncs, implica molts més individus que no només els més visibles.
0: Pot ser determinant, eh? Encara haurà de ser determinant Riqui Rubio la temporada que ve, tot i que ell ja té 35 cap a 36 anys, em sembla, però encara li veus corda, eh?
7: Sí, moltíssima. El que sí que és veritat que són jugadors i que s'han de gestionar, i s'han de gestionar bé, i no els pots cremar, no? No pots tenir-lo sol a la posició, no pots tenir-lo 35 minuts si jugues dos partits a la setmana, perquè això vol dir, doncs, que en els moments que són més, no?, partits únics de l'any, pot ser que t'arribi cremat, no?, com he dit abans. Aleshores, hem de ser capaços de fer que la temporada sigui bona consistentment, considerant lo llargues que són.
0: Escolta, deixem parlar-te i posar-te sobre la taula un altre nom, un nom de pes com és la Provítola, que torna al Joventut i que entenc que per vosaltres és una incorporació de pes important.
7: Sí, per mi el Nico és una llegenda de la penya. Ha jugat poc temps aquí a Badalona, però quan ho ha fet ha tingut un impacte molt alt, no? I al final això va de l'impacte que tu deixes. I el Nico va arribar en el moment més complicat de la història del Joventut i ens va liderar i ens va, doncs, treure d'una molt mala situació, no? Per això la gent li té una estima molt gran i per això aquesta il·lusió de que torni i de que decideixi tornar, doncs, a Badalona, que ell hagués pogut tenir ofertes molt més importants, no?, en el mercat. Ja ha escollit jugar aquí aquest compromís i tenir jugadors com ell, doncs, fa que del punt inicial que partim la gent té moltes ganes de ser-hi, no? Com és la campanya, no?, de socis que estem fent amb el club, i el Nico, doncs, està clar que és un reclam molt, molt important a nivell emocional per l'afició i pels tots els que ho hem viscut, que jo he tingut la sort de compartir aquí amb el Nico i sé el talent que té i sé que ens anirà molt bé amb el Nico d'equip.
0: Molt bé. Escolta'm, Dani, com està el Tomic? Comptes que començarà, que podrà començar la temporada o què?
7: Comptem que ara a principis d'agost té una revisió per tenir una prova d'aquesta evolució, i amb aquest xec veurem si podrà incorporar-se amb el grup des de l'inici. Mm-hmm. Soc positiu perquè l'Ante ha fet un estiu de treballar molt, està amb moltes ganes de tornar després d'una lesió complicada, i és un repte que no ha tingut abans de la seva carrera i que és algo nou. És algo que és una situació, no?, que és la pitjor part, les lesions, però ho ha agafat amb les seves millors virtuts, no? Li ha donat la volta, li està posant molta disciplina al treball que està fent i s'ho agafa com un repte i algú que vol aprendre, no?, de dir, ostres, estic acabant la meva carrera, que esperem que l'acabi el més tard possible, i ara tinc una situació nova, no? Al afrontar una lesió complicada i llarga, i ho està fent molt bé.
0: I un últim nom que m'agradaria també comentar, que és el de Jabari Parker, que sembla que ell voldria continuar a la penya, però no és fàcil, oi, Dani?
7: No, no és fàcil. El Jabari ja ho ha dit públicament, que ell aquí a Badalona ja ha deixat algú obert. S'ha sentit molt a gust. Nosaltres també valorem molt el seu compromís aquí amb nosaltres, però la realitat és que ell té un contracte amb Partizan i una situació que s'ha de solucionar i que nosaltres no, aquí no hi podem participar de forma directa, no podem ajudar, no? Perquè al final doncs, és un contracte molt gran i necessitaran el temps que necessitin per posar-se d'acord, perquè sembla que doncs, el Partizan tampoc està interessat, no? En que ell segueixi. Vull dir, les dues parts, entre cometes, tenen un objectiu comú, però veurem. No sóc optimista en quant a que es pugui resoldre en el moment que nosaltres hem de poder tancar l'equip.
0: Molt bé, mira, ara que parlaves de tancar l'equip, l'última ara sí ja. Ahir teníem el Ballesteros i el Macià a l'antena del Tot Costa, i el Ballesteros, que saps que coneix molt bé la penya també, deia, aquí falta per completar una escorta i un alè pivot. No sé si és el que tens al cap, si és el que voldries, si ja és això.
7: Sí, estem buscant un exterior, un guard, un combo, un jugador que ha de ser un two-way, en el sentit de que estem buscant un jugador que pugui ser un jugador bon atac i bon defensa, també, que pugui defensar el bo de l'altre equip, perquè m'entenguis.
0: Sí, sí, sí.
7: I després, quan tinguem aquest jugador, buscarem el següent i veurem una mica, bueno, què és el que ens falta per rematar. Segurament tindrem ja la informació de com està l'Ante, i això també pot fer doncs, que aquest jugador que ens falti sigui d'una posició més cap al 5 o cap al 4, o més cap al 4 o cap al 5. Ja això en funció del... Tenim jugadors versàtils com l'Emir i tenim doncs, aquest marge, no? De no tenir pressa per tancar l'equip, perquè al final és un jugador per rematar, no? Tot i que estiguem preparats, volem un equip en profunditat, no? Però ara mateix, tot i que el Xavi pensa que ja ho tenim lligat, no és així, i estem contents amb el que tenim fins ara. Vull dir, la peça de que el Riqui hagi finalment confirmat la seva presència fa que ara mateix tinguem una bona posició per tancar l'equip i no tenim pressa per fer-ho, i hem de trobar tant la persona com el jugador que necessitem per acabar de fer un molt bon equip.
0: Molt bé. Fantàstic, Dani. És el Dani Miret, el tècnic del Joventut de Badalona, qui li hem interromput les vacances per comentar alguns dels noms de l'actualitat de la penya. Dani, acaba de gaudir de les vacances ben merescudes i
7: vacances relatives, sí, no? Que encara estem amb entrevistes amb jugadors i fent feina, però sí que és veritat que d'una manera diferent.
0: Molt bé. Fantàstic, Dani, molta sort de cara a la temporada que ve. Gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
8: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
0: Passa un minut d'un quart de nou del vespre, anem acabant. Demà, Fitó, ciclisme, i ciclisme del bo, perquè comença el Tour de França femení.
4: I a més ho fa amb dues ciclistes catalanes, amb la Paula Blas i la Mireia Benito. Són un total de 1.175 quilòmetres de recorregut, dividits en tres etapes planes, propícies per les sprinters, tres de mitja muntanya, dues d'alta muntanya i una contrarrellotge individual. El divendres 8 d'agost, el divendres de la setmana que ve, és l'etapa reina, perquè acaben el Mont Ventoux.
10: Sí.
4: Per primera vegada pugen la mítica ascensió al Mont Ventoux, una etapa que pot decidir la classificació final. La principal favorita és la francesa Ferran Prévot, que defensarà el títol davant la neerlandesa Demi Vollering, que en el que es presenta com el gran duel per vestir el mallot groc a Nice, entre les catalanes, et comentava Paula Blasi, que correrà el Tour per primera vegada, i si tot va bé, em deia l'Isaac avui, és candidata o bé a guanyar alguna etapa o fins i tot a donar guerra a Vollering i Prévot, i Ferran Prévot. Per tant, una Paula Blasi que diu que, tot i ser la primera vegada, doncs en té ganes.
11: For me, it's my first
12: time, la meva primera vegada, així que serà una experiència única. Tot ciclista somia estar en un Tour. Per tant, m'ho prenc com una gran oportunitat de créixer amb l'equip i d'aprendre com és competir en la cursa més important del món.
4: Ve de guanyar la Vuelta, Paula Blasi, en la seva primera participació. Serà també la primera participació en el Tour i diu que estan preparades.
12: Tenim un equip molt fort. Totes les peces encaixen. Crec que podrem jugar les nostres cartes, sobretot en les etapes més dures.
4: L'altra catalana és la Mireia Benito. Segona participació en un Tour de França. La primera no li va anar del tot bé perquè va caure la primera etapa i es va haver de retirar.
0: Quina mala sort, ara li preguntarem.
4: Dos participacions, però realment una etapa.
0: Una etapa i ara torna. Tres anys després d'aquella caiguda, la Mireia Benito, ara li demanarem, torna al Tour de França. La tenim en línia. Mireia Benito, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Ho tenim a tocar, això, Mireia. Demà arrenca el Tour. Dues primeres etapes a Suïssa aquest any, oi?
13: Sí, aquest any comencem una mica diferent, altres anys, així que bé, comencem a la zona aquí suïssa, més tranquil, més muntanyós també, així que haurem d'anar veient.
0: Com són aquestes dues primeres etapes?
13: Evidentment, les primeres etapes sempre són nervioses perquè tot està en joc, no? Tots els mallots estan en joc, llavors tothom es vol emportar una part del pastís, reconeixement del final de la primera etapa, i serà, jo crec, una etapa molt interessant de veure, molt, molt explosiva. Així que ja ens deixarà entreveure una mica com estan les cames de cadascuna.
0: Ara que parlaves de nervis, Mireia, tu vas estar el 2023 en el teu primer i únic Tour i vas tenir la mala sort que vas patir una caiguda a la primera etapa i d'ençà d'aleshores doncs, no hi havies pogut tornar i aquest, després de 3 anys, és el teu retorn a la ronda francesa. Com l'afrontes? És a dir, hi ha nervis, hi ha il·lusió, després hi ha aquesta voluntat de treure's l'espineta clavada?
13: Sí, sens dubte és una manera d'acabar les curses que ningú desitja, evidentment, però bueno, alhora sabem que és part de la nostra feina, llavors és una loteria en la que estem a dins sempre, no només en competicions, sinó també en entrenaments, etc. Llavors sí que és veritat que quan passa justament a la primera etapa del primer temps, doncs no és gens convenient. Però sí que vinc aquí amb moltíssimes, moltíssimes ganes. Crec que tenim un equip molt fort, ja ho van demostrar l'any passat, que podrem estar allà davant batallant. Així que bé, serà un honor formar part de tot això i poder posar doncs, el meu granet de sorra.
0: Tu ja arribes com a vigent campiona d'Espanya en contrarrellotge i en ruta i entenc que en un estat de forma esplèndid, no? Com et sents? Com estàs?
13: Sí, de fet, bé, hem fet una bona preparació. Et tinyes en una concentració en altura durant 3 setmanes i la veritat és que bé, hem fet molt bon grup, les sensacions també han sigut bones i crec que tenim molt bona cohesió. Sí que és veritat que aquí doncs, vinc amb un rol totalment de gregària, vinc a ajudar a la nostra líder, la Kim LeCourt, que bé, doncs, està en un estat de forma extraordinari. Llavors sí que a nivell individual no tinc l'expectativa d'anar a lluitar cap etapa perquè no és el pla de l'equip. El pla de l'equip és únic i molt, molt clar. I crec que és la manera en què podrem aconseguir resultats com a equip. Mm-hmm. Però sí que és veritat que m'estic trobant bé, estic molt motivada i per mi ser gregària en Tour de França doncs és un honor brutal.
0: Hi ha alguna etapa que et faci especial il·lusió?
13: Per mi l'etapa que més il·lusió em fa és la cinquena perquè crec que és una etapa molt subestimada. quan la veus sobre el mapa dius, bueno, no hi ha grans muntanyes, però és tot el dia amunt i avall. Jo crec que serà una cursa molt nerviosa, hi haurà intents d'escapada, llavors crec que serà una etapa molt, molt interessant, perquè al final tenim una acumulació de desnivell important. Si no m'equivoco, són 3.500 positius i també bastants quilòmetres, si no m'equivoco, sobre els 100, entre 150 i 160. Així que, sens dubte, serà una etapa dura que, ja et dic, no queda marcada per un gran port en concret, sinó per l'acumulació de tots els dies, i és una de les que més em motiva.
0: I, escolta, heu fet apostes ja de qui pot ser la candidata o les candidates a endur-se aquest tour?
13: Sí, evidentment, sempre en parlem, no? Quan mirem a les rivals també, doncs, ens fem una idea, no?, de com està tothom, però bé, al final no pots arribar a saber mai exactament. Jo diria que Demi Vollering és la candidata a la que jo apuntaria més pel tipus de recorregut que tenim aquí. Ha demostrat que està en un grandíssim nivell. I crec que el Mont Ventoux aquest any se li pot donar més bé, fins i tot que la Pauline, que ja vam veure que l'any passat va estar pujant d'una manera extraordinària. El Mont Ventoux, com que tenim la part de percentatges més durs, està a la meitat de la pujada i no només a la part final, crec que això canviarà una mica el joc. I a més la part final, bueno, com bé diu, no, el Mont Ventoux, vull dir, hi haurà vent, segurament, i crec que això pot jugar un rol també important en la decisió, no només de l'etapa, sinó de tot el tour.
0: Escolta, un ocellet m'ha dit que ets molt amiga de l'Urska, que és la parella de Pogacar, que va patir també una caiguda al Giro important, però que sembla que serà el tour. No sé si hi has pogut parlar amb ella.
13: Sí, tant. Estem aquí ja, bueno, comencem d'aquí un parell de dies, llavors ja estem... Vam estar concentrades juntes durant aquesta preparació del tour, així que ja bé, hem pogut estar molt de temps juntes, i s'ha recuperat molt ràpid, sorprenentment. Sí que és veritat que els primers dies del tour encara no podia, es va trencar la mandíbula, llavors no podia menjar del tot normal, però sí que va poder-se anar recuperant mentre estava en altura i està en molt bon estat de forma, així que crec que la veurem en el seu millor nivell.
0: T'ha explicat o no si Pogacar ja ha paït l'èxit de fa uns dies?
13: Bueno, mira, avui justament li he preguntat què tal havia anat, perquè evidentment ella després de la concentració doncs va anar a veure el final del tour i va estar amb ell durant uns dies, i bueno, per ella també és intens, és molt intens pels dos al final, perquè bé, doncs justament acaba el tour, ell té la guanyar, no?, amb totes aquestes emocions, tot el que comporta, i arrenca el de la Urska. Llavors crec que a nivell de parella ha de ser molt i molt intens, però bé, estava evidentment supercontenta, superorgullosa. Ella sempre diu que la gent no es fa la idea de lo molt que treballa en Tadej per estar al nivell en el que està, que sí que evidentment genèticament té una virtut i un talent extraordinari, però que alhora hi posa molta feina. Llavors amb ella li emociona molt veure que les coses surten bé i que segueix estant en el seu màxim nivell.
0: Mm-hmm. Acabo. Mira, hi ha una curiositat. Clar, tu només segurament deus tenir la referència d'aquella primera etapa del Tour del 2023, però quin és l'ambient que us trobeu o que us trobareu a les carreteres franceses en aquest Tour femení, que clar, entenc, com que és també molt, molt recent, no deu ser tan intens, no?, i tan seguit com el masculí.
13: Comparar els dos tours, evidentment, és arriscat, no?, perquè jo et diria que no som esports diferents, però sí que correm de manera molt, molt diferent, i crec que la gent que té realment interès pel ciclisme femení troba... busca realment un espectacle diferent que el masculí, no? Ja només per la duració de la cursa en si, ja l'espectacle és molt diferent, els nivells són molt diferents, llavors fa que la cursa estigui molt més oberta. Llavors jo crec que aquest any tindrem molt de seguiment pel fet de que justament, no?, el tour masculí va quedar sentenciat a les primeres etapes, llavors diguem que l'emoció de... a veure qui guanya, a veure qui no guanya, es perd una mica. Llavors sí que vas més a mirar les etapes i la gent connecta més en els últims quilòmetres d'etapa. Però en el cas del Tour femení jo crec que és interessant seguir-lo d'inici a final, perquè al final, com et deia, no?, els nivells entre nosaltres, entre les 10 millors del món, és relativament proper. Llavors tenim un Tour, jo crec que està prou obert, i crec que això doncs ens beneficia molt, no?, el fet de que tingui aquest factor de que és emocionant fins a l'últim moment. Jo recordo, lo poquet que recordo de quan vaig ser-hi, sí que és un altre nivell, realment, si no ho pots comparar amb cap altra cursa, perquè a nivell mediàtic, a nivell de la gent que hi ha, bueno, quan van tenir la sortida de Clermont-Ferrand el 2023, jo mai a la vida havia vist una cosa similar. I, clar, realment xoca molt, no?, veure tota la gent que es mou, tota la gent que dona suport, i és un plaer doncs, veure que hi ha tanta gent seguint el Tour femení.
0: És la Mireia Benito, et seguirem molt, Mireia, des d'aquests dies, del dia 1 al dia 9, Tour de França, el Tour femení. Et desitjar-te, vaja, tota la sort del món, Mireia.
13: Moltes gràcies, merci per seguir-nos i pel suport.
0: Vinga, gràcies, que vagi, una abraçada forta.
13: Merci, adéu.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
0: Vinga, anem acabant, que arribem a 9:15 del vespre. Tornem a Birmingham. Digue'm, Salmo, que aquesta ha sonat en algun moment.
10: Home, clar, sí.
0: El Freed From Desire.
10: La prèvia del partit en un camp britànic, doncs aquesta cançó a poc a poc va sonant. Per cert, que tenim notícia.
0: Aviam.
10: A hores d'ara, en clau Barça, ja és oficial Jesse Vissibu, el futbolista belga, que ja t'he explicat abans el tot costa que estava fitxat pel Barça. Doncs ja és oficial, nou futbolista blaugrana, signa fins al 2031.
0: Molt bé, escolta'm, et sembla que recordem l'11 del Barça avui per jugar contra el Birmingham?
10: Sí, senyor, amb Wojtek Stensna a la porteria, línia de 4 al darrere, amb Xavi Espar, lateral dret, Andreas Christensen com a capità, central dret, Gerard Martín, central esquerra, i Jofre Torrents al carril esquerre. Al mig del camp, amb Casado, Marc Bernal i Ebrim Atukara, Adeyemi a la dreta, Shane Kluivert a l'esquerra, i Hamza Abdelkarim actuant com a davanter centre.
0: Molt bé. Ens hi posem a Catalunya Ràdio. Quan faltin 5 minuts per les 9, ho farem amb el Salmo, amb l'Arbusà, amb l'Àlex Dalmas, la Laura Brugués. També podeu seguir el partit a TV3, com tots els que fa TV3 de la pretemporada del Barça. Gràcies, Salmo, que vagi bé la transmi.
10: Fins ara.
0: Acabem. Fito, no sé si vols afegir alguna cosa.
4: Mira, un parell de cosetes. La primera, està jugant al Sabadell, partit amistós contra l'Inter Escaldes, tot just a la mitja hora de partit guanya 1-0 el conjunt de Ferran Costa, gol de Rodri Escudero. El Barça, ho ha explicat el Marc Andrés, ja té rival pel Gamper femení, Brighton, el divendres 21 d'agost a les 8 a l'estadi Johan Cruyff, i Maria Zonja ja no és jugador del Madrid, ha signat pels Cleveland Cavaliers. Mira, oficial.
0: Marc Andrés estarà content. Ho deixem aquí, gràcies, Fitó.
4: A tu.
0: Ho deixem aquí. Els esports no s'aturen en tot l'estiu a Catalunya Ràdio. Demà, Club de la Mitjanit a les 11. Diumenge, Club de la Mitjanit a les 11. El Tot Costa torna dilluns amb el Sergi Camps. Un servidor se'n va de vacances, però això no para. I si voleu seguir el Barça en el primer amistós contra el Birmingham, ara, d'aquí res, a 25 minuts, la transmissió que en farem a Catalunya Ràdio. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Ho deixem aquí. Gràcies també a la Conchi Vecino, el control central, al Sam Silva, el control número 5, el control tècnic número 5 de Catalunya Ràdio, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús a la producció i tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, i evidentment també els companys d'Esport 3. Adéu-siau, bon estiu.
14: Molt bé, gràcies a tots, i visca el Barça.
1: La majoria dels 50.000 migrants que havien arribat a Ceuta han tornat voluntàriament cap al Marroc. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Els milers de persones que han entrat a Ceuta aquests últims dies, sobretot nedant, s'han trobat una ciutat diferent de la que s'esperaven, amb els centres d'acollida desbordats i els comerços tancats. La pitjor cara d'aquesta crisi migratòria és també la mort d'almenys 57 persones. Una situació que ha destapat una ofensiva internacional de l'extrema dreta contra Pedro Sánchez. És Donald Trump aquesta tarda acusat a Espanya de fomentar deliberadament la immigració il·legal. A Europa, el govern italià ha complert l'amenaça, ha suspès temporalment l'acord de Schengen amb l'estat espanyol i activarà els controls als no europeus que viatgin a Itàlia des d'Espanya. Pedro Sánchez ha recordat al govern de Meloni que el seu país ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. De seguida ho ampliem tot i connectem també amb Ceuta, amb la nostra enviada especial, la Cèlia Cernades. Avui és divendres, és 31 de juliol, divendres d'operació sortida per les vacances d'agost, però en general ha estat tranquil·la. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, força tranquil·la, almenys com un divendres qualsevol. Tot i això, les incidències més destacades les trobem a la P7, assenyalem circulació intensa a Gelida i a Tarragona en sentit sud i a Granollers en sentit nord. Direm també que continua tallada la T-704 entre l'Aleixar i Vilaplana, al Baix Camp, per un accident. Hi ha retencions a la C-55 per una incidència a Sant Martí de Torroella en sentit nord cap a Cardona. A la C-17 a Canovelles, en sentit nord, hi ha un carril tallat per un accident i, finalment, també la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Doncs que continuï aquesta calma. En aquest Catalunya Vespre també anirem fins a la Vall d'Uixó, al País Valencià. L'incendi que va començar-hi dissabte passat s'ha pogut estabilitzar aquesta tarda. Això mentre a Catalunya el perill d'incendis continua sent molt alt en gairebé 300 municipis amb temperatures disparadíssimes. La petita bona notícia és la previsió de pluja al Pirineu. Actualitzem precisament aquesta previsió. Com ha de començar el mes d'agost? Enric Agut, bona tarda.
15: Bona tarda. Doncs bé, el mes d'agost comença amb calor, amb xifres les més altes que poden arribar cap a Ponent, Lleida Ciutat al voltant dels 38, també Tàrrega Cervera 37, 38 poden assolir, a Tremp, amb xafogó a la costa, litoral i prelitoral, i tindrem un matí a dissabte que podria començar amb cel clar, moltes contrades, però amb alguns núvols baixos cap al litoral i al prelitoral de Tarragona, Terres de l'Ebre, i alguna cortina de pluja local podria arribar a caure, poca cosa. A la tarda també algun xàfec al Pirineu, Prepirineu i al nord de la Catalunya Central, i també a l'àrea dels massís del Port. I algunes comarques demà a la tarda estaran sota avís d'intensitat de precipitació. A Cerdanya, Berguedà, Ripollès, també a l'àrea del Lluçanès, Osona i la Garrotxa. A mitja hora podrien arribar a caure 20 litres per metre quadrat.
1: D'aquí una estona també passarem per Roses. Aquesta nit l'escenari del festival Sons del Món reunirà els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet. I avui acabarem aquest Catalunya Vespre quan faltin 5 minuts per les 9. Roger Bussà, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda.
1: Perquè tenim futbol en directe.
16: Sí, el Barça, que juga al camp del Birmingham, amistós, el primer amistós del Barça de Flick en aquesta estada d'Anglaterra, un dia per veure el debut de Karim Adeyemi, que és titular. No veurem encara l'últim fitxatge, que és Jes Visibu, però sí Adeyemi i tota la resta de joves que formen part d'aquesta pretemporada. El partit a 3:15. Començarem la transmissió quan faltin 5 minuts per les 9.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 4 minuts de 9:15. Més de 48.300 migrants dels 50.000 que han creuat la frontera del Marroc cap a Ceuta durant aquests últims dies ja han retornat voluntàriament. Això segons dades del Ministeri de l'Interior. Aquesta arribada massiva de persones, moltes nedant, ha provocat la mort d'almenys 57 migrants, segons l'últim balanç. Enviada especial de Catalunya Ràdio a Ceuta, Cèlia Cernades. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Cèlia, durant tot el dia pels carrers de Ceuta has vist milers de joves que buscaven menjar i aigua perquè bona part dels comerços no han obert.
2: Doncs hi ha un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta que ha tingut tot el dia les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amuntegaven a la porta. Sense aigua ni menjar en una ciutat tancada a cal i canto. No hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, suat i agobiat, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Pero mira, aquí el problema que és esta gente que ha entrado y no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? La puerta, dos guardias y dejar la gente entrar.
2: Entre sirenes de policia i vehicles militars, centenars de joves caminen sense rumb al centre de Ceuta. Alguns no tenen més de 10 o 12 anys. Quan em veuen, se m'acosten corrents, s'assenyalen la panxa, perquè molts van sense samarreta. Hambre, comida, diuen en castellà. Sois menores?
4: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
2: El mateix noi que sentia amb l'Ashraf també em demana que li deixi el telèfon.
4: Yo quiero hablar con mi madre.
2: ¿Y tu teléfono?
4: La playa.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac, i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre. Tot tancat i barrat. Ni a la pandèmia vam estar així, ens apunta una senyora, i a més amb cancel·lacions. Demà havia de començar la Fira Empresarial de Ceuta, coincidint amb la Festa de Santa Maria d'Àfrica.
1: Cèlia, ja has pogut esbrinar per què aquests milers de joves han entrat a Ceuta just ara?
2: Les raons són múltiples i moltes tenen a veure amb la geopolítica de les relacions entre Espanya i el Magreb, però pels joves que han arribat a Ceuta nedant, el principal factor han estat les xarxes socials. L'Amin, de professió barber, es queixa que a Tànger només li pagaven 5 euros per cada tall de cabell. Per això es van lluernar pel que va veure a través del telèfon.
5: Tànger és molt bonic, però no hi puc viure. He vingut aquí i vull arribar a Barcelona. Ja ho vaig intentar el 2021 i no és gens fàcil. A les xarxes semblava molt fàcil, però la realitat és molt dura.
6: No, Marruecos! Viva Espanya!
7: Viva Espanyol!
2: Tots aquests joves coincideixen que el Marroc no els ofereix futur, però el Walid, que era guia turístic a Casablanca, va més enllà i admet que la sentència recent del Tribunal Suprem espanyol, que veta les devolucions en calent dels que arriben per mar, ha influït.
8: Que jo iba a venir con la ley y usar la ley, pero la gente se aprovechó de la ley.
2: També ha ajudat a explicar que a la frontera la policia marroquí no els posés cap inconvenient.
1: És la crònica de la Cèlia Cernades des de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha destapat una ofensiva de l'extrema dreta internacional contra el govern espanyol. Per exemple, Donald Trump ha qualificat aquesta crisi migratòria a Ceuta d'invasió i n'ha responsabilitat directament l'executiu de Pedro Sánchez. Però també a Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, Marc Camps.
9: Sí, el govern italià reintroduirà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers que no siguin europeus. Les autoritats, doncs, han aclarit que la suspensió de l'acord no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. La mesura entrarà en vigor demà i està previst que s'allargui durant un mes. Amb tot, des de Brussel·les reiteren que no han detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent. Tot i això, França aquest dissabte reforçarà també la vigilància aèria i multiplicarà per 5 el nou nombre de policies a la frontera amb l'estat espanyol, amb un total de 334 agents. D'altra banda, dilluns hi ha convocada una reunió d'urgència d'ambaixadors de la Unió Europea per abordar la crisi.
1: Tot això, Europa Mar, ho deia, Washington ha acusat directament Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants.
9: Sí, i a més, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí a dos anys.
10: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
9: I en aquest context, Rússia ha afegit més llenya al foc i parla de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
1: Doncs bé, Pedro Sánchez ha respost a totes aquestes crítiques dels governs d'extrema dreta, dient que no és temps de dividir, i el que ha fet Joan Vilaplana, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: És aportar dades per transmetre la idea que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya.
11: Sí, per exemple, Itàlia. En un missatge ahir, Sánchez ha recollit xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys, el país liderat per la ultradretana Giorgia Meloni ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Aquest matí el president espanyol era a la ciutat autònoma i ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial d'Espanya. Sánchez ho ha desvinculat de qualsevol maniobra del Marroc i ho ha relacionat amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix algunes devolucions en calent.
12: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: I què hi ha dit el cap de l'oposició, Joan?
11: Doncs el popular Alberto Núñez Feijóo ha tornat a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari a Ceuta la situació d'interès per la seguretat nacional. En un comunicat també li ha demanat que garanteixi el retorn al Marroc dels immigrants irregulars, una reforma de la llei d'estrangeria i l'assumpció de responsabilitats polítiques. Feijóo, per cert, serà demà a la ciutat autònoma. I Vox, allà on té responsabilitats de govern, vol tallar les ajudes a aquelles ONG que col·laborin o financin el que qualifiquen d'invasió migratòria de Ceuta.
1: Gràcies, Joan. A tot això, Junts per Catalunya vol que el Congrés torni a votar la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Coincidint amb aquesta crisi migratòria, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha anunciat a les xarxes que tornaran a registrar la proposició de llei. Nogueras ho ha argumentat així.
13: Es pot seguir sense fer res davant de les imatges que ens arriben des de Ceuta i, per tant, que segueixin creixent els extrems, sobretot l'extrema dreta. O es pot aplicar el mètode de Junts i és que Catalunya tingui el control absolut de la immigració i de les nostres fronteres.
1: De la Crònica del Món, aquesta hora també us expliquem que Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per Gaza, però ho condiciona el fet que Israel es retiri de la franja. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment sobre aquest anunci fet pel president dels Estats Units, però el mateix Trump assegura que els israelians estan molt contents. Anem cap a Jerusalem, Jordi Bresco.
14: El compromís de Hamas per entregar les armes està lligat a una sèrie de gestos per part d'Israel que demostrin que honorarà el pacte. Són aspectes ja acordats l'octubre passat. Aturar els atacs és el principal, però també deixar entrar més ajuda humanitària i retirar les seves tropes a la línia que es va acordar, l'anomenada línia groga. Però es fa difícil pensar que Israel cedirà just ara, quan falten menys de 3 mesos per les eleccions. De moment, Netanyahu no s'ha pronunciat oficialment, però fonts del govern israelià avisen que els seus soldats no es mouran fins que Hamas no es desarmi. L'atzucac, doncs, està servit i deixaria en mala posició Donald Trump, que, malgrat tot, insisteix que l'acord és tot un èxit. Fonts de la Casa Blanca informen que, si no hi ha progrés, la decepció de Trump cap a Netanyahu seria enorme en una relació que ja fa temps que trontolla.
1: Gràcies, Jordi. 2:03. El risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per demà el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. Maria Costa, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: I pel que fa al nivell 4, això vol dir perill extrem, el màxim, en aquest cas afectarà 89 municipis de 15 comarques.
15: Sí, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals. Tot i la previsió de pluja al Pirineu, el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha risc en molt bona part del territori.
16: cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, i si s'estenen una mica més o no. Però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies. És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta, aquesta més interior, continuarem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
15: Protecció Civil ha desactivat l'alerta per CICAT per calor intensa durant el dia, però manté els avisos per calor nocturna durant les properes dues nits a les comarques de les Terres de l'Ebre i el Baix Camp. D'altra banda, el Servei d'Emergències ha atès 39 persones amb afectacions relacionades amb la calor en els darrers 3 dies. Més de la meitat han hagut de ser traslladats a un centre sanitari.
1: Gràcies, Maria. El País Valencià, mentrestant, aquesta tarda han donat per estabilitzar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Última hora des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
17: Els bombers refrescaran els punts calents per evitar revifades, però han aconseguit estabilitzar el foc que fa 7 dies que està actiu, treballant en un perímetre de 89 quilòmetres, i també s'ha permès tornar a casa als prop de 3.000 veïns que continuaven desallotjats dels municipis d'Artana i Eslida. Fernando Pérez, cap de l'operatiu d'extinció.
18: Estabilitzava l'incendi és que no crece la superfície i todavía apunta calientes, podemos tener algún rebrote, por lo cual si hay gente circulando por la zona quemada estaría comprometida, y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. Y una vez que la fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
17: Se recomana als veïns que no transitin pel perímetre del foc i que no facin encara activitats a la muntanya. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
19: Es de que intenten no transitar, no solamente vehículos, sinó fundamentalment motos i bicicletes.
17: L'incendi ha cremat gairebé 9.600 hectàrees, el 40% de les quals dins el Parc Natural de la Serra d'Espadà.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
23: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
21: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
22: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passa un minut de 9:15 i ara aquesta hora comença el Birmingham-Barça, el primer amistós del Barça a Anglaterra. El seguirem després d'aquest Catalunya Vespre, quan faltin 5 minuts per les 9, però ara podem connectar ja amb Birmingham. Ramon Salmorri, bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda. Canta el públic del Birmingham, a punt de començar aquest partit del Barça, que recordem jugar amb Stenner a la porteria, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín i Jofre a la línia ofensiva, amb Casado, Tuncara i Bernal al mig del camp, Adeyemi a la dreta, Kloiber a l'esquerra i Hamza de davanter centre.
1: Don Ramon, connectem amb tu quan acabi aquest Catalunya Vespre i seguim tota la transmissió del partit. Fins ara.
24: Molt bé, fins ara.
1: Mentrestant, seguim repassant l'actualitat. Investiga en una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona el subterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa seva fins al setembre, això com a mínim, Roger Santaló.
25: Es tracta dels veïns de quatre edificis dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. La nova incidència els preocupa més.

0: crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que Catalunya passa per un bon moment i confia que el país aconseguirà tenir un sistema educatiu i una mobilitat excel·lents aviat. És el que s'extreu del balanç del curs polític i dels dos anys del seu mandat que ha fet aquest matí, Joan.
1: Sí, balanç optimista, tot i les crisis recents a Rodalies o al sector educatiu. Illa considera que ha aconseguit l'estabilitat que buscava i ha tret pit d'haver aprovat els seus primers pressupostos i de la feina feta en habitatge. Pel que fa als problemes a l'educació i als trens, Illa s'ha mostrat segur de resoldre'ls, però no ha volgut posar terminis.
2: I li dic, amb convicció, que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: I els partits, tot això, com ho han valorat, Joan?
1: Doncs mira, els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no han quedat satisfets. Sentim Esther Capella dels Republicans i Jèssica Albiach dels Comuns.
3: Hem assolit un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per un nou model de finançament, un molt bon acord, però que el PSOE no ha estat sent capaç de transformar-lo en realitat. Al PSOE li falta múscul i al PSC capacitat d'estirar.
4: La segona part de la legislatura no pot ser un bis de la primera. Ara el govern té les eines i, per tant, arriba l'hora de la veritat i esperem que estiga a l'altura.
1: Tant Salvador Vergés de Junts com Lorena Roldán del PP o Pilar Castillejo de la CUP han acusat Illa de no haver fet autocrítica.
5: És un balanç, com sempre, triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
6: Hoy no tocaba hacer propaganda, hoy tocaba dar explicaciones, explicaciones, insisto, de esos dos años destruyendo el futuro.
7: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
1: Des de Vox consideren que l'executiu d'Illa ha empitjorat tot el que ha tocat i demanen sacsejar el govern sencer.
0: La compra secreta d'un àtic de luxe per part del govern de Madrid ha provocat l'enèsim xoc entre Isabel Díaz Ayuso i el govern espanyol. La Comunitat de Madrid acusa l'esquerra de mentir per tapar la corrupció de Pedro Sánchez, mentre la Moncloa demana dimissions. Anem cap a Madrid, Alba Gil.
8: Per al portaveu del govern madrileny, la polèmica per l'àtic de luxe que l'executiu va comprar en secret i que suposadament havia de servir com a oficina temporal es basa en mentides.
9: Son calumnias que trata de echar la izquierda, la ultraizquierda y el gobierno de Pedro Sánchez para tapar sus propias vergüenzas.
8: Diu que han actuat amb transparència, tot i que la controvèrsia no para de créixer. Ara, perquè el nòvio d'Ayuso ha posat a la venda el pis amb què viuen per gairebé 1,8 milions d'euros. El delegat del govern espanyol exigeix la dimissió d'Ayuso.
10: Ha sido una pillada descomunal. Creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más.
8: I més, Madrid ho ha denunciat a la justícia per presumpta malversació.
0: A Solsona aquesta tarda han fet un homenatge a Gaietà Ripoll. Era un mestre laic que va ser l'última persona condemnada a mort per la Inquisició espanyola. Ripoll va fundar una escola als afores de València i va ser executat per les seves idees liberals. Des de Lleida, Júlia Albacar.
11: Ripoll va néixer a Solsona el 1778. Va ser presoner durant la Guerra del Francès, on va entrar en contacte amb les idees liberals. Quan va tornar a Espanya va fundar una escola laica, però amb el retorn de l'absolutisme i la Inquisició se'l va perseguir per heretge. Va morir el dia com avui, fa justament 200 anys, i per això se li ha fet aquesta tarda un homenatge a la seva ciutat natal, en què han participat més d'un centenar de persones. Un reconeixement que ara l'Ajuntament de Solsona vol que tingui continuïtat a les escoles. Albert Collell, regidor de Cultura.
12: Però sí que quan comenci el curs es vol donar continuïtat amb algun tipus d'activitat educativa i també per poder començar a donar a conèixer aquesta figura entre joves, perquè creiem que també Gaietà Ripoll representa uns valors molt importants.
11: L'acte d'esta tarda ha comptat amb una conferència sobre la seva vida i també s'ha inaugurat una placa commemorativa a l'edifici del teatre.
0: Repassem més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat al contenidor d'una urbanització a Girona, Maria Rovira.
13: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
0: També notícia d'aquesta tarda, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva parella dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona. El jutjat de guàrdia ha rebut avui el detingut, que està acusat d'un delicte d'homicidi. A més d'enviar-lo a la presó, també ha acordat com a mesures cautelars la prohibició de comunicació i aproximació respecte als dos fills que tenia la parella i respecte als pares de la víctima. La dona de 34 anys és la quarta víctima per violència masclista a Catalunya aquest any. I a Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Palma, Caterina Carmany.
14: L'agressor gravava les víctimes d'entre

0: 8 i 12 anys mentre es vexava i humiliava. Després ho penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
2: Obrim la pàgina cultural, concert únic aquesta nit a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Per primera vegada actuaran al mateix escenari els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I tot això ho han batejat com el so d'una generació. Roses, Fèlix Martín.
3: Hola, doncs sí, el recinte de la Ciutadella ha obert portes ja fa estona, perquè el primer dels concerts, el de Ramon Mirabet, no tardarà massa en començar. Després serà el torn de Blaumut i a la mitjanit els Amics de les Arts. Cadascun repassarà les cançons que els han fet més populars, sense oblidar temes nous. I només queda per saber en quin moment seran tots damunt l'escenari de la Ciutadella de Roses. Ho deixa en la incògnita en Ferran Piqué dels Amics de les Arts.
4: Cadascú té el seu espai i llavors ja veurem què passa. I si es dona als camerinos que sorgeix, evidentment doncs, pot passar i estarem contents si passa.
3: Ja hi ha molta gent aquí a la Ciutadella de Roses, però al concert d'aquesta nit s'hi preveuen més de 2.500 espectadors.
2: Doncs bé, ara a Catalunya Ràdio arriba la transmissió d'aquest primer amistós del Barça, l'estaix que fa l'equip Anglaterra, partit en joc contra el Birmingham. De seguida la transmissió amb Ramon Salmurri i també amb en Roger Bussà. Roger, bona tarda.
5: Com estàs, Marc? Bona tarda.
2: Tot a punt, de moment 0-0, eh?
5: Tot a punt, 0-0, portem 7 minuts. És aquest primer amistós del Barça en aquesta estada a Anglaterra. L'explicarem a partir d'ara.
2: Doncs de seguida a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info podeu seguir la resta de l'actualitat. Nosaltres al Catalunya Vespre i tornem dilluns a 8:45. Bon cap de setmana.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Com esteu? Bona nit. Comença aquí aquest especial Club de la Mitjanit per explicar-vos aquest Birmingham-Barça, primer amistós del Barça en aquest estatge de pretemporada, un partit que tenim en joc en un dia que, és veritat, que traurem poques conclusions, però sí, és un dia per començar a veure d'entrada Karim Adeyemi, que és titular, un dels fitxatges del Barça aquest estiu, i també un dia per veure aquests jugadors joves, que segur que volen demostrar moltes coses a Hansi Flick en aquesta pretemporada que ja fa dies que està en marxa. Anem ràpidament cap a Birmingham, a l'estadi de Sant Andrews, enviat especial de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri. Què tal, Ramon?
1: Què tal? Bona tarda, Roger.
0: Com
1: Bona
0: va aquest tarda. Partit? Què ha passat fins ara? Alguna cosa destacada?
1: De moment, nou de joc, empat a 0. Segurament el jugador més destacat del Barça és Karim Adeyemi, que sense generar cap ocasió clara, sí que és veritat que ha tingut un parell d'arrencades. Un 11 titular de Hansi Flick, amb Wojtek Stensen a la porteria, Xavi Espar lateral dret, Christensen, Gerard Martín, parelles centrals, i Jofre Torrents al carrer a l'esquerra. Al mig del camp, amb Marc Bernal, Marc Casadó i Ebrima Tunkara, i a dalt, Hamza Abdelkarim com a davanter centre, Adeyemi a la dreta i Shane Kluivert a l'esquerra. Crec que hi ha algunes primeres pistes de Hansi Flick en aquest primer 11 de la temporada.
0: Bé, de moment, titular Adeyemi. Saludem mentrestant a tothom, a qui ens acompanya avui a l'estudi 2, la Laura Brugués, que comentarà el partit i l'actualitat del Barça. Què tal, Laura?
2: Hola, bona tarda, bona nit.
0: L'Àlex Dalmas, el nostre analista tècnic. Hola, Àlex.
3: Bona nit, Roger, què tal?
0: L'Andreu Serarols, que coneix molt bé tots aquests jugadors joves que veurem al llarg de la pretemporada i que ja estem veient en aquest 11 inicial de Hansi Flick. Com estàs, Andreu?
4: Tot bé, bon vespre.
0: I en Francesc Clara, estudiant en pràctiques, especialista en dades. Hola, Francesc.
5: Hola, Roger, bona nit.
0: Bé, de moment, 10 minuts de partit. Mira, veiem Jude Bellingham a la graderia. Salmo, no sé si el veus, Jude Bellingham, que és d'aquí, que és de Birmingham i que va jugar al Birmingham, oi?
1: Sí, de fet té la samarreta retirada del Birmingham, tot i que només va jugar una temporada a l'equip, però va ser un moment molt delicat del club i la venda de Jude Bellingham per uns 30 milions d'euros va ajudar a salvar econòmicament el Birmingham i per això sempre li han estat molt agraït i avui és a la llotja presidint aquest partit.
0: 11 minuts de moment, 0 a 0, poca cosa, no? De moment, ganes de veure Adeyemi, suposo, no?
3: Sí, sí, sí, poques coses, ho ha dit el Salmo, no? Segurament estem veient un partit molt trencat i estem veient tant el Birmingham arribar bastantes vegades com també el Barça un parell o tres de transicions, totes conduïdes per Adeyemi, de moment encara mal decidides, però és normal i és propi d'aquest moment de la temporada. I després molts jugadors joves, m'agrada molt el mig del camp on estem veient a Casadó i Bernal intercanviant molt els perfils i Ebrima Tunkara clarament per davant. Però vaja, una de les pistes de les que deia el Salmo és que Hamza, jugant de nou per segon partit consecutiu, si tenim en compte l'amistós davant de l'Europa, i per tant és una d'aquelles posicions que ja sabem com està la posició de nou al Barça ara mateix i haurem de fixar-nos-hi.
2: Moltes ganes de veure sobretot a Adeyemi el nou fitxatge, perquè avui ha d'aprofitar que no hi és Lamine, aquí aquesta jugada ara del Birmingham que aprovarà la rematada, però al final...
0: Falta.
2: Doncs sí, moltes ganes de veure Adeyemi per això, perquè és l'únic fitxatge que de moment està sobre el terreny de joc, perquè Gordon encara trigarà uns dies a unir-se a la plantilla blaugrana, perquè està amb aquestes vacances arran de participar en el Mundial, però Adeyemi, ganes de veure'l, de veure què pot aportar per aquesta banda dreta. Tothom destaca la seva velocitat i fins i tot els seus companys d'aquests dies de la pretemporada han destacat que és un jugador molt ràpid, que s'han sorprès i tot i que ja sempre s'ha identificat aquest jugador com un jugador molt, molt veloç, i també per veure aquests joves jugadors, que tots ho comentàvem abans al Tot Costa, sempre recordem alguna pretemporada en què ha destacat sempre algun jove i que acaba el primer equip. Tots recordem i tenim al cap aquell gol de Fermín contra el Real Madrid i ja sabem tots on és Fermín ara mateix.
0: Andreu, tu coneixes molt bé els joves i en veiem uns quants avui a l'11. Qui tens més ganes de veure?
4: Bé, sí, amb moltes ganes d'aquest primer partit de pretemporada. Bé, diria que Ebrima Tunkara, el més jove de tots, amb un talent diferencial, i veiem com avança el partit.
0: Salmo.
1: Senyals de les 9 de la nit, continua de moment l'empat a 0 després d'una altra acció ofensiva del Barça, i per mi aquest primer 11 de Hansi Flick hi ha alguns fils que trobo bastant interessants a estirar, i el primer és el lateral dret, perquè ni Jules Koundé ni Eric García de moment s'han incorporat encara al treball amb el grup, tenen vacances després del Mundial. Hi ha dos futbolistes en aquesta gira del Barça que poden ocupar aquesta posició. A priori, Héctor Fort hauria de ser la primera opció i Xavi Aspar la segona. Héctor Fort la temporada passada s'ha dit a l'Elx, va tenir minuts i és un dels candidats a ocupar aquesta posició de lateral dret del Barça aquesta temporada. Però en aquest primer partit, de moment, Xavi Aspar és qui surt d'inici.
0: Crec que li agrada força a Flick Xavi Aspar, eh? Ja sí, va jugar prou la temporada passada i potser sí que està per davant de Héctor Fort ara mateix, eh?
3: Veurem, recordem un altre 2007, eh? Una altra generació 2007, sí. Quina generació aquesta, la mateixa que Lamine, Cubarsí, etc, Bernal, molt bon jugador, molt bon jugador, que a més ve de fer un paper amb la selecció realment extraordinari, jugant de mig centre, un lateral que té molt bon peu, que té molta pilota, i veurem això que diu el Salmo, sí que és interessant veure que ha apostat per ell, però hem de recordar que davant de l'Europa, si no vaig errat, va ser Héctor Fort qui va sortir a inici i Aspar el vam veure més tard. Però és veritat que hi haurà un càsting en aquesta posició, sabem que hi ha dues opcions, com són Koundé i com són Eric, però vaja, és que un d'ells potser Flick l'ha d'utilitzar també com a central, sí. I aquesta posició no, de lateral queda molt oberta.
1: Jo no pretenc dir que res sigui definitiu ni que avui sigui un examen final, però sí que crec que, home, doncs pot donar algunes pistes. Per exemple, a mi avui la suplència de Runi Bardaji també crec que és realment significativa.
0: Sí, i al lateral veurem què passa amb Koundé, que no està clar ara mateix que es quedi. També és que és una incògnita això ara mateix, el lateral. En Bardaji, Salmo, expliquem-ho, a veure, ha arribat a Adeyemi i avui ja és oficial Bisibu, un altre extrem que, pel que explicaves al Tot Costa, és un fitxatge estil Bardaji, que ja veurem què passa, si està a cavall del filial i del primer equip, i fins i tot a veure què passa en un futur, si cessió o venda, però vaja, que no queda del tot clar.
1: Sí, a veure, Bardaji, ell vol tenir més minuts dels que ha tingut aquesta temporada, el Barça el considera un jugador en projecció, però és evident que no ha tingut participació i que aquest any, de moment, el Barça ja ha fitxat tres extrems, que són Gordon, Adeyemi i Bisibu. Ja és Bisibu aquest futbolista que el Barça ha anunciat avui, de 18 anys i d'un perfil molt similar al de Runi Bardaji, que a més també tindrà fitxa del B. I a tot això no oblidem que tens a Rafinha i a Lamine Yamal, per tant és evident que diguem-ne que l'espai a l'extrem del Barça aquesta temporada estarà complicat. Bardaji és un dels futbolistes cridats a sortir i en aquest sentit també s'emmarca aquesta suplència d'avui per part de Hansi Flick.
0: Clar, és que hi ha molts extrems, eh? Què farà Flick amb tants extrems?
3: Bé, doncs provar moltes coses diferents, veurem què acaba d'extrem, la posició del nou ja veiem que està com està i per tant hem de veure si Adeyemi, que recordem que Leipzig va jugar de nou també, pot ser que tingui minuts aquí, i ens estem oblidant del nom de la setmana, que és el d'Àlex González, no? Que és aquest jugador juvenil
0: molt,
3: que... Sí, bé, que va tenir una gran actuació, que per al que diuen doncs està sorprenent positivament a Flick i veurem què passa, però vaja, estem a pretemporada i tot això s'ha d'anar veient a poc a poc, quines són les preferències de Flick i també quins són els comportaments individuals de cada jugador, que això varia molt amb les setmanes.
0: De moment, tot esperant Julián, Laura.
2: Sí, a veure com acaba la història, eh? Perquè també aquí, déu-n'hi-do, amb l'Atlètic de Madrid, que ahir al Barça li va arribar la notificació que l'havia denunciat. S'espera un altre gest de Julián Álvarez, a veure si el fa, quan el fa, com el fa, però sí, tota l'espera de Julián Álvarez. Sembla que l'opció número 1 és Julián Álvarez, l'opció número 2 és Julián Álvarez, l'opció número 3 ja deu ser un altre nom, però sí, amb ganes, sí, és aquella època, no? Aquesta, la pretemporada, el juliol i agost, que els equips encara no estan definits, que hi ha jugadors que saps que ja no continuaran, però encara hi són, jugadors que han de venir, i encara, clar, la feina de l'entrenador és anar perfilant l'equip de cara al primer partit de Lliga, sobretot, tot i que hi hagi el gam per abans, però clar, l'ideal seria ja poder tenir el màxim de futbolistes disponibles, però és això, parleu de Koundé, parleu de Bardaji, jugadors que han sonat com a possibles sortides.
1: Ara hi havia una arrencada de Brima Tunkara, ha rebut l'estirada de la samarreta per darrere de Klarer, que a més ha vist la targeta groga. Brima Tunkara, 16 anys, el futbolista més jove d'aquesta gira blaugrana, i avui ja titular i amb protagonisme. Se l'ha vist imprecís, però a poc, amb el pas dels minuts, va guanyant pes en el partit.
0: Tunkara, que és més mitja punta, no?, que interior, o què?
4: Sí, el veig mig a la mitja punta. Per darrere el davanter, és un jugador que té última passada, que té bona finalització i que s'associa molt bé amb els companys.
2: Amb 15 anys va debutar el Barça Atlètic, només hi ha 4 jugadors que ho hagin aconseguit. Un d'ells, sí. Lamine Yamal, evidentment, exacte, sí, però amb 15 anys ja també va debutar amb el primer equip, Lamine.
1: Mm. Qui són els altres?
2: Ara t'hauria de buscar-ho, eh? Salmurri, m'has posat a prova.
1: Perdó.
2: Sabia la dada,
1: perdó.
2: Jo em dedico a buscar dades.
0: Ara ho busquem.
2: Lamine Yamal segur, i ell, i ara t'ho busco.
1: Bé, en qualsevol cas, de moment avui titular, i sent una de les sensacions d'aquesta gira, parlàvem l'altre dia amb Fermín López, al Tot Costa, i explicava que Ebrima era un dels futbolistes que més l'havia sorprès en aquests primers dies de treball.
3: Sí, i l'altre nom que donava Fermín, ara que ho diu el Salmo, també és un dels futbolistes... És que la Masia no deixa de produir especialment migcampistes molt, molt bons. Eh? Estem parlant d'Ebrima, que és brutal, però és que Orian Goren és un altre jugador magnífic. L'altre dia el destacava Fermín, que potser el veiem a la segona part, i que respondria una mica a aquest rol de mitja punta. Hem de pensar que Flick, en el Barça de Flick, el rol de la mitja punta ha de ser algú molt arribador, amb bona finalització, i ara ho deia l'Andreu, no? Això, tot això ho té Ebrima. Ara Flick no pot comptar, òbviament, ni amb Fermín ni amb Dani Olmo, i per tant està tirant per aquests perfils que trepitgen més àrea, així que quadra molt el perfil d'Ebrima aquí, i fins que no tornin els dos, jo crec que el veurem bastant.
0: I Orian, ajudarà, que és més mig-centre, Orian. Més pivot, diríem, eh?
4: Sí, és més pivot, és més 6, tot i que també pot jugar de 8 o de 10. És un jugador del 2009, el club confia molt en el jugador israelí i, sincerament, també tinc moltes ganes de veure'l perquè l'he estat seguint a les categories inferiors i és un jugador que se'n sentirà a parlar.
2: Mira, Salmurri apunta, amb 15 anys han debutat amb el Barça Atlètic Guille Fernández, Lamine Yamal, com havíem dit, i també Alejandro Grimaldo. A part del futbolista que comentàvem ara, de Tunkara.
0: Bona nòmina, eh? Guille, que hi és, no? Els cosins Fernández hi són, no? Salmo, aquí a Anglaterra.
1: Sí. Avui, de moment, a la banqueta, però hi són. Quan el Barça, fruit de la pressió, ha aconseguit posar nerviós a Vidal, el porter del Birmingham, i serà un servei de banda pel Barça, que juga a través d'Andreas Christensen. Obre la pilota a la dreta cap a Xavi Espar. Apareix Marc Bernal, zona de mitjos, combina amb Karim Adeyemi, la passada de Bernal no és bona i la pilota es perd per la línia a banda.
0: Capità Christensen, oi, Salmo?
1: Sí.
0: El dia que el primer capità ha marxat ja, Ter Stegen no hi és, ha agafat un avió avui i ja es cap a Amsterdam.
1: Sí, Andreas Christensen capità, i aquest és un tema interessant perquè en principi el vestidor del Barça, el tema de l'elecció dels capitans es fa cada dues temporades i aquest estiu tocaria nova votació dels capitans, tenint en compte, a més, present que Marc-André Ter Stegen no hi serà, tot i que tampoc hi va ser la temporada passada i no hi va haver votació, eh? Però vaja, que en principi aquest estiu toca votar.
0: Sí, sí, només un tema això, de la capitania. Ja va portar molta cua la temporada passada, recordo, amb el tema de Ter Stegen i amb l'expedient que el Barça li va obrir al porter alemany. I ara, doncs, és un tema, sí, la capitania del Barça de cara a la pròxima temporada. El cas Ter Stegen queia pel seu propi pes, oi? No... Sabem que Flick no li feia gaire gràcia tenir-lo ara aquests dies a l'estada i era un tema que s'havia de resoldre també. I vaja, si Mitchell el volia i aquí no ha de jugar, doncs mira, tot i que el Barça paga el 90% de la fitxa, recordem-ho.
2: Déu-n'hi-do, estava clar, ja ho vam veure la temporada passada, quan això que explicaves de l'expedient, que hi va haver aquell suspens fins al Gamper, que no sabíem si faria el discurs, si no el faria.
0: Sí, sí, sí.
2: Després tot es va arreglar i va acabar fent el discurs Ter Stegen, però sí, Flick ja va deixar clar que no volia Ter Stegen, per això va acabar marxant la temporada passada cedit al Girona, amb la mala sort que va tenir de lesionar-se de seguida, i estava clar que per molt que ara tornés a la disciplina blaugrana, perquè encara té contracte, se li havia de buscar una sortida perquè no podia continuar el Barça.
0: S'ha fet mal Casador, Salmo.
1: Sí, ha rebut una trompada per part de John Solís, l'ex del Girona, un dels mitjentres avui del Birmingham, però sembla que està recuperat i ja està bé.
2: Es veu que ha caigut molt bé John Solís aquí a Birmingham, que li diuen John Solid.
0: Ho he llegit avui.
2: Sí, jo també.
0: Ho he llegit.
2: Perquè com guarda i protegeix tot.
0: Sí, John Solid. Hi ha Carlos Vicente també, eh?
2: Sí, a l'Alavés.
0: Aquí al Birmingham.
2: I un vell conegut pel Barça, Pike. Un dels jugadors afectats per la sanció de la FIFA 2015.
1: Sí, tot i que avui no està la convocatòria, no. Pike, no.
2: 29 anys ja té, eh? He pensat, s'ha fet gran.
0: Era jove, eh? Va passar pel Girona, el Peralada.
2: Sí, exacte. Sí.
0: i ha jugat al Mundial amb Corea del Sud aquest estiu.
1: Surt el Barça des del costat dret i ho fa a través de Xavi Espar, que va guanyant metres. És un 4 contra 4. Xavi Espar conduint la pilota. L'obre a la dreta, cap a Ebrima. Ebrima controla. Pot fer la central. La passada no és bona. Ho lamenta Marc Casado i la pilota acaba sortint per la línia lateral.
3: Bé, va, aquí ha dubtat, em dóna la sensació que Ebrima ha dubtat aquest segon i és el que al final li ha penalitzat i ha permès el defensa del Birmingham poder treure la cama. Hem d'acostumar-nos a aquest tipus d'accions en aquests partits de pretemporada, que els jugadors encara no estan en plena forma, encara la velocitat ni d'execució ni de veure el joc encara és la màxima, i aquí crec que a Ebrima li ha passat una miqueta això, no? Tot i que sigui un dels jugadors que estan més elèctric per la seva joventut i per la seva manera de ser, crec que aquí aquest punt o aquest segon on ha adoptat li ha fet que no arribés la passada a Casado, que estava en molt bona disposició.
1: De nou volia sortir el Barça i despenjar-se a través de Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre dorsal nou, aquest futbolista egipci que va participar al Mundial i que és un davanter centre d'aquells, diguem-ne, d'abans, un davanter centre fort, gros, potent al joc aeri, que viu molt del cos a cos amb el defensa central i que ajuda molt a l'equip a guanyar metres i a desplegar-se cap endavant.
0: El tens molt vist, Andreu, a Hamza, o què?
4: Sí, el tinc vist de les inferiors, també l'he estat seguint al Mundial, el que deia el Salmurri, un davanter amb molta presència física, amb molta capacitat de guanyar duels, i ara falta veure la definició de cara a porteria, que al final els davanters viuen del gol. Veurem si avui pot fer un bon partit i té l'oportunitat de marcar el primer gol.
1: Una mica la situació de Hamza ha canviat, diguem-ne, durant el Mundial, perquè és veritat que és un futbolista jove, amb talent. La temporada passada, si no vaig errat, estava al juvenil, va arribar a mitja temporada, i la presència al Mundial, els minuts que ha tingut, li han donat, diguem-ne, certa força dins del club, i ha fet créixer les esperances que hi ha dipositades amb ell, fins al punt d'avui passar per davant d'altres futbolistes com Gistau, que és un altre dels davanters del futbol base del Barça, que tenen molt potencial.
2: I Salmurri, aquests dies que estàs a Anglaterra, que estàs en contacte permanent amb els jugadors, l'entrenador, com estàs veient a Flick? Com està? Està tranquil? És la seva tercera temporada? Com el veus?
1: Bé, no, Flick està content, satisfet, però evidentment conscient que diguem-ne que encara està lluny de l'equip que necessitarà per competir aquesta temporada. A Flick el que té al cap és el nou. O sigui, és conscient que, diguem-ne, que necessita un nou per engegar la temporada, i quan dic un nou vull dir un futbolista amb cara i ulls. De fet, diguem-ne que quan Flick parla del nou, una de les paraules que li surt de la boca és experiència. Vull dir que dubto que Flick es conformi ara amb un experiment d'un futbolista jove, amb recorregut i potencial, sinó que si el Barça vol aspirar a grans coses aquesta temporada, és conscient que necessita un nou amb molta jerarquia.
4: Cal destacar o recordar que el Hamza és un jugador del 2008, l'any que ve encara serà juvenil. Cal veure si jugarà el juvenil A o el filial del o el Barça Atlètic, i totalment d'acord amb el Salmurri de que, bueno, han de buscar un perfil totalment contrastat, però està molt bé que puguin tenir els joves, repetim, l'oportunitat de jugar aquesta pretemporada.
3: És que hi ha dues posicions, jo diria que, donat com està la plantilla ara mateix, a dia d'avui, hi ha dues posicions o dos punts cardinals molt claus. Un és la del nou, ara parlava el Salmo i l'Andreu, de Hamza. Jo crec que no només el Mundial li ha donat força, recordem que juga 57 minuts en aquest Mundial, sinó tota la situació que estava visquent el club.
1: Compte,
3: aquí.
1: Compte, Àlex, l'acció de perill del Barça. S'incorpora Marc Bernal, obre la pilota a l'esquerra, no és bona, cap a Shane Kluivert, que tot i així acaba controlant la pilota, pot jugar-se l'un contra un. Fa la centrada Kluivert, toca en un defensor i acaba aturant vida.
4: Hem comentat poc del Shane Kluivert, fill del mític jugador del Barça, Patrick.
0: Són clavats, eh?
2: Això anava a dir, se me'l recorda molt el seu pare.
4: Fan la mateixa cara, també és un jugador que he vist molt aquesta temporada, va alternar el juvenil A amb molt bones actuacions amb el Barça Atlètic i finalment va renovar, i un jugador que ha anat dintre de la casa de menys a més, i veurem la temporada següent quin any pot fer.
3: Molt bon any, ha fet molt bon any amb el juvenil, Shane, així que també és un altre d'aquests jugadors interessants. Parlàvem abans, posició del nou, jo crec que és delicada i això caldrà veure, i de moment ara mateix només hi ha Hamza com a nou, perquè Ferran també ja sabem la posició que hi ha, i l'altra que crec que és interessant és la de mig centre defensiu. De Jong, ja sabem la situació que hi ha, la lesió de De Jong obre una mica aquest ventall, i és molt interessant per tots els futbolistes que jugaran aquí. Veurem què passa amb Caçador, si acaba sortint, però Bernal és l'home escollit, o ha de ser el jugador escollit, però aquí, tant Tomi Marquès, Brian Fariñas, fins i tot Orian Goren, aquí tots aquests jugadors saben que tenen una oportunitat, per tant és interessant veure'ls en aquesta pretemporada.
0: A la vista que hem vist, Bernal, sobre la situació del migcentre, que és la prioritat, Salmo ara mateix, si cau De Jong.
1: Sí, sobre la situació del migcentre, diguem-ne que el Barça compta que té quatre futbolistes per el xut d'Andreas Christensen, que marxa a desviar. Res. Quatre futbolistes per aquestes dues posicions, el doble pivot de Hansi Flick, que són Frenkie de Jong, Pedri, Gavi i Marc Bernal. I que, per tant, amb això anava més que satisfet. A partir d'aquí també hi ha, com deia l'Àlex, la situació de Marc Casador. A Marc Casador se li buscarà una sortida. I, de fet, el Barça ja ha tingut propostes per Marc Casador. Una en ferm de 10 milions d'euros que el Barça ha decidit rebutjar. El Barça espera treure entre 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, i aquesta és la xifra que s'han fixat. Però Marc Casador no continuarà a priori, si res no canvia, aquesta temporada vinent al Barça. I, per tant, mentre hi hagi aquesta baixa de Frenkie de Jong, Gavi i Marc Bernal són els dos futbolistes cridats a ocupar aquesta posició. I a partir d'aquí s'ajudarà Hansi Flick de futbolistes del planter. I hi ha un primer nom que ocupa aquesta llista, que és el de Brian Fariñas. Brian Fariñas tenia aquest estiu tancada, feta la seva sortida al Girona. Però amb la lesió de Frenkie de Jong es va decidir aturar aquesta sortida, passar-lo a fer la pretemporada amb el primer equip, i a partir d'aquí competir amb aquests altres noms que deia l'Àlex, veure qui es guanya la plaça, diguem-ne, d'ajudant del primer equip en la posició de migcentre.
0: Brian Fariñas, de 20 anys, del Barça Atlètic, que va fitxar pel Barça el 2022. Venia del Villarreal, és un jugador que sí que fa temps que promet, fa uns anys que promet, no l'hem vist massa, Brian Fariñas, però sí que, pel que diuen els que en saben, que apunta maneres.
3: Molt bo, l'Andreu segurament l'haurà vist més, no? El Barça Atlètic ha estat jugador fonamental, insubstituïble. A mi em sembla que és un... Bé, el tenia fet el Girona i el tenia fet amb encert, i Flick ho ha aturat, com bé deia el Salmo.
1: Acaba de marcar el Birmingham. Tot ve d'una pèrdua de Karim Adeyemi. La pilota des del costat d'esquerra arriba a la centrada i la rematada de Prisky de cap, que supera Wojtek Szczęsny, ara passada la mitja hora de joc. S'avança el Birmingham, 1, Barça 0.
0: Bé, a la foto a Adeyemi amb aquesta pèrdua, que ara la veurem repetida, i no sé si aquí Szczęsny podria fer alguna cosa més, que la pilota tampoc anava molt forta, no? Aquesta rematada sí que va al pal llarg, al segon pal, però vaja, mal defensat, i aquesta pèrdua d'Adeyemi que ara veurem.
3: Sí, també... jo crec que el Barça està un pèl estàtic en la defensa de la centrada, no? Acaba, es produeix aquesta pèrdua, hi ha una centrada molt ben posada, fixem-nos aquí, passada endarrere, centrada, i aquí un pèl estàtics, no? Defensivament, arriba el jugador Birmingham amb tota la força i pot guanyar aquí el duel, crec que era Gerard, no?
1: I la primera conversa individual de Hansi Flick després del gol és amb Karim Adeyemi.
0: Sí.
1: L'ha anat a buscar directament, sí, per, òbviament, retreure-li la pèrdua.
0: Era Jofre, Salmo, el 21, és Jofre?
3: Sí, és Jofre.
0: Jofre, que bé, que perd la marca o se li avança a Prisky per fer aquesta rematada i fer el primer gol del partit.
1: Sí, jo em refereixo a la pèrdua de pilota, a l'inici de l'acció, que ha estat una passada horitzontal de Karim Adeyemi, que ha acabat suposant la pèrdua, i a la llarga el gol del Birmingham.
4: En un primer moment sí que sé, Roger, que semblava que Szczęsny podia fer alguna cosa més, però a la repetició s'ha vist que ha sigut un remat frontal, sí. i que ha anat ben col·locat. Per tant, penso que el porter poca feina podia fer.
1: Doncs ara la refusa el Birmingham, la pilota que sobrevola l'estadi de Sant Andrews, la mira de guanyar Karim Adeyemi, ho acaba fent per anticipació Andreas Christensen, la lluita al Birmingham i l'acaba guanyant Carlos Vicente per jugar la pilota encara més enrere. Surt el Birmingham jugant des del darrere, la pilota cap al costat esquerre, la passa en profunditat. Serà un nou lateral que serveix Andreas Christensen cap a Wojtek Szczęsny.
3: Sí. Està costant a l'equip, sobretot a l'últim terç, eh? A l'últim terç de camp. Estem veient ara una altra conducció de Brima Tunkara, que li agrada molt fer això i és pràcticament imparable quan fa aquestes conduccions, però després a l'últim terç li costa decidir a tots els jugadors de l'alt, eh? Estem veient a Dejemi que ha pres decisions normal, a Tunkara que ara no ha vist passar endavant i ha anat endarrere, Sheim ha acabat amb aquesta centrada, li falta una mica al Barça aquí.
1: Ara altra vegada l'aproximació del Birmingham, la pilota des del costat dret per fer la centrada, retalla cap a dins, la pilota que busca el segon pal, apareix Marc Bernal, diria que ha estat, o Xavi Espar, per refusar la pilota amb el cap i l'acaba guanyant el Barça.
3: Xavi.
0: Xavi Espar, eh? Parlàvem del 6 ara, de Brian Fariñas, va per davant, evidentment, Marc Bernal. Jo confio molt en Bernal, eh? Ha de ser l'any, crec, de Marc Bernal, ara sí, i a més tenint en compte això, que De Jong no hi serà, 3-4 mesos, jo crec que ha de ser l'any del migcampista de Berga.
2: Ell fins i tot va dir en una entrevista a TV3 aquesta setmana aquí a Anglaterra que sí que es veia titular. Jo també ho crec, a part que ho pensi ell, perquè és un jugador que des de bon principi Flick hi va comptar. És cert que va ser titular junt amb Caçador a Mestalla fa dues temporades, era,
0: sí,
2: oi?
0: Sí, sí.
2: Per tant, ja hi va confiar d'entrada. Llavors era molt jove Bernal. És cert que després Caçador no va tenir continuïtat, que Bernal es va lesionar, va reaparèixer la temporada passada i li van veure detalls espectaculars d'un jove jugador que jugava amb una autoritat que manava allà al mig centre.
0: I que té molt gol, a
2: més. I gol, exacte.
0: Sí, no se li demana, però té molt gol i té molta arribada.
3: Jo crec que no hi ha dubte aquí, no? Jo crec que tota la gent del club confia molt en Bernal. Crec, o jo tinc la sensació que en algun moment o altre havia d'haver-hi, no?, aquest canvi de De Jong-Bernal, havia de passar-li per davant i que la lesió de De Jong ha fet avançar això. Però destacar, i abans ho deia el Ramon, al final de temporada que li vam veure a Gavi en aquesta posició, que també va fer bons minuts i que, per tant, en aquesta posició tampoc ens oblidem d'ell, que jo crec que pot ajudar aquí.
4: Totalment d'acord amb el que comenteu. Vull dir, penso que serà l'any del Bernal, un jugador que va tenir la mala sort de lesionar-se, el club hi confia molt, destacar també la seva joventut, és un 2007, per tant, espero i desitjo que sigui el seu any, del jugador del Berguedà, de la meva zona, i que pugui fer una molt bona temporada.
0: Bona zona, Berga.
4: Sí,
3: menja bé allà.
0: Berga, Berguedà, home, i tant.
4: Berguedà, Bages.
0: Millor l'Empordà, Laura,
2: Home, però jo t'anava a dir, jo em quedo amb l'Empordà.
0: Sí, home.
2: Som de l'Empordà,
0: sí,
2: això.
0: Sí, majoria figuerenca avui.
2: De Figueres. Ho volem sempre que podem.
0: Salmo, joc aturat, per cert, a Birmingham,
1: Del Fà.
0: Del Fà, l'Empordà, home.
1: Sí.
2: Però nascut a Figueres em vas dir,
0: sí,
2: és que jo li deia, tu no ets de Figueres, de veritat, i em vas dir, però no vaig néixer ahir.
0: Nascut a Figueres.
2: I vas passar els primers anys de la teva vida.
0: Sí, la vida a Figueres. Soc dels dos llocs, jo sempre dic que soc dels dos llocs.
1: Sí, no et doni la gana, tu. Juga el Barça. Instal·lat ara camp contrari, Andreas Christensen. A la seva dreta, Xavi Espar, que és qui rep. Controla, aixeca el cap, obre encara més a la dreta cap a Karim Adeyemi, que pot fer l'acció individual. Karim, continua amb la pilota enganxada. Juga una mica més enrere, cap a Xavi Espar. Encara més enrere, cap a Andreas Christensen. L'obre a l'esquerra. Gerard Martín, tres quarts de camp, fa la centrada. Busca Tunkara. Refusa de cap la defensa del Birmingham, que acaba forçant l'out lateral i serà de nou pilota pel Barça. Des del costat esquerre. Havia sortit a corna i serà un corna que executarà Shane Kluivert des del costat esquerre. Crits de Barça-Barça per part del públic blaugrana desplaçat a l'estadi del Birmingham, a Sant Andrews. La centrada, pilota el segon pal, no hi ha ningú. I ho celebra el públic del Birmingham. 1-0, guanya el conjunt local.
0: Poques idees encara a dalt, eh? Àlex, Laura, Andreu, el Barça encallat encara a dalt.
3: Sí, sí, jo tinc la sensació que no està fent bé ni una cosa ni l'altra. És a dir, l'estem veient intentant aprofitar les transicions, un parell de sorties amb Adeyemi no està decidint bé. I ara, aquestes últimes dues jugades han estat les dues úniques on el Barça ha atacat en posicional amb una mica de paciència, no? Anant d'una banda a l'altra. tampoc està tenint possessions llargues. Per tant, sí, l'estem veient una mica trobant-se en el partit. Encara no és dominador. Encara el Birmingham se sent molt còmode, pot arribar bé i no se li està fent excessivament mal. Esperem que amb el pas dels minuts doncs, l'equip vagi millorant, però li està gustant de moment, sí.
0: La possessió, Francesc, pel Barça, no? Però de moment...
5: Efectivament, 64% pel Barça, 36% pel Birmingham.
1: Servirà un out lateral al Birmingham. El 38 de joc ja d'aquesta primera meitat, amb l'1-0 al marcador. El gol de Priske, després de l'acció defensiva i la pèrdua de Karim Adeyemi. Mira de guanyar la pilota Marc Casador, apareix Marc Bernal a l'ajuda per guanyar l'esfèrica. S'ajuda de Hams a guanyar metres al Barça. Abdelkarim amb la pilota, espera que arribin companys, que arribin socis i aliats. Ha arribat Shane Kluivert, que ha rebut la trompada, ha anat a terra l'extrem neerlandès del Barça.
0: Falta clara, de Tom Mosi,
1: sí,
0: és
1: clara,
0: sobre Shane Kluivert.
4: Tinc ganes de veure... Tinc ganes de veure Jofre Torrents, que no està participant massa, però és un lateral esquerre molt ofensiu, amb molta habilitat tècnica, amb bona conducció interior, i bé, des del club també és un jugador que hi confia molt i pot ser un bon substitut del Valde quan toqui.
1: Tot i que fa tota la pinta que Jofre Torrents aquest estiu marxarà cedit.
0: Sí, cedit, però...
1: Sí, té diverses propostes i fa l'efecte que acabarà sortint cedit un cop acabi la gira de pretemporada. Ara hi ha hagut una centrada lateral del Barça que ha refugiat la defensa del Birmingham. Serà un servei de banda a punt per executar-lo Xavi Espar. Ho fa enrere cap a Andreas Christensen. Christensen amb la pilota, obre la dreta cap a Marc Casador, instal·lat ara el Barça camp contrari. Casador aixeca el cap, no troba aliats, va conduint la pilota per verticalitat, juga a l'esquerra cap a Gerard Martín. Gerard cap a Shane Kluivert, li torna la pilota a Shane Kluivert. Gerard Martín, altra vegada busca la passada, és molt bona, el Barça guanya metres, la pilota per Hams és dins l'àrea, cau a terra, penal favorable al Barça, després de la centrada cap a Hams Abdelkarim, li ha guanyat la partida al central i ha acabat forçant el penal pel Barça.
0: Sobre Hams, has dit, Salmo, si era Hams.
1: Hams,
3: Està llest aquí, perquè no tenia massa avantatge, posa la cama i aprofita el contacte per al penal. Que bé Gerard Martín en sortia a pilota,
0: Les dues passades, la segona definitiva.
3: La primera també és molt bona sobre Shane, però aquesta, i molt bé Marc Bernal deixant-la passar, fent aquest control, i aquí veiem el contacte. No tenia masses esperances de poder acabar la jugada al propi Hansa, per tant, em sembla que és un detall d'intel·ligència, d'aprofitar aquí l'error del rival per treure petroli, per treure un penal aquí.
1: I serà el mateix Hamza qui el xuta, Tenia Shane Kluivert la pilota, estava a prop Karim Adeyemi, però Hamza és finalment qui executarà aquest xut des dels 11 metres. Amb vida el sotapals. I Farai Halam, l'àrbitre, indicant als defensors del Birmingham que respectin l'espai. Xiula al públic de Sant Andrews. Hamza des dels 11 metres. Vidal a la porteria. Hamza, el xut i el gol. Transforma Hamza Abdelkarim. Empata el partit al Barça. El primer del conjunt blaugrana aquesta pretemporada. Obra del davanter egipci.
0: Valent, Hamza, i bona execució en aquell llançament.
4: Mostra de molta personalitat. Li han fet el penal amb ell, ha agafat la pilota i l'ha executat molt bé, xut tens, cam esquerra, i molt bé, molt bé.
3: Molta personalitat ja demanant el penal, Hi havia jugadors com Adeyemi, que acaba d'arribar, però que té un estatus ja fora del Barça doncs important. Li han fet a ell, i això era un punt a favor, però demostra aquesta personalitat i aquestes ganes de fer-se veure, de reivindicar-se. Sap que és un moment important i, per tant, està molt ben executat. Cam esquerra, com deia l'Andreu, la seva cama hàbil, però una de les coses a destacar de Hamza és que segurament fora de l'àrea doncs no és tan combinatiu com estem acostumats al Barça, però prop de l'àrea finalitza molt bé, molt ràpid, amb les dues cames i amb el joc aeri també, Ara hem vist aquest gol amb esquerra, però també amb la dreta pot finalitzar perfectament. Per tant, bé, doncs de moment molt bé el davanter del juvenil encara.
2: I és això, sense pensar que és un jugador que no és del primer equip, passant per davant de jugadors del primer equip, que potser un pensaria, ostres, a veure què diuen primer, sí, sí. No, la responsabilitat, i més si tenia la pilota, qui ha dit que tenia la pilota un altre futbolista, Shane Kluivert.
3: Bernal, potser?
2: Shane Kluivert, crec.
1: Sí. Shane.
2: Vull dir que sempre jo quan veig aquesta imatge que algú li treu la pilota en algú que potser el vol llançar, és com dir que no el falli, perquè si no...
0: Sí. No, bona alternativa, i bona opció, almenys per ser un jugador secundari la pròxima temporada, però un jugador tenint en compte si continua fent-ho bé, de moment fa bona pinta. Hamza.
1: Ara juga la pilota al Birmingham. Ho fa Clarer des de darrere. Obre la dreta cap a Neumann. I Neumann encara més a la dreta. La passada no ha estat bona. Ha rebut una trompada Neumann, precisament de Hamza. I ha acabat anant per terra.
0: A Deiemi poquet, de moment.
3: Poquet, i després de la pèrdua pilota que ha significat el gol, em dóna la sensació que l'estem veient participar menys, és com si li hagués afectat una mica. Bé, és normal, també. Estem en una època on el més important és sumar minuts i sumar sensacions. Però vaja, clar, tenim tantes ganes de veure'l, no? I on l'utilitza Flick, que de moment ens queda això dins de veure'l una mica més. Però estem veient, jo crec que la Deiemi ha estat pur, que combina bones jugades, encerts, amb alguna mala decisió.
2: Sí, si ha de perdre alguna pilota, que sigui avui. Ja ha dit en Sol Murri que l'ha alliçonat en Flick tan bon punt el Birmingham ha marcat. Per tant, avui és dia de debut, dia d'estrena de Deiemi amb la samarreta del Barça. Té ganes, evidentment, d'agradar al tècnic, de fer-ho bé, de conjuntar-se amb l'equip el més aviat possible, però avui és evident. Aquests partits de pretemporada ja ho sabem que són així, són proves, anem veient, es van adaptant, i sobretot els nous futbolistes que venen d'altres costums amb altres equips, tot i que pugui conèixer Flick de la selecció, però és d'aquells partits que serveixen per fer proves i que a partir d'aquí treure conclusions, veure vídeos, analitzar com s'han fet les coses i a partir d'aquí anar millorant.
0: Joc aturat ara, Salmo.
1: Sí, joc aturat perquè hi ha hagut aquesta trompada de Hamza Abdelkarim sobre Neumann, i Neumann continua de moment estès sobre el terreny de joc i el partit aturat. Quan som ja pràcticament al 45 de joc de la primera meitat, amb aquest 1-1 al marcador, després del gol de Hamza Abdelkarim.
0: I parlàvem de Gerard Martín, aquestes dues passades que ha fet. Ha de ser important, Gerard Martín, encara més, i mira que ho va ser la temporada passada, Però em fa l'efecte que ha de ser molt important també aquesta pròxima temporada Gerard Martín, que va millorant i va fent, i és un jugador de la confiança de Flick cada cop més,
2: I que hem sabut que va
1: ara
2: ser
1: Flick. Ara compta la pilota centrada a l'aturada de Szczęsny. L'acaba de treure Wojtek Szczęsny, el porter del Barça, després de la centrada lateral. La pilota ha quedat morta a la rematada de cap, i Szczęsny, amb una bona aturada, ha acabat salvant el Barça.
3: Bona intervenció aquí, Era molt clara aquesta, i ha estat àgil anant a dalt. El Barça que està patint en aquestes centrades, una altra vegada torna a botar una pilota, que és una de les coses, una llei no escrita en el futbol, no? Que en una centrada que et boti dins de l'àrea ja és la segona que passa, i per tant està tenint problemes per defensar-la, i ara Szczęsny que evita aquest segon gol.
0: Li va dir Maldini, no?
2: Exacte, ha revelat aquesta setmana.
0: Va ser el primer que li va dir Gerard Maldini, no?
2: Perquè sabíem que li deien Maldini, però no sabíem l'origen, i el mateix jugador ha admès que va ser el mateix Flick quan el va provar de central.
0: A Corea, no?
2: Sí, a la pretemporada de l'estiu passat.
0: Estàvem junts.
2: Estàvem junts, exacte.
1: Xiula Farai Halam, l'àrbitre del partit. Al descans, Birmingham 1. Gol de Priske, Barça 1. Gol de Hamza.
0: Bé, descansa Birmingham 1, Barça 1, en aquest primer partit del Barça en aquesta estada a Anglaterra. Àlex, Laura, Andreu, hem vist poca cosa. Amb què us quedeu, però, d'aquest partit? No sé si amb el paper de Deiemi, el partit de Bernal, de Gerard Martín, la valentia de Hamza, què destaqueu d'aquesta primera part?
3: Bé, primera part on el Barça jo crec que ens ha mostrat el seu to més propi de pretemporada, li ha costat enllaçar els atacs, però vaja, es tracta de sumar minuts. Amb què ens quedem com a coses positives? Jo crec que ens hem de quedar amb Hamza. L'hem vist fer males decisions també, però l'hem vist ajudar molt en la descàrrega, sobretot en aquesta jugada del penal només per l'acció i per la personalitat de llançar-lo, doncs ja és algú que s'ha de tenir en compte per el perfil que representa i per aquesta personalitat. Quedar-nos en el rol de Dejemi, no? Un dels dubtes és veure on l'utilitzarà Flick, perquè el pot utilitzar a les tres posicions de dalt. De moment comença a la dreta, ha començat participatiu, però amb l'errada del gol crec que ha vingut a menys. M'he brimat un cara, que jo crec que sobretot el primer tram d'aquesta primera part ha participat més i ens ha deixat dues, tres conduccions que ens demostren el partit que és, i possiblement en quedaria amb això, amb els minuts també de Xavi Espar, no? Que l'hem vist en aquest lateral dret, doncs com a mínim sent molt sòlid en pilota, perdent poques pilotes, i per tant és un lateral que fins ara hem vist poc, tot i que ja ha debutat amb el primer equip, recordem-ho, però que és prou interessant per seguir donant-li minuts.
2: Sí, també evidentment em quedo amb Hamza, per això que hem comentat d'aquesta personalitat de voler llançar el penal, de marcar-lo, de la seva aportació ofensiva. És cert que Tunkara l'hem anat destacant en els primers minuts, però en aquest tram final ha com desaparegut, i també em quedo amb la personalitat de Bernal, que ja li hem vist accions, sí, dirigint, conduint, que per tant, doncs, això ho volem veure més.
0: Andreu?
4: Segueixo amb la Laura, totalment d'acord. Hamza, la personalitat de tirar el seu penal, l'ha provocat, tenint jugadors com Bernal, Caçador o el nou vingut a Dejemi, ha agafat la pilota amb molta decisió i l'ha executat perfectament. Gerard Martín, que també comentàveu les passades interiors, amb un rol de jugador ja veterà dintre de la plantilla, i després també Xavi Espar, que ha tingut bones accions, conduint per dins i conduint per fora. Bé, recordar que aquest jugador havia jugat d'interior de 6, 8 i 10 a la base, i per això té aquest criteri en pilota. I Abrima Tunkara, bé, ha començat molt actiu, amb bones conduccions, amb la falta que li han fet, i s'ha anat apagant una miqueta també pel joc del Barça, que no acabaven de combinar. 45 minuts, perdona, de pretemporada, i veurem ara la segona part.
0: Típic partit de pretemporada, eh? Francesc, alguna dada que vulguis destacar? Possessió, xuts a porta?
5: Doncs sí, domini pla del Barça, com comentàveu, 63% de possessió i només un xut a porta, el del penal.
0: El del penal, el del gol que ha fet Hamza Abdelkarim. Birmingham, un Barça, un. Veurem quins canvis fa Hansi Flick en aquesta segona meitat. De moment, nosaltres fem una pausa i tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Amb So de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya, del 4 al 8 d'agost a Palamós.
9: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
8: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
9: Cobla amb So de Dona, Filomena.
8: Memorial Ricard Vilarassau.
9: Revolucionem el so de la cobla.
8: Tota la informació a amsodecobla.cat.
6: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
0: Som al descans d'aquest partit del Barça, al camp del Birmingham, en aquesta estada de pretemporada a Anglaterra. 1-1 ara mateix al descans. Ha marcat el Birmingham a la primera part, en aquesta primera meitat. El 31 s'ha avançat l'equip anglès. Ha marcat Priske al 31 i al 42 ha fet el gol de l'empat Hamza Abdelkarim, aquest jugador egipci que ha fet el gol de l'empat de penal. De moment, 1-1. Mentrestant, ens actualitzem amb en Marc Güell, company dels serveis informatius. Què tal, Marc?
10: Hola, bona nit.
0: Què està passant a la resta del món?
10: Doncs mira, continuem ben pendents de la situació a Ceuta i de tot el que ha comportat aquesta crisi migratòria, especialment la reacció de l'extrema dreta internacional. Atenció, perquè a partir de demà el govern italià, el govern de Giorgia Meloni, activarà controls en ports i aeroports, uns controls que seran aleatoris i que només es faran a passatgers procedents d'Espanya que no siguin europeus. El país ha aclarit que aquesta suspensió de l'acord de Schengen no suposarà cap canvi per als viatgers amb nacionalitat espanyola o europea. A Ceuta, la ciutat continua desbordada. Entre els milers de migrants que hi han arribat, hi ha molts menors no acompanyats. Fa poca estona, el president ceutí, Juan Jesús Vives, ha explicat que els centres d'acollida no poden atendre ningú més i espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes.
11: La ciutat de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
10: A aquesta hora també recollim una dada. El sistema d'emergències mèdiques ha atès pràcticament 40 persones amb afectacions relacionades amb la calor en aquests últims 3 dies de tanta calor. A més de la meitat els han hagut de portar a un centre sanitari. Sembla, però, que la calor ha afluixat una mica i per això ha baixat una mica també el risc d'incendi, però continua sent molt alt a gairebé 300 municipis. Per això continuen restringits els accessos a 7 espais naturals i, malgrat la previsió de pluja al Pirineu aquest cap de setmana, el SOTS, inspector dels agents rurals, Josep Vilalta, avisa que hi ha perill d'incendi en molt bona part del territori.
7: És possible que baixi una mica el risc a la zona litoral, perquè es preveuen aquests vents de sud i oest que portaran una mica més humitat, però la resta d'aquesta més interior continuem amb nivells molt alts de perill d'incendi.
10: I en aquest primer dia d'operació sortida de les vacances d'agost no hi ha hagut gaires complicacions als aeroports ni a les carreteres. Ara bé, si heu agafat el cotxe, potser ho heu començat a notar, això, perquè avui el cotxe de dièsel és més car. Omplir el dipòsit d'un cotxe dièsel costa de mitjana 16,5 € més que fa un any. Això té una explicació, i és que avui moltes benzineres han atès més vehicles perquè el govern espanyol retira a partir de demà una part de l'ajut al carburant per les tensions a l'Orient Mitjà.
0: Gràcies, Marc.
10: Bona nit.
6: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.

0: 20 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Som al descans d'aquest partit del Barça, en aquest partit de pretemporada, Anglaterra contra el Birmingham. 1-1 ara mateix al descans d'aquest partit, a l'estadi de Sant Andrews. I tenim en Ramon Salmurri. Salmo, ets per aquí, eh?
1: Aquí estic.
0: Imagino que es deuen escalfar ja molts jugadors, un gran gruix, no?, dels jugadors suplents.
1: Mira,
0: que han estat suplents.
1: En veig quatre escalfant a banda del porter Iacocvili. Veig a Runi Bardaggi, veig a Ibrahima Diarra, Àlex González i a Loro Cortés. Al central són els quatre futbolistes de camp que s'escalfen ara mateix sobre la gespa.
0: Què espereu d'aquesta segona part, Àlex, Laura, Andreu?
2: Esperem un Barça sobretot amb més ritme i amb més intencions ofensives, no? L'hi hem vist ben poc. Ara parlàvem de la possessió, que és clarament del Barça, però un únic xut a porteria que ha estat el del penal, no? Per tant, jo crec que és el deure que ha de fer el Barça dins i sempre posant en context que estem a pretemporada i que estem agafant ritme, sensacions i tot plegat, no? Però espero un Barça més proactiu, sobretot en aquest últim terç del camp. I em quadra molt amb els canvis que vol utilitzar Flick, no? L'entrada d'Àlex González, que ja en parlarem, i l'Andreu ens en parlarà, però és un extrem molt encarador, molt vertical, li pot donar aquest punt a l'equip. Diarra, que és un altre jugador jove i que a priori ha d'entrar en aquesta mitja punta per repartir-se els minuts amb Tonkara, i veurem com mou les altres peces, no? Però espero més del Barça, especialment en el joc ofensiu, on li hem vist poca cosa.
3: Sí, un joc ofensiu que hi hagi una mica més d'alegria, podem ara dir. Hem trobat a faltar això sobretot, però evidentment és normal en aquests partits de pretemporada que hi ha poca tensió, que els jugadors tot just s'estan posant en forma en aquests entrenaments que de fet van començar la setmana passada. La setmana passada va començar a entrenar-se el Barça. Per tant, mica en mica.
0: És d'hora.
3: Evidentment, m'hagués agradat veure més coses de Yemin. No sé si continuarà o no en aquesta segona part, perquè veient que s'escalfa Bardaggi i, per tant, tot apunta que tard o d'hora el canviarà. No sé si ja d'entrada o no, però sí que ens hagués agradat això. Més aportacions ofensives a nivell global de tot l'equip. Més ocasions, només un xut i de penal és molt pobre. Per tant, esperem una mica més d'alegria aquesta segona part a nivell ofensiu.
0: Andreu?
4: Bé, espero veure aire fresc amb els canvis, amb els joves, ganes de veure a Orient, sobretot, pel que comentava abans, és un jugador molt talent, amb una capacitat tècnica molt alta i segur que en deixarà detalls de qualitat. També Pasqué, el jove lateral esquerre, que va entrar a última hora a la convocatòria, molts anys a la casa, un jugador també que recordo una mica a Cucu, salvant les distàncies, pels cabells arrissats, per la intensitat i per la forma de jugar, i bé, esperar a veure un Barça una miqueta més associatiu, amb possessions més llargues, amb accions ofensives més clares, i veurem quin és l'11 d'aquesta segona part.
0: Salmo, hi ha força gent, no?, a l'estadi de Sant Andreu, el veig força ple.
1: Sí, està ple a vessar, 30.000 espectadors, i bé, diguem-ne que la idea del Birmingham, que és un club propietat d'un fons d'inversió americà, en el que hi està també ficat Tom Brady, l'exjugador de futbol americà i exestrella de la NFL, és anar cap amunt, van pujar fa un parell de temporades de Premiership, i vaja, s'estan consolidant ara a la segona divisió i aquesta temporada tenen l'objectiu sí o sí d'aconseguir pujar a la Premier. És un objectiu marcat en vermell pel club, que estan construint també un nou estadi i que volen ser un club referent de la màxima divisió del futbol anglès.
0: Sí. Fa fred o què? Que t'he vist al tot costa que anaves una mica abrigat, eh?
1: No, jaqueteta.
0: Primeta, no?
1: Sí.
3: Sí, s'estava... Home, quina enveja, no? Jaqueteta. Aquí tenim molta calor.
0: Sí, fresqueta allà a Birmingham, eh? Tu tornes, Salmo, dimarts, eh?
1: Jo torno dimarts, sí, i la veritat és que fa bastanta enveja perquè fugir de la calor, aquesta infecta que es vivia aquests dies a Catalunya, diguem-ne que aquesta temperatura ha anat molt bé i que Hansi Flick, per exemple, d'això n'està absolutament encantat.
0: Home, el que més, Flick està molt content de no fer una gira, no?, bàsicament, de no estar dues setmanes en països tan calorosos com l'any passat, per exemple, al Japó, a l'Aura o a Corea.
3: Mai havia patit tanta calor jo, i mira que costa que en tingui.
0: Aquella humitat, eh?
3: En sèrio, de veritat.
0: Sí.
3: I en la gira de la temporada passada, que a més hi va haver aquella incògnita de si viatjaven o no, que aquell amistós primer no estava lligat del tot.
0: Allò va ser gros, eh?
3: Molt, que Miki Tami va acabar pagant.
0: Ja érem al Japó
3: i ens diuen que segurament
0: que s'anul·la la gira, tu. Sí. Salmo, ara dilluns el Barça juga contra el Preston, oi? Tot i que el Barça ho ven com un entrenament, com per exemple el dia de l'Europa, no?
1: Exacte, el mateix que va passar el dia de l'Europa, doncs això és el que tindràs contra el Preston, sí.
0: Ara Preston, hi ha el triangular a Udine, a Itàlia, el cap de setmana del 8 i el 9 d'agost, contra el Nottingham i contra l'Udine, hi ha el Gamper el dia 19 contra l'Alali. I avui, Salmo, hem sabut que el Barça té pactat un altre amistós, en principi, a Tànger, el dia 15 és, eh?
1: Sí, és un acord de junta directiva que el Barça va anunciar el dimarts en reunió de junta directiva, però que és un acord que ara mateix penja d'un fil. El partit està ja tancat, és un partit a Tànger contra un equip local que al Barça li suposarà 4 milions d'euros. El partit està tancat i firmat, però el Barça no l'ha anunciat encara oficialment. I després del que ha passat en les últimes hores amb l'arribada d'immigrants marroquís a Ceuta i les tensions diplomàtiques que això ha suposat, també tensions a nivell social, doncs el Barça vol esperar una mica a veure com avancen els esdeveniments i a partir d'aquí decidir si fa oficial l'anunci d'aquest partit o no.
0: I després ja la Lliga, el 23 d'agost, el Barça debuta més tard perquè té molts jugadors que van arribar lluny al Mundial. El 23 d'agost, partit de Lliga al camp de l'Elx, el debut del Barça en aquesta temporada 26-27, el Martínez Valero. Salmo, el partit encara no ha començat, aquesta segona meitat.
1: No, encara li queda.
0: Bé, ara parlaves de Pesqué, aquest lateral esquerre. En vas parlar, Salmo, al tot costa aquesta setmana, oi? Crec que era l'Àlex ara que en parlava, o l'Andreu, de Pesqué, lateral esquerre. Sí. En vas parlar i en vas parlar bé d'aquest jugador, que potser el veiem en aquesta segona part.
1: Sí, un futbolista de molta projecció, internacional sempre en les categories inferiors, i que, diguem-ne, que aprofita aquest buit que està quedant a l'altre a l'esquerra mentre no es concreta el traspàs de Joao Cancelo, i Alejandro Valde arrossega molèsties a l'esquena, tot i que Valde aquesta setmana, a finals de setmana, ja ha començat a entrenar amb la resta dels seus companys. Però, mentre hi ha aquest buit, Jofre Pesqué, que és un futbolista de 17 anys, el segon més jove d'aquest estaig de pretemporada, doncs està aprofitant aquesta absència, i tenint en compte que la idea amb Jofre Torrent

0: Jo crec que tots els camins porten cap a sí, no?
1: Sí, eh?
0: Sí, jo crec que a mi personalment em va sorprendre positivament al final de temporada, o aquest tram de temporada de Cancelo. Crec que va mostrar la seva maduresa, no? I el vam veure, doncs, entenent més el joc i aportant moltes coses. Per tant, jo crec que seria positiu, i més en una posició on Balde, ja sabem que és un jugador amb un potencial enorme, però que li costa tenir continuïtat per les lesions.
1: Lesions, irregular, eh? Que torni Cancelo és bo, Laura.
2: Et dic que sí, gràcies a Flick, perquè la temporada passada, quan va tornar, em vau fer aquesta pregunta al tot costa i vaig dir que no em feia gens d'il·lusió ni
0: tampoc,
2: gens que aquest futbolista tornés al Barça. I només em quedava l'esperança que Flick el pogués transformar, i així va ser, perquè vam arribar a dir que Cancelo era bo.
1: Sí, sí. Salmo, veiem jugadors a la gespa a punt de començar aquesta segona part i veiem algun canvi, com ara el d'Àlex González, que jugarà.
3: Sí, veig ja Runi Bardaggi, veig també Àlex González, veig també Álvaro Cortés en lloc de Gerard Martín, i veig també Ibrahim Diarra, també ja sobre la gespa del terreny de joc.
1: Es manté Hamza, he vist, sí, que continuarà a la posició
3: manté,
1: de nou.
3: Sí. Sí, es manté Jofre a lateral esquerra. De moment només són aquests quatre canvis. Sí. Bardaggi per Adeyemi, Àlex González per Shane Kluivert, Diarra per Ebrima i Álvaro Cortés per Gerard Martín.
1: Doncs tens de la porteria Xavi Espart a la dreta, lateral dret, amb Christensen, Cortés i Jofre. Mig al camp Bernal i Caçador. A la dreta Bardaggi, a la mitja punta Diarra, a l'esquerra sí, sí, Àlex i en punta Hamza.
0: Sí, no canvia res, eh? Això són perfils de jugadors per jugadors. L'única cosa que podria canviar des del punt de vista tàctic és que el perfil de l'extrema esquerra, de Shane a Àlex, sí que presenten certes diferències, no? És a dir, Shane, ja l'hem vist, és un jugador més per... és un extrem, però que és un extrem amb qualitat i combinació per anar per dins. Àlex, ja el veurem, que és un extrem més per jugar obert, més definitiu, més per intentar segurament buscar allò que dèiem, no? Una mica més de punxa dalt.
1: 19 anys, eh? Àlex González, que ve de l'Adam, ha jugat mitja temporada, la última part de la temporada, al juvenil A de Pol Planes. Per què t'agrada tant, Àlex González, del Mas?
0: Bé, perquè era... No, perquè crec que és un... Mira, crec que abans parlàvem de Hamza, i a mi, jo crec que el que precisament el fa interessant és que és un perfil de nou que el Barça no té ni que busca, no? Perquè hi ha Ferran, el nou que està buscant és dinàmic, i en canvi Hamza és tot el contrari, no? Jo el que crec que és interessant d'Àlex González és que no és gens habitual trobar un jugador en el futbol d'avui en dia que sigui bon regatejador i allò és, i que a més tingui gol. Té molt gol, Àlex. Quan el Barça el fitxa, i això l'Andreu ho sap millor, eh? Però quan el Barça el fitxa de l'Adam, és el màxim golejador de la divisió d'honor. Per tant, és un jugador empassat jugant de nou, i és un futbolista que té gol, té regat i a més és molt vertical. I com que el Barça en aquest tipus de posició, doncs les altres opcions que té, com la de Shame, que hem vist, són més per anar per dins, crec que és un jugador que pas a pas, i segurament el seu procés natural és estar al Barça Atlètic, però és un futbolista al qual jo no li trauria l'un.
1: A tenir en compte, eh, Andreu, Àlex González.
4: Sí, sí, per tenir en compte i seguir-lo de prop. Com deia l'Àlex, va fer una excel·lent primera volta amb l'equip cerveser, amb l'Adam, que és un clàssic de treure jugadors de talent a les grans canteres, i un extrem molt potent, molt ràpid. De fet, va marcar amb el partit amistós amb l'Europea, fer una assistència. Bé, amb ganes de veure'l, perquè és un jugador que té descaro, que encara, que és molt versàtil, que pot sortir per dreta o per esquerra, i per tenir-lo en compte també.
1: Ha començat la segona part, Salmo.
3: I juga la pilota, el Barça ho fa a través de Marc Casador, que no pot precisar la passada enrere, la pilota li arribava molt tensa i ha acabat jugant enrere amb Wojtek Stenz. Ne torna a començar el Barça, l'1-1 al marcador. Obre la pilota al costat dret, cap a Xavi Espart. S'ajuda Xavi Espart d'Ibrahim Diarra, que buscava la conducció individual, ha acabat forçant un out lateral, serà de nou pilota pel Barça. Xavi Espart juga de nou amb Ibrahim Diarra. Diarra perdent verticalitat, perdent metres. Manté, això sí, la pilota, trepitjant-la. S'ajuda de Marc Casador. Altra vegada la pressió del Birmingham, que força l'out lateral. De nou pilota pel Barça. Tot i que hi ha hagut una falta que serveix Xavi Espart. De nou Marc Casador. Trepitjant la pilota amb Xavi Espart. La demana Runi Bardaggi, a punt de perdre. Apareix Marc Bernal, que l'acaba guanyant. Juga Marc Casador, la canvia de costat cap a Àlex González, fa el control. Guanya més.

0: 3 Àlex, juga la pilota enrere cap a Álvaro Cortés. Atac pausat del Barça que s'instal·la a camp contrari.
1: I és curiós perquè en aquest mig del camp que avui veiem a la base de la jugada Casador i Bernal, no hi ha un jugador definit o un dels dos que estigui més definit per recollir entre centrals, per venir una mica més endarrere. Algunes vegades veiem a Casador, altres a Bernal venir a recollir una mica més la pilota. Per tipologia de joc i per prestacions físiques, Bernal arriba un pèl més, però a l'hora d'iniciar el joc els estem veient a tots dos.
0: Ara servia el Barça de banda. La pilota que la lluita Marc Casador juntament amb Iwata, que és qui l'acaba guanyant. Casador amb el cap. Mira de jugar amb Hamza. La pilota apareix a Jofre Torrents, que la guanya. La guarda, juga enrere. Torna a començar el conjunt blaugrana. La pilota a l'esquerra. Cap a Jofre Torrents, amb Álvaro Cortés, que mira de canviar el joc. La passada no és bona, a punt de perdre. La que va guanyant Xavi Espar, que guanya verticalitat, creua la divisòria, continua Xavi Espar, rep el contacte, la topada. Ha estat molt dura. De Stansfield al mitja punta del Birmingham, que ha acabat veient la targeta groga molt clara.
2: Me l'ha agafat durant 10 metres, eh?
0: Sí. El jugador referència, el jugador estrella i el més estimat per l'afició del Birmingham Stansfield.
2: Stansfield, eh?
3: És el traspàs més car de la història del Birmingham. 17 milions 800.000 euros.
2: Déu-n'hi-do.
4: Va formar el planter del Fulham.
2: Carai.
0: Juga la pilota al Barça. A través d'Andreas Christensen. Christensen amb Diarra, que acaba perdent la pilota, tot i que la aconsegueix mantenir. Juga una mica més enrere amb Marc Casador, que regira, obre la pilota al costat dret, buscant a Bardagi, que vol encarar. Roni Bardagi amb la pilota, la conducció individual, retalla cap a dins, s'ajuda de Marc Casador, s'incorpora Xavi Espar, que pot fer la centrada, fa la centrada. Xavi Espar, Àlex González, la baixa amb el cap. Refusa la defensa del Birmingham. La guanya Álvaro Cortés.
1: I ara sí, estem veient un Barça una mica més assentat a camp contrari i amb una mica més de paciència, eh? Anant de costat a costat. Hem vist ara aquesta central lateral, torna a recuperar la pilota. I ara que aquest Barça se sent més còmode així, i és una mica el que li ha faltat a la primera part, on els atacs han estat un punt massa ràpid.
2: Més fluid, no? Una mica més fluid. Això sembla una altra cosa, eh? Laura, Andreu.
4: Vol dir que la conversa de Flick al descans ha fet efecte.
2: Sí.
0: Juga la pilota Xavi Espar, amb molta més paciència el Barça. Cap a Diarra, entre línies, apareix, pot controlar. S'ajuda a l'esquerra amb Àlex González. Mira de fer l'acció individual, força honor lateral.
2: Mira Bernal, juga, eh? Àlex juga molt, molt a prop de porteria, a la frontal, a escassos metres de la porteria. Un jugador amb molta arribada, ho hem comentat, però ara el veiem, eh? En el seu posicionament és que s'adoqui, es queda més enrere tancant, i Bernal que busca l'arribada i l'esquena de la defensa.
1: Sí, quan el Barça està assentat, diguéssim, al camp contrari, és el que arriba més, i segurament això li deu demanar Flick, perquè és un jugador que té, és un migcampista amb gol, i ho vam veure la temporada passada i n'hem parlat. Per tant, si algú dels dos s'ha de despenjar, és Bernal, i té tota la lògica.
0: Ara juga el Barça des del darrere amb Andreas Christensen. Marc Casador obre la pilota a l'esquerra per Bardagi, que ho vol tornar a intentar. Roni Bardagi, l'acció individual, trepitjant la pilota, canviant el ritme. Roni Bardagi se'n va ell tot sol contra la defensa del Birmingham, enfonsa l'equip rival. De nou Bardagi des del costat dret, fa la passada en profunditat cap a Diarra, recull la pilota Bardagi. Bardagi continua en la conducció, juga una mica més enrere que Xavi Espar, encara més enrere cap a Andreas Christensen. Aixeca el cap i guanya metres Christensen, fa la passada enrere cap a Álvaro Cortés. I Álvaro Cortés de nou amb Xavi Espar. Xavi Espar a la dreta, cap a Bardagi. Bardagi trepitja i vol encarar. Altra vegada Bardagi. L'acció individual busca la línia a fons. Fa la centrada, la treu la defensa del Birmingham. La recull altra vegada el Barça amb Xavi Espar. Xavi Espar cap a Bardagi. Fa la centrada Bardagi. Refusa de nou la defensa del Birmingham i serà un out favorable al conjunt blaugrana.
2: Bé, tot passa per Bardagi ara, eh? A la banda dreta és qui porta més perill a l'equip de Flick.
1: Sí, bona sortida o bona entrada en aquesta segona part del Barça, crec que millor que la primera, i sobretot volcant el joc molt a aquesta banda dreta. També Xavi Espar, eh? Està tenint molta activitat, però sí, és veritat que Rooney l'estem veient amb ganes de reivindicar-se.
0: Xavi Espar de nou amb Bardagi. Bardagi controla, baixa la pilota, busca la conducció, juga una mica més enrere amb Xavi Espar i encara més enrere cap a Andreas Christensen, prop del cercle central. Christensen enrere cap a Álvaro Cortés, obre la pilota a la dreta, cap a Xavi Espar, la demana a la diagonal contrària Àlex González, prefereix jugar en curt, s'ajuda a Christensen s'obre al cercle central, obre la pilota a l'esquerra, cap Álvaro Cortés, busca la profunditat d'Àlex González. La passada no ha estat bona, es disculpa. Álvaro Cortés, pilota pel Birmingham.
4: I un jugador que no hem comentat gaire, però Christensen, després de dues temporades marcades per les lesions, va renovar aquest mes de juliol, el principis de juliol, el dia 1, va renovar per dues campanyes més fins al 2028, un futbolista que ho ha passat malament aquestes últimes dues temporades perquè ha jugat molt poc per culpa de lesions importants, trencament de lligaments encreuats, per exemple. A veure si pot tenir més continuïtat i més sort aquesta temporada, tot i que, evidentment, quan torni Cubarsí, el central és seu.
2: No ha d'arribar ningú, no? Cap central, Salmo, o no descartem, a hores d'ara?
0: Bé, el tema del central és que si no hi ha cap sortida, no hi haurà cap arribada. Si fos pel Barça, diguem-ne, hi hauria alguna incorporació a l'eix de la defensa, però això passa perquè hi hagi alguna sortida, i bàsicament, quan dic alguna sortida, vull dir Ronald Araujo. Yeah. I Araujo, ara mateix, no té massa interès en deixar l'equip en sortir del Barça aquest estiu.
2: A mi se'm queda coix, això dels centrals. A mi, de cara a la pròxima temporada, Mèric, Cubarsí, Araujo i Christensen, la veritat és que per mi...
4: Gerard Martín també t'havia jugat de central.
2: Sí. Mira, Gerard faltaria... Maldini. I Eric potser que no el comptem perquè potser ja el podem comptar més a lateral dret, no? Però tot i així se'm queda coix a mi.
5: Sí que és cert que Hansi, des de la temporada passada, li va agradar molt Cortés. De fet, el va fer debutar a Mendizor Roja. Sí. Va acabar la temporada amb l'equip i bé, ara en parella amb el Christensen, aviam, veiem com va. També recordar el mèrit i la bona feina que fa l'Adam. Cortés va estar el seu segon any de juvenil cedit a l'Adam a Divisió d'Honor, que li va servir per curtir-se, per tenir una evolució a la màxima categoria, per després, l'any següent, repescar-lo i poder-lo tenir el juvenil A del Barça. Una mostra més de que l'Adam i el Barça tenen una estreta i molt bona relació.
2: Pensava
0: ara
2: que
0: hi ha un corna favorable al Barça, la pilota centrada, no pot connectar, la rematada no pot arribar-hi. Xavi Espar, Jofre Torrents, que és precisament qui servirà aquest out lateral. Deia, Roger.
2: No, deia que pensava que era més gran Cortés i que només té 21 anys. Pensava que en tenia 24 o 25.
1: Sí, i va demostrar bon to, quan va debutar. Ara parlava l'Andreu, també Casadó, no? Han passat a l'Adam, un altre dels futbolistes que ha estat. Precisament per això que comentàveu del central, home, jo crec que al Barça li aniria bé incorporar algú aquí, però òbviament hi ha prioritats i ja sabem que dalt és on es necessita més. I potser és difícil que vagi aquí. Precisament per això té més importància el que comentàvem al principi amb el Salmo, no? Aquesta posició de lateral dret, amb la qual potser o a Eric o a Koundé alguna vegada l'has d'utilitzar en el central i necessites algun lateral com Xavi Espar, com Héctor Fort, que et doni suport en aquesta zona.
0: A priori, a la planificació, el lateral dret són Eric i Koundé, però jo crec que estarem tots d'acord amb que fa tota la pinta que si la cosa acaba així, Eric tindrà minuts de central aquesta temporada.
1: Total. Sí.
2: Seria bona la porta, eh?
4: Clar, és que havia corregut aquest rumor, que arran de la bona entesa Cubarsí la porta en el Mundial, sí. que la porta el deien que l'encaminaven cap al Barça.
2: Que té una clàusula baixa, no?
0: Bàsicament que gent propera a Aymeric Laporte, gent del seu entorn, van a buscar Joan Laporta als Estats Units per plantejar-li aquesta possibilitat, tenint en compte que la clàusula de rescisió del jugador és de 15 milions d'euros i que Laporta anava boig per jugar al Barça aquesta temporada. Però el Barça, diguem-ne, que va ser més aviat fred amb l'entorn d'Aymeric Laporta.
2: Jo hi aniria de cap,
1: Jo també.
2: 15
4: 32
2: milions.
4: Anys.
2: Sí, és veritat que no és jove, però vaja.
1: Però els 32 d'avui en dia...
2: Sí, sí.
4: Bé, són els 22
1: es porten,
4: d'abans, no?
1: Bueno, 25 d'abans, es porten millor, no?
2: No, es faria el paper d'Íñigo, no?
4: El trobem a faltar, Íñigo Martínez.
5: Com bé deies, Laura, han fet un gran Mundial, Cubarsí a la dreta, la Por a l'esquerra, i per mi seria un fitxatge molt, molt, molt acertat pel grup.
2: Sí, sí.
0: Juga el Barça des de l'esquerra, la baixa Jofre Torrents, l'havia guanyat Àlex González, que havia deixat un gest tècnic, un detall tècnic, que ha provocat l'o del públic de Sant Andreus.
2: Una sotana, amb l'esperó d'Àlex González, bon detall.
0: Sí, sí. Sí, sí, ara venen canvis al, al Birmingham. Cosa que provoca l'aplaudiment per part del públic. Marxa Stansfield i entra en el seu lloc Scott Wright.
2: Estava pensant, Laura, en la gira de l'any passat, que ens va impressionar molt Draw. Va ser l'estiu de Draw, te'n recordes? Que en directe ens va agradar molt i, de fet, bé, Flick li va encantar i es va quedar al primer equip. El que passa és que després va passar el que va passar perquè ell va voler marxar.
4: És
2: va
4: això.
2: Jugar a minuts, però ens il·lusionem amb joves i amb jugadors que veiem que tenen molta projecció, però després, clar, o no tenen el nivell, o hi ha molts jugadors, en aquest cas al mig del camp, que n'hi havia molts, o després pot passar que el jugador vulgui marxar, com va fer Dro i se'n va anar al PSG. Vull dir, fa de mal dir això, aquestes pretemporades, aquests estius que t'il·lusiones i dius, ostres, aquest apunta maneres, però després que poden passar mil coses.
4: I Flick hi confiava moltíssim amb aquest jugador i es va enfadar moltíssim amb la decisió que va prendre de marxar al PSG. És cert que el vam veure debutar a Corea, ens va causar molt bones sensacions. El que passa que, clar, si et poses a la pell del jugador, anava veient que no tenia oportunitats, que sí que s'entrenava amb el primer equip, que sí que Flick li deia que confiava en ell, però que no acabava de confiar-hi a l'hora de la veritat en un partit i que no jugava. Clar, va venir el PSG, ja sabem que té un gran potencial econòmic i Dro va acabar marxant. Però Flick, recordeu, les rodes de premsa, estava empipadíssim, primer no en volia ni parlar.
2: Sí, sí.
1: Home, és que, si no recordo malament, a Dro puja directe del juvenil B, i del juvenil A, el puja del juvenil B, és una aposta personal.
0: Compte, compte, l'acció i el gol del Barça. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El gol de Hamza, altra vegada, aprofitant el refús de Vidal, el porter del Birmingham, el xut de Mardagi des de la frontal, la pilota queda morta. Apareix Hamza amb la canya a punt i fa el segon. Birmingham
2: 1,
0: Barça 2.
2: Déu-n'hi-do, Murri hàbil i atent a aquest refús, a aquest xut de Bardaggi, i si ha de ser, i ha estat Hamza que ha fet aquest gol, aquest 1-2 ara mateix al 60, intel·ligent, i Murri aquí al davanter egipci.
5: Molt intuïtiu, molt intuïtiu. Ha aprofitat el bon xut de Bardaggi, el bot davant del porter li ha dificultat el blocatge, i Hamza, l'egipci, molt atent per finalitzar amb camp esquerra novament i fer el segon gol.
1: Sí, parlàvem de Dro, que era l'estiu de Dro, vés a saber si no és l'estiu de Hamza, eh? Bé, primer de tot, diverses coses. Primer de tot, molt bé Rooney, Bardaggi, en aquesta segona part, que és el jugador de llarg més actiu, torna a crear aquesta jugada amb aquest xut, i després molt mèrit a Hamza, com bé diu l'Andreu, no només és intuïció, sinó que arranca abans que el defensa. Ell, quan hi ha el xut, ell ja inicia la carrera, el defensa està emparat i això li permet arribar abans i l'acaba finalitzant en un gol que és pur estil Hamza, això que us deia, eh? És un davanter diferent a tot el que està buscant el Barça, que és aquest jugador d'àrea que sap moure'ls, que té l'instint de gol i que, a més, s'està reivindicant. Perquè, mira, ja firma el seu segon gol, ara el canvien, però ja ha deixat el seu segell dins del partit.
2: Tenim nou ja, Laura.
4: Tenim nou, això és molt important, eh? Un golejador, gols, gols, és el que li fa falta a un equip.
2: I ara, Salmo, molts canvis, eh? Mig equip canvia Hansi Flick, a veure com ho reordenem,
0: sí,
2: perquè...
0: entra Héctor Ford, entra Gistau, entra Guille Fernández, entra Orián Goren i entra també Brian Fariñas. I ara, a poc, te'ls aniré col·locant sobre el terreny de joc.
2: Dos noms que n'hem parlat, Orián Goren, veurem aquest jove de 17 anys, mig centre, i també mig centre Brian Fariñas, ho dèiem abans, aquest noi de 20 anys que ha estat important al Barça Atlètic, que dèiem que el volia el Girona, s'ha quedat finalment, o es queda finalment Brian Fariñas, per tant, dos noms a tenir en compte i estar-ne molt pendents en aquesta segona meitat, aquests 30 minuts que queden d'aquest partit contra el Birmingham.
1: Equip joveníssim ara el que té el Barça sobre el camp, perquè crec que s'han anat els dos mig, s'han anat tant Bernal com Casador, no? I entren dos juvenils.
0: Sí.
1: Per tant, estem veient pràcticament un equip que era el juvenil de l'any passat, entre juvenil i Barça Atlètic.
4: I Héctor Ford, capità.
2: Sí. El porter és Zaron, no? Jacob Isbili.
0: Sí, sí senyor. Jacob sota pals. Canvien els dos laterals. També canvia l'eix de la defensa.
4: Ganes de veure'l, també, aquest porter. Perquè sempre hem dit que algun dia potser el Barça també hauria d'arriscar amb un porter de casa per ser com a mínim segon.
5: Va fer una molt bona temporada l'any passat amb l'Andorra, Laura. Sí. Va tenir un inici molt destacat, prometedor... La veritat que ho va jugar pràcticament tot amb molt bones actuacions. Sí que és cert que amb el canvi d'entrenador hi van haver modificacions, va deixar de jugar, però és un porter que des de dintre l'àrea de porters específica i confien molt i parlen molt bé d'ell.
2: Tot i que sí, de qui parlen molt bé és d'Iker, no? De l'altre porter que també està aquí a l'estaix. Sí. Iker Rodríguez, eh?
5: Sí, Iker Rodríguez, també jugador canterà, que el club hi té molta confiança, bona planta, molt bon joc de peus, interpreta el joc ja que porta molt de temps al club i va tenir una lesió, sí que és cert, la temporada passada que el va impedir jugar, però també és un gran porter i em si té l'oportunitat de debutar aquesta pretemporada.
0: A veure, apunteu: Iaco sota pals, Brian Fariñas lateral dret, Héctor Fort i Álvaro Cortés parella centrals, i Jordi Pasqué lateral esquerra, Guille Fernández i Orián Goren al doble pivot, amb Ibrahim Diarra per davant, a la dreta Bardagi, a l'esquerra Àlex González i actuant de nou Gistau.
1: Bé, doncs, com dèiem, un 11 molt jove i alguns jugadors canviats de posició,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: Héctor Fort jugant de central, a Fariñas de lateral.
2: Ja ha jugat, no, de lateral, amb el filial? No sé si fa dues temporades, algun partit, em sona, però...
1: Jo no el recordo, però si no hi ha jugat, ja hi està jugant.
5: Jo no ho recordo, Roger, que jugués de lateral. Sí que és cert que Xavi Espar era un clàssic de jugar per dintre i de lateral, en aquest cas... Brian hauria de fer memòria, però no em sona.
2: No. I centrals, Héctor Fort, i qui més, Salmo, has dit?
0: I Álvaro Cortés.
2: I Cortés.
1: Pasqué a l'esquerra, que és el jugador que ens parlava abans a l'Andreu, i la resta el que ha comentat el Salmo.
0: Sí, i ara hi haurà una falta llunyana, que el Birmingham pot penjar, Cochrane a prop de la pilota, per fer la centrada a la línia defensiva del Barça sobre... la frontal de l'àrea. 1-2 al marcador. Els dos gols de Hamza. Penja la pilota al Birmingham. La pilota dins l'àrea la recull Àlex González, que l'acaba guanyant. Mira de sortir el Barça a la contra. No ho pot fer amb precisió. Apareix Iaco, atrapa la pilota. Es manté l'1-2.
5: No hem comentat encara l'aparició de Diarra, el jugador de Mali. Sí que és cert que tampoc tinc massa informació, ja que va estar lesionat tot el curs passat. Porta temps també al club i també en tenen moltes expectatives. Veurem si la temporada vinent amb el filial pot tenir oportunitats.
0: Ara l'acció de perill per part del Birmingham, la pilota dins l'àrea, l'acaba recollint el Birmingham, el xut, la refusa Cortés amb el cap, de nou queda morta, la guanya John Solés, l'acaba perdent, refusa el Barça com pot.
2: El refús aquí amb el refús de Brian, no? Crec que era
5: Guille.
2: El 6 és Guille, eh?
5: Sí.
0: Ataca el Birmingham des de la dreta, a través d'Osai i Samuel. Busca la passada, la centrada d'Osai i Samuel, apareix Iaco i atrapa. Un a dos al marcador. Menys de mitja hora pel final del partit. Guanya el Barça amb dos gols de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci, sens dubte, el gran protagonista en aquesta estrena del Barça aquesta pretemporada.
2: S'escalfa algú més, Salmo, o creus que això s'acabarà així?
0: No, jo crec que això acaba així.
2: Sí,
0: ja.
2: Eh?
0: Sí, sí, ha canviat tots els futbolistes, Hansi Flick, i no crec que hi hagi cap canvi més, la veritat. La lluita Ibrahim Diarra, i acaba fent la falta, serà de nou pilota pel Birmingham.
2: No veurem Tommy, no? Tommy
5: no,
2: Marquès?
5: No
0: està convocat perquè a la sessió d'entrenament d'ahir ja no va participar, té algun petit problema muscular, sense ser res greu, no estem parlant d'una lesió, però tampoc va poder entrenar amb normalitat i per tant no jugarà, com tampoc jugaran ni Araujo ni Valde, que a mitjans de setmana han començat a, sobretot el cas de Valde, a fer entrenaments amb el grup, com Rafinha. I Araujo, tot i que ja tota aquesta setmana ha treballat amb la resta dels seus companys, doncs de moment encara és una mica d'hora després d'una lesió tan llarga com la que ha tingut.
2: I Fermín igual, no? Encara aviat, eh?
0: Sí. Fermín fins al Gamper, va dir ell, al tot costa, doncs res de res. Ara la pilota centrada, la rematada de John Solís i el gol del Birmingham després de l'acció pilota aturada, la pilota despenjada, i apareix John Solís per fer el 2-2.
1: Una altra jugada on el Barça li generen problemes, una centrada, en aquest cas de segona jugada, hi ha dues rematades. El Barça massa estàtic defensant aquest tipus de situacions i donant moltes facilitats, i ara John Solís arriba lliure de marca.
2: Estava sol Solís, mal defensat això, una altra vegada.
0: Estava solíssim.
1: Sí, bona aquesta.
2: Home!
4: És ràpid.
2: Mira, Salmo, saps que normalment les agafo, però...
0: Sí, avui estàs lent.
2: Sí, estava fixant...
0: Vull tenir el cap a un altre lloc.
2: Estava fixant amb qui era... qui tenia la marca, que és el 27...
5: Crec que Gistau.
1: És que un dels problemes del Barça ara mateix en aquest tipus de jugades és que està jugant amb molts jugadors ofensius, no? És a dir, abans parlàvem. El Salmo és Héctor Ford, canviat de posició, jugant de central. Brian Farinyas, de lateral dret. Yeah. Gistau el veiem dins de l'àrea, també emparellant-se, quan és un jugador que té bon joc aeri, però que el jugador ofensiu sempre, sobretot quan hi ha una segona jugada, quan hi ha un refús, diguéssim, que canvia el xip i ja pensa en atacar i oblida marques, no? Sí. I bé, doncs això li ha passat al Barça, però li està passant tot el partit.
0: I ara compta la passada per Pris, que és dins l'àrea, fa la central, segon pal! No arriba a la rematada Scott Wright, però continua atacant el Birmingham, que s'ho creu. La pilota centrada dins l'àrea. Apareix Pasqué per refugiar amb el cap. Gistau, la baixa de nou. Pasqué mira de jugar amb Àlex González. La passada no és bona. El públic del Birmingham, que estira a sobre. 2-2 al marcador, 20 minuts pel final. Juga la pilota al Barça.
2: És el que dèieu, equip molt jove contra un equip de Championship, és per temporada, és tot just el segon partit, si comptem el de l'Europa, en aquesta pretemporada. Per tant, tampoc hem de demanar més, però sí que és el que dèiem ara, aquests ajustaments en fase defensiva, i segurament el ritme que ha baixat una mica, i la frescor a dalt ha baixat respecte als primers minuts.
0: Seran interessants aquests 20 minutets per aquest equip de nanos que té el Barça ara mateix, davant un equip anglès, un camp anglès que està ple a vessar. Ara el públic no para de cantar, el Birmingham que s'ho creu, i tot i que és un amistós no deixen de voler guanyar el Barça, i quan veus que van al cos a cos van amb tot, vull dir que és una, amb tot és una bona prova per aquests futbolistes. Juga la pilota el Birmingham des de la dreta, enorme Jordi Pasqué per recuperar la pilota, mira de jugar amb Òscar Gistau, que acaba perdent la pilota. Gistau l'acaba empenyent Neumann, Gistau va per terra, l'àrbitre no diu res, i al contrari, diu que hi ha falta d'Ibrahim Diarra.
1: L'empenta sobre Gistau i ja està,
0: sí, sí. Sí. No, per això t'ho dic, que vull dir que el Birmingham ara, diguem-ne que està en l'oportunitat de casa seva guanyar un Barça, que sí, que tots sabem que no és... que és un Barça menys tingut, si ho vols, però no deixa de ser guanyar el Barça en un partit de pretemporada i davant la teva afició amb el camp ple. És que no sé si ho podeu sentir pel micròfon, però l'ambient ara mateix.
2: Sí, sí.
0: Ara compta la pilota per Pris, que dins l'àrea la baixa amb el pit, deixa la pilota al costat dret, pot fer la centrada, apareix Iaco i atrapa. L'acció de perill del Birmingham, l'acció des de la dreta a la centrada de Carles Vicente. I ara mira de sortir el Barça, intenta pujar un punt de control, Roni Bardaggi guanyant metres, acaba refugiant la pilota. Cochrane, serà un servei de banda favorable al conjunt blaugrana. Des de la dreta, per servir la pilota, apareix Orient Goren. S'ajuda del mig del camp, acaba perdent la pilota. De nou es desplega el Birmingham des del costat esquerre. Compte que hi ha perill. L'acció des de l'extrem esquerre. Fa la centrada, apareix Álvaro Cortés, imprecís. L'acaba refusant com pot i se la treu de sobre. Mira de guanyar-la Roni Bardaggi, que no pot baixar-la. Apareix Brian Farinyas. S'ajuda de Guille Fernández. De nou Brian Farinyas. Enrere, cap a Héctor Ford. La pilota cap a Iaco. Iaco encara més a l'esquerra, cap a Álvaro Cortés. Fa una passada que no és bona, l'acaba recuperant Iwata pel Birmingham. S'ajuda de Carlos Vicente, la pilota encara més a la dreta, cap a Fujimoto. Fujimoto per Carlos Vicente, la pilota al segon pal. La vol baixar John Solís, l'acaba guanyant Cochran. Cochran fa la rematada al travesser. La rematada del Birmingham acaba picant al travesser. 2-2, 17 pel final.
1: Ha començat bé el Barça en aquesta segona meitat, però després del gol jo crec que el gol li ha fet mal, i ara, ara mateix potser són els minuts on, on estem veient l'equip més nerviós, no? No només la joventut, sinó que molta imprecisió, sobretot en sortida de pilota, i està concedint que el Birmingham pugui acabar moltes jugades.
2: Sí, sí, aquí ara Bardaggi ha defensat de manera força passiva, aquesta jugada just abans del xut, i un Barça ara sí que, com deia l'Àlex, Laura i Andreu, amb, amb pitjors sensacions que fa uns minuts.
4: Sí, molts canvis, això passa també a la pretemporada quan fan aquest reguitzell de canvis seguits, perquè ara els jugadors més veterans que hi ha, qui són? En Bardaggi i en Héctor Ford són els més veterans?
6: Sí.
4: Perquè la resta tots són del filial, del juvenil?
6: Sí, sí.
0: Doncs mira, ara que li canten la cançó a Jude Bellingham, seria un bon moment pel gol del Barça. Ataca el Barça. L'acció des de la dreta. La pilota centrada. La rematada d'Àlex González. Acaba sent corna favorable al conjunt blaugrana.
2: Bé, Bardaggi, ara.
1: Sí, reuni una altra vegada, eh? Bona jugada. Tinc la sensació que Àlex González s'ha menjat l'espai abans d'hora, no? Ha entrat massa ràpid i a l'hora de buscar aquesta rematada estava fora de porteria, i per sort el Barça treu aquest corna.
0: La pilota dins l'àrea, la rematada de Brian Fariñas, no ha pogut precisar, i la pilota ha acabat marxant per la línia a fons.
2: Sí, se l'ha trobat a sobre i amb l'esquerra ha fet el xut, i la pilota que ha marxat a la dreta de la porteria del porter de Birmingham.
0: Servirà de porteria el Birmingham. Últim quart d'hora de partit. 2-2 al marcador.
4: Si hi ha empat, que anem a penals?
0: A penals, directament. Vidal en llarg. La guanya Priske, tot i l'empenta prèvia claríssima sobre Orient Goren, que l'ha enviat a Campi Strauss. L'ha xiulat l'àrbitre. Héctor Ford, obrint a la dreta cap a Bardaggi. Per dins, la demana Guille Fernández. Guille encara més enrere, cap a Héctor Ford. Obre a la dreta, cap a Álvaro Cortés. Trepitja la pilota. Juga altra vegada enrere, cap a Héctor Ford. Braçal de capità. Troba per dins a Diarra. Diarra s'ajuda de Guille Fernández. Obre la pilota a la dreta, cap a Brian Fariñas. Apareix Roni Bardaggi. Controla, trepitja la pilota. De nou Guille Fernández. La deixa córrer i l'acaba protegint. De dreta a esquerra al Barça, Álvaro Cortés. De nou amb Guille Fernández. Cortés. La demana al cercle central. Héctor Ford, que és qui rep. Obre la pilota a la dreta cap a Bardaggi. Pot generar perill. Roni Bardaggi apareix dins l'àrea. Diarra. Diarra en la conducció individual. Buscava l'un contra un. I acabarà sent servei de porteria pel Birmingham.
2: Tenia ganes de veure Orient. L'hem vist poc, de moment, eh? Té poca participació, eh?
5: Sí, per ara ha participat poc, degut a que també l'equip no té massa la pilota, està patint defensivament. Aviam si ara amb els canvis de l'equip local pot pausar una mica el partit i tenir més protagonisme a Orient.
2: Nou canvis, fa el Birmingham. Déu-n'hi-do. De moment, Francesc, la possessió és claríssima pel Barça, suposo, no?, en aquesta segona part.
3: Sí, el Barça ha arribat a fregar el 70% durant els primers minuts, ara torna a estar en 66% pel Barça.
2: I xuts a porta?
3: En aquesta segona part el Barça en porta 2, a la mateixa jugada, en el gol de Hamza, el Birmingham en porta 3.
2: Birmingham 3, ja ha fet dos gols, el Barça 2-2, no?
3: Exacte.
2: El penal i el gol, el segon de Hamza.
1: Unir els canvis, que fan.
2: Sí, sí. Sí. Marxa Solís, veig.
0: Sí, pràcticament tot l'equip. Pràcticament tot l'equip. Sou molt de Peaky Blinders?
2: Jo ho havia estat, però ho vaig deixar molt ràpid. Ho vaig deixar molt ràpid.
0: Ho dic perquè avui l'entrega del trofeu d'aquest partit serà a càrrec de Digbeth Locke, Bé, Dick Bedlock és una empresa i el seu propietari és Steven Knight, que és un escriptor i guionista britànic que ha fet, entre d'altres, Peaky Blinders. Doncs aquest personatge, aquest escriptor i guionista de Peaky Blinders, serà avui l'encarregat d'entregar el trofeu al guanyador d'aquest partit, que, recordo, si acaba amb empat, es resoldrà el guanyador als penals.
2: Home, Birmingham és la ciutat, no?, dels Peaky Blinders. Sí. Està ambientada, sí, no?, sí, sí. En Birmingham.
0: Sí, sí, molt Peaky Blinders, tu.
2: Sí, vaja. Jo ja t'he dit que la vaig començar.
0: Sí. Però no la vas acabar, no?
2: No, em passa a vegades.
1: Passa ràpid.
2: Sí. Tu, en canvi, et veig molt de Peaky Blinders, a tu, Salmo, eh? No, okay.
0: Sí, jo vaig fer la primera temporada.
2: És que en són moltes, eh? Sí, és que en són moltes, són moltes.
0: Juga la pilota al Barça en la tercera temporada del Barça de Hansi Flick. Veurem si pot revalidar el títol de Lliga. En la profunditat, Brian Fariñas des del costat dret fa la centrada, mira de guanyar-la Gistau. Apareix la pilota morta. Jordi Basqué mirava de baixar-la amb el cap per jugar amb Diarra. No ha pogut guanyar-la, refusa la defensa del Birmingham. L'acaba guanyant Guille Fernández, el cos a cos. Juga la pilota enrere cap a Álvaro Cortés. I Álvaro Cortés amb Héctor Fort.
2: Tant que prometien els cosins Fernández, eh? Guille i Toni s'han anat diluint, eh? Amb el pas dels anys.
0: Ara l'acció de perill compta Roni Bardagi, va guanyant metres, Bardagi a la conducció, rep la falta claríssima, va a terra. No sé què protesta el públic perquè és una falta molt clara sobre Roni Bardagi, deies.
2: Prometien, eh? Sobretot Toni, no? Que és més espectacular i més desequilibrant, no? Però no l'hem vist, ni a Toni ni a Guille, aquesta temporada passada, i s'han quedat al filial, ho fan bé, són jugadors importants, però prometien molt i s'han diluït amb el temps.
1: Bueno, anirem veient. Continuen sent dos jugadors interessants, eh? Tot i que és veritat que en aquell moment doncs, van pujar molt ràpid o es va parlar molt o un puntet massa d'ells quan al Barça hi havia molt talent, no? Sí, Toni és més habilidós, no? És més jugador amb regat, més murri, Guille és més potència, ja l'estem veient ara aquí. Però vaja, han de seguir sent jugadors amb els que Flick ja ha d'anar comptant, eh?
0: La centrada del Barça l'acaba recollint Orient Goren. Juga enrere, cap a Jordi Pasqué, encara més enrere, cap a Brian Fariñas, obre la pilota a la dreta. Altra vegada Roni Bardagi, tot el perill del Barça ve de Roni Bardagi, conduint la pilota, Bardagi, fent filigrana, juga amb Brian Fariñas, de nou Bardagi, controla la pilota amb l'esquerra, finta la centrada, fa la conducció individual, s'ajuda amb Pasqué, Pasqué encara més enrere, cap a Álvaro Cortés, guanya metres Álvaro Cortés en la conducció individual, deixa la pilota cap a l'esquerra, cap a Àlex González, pot fer la centrada amb l'exterior, refusa la defensa del Birmingham.
1: Bé, ho anava a dir, eh? El Barça està fent molt més mal per fora que per dins, li està costant el joc interior, segurament doncs, perquè hi ha molts jugadors o desubicats o molt joves que estan nerviosos i imprecisos, i en canvi per fora amb Rooney sobretot, però hauria de buscar una mica més a Àlex González, que és un jugador definitiu, ara ho hem vist, cada cop que rep buscarà de que passin coses, de provar-ho, d'intentar-ho, i ara ho hem vist en aquesta jugada, per tant volcar una miqueta més el joc cap a aquesta esquerra crec que li aniria bé.
0: Ara de nou el Barça des de l'esquerra, amb Diarra, la conducció individual retalla per verticalitat, fa la centrada! I no ha pogut connectar la rematada, Òscar Gistau, la centrada xut de Diarra, l'ocasió del Barça.
2: Agana el pal, eh? Bon xut de Diarra, que abans en parlaves, Andreu, aquest jugador mitja punta, eh? Perfil absolutament de mitja punta i que el veurem sovint al filial aquesta temporada.
5: Sí, aquest any aviam si té més sort amb les lesions, pot tenir més regularitat i pot lligar partits amb bons minuts perquè bé, com deia abans, la temporada passada no el vam poder veure i avui està tenint de bons minuts, es veu fatigat en aquest tram de partit, veurem com acaba.
0: Ara juga la pilota en llarg, el Barça mira de guanyar-la, Diarra reclamava una falta. Ha anat per terra, no ha xiulat res l'àrbitre. Juga el Birmingham des del darrere. El Barça en la pressió altíssima per part d'Òscar Gistau, que acaba forçant un out lateral.
2: Estava pensant que demà ja és 1 d'agost i en principi caduca l'oferta per Julián, que segurament no, però Laporta ja ho ha dit, i aquests dies ho hem explicat, aquestes últimes setmanes, que l'oferta pel jugador argentí caducava a finals de juliol, això ho deia el Barça, però clar, També això és un joc de tàctiques i d'estratègies, eh? Però vaja, en principi Salmo, l'aposta es manté, no sabem fins quan, però que entrarem a l'agost i es mantindrà l'oferta, aquesta oferta de 100 milions, eh?
0: Sí, senyor. Compte que un moment que ataca el Birmingham des del costat dret. Jofre, Jordi Pasqué, per fer l'acció defensiva, li aguanta el cos a cos, ha estat valent, fins i tot et diria que amb un punt de risc, però ha acabat protegint i per tant serà servei de porteria per part del Barça. Julián, sí, la situació cada vegada s'acosta més a que o Julián es mou o a poc això s'anirà apagant, perquè diguem-ne que l'Atlètic de Madrid es va tancant en banda i el Barça espera algun gest del jugador. Cal veure quin gest, com serà, quan es farà i de quina dimensió i què provoca en l'Atlètic de Madrid, però una mica la sensació és que o Julián Álvarez sacseja l'arbre o la cosa està complicada.
2: Què passarà, Laura?
4: No sé, però després del que va dir Julián al Mundial, en què el millor per les dues parts era que ell marxés de l'Atlètic de Madrid, un jugador que ha dit això no pot tornar a l'Atlètic de Madrid. Jo, si fos aficionada de l'Atlètic de Madrid, no el voldria veure.
1: Sí, una transferència, va dir, no?
4: Sí.
1: Jo tinc la sensació que encara... Bé, aquí tenim algú com l'Andreu, que en sap moltíssim dels timings i de tot tipus de negociacions, però tinc la sensació que encara queden molts capítols, amb això.
5: Sí, això ara serà el fitxatge de l'estiu. Penso que encara estem en un procés inicial, fa poc acabat el Mundial. El Jan, el president, és expert en dominar aquests escenaris, aquests contextos. I com deia la Laura, penso que Julián haurà de fer força, perquè si no l'Atlètic de Madrid fàcil no posarà, però això va per llarg.
2: I això que va fer aquest gest ja, que és molt,
4: clar, sí, jo quan ho vaig sentir dic Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo pensava que ja seria definitiu, clar, aquest gest, però...
4: Clar, l'Atlètic de Madrid, si vol més diners, clar, anirà estirant fins que pugui.
2: Però clar, si en principi no ha acceptat ni el 150 que suposadament va oferir el Madrid, imagina't.
4: Quin teatre.
2: Sí, sí.
4: Entre Julián i Ferran Torres ens espera un bon agost,
2: sí.
4: Ara hem estat tranquils.
5: Estarem distrets.
4: Sí.
2: Fins al 31 d'agost. Un estiu més.
4: Per variar.
2: Sí, ja no ve d'aquí.
0: Ara hi haurà un servei de porteria per part del Birmingham, tot i que Brian Farinha reclamava que li havien fet falta, també ho protestava Hansi Flick. L'àrbitre ha considerat que res de res i que serà servei de porteria pel Birmingham. 4 minuts pel final del partit. Birmingham 2, Barça 2, i Òscar Gisteu, que està rebent de tot arreu per part dels centrals del Birmingham, perquè ara mateix Del Frey també li ha guanyat el cos a cos, i l'esquena de Del Frey és pràcticament dos de les d'Òscar Gisteu, que no és petita, la d'Òscar Gisteu.
1: No, però l'arbitratge és anglès, és britànic pur, perquè n'hi ha algunes que potser sí que serien falta, aquesta última d'Òscar Gisteu, jo aquí tinc dubtes,
0: Sí, sí. Bé, no ha xiulat la Neumann, imagina't aquesta.
1: Sí.
4: Entre alguns arbitratges que ja hem vist al Mundial, Déu-n'hi-do també, n'hem servit.
0: Ara juga la pilota al Barça des del darrere, a través d'Àlex González, que guanya la pilota, juga precisament amb Gisteu, compte que és un 3 contra, és un 4 contra 2 per part del Barça. Gisteu en la conducció, deixa la pilota cap a Orient. Orient al xut! No ha estat gens bo. Ha acabat tocant en un defensor i serà corna favorable al Barça.
2: Esperava Àlex, Obria les mans Àlex, esperava la pilota allà a l'esquerra.
1: Sí, és que era passar la clara, però clar, aquí Orient ha vist que aquesta és la meva, també, i tenia... El xut no estava malament, és veritat que Àlex potser estava més lliure.
2: No l'ha vist,
1: No, li acaba sortint malament.
5: Primera acció de Gisteu, que com deia el Salmurri, ha bregat, ha batallat amb els centrals. Primer cop que es pot girar, ha fet una bona conducció, ha assistit a Orient, i ell ha sigut el jugador de Salou, un golejador nat a les categories inferiors del Barça, té sort i pot marcar avui el gol de la victòria.
0: El corna, la pilota central, Àlex González apareix, el cop de cap, la treu sota pals al Birmingham. La rematada en dos temps d'Àlex González, primer el control i després per situar el cap, i el Birmingham l'acaba traient sota pals. Continua atacant el Barça des de l'esquerra a través d'Àlex González. Apareix Roni Bardagi, Guille Fernández amb la pilota, la conducció, juga una mica més enrere cap a Héctor Ford, encara obre la pilota més a la dreta cap a Brian Farinhas, que s'incorpora a l'atac. Apareix Álvaro Cortés amb la pilota, torna a l'atac posicional al Barça.
1: El Barça que ha passat aquell tram de partit on ha patit, on ha encaixat aquest segon gol i estava defensant molt a camp propi, però ara sembla que ha estabilitzat el partit i que acabarà, com a mínim, jugant a camp contrari i generant algunes coses.
0: I ara hi ha hagut una doble entrada, dos futbolistes del Barça plegats a terra, Jordi Pasqué i Àlex González.
1: Felip, que es queixa, just al davant, a l'àrbitre.
0: Sí. I bons minuts també avui de Guille Fernández.
4: Mira, això m'agrada, les entrades de Jordi Pasqué. Aquesta setmana he estat buscant imatges d'aquests jugadors joves a la tele i Jordi Pasqué, centrades, que moltes acabaven en gol, centrades, tu deies abans, em recordes a Cucurella?
5: Cucurella, sí.
4: Sí, sí, déu-n'hi-do, i ara n'hem vist una de centrada, molta qualitat.
5: Centrades milimètriques. La veritat que està fent un bon partit, ha anat de menys a més, ha fet accions defensives bones i ara s'està estirant, hi ha un si doble aquí ara l'acció amb Àlex. Però bons minuts també de Pasqué.
0: Ara la centrada de Diarra no ha estat bona i serà un servei de porteria favorable al Birmingham. Per servir el porter del Birmingham amb el 2-2 al marcador. Recta final del partit.
2: No sé si us ha flic massa preocupat, Salmo.
0: No, hi ha hagut un tram de partit que l'ha patit una mica més. Però jo crec que també és conscient de l'equip que té damunt del terreny de joc i que, a més, és un equip molt jove i que s'ha sabut sobreposar i passar aquell momentum de partit en què el Birmingham li ve a les orelles al llop.
2: Clar, és que ha de ser difícil també sense tants jugadors, amb els importants, amb els mundialistes que arriben més tard, perquè, clar, els espanyols ja n'hi ha 8 que t'arriben tard. Quin dia arriben, Salmo, els campions?
0: Doncs mira, tenien 3 setmanes de vacances, crec que arribaran cap al dia 10.
4: Sí, el 10. Joan García ens va dir el 10 d'agost, que l'altre dia va presentar el campus, va dir el 10.
0: Sí.
4: Clar,
0: sí,
4: és just, 13 dies del primer partit de Lliga.
2: Sí.
5: Veurem si algun es presenta abans a l'entrenament, sí, amb ganes i motivació.
2: Sí.
4: L'Eric García va anar a saludar-los un dia, sí, però entrenar no,
2: sí,
4: eh?
2: No.
4: Encara feia vacances.
5: Crec que ploraran.
2: Sí. Sempre hi ha el típic, que arriba abans d'hora, pel vídeo, per la foto.
4: Això ens va bé, als mitjans, sí, sí, per explicar-ho.
0: 3 d'afegit. Assenyala el quart àrbitre, la qual cosa no acaba d'agradar a Hansi Flick. També us ho dic. 2-2 al marcador, la pilota és pel Barça. A través d'Orient Goren.
2: Partit molt trabat ara, eh?
1: Sí. Ara comentàveu el tema de la incorporació dels internacionals. Recordo la primera temporada de Flick, que es venia d'Eurocopa, on aquell partit a València el juguen molts jugadors que van fer la pretemporada. Per tant, el gruix del primer equip que veurem a Elx seran, sí, molts jugadors que estem veient aquests dies.
2: Ves, aquell dia que deia la Laura, no?
4: Amb Casado i Bernal de titular.
2: Sí, és veritat. Un 11 molt atípic, sí.
4: Doncs mira, aquell dia era Mestalla i seré el Martínez Valero. Mira. Per tant, a veure si és veritat que es compleix això, mira, de molts jugadors del planter.
0: Per servir la falta lateral al Birmingham, perillosa. Ja en el temps afegit, un minut i una mica més perquè acabi el partit. 2-2 al marcador. Les jugades d'estratègia que li han donat rendiment avui al Birmingham. Ara és una acció des del costat esquerre, 3/4 de camp. La pilota centrada, apareix Brian Farinyes amb el cap, la guanya i acaba trobant a Rune Bardagi, que mira a fer la passada en llarg, apareix Orient Goren, refusa el Birmingham, pilota pel Barça.
1: Em sembla que sí, que anirem a penals.
2: Està bé, no?
4: A mi m'agrada, sí, m'agrada molt. Quan no hi ha res en joc, sí, sí, i sobretot ningú dels que m'aprecio més si juga res, m'agrada.
5: Iago, perdona, Roger, especialista en aturar penals.
4: Mira, bona dada.
2: Sí, sí, ens hi fixarem.
0: Amb les inferiors. Ara Jordi Pasqué en l'acció individual, marxa el primer, marxa del segon, també el tercer, que va perdent la pilota Jordi Pasqué en la seva incorporació. Ara es desplega el Birmingham, apareix en la recuperació Guille Fernández, ajuda d'Orient Goren, la pilota a la dreta, cap a Bardagi, carrega la cama al xot, perillosíssim, el refusa Àlex González, altra vegada lateral, el porter, Àlex González! Frega la pilota al pal, la doble intervenció enorme del porter del Birmingham per salvar el seu equip. Vidal, sens dubte, protagonista.
2: Déu-n'hi-do, quin xut sec de Bardaggi, i després Àlex González, que va la idea, eh? Que sí, té determinació, sí, i que va de cara a barraca.
1: Sí, ara ho veieu, que ens deia que és un jugador amb gol. Molt bé tots dos, per mi els dos millors d'aquesta segona part. Rooney, per suposat, a banda dreta, generant molt, i Àlex també l'hem vist participant en dues o tres accions que ha estat fregant el gol. I sobretot,
0: doncs,
1: Àlex...
0: acaba el partit, ens en anem als penals. Birmingham 2, Barça 2, final del partit.
2: Digues, Andreu.
5: Dic, sobretot l'activació, la segona jugada d'Àlex. Amb el rebot s'ha activat i ha tornat a fer la rematada, Àlex. Molt determinant de cara a porteria.
2: Bé, doncs els penals, anava a dir que seran 5 minuts emocionants, a diferència de com ha estat el partit, que ha estat un partit del Barça poc lluït, no? Espès, amb dos equips diferents, i també és normal el que dèiem, amb una segona part amb jugadors molt joves, però bé, mira, que ens regalen 5 minutets d'aquesta tanda de penals que pot ser entretingut, i atents a Iaco, que ens has dit, Andreu, que és especialista en aturar penals.
5: Sí, mira, aquí veurem a un Iaco sota pals, i també tinc ganes de veure els jugadors joves a veure com agafen aquesta responsabilitat de tirar un penal. És un partit amistós, òbviament, però aviam com ho fan. Hamza ho ha fet molt bé en el primer temps. Veurem quin jugador agafa la batuta en aquest sentit i llença els penals.
1: Bé, un partit propi del que és l'època de temporada que estem, Per temporada no ha estat un partit brillant del Barça, però sí que li podríem treure algunes coses bones, no? Hem vist molts jugadors joves. Al final, el Barça està competint el partit davant d'un candidat o candidatíssim a pujar a Premier, pràcticament amb una alineació del Barça Atlètic. Hem vist coses bones d'Àlex González, hem vist una primera part on Gerard Martín ens ha mostrat la seva millor versió, hem vist aquella personalitat que ha demostrat Hamza amb els dos gols. Ara, aquest final de partit, hem vist com tots els joves passaven un moment delicat, complicat, encaixant aquest segon gol, però l'han acabat donant la volta, i el Barça, no oblidem que ha acabat el partit amenaçant el Birmingham. I hem vist un Rooney que tot sembla indicar que acabarà fora del Barça, no? Però que també l'hem vist amb aquesta voluntat de reivindicar-se. Per tant, una tanda de penals que posarà una mica d'emoció, que ens agradarà veure després d'un partit on el més important és que hem vist cares noves i sobretot que els jugadors han sumat minuts.
2: Com ho has vist, Laura?
4: Curiosa, no, volia fer una referència a una imatge que acaba de veure, que és ara amb l'elecció dels que llançaran els penals.
5: L'he apuntat, Laura.
4: Ostres, mira, que bo. Sí. M'ha fet gràcia perquè era Marcus Sor, sí, qui feia la llista, i Hansi Flick ha vingut una estona més tard felicitant els jugadors.
2: Ah, mira.
5: Sí, i en aquest sentit he vist a Brian Llegistau dient, assenyalant-se al pit, diguéssim, de dir, estic preparat.
2: Assumint el repte.
5: El vull llançar. Sí,
2: això és bo, això és bo. Sí, sí, és veritat, Marcus Sork i Arnau Blanco també, ajudant de Flick, que parlaven amb els jugadors a veure qui era l'escollit per llançar els penals d'aquesta tanda, i Flick, jo crec que ja ho deixaria aquí, i aniria a descansar. I...
4: Sí, ell el que voldria fer ara és posar-los el vídeo i dir, tu has fet malament això sí, has de corregir, has fet bé això, però això ho has de corregir.
2: El pijama, el vídeo i a dormir.
5: Correccions i seguim.
1: Sí, segurament això, però també hi ha moments on un entrenador li ha de donar marx al seu segon, no?, per fer-lo donar importància, i crec que és un moment prou bo com per fer-ho. És un partit de pretemporada, amistós, i crec que fa molt bé donar-li, diguéssim, els galons a Marcus Thor perquè decideixi, i també els jugadors que es puguin mostrar aquesta receptivitat de jo el vull llançar o jo no, i a veure com acaba.
2: Salmo, a punt de començar aquesta tanda.
0: Sí, senyor, el primer xut serà per part del Birmingham. Scott Wright per fer el primer llançament. I Iaco, el porter del Barça avui, vestint de groc, sota pals. Scott Wright, que s'acosta a l'àrea, planta la pilota. Farai Halam, que fa les passes enrere. Xeula, Scott Wright, Iaco sota pals. Wright s'acosta a la pilota, el xut i el gol. 1-0, el gol de Wright.
2: El xut a l'esquerra de Iaco, que s'ha llançat a l'altre costat, fa el primer al Birmingham.
0: I ara serà el torn del Barça. Si no ho haig errat, Álvaro Cortés, el central esquerrà del Barça.
2: Bueno, central, llançant. Bon peu, no, Cortés?
5: Sí. Jo crec que optarà pel llançament potent. Vull dir, té una gran potència a la cama esquerra, veurem com el tira.
0: El públic del Birmingham intentant estorbar Cortés, cama esquerra, el xut duríssim i el gol. Ha rebentat la pilota.
5: Que comentàvem,
2: Cortés. Sí, dit i fet, eh?
1: El meu ja l'havia vist, el penal.
2: Uf, escaire, eh? Déu-n'hi-do.
0: Ara Luis Vázquez pel Birmingham.
2: Què passarà, Andreu?
5: Ara pararà Iaco, eh?
2: Sí?
5: Sí.
2: Mira.
5: Veurem.
0: Doncs Luis Vázquez amb la pilota plantada al punt de penal. Iaco sota pals. Aplaudeix el públic de Sant Andreus. Xiula l'àrbitre. Vázquez. A poc a poc cap a la pilota. El xut la treu Iaco.
2: Sí, sí.
4: Oh,
2: molt bé,
4: sí,
2: sí.
4: Molt bé. Escolta, el número de loteria, sí, sí. Quin és aquest?
5: El tanto. He visat,
2: Iaco, sí, sí,
5: he visat,
2: sí. I tant, sí, segon llançament, atura Iaco, a l'esquerra, han mirat bé el porter del Barça, i el Birmingham, que falla el segon, tindrà ara el Barça el seu segon llançament.
0: Rooney Bardaggi.
4: Andreu.
2: Això va gol, no?
5: Rooney, l'he vist molt inspirat durant el partit, ha fet un parell de xuts, va fresc.
2: Està actiu.
0: Panenca.
5: Cap a dins.
0: Panenca, ja. El Barça amb possibilitat per situar-se per davant. Rooney Bardaggi. Vidal sota pals. Bardaggi. Cama esquerra. Bardaggi al xut. La treu Vidal.
5: Ara he saltat.
0: I ja podeu sentir el públic de Sant Andreus embogit amb l'aturada de Vidal.
1: Ha fet una bona aturada. A una mà, eh? El penal... Sí. No anava molt ben llançat, però anava força potent i treu una mà i, per tant, és bona aturada també del porter.
4: Sí. Sap greu, perquè és un jugador amb futur incert i fallar un penal suposo que t'has de quedar amb un regust molt amarg.
0: Sí, i més després del partit que havia fet.
4: Sí, eh? Sap greu.
5: L'ha tirat no molt arran de pal, que diríem, i el porter l'ha tret amb facilitat.
0: Ethan Laird pel Birmingham. En la tercera ronda, Laird, cama dreta, el xut, i el gol. S'havia estirat a la zona Iaco, però l'ha col·locat bé Laird. 2-1, guanya el Birmingham.
2: 2-1, tercer llançament ara pel Barça.
0: Sí.
5: Ha acertat Iaco, novament. Sí que és cert que el xut ha anat a mitja alçada. Complicat de parar.
2: Difícil d'aturar aquesta, sí. Que va a mitja alçada, amunt...
0: I ara serà el tercer llançament per part del Barça.
5: Ostres, Pasqué.
0: Jordi Pasqué, a lateral esquerra, 17
2: cara
0: anys.
2: De nen, cara de nen.
0: El segon més jove. Pasqué, planta la pilota. Pasqué, el xut, cama esquerra. Frega el travesser i marxa els gols.
2: L'ha
0: fallat Pasqué. El xut li ha sortit desviat.
1: L'havia enganyat, però se li en va cap a l'alt.
0: I ara és Jack Robinson qui farà el quart xut per situar el 3-1 al marcador.
5: Ha tirat el cos una mica endarrere, Àlex?
2: Sí. Se l'ha aixecat molt,
5: sí. Sí. Poc convincent en el llançament.
2: Però que valent, eh?
0: Iaco sota pals, el xut de Robinson, la treu Iaco. L'ha tret Iaco. 2-1. Quart xut pel Barça.
2: Dos penals aturats, Iaco, eh?
4: Sí.
0: 2-4 pel Birmingham. 1-3 pel Barça.
5: I ha encertat a tots els llançaments, excepte el primer, el xut, eh?
2: Vull dir que...
0: I ara Òscar Gistau.
2: A dins, no?
0: És l'encarregat d'intentar igualar el marcador.
5: Té el gol a la sang, Gistau.
0: Gistau, cama dreta. Vida el sota pal, Gistau al xut. Molt segur, anota el gol.
4: Molt bé, era important aquest.
2: Sí.
0: Ara, el gol del Barça, el gol de Gistau. 2-2. 2-2 i anem a la cinquena i última tanda. Per executar Patrick Roberts. el futbolista del Birmingham.
2: Moment Yaco, ara, eh?
4: No sabem si Flick els mira o no, perquè no mira mai els penals.
1: Sí, però aquest xic els estava mirant.
4: Que sí, ara
2: hem vist. Sí,
1: estava de cara. No els mira, és veritat.
2: Estava de cara, ara.
0: Yaco sota pals. Patrick Roberts.
1: Avui està tranquil.
0: Roberts, el xut, la frega Yaco, acaba entrant. Està Rafael i vostè, el president del Barça, sobre pràcticament el cercle central, tota la banqueta del

0: pel Birmingham després de l'empat a 2 el dia d'avui.
1: Una mica centrat, Brian Fariñas ha volgut xutar a la dreta del porter, li ha quedat una mica centrat i el porter l'ha pogut treure. I aquesta tanda que se l'emporta el Birmingham, però vaja, em quedo amb Iaco, eh? Ens havia avançat l'Andreu, que és un gran aturador de penals, i n'ha aturat dos de cinc en aquesta tanda, per tant, compta amb aquest porter que bé, que és molt important també tenir aquesta intuïció per aturar penals.
2: Sí, de fet, a banda de parar-los, que amb dos dels que han tirat, també ha acertat la banda, no els ha pogut treure, però molt intuïtiu amb els penals, com comentava.
3: No, i que a part d'això de comentar l'Andreu, que és un molt bon porter, que és un gran porter, que va fer una temporada fantàstica a la Hypermotion l'any passat i que té, ja l'hem vist, no?, unes característiques físiques molt imponents en el joc aeri. Crec que és important que el Barça, doncs, a la figura de segon, tercer porter, pugui ser algú que tu has format, no?, i de totes les opcions que hi ha, a mi la de Iaco és la que em sembla més fiable.
1: Salmo, jugadors a la gespa, què veus?
0: Doncs res, que es van donant la mà entre uns i altres, també ara els jugadors de la banqueta del Barça que han sortit, ja tots dutxats i canviats, i vaja, que diguem-ne que és una derrota, entre cometes, perquè ni passa factura ni crec que es consideri com a derrota com a tal, la veritat.
1: Bé, Flick està seriós, eh? He vist seriós.
4: Però també, rei, en algun moment, Roger,
0: jo crec que Flick li han fet una mica de mandra fins i tot dels penals.
1: Sí, no, ho deia més en aquest sentit, que ell ja hauria volgut acabar els 90 minuts, jo crec.
4: En canvi, Bellingham eufòric, no ha guanyat res amb el Real Madrid aquesta temporada, però avui és com si hagués guanyat un títol. Veiem imatges a Bellingham.
2: I és més, s'ha posat la samarreta a la segona part.
1: Sí. A la primera no la duia, la samarreta del Birmingham, eh?
2: S'ha canviat l'outfit i...
4: Ha vist que l'enfocaven. Ha vist que l'enfocaven i han dit, mira, posa-te-la.
1: Bé, Salmo, aquest era el primer amistós en aquesta estada, dilluns, oi, contra el Preston, aquest partit d'entrenament
0: que hi ha
1: aquí a Anglaterra, a Birmingham. Per tant, demà entrenament, diumenge també entrenament, dilluns aquest partit i dimarts ja cap aquí, suposo, no?
0: Exactament, sí, dimarts és el dia del... Bé, de fet, dilluns mateix l'equip, quan acaba el partit, ja desfila cap a Barcelona per tancar aquest estatge de pretemporada que haurà durat 10 dies.
1: Després, com dèiem, ja ve el Gamper.
0: 8 dies, siguem rigorosos.
1: I el Gamper, abans, aquest triangular del cap de setmana del 8 i el 9 d'agost, a Udine, contra el Nottingham i contra l'Udine. Després d'aquest partit que ens deies, que en principi està paraulat, està pactat, a Tanger,
0: sí,
1: el dia 15
0: d'agost,
1: que ja veurem, amb la crisi migratòria de Ceuta, i després ja l'inici de Lliga el 23 al Camp de l'Elx. Ja entrega de premi ara, eh?
0: Sí, senyor, ara mateix hi haurà l'entrega de premi que et comentava.
3: El Peaky Blinders, no?
0: Peaky Blinders. Sí. I Rafa i vostè fent de Peaky Blinder.
1: El que faltava per veure ja, eh?
0: El vicepresident esportiu del Barça, que és la màxima representació institucional en l'expedició del Barça, recordem, després dels problemes de salut que ha tingut Joan Laporta, i que avui, tot just, una setmana després d'ingressar a l'hospital, li han donat l'alta.
1: Sí. Ja no vindrà, suposo, no?, a Anglaterra.
0: No. Està previst que demà arribi Deco, el director esportiu, després que aquesta mateixa nit s'incorpori Jesse Bissigu, aquest extrem belga de 18 anys. Doncs demà és el dia de Deco, en principi s'incorpora a l'estaix.
1: El teniu vist, per cert, a Bissigu, que no n'hem parlat?
3: Jo he vist algunes coses, he vist alguns resums, el veig en un partit a la Youth League. Bé, si el veus, cauràs de la cadira, perquè té coses espectaculars, no? És un extrem amb molta potència, pot jugar els dos perfils, que amb molt de gol, amb molt bon golpeig, amb molt bon regat, però clar, li hem vist a la categoria juvenil, tot això ho hem de veure al primer nivell, si ho pot mantenir, però sens dubte és una aposta interessant. Sí.
2: L'àrea internacional del Barça ho tenia molt clar, un jugador que feia molt de temps que estaven seguint, i definitivament ara l'han pogut incorporar. Jo l'he vist poc, Roger, però com deia l'Àlex, he vist algun slide i fa molt bona pinta. Veurem sobretot el procés d'adaptació a lo que és a Barcelona, a l'estil de joc del Barça, però bé, segur que és un bon jugador i tant de bo ens faci deleitar de bones accions.
1: Jo insisteixo, veig molts extrems. Molts extrems. Però vaja.
3: Però això
1: si
3: ja...
1: Flick els vol...
3: Exacte, eh? Això ja ho manegrà Flick, no?
1: Sí.

0: sí. Bé, no sé si sentirem algun protagonista a TV3.
1: En principi, Gerard Martín, crec que d'aquí uns instants el tindràs.
0: Doncs mira.
1: A TV3.
0: Estarem pendents, anem fins a les 11. Fem una cosa, mira, fem una pausa i de seguida intentem sentir protagonista Gerard Martín abans que acabem aquest club de la mitjanit. Anem fins a les 11, pausa i tornem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Rádio te acompanha allá onde vayas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
2: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
4: Gerard Martín, el central del Barça, en directe a TV3.
5: Bueno, ens ha costat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: L'equip ha donat la cara en tot moment, fins i tot heu pogut avançar-vos en el marcador i capgirar el 1-2, finalment hi ha hagut aquest empat amb un equip molt jove, no? Com estàs veient aquests joves del planter?
5: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits i bueno, molt content amb tots.
6: Avui amb una parella de centrals, diríem que inèdita com ets tu, al costat d'Andreas Christensen.
5: No, Christensen, pues, l'any passat crec que no vam tenir gaires oportunitats de jugar junts, però és molt bo i bueno, sempre jugar al costat de mi és agradable.
6: Està fent estranya aquesta pretemporada pel fet que encara faltin molts jugadors?
5: Sí, és una mica estranya per això, pel fet de que bueno, la majoria són joves i tots els companys d'equip pues, hi ha pocs, però bueno, al final és així i bueno, ho estan fent molt bé també i estem contents.
6: La temporada passada Gerard Martín va fer una molt bona temporada, el teus com a titular ja consolidat al primer equip.
5: Bueno, això s'ha de mostrar en cada entrenament i cada partit i jo lluitaré perquè segueixi sent així.
6: Aquesta setmana, en totes les entrevistes, ja heu deixat molt clar que l'objectiu d'aquesta temporada, un dels grans objectius d'aquesta temporada, continua sent la Champions.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de la temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: I ja per acabar, com està sent aquest estatge aquí a Sant George Park?
5: No, la veritat que molt bé, les instal·lacions estan molt bé i bueno, el temps és més agradable entrenar aquí que a Barcelona, no t'ofegues amb el calor, però bueno, bé, estem molt bé aquí.
6: Moltes gràcies, Gerard.
5: Gràcies, bona nit.
4: Tu diràs, estan com reis allà, clar, amb aquesta temperatura. Gerard Martín, a mi m'ofereix molta seguretat cada cop més i veig una gran temporada, una altra de Gerard Martín, el que dèiem abans,
7: Sí, com ha canviat i millorat, perquè sí, quan sí. Va començar, que el veiem al lateral, generava molts dubtes i com va millorar el salt qualitatiu que va fer aquest futbolista.
4: Bé, anem acabant. Ara a les 11 tanquem aquest club de la mitjanit. Salmo, alguna cosa més des de l'estadi de Sant Andrius?
8: No, a la sala de premsa esperant que surti Hansi Flick.
4: Molt bé, gràcies, Salmo.
8: Fins ara.
4: I aquí a l'Estudi 2, gràcies Àlex, gràcies Laura, gràcies Andreu. Un nom amb el qual us quedeu del partit d'avui, només un nom, cadascú?
9: Hamza.
7: Puc repetir?
4: Sí.
7: Hamza,
4: que ha fet els dos gols.
10: Jo, Andreu? Defensor de Iaco avui.
4: De Iaco. Home, aquí te l'has marcat, amb Iaco, la medalla de Iaco, i tant, sí, ha aturat dos penals en aquesta tanda i ha estat protagonista en aquest últim tram de partit, a la tanda de penals. Francesc, alguna dada que ens vulguis destacar?
11: Doncs mira, de Hamza és la dada... 2 gols en 2 xuts a porta, 4 de 6 duels aèris guanyats.
4: Gràcies, Francesc, gràcies a tots. Fins aquí al Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies també a en Marçal Turo, al control tècnic. Avui aquest club en format partit amistós del Barça, Birmingham 2, Barça 2, amb victòria final del Birmingham a la tanda de penals en aquest primer amistós de l'equip de Hansi Flick en aquesta estada a Anglaterra. Demà més Club de la Mitjanit a partir de les 11 amb l'Oriol Rodríguez. Que vagi bé.
3: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
12: Bona nit, us informa Ignasi Abad.
9: El govern espanyol assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que l'executiu espanyol calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta, però, eleven la xifra dels retornats a 53.000 d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és com a mínim de 57, segons fonts policials. Durant tot el dia, els carrers de Ceuta han estat plens de joves buscant menjar i aigua, una operació gairebé impossible perquè bona part dels comerços estaven tancats.
12: Sois menores.
13: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
9: El tancament de comerços no només ha afectat els migrants, sinó també veïns com l'Antonio.
14: Las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? Y también, yo creo que esta gente va a salir solo. Sin comida, sin bebida, ya va a salir todo, se va a salir ahí.
9: Ceuta ha suspès la fira que havia de començar aquest cap de setmana en honor a Santa Maria d'Àfrica. Més notícies, Oriol Pujador.
15: L'expresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, que va ser derrotada per Donald Trump als comicis presidencials del 2024, diu que no ha decidit encara si optarà a les primàries del Partit Demòcrata per la cursa cap a la Casa Blanca d'aquí 2 anys. Harris, que no participa sovint en actes públics, ha dit que en aquests moments el que li interessa és fer campanya pel Partit Demòcrata pels comicis de mig mandat al novembre d'aquest any.
16: I appreciate the question and the intrigue.
17: Agraeixo la pregunta i la intriga. Encara no he pres cap decisió, però us diré que estic completament i honestament centrada en aquestes eleccions a mig mandat. Sé que hi treballarem plegats tots els que som aquí.
9: El grup palestí islamista Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza en un acord anunciat pel mateix president dels Estats Units. Israel no ha emès oficialment la seva resposta, però Trump assegura que aquest pacte s'ha fet amb el vistiplau del govern de Netanyahu.
18: Tenim un principi d'acord amb Israel i ells n'estan molt contents. Israel ens ha ajudat, s'han portat molt bé, han col·laborat molt bé. La majoria de gent deia que seria impossible tancar un acord. Doncs no.
15: El risc d'incendi baixarà lleugerament aquest cap de setmana, però continuarà sent molt alt. Els agents rurals han activat per aquest dissabte el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 200 municipis de 22 comarques. El nivell 4 per perill extrem, al màxim, afectarà 89 municipis de 15 comarques. Per tot plegat, continuaran restringits els accessos a 7 espais naturals.
9: A Barcelona ha aparegut una nova esquerda al barri del Putxet, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de principis de juliol. Aquesta fissura farà que el 40% dels veïns afectats no puguin tornar a casa fins al setembre com a mínim. Es tracta dels veïns de 4 edificis dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid. L'esquerda va aparèixer dimecres a la nit i suposa un contratemps en els treballs de consolidació. Ramon Ramírez és el director d'Infraestructures de la Generalitat.
19: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2. S'han fet unes comprovacions, s'estan fent treballs d'injecció i d'estabilització, ja que de sota d'aquest punt es va trobar una petita cavitat.

0: El Festival Grec de Barcelona baixa el taló amb la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre, que estrena a l'estat espanyol les seves coreografies numèriques 16 i 17. Es tracta d'unes peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment circular i que exploren el cos sense cap narrativa. Barcelona, Marta Vives.
1: Així és, cap història ni relat, només l'exploració del cos humà i el moviment amb l'objectiu d'oferir una experiència sensorial als espectadors. Tao Ye és el coreògraf.
2: Perquè tots tenim un cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I sobre l'escenari, l'execució de dues peces on les xifres dels seus títols fan referència al número de ballarins. Una abstracció que busca que el públic arribi a l'amfiteatre sense expectatives, preparat per veure l'obra amb la ment ben oberta. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecta ones d'energia ondulant. A 17, pren com a punt de partida un so que marca els pensaments i els moviments dels 17 intèrprets, una experiència hipnòtica d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món.
0: I als esports, el Barça cau als penals contra el Birmingham anglès, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els han fet el jove davanter Hamza Hamdelkarim.
3: D'altra banda, el nou fitxatge del Barça, Jesse Bissibu, ja ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa, en canvi, és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax.
0: En bàsquet, la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio per una temporada, mentre que el Barça ha anunciat que Juan Carlos Navarro deixa de ser mànager general de l'equip i passarà a ser ambaixador i mentor.
3: I a l'Europeu de Natació Artística, a París, Iris Tió i Lilú Lluís no han pogut aconseguir medalla a la prova del duet tècnic. També n'han quedat a les portes Denis González en la final masculina de solo tècnic.
4: Fins aquí les notícies.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
10: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, però xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
8: El divan amb Sílvia Coppolo.
12: El divan s'hi està divinament.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
13: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
15: 29.108, 29108, de la sèrie 19.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
19: won't change the world. Revolution. It's a revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres. Els millors moments del programa cada nit, de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
20: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
19: Hola, oients, què tal? Com esteu? Avui també al Revolució, una nova entrega de la sèrie Revolució a Silicon Valley, capítol número 4. Avui us oferirem l'entrevista que vam fer a Xavier Amatriany, un enginyer de telecomunicacions que és una eminència en intel·ligència artificial i que treballa a Google. Gràcies a ell vam entrar i visitar aquesta gran empresa tecnològica de Silicon Valley i una empresa que forma part, com sabeu, d'Alphabet. Alphabet és l'empresa matriu de Google, YouTube, Gemini, que han assolit per primera vegada 100.000 milions de dòlars de facturació en un sol trimestre, impulsada per la integració de la intel·ligència artificial. Gemini, el seu chatbot, competidor, com sabeu, de ChatGPT, ja té 650 milions d'usuaris mensuals i Google Cloud creix en un 46%. Parlarem de com cuiden de bé els treballadors de Google, tots els secrets, ara mateix. Avui també, oients, parlarem de satèl·lits perquè Catalunya entra de ple a la indústria espacial amb Maria Galindo. A la secció Punt de Xarxa parlarem amb Àlex Carballo de com està alerta davant les múltiples riscos que comporta fer servir un objecte que tots tenim al mòbil. I acabarem avui, que és dia de la Marató 3CAT, conversant amb el director d'aquest macroprograma solidari, que tinc la sort que ja estaré col·laborant des del port de Tarragona.
16: Prometo que més que mirar-te estava pensant en viure dins teu. Ho prometo, em falta...
19: Ja sabeu, oients, que ens trobareu sempre a les xarxes socials d'aquesta casa. Catalunya Ràdio, arrenquem com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
17: Oh, California, I'm dreaming on such a winter's day.
19: En aquesta sèrie de converses que hem gravat a Silicon Valley repetim sovint que ja hi ha molt talent, que les grans empreses busquen aquest talent i, si cal, es barallen per ell. Doncs fixeu-vos si això és cert, que quan vam entrevistar l'enginyer Xavier Amatriany, un gran expert en IA, treballava a Google. Doncs en el temps de tornar a Barcelona i preparar el muntatge de l'entrevista, el Xavi ja l'han fitxat a Expedia Group, un gegant tecnològic centrat en el món dels viatges. El Xavier ens va parlar de tot el que passa dins de Google i quin futur a Mia, Gemini i la ja ens espera. No us perdeu, us recomano l'entrevista.
21: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
19: I avui al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio som a Google, en aquest cas a Mountain Bike, i parlarem d'Alphabet, que és simplement l'empresa matriu, el paraigua gegant. Dins d'aquest paraigua hi ha, com sabeu, la marca més important, que és Google. I quan diem Google, en realitat estem parlant d'un conjunt enorme de productes i negocis que formen part aquest cor d'Alphabet. Hi ha el cercador YouTube, Google Maps, Android, Chrome, Gmail, Google Cloud, i ara el gran protagonista, Gemini, el seu model d'intel·ligència artificial. Wow.

0: parlarem amb un català que també triomfa a Silicon Valley. En aquest cas és el Xavi Amatriany i és el vicepresident de producte de desenvolupament d'intel·ligència artificial i computació. Gràcies per ser avui també al Revolució.
1: Gràcies, moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: Què tal? Com ha estat aquest viatge teu als Estats Units? Fa temps ja que treballes en diferents empreses tecnològiques. Xavier, com aconsegueixes arribar a Google? Quina trajectòria ha estat la teva?
1: Doncs una trajectòria llarga, com podeu veure pel color de la meva barba, ja porto uns quants anys amb això, però tot va començar amb el meu doctorat a Barcelona. Jo vaig fer tant els meus estudis d'enginyeria de telecomunicacions com el doctorat en tecnologia a Barcelona. De fet, el doctorat a la Pompeu Fabra, que vaig ser un dels primers doctorants del Departament de Tecnologia de la Pompeu Fabra, i a partir de llavors em vaig començar a moure. Vaig venir un cop només acabat el doctorat a la Universitat de Califòrnia, Santa Bàrbara. Vaig tornar a Barcelona i en aquell moment, al cap d'uns anys, em vaig donar compte de que volia venir al Silicon Valley i que realment on s'estava couent tot la revolució tecnològica era el Silicon Valley. Vaig venir en un principi per treballar per Netflix i aquest va ser la meva primera feina així destacada dins del món de la tecnologia.
0: Has treballat també a LinkedIn, correcte.
1: Sí.
0: I Google era el teu somni, on ets ara?
1: Google sempre havia estat entre les meves opcions preferides i de fet, jo havia entrevistat diverses vegades a Google i m'havien fet ofertes, però mai havia trobat la posició adequada de que m'interessés prou. I, de fet, quan vaig anar a Netflix, també tenia l'opció de venir a Google, però en aquell moment Netflix era una empresa més petita i amb més potencial i la veritat és que vaig escollir bé perquè vaig tenir molta sort d'entrar a Netflix en el moment en què estaven passant de ser una empresa que enviaven els DVDs per correu a una empresa mundial de streaming i de vídeos per internet i vaig estar en el mig d'aquesta revolució. I, bueno, al final ens he acabat a Google, però passant per molts llocs, inclòs la meva pròpia startup que vaig començar fa uns anys i que encara funciona en temes d'intel·ligència artificial i salut.
0: Salut i intel·ligència artificial, sí. En parlarem. Clar, et volia preguntar, tens la sensació que aquí, evidentment, es dissenya el futur, no? El món ara mateix, les empreses tecnològiques són cada vegada més importants i més en els darrers anys. Nvidia, una de les empreses més valuoses del món. Després hi ha la resta de llistes de les altres tecnològiques, on hi ha Microsoft, Google, etcètera, etcètera, Apple, que les estem visitant totes. Clar, em diries que el futur, ara la tecnologia és molt important i que cada vegada ho serà més, no?
1: Sí, totalment. Jo, de fet, ja ho pensava en el seu moment, de fet, per això vaig estudiar telecos i doctorat en informàtica, però, clar, com avança el temps i la importància de la tecnologia a nivell social i a nivell empresarial, doncs s'està confirmant doncs, que això és així. No? I ara amb el tema de la intel·ligència artificial, que també vaig tenir la sort d'escollir bé i treballar amb això fa molts anys i tenir experiència de dècades amb intel·ligència artificial, doncs també es confirma que impactarà de forma molt important a nivell social, a nivell empresarial. És una tecnologia molt, molt potent i que pot tenir molt, molt d'impacte, igual que ho va tenir la revolució industrial, per entendre'ns.
0: Ets una mica visionari, o sigui, tu ja vas estudiar i ja vas dir, sabies on era el futur, per tant vol dir que tu visiones el futur.
1: Sí, de fet la meva professió, la meva trajectòria professional i el que he fet fins ara una mica va per aquí. Sempre he intentat esbrinar el que seria important. Per exemple, a Netflix, quan vaig arribar, doncs no es feien servir algoritmes d'intel·ligència artificial en el producte i vaig ser el que va començar l'equip i vam començar doncs, a fer els famosos sistemes de recomanació de Netflix que et recomanen les pel·lícules que t'agradaran i les sèries que t'agradaran. Això, en aquell moment, tot just estava començant i jo vaig veure el potencial que tenia en un entorn com Netflix i realment va ajudar molt a que l'empresa tingués èxit, creixés i ara tothom ho fa servir, no? Llavors sí que m'agrada, dins del món de la tecnologia i en el punt que estic, de poder veure una mica més enllà el que està venint, fer-ho servir doncs, per anticipar i per dir, mira, sempre intento empènyer, inclús els equips aquí internament se'm coneix com que sóc molt innovador i que impulso doncs, a provar coses noves, fer coses diferents i temes que encara no es veuen al carrer, doncs els veiem internament. No? El meu equip treballa molt de forma interna a Google i desenvolupem tecnologies que primer les provem nosaltres i llavors diem, mira, això funciona, podem convertir-les en producte.
0: Com t'inspires per parlar del futur? És a dir, explica'm una mica la teva feina, de forma fàcil, perquè ens escolten oients més tic o menys. La teva feina aquí està relacionada amb la intel·ligència artificial. Quina és la feina que desenvolupes a Google i com treballes aquest futur?
1: Sí, doncs el meu equip el que fa és desenvolupar plataformes i solucions d'intel·ligència artificial i computació a nivell intern per Google. I com comentava, el que passa amb moltes d'aquestes solucions a nivell intern és que llavors tenen èxit, les provem nosaltres, els nostres equips les fan servir i llavors es llencen en forma de producte. No? Doncs pots imaginar-te que, per exemple, ara amb el tema del Gemini que comentaves, els models d'intel·ligència artificial, doncs s'està posant, entre cometes, de moda el desenvolupar agents, no? Agents sí. Que t'ajuden a fer coses, com a escriure codi o a simplement escriure un e-mail o a contestar els e-mails que t'arriben cada dia. Tot això desenvolupem solucions i plataformes a nivell intern que llavors, a través dels nostres productes, ja no tan sols el més típic seria Google Cloud, que desenvolupa aplicacions per a empreses, però també jo treballo amb YouTube, treballo amb la gent de búsqueda, amb tots els negocis, amb la gent de Google Maps, etc. Fotos, desenvolupem solucions que primer les consumim internament i llavors quan tenen èxit o veiem que poden tenir èxit a nivell extern, es treuen com a producte.
0: Hem estat parlant amb diferents catalans que treballeu aquí a Silicon Valley. Tinc la sensació que a tots us agrada molt la vostra feina. És veritat que les condicions també laborals i econòmiques són molt diferents aquí a Silicon Valley, Califòrnia, que a Catalunya. Et pregunto si el nivell d'exigència de treballar una gran tecnològica, algú que ens estigui escoltant, algun oient que vol en el seu futur treballar amb una tecnològica de les que hi ha als Estats Units, el nivell d'exigència és molt alt? És veritat que s'exigeix molt? Sé que Google, per exemple, tracta molt bé els seus treballadors i fins i tot té unes oficines que avui visitaven molt còmodes. No? Mm-hmm. Com les explicaríem? No? La comoditat.
1: Sí, aviam... Jo crec que són dos vessants de lo mateix. No? Aquí doncs, s'intenta... Hi ha una lluita pel talent. No? Llavors, totes les empreses estan lluitant per atreure el millor talent i això s'atreu doncs, a nivell de, per una banda, el salari, però això tampoc al final acaba convencent a tothom. Llavors, entren temes doncs, de la comoditat o de com, quines coses s'ofereixen en una empresa o quines coses no s'ofereixen. I és molt important també amb la gent que treballes. No? Llavors, a Google, per exemple, doncs, s'ha creat una cultura de treballar molt realment, però també de, entre cometes, passar-s'ho bé. No? Llavors, la gent es passa moltes hores treballant, però també hi ha una mica la cultura doncs, de passar-s'ho bé o, com et comentava abans, doncs, sí, en aquest edifici doncs, tenim un gimnàs, una piscina, i la gent diu, bueno, què passa, que la gent no treballa? No, treballen molt, però llavors també hi ha aquesta cultura d'oferir doncs, molts serveis, perquè en el fons, com comentava, hi ha una lluita pel talent que si no tens a la gent contenta, doncs se'n aniran a l'empresa del davant. No? És molt fàcil aquí al Silicon Valley, sobretot ara, en una època com la que estem, que hi ha molta necessitat de gent amb intel·ligència artificial, amb estudis d'intel·ligència artificial, doncs és molt fàcil, si no estàs content, vas a l'empresa de l'altra banda i ràpidament trobaràs una feina. No? Llavors això es nota i fa que sigui un tema on la gent amb certa experiència i coneixement doncs, estigui molt buscada.
0: Per tant, es cuida a les persones. Volia preguntar-te, Xavi, abans comentaves, la intel·ligència artificial, Google, també us he de dir, Alphabet, hem estat provant els Waymo, els cotxes autònoms, que jo crec que potser alguns oients a Barcelona no coneixen, però San Francisco està ple d'aquests cotxes autònoms. Quines novetats pots explicar-me que veurem més de Google, després et preguntaré també sobre agents d'allà, però quines novetats? És a dir, Waymo és una empresa d'Alphabet que segurament creixerà més, Gemini, que evidentment ara és molt important, aquesta intel·ligència artificial que cada vegada s'utilitza a totes les professions. Quines novetats? Cap a on anem? Més agents intel·ligents? Serà més important la veu? Avui parlàvem també amb altres, no? Treballar a través de la veu serà més normal a partir d'ara?
1: Sí, jo crec que a partir d'ara la intel·ligència artificial transformarà tot, des dels dispositius amb els que treballem fins a la forma que interactuem amb els ordinadors. Llavors, clarament, s'anirà a unes interfícies molt més, el que es diu, multimodals, en les quals tu interactues amb els dispositius a través de la veu o dels gestos i de la imatge, i llavors dispositius... A mi quan fan la pregunta, com per exemple, com serà el telèfon d'aquí 5 o 10 anys, la meva resposta és, jo no estic segur que fem servir telèfons mòbils com els d'avui, d'aquí 5 o 10 anys. I, tot i que, òbviament, a Google en fabriquem. Tenim Android i tenim Pixels i fabriquem telèfons, però també fabriquem ulleres d'aquestes amb realitat augmentada, i hi ha dispositius de teleconferència virtual que sortiran d'aquí poc, que també s'han desenvolupat. I jo crec que, per una banda, tota la part de dispositius, la part de robòtica, que també és molt important, de fet hi ha un departament a Google important de robòtica, on s'incorporen models aquests d'intel·ligència artificial com el Gemini a dins d'un robot, i això també transformarà molt com interactuem amb el món i com les empreses, doncs, per exemple, fabriquen o interactuen amb els materials. Jo crec que ens hem adonat que la intel·ligència artificial a nivell de text, doncs sí, funciona, però el que ve i el que vindrà d'aquí poc és molta més integració amb el que serien els altres modes de comunicació, la veu, la imatge, el poder veure a través d'unes ulleres i parlar, i la part física, que seria la part de robòtica, o, per exemple, sembla que comentava, igual que Alphabet té Waymo, també té una altra empresa del grup que es diu Wing, que el que té són drons que transporten paquets dins de la ciutat. I s'estan fent proves amb això i està funcionant bastant bé. Veurem...
0: Aquests no els tenim a Catalunya.
1: Aquests?
0: Aquests els tenim a Catalunya, no els tenim aquests a Catalunya.
1: No ho sé.
0: Aquests encara no els tenim. No, però vindrà, segur.
1: Sí, sí, segur.
0: T'he de preguntar, evidentment, a Google, no? Ara segurament el buscador que tothom fa servir és Google. Sí que des del novembre del 22, amb l'aparició del ChatGPT, que jo crec que també va donar a conèixer més la paraula IA a la població, com això ha impactat també a vosaltres, no? Gemini també, evidentment, no? S'hi pot buscar i el pots utilitzar com a IA generativa, però l'entrada també d'OpenAI, com ho ha viscut Google i vosaltres?
1: Aviam, jo et diria, s'ha viscut com un tema disruptiu i revolucionari, però també d'una forma molt optimista. Aquí passa, a Silicon Valley passa això i és molt curiós, no? Perquè jo ho he viscut moltes vegades a diverses empreses. A Netflix va passar el mateix. Quan estàvem a Netflix i vam començar a fer vídeo per streaming, Amazon va decidir fer el mateix amb el Prime, no? I jo, clar, podries prendre-t'ho molt malament. Oh, ara què passa? Amazon, la gran empresa que es menjarà a Netflix. Doncs a Netflix això es va interpretar doncs, com un repte, però com un repte molt positiu, i aquí els agrada molt la competència. És en plan com a jugar un videojoc i de dir, ostres, doncs si ha sortit un altre competidor, millor, perquè així ens tenim algú que competim. Hi ha molta competitivitat, però competitivitat bastant sana, i a més, com que hi ha gent que canvia de feina molt habitualment, et trobes amb gent que ha començat a OpenAI i ara està a Google, amb gent que està a Google i després se'n va a OpenAI, o que venen i van. Llavors... sí que s'ha notat molt i es parla molt a Google del que està fent OpenAI i OpenAI del que està fent Google, però d'una manera, ja et dic, bastant positiva i bastant sana. I a nivell de l'empresa doncs, ha servit per innovar molt més ràpidament. O sigui, Google en els dos últims anys doncs, s'ha posat, entre cometes, les piles i es mou més ràpid i s'ha fet moltes innovacions. Sí, la gent no sé si se n'adona, però, per exemple, en el buscador de Google, ara hi ha molta IA generativa i, de fet, és un dels aspectes. Per exemple, el meu equip ha col·laborat molt amb l'equip de cerca tens els resums de quan fas una cerca, i ara no només et surten els links, sinó que et surt un resum a dalt que està fet amb IA generativa, i tens el mode IA que tu pots conversar, i al final acaba sent quasi com un chatbot que tens en el propi buscador. Llavors s'estan una mica mesclant o barrejant el que seria una aplicació d'IA amb un buscador. I això tot ve una mica d'aquesta competència, no? Oh,

0: Xavi, ara mateix es parla de tecnologia als Estats Units, a la Xina, a Europa. Evidentment, Xina i Estats Units guanyen aquesta batalla digital. Com ens veus des de la distància? A Catalunya tenim el Mobile World Congress, tenim empreses tecnològiques i treballen a Catalunya 120.000 persones en el món digital. Com ens veus? I què ens falta avançar digitalment? Des d'aquí, com ens veus?
1: És una pregunta complicada. Aviam, jo estic molt en contacte amb Barcelona. De fet, et comentava que ara de després me'n vaig a sopar amb una startup de Barcelona que està visitant aquí i conec a moltes startups, empreses, assessoro empreses d'allà, i al Mobile World Congress, els dos darreres edicions he anat i he fet xerrades. M'agradaria poder ser més optimista amb la situació de la tecnologia a Europa i en Catalunya concretament, però de tant en tant sento notícies de com s'estan gestionant algunes de les polítiques, alguna de les coses que s'estan fent, i em sembla que costarà molt competir. Per posar un exemple, estava veient les notícies de TV3, que per cert, segueixo mirant TV3 les notícies almenys un cop per setmana, i escoltava com s'estan, encara hi ha plans de tancar les centrals nuclears a Espanya. El discurs a Estats Units i a Xina és totalment l'oposat. O sigui, hi ha una necessitat clarament de generar més energia de cara al futur, i Xina va molt per davant dels Estats Units, i Estats Units està ara intentant competir, i de fet s'estan obrint centrals nuclears que s'havien tancat fa uns anys, perquè es considera que ara ja es pot fer de forma segura i tal. El xip és molt diferent. Jo quan sentia, ostres, a Europa encara estem tancant centrals nuclears i aquí estem bojos intentant-les obrir perquè s'ha demostrat que no només són segures. Sinó...
0: Molt bé. Xavi, hem d'acabar l'entrevista. Podríem estar hores amb tu perquè hi ha molts temes. On et veus el teu final? No sé si continuaràs treballant aquí, tornaries a Catalunya, sí, prefereixes quedar-te aquí i treballar ja a Tecnològiques, Google, on et veus en el teu futur?
1: Jo sempre m'he vist com un ciutadà del món, això també ho haig de dir, i jo vaig a Barcelona sovint, intento anar dos o tres cops l'any. Els meus fills estan viuen aquí als Estats Units, però els encanta anar a Barcelona, o sigui que hi anem molt sovint. I tinc connexions amb la ciutat, llavors jo em veig treballant on sigui interessant, però sí que em veig en algun dia em veig jubilant-me d'aquesta vida tan intensa del dia a dia. Clar. I llavors sí que segurament viuré a Barcelona.
0: Doncs moltes gràcies, Xavier, per aquesta conversa. Gràcies per obrir-nos les portes de Google per molts anys i fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Hola, sóc en Jan Riera dels Catarres i volia felicitar-vos al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Així que llarga vida al programa i molta felicitat.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Dones TIC.
4: Catalunya va entrar fa uns dies en la història de la investigació espacial. Un satèl·lit 6G, totalment fabricat a Catalunya, va ser posat en òrbita i aviat començarà a treballar. Una fita que pot ser la primera de moltes més. I saludem a la Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals. Benvinguda un dia més al Revolució. Què tal?
5: Hola, gràcies, molt bé.
4: Què tal? De seguida parlarem d'aquesta òrbita espacial i de tot el que ha passat, però abans també, què tal per Doha?
5: Molt bé, la veritat és que vam estar a la primera edició del Mobile World Congress a Doha i molt bé, hi havia una gran representació d'empreses catalanes, de startups, 16 startups, hi havia Mobile World Capital també, i fantàstic, és un ecosistema amb un potencial enorme i tenen molta falta de talent digital.
4: Falta de talent digital, no? Em deies que fins i tot els hospitals d'allà són flipants, no? Que utilitzen intel·ligència artificial i que és el futur total, no?
5: Absolutament, tenen unes instal·lacions, unes inversions que fan amb IA, amb tecnologies avançades. És increïble, la veritat és que és un ecosistema molt potent i tenim moltes ganes d'aprofundir la col·laboració que podem tenir entre Catalunya i Doha per poder fer créixer les nostres empreses. Allà tenen un pressupost més elevat que el nostre. I per tant...
4: Doncs, per tant, per pensar-s'hi, no?
5: I tant.
4: Doha. A veure, anem ara a explicar la posada en òrbita del satèl·lit 6G Starlab i exactament què és el que farà.
5: Doncs a veure, això és un laboratori europeu en obert de recerca 6G que es posa en òrbita, ¿vale? Què vol dir això? Doncs que ofereix capacitat de fer proves de serveis amb tecnologia 5G i 6G en un entorn real que és l'espai. Però més enllà d'això, és important perquè doncs, està fet 100% a Catalunya, amb tecnologia 100% catalana, l'empresa Open Cosmos, la Fundació IDOSCAT, i per tant doncs, és un milestone important per entendre que a Catalunya tenim les capacitats també d'anar a l'espai.
4: Per tant, quan estarà operatiu i quines funcions tindrà perquè ho entenguin els oients, Maria?
5: Doncs a veure, ja està orbitant, no?, des de finals de novembre quan es va posar en òrbita i properament sí? Estarà operatiu. També s'està habilitant una base terrestre ubicada a Móra la Nova, a Terres de l'Ebre, per poder rebre dades i actuar amb aquest nanosatèl·lit. A nivell de funcions, que em preguntaves, doncs qualsevol interessat, ja sigui un centre de recerca o una universitat, però també empreses, poden experimentar i fer proves en aquest entorn. Per exemple, no? Pues usos per veure si funciona connectivitat 5G a través d'aquestes comunicacions espacials o per gestió de comunicacions en situacions d'emergència. No sé. Per exemple, aquest estiu, no? Quan a Terres de l'Ebre va haver-hi aquells incendis, van caure totes les comunicacions terrestres. Doncs això et permet veure, explorar si a través de comunicacions espacials podem tenir connectivitat.
4: Per tant, bé, gràcies als satèl·lits, no? Per exemple, hi ha serveis essencials de telemedicina o educació a distància, no? Perquè ho puguem entendre. Està clar que Catalunya mira cap a l'aire, cap a l'espai, no? L'estratègia Espai 2030 és important i cada vegada ho serà més, Maria.
5: Absolutament, sí, sí. Amb aquesta estratègia, Catalunya el que vol és refermar l'aposta per l'espai a Catalunya, reforçar la competitivitat de les nostres empreses, industrialitzar part d'aquesta cadena de valor de l'espai que tenim a Catalunya i contribuir al bloc europeu. No hem de perdre de vista que actualment el context geopolític, no? Doncs hi ha un bloc molt fort a nivell dels Estats Units, un bloc molt fort amb Rússia, al capdavant d'emissions espacials, hi ha tot el bloc asiàtic i Europa necessita reforçar la seva posició i sobirania amb l'espai.
4: Sobretot molt Europa, perquè és una cosa que també quan hem anat ara a Silicon Valley, no? Estats Units té por i té competència, la Xina no té por d'Europa i en canvi Europa no ens hem d'anar mirant el que està fent en tecnologia Estats Units i Xina. Hi ha un bon planter també d'empreses aeroespacials a Catalunya, Maria.
5: Sí, sí, sí, absolutament. Hi ha empreses molt grans, tipus Sener, Gutmar, Airbus, també hi ha altres empreses com Open Cosmos, Satelliot, que són de més recent creació però amb un creixement importantíssim. I després hi ha també entitats que agrupen empreses, Digital Catalunya Alliance, amb unes 100 empreses, no?, en la comunitat de l'espai, o Aeros com a clúster, no?, del sector, el hub aeronàutic de Sabadell. Hi ha moltes empreses i estan començant a agrupar-se per anar a projectes més grans, cosa que crec que és important donat el nostre mercat.
4: Molt bé, me'n recordo de Satelliot, que també va sortir al Revolució TV3 i vam explicar quina és la feina que feia.

0: Després del llançament, del que hem parlat oients al començament, en vindran més. Maria, Catalunya vol llançar satèl·lits a l'espai, i quants seran d'aquí al 2030, en 4 anys?
1: Sí, efectivament. Volem llançar 8 missions satel·litàries d'aquí al 2030.
0: 8
1: missions. I, bueno, de missions satel·litàries n'hi ha de dos tipus, no? Unes d'observació de la Terra i unes de comunicacions. Doncs volem llançar-ne 4 de comunicacions i 4 d'observació de la Terra.
0: Molt bé. Per tant, els objectius que es plantegen en aquests llançaments i exemples del que faran aquests jeans espacial, que és el que faran exactament, Maria?
1: Doncs mira, per una banda, observació de la Terra.
0: Sí.
1: L'objectiu és tenir dades del nostre entorn, del nostre territori, no sé, del litoral, per exemple, vale? I doncs projectes són per gestionar sequeres, per gestionar conreus, situacions d'emergència. I pel que fa a les missions o als satèl·lits, no?, de comunicacions, doncs aquí l'objectiu és tenir opcions de comunicacions satel·litàries, comunicacions espacials, el que dèiem abans, no?, de poder anar a xarxes que siguin no terrestres. I aquí doncs els usos, doncs, pot ser de tenir connectivitat en zones remotes o poder fer front a situacions com les apagades on cauen les comunicacions.
0: Per tant, aquesta nova estratègia preveu aquestes 8 missions de satèl·lit d'aquí al 2030, com deia la Maria Galindo, no?, amb la voluntat d'impulsar la sobirania europea en comunicacions espacials, que, clar, comparat amb els Estats Units, ens fa molt la competència i ajuda, perquè la gent també ho entengui, no?, en situacions de sequera, d'inundacions, no?, en cas d'emergència.
1: Absolutament, sí. I aquí doncs també això ens ajuda a posicionar-nos molt en aquest ecosistema europeu. Per exemple, l'Agència Espacial Europea ha mostrat molt d'interès en la nostra estratègia i està molt alineada amb els objectius europeus. De fet, la ESA ha fet algunes inversions a Catalunya amb una acceleradora d'empreses i projectes per comercialitzar solucions de resiliència climàtica, i també una incubadora amb projectes espacials que després, doncs, el que fa l'ESA és veure una miqueta, no?, quines empreses s'estan incubant, quines tecnologies, i després doncs les fa créixer en funció dels seus interessos.
0: Clar. Per tant, també és molt important, quan parlem de satèl·lits, no?, en les comunicacions per arribar a zones remotes de tot Catalunya, per poder fer front, com deia també la Maria, situacions com les que vam viure l'apagada, i a vegades aquesta distància que veiem al satèl·lit, per què serveix? Doncs escolta, serveix per la nostra vida i per tenir una millor feina, una millor vida, per tant, per ajudar-nos en situacions també, sobretot d'emergència. Felicitats per aquest projecte, per aquest satèl·lit. En vindran 8, o sigui que els anirem explicant. Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals. Anirem aixecant la vista en l'aire, que diem-ne, per no perdre el detall d'aquesta aposta per l'espai que s'està fent des de Catalunya. Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Cada any es venen al món més de 250 milions de smartphones, i es calcula que d'aquí un parell d'anys hi haurà més telèfons mòbils que habitants al món. Aquest objecte s'ha convertit segurament en l'element més insubstituïble de les nostres vides. No crec que m'equivoqui ni exageri si dic que estem davant d'un dels 5 objectes més importants de la història de la humanitat.

0: Hem de saludar l'Àlex Carballo, és director a Catalunya de la companyia de Vodafone. Benvingut un dia més al Revolució. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Molt bon dia, Chantal. Encantat d'estar aquí amb vosaltres, ja ho saps.
0: Què tal? L'any passat es van vendre només a l'estat espanyol més de 10 milions de smartphones. Són objectes des dels quals no sabem viure ja, però potser no són conscients, Àlex, també dels perills que comporten, no?
1: No en som del tot, diria jo. De fet, el mòbil, com tu bé deies, jo sempre dic que és com una extensió més ja del nostre cos. És el despertador, és la targeta de crèdit, és el GPS, ho és pràcticament tot. I també ho és que és la primera porta que ens obre al món digital. De fet, sovint deixem aquesta porta oberta i no en som del tot conscients. Jo sempre poso una metàfora, que és com si tu estàs a casa teva i vas a buscar el pa i perquè trigues 5 minuts deixes la porta oberta.
0: Ja.
1: Doncs no, doncs no. Hem de ser conscients del que estem fent amb el nostre mòbil.
0: Clar. Tots tenim el mòbil i, per tant, tenim moltes dades. Àlex, al seu abast, realment ens poden hackejar el mòbil tan fàcilment? Quins són els riscos més habituals avui en dia que explicaries als oients?
1: A veure, primer de tot diria que literalment tenim tota la nostra vida al mòbil. Fotografies personals, professionals, converses, contrasenyes, dades bancàries, no? I per tant, hem de ser conscients, per mi és la paraula clau, conscients del material que tenim dintre del nostre telèfon mòbil. És fàcil o difícil hackejar-lo? Jo diria que lamentablement és més fàcil del que la gent es creu. Fent el símil d'aquestes pel·lícules de Hollywood, no? Que veus el hacker amb la caputxa, amb no sé quantes pantalles, i escrivint un codi, res de tot això. És a dir, això existeix, sí, però la majoria d'atacs són relativament senzills. És a dir, el típic SMS que reps dient-te que tens un paquet pendent de lliurar i que li has de donar un clic a un enllaç, això hi cau moltíssima gent, moltíssima gent. Per tant, riscos, riscos.
0: Jo s'ha de dir que no s'ha d'obrir, sobretot, no?
1: És que, de fet, no s'ha de fer res. Ara, si vols, t'explico el que jo faria o el que jo faig. Riscos, diria. El phishing, que és la suplantació d'identitat d'un tercer, vale? D'una entitat legítima, això és molt comú. Val? Després, aplicacions malicioses. Hi ha unes quantes d'aplicacions malicioses. Per tant, la meva recomanació sempre és baixa't aplicacions dels stores oficials, tant d'Android com d'iOS. Val? I la tercera és la reutilització de les contrasenyes. Val? Una altra recomanació que jo sempre faig és utilitzar contrasenyes fortes. Sé que és molt molest això de tenir contrasenyes per tot, però no utilitzeu mai la mateixa contrasenya per diferents aplicacions, i si pot ser que siguin segures. Quan dic segures és que tinguin majúscules, que tinguin números, que tinguin signes de puntuació, etc, etc.
0: Val. Per tant, clar, és que hem de vigilar, perquè hi ha milers d'aplicacions, Àlex, i tots tenim els mòbils plens, i sovint a vegades baixem alguna nova aplicació que pensem que pot servir, però com podem saber si una app és segura i com saber si ens estan també enganyant o trucant al nostre mòbil, no?
1: A veure, recomanacions. Primer, com deia, baixar-se sempre del Google Play o de l'Apple Store. Val? En teoria, aquests markets oficials, tant de Google com de Meta, passen unes verificacions. Clar. Passen unes verificacions, tant de privacitat com de xifratge, etc, etc. Això és la primera recomanació bàsica. Segon, si tu et baixes una aplicació i et demana permisos en el mòbil, segur que et baixes una aplicació i et diu necessito acceder a la càmera o necessito accedir a la llista de contactes. Sentit comú? És a dir, per exemple, tu et baixes una aplicació d'una llanterna, val? I si et demana permisos per obrir la càmera, jo sospitaria. Val? Per tant, primer warning. I segon, i per mi és una forma també de validar si l'aplicació és més o menys segura, són el número de descàrregues que té. Val? És a dir, una aplicació que té poques descàrregues, jo me'n fiaria poc. I segon, les opinions dels usuaris també són bastant importants.
0: Una altra cosa, la wifi. La wifi d'un bar o de l'aeroport és perillós o no?
1: Per mi és poc confiable. Les wifis públiques, se'ls diu wifis públiques, no? Són wifis que realment no et demanen una contrasenya. Jo no me n'enrefio. Per què? Primer, perquè solen o poden haver-hi el que se'n diu un atac del man in the middle. Què vol dir el man in the middle?
0: Què vol dir això?
1: Vol dir que un ciberdelinqüent es pot posar entre l'usuari final, l'usuari que té el mòbil, i la wifi pública. Llavors, tot el tràfic que passa per allà l'absorbeix el ciberdelinqüent. Això és una de les coses que passa amb els wifis públics. L'altra, que a més és molt senzill de fer, és suplantar la identitat de la wifi pública. M'explico. La wifi pública que pot tenir el restaurant pot ser wifi Cardona. Correcte? Què passa? Un ciberdelinqüent se sent allà a prendre un cafè, crea una xarxa wifi, i el nom que li posa la xarxa Wi-Fi és Wi-Fi Bar Cardona, que tu com a usuari no saps diferenciar exactament. Per tant, ojo, mira, posa un símil, posa un símil i em permetràs l'exemple. Sí. Eh? Per mi les Wi-Fis públiques és com anar al lavabo públic. És a dir, les coses íntimes les fas en un lloc segur. I per tant, jo amb un Wi-Fi públic...
0: Vigilaries.
1: Vigilaria.
0: Avui estem parlant amb l'Àlex Carballo dels riscos que assumim amb el mòbil, amb les aplicacions que es baixem i amb l'ús que en fem, no? La gran majoria usem WhatsApp, això és segur?
1: Definim terme segur. A veure, és una aplicació força segura? Sí. És una aplicació, a més, que utilitza xifrat extrem a extrem. Això què vol dir? Vol dir que les comunicacions que tens per WhatsApp, en teoria, només les poden desxifrar els dos extrems. Tu i la persona a qui li envies el WhatsApp. Ara bé, és una aplicació de Meta que, a més, comparteix dades amb Facebook i Instagram. Per tant, segur que hi ha informació que corre per allà.
0: Clar. Per tant, la gent, a vegades, i sobretot la gent gran, és vulnerable, sobretot, Àlex?
1: A veure, és vulnerable, Chantal, perquè és molt confiada. No? Al final, parlem... Pensa que els ciberatacs, molts no són per tecnologia, són per engany. És a dir, juguen amb la psicologia de la gent. I clar, la gent gran, si algú el truca o l'envia un SMS dient-li que el banc no sé què, o que el teu fill ha pogut...
0: S'ho creuen, no?
1: S'ho creuen.
0: Han de consultar, consultar el seu fill.
1: Però també dic una cosa, Chantal. Digues. Són gent que aprèn ràpid. És a dir, per exemple, clar, nosaltres, com a operador, tenim sessions de conscienciació amb gent gran. I són gent que quan tu li expliques no torna a caure. És a dir, són gent que rep el missatge molt clar i si el tornen a trucar del banc o el tornen a trucar dient que el seu fill no sé què, no s'ho creuen.
0: Molt bé. Doncs avui, amb l'Àlex Carballo, amb una secció útil, sobretot, esperem que els oients se n'hagin pres bona nota, perquè ja no podem renunciar als nostres telèfons, però sí que podem ser prudents, ser conscients dels riscos que correm, i a més l'Àlex ho ha explicat molt bé per minimitzar, sobretot en la mesura que puguem, aquests riscos. Per tant, hem de vigilar. Vigila bastant,
1: i ser conscients.
0: Àlex, i ser conscients. Gràcies, Àlex Carballo.
1: A vosaltres. Resistiré,
0: no em cansaré de viure. Quan escolteu el Revolució d'avui, s'està fent un dels programes més importants de l'any a 3CAT, la Marató. L'edició del 2025 es dedica a la sensibilització social i a la recerca en càncer. Esperem que sigui un gran èxit perquè, com sabeu, i us dic amb total coneixement de causa, aquesta malaltia ens afecta a tots d'una o d'altra manera. Perdut la màgia quan jo sigui el meu propi enemic. I que bonica aquesta cançó de la Gigi Ros, Resistiré, en català, m'encanta. Oriol Talón, director de la Marató, què tal, com estàs?

0: Sabem tots, però una cosa és saber-la i l'altra cosa és portar-la a terme. Si coses tan senzilles com deixar de fumar, alimentar-se bé o fer algun tipus d'activitat física, que és de pura lògica, la gent no ho està fent. I, per tant, els casos de càncer, a part de per culpa de l'envelliment, segueixen augmentant. O sigui que això en parlarem moltíssim. Després hi ha una part, diguéssim, més d'entreteniment, sí. Que hi ha actuacions, del disc de la Marató, hi ha actuacions de fora del disc de la Marató, artistes que han volgut col·laborar aquest any amb el programa, algun gag amb el Ramon Pellicer, i sobretot el més important, que són les entrevistes amb testimonis que venen a explicar històries molt potents.
1: Clar, és el segon cop ja que dirigeixes aquest macroprograma. No és fàcil, no? Suposo. Treballeu tot l'any, però dirigir tants continguts...
0: Bé, jo tinc la sort de que jo he fet la Marató des del 2010.
1: Val.
0: Des de... a més, he fet molts dels papers de l'auca del programa. Per tant, fins al... quan m'ha tocat dirigir-la, jo ja el conec molt, el programa i el format. I, per tant, m'és relativament còmode. I, de fet, bona part de la meva feina és explicar als companys que la fan per primera vegada, perquè no sempre repeteix el mateix equip, quines són les funcions, què han de fer cadascun d'ells, i si a més cada any anem canviant alguna petita coseta, doncs coordinar-ho. La veritat és que a mi m'agrada molt. Jo tinc la sort de dirigir un programa del qual en sóc molt fan.
1: Clar que sí. Oriol, com deia a l'inici, no? El càncer ens afecta a tots, segur, al llarg de la vida, d'una manera més o menys directa. A Catalunya, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la seva vida. Jo ho vaig viure amb el càncer de mama, ja ho hem explicat, però suposo que tocarem tots els càncers, i quin diràs, no? També hi ha algú que té algun càncer que té més protagonisme que d'altre?
0: No. De fet, el repte d'aquest any és que, clar, si tu et poses a estudiar, que és el que hem de fer els de la Marató quan ens hi posem, començar a estudiar sobre càncer aquest any, te n'adones que hi ha més de 200 tipus de càncers.
1: 200, eh?
0: Sí. Per tant, intentar que surtin tots és una tasca molt difícil.
1: Molt difícil.
0: De fet, jo he intentat que el programa aquest any durés realment 24 hores o inclús 36. A França, per exemple, en fan una que dura 24 hores. Les hores de 2 a 6, 7 del matí poses un documental i una pel·lícula, però aquest any per contingut ho haguéssim pogut fer. Tinc la base de dades de testimonis a rebentar. He parat quan he arribat a 250. I em segueixen arribant testimonis i persones, ja no només de la gent que m'ha escrit de la pròpia empresa, és a dir, de la pròpia tele, companys i de familiars i tal, ja podria fer mig programa. I el que intentarem aquest any és intentar que hi hagi una petita representació de tots els càncers, els més prevalents. També donarem importància a algun tipus de càncer que és minoritari, i explicarem sobretot la diferència entre els càncers d'adults i el càncer infantil. Que el càncer infantil també és una malaltia minoritària, molt poc estudiada, on hi ha molt poca investigació al darrere, i també en parlarem. Per tant, intentaré que el ventall sigui el més ampli possible.
1: Testimonis, 250, arriben a aparèixer, sí?
0: No, aparèixer no, és a dir, que m'han arribat.
1: I quan sortiran a la Marató?
0: Mira, ahir vam fer números, és a dir, testimonis en primera persona seran 22, però al final... amb vídeos que hem enregistrat, reportatges que hem fet i tal, en sortiran més de 40.
1: 40 testimonis que no us podeu perdre.

0: Recordeu avui que, segons els experts, en un 50% dels casos el càncer es podria evitar amb hàbits saludables i cribatge. Recordem com podem donar diners a la Marató, també. Avui, des de Catalunya Ràdio, també ha de sonar com podem participar. Recorda'ns.
1: Doncs mira, amb el telèfon, que és el 900-21-50-50, això és el dia de la Marató. Després es pot fer també a través de Bizum, que és el 33333, a través de transferència bancària o a través de la web de 3CAT.
0: Segurament venen persones conegudes a explicar el seu cas. Sé que, per exemple, jo crec que serà comentat, no?, el cas de la Júlia Otero,
1: sí,
0: que va patir càncer de colon, i serà, qui més hi serà? Explica'm què és el que
1: veurem. La Júlia Otero, tenim una entrevista en exclusiva amb el Pablo Alborán, que no sé si sabeu que ha hagut d'acompanyar un familiar durant tot un procés de tractament oncològic. I tindrem també alguns artistes que venen, catalans, que també tenen una relació directa amb la malaltia. Tindrem el Caim Riba, ve la Luz Casal, també, el Ramon Mirabet, que el seu pare va viure durant 19 anys amb un tumor cerebral. Tindrem els Mishima, que fa menys d'un any van perdre un membre de la seva banda,

per un càncer de pulmó. Per tant, tenim una combinació diferent aquest any. Per exemple, tenim artistes i testimonis a la vegada. I després molta gent, molt testimoni de persones anònimes.

0: Aquesta és una cançó del disc d'aquest any de la Marató, en aquest cas la cançó No seràs el meu heroi, que interpreten els Blau Mut. El disc també és un clàssic cada any i, per tant, si no el teniu, correu a comprar-lo. Clar, t'he de preguntar també un missatge que segur que el presentador d'aquest any, el Ramon Pellicer, repetirà moltes vegades, és com col·laborar amb la Marató, com també comprar aquest disc i sobretot, recordar, Oriol, que el tema del càncer va de tenir bons hàbits, no? Que és el que me'n deies també a l'inici d'aquesta secció, sobretot recordar, l'alimentació, l'esport i l'estrès, que no sé si podeu tocar gaire, no, viure una mica tranquils també.
1: Bé, el que parlarem molt, sobretot, és de salut mental també, és a dir, parlarem molt de que des de que et diagnostiquen fins que acabes el tractament, estem molt acostumats a utilitzar una sèrie de discurs i una sèrie de missatges que no són correctes. És a dir, el fet de que amb actitud això es supera, això es tira endavant i tal, sí, és una mica injust per la persona que ho passa, perquè de vegades se'n surt i de vegades no. I crec que les persones que creiem, vaja, que les persones que passen per aquest procés tenen tot el dret del món d'estar tristos, d'estar enfadats, d'estar enrabiats i d'estar contents. Per tant, el tema de l'actitud i el tema de l'estrès és un tema que el tractarem sobretot amb especialistes, amb psicooncòlegs.
0: Clar. Per tant, sí que s'ha de prendre una actitud positiva, però que això no ho fa tot, i això també ha de quedar molt clar, que es necessita la ciència, la tecnologia, l'actitud, les ganes i també la sort a la vida. Però cal investigació, calen molts diners, per sobretot, jo també diria, Oriol, que els tractaments són molt durs de fer i de passar, no? I, per exemple, una quimioteràpia, a veure si ens la podem evitar, no? Hi ha un tractament més fàcil, no? Això seria el que ens agradaria, com deia un dia l'Esteller, no? Que una pastilla et curi del càncer, no? Al final.
1: La Marató, nosaltres, a les que la fem, els que fem el programa de tele i la ràdio també, ens dediquem a recaptar diners, no a fer audiència, sinó a recaptar diners per la investigació. I sabem que tots i cadascun dels diners que recaptem van al 100% per a la investigació. I part de la investigació va, per exemple, a que els tractaments siguin menys agressius, siguin més dirigits i que donin més qualitat de vida i que no donin efectes secundaris.
0: Gràcies, Oriol.
1: Gràcies a vosaltres.

oients, acabem el programa avui amb una frase de la Jean Barrett. Sabeu qui era? Doncs una botànica del segle XVIII, que va ser la primera dona que va circumval·lar el món formant part d'una expedició científica. Perquè això fos possible, es va haver de disfressar d'home, déu-n'hi-do, eh? I la frase que més de 200 anys després continua tenint vigència és aquesta. La curiositat em va portar més lluny del que mai hauria imaginat. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol rebutja les crítiques a la gestió de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida. Pedro Sánchez ha fet servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els últims 5 anys Itàlia, país que ha suspès temporalment l'acord Schengen amb l'estat espanyol, ha rebut el doble d'immigrants irregulars que Espanya. Des de Ceuta, el mateix president espanyol ha qualificat la situació d'atac contra la integritat territorial espanyola. Sánchez desvincula la crisi de cap maniobra del Marroc i el relacionament directament amb l'ús per part de les màfies de la sentència del Suprem que prohibeix devolucions en calent.
2: Esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos.
1: Segons el govern espanyol, pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000 dels 50.000 que l'executiu calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta, però, eleven la xifra de retornats a 53.000 dels 60.000 que haurien entrat en territori espanyol. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els bombers han estabilitzat aquest divendres l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les flames han cremat més de 9.500 hectàrees i es continua demanant molta precaució per evitar possibles revifades. Fernando Pérez és cap d'extinció de l'incendi.
4: Estabilizado el incendio es que no crece la superficie, hay todavía puntos calientes, podemos tener algún rebrote y eso nos lleva a que afiancemos el perímetro para que esté controlado. La fase siguiente es cuando ya no hay nada caliente en el incendio, se da por extinguido.
3: Tots els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. L'incendi ha afectat un 12% del Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: L'aeroport de Barcelona ha viscut aquest divendres el dia amb més activitat de l'operació sortida de les vacances d'estiu. Del Prat han sortit o aterrat més de 1.100 vols sense complicacions. Aquest dissabte i diumenge també es preveuen un miler d'operacions a la pista. Pels qui agafen el cotxe, el Servei Català de Trànsit ha previst que 570.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona, una xifra similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu.
3: Un jutjat de Perú ha ordenat aquest divendres deixar en llibertat l'expresident Ollanta Humala, que va governar el país entre el 2011 i el 2016, després que el Tribunal Constitucional ha anul·lat el procés que va condemnar l'exmandatari a 15 anys de presó en un cas de finançament irregular de les seves campanyes electorals. Humala estava a la presó des de l'abril de l'any 2025.
1: L'única central nuclear que té Hongria haurà de tancar del tot a partir de dilluns pel baix cabal d'aigua del riu Danubi, que refrigera els seus 4 reactors, fet imprescindible per a la seva seguretat. Així ho ha anunciat el primer ministre hongarès, Péter Magyar.
5: A causa de la baixada del nivell de l'aigua del Danubi, s'haurà de decretar una altra reducció de capacitat de manera planificada i segura. I es preveu que tota la central hagi d'estar aturada dilluns, cosa que no s'ha vist mai en 44 anys.
1: La central és a Pax, al sud de la capital Budapest, i des de fa dies ja funcionava el 50% per la sequera. La planta nuclear proveeix prop de la meitat de l'electricitat que es consumeix a Hongria. L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Tarragona, Manel Sastre.
6: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
7: En un dels carrers prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
6: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual. Han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi".
1: Els esports, el Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana a Anglaterra. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
3: Mentrestant, el fitxatge del Barça, el nou fitxatge Jesse Bissibou, ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa de l'equip és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax.
1: El president blaugrana, Joan Laporta, ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia.
3: L'Espanyol tancarà la seva estada a Anglaterra amb un partit aquest dissabte contra el Middlesbrough.
1: I el Brighton serà el fin rival del Barça femení, el trofeu Joan Gamper. El partit serà divendres 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff.
0: Fins aquí les notícies. Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
8: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
0: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
8: Cobla amb so de dona, Filomena.
0: Memorial Ricard Vilarassau.
8: Revolucionem el so de la cobla.
0: Tota la informació a amsodecobla.cat.
9: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
10: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
9: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
10: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
9: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
10: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
11: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
12: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
11: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
12: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
11: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Hola, bona nit i bona hora. De fet, molt bona hora, perquè ara és hora d'anar d'excursió. Sí, el que sentiu, d'excursió. Salutacions d'un servidor, Gerard López Fageda. Esperem que el programa que us hem seleccionat per aquesta nit us faci el pes perquè anirem, atenció, fins a l'Alt Urgell. Farem ruta entre Josa i Tuixent amb la Gemma Cots, ara la coneixereu, i també coneixerem la vida i els miracles d'unes dones que ja no hi són, però que ens han deixat la seva memòria i un bon llegat per renéixer, les trementinaires. Qui eren? Què feien? Això ho sabrem amb la responsable del Museu de les Trementinaires de Tuixent, la Lina Sevillano. Què us sembla? Un bon menú, no? Doncs va, calcem-nos, cordem-nos i som-hi. Som-hi perquè avui al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa farem una caminada per aquest racó de país situat en un extrem de la comarca de l'Alt Urgell, a tocar del Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya, en el vessant sud del Cadí. Sortirem de Josa de Cadí i farem un camí de tota la vida, el Camí Vell, que connecta aquest petit nucli amb el poble veí de Tuixent. És un camí molt agradable, sense complicacions, i que va resseguint el riu de Josa i que ens permetrà també conèixer com eren les trementinaires, les dones de Tuixent i de la Vansa i de la zona que temps enrere recollien herbes remeieres de la muntanya i que baixaven a la plana per vendre-les. Gemma, tu de moment trementinaire no ho ets?
1: No.
0: No encara?
1: No encara.
0: Sabem que no ho és. De fet, la Gemma Cots és la convidada d'un programa excel·lentíssim. I diem excel·lentíssim perquè, sí, no l'hem fet venir com a trementinaire, sinó com a impulsora d'un nou projecte d'aquells que posen valor als camins de muntanya del país, el Museu de Camins de Josa i Tuixent. No parem quieta, eh?
1: Ja, sí. Des de petita que ja era molt moguda.
0: Ho dic perquè temps enrere ja et vam convidar. Vas venir al No Cal Anar a Suïssa per explicar una iniciativa anterior a la Vall de Ciarp, correcte?
1: Correcte.
0: Ara estàs per Tuixent. Els camins de la Gemma són inescrutables, com podeu comprovar. Els camins són patrimoni, no?
1: Sí, i tant, clar.
0: I són peça de museu, com ho veneu vosaltres, també?
1: També.
0: Per què?
1: Perquè en un museu s'hi exposen elements culturals, artístics, creats per la gent, i els camins són això.
0: I entrarem d'aquí un moment. En tot cas, el que us garantim a tots els oients és que, una vegada més, quan us trobeu a mig camí, observant la vall amb el riu a sota i sota l'ombra de les coníferes, segur que direu allò de...
2: És que no cal anar a Suïssa.

0: Amb la música de la Clàudia Colom encetem aquest prometedor programa que, evidentment, no pot prescindir dels seus sospitosos habituals. Per això saludem, només de començar, el nostre company Xavier Soler Merra. Com estem?
1: Hola, com estem?
0: Senyor Soler, on heu anat a preguntar sobre Toixent i Josa de Cadí?
1: Gerard, avui diria que, per primera vegada en el programa, he fet una biconsulta.
0: Una biconsulta?
1: Sí.
0: Això què és, això?
1: Doncs que he preguntat a dues ciutats diferents, bàsicament.
0: He parlat
1: amb el Quique i la Maria Àngels, de Barcelona, i després he anat a Sant Boi de Llobregat, on he parlat amb la Marisol, l'Ignasi, la Júlia i la Berta.
0: Una biconsulta.
1: Una biconsulta.
0: Això demana un biaplaudiment, no?
1: Home, i tant.
0: Som-hi. Molt bé, fantàstic. També saludem el nostre geògraf nacional, el nostre petit pujolet que s'ho coneix tot i tothom, des d'un jove hostaler de Vilablareix fins a aquell vell camioner de la Vajol que també s'ho sap tot. Mestre Guifré Lloses, molt benvingut també.
2: Moltes gràcies.
0: Quina paraula acadèmica has escollit per definir el tros de país que avui farem?
2: Avui, Gerard, no em miris així amb aquests ulls, ja, perquè avui he escollit una paraula literal, un racó del Pirineu.
0: Un racó del Pirineu.
2: Ja sé que... Mira,
0: farem un biaplaudiment, ja també.
2: Sé que queda lluny del que tu n'esperes de les meves presentacions, però està ben justificat a posteriori.
0: No, perquè de moment molt currat no sembla, eh? Però bé, segur que sí. Tot això, com sempre, ja ho sabeu, ho expliquem amb el nostre caminaire oficial. Amb tots vostès, l'home que tot ho puja. La duresa de la música que estem escoltant no reflecteix mai la seva fortalesa.
3: No, jo crec que no.
0: Que no.
3: És molt més...
0: En Joan és pura determinació. Gasta les soles de les seves sacrificades botes sempre i quan el seu mòbil tregui fum. El fum després d'haver fet 50 trucades per assegurar-se que troba taula en un bon restaurant. Joan, sí, benvingut, eh?
3: Moltes gràcies.
0: Estem davant d'una ruta força fàcil, no, avui?
4: Sí, una ruta força per tots els públics, molt recomanable, perquè és una passejada ja coneix dues poblacions precioses per l'antic camí que les connectava i que ens permetrà visitar aquests dos pobles preciosos i el seu fantàstic entorn natural. Diem que és fàcil, però som a la muntanya i, per tant, hi hem d'anar ben equipats i ben preparats.
0: Tu, Gemma, la ruta la coneixes, eh?
5: Sí.
0: És habitual? La gent l'acostuma a fer molt?
5: Bueno, ara la gent acostuma molt més a agafar el cotxe, però... Sempre hi ha visitants per aquella zona que fan Josa Toixent, Toixent Josa.
0: Sí. Clar. Bé, diem això, que tu coneixes bé, perquè et dedica justament això, a recuperar els camins i la seva memòria, com explicàvem. De fet, la Gemma treballa per l'associació País de Terra Roia, que és des d'on s'impulsa aquest projecte del Museu de Camins de Josa i Toixent.
4: I quines tasques feu exactament amb aquests camins de Josa i Toixent, ara mateix?
5: Doncs... L'hem recuperat un... Fem activitats de dinamització entre els padrins i els joves que hi ha a Toixent, bueno, les criatures, les escoles. També intentem fer alguna formació en pedra seca. Anem fent activitats així, de dinamització.
0: Has dit que n'heu recuperat un. Quin heu recuperat?
5: Hem recuperat el que dona la volta a Josa, que era un antic camí que s'estava... en desús i que estava tapat.
0: Val.
5: I els padrins ens van començar a dir que hi havia aquest camí.
0: És un circular, diguem, no?
5: Un circular, sí.
0: Val.
5: Josa està en un turonet,
0: sí,
5: a dalt d'una muntanyeta petita, i llavors dones la volta per...
0: Les rondes, no?
5: Hem recuperat la ronda de Josa.
0: Clar, perfecte.
2: I, Gemma, com canvia un camí museitzat per vosaltres? Abans i després.
5: Com canvia?
2: Sí. Què passa a ser un camí museitzat?
5: Doncs un camí museitzat... es converteix quan te n'adones que el camí és present allà, el difonem i li donem el valor que té i abans el mantenim per sempre, o sigui, no sabem si serà per sempre, però l'intentem posar en el mapa, no? Donar-li el valor que té, i després la cosa que fem nosaltres és explicar totes les vides, les històries, les anècdotes que han passat per aquest camí. O sigui, el camí no només és el camí en si, les pedres o l'empedrat que hi hagi, sinó totes les vivències que hi hem viscut. I aquest és el valor de patrimoni material que li donem.
0: Ara hi entrarem molt amb això de les vivències. Entenem, per tant, que un camí museïtzat, abans de recuperar-se, d'existir novament, m'imagino que deu haver-hi també uns rètols, algun tipus de senyalització, algun tríptic que te l'expliqui...
5: Sí, això sí. O sigui, la senyalització museística com a tal potser no hi és, perquè tampoc volem omplir la muntanya o els camps plens de senyalitzacions, però sí que en fem una difusió, ja sigui mitjançant una exposició, mitjançant un tríptic, mitjançant la ruta dels Wikilocs, el que creiem convenient en el moment.
0: Avui fem això, ens centrem en aquest camí que uneix els dos pobles, però abans de continuar, Guifré, ens hauries de fer una primera il·lustració acadèmica.
2: Doncs bé, Gerard, tant Tuixent com Josa, com deia la Gemma, són dos petites poblacions compactes ben apinyades dalt d'un promontori. Aquestes característiques, la compacitat del seu nucli i l'ubicació dalt d'una petita elevació del terreny, defineixen la seva existència i pervivència al llarg del temps. En un entorn encerclat de grans muntanyes, la búsqueda de la màxima llum solar, la posició de domini de la vall i la seva defensa condicionaven l'elecció del lloc. No gens menys, Josa està dominada per un castell a la seva part més elevada, i Tuixent està coronat per una església, la de Sant Esteve, que, segons la documentació històrica, estava a tocar també d'un castell en aquesta vila. Tant Josa com Tuixent formen part de les terres històriques del Gran Comtat d'Urgell, i ja en el segle IX els seus noms sortien en la documentació de l'època.
0: Gemma, fins aquí bé?
5: Sí.
0: Sí?
5: Res a dir, res a dir.
0: Res a dir. Mestre Lloses, gràcies. Ens fem aquesta primera idea mental, no?, de com és el terreny, i això ens torna a connectar amb la feina que fa la Gemma i això que explicava fa una estona, perquè recuperar la memòria dels camins vol dir, sí, recuperar un patrimoni tangible, això que dèiem, no? Però és que vosaltres treballeu aquest altre patrimoni que deies, que és la memòria de la gent gran. I això és també un element més intangible, almenys en un principi, perquè entrevisteu padrins i padrines dels pobles.
5: Exacte, sí, sí, sí. El que fem és entrevistar-los parlant dels camins, però a partir dels camins s'expliquen totes les vivències que ells han viscut i en el fons s'acaba explicant la vida al Pirineu o en el poble que sigui que es recuperin aquests camins.
0: Entrevistes que les hem pogut escoltar, les fas tu, tu ets qui pregunta, estan penjades a internet, per tant tothom les pot consultar, les pot gaudir, correcte?
5: Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm.
0: Val la pena escoltar-los perquè els feu parlar de tot, com deies. Aquí, des dels camins, el bestiar, de quan anaven a ballar, que eren joves, dels veïnatges, en fi, podem fer una cosa, escoltem-ne alguns? Sí,
5: sí, i tant.
3: La meva mare de petita, quan tenia 9 mesos, la iaia va agafar tifus o alguna cosa així. I perquè no li passés res, la van pujar aquí dalt, amb un ruc, i li donaven llet a la ruca.
6: Tenia 8 anys, que ja feia la feina de moltes d'ara de grans, mira què et dic. Les ovelles, les vaques i els porcs i gallines i conills, i havia fet tot. Que llavors t'espavilaven d'una altra manera que no d'ara, de gent.
7: Que era la festa major, m'agradava prou de ballar i tenia bon ballador. Tenia un bon ballador, eh? Sí, sí. No, no, que no va ser cap dels que tenia balladors, va ser el meu marit, eh? No, no. I amb el meu ballador, amb el meu marit, no ballava bé. No, no ens aveníem.
3: Vam fer la carretera de Tuixent i llavors pujàvem amb un senyor que en deien el Fèlix, amb un camió. Ens carregava i pujàvem i ens deixava a la lletera de Tuixent. I allà compràvem, deixàvem els paquets i llavors pujàvem a peu cap aquí, pel camí vell, que ara no me'n recordo on té el camí. Ja no hi he anat, el camí vell, vull dir, no sé com està. Sé que fan la caminada de Tuixent cap a Josa, però no... Ja no hi he tornat a pujar.
0: Molt interessant, eh, Guifré?
2: Home, sí, les vivències i l'oralitat dels testimonis sempre està molt bé.
0: Ara sentíem aquest últim testimoni que parlava del camí vell. El camí vell és el que farem avui, de fet. Uh-huh. Gemma, correcte?
5: Sí, sí, sí, sí.
0: N'heu entrevistat una dotzena de padrins.
5: Sí.
0: S'hi posen bé? Costa de que s'hi posin bé? O tots de seguida diuen, sí, sí, parlem?
5: O sigui, nosaltres el que vam fer, el primer que vam fer en el projecte va ser presentar el projecte al poble. I abans vam fer una reunió a Tuixent, que van venir, i a partir d'allà, quan et veuen i els expliques què vols fer, l'entrada va ser molt bona i tots van estar disposats. Va haver-hi cua.
0: Cua, sí. Sí. Nosaltres hem fet una mica de zapping, també, com hem pogut comprovar. Hi ha una qüestió que ens ha, diguem, emocionat molt, que és sentir el testimoni d'en Salvador Cortina, que va néixer a Tuixent l'any 1929.
8: Quan tenies a 6 anys, llavors podies començar d'anar a l'escola. I de 6 a 14 vaig anar sempre a l'escola de Tuixent. I aquí vam aprendre de sumar, restar, multiplicar i dividir. Vam tenir sempre el mateix mestre, i un mestre que tenia totes les edats, perquè hi anàvem 45 crios, O sigui que ell ho tenia de tenir repartit en quatre grups i ho va fer molt bé i vam aprendre molt.
0: Clar, 45 nens a l'escola en quatre grups. Ara, si mires el cens de veïns que hi ha al poble, segons IDESCAT, a Josa i Tuixent hi viuen unes 110 persones. M'imagino, Gemma, que a l'escola rural del poble no hi ha aquests 45
5: ja no hi són,
0: segals que hi havia fa...
5: No, ara hi ha una desena.
0: Una desena.
5: Sí, 8 o 10.
0: Guifré, per cert, crec que ens pots fer un petit apunt sobre la població, justament, i l'activitat econòmica del poble, que ara va molt lligada al turisme.
2: Certament, Gerard, tot i que el turisme té un protagonisme en la seva activitat econòmica actual, la seva activitat tradicional ha anat molt lligada a la vida al camp. Del conreu de secà del fals s'ha passat al farratge actual, mentre que s'hi ha mantingut també en algunes zones el conreu de la patata. I la seva activitat ramadera continua ben palesa. Cal dir que, malgrat la duresa de les condicions, Tuixent va arribar a tenir vora de 800 habitants censats a mitjans del segle XIX.
0: 800?
2: 800. I Josa, quasi bé 400. Des de llavors, malauradament, el declivi de la seva població ha sigut constant, malgrat que en els últims temps actuals moderns, la facilitat de comunicació i accessos i l'auge del turisme a la població s'ha aconseguit mantenir més o menys amb unes xifres baixes en comparació al seu màxim, però estables.
0: Clar, la majoria de gent explica que van tenir una infantesa feliç, malgrat la duresa.
5: Sí.
0: Tots s'ho prenien amb filosofia, amb el concepte és el que hi havia.
9: En aquell temps... No hi havia una altra cosa.
6: Això és el que hi havia. És el que hi havia. No hi havia per una altra cosa.
8: Bueno, en aquell temps s'aguanta tot.
0: En aquell temps s'aguanta tot. És una altra fusta, eh?
5: Sí, total. Vull dir, els padrins ens deien això, que ells no coneixien el que hi havia més enllà. Ells coneixien el que hi havia allà, no havien sortit potser de Tuixent, havien anat a Sant Llorenç de Morunys caminant. És el que hi havia.
0: Tot caminant.
5: Absolutament tot. El conreu, la collita de patates, o sigui, la cura dels animals, tot ho feien caminant, tot ho feien manualment.
0: Clar. Hi ha un altre exemple que també ens ha agradat molt al programa, que és el testimoni de la Maria Pallarola. Va néixer l'any 1933 a Tuixent. La família dels seus sogres, havien portat la llum al poble l'any 18, oi?
5: 18-19.
0: Una persona també molt entranyable. I d'aquí que la Maria sigui coneguda justament això com la Maria de Cala Llum.
9: Els meus sogres eren fills de Sant Llorenç de Morunys. Es van casar i van venir a viure a Tuixent perquè a Sant Llorenç hi havia un metge i va fer a Tuixent una central a baix al riu, allà ara vinguent de la Seu. I llavors van posar la llum al poble. I nosaltres ens cuidàvem de la llum, dels recibos, de cobrar-la, i per això em van dir els de Cala Llum. I ha quedat sempre... Sempre més, aquesta paraula. I ara sempre tothom sap la Maria de Cala Llum.
0: Aquesta carreia eres tu, oi?
5: Sí.
2: Gemma, hem sentit que a les enquestes pregunteu de tot, no només de camins. Què t'ha cridat més l'atenció?
5: Que cadascú té la seva perspectiva. O sigui, que cadascú t'explica alguna cosa diferent. No, les entrevistes els hi pots preguntar sobre els camins, però uns destaquen... Jo anava a guardar les vaques molt sovint, jo me'n recordo de les patates, jo me'n recordo de que fèiem formatge... Cadascú té una vivència personal molt, molt personificada.
10: És que no cal anar a Suïssa.
0: Va, Joan, reclams de la sortida.
4: Som-hi. Doncs el primer és el bonic nucli de Josa de Cadí, a 1.430 metres d'alçada i a la cara sud de la Serra del Cadí. Serà el punt de sortida per la nostra ruta d'avui, que comença a Josa i acaba a Tuixent.
0: Què és aquest efecte? És un cotxe? Un cotxe avançant, és això?
4: Exacte. No tenim a prop l'estació d'esquí de Tuixent, l'Avança.
0: Sí.
4: Doncs Tuixent...
0: L'Avança?
4: L'Avança.
0: Oh! Fora.
4: Què t'ha semblat aquesta exhibició d'humor intel·ligent? Que l'hem tratat en directe.
0: Vull saber l'opinió de la Gemma.
5: Que no és el primer cop que la sento, aquesta broma.
4: Mira,
0: en senties una versió, algun acudit concret?
5: No, però... no me'n recordo, però em va impactar igual.
0: Tuixent l'avança, fantàstic.
4: Això puja punts a la nota final, segur.
0: És veritat, Gemma, hauràs de posar nota al final a les explicacions d'en Joan i els acudits d'en Joan, també. Segon reclam.
4: El recorregut que farem pel camí vell que unia Josa i Tuixent amb raconades precioses i acompanyats del riu de Josa.
0: I el tercer?
4: Al punt d'arribada, la població de Tuixent, a 1.225 metres d'alçada i on podrem visitar el Museu de les Trementinaires.
0: Per cert, Gemma, creus que aquesta zona és prou coneguda fora del Pirineu, de la comarca? Que els veïns de Barcelona i de Sant Boi de Llobregat ho situen bé al mapa?
5: Segur que no.
0: Segur que no. Senyor Soler, vos hi teniu alguna cosa a dir?
1: Anem a veure-ho.
11: I en Soler també. Tot posant-nos...
0: Doncs, senyor Soler, merda, què?
1: Doncs, Gerard, la primera pregunta que els he fet és si sabien què era Tuixent. I us he de dir que les respostes han sigut molt variades. Primer tenim la Berta i l'Ignasi, que han portat la paraula Tuixent cap a una vessant més lingüística, diguem.
12: Tuixent? No sé què vol dir, però... Tou.
13: Doncs una paraula catalana, però de tocar alguna persona o d'algun apropament, Tuixent, no sé.
0: Tuixer, no? Clar, Tuixent, Tuixer.
1: Clar, jo crec que anava una mica per aquí. Després tenim el Quique, que sí que ha pensat que Tuixent era un lloc, però potser ha ballat una mica pel mapa.
14: Un lloc.
1: I on l'ubicaries, aquest lloc?
14: A Girona.
0: Girona.
1: A Girona. Després tenim la Júlia i la Maria Àngels, que s'han apropat molt, però han pensat més en l'esquí.
15: Tuixent està a Lleida, al Pirineu. Pues bueno, pues muntanya, no? Esquí, i rius i arbres.
16: Tuixent és un refugi, no? Tuixent l'avança.
0: Veus? Tuixent l'avança.
4: És un acudit famós.
0: Gemma, perdona, que la Gemma anava fent... Abans anava remugant quan ha sentit Girona, eh?
5: Bueno, costa de localitzar altres zones que no siguin la particular de cadascú.
0: Ja sabeu que aquí mai estem jutjant la gent perquè tothom sap el que sap, només faltaria, però en tot cas posem, diguem, la lupa sobre la realitat del país. Que és això. Senyor Soler, què més?
1: Ara sí, acabarem amb la Marisol, que jo no sé si ha sigut a l'atzar o no, però podríem dir que l'ha clavat.
17: Un poble.
18: I l'ubicaries en algun lloc del mapa?
17: Doncs potser... al Pirineu.
0: Una mica de tot, Gemma, ja ho has sentit.
5: Sí, al final algú sabia per on estava.
0: Si pels carrers de Barcelona o de Sant Boi el senyor Soler s'hagués trobat el mestre Lloses, segurament la resposta hauria estat una altra diferent, o no? Perquè, mestre Lloses, abans, al principi, has dit que la sortida d'avui t'inspirava les paraules racó del Pirineu, correcte?
2: Exacte.
0: Il·lumina'ns una mica amb quatre dades acadèmiques per justificar aquesta expressió tan treballada.
2: A veure, Gerard, primer de tot, posem-nos en situació. Si busquem la definició de la paraula racó, el diccionari aquest ens diu... 1. Espai comprès entre dues parets que formen angle i a la proximitat de llur punt d'encontre. 2. Lloc apartat ocult d'una casa, una ciutat, una contrada. I 3. De racó, locució adverbial, a l'abandó, sense tenir en consideració. Uh-huh. I m'ha semblat que, si fa no fa, totes tres excepcions s'adequaven a l'indret protagonista d'avui. I és que pocs llocs de Catalunya tenen, en una part tan petita de territori, tanta densitat de serres i massissos diferents de tanta magnitud que facin de parets i angles, ja sigui per la seva alçada, les seves dimensions, el seu caràcter simbòlic o la seva importància geogràfica. A la confluència de la vall de Tuixent s'hi amaga tot un món ocult i durant molt de temps sense consideració de geografia, història i cultura.
0: Doncs va, repassem això.
2: Estem parlant d'una petita vall amagada i de molt difícil accés, més encara antigament, encerclada per importants massissos, com deia, muntanyencs, entre els 2.000 i els 2.600 metres d'alçada, el Cadí, el Port del Comte, Pedraforca i la Serra d'Albert. Per arribar-hi caldrà superar algun d'aquests quatre grans colls, tots ells passos amb més de 1.400 metres d'alçada. Els colls de Josa, a 1.630 metres d'alçada, o el de la Mola, el més alt, a 1.815 metres d'alçada, si venim de Gòsol i la Vall del Llobregat, el coll de Port, a 1.668 metres d'alçada, si venim de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i la Vall del Cardener, o el coll de la Trava, a 1.491 metres, si venim de la Seu d'Urgell i el Veridà. L'única altra manera d'accedir-hi seria remuntar la llarga i inhòspita vall de l'Avança, passa des del congost dels Tres Ponts de la Vall del Segre, una mica més amunt d'Organyà. Tot plegat, una bona mestra de com de capritxosa i aïllada era la vida a l'alta muntanya anys enrere, i de com de limitats eren els moviments de la seva població degut a la complexitat geogràfica del territori. Una cosa que abans ens deia la Gemma, que és que la gent no es movia pràcticament del lloc on residia.
0: Doncs mira, ja que parles d'això, de moure's i de com l'espai condiciona i, sobretot, condicionava la vida i els moviments dels seus veïns, crec que és molt encertat escoltar un dels testimonis que ha recollit la Gemma, la del senyor Cortina, que explica també com va començar a treballar de fuster, però fora del poble.
8: Aquí a Tugent no hi havia feina. Llavors vaig anar a Sant Llorenç, a mirar si trobàvem, bueno, vam parlar a casa, diu, tu vés a Sant Llorenç, diu, et fas fer un traje, que llavors era el primer traje, bueno, vés amb el sastre i d'això fes-te fer un traje. Bueno, va passar això, vaig anar a Sant Llorenç, vaig anar amb el sastre, li vaig demanar si podria treballar en una fusteria i em diu, ja t'ho mirarem. I ells, eren parents del fuster, i em va dir que el fuster que ja hi podia anar quan vulgués. Llavors, bueno, vam fer el tracte que de moment treballava de franc, el gasto. Llavors fèiem molt les caixes d'embalatge de les dues fàbriques que hi havia a Sant Llorenç, d'embotits. L'una era el Bac i l'altra era el Sala. Els hi fèiem a tots dos les caixes. I quan vam fer les caixes, l'amo va veure que li donava un bon rampeu, que em defensava. Al cap de dos mesos em va donar 10 pessetes a la setmana per anar a prendre cafè.
0: 10 pessetes per anar a prendre cafè.
5: 10 pessetes.
0: Era la figura de l'aprenent al principi, no?
5: Uh-huh.
0: El que seria el becari ara, que treballa gratuïtament.
5: Exacte.
0: Aquest testimoni és el més vell, no?, que has trobat.
5: Sí. Vaig estar parlant amb ell més d'una hora i mitja i després va voler portar-me per poble per explicar-me encara més coses i és una persona encantadora. Uh-huh. I el que us he dit abans, no?, que cadascú té la seva visió particular. Ell, per exemple, ara deia, bueno, quan m'acostava a Sant Llorenç, com si estigués aquí al costat, eren 3-4 hores de camí, no? Ens ho hem d'imaginar d'una altra manera. Uh-huh. I això és el que intentem, no?, que la gent amb aquestes entrevistes s'imaginin com era la vida antiga.
0: Anem per la sortida. Joan, música per amenitzar l'excursió.
4: Va, doncs, ja que som a l'Alt Urgell, per fer aquesta ruta entre Josa i Tuixent, ens podem posar una formació mítica de la música tradicional catalana i, en concret, de la cançó tradicional pirinenca. Això són les Jotes de Tuixent, interpretades en directe per aquesta banda que dèiem, el Pont d'Arcalís, en aquesta ocasió acompanyats per les violines en un disc de l'any 2008. El Pont d'Arcalís, Gerard, van ser uns referents del folk català, un grup fundat el 1990 per en Jordi Fàbregas, un dels creadors del Tradicionarius, gestor durant més de 25 anys de l'artesà de Gràcia, i a més, excompany d'aquesta casa perquè va copresentar el programa Línia Folk a ICAT. I malauradament, en Jordi va morir l'any 2021, però des del No Calen a Suïssa, aquí va el nostre petit homenatge a un gran de la música d'aquest país, com va ser en Jordi Fàbregas.

0: Doncs aquesta peça ens va molt rebé per escoltar un altre fragment dels Padrins. Atenció, el senyor Cortina ens explica també com per Carnaval jugaven amb les esquelles.
1: Abans es feien esquellots. Per Carnaval s'agafava un cordill, una fusta, aquest cordill els lligaves per cada costat i l'emplenaves d'esquelles i picorols. Saps què és un picorol? Un picorol és una campana, com la del campanar, però en petit. I llavors això ho tenies aquí i es anava marxant fent soroll. Per casa, obries la porta i quan arribava, obries la porta, entraven tots a dintre. Si érem 8 o 10, tots a dins. I allà es posàvem a tocar, a fer soroll. Sortien tots els de la casa, a la xida, i llavors cantàvem dues cançons. I quan havíem acabat les dues cançons, bona nit, fins demà, si Déu vol. I tots dèiem el mateix, i marxàvem.
2: I te'n recordes d'algun tros de la cançó?
1: Bueno, una podria ser que m'ha recordat l'altra. Una deia, a Gironella, una vila tan vella, hi ha una donzella que a mi em fa patir. Si ells ho volen i se n'aconsolen, desitjaria poder-me casar. I llavors continuava, com vaig i vinc de la vora de l'aigua, com vaig i vinc de la vora del riu. I la cançó s'ha acabat.

0: Doncs amb aquesta versió de la cançó a Gironella, que ens explicava en Salvador Cortina, amb aquesta versió que en fa el cantant de folk Toni Jiménez, repassem les dades bàsiques de la caminada.
1: No cal anar a Suïssa.
0: Joan, el punt de sortida.
2: Doncs la plaça de Josa de Cadí, aquest nucli podem arribar en cotxe, ara com ens avançava en Guifré, des de Berga, des de Solsona o des de la Seu d'Urgell.
0: Dades bàsiques?
2: Excursió no circular d'uns 6,5 km. Això vol dir que ens haurem de procurar un sistema de retorn a Josa si no volem haver de desfer el camí per on hem vingut. I el desnivell és molt factible, el desnivell de la ruta, uns 350 metres de desnivell negatiu i uns 150 de pujada.
0: Molt bé, doncs ara el més important, Joan Vilaplana, volem una proposta de Carmanyola de restaurant.
2: Doncs és una excursió perfecta per rematar-la entaulant-nos en algun dels restaurants que podem trobar a Tuixent o a Josa, com que són només 6 quilòmetres, la podem fer durant el matí i arribar a dinar. Preneu nota, a Tuixent trobem el restaurant Cal Gabriel i l'Albert Can Cortina i a Josa el restaurant Cal Amador. En tots els casos, bona cuina a la muntanya, que us entrarà de fàbula després d'haver fet l'excursió i, a més a més, deixareu uns quants dinerons al territori.
0: Gemma, aquest programa expliquem moltes coses, d'acord? Moltes. Però el més important de tot és això que s'ha dit ara.
2: Estàs d'acord,
3: Gemma?
2: Sí. I ho ha dit bé. Les nostres.
3: És la justificació del caminar.
0: No, correcte. Els llocs que ha proposat són aquests els que tenim a la zona?
3: Sí.
0: Hi ha això i ja està. O potser algun altre?
3: Jo crec que ja està, sí.
2: És que jo en aquest punt excel·leixo, per Gerard.
1: Aviam, és que no cal anar a Suïssa.
0: Joan Vilaplana, els tres reclams desenvolupats. El primer,
2: doncs, va. Al nucli de Josa de Cadí, doncs sortirem, un petit tresor del Prepirineu català, situat a 1.430 metres d'alçada dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Se'l considera un dels pobles més petits de Catalunya, però el seu encant és immens. Dalt del Turonet, que abans ens comentava el mestre Lloses, hi han les restes de l'antic castell de Josa i l'església de Santa Maria i Sant Bernabé, del segle XIX i protegida com a bé cultural d'interès local.
0: Segle XIX?
2: Sí.
0: Home, jo pensava que en diries romànic, alguna cosa més antiga, no?
2: Val igualment la pena, però tenim una proposta més antiga encara. A un quilòmetre de la població, al costat del cementiri, trobem Santa Maria de Josa, l'antiga parròquia del poble, romànica i construïda al segle XII. Val a dir que, a més d'esglésies, Josa de Cadí també ofereix unes vistes imponents de la cara sud de la Serra del Cadí, destacant cims com la Torreta o el Cadinell.
0: Perfecte. Segon reclam, el camí vell que uneix Josa en Tuixent.
2: Sí, és la ruta que us proposem fer avui, com dèiem, uns 6,5 km i amb un desnivell suau, uns 350 de baixada i només uns 150 metres de pujada. El camí més obert a prop dels dos pobles també travessa boscos de pirroig, roure i algun avet, i per tant és d'aquelles rutes amb molts trams ombrívols i frescos.
0: Parlant de camins, recordeu que abans hem sentit el testimoni de la Maria de Calallum? Sí? Doncs ara hi volem tornar perquè els camins servien per portar el bestiar a pasturar, per anar a treballar al poble del costat, com també hem escoltat, però també, atenció, per anar de festa major.
4: Les festes majors, que llavors només teníem aquest divertiment. Ballar, feien ball a la tarda i després el sarau que deien una altra vegada a la nit, fins que tothom estava cansat. Venien d'aquí Manresa, de Solsona, i feien 3 dies de festa major. I no ens cansàvem. En aquell temps no hi havia una altra cosa i tothom era ballador. Elàstics,
0: aixecats, encantats, porto... 3 dies de festa, eh?
3: Sí. Ja que s'hi posaven.
0: Sí, no. No només això, la Maria i els seus amics també aprofitaven els camins per amagar-hi el calçat, perquè els joves del poble no només es quedaven a Tuixent. Anaven a totes les festes de tots els pobles.
4: De Cornellana, Fornos, Josa, Gozo... Per anar a aquests pobles marxàvem amb espardenyes pel camí i amb una mata, abans de que ens recordéssim, i ficàvem les espardenyes i ens calçàvem unes sabates per quan tornéssim a sortir. I tornàvem a casa, que ja era clar. Empalmàvem, sí. Llavors sí que ens divertíem molt.
0: Queda clar que es divertien. Era com el guarda-roba, no?
3: L'arbust.
0: El guarda-sabates.
5: No, jo és que ara, escoltant la Maria, em venia una pregunta a Gemma, que és que si t'has trobat alguna espardenya pels camins o no.
2: Ara.
3: M'he trobat soles de sabates.
5: Ostres.
3: Però espardenyes no. Les van amagar bé i se les van endur.
5: Clar, quan tocava.
3: Quan tocava.
2: Les soles de sabates són més contemporànies.
3: Sí, crec que sí.
0: Joan, m'explica alguna coseta més del camí antic.
2: Doncs que anirem ben a prop del riu de Josa i en alguns moments el travessarem mitjançant alguns ponts i palanques que ens anirà bé si baixa aigua pel riu. I també passarem per davant de l'antic molí de Josa, prop d'aquest antic molí de Josa, on actualment hi ha una petita central hidroelèctrica i per les feus de Josa, que si baixa aigua també pot tenir-hi força cabal.
0: Ara que parlaves també de les feus de Josa i del cabal del riu Joan, un dels testimonis que també ha entrevistat la Gemma, en Jordi Picard, ens feia una reflexió sobre el riu. El voleu sentir?
2: Som-hi.
5: Sí.
6: Jo me'n recordo quan jo era petit el riu baixava molta més aigua que ara. Ara no en baixa ni una quarta part. Uh-huh. És que ara és impossible regar tots els prats que regava llavors. Uh-huh. No baixa aigua. I, per exemple, els que eren de més amunt del poble sé que tenien l'obligació a les 6 de la tarda de deixar anar l'aigua perquè baixés més avall perquè els d'aquí baix poguessin regar. Que a vegades algú no ho complia i tenies que anar cap allà dalt tirant-los l'aigua al riu perquè poguessis regar els prats aquests de més aquí baix.
7: I quan dius d'obrir, vols dir obrir una comporta?
6: Ah, exactament, sí. Un esteller, se'n diu un esteller. Un esteller, una paraula que no sé si és... Però que és d'aquí o no sé si és correcte.
7: Jo ho
6: buscaré. Però deia esteller.
0: Esteller. Vas buscar-ho?
3: No ho vaig buscar. Us confesso que no ho vaig buscar.
0: Joan, més coses.
2: Deixa'm afegir d'aquest camí vell de Josa Tuixent que les vistes durant el camí també són ben fermes. Veurem la vall de l'Avança amb els seus prats, masies disperses i suaus ondulacions del terreny i també les imponents cingleres de la Serra del Cadí.
0: Perfecte, doncs anem per l'últim, el tercer, el poble de Tuixent.
2: Doncs un altre poble encantador que, pel que fa al seu paisatge urbà, se'l distingeix especialment per les balconades de fusta característiques de Tuixent. Està situat a l'inici de la vall de l'Avança, a 1.225 metres d'alçada i en la confluència dels rius de Mola i de Josa. A la part més elevada del poble hi trobem l'església parroquial de Sant Esteve de Tuixent, un edifici d'estil romànic del segle XI que destaca pel seu imponent campanar quadrat. Tuixent també destaca pel Museu de les Trementinaires, inaugurat l'any 1998 i situat a la planta baixa de l'Ajuntament. I si us hi arribeu, us atendrà la seva responsable, que és la Lina Sevillano.
0: Lina Sevillano? Has dit Lina Sevillano,
2: sí, la directora
0: del Museu de les Trementinaires de Tuixent?
2: Ho he dit.
0: Lina Sevillano, benvinguda al No Cal Anar a Suïssa. Com estàs?
8: Bé.
0: Molta feina?
8: Bé, una mica, però ja està bé.
0: La Lina porta des del 1998 al capdavant d'aquest museu de les Trementinaires de Tuixent. Ets ja, diguem, la trementinaire oficial, no?, del país.
8: Sí, sóc una mica veterana, sí. Sí, no tinc tants coneixements com elles, però bé, sí que m'atrau molt aquesta activitat.
0: Què era una trementinaire?
8: Doncs bé, una trementinaire eren dones de la Vall de l'Avança, Tuixent, Josa, Alinyà, que al segle XIX i fins ben entrat al segle XX el que feien era recol·lectar plantes medicinals autòctones que neixen a la vall, elaborar remeis i olis a partir de les resines, del pi, de l'avet, del ginebre, i amb aquests productes a la tardor i a l'hivern doncs feien una venda ambulant a peu per tot el territori català, per obtenir doncs uns ingressos amb els quals ajudaven a complementar l'economia domèstica.
0: Baixaven de la muntanya a la plana,
8: o no tant,
0: a la plana, vull dir també a la muntanya, i anaven per masos i per pobles oferint els seus productes, per entendre'ns.
8: Correcte, sí. Ja tenien doncs com una cartera de clients en les rutes que seguien, sabien quines cases havien de visitar, i bé, doncs una mica els hi anaven deixant allò que d'un any per l'altre ja els hi demanaven.
0: A quin àmbit es movien? O sigui, fins on arribaven?
8: Doncs bé, tenien diferents rutes, una, per exemple, cap a Girona, cap a Berga, Prats de Lluçanès, la Plana de Vic, Gironès, anaven pujant cap a Baix Empordà, l'Empordà, i tornaven per la Garrotxa i el Ripollès. Aquesta seria doncs una ruta que farien després de Nadal. També tenien una altra cap a Berga i aleshores a Bages, arriba a Manresa, i també una altra doncs, cap a les comarques de Lleida. Vull dir que tenien diferents rutes, sempre per parelles, doncs anaven seguint les mateixes rutes, visitaven les mateixes cases, per això d'un any per l'altre els hi podien demanar allò que necessitaven.
0: I quin tipus de producte oferien? Un parell d'exemples.
8: Sí, el que duien era plantes medicinals autòctones, que potser cap a la plana o a la vora del mar, doncs les cases que visitaven no en trobaven, com pot ser la corona de rei, orella d'os, herba blava, pota de cavall, algunes d'aquestes plantes medicinals autòctones del Pirineu català, que es donen aquí doncs, per l'altitud, per el clima, per la naturalesa calcària del terreny, i també duien remeis com pot ser doncs, la trementina, que és aquest remei que els hi dona el nom a les trementinaires i que elaboren a partir de la resina del pi roig, que tenia força demanda, és el que els hi dona el nom de trementinaires.
0: La trementina, diguem... Mira, porto trementina. Com es presentava? Que anaven amb uns potets? Anaven...
8: Era... La transportaven amb llaunes. Les llaunes són uns recipients on portaven doncs, aquest i d'altres remeis. I la trementina té una textura com la mel, o sigui, fila com la mel, i s'aplicava en forma d'apagat, de cataplasma, i les propietats que atribuïen a la trementina és que feia sortir el mal cap enfora. Això vol dir que per un refredat, doncs, si feien un pagat al pit, doncs estava la mucositat i és expectorant. De fet, seria una mica els orígens del bisbe Porú.
0: Mira, t'anava a dir això, justament.
8: Sí, doncs sí, la cosa aniria per aquí, Però després també s'utilitzava doncs, per extreure punxes, estelles, per exemple, picades d'insecte, infeccions, grans infectats, furúnculs, perquè fa sortir la infecció, i també és antiinflamatori, o sigui, per contractures òssies, musculars, per tot això també doncs, aniria bé la trementina.
0: Explica'ns una mica, la gent que es vulgui engrescar a pujar al museu, què s'hi trobarà?
8: Doncs bé, el museu el que mostra doncs, és una mica aquesta activitat que exercien les dones de la vall, una rèplica d'una cuina del segle XIX, perquè de fet era la cuina de casa on preparen herbes, remeis abans de sortir de viatge i també on es transmeten aquests coneixements dins de la família. També hi ha informació sobre aquestes plantes medicinals autòctones que recolectaven, les receptes dels remeis que ens han arribat, que elaboraven, i complementa la visita doncs, un documental en el que la Sofia Montaner i Arnau i el Miquel Borrell que van fer doncs, el seu viatge al 1982, trobaran el seu testimoni. Ells expliquen molt bé doncs, el que feien, les rutes que seguien a peu, el que duien per vendre, i això és una mica el que mostra el Museu de

0: dones, ja que elles eren una mica les que tenien els coneixements sobre les propietats de les plantes, com aplicar-les, com elaborar aquests remeis. També atenien els parts, o sigui, feien de llevadores, i era bé, els homes doncs tenien altres feines estacionals, com podia ser de segadors, llenyataires, pagaires, i les dones eren les que normalment exercien de trementinaires.
1: A banda del museu, m'agradaria que escoltessis el senyor Soler, que ha sortit al carrer a preguntar a la gent què en sap de les trementinaires. Què et sembla? Ho vols sentir?
0: Val, sí, sí. A veure.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: I en Soler també. Tot posant els ulls...
1: Senyor Soler, a merra, aclareixi els nostres dubtes. La gent coneix o no coneix el concepte trementinaire?
3: Doncs, Gerard, jo et diria que no és el més comú que la gent ho conegui, però que encara hi ha esperança. I és que la Maria Àngels ens ha sabut parlar de les trementinaires a la perfecció.
4: Trementinaire o una... alguna cosa, una professió antiga, però no recordo... Era de senyores, però no recordo molt bé de què anava. No sé si eren les que treballaven amb les herbes o coses d'aquestes.
1: Senyor Soler, comencem molt bé, no?
3: Comencem molt bé, o sigui, força bé. Després tenim a la Marisol, que, tot i sense l'exactitud de la Maria Àngels, ha relacionat les trementinaires amb un ofici.
5: Alguna professió? La vincularia amb alguna activitat de pagès?
1: Bé, continuem amb la línia.
3: Exacte, el tema de que pensen que és un ofici. Molt I ja bé. Per últim tenim l'Ignasi, la Júlia, el Quique i la Berta, que no sabien qui eren les trementinaires, però que no han dubtat doncs, en jugar-se-la.
6: Ostres, trementinaire. Algú que enreda molt. De tremendo.
7: Un tipus de vent.
8: Trementina, no ho sé. De sí. Pintura, però no sé, no tinc ni idea.
7: Trementinaire em sona com a una persona mentidera.
3: Has vist? Sí, sí, o sigui que trementinaire sona molt a tremendo, no? A tremenda. Suposo sí. que els entrevistats doncs, lliguen trementina, tremendo...
1: Tremenda, trapella...
3: Correcte.
1: Tu ets molt trementinaire. Lina, què t'ha semblat els entrevistats del senyor Soler?
0: Molt bé, molt bé. No. He vist que sí que hi havia dues senyores que sabien qui eren les trementinaires i bé, i els joves potser no tant, però sí, eren tremendes.
1: A veure, portes picant pedra des de l'any 98, però mira, de fruit n'hi ha hagut també, eh?
0: Sí, però encara queda molt, per fer això sempre.
1: Lina, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Gerard. Que vagi molt bé i moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs ara sí, ha arribat l'hora... Què bufa, Joan?
9: Anava a dir... Estic cagat, ja, com sempre quan arriba aquest moment.
1: Ha arribat l'hora de la veritat, posar nota a la ruta.
9: Escolta,
1: i al paperot.
9: Jo crec que un altre dia també podríem posar nota al Guifré i al senyor Soler.
3: A mi m'agrada més com ho fem ara, eh?
1: Sí, no? Sí. Que caram, nota el nostre caminaire, Joan. Gemma, tu ja ets veterana, saps que... Quina nota vas posar l'altra vegada amb en Joan, te'n recordes?
10: Un 7.
1: Un 7!
10: Us veu indignar molt.
9: És de les baixes, eh?
1: Pues sí, merescudíssima, segur, eh?
9: Ai, estic tremolant molt ara, eh?
1: Doncs escolta...
9: Si l'altre va ser un 7...
1: Pots escollir de l'1 al 10?
10: No puc dir allò de progrés adequadament, no, eh? He de dir un número.
1: Un número, aquí no, això...
9: No, potser sí, eh?
10: A mi m'ha agradat el tema de la Fórmula 1 que ha posat per aquí al mig, per tant li poso un 8,5.
9: Molt bé! Ja sabia jo que una mica d'humor intel·ligent m'ajudaria.
1: Sí, segur.
9: A cobrir les altres mancances.
1: Jo crec que has tingut la sort que la Gemma ja havia sentit abans l'acudit. Sí, no ha quedat frapada la primera.
10: Sí, he dit, mira.
1: T'has sentit com a casa,
10: exacte.
1: No? Aquest humor. Molt bé. Sí, sí. Gemma, teniu al cap algun altre camí concret per museïtzar ara, a la zona?
10: Ara per museïtzar no, però ara tenim la idea de fer una ruta que creui el Cadí i passi per Cerneres per recordar els maquis.
1: Ah, interessant.
9: Molt.
10: Perquè Cerneres va ser un poble que va ser atacat per la Guàrdia Civil després que hi anessin els maquis a ser amagats. I ara estem pensant en fer això, en crear una ruta que creui i vagi cap a la Cerdanya per recordar que el Cadí havia sigut una zona de pas.
1: Doncs
9: l'haurem d'anar a fer, també.
1: Correcte. Per cert,

0: Mestre Lloses, com sempre, alguna recomanació en paper d'algun itinerari, de mapes, de...
1: Mira, avui, Gerard, una recomanació ben particular. I és que, històricament, atenció, el rector de Josa i Tuixén era el mateix rector de Gósol. I tots tres formaven part d'una mateixa unitat pastoral. I veto aquí que el seu rector fins fa pocs anys era mossèn Ramon Anglarill, el gran amic de mossèn Ballarín, reconegut mossèn, escriptor i tertulió de casa nostra, i de qui diuen que es va inspirar per escriure la seva gran i reconeguda obra, Mossèn Tronxo.
0: Mossèn Tronxo, i tant.
1: És per aquest motiu que, ja sigui per aproximar-nos una mica més a l'antropologia d'aquest racó de món, que són els pobles de Tuixén, Josa i Gósol, o ja sigui per deleitar-nos de l'aguda i divertida de prosa de mossèn Ballarín, la lectura de mossèn Tronxo és una recomanació del tot escaient pel programa d'avui.
0: Doncs queda més que recomanada, també. Gemma, escolta, hem acabat.
2: Perfecte.
0: Ja ho tenim. Moltes gràcies per tornar a venir al NOC al Na Suïssa.
2: A vosaltres, per convidar-me de nou.
0: Esperem que hagis gaudit del programa.
2: I tant.
0: De tot el que hem explicat. De fet, ens has fet mig programa, tu,
2: sí,
0: com has pogut comprovar.
2: Les entrevistes. Bueno, l'han fet els padrins. Els padrins,
0: correcte.
2: I les seves vivències.
0: Per tant, moltes gràcies i fins a la pròxima. Doncs vinga, marxem. Ja sabeu, com sempre, que podreu recuperar tot aquest àudio del programa a la nostra pàgina del 3CAT i que ens podeu fer arribar qualsevol proposta, suggerència o lamentació, també, al correu suïssa@3cat.cat. Senyor Soler, com sempre, gràcies per les seves fermes enquestes de color.
3: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
0: Mestre Lloses, gràcies per les seves aportacions acolorides, també.
1: Gràcies, al color el posa al país.
0: Joan Vilaplana, també gràcies per les teves descripcions en blanc i negre.
4: Un plaer esponerós.
0: Gràcies també a la Rosa Silloé per les seves aportacions en Technicolor. Rebeu també una salutació acolorida de qui us parla, Gerard López Fageda. Recordeu, per gaudir d'un bon racó de país...
5: No cal anar a Suïssa. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Òscar Callau. El govern espanyol assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que l'executiu calcula que han creuat la frontera. Fonts policials de Ceuta eleven aquesta xifra de retornats a 53.000 d'uns 60.000 que haurien entrat a Ceuta. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és com a mínim de 57, segons fonts policials. Durant tot el dia, els carrers de Ceuta han estat plens de joves buscant menjar i aigua, una operació gairebé impossible perquè bona part dels comerços estaven tancats. Aquest tancament no només ha afectat els migrants, sinó també veïns, com l'Antonio.
2: Las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? Y también, yo creo que esta gente va a salir solo, sin comida, sin bebida, ya va a salir todo, se va a salir ahí.
1: La crisi migratòria té repercussions internacionals. Itàlia ha suspès temporalment el tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya i França reforçarà la vigilància aèria i la presència policial a la frontera amb l'estat espanyol. Els Estats Units, de la seva banda, han acusat Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Més notícies amb Carola Gil.
3: Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza en un acord anunciat pel president dels Estats Units. L'organització palestina diu que no aplicarà l'acord si Israel no retira l'exèrcit de la franja. Israel reclama extraoficialment que primer sigui Hamas qui es desarmi. Amb tot, Trump ha assegurat que aquest pacte s'ha fet amb el vistiplau del govern de Netanyahu.
4: Tenim un principi d'acord amb Israel i ells n'estan molt contents. Israel ens ha ajudat, s'han portat molt bé, han col·laborat molt bé. La majoria de gent deia que seria impossible tancar un acord. Doncs no.
1: Els bombers treballen aquesta matinada en l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema en una vessant de difícil accés, vegetació molt densa i una gran acumulació de sotabosc. En les tasques d'extinció hi treballen una desena de dotacions, amb aigua i eines manuals. A l'operatiu també s'hi han incorporat efectius del grup d'actuacions forestals i sanitaris. Recordem que aquest dissabte encara hi haurà prop de 300 municipis en risc molt alt o extrem de risc forestal, tot i la previsió de pluges al Pirineu. Sentim Josep Vilalta, del cos d'agents rurals.
5: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de Prepirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
3: El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni a les carreteres catalanes. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols, però sense retards ni cues als taulells de facturació i als embarcaments. El Servei Català de Trànsit ha previst la sortida de 570.000 vehicles de l'àrea de Barcelona, però és una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu.
1: Apareix una nova esquerda al barri del Putxet de Barcelona, al soterrani d'una edifici desallotjat per l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no pugui tornar a casa seva fins al setembre com a mínim. A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que investiga el jutge remunten al mes de març d'aquest any. Palma, Caterina Carmany.
6: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
1: Esports, el Barça ha caigut als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
3: El nou fitxatge del Barça, Jesse Bissibu, ja ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, se'n va cedit a l'Àjax.
1: El president Joan Laporta ha estat donat d'alta de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia.
3: En bàsquet, bàsquet. Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels jugadors joves.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
8: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
7: Donem espai als testimonis en primera persona.
9: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
7: Fem reportatges.
10: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
7: I denúncia.
11: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
7: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
12: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
7: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
13: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
14: La cinta de Möbius.
13: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
14: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
13: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
14: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
15: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: D'escriptores sempre n'hi ha hagut, però a l'escola ens en parlaven de poques. El cànon literari durant molts anys va pertànyer als senyors. Rodoreda, Matute, Víctor Català, Laforet... La llista no era gaire llarga. Per sort, això ha quedat molt enrere i ara justament tenim la sensació contrària, que hi ha moltes escriptores i que ens han robat el temps per llegir-les. Ara les volem devorar totes, perquè sense dones escrivint també es perd un paisatge, un punt de vista. Avui ens acompanyarà al programa la Mariana Enríquez, una de les escriptores més venudes del món, més que molts homes, i això vol dir moltes coses.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Amb aquesta alegria donem la benvinguda a Anna Maria Endevert, que sempre ens ve a parlar de coses boniques. I avui, a més, vens superben acompanyada. Anna Maria, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de venir tan ben acompanyada i de venir a explicar coses que a vegades no tenim del tot clares.
0: Què vol dir que no tenim clares?
1: Sí, perquè vivim en un món d'estereotips que avui trencarem una miqueta.
0: Escolta, en aquest programa ja saps que ens encanta trencar-ho tot i cremar-ho tot, si convé. Avui vens superben acompanyada d'una dona que jo em pensava que no coneixia, però sí que coneixia. És una escultora, una artista francesa nascuda a Milà, que ja fa uns anys que viu a Tarragona, des del 2004. La saludem. La Beatriz Bisots.
2: Hola, encantada d'estar aquí.
0: Com estàs?
2: Sí, genial, amb vosaltres.
0: Escolta, deia que pensava que no et coneixia, però sí que et coneixia perquè tens unes escultures molt boniques, molt representatives. Una està al barri marítim de Tarragona, al Serrallo, sí. Que és com... És un petit requadre amb unes figures, no? Que té un nom, que és la plaça, no? Em sembla.
2: Sí, hi ha la plaça, hi ha la casa i hi ha el mar, perquè hi ha com tres conjunts escultòrics que estan a l'aigua, en unes balses d'aigua, i que representen aquest barri que...
0: Que viu al costat del mar, no?
2: Que viu al costat del mar, hi ha pescadors, però també hi ha indústria marítima, no? Amb els containers i els barcos molt, molt, molt grans.
0: Jo reconec que veia aquella escultura i deia, per fi hi ha escultures boniques a Tarragona, m'encanta aquesta escultura.
2: Gràcies.
0: I ara avui, escolta, me l'has portat aquí, aquesta, però n'hi ha d'altres, a la capçalera del circ, a molts altres llocs, i ara, de fet, em sembla que estàs, que ja ets com superfamosa, perquè t'han encomanat que facis un Sant Roc de la capella de l'Assumpte de la Sagrada Família. Aquesta sí. Església que no s'acaba mai.
2: Sí, és increïble, és genial, és un gran honor i també una responsabilitat i ha sigut i segueix sent una aventura de la meva vida.
0: Clar,
2: i un regal.
0: I una aventura bèstia, perquè ara en parlarem i ens explicaràs, l'Anna Maria Endevert ens explicarà la teva trajectòria, què és el que fas, com és la teva escultura i tot això, però fer un sant a dia d'avui no deu ser fàcil, perquè hi ha tota una iconografia, no?, dels sants, però clar, com el fas de nou i te l'inventes?
2: Clar, és veritat. Pues te l'inventes ja justament mirant una mica, bueno, sense mirar massa al principi, m'he apropat a la idea d'aquest sant i de la seva vida, entrant a la seva vida, al seu recorregut, i mirant quasi l'home, també al costat del sant, no? Però l'home, qui era, com era i què havia fet, i a partir d'això he orientat molt tot el que influenciaria la representació d'ell. I també, doncs, no he pogut ometer de mirar també totes les representacions que hi havia abans.
0: Però has volgut fer la teva, no?
2: Sí, totalment, perquè hi ha moltes coses que, clar, són una mica diferent de lo que la representació d'avui. Jo volia, de veritat... bueno, és un sant molt generós, molt que ha cuidat de gent malalta i que també ha agafat aquesta malaltia, s'ha aislat en un bosc i ha vingut i li ha salvat un gos. Mm-hmm. I li ha portat pa i que robava a casa del seu amo. I doncs jo he volgut que aquest sant, que havia dedicat tota la seva vida quasi a cuidar de gent que havia agafat la peste, no? Sigui totalment orientat cap al terra, cap a la gent, cap als homes. I si mires les estàtues de sants del Temple de la Sagrada Família...
0: Sempre van cap a la divinitat,
2: van,
0: no?
2: Van molt...
0: Van cap amunt.
2: O són molt, molt amunt. I en aquest cas és una de les escultures que serà la més... apropera al terra.
0: Al terra, propera a la gent, no?
2: Sí.
1: Jo tinc una pregunta.
0: Jo crec que... Però això crec que ja és una mirada molt femenina, aquesta.
1: Total, absolutament. I per aquí anava la meva pregunta, que és... hi ha aquesta manera de treballar. Abans que parlem d'altres coses, hem entrat en aquest tema tan xulo, que és la peça que estàs fent per la Sagrada Família. A mi em genera molta curiositat saber com la Sagrada Família arriba a tu i et fa l'encàrrec. És a dir, per què l'ha de fer la Beatriz Bisó? Perquè segurament, no sé si ells tenien clar com ho encararies. I, bueno, clar, ara estàs parlant d'una peça que ja està molt, molt arrelada al terra. No sé si aquesta és la idea que tenien. Em fa com molta curiositat saber com et van trucar al telèfon.
0: Gaudí no va trucar, Gaudí no va trucar, però va trucar algú de la família
1: Subirats. Sí.
2: Pues, l'únic que sé és que m'ha trucat el Jordi Faulí, que és el gran arquitecte de la Sagrada Família, un dia que estava conduint cap al supermercat. I doncs, bueno, m'he parat una mica per parlar amb ell i tal. I la veritat és que no sé ben bé com ha arribat cap a mi, sinó, suposo, per
0: coneixences, no?
2: Vés a saber. Bueno, és com un concurs, després, perquè no era com una cosa demanada, era un concurs, pues, vols entrar en aquest concurs o no? I, òbviament, que sí. I després, la veritat és que no sé exactament, no m'han dit, pues, m'ha dit tal... No, és una mica misteriós i al final no passa res.
0: Doncs visca el misteri i visquen els sants que li permetran fer aquesta història. Però vaja, la Beatriz Bisó té un llarg recorregut i tu em deies, Anna Maria Endover, abans de començar, que tenies ganes de trencar una mica la llança amb aquesta idea de que l'escultura, ens imaginem, aquests senyors que van bruts, com una guilla, amb aquest mono vestits amb cremallera i
1: força,
0: a més que estan superforts. T'he de dir que aquí hi ha una mica d'erotisme, eh? Estàs veient que estàs aquí posant-hi una mica més... pa que formatge, però endavant.
1: No, clar, a mi m'ha agradat molt que la Beatriz vingui, perquè és benament així, eh? Quan estudies història de l'art, especialment l'escultura, a nivell històric és un ofici que s'associa molt a la força física. Si tu treballes en fusta, si tu treballes en ferro, has de fer força. Llavors, sempre tenim aquesta imatge idíl·lica de Bernini amb una escarpa i un martell, suat, amarat, picant, però que a la vegada és molt delicat.
0: Jo et dic que tu i aquí estàs posant una
1: segurament
0: mica...
1: Segurament també.
0: I clar, és una fantasia en Bernini que t'estic veient.
1: No, la cosa és que, clar, si coneixeu l'obra de la Beatriz, que us animem a buscar-la, si feu una passejada per Tarragona, a Salou també té peces, a Vilaseca n'hi ha una que a mi m'agrada molt.
0: Hi ha una cosa superbonica que m'enamora, que té una escultura d'un rentadors,
2: sí.
0: Un rentadors amb un brió.
1: Amb un brió, que això és... dedicat a les dones.
2: A les dones, sí.
1: Rentadors, una peça
2: a l'aigua,
1: de fa poquet.
2: També. A l'aigua, sí.
0: Montbrió del Camp, eh?
2: És una dona sentada al mig de l'aigua amunt d'una muntanyeta de roba, tota amuntonada. I, clar, la roba és la memòria, és... l'ençol, no? És la memòria, la família, el passat, el present, no? El rentar les coses, el treball, o sigui, és molt simbòlic.
0: De també la conversa, no?
2: Està feta de ciment blanc.
1: Clar, és que els materials de la Beatriz són ciment, són ferro, si no m'equivoco, són
2: bronzes,
1: són materials molt pesants i són escultures, si les veieu, molt grans. És a dir, si us esteu imaginant una coseta petita per posar un menjador, no, són enormes. Llavors, clar, és una dona treballant aquests materials tan pesats i treballant en materials que històricament hem associat a forces físiques. Per això a mi m'agrada tant el perfil de la Beatriz i també que li volia preguntar...
0: Espera, perdona, i com t'hem d'imaginar tu com vas amb tots aquests materials? Perquè a Bernini ja sabem que té una fascinació, però la Beatriz Bisó, com ho fa?
1: La Beatriz al taller.
2: La veritat és que...
0: Pagues algú perquè t'ho porti.
2: No, m'alegro molt de ser petita, perquè sóc com un burro. Saps?
0: Com un, sí, un petit... Com un asa, sí.
2: Un asna, no?
0: Sí, un asa.
2: Un asa, que té força i dono les gràcies al meu cos, no? Per aguantar... Bueno, ara, a poc, però sí que puc portar coses bastant pesades i el meu cos me dona la possibilitat. Quan era jove pensava, llàstima que no sóc el Rodin con la barba. Clar, perquè quan per el mito, per la imatge, per tot això. Però al final, a poc estàs tu al taller, fas... a vegades costa una mica el pes de les coses, però també amb tecnologia, amb, ara es pot fer coses molt grans i que
0: no t'esllomis, no?
2: Sí, que pots, sí, que sí, pots. Sí, sí.
0: Pot, o sigui, amb tecnologia i camàlics. Això que has dit m'ha tocat molt, això m'ha semblat molt interessant, aquesta idea de... Jo m'imaginava a Gauden, no? I jo no em sentia així, no? Les escultores que vau començar, tots de l'any, si no et sap greu que ho digui, de l'any 66, no? Llavors, no, a part dels grans escultors, no teníeu molta referència de dones escultores. Faltaven molts referents, sí. No? I això, sí, per sí. Començar a fer-ho...
2: És veritat que quan... Bueno, m'he projectat en moltes obres de molts escultors i tal, però és que algunes escultores m'han inspirat molt. Bueno, la Camille Claudel, també, no? Uh-huh. Però hi ha una escultora que es diu Barbara Hepworth, que és anglesa, sí. I que fa també coses, i hi ha una foto d'ella al costat...
0: La vaig veure aquest estiu i m'ha encantat.
2: D'una peça gegant, no? Molt contemporània, molt... Un tipus d'arp, o sigui, una peça seva. I jo pensava, bueno, i ella com ha viscut, com l'ha fet, bueno, i m'he donat compte que havia tingut 3 fills, que tal, i pensava, bueno, doncs és possible, no? És possible.
1: I en aquest sentit, jo et vull preguntar, Beatriz, que ja una mica ho intentava dir abans, aquest fet que les teves escultures, si algú les busca, veurà que moltíssimes vegades són dones, que has portat per tot el món, Suècia, Alemanya, Bèlgica, Polònia, Àustria, el mateix museu on treballo, Museu d'Art Modern de Tarragona. Per què representes més dones? És una qüestió d'autorreferència, de referència? Són cares femenines per algun motiu?
2: Al final, crec que a poc sóc una dona. I que... No, a poc, sóc una dona. I... A partir d'aquí, crec que parles de tu, encara que un artista pugui parlar d'una cosa totalment aliena a ell, no? Però jo crec que he vist la meva vida construir-se a poc, i el tema, per exemple, de la construcció és super, super important, i barrejo, doncs, el cos, la cara, bueno, elements de l'humà femení, amb el tema de la construcció, amb finestres, obertures, tallo, retallo, corto, assemblo, i faig com unes coses que... unes peces que parlen de la intimitat, de la construcció pròpia, i que reflecten no tant la meva, però també crec la del món. Perquè quan tant la del món com la personal, hi ha un paral·lelisme que és avancem, rebrem cops, rebem... no és fàcil, però sempre continuem i l'humanitat segueix, no? Avui mateix, no? El món és boig, però tinc fe que l'humanitat se salvarà, no? O sigui, continuarà, i ara, bueno, una continuació i una construcció.
0: Anirem a millor. Parlant amb la Beatriz Bisot i l'Anna Maria Endebert, que ens agrada molt conèixer artistes, que ens les portis aquí a l'estudi, escolta, fent festa major quan ve algú. I ara estava sentint a parlar d'escultura i parlava amb tota la pressió estètica que tenen les dones, que patim, no? L'edatisme també que hi ha. I jo pensava, clar, jo ara recordava, per exemple, una de les teves escultures de la capçalera del Circ de Tarragona, i és una dona jove, no? O una dona que és atemporal, podríem dir, no? Però us hi trobeu també amb els escultors, amb aquesta guerra de el que és la bellesa, què no és la bellesa, si faig dones, les he de fer més arrugades o menys, o han de semblar més grans o més joves? Esteu pues, amb aquesta
2: en
0: guerra?
2: En el meu cas, és més com una temporalitat quasi grega o romana, o, perquè no vull fer el retrat d'algú, sinó parlar de l'humà universal, i en aquest cas busco una estètica pròpia, però també que no té... Quasi que podria ser homes o dones. No, és com un humà, i és veritat que moltes vegades potser detectes algun rastro femení, no?
0: O potser veiem el que volem veure, també.
1: Sí, jo crec que hi ha molt, sí, jo crec que hi ha molt de lectura d'un mateix i de bagatge, perquè sí que és veritat que tu has dit, ostres, jo les veig més joves, jo no les acabo de veure joves, les veig molt com d'un altre món, les escultures de la Beatriz, i també crec que en totes hi ha molt un treball conceptual i superpoètic, que també crida molt l'atenció, perquè en una peça de formigó, que no hi ha res més pesat i dur, hi ha una finesa i un treball superdelicat. No, vull dir, no crec que fos casualitat que l'any 2023 la Beatriz va ser elegida membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, que jo això sí que m'ho imagino com un lloc de senyors molt seriosos, que sí, i una miqueta d'antes, però allí està la Beatriz, i això i també és com la... un orgull total, no?
0: Això és fort, no?, travessar aquestes parets, perquè això sigui més dur que el formigó, eh?
2: Pues, de fet, les he regalat, perquè quan arribes, no?, o... segons el que fas, no? Perquè hi ha de tot, hi ha pintors, arquitectes, historiadors de l'art i tot, doncs

0: Ja, vull dir, ho tenies tot,
1: un
0: no?
1: Un artista que fa escultura, que fa joies, que fa una mica de
2: Mediterrània.
0: Escolta, ara et preguntarem per això de les joies, perquè sembla com una conseqüència lògica del món de la... justament de l'escultura, no? Les joies com a petites escultures.
2: Sí.
0: Què és el que t'agrada,
2: pues, això? Al principi és a la fundició, no? Buscant trossets de bronze
0: cauen, no?
2: Tal, i dic... Però, això és, però aquí se tiren joies al terra, no és possible. Doncs agafo això, faig alguna cosa, me'l fico, i a poc, no?, m'ha agradat la idea de portar les meves coses i també de compartir-lo al principi amb poc gent al costat i tal, i bueno, el meu fill s'ha animat també, i amb ell estem com intentant fer-lo més accessible, no?, més tal, més... Però són escultures petites i són com cares, com anells amb cares...
1: De dones.
2: Bueno, pot ser. I no sé, per exemple, un cor que no és un cor com en les joieries normals, sinó un cor orgànic, no? I coses així una mica...
0: Que surten de la norma,
2: que
0: no?
2: També poden ser ficades en una petita estela de formigó, que també va amb la peça i...
1: Es pot convertir en escultura de museu de cop i volta,
2: això,
1: eh? O sigui,
2: en el teu... En la teva tauleta de dormir pots tenir un petit museu amb una peça.
1: Que bonic això, per favor.
0: Escolta, ara em sembla que estàs amb Federico García Lorca buscant-li la part femenina a Federico García Lorca. Explica'm això.
2: Sí, pues, això és un projecte que tinc amb la ciutat de Tarragona i la idea suggerida és explorar l'univers femení del Federico García Lorca per fer-ne una escultura per la ciutat. I és espectacular perquè jo m'he endinsat molt a la seva poesia, òbviament, però molt, molt també al seu teatre. I només hi ha dones.
0: Sí,
2: és
0: total.
2: Impressionant. Sí. I doncs, amb passió, amb terribles... dolor, no? Dolor, passió, amor, esperança, desesperança i interaccions. I l'home en tot això és com una cosa que està al voltant, no? Un desig per ell o moltes coses. I
0: què faràs?
2: Doncs
0: què faràs?
2: Faré...
1: Es pot dir què faràs? Ai, quins nervis, ara.
2: No, la meva
0: faràs
2: idea...
0: Faràs amb totes aquestes dones amb passió, dolor i desenfreno.
2: Si pogués, faria una performance contínua de dansa contemporània.
0: No, però tu treballes amb formigó. Vale, no et despistis.
2: En aquest cas serà bronze.
0: Bronze, també.
2: Però no, serà... La meva idea és que, per mi, la casa és un dels personatges femenins del García Lorca.
1: Em sembla tan fantàstica aquesta idea. Sí. A mi, jo que sóc superlorquiana, quan m'ho vas dir vaig pensar... Oh, com no ho havia pensat abans!
2: Clar, ell va descobrir les dones també a través del seu... al costat de la seva casa hi havia una família només amb noies a la seva vida les cases eren molt importants.
1: Tota la casa de Bernard Alba,
2: clar,
1: per favor,
2: la casa. Doncs... És un rostre femení encara, que és una casa i un escenari, com un escenari de teatre vertical en el qual estaran posicionats personatges.
0: I escolta, això ja té lloc a Tarragona físic o no?
2: Bueno, sí.
0: Es pot dir o no?
2: No, doncs pues, no sé, no lo sé.
0: Has parlat amb l'alcalde o no?
1: Ja estàs burxant molt, Virgili,
0: home,
1: aquí.
0: Home, jo vull saber, jo tinc molta curiositat, ara. Bueno, però serà en un lloc
2: suspens.
0: Públic. Estarà en un lloc públic quan...
2: Sí,
0: serà, a la base de tothom, eh?
2: Sí, serà en un lloc públic, sí.
1: Si voleu intentar que la... Que
2: I serà un lloc molt, molt de vida popular, que no és un lloc... particularment de prestigi.
0: Ui, que ja tinc una idea, no vull dir res.
1: Jo ja, em sembla bé la idea, ja la veig venir.
0: El mercat, m'encantaria.
1: Si voleu intentar convèncer la Beatriz que us digui on farà l'escultura, sí? El dia 5 de desembre al Teatre de Tarragona, al Projecte Ingenu, no vaig a comissió, però aniré, jo ja tinc
0: 5
1: entrades.
0: 5 de desembre, eh?
1: Bodes de sangre. Llavors, la Beatriz i jo segur que ja anem i sempre intento fer aquesta falqueta perquè sembla que només feu teatre i dansa a Barcelona. No, amigues, n'hi ha més de lluny.
0: Ha quedat clar. Doncs escolta, Beatriz Bisot i Anna Maria

0: Dian de Ver, molt contentes de que hàgiu vingut i que la cultura se'n vagi... O sigui, que es mogui una mica de Barcelona. Ja ens agrada. Moltíssimes gràcies a les dues. I escolta, ara entraré a la teva web, per cert, que me l'he apuntada aquí, és milumino.com.
1: Bueno, això són les
0: de les joies.
1: I si no, beatrizbisot.com.
0: Exacte, milumino.com o beatrizbisot.com i ara m'ho compraré tot, que ho sàpigues.
2: Gràcies.
0: Adéu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aquí les dones i els dies d'avui, amb aquest equip tan meravellós que tenim. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Òscar Callau. El govern espanyol rebutja les crítiques que ha rebut per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta tant dels governs de dreta internacionals com de l'oposició del PP. L'executiu defensa que la integritat de l'espai Schengen està garantida perquè no és possible traslladar-se de Ceuta i Melilla cap a la península sense identificar-se en un control policial. En una piulada X, Pedro Sánchez ha portat dades de l'agència europea Frontex que indiquen que altres països europeus reben més immigració irregular que Espanya. I en declaracions al matí des de Ceuta ha desvinculat la crisi de qualsevol maniobra per part del Marroc i l'ha relacionat amb màfies que han aprofitat la sentència del Suprem que prohibeix